0: milions de viatgers, és un 4% més que fa un any. Segons dades d'AENA, 21 d'aquests 28 milions han estat passatgers de vols internacionals. A Reus, el nombre d'usuaris ha augmentat un 10% respecte al primer semestre del 2025, amb 575.000 passatgers. En canvi, l'aeroport de Girona-Costa Brava ha tancat semestre amb un descens del 7% i 800.000 viatgers computats.
1: Of the Borders and Coast Guard Agency of Gibraltar, please thank your officers for an excellent job. Well done.
0: Amb aquestes paraules d'agraïment als guardes fronterers, el ministre principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha celebrat al punt de la mitjanit la desaparició de la tanca metàl·lica que durant més d'un segle ha marcat la frontera terrestre entre Espanya i el Penyal.
2: Després de l'acord sobre el control fronterer entre la Unió Europea i el Regne Unit, firmat aquest dimarts a Brussel·les, la reixa es desmantellarà avui mateix. La desaparició de la tanca permetrà l'eliminació dels controls policials a la frontera entre el territori britànic i l'estat espanyol i s'acabaran les cues que havien de fer els 15.000 treballadors transfronterers que cada dia es desplacen al Penyal des de la línia de la Concepción. A la mitjanit d'avui, desenes de persones i vehicles ja han creuat la frontera sense necessitat de passar cap control duaner per accedir a l'enclavament britànic. Tot i el pas, Espanya no deixarà de reclamar Gibraltar com a territori espanyol. Sentim el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, i la rèplica del ministre principal de Gibraltar, Fabián Picardo.
3: Espanya no canvia una coma a su reclamación de soberanía.
4: Esto no cambia ninguna parte de la realidad de la soberanía de Gibraltar.
0: Esports, la selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial diumenge que ve. Amb 4 catalans a l'11 inicial, el combinat de Luis de la Fuente ha superat França a les semifinals per 0-2. Ha marcat primer Oyarzábal, de penal, a la primera part, i Pedro Porro ha sentenciat a la represa. Aquest dimecres es juga a la segona semifinal un Anglaterra-Argentina.
2: El Barça, Frenkie de Jong, podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès va jugar infiltrat els dos últims partits del Mundial amb els Països Baixos.
0: I encara el Barça, el migcampista Marc Casado, ha deixat la porta oberta a marxar del club. Ho ha dit en declaracions en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
2: Nou cop d'autoritat de Tadej Pogacar al Tour de França. L'eslové ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició de la ronda francesa en imposar-se en solitari a la desena etapa. A la general, Pogacar ha refermat el mallot groc de líder, ara amb més de 3 minuts i mig de marge, sobre el danès Jonas Vingegaard.
5: Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio i ICAT, units per la música.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Sigueu benvinguts. Arrenca el ball a la pista de fusta. De dilluns a dijous, de 8 a 9, a la FM. Amb Miqui Puig, els plats que us diu hola. I us recorda que també en digital i som a migdia. Que tens un històric preciós guardat a 3CAT Cultura amb totes les nostres emissions des del dia 1. La coartada sempre és la mateixa. Busquem les millors cançons. Busquem que t'emocionis ballant amb cançons que tenen una necessitat única, que és apel·lar-te, fer-te moure els malucs i, sobretot, entrar dintre el teu cervell com l'apareix en l'home a poc, que deien els pastorets. Avui toca tarda de clàssics. Baixem els baguls i ballem junts. Gene McDaniels, Walk with a Winner.

tantes les versions que se n'han fet del clàssic de Wendy René, que aquesta de Sweet Tea, la unió dels Black Angels i Headless Bastards, remesclada el 2012, porta amb un escenari ballable Sammy Solo, Tears Keep Falling. Avui m'ha donat per buscar en els baguls unes quantes de Northern

0: una balada soul de 1966 a càrrec de la veu poderosa de Samuel E. Solo, conegut com Summer Flour Knock Jr. de Virginia. Increïbles cantants dotadíssims que traien un sol single, que tocaven amb orquestes i que avui sentits són senzillament com homes que ens porten a llocs millors.
1: Good evening, radio audience.
2: Aquesta és la pista de fusta d'ICAT amb Miqui Puig. Good
1: afternoon, radio audience.
3: Quan el rellotge marca les 8, el cos et demana pista de fusta.
0: Piquem de mans, perquè arriben els OJs.

La vida sintetitzada en 2 minuts. És el que tenen les cançons del nord, d'on sou vibràfons, cantants dotadíssims, i els DJs, amb una carrera dilatadíssima, de les més grans de la història afroamericana. Els homes que fins i tot van tocar el disco i el boogie als 80 i 90. I never forget you. Una cançó així se'ns on t'emporta sempre. L'èxtasi. Patrice Holloway.

títol Ecstasy i els arranjaments de corda. Aquest piano petit i menut i la veu de Patrice Lovey, una cantant de Los Angeles, que 1966, una tarda normal, va a l'estudi i grava i ens deixa això. Vernon Green, Look at Me.

cançons eufòriques que demanen que la vida sigui millor. Look at me, look at me. Era Vernon Green. I això dels Spiral Staircase és senzillament un d'aquells hits menors que tothom coneix a la història de la música americana. More today than yesterday.

0: I així tothom coneix la cançó i pica de mans i balla More Today Than Yesterday, Spiral Staircase.
1: Avui obrim els baguls de la pista de fusta.
2: Qui no balla no és viu. Pista de fusta amb Miqui Puig.

1977. El grup es deien The Reaction. Talk, talk, talk, talk. Quatre vegades talk. Per una banda que, senyores i senyors, tenia com a líder ideòleg el gran Mark Hollis, que després va fer Talk, Talk. Aquí ja començava a tenir clar el que volia. Res a veure amb el que va fer. L'energia juvenil de 1977. És el que té els baguls, que a vegades baixem tan avall, fem tanta recerca, que trobem meravelles. Be Black Baby, Brady Tate, una altra amb veu superdotada, barrejant soul, folk,

Grady Tate havia tocat la bateria per gent com Jimmy Smith, però un dia es va posar davant del micro i els seus discos on te fa exercici amb aquesta veu captiva ni emociona. El 1969 gravava aquest Be Black Baby, cançó protesta, digue-li com vulguis. Més violins, tot endreçant, tot posant a puesto, discos a casa, em vaig trobar amb això. Baby Love, Sweet Love, la Wilton Place Street Band, un grup, una orquestra.

imparable peça de disco, potser menor per alguns, però que ens sembla meravellosa. Era Los Angeles, era el productor Trevor Lawrence, la seva dona Linda Lawrence a les veus, i tots d'amics que van passar una tarda a l'estudi

0: pista de fusta d'ICAT amb Miqui Puig.
1: I això, un clàssic de clàssics. La Gap Band. Oops, it say your heart.

una altra agrupació musical formada per tres germans. Els germans Wilson, sota el nom de la Gap Band. Des de Tulsa, Oklahoma. Oops, You Side Your Heart. És una cançó que surt a tots els recopilatoris del món. Aquest remix fet per algú als anys 2000. Senzillament encara en remarca el seu caràcter. La baixada dels baguls que cada primer de mes desempolsega el nostre subterrani. Cançons imparables.

0: Sebastiano Romito, darrere els controls d'un estudi de gravació a l'any 1988. S'inventava Charm. Els primers anys de l'Italo encara hi havia músics tocant i la música sintètica no s'havia apoderat d'aquest funky fet a Itàlia, que llavors va esdevenir I Love l'Italo Disco. Un maxi de 1981. Sou ubicat a la Ràdio Inquieta, el programa es diu Pista de Fusta. Miqui Puig als plats baixa un cop al mes. El bagul, el soterrani, a les bosses empolsegades que algú s'ha deixat algun dia a casa a la pista per trobar-ne perles d'aquí i d'allà, escoltades a la ràdio, manllevades amb un bloc, copiades a DJs que les punxen a puestos i que avui sents tu.
1: Disco, disco music. Like it. Tots a la pista. Miqui Puig als plats. Disco, disco music. Pista de fusta, dance club.
0: Aquest estiu es publicava per goig de fanàtics una sessió de 5 hores on Andy Werderall i DJ Harvey mano a mano punxaven peces de ball increïbles. En aquesta sessió sonava això: Chili, For Your Love, Frankfurt Mix 2011. Una revisió d'un clàssic dels anys 60 portada a la pista per goig de balladors i balladores.

la mítica For Your Love dels Yardbirds, del grup de rhythm and blues britànic dels 60, portada a la pista de ball a l'any 78 per un combo anomenat Chili, una espècie d'artefacte estrany, intentant fer disco des d'un estudi pretèrit d'aquells on després sortiria el techno, aconseguint que això soni a glam, a bubble gum i a pretecno. Ho trobàvem en una sessió del gran DJ Harvey i d'Andy Weatherall. I avui la sents aquí, a la pista de fusta. Sydney Youngblood. L'altre dia sentíem un remix i avui sentim l'original d'aquest mític.

1989, un single europeu amb aquesta guitarra espanyola tan de moda al moment. Us en recordeu quan els singles de pop portaven solos de guitarra espanyola que sonaven ben bé com si fos un teclat? Signy John Blood, un dels clàssics d'avui, de la baixada als bagols. I ara un d'aquells orgues, un d'aquells sintetitzadors que et diuen que això es va de Detroit, que això va en sèrio. Projecte Logic, The Final Frontier, The Groove, un dels clàssics de la pista d'Angie Bunch.

0: Gràcies per venir una tarda més. Gràcies per triar-nos. Aquest estiu el meu amic, en Rubén, de Móra d'Ebre en Sifone, em regalava un vinil preciós, el disco Sympathy for Life de Parket Court, un disc que tenia aquesta cançó, Marathon of Anger, com una d'aquelles peces que voldries que sonés sempre quan cau el sol i algú t'agafa la mà. Sigueu feliços, balleu. Això és Pista de Fusta.
1: Pista de Fusta, la sessió diària que converteix el sofà en pista de ball.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
2: Bona nit, us informa Quim Balaguer. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat dos dies de dol i ha convocat per aquest dimecres a les 8 del vespre un minut de silenci en memòria dels dos germans bessons d'11 anys que van morir dilluns ofegats al riu Ter al seu pas per aquesta vila d'Osona. Tot i que hi ha una investigació en marxa, la principal hipòtesi és la d'un accident. Els dos nens no van tornar a casa dilluns a la nit i aleshores es va posar en marxa un dispositiu per intentar localitzar-los. Aquest dimarts han trobat els dos cadàvers a l'aigua. Un veí de Manlleu recordava que la zona del riu on es van banyar els nens era perillosa.
3: Perquè és un puesto que fa sempre un remull i allà hi ha un de sota de fang. I, clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
2: Des que va començar la campanya de bany a Catalunya, ara fa un mes han perdut la vida 20 persones. La majoria, 11, s'han ofegat en platges, 6 en piscines i 3 en aigües interiors, com el cas de les dues víctimes de Manlleu. L'any passat, 28 persones van morir a Catalunya durant la campanya de bany. Repassa altres informacions, en Alfonso.
4: L'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà s'intensifica després del bloqueig naval nord-americà dels ports iranians, reactivat aquesta nit passada. La represa del bloqueig ha anat acompanyada d'una escalada bèl·lica d'un abast inèdit des de l'alto al foc de l'abril. Els atacs nord-americans volen continuar disminuint la capacitat iraniana d'interferir en la navegació comercial de l'estret d'Hormuz, convertit en el nus gordià del conflicte. Segons el Comandament Central dels Estats Units, en els últims 7 dies, l'Iran ha atacat deliberadament 7 vaixells comercials amb un balanç d'una desena llarga de tripulants morts, ferits o desapareguts.
2: França ha celebrat aquest dimarts la festivitat nacional del 14 de juliol amb una exhibició militar històrica pels Camps Elisis de París. Hi han assistit 24 caps d'estat i de govern, entre ells l'alemany Merz, el britànic Keir Starmer, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky o l'espanyol Pedro Sánchez, que han volgut donar un missatge d'unitat europea. La celebració de la Diada Nacional Francesa ha coincidit amb el 10è aniversari de l'atemptat de Niça, que va deixar 86 morts i 400 ferits en un atropellament massiu.
4: El Consell de Ministres ha aprovat la llei de violència vicària que reconeix com a agreujant de la violència masclista el mal que l'agressor causa als fills o a l'entorn de la víctima per fer-la patir. Introdueix aquesta violència al Codi Penal com un delicte específic. Entre altres mesures, retira automàticament la pàtria potestat als agressors condemnats. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
5: En estos casos, y cuando hay una sentencia firme, el juzgado de lo civil, la jurisdicción civil, tiene que imponer la privación de la patria potestad al agresor.
2: Un edifici de 3 plantes s'ha esfondrat aquesta matinada a Benetússer, a l'Horta Sud, sense provocar ferits. Segons els bombers del Consorci de València, els veïns els havien evacuat per prevenció, ja que s'havien detectat esquerdes i sorolls al bloc. També s'havia evacuat un altre edifici proper que els tècnics municipals estan avaluant. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, ha assegurat a la xarxa X que segueix els fets amb atenció i ha enviat un missatge d'ànim a les famílies afectades. El polèmic concurs per adjudicar la gestió del cinema Trifó de Girona ha acabat derivant en el seu tancament. Aquest dimarts ja no ha obert portes perquè el col·lectiu de crítics, que fins ara el gestionava, diu que no tenen garanties jurídiques per poder seguir amb l'activitat.
4: El concurs el va guanyar una empresa de Cambrils, una decisió que va generar molt rebombori perquè feia 25 anys, des de la seva fundació, que se n'havia fet càrrec l'associació gironina. Es va recórrer el procediment, que ha quedat en suspens, i l'alcalde va signar un document perquè el col·lectiu de crítics el seguís gestionant mentre no hi havia resolució. Però, segons el col·lectiu, això no els blindava jurídicament i al final han decidit tancar, cosa que ha agafat per sorpresa alguns espectadors.
6: Quina decepció. Espero que això sigui per poc temps. He sortit de la feina, he vingut aquí, m'he trobat per la sorpresa.
7: I estic sorpresa, suposo que fins que no renovin, però bueno, no serà el mateix.
2: Es esports, Espanya és el primer país classificat per la final del Mundial. La selecció de De La Fuente, amb 4 catalans a l'11 inicial, ha derrotat França a les semifinals per 2-0. Ha marcat primer Oyarzábal de penal a la primera part i Pedro Porro ha sentenciat a la segona part. Aquest dimecres es jugarà la segona semifinal, d'on sortirà el rival d'Espanya entre Anglaterra i Argentina.
4: El Barça, Frenkie de Jong, podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès va jugar infiltrat als dos últims partits del Mundial amb els Països Baixos.
2: Enèsim cop d'autoritat de Tadej Pogacar al Tour de França, l'eslové ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició de la ronda francesa i s'ha imposat en solitari al final de la desena etapa. A la general ha reformat el mallot groc del líder, ara amb més de 3 minuts i mig de marge sobre el danès Jonas Vingegaard.
1: Fins aquí les notícies.
0: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
1: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
8: Aquest atac, la Unió Europea ha promès més sancions contra...
9: I avui ha estat un altre matí de caos circulatori per 3 accidents.
10: No podem acceptar que hi hagin...
9: I en temps de cultura comença un dels festivals més destacats dels estius.
11: I una cosa més abans de la publicitat, perquè els detectius investiguen cada vegada més...
1: Catalunya Migdia.
12: Cada dia a les 2.
9: I a partir de les 3,
12: l'espai de reflexió a la tertúlia.
1: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
0: Al Catalunya Migdia t'expliquem les coses.

Avui és d'aquells dies que jo m'ho passaré la mar de bé. Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen. Ja sabeu que sóc un fan malalt de Caetano Veloso i també de Maria Bethània, i l'any passat van estar fent una gira conjunta els dos germans, ja sabeu que són germans, Caetano Veloso i Maria Bethània, i gira, diguem que no inèdita, perquè ja havien fet coses anteriorment plegats, però feia molts anys que no pujaven junts a un escenari per fer una gira. Una gira que va recórrer Brasil, Estats Units, però que aquí a Espanya ja no vam tenir el plaer de veure-la. Caetano ja està gran. L'última vegada va actuar a Madrid, d'això en deu fer ja, jo diria que va ser després de la pandèmia, però ja no l'hem tornat a veure per aquí encara des de fa molts anys, i per tant, doncs, una llàstima. No sé si hi hauran més possibilitats de fer-ho. Sí, com sigui, s'ha editat l'àlbum Caetano e Bethania o Vivo, que recull aquesta gira. És un disc extens amb bona part dels millors moments d'aquesta gira, que evidentment va ser multitudinària. Una gira que començava amb aquest Alegria, Alegria. Hi havia els aplaudiments quan sortia Maria Bethania a l'escenari. Jo he triat 4 cançons d'aquest àlbum, i són 4 cançons que les canten junts, Caetano Veloso i Maria Bethania, perquè n'hi ha algunes que les canta Caetano, les altres les canta la Bethania. Però jo n'he triat 4 que les canten conjuntament, com per exemple aquest Gente.

Evidentment que a mi em semblen excepcionals totes i cada una d'aquestes cançons que van interpretar plegats Caetano Veloso i Maria Bethània. Amb carreres paral·leles, sempre tenint-se moltíssima estima i, a més, molta admiració mútua per el que fa a les diverses propostes artístiques de l'un i de l'altre i també amb alguns encontres que han tingut al llarg dels anys, que després en parlarem d'alguns d'ells. Però, de moment, ens centrem en aquestes cançons que hi ha en aquest llarg i extensíssim disc en directe de Caetano Veloso i Maria Bethània, que es diu així, Caetano e Bethània ao vivo. Això es diu Fe.

fer, cantant a ple pulmó, tots dos, la Maria Bethània i el Caetano Veloso, amb dues veus, a més, que jo crec que combinen a les mil meravelles. Enregistraments n'han fet molts al llarg de la seva trajectòria artística, però el que costava més de veure era, doncs, les dues figures a damunt de l'escenari. Us estic fent un repàs d'algunes de les que més m'agraden a mi, però evidentment que descartar ha sigut difícil. Però la última, us en poso quatre, que normalment a la parada en posem tres, és aquesta que és com una mena de medley entre Motriz i Nau Identificado.

Sembla una cançó gairebé perfecta, Arnau Identificado, una cançó que es va enregistrar originalment l'any 1969 per Caetano Veloso. I, com us deia, no era la primera vegada que coincidien a damunt d'un escenari, malgrat que ells han fet la carrera cadascú pel seu cantó. Però l'any 1978 ja van enregistrar un àlbum que es deia justament, en aquest cas, l'ordre dels noms el posaven a l'inrevés, Maria Bethania i Caetano Veloso au vivo. S'ha de dir que Caetano i Maria Bethania mai s'han complicat la vida quan han enregistrat discos en directe. Tots es diuen au vivo. I en aquella ocasió, en aquell any 1978, Maria Bethania feia una versió de Ole un Ziño, que és la cançó que va dedicar Caetano Veloso al seu primer fill. I la veritat és que la versió és espectacular.

cap al final apareixia Caetano Veloso per fer duet amb la Maria Bethania d'aquest Olianzinho. Jo diria que és cançó dedicada a Moreno Veloso, que crec que va ser el primer dels quatre fills de Caetano, que de fet amb els quatre també ha fet gira, ha fet discos. Tota la família són artistes, tot absolutament artistes. Això passava l'any 1978 i una mica abans, l'any 76, Caetano Veloso va aplegar quatre monstres que es van dir els doces bàrbaros, com els serien com els bàrbars dolços, i eren Caetano Veloso, Maria Bethania, més la malaurada Gal Costa, que va morir l'any 2022, i Gilberto Gil. O sigui, un dream team de collons, no puc dir-ho d'una altra manera. Van fer dos discos i també enregistraments en directe a Rio de Janeiro l'any 1976. Caetano Veloso, Gal Costa, Gilberto Gil, Maria Bethania, tot en un pack realment espectacular.

una veritable bogeria, la veritat. Ja no només per tots els que figuren aquí, Caetano Veloso, Gal Costa, Gilberto Gil, Maria Bethania, sinó perquè estaven tots com una campana. Era època hippie, era època de tropicalisme, d'absorbir tot allò que venia, sobretot dels Estats Units, de les Illes Britàniques, i barrejar-ho amb la música popular brasilera. Hi ha dos àlbums d'aquests, Dos es Bárbaros, que es feien dir Els Quatre. De fet, aquesta cançó es deia Os Mais Dos es Bárbaros, i en el disc de Caetano i Maria Bethania en directe que hem sentit abans, també hi ha una adaptació d'aquesta mateixa cançó, però retitulada com Os Mais Dos es Bárbaros, perquè dels quatre en allà només n'hi havia dos. Ja us he dit que el 2022 va morir Gal Costa, Gilberto Gil és viu encara, Maria Bethania i Caetano Veloso per suposat. Anem a sentir una altra de les cançons d'aquest directe del 76, enregistrat a Rio de Janeiro, amb Gal Costa, Caetano Veloso, Gilberto Gil i Maria Bethania. Això es diu Esotérico.

Quines veus ben combinades, Gal Costa i Maria Bethània. Això era el 76. I en el primer àlbum que va publicar el Carlinhos Brown, el mateix de la Caipirinha i tot això, el que desfilava per Barcelona amb l'alcalde, que era el Clos, no? Que anaven, doncs això, cantant cançons de Carlinhos Brown, el mateix, resulta que el primer àlbum que va publicar, que es deia Alfa Gama Betizado, en un disc de debut va tenir la, no sé si la osadia, la valentia o com ho va aconseguir, però va ajuntar els dos es bàrbaros perquè col·laboressin amb ells amb una cançó que es diu Quixabeira. I la cançó no la trobareu a les plataformes perquè, tot i que l'àlbum, l'Alfa Gama Betizado, us costa de dir aquest títol, sí que el trobareu al disc, però aquesta cançó està exclosa. Hi ha com una versió diferent. Però jo sí que us la posaré perquè tinc el disc original. És Carlinhos Brown amb tota aquesta trepa. Caetano Veloso, amb Gal Costa, amb Gilberto Gil i amb Maria Bethània. I això sonava així.

Doncs aquesta bogeria la va fer Carlinhos Brown en el seu primer àlbum de l'any 1996, que es deia El Fagama Betizado, i va doncs, tenir el mèrit, gran mèrit, de poder fer una cançó amb tots els Doces Bárbaros, amb Gal Costa, Caetano Veloso, Gilberto Gil i Maria Bethania. I per acabar amb aquest idili entre Maria Bethania i el seu germà Caetano Veloso, doncs anem a recórrer a una preciosíssima cançó que va enregistrar Caetano Veloso en un àlbum de l'any 1971 i que estava dedicada a la seva germana. La cançó no es podia dir d'una altra manera que Maria Bethania.

Doncs aquesta era la versió original del Maria Bethània de Caetano Veloso, amb aquests coros que després van atraient perquè es va fer gran, i suposo que se'm va adonar que aquestes bogeries després ja no tocaven. Però a mi és de les que més m'agrada, aquesta original. Doncs no veig una manera més bonica d'acabar el programa del dia d'avui. Gràcies per ser-hi, com sempre. Gràcies per fer-nos costat i sigueu molt i molt exigents amb la bona música. Demà hi tornem, a la mateixa hora.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
2: Bona nit, us informa Quim Balaguer. El govern espanyol considera que la sentència del germà de Pedro Sánchez és un intent d'acabar amb el govern de coalició i insisteix que David Sánchez és innocent. L'audiència de Badajoz l'ha condemnat a 9 anys d'inhabilitació per prevaricació per la plaça de coordinador als conservatoris de música que va ocupar, un lloc de treball que, segons la sentència, es va crear a mida per ell. L'absol, en canvi, del delicte de tràfic d'influències perquè no s'ha pogut demostrar si l'ordre de crear aquesta plaça venia d'instàncies superiors. Elma Said és la portaveu del govern espanyol.
3: Confianza en la justicia y en que en instancias superiores se confirme lo que creemos, la inocencia de David Sánchez.
2: Des del PP qualifiquen d'històrica aquesta primera condemna a un dels membres del nucli familiar de Pedro Sánchez. El cap de l'executiu espanyol ha sabut la sentència quan era de viatge a París i ara per ara no s'ha pronunciat sobre la condemna al seu germà. Repàs ara altres informacions en Alfonso.
4: Els bombers esperen estabilitzar en les properes hores l'incendi de Rubió a l'Anoia, que ha cremat unes 47 hectàrees de terreny forestal. Són les dades provisionals dels agents rurals sobre aquest foc, pel qual s'han mobilitzat una cinquantena de dotacions i un fort desplegament de mitjans aeris. L'inspector Joan Rovira és el cap de la regió d'emergència metropolitana sud.
5: Bona part del perímetre, al voltant del 80% del perímetre, ja estabilitzat. I ens queda doncs, donar-li continuïtat als treballs per poder garantir que fem efectiu aquesta estabilització de l'incendi.
2: Aquest dimecres arribarem al pic de la tercera onada de calor de l'estiu. Els termòmetres tocaran sostre i podrien superar els 40 graus a diversos punts del país. La cap de Servei de Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Montse Font, avisa que la calor començarà a primera hora i anirà acompanyada de pols en suspensió.
6: Intentar anar hidratat, barret, protecció, ens coincideix la calor amb aquest ambient de pols que també dificulta la respiració de les persones que tenen doncs, algun tipus de problema respiratori.
4: Aquesta mitjanit ha quedat definitivament eliminada la tanca metàl·lica que separa Espanya de Gibraltar. La desaparició de la tanca permetrà suprimir els controls policials a la frontera i s'acabaran les cues que havien de fer els 15.000 treballadors transfronterers que cada dia es desplacen al Penyal des de la línia de la Concepción. A la mitjanit d'avui, desenes de persones i vehicles han creuat la frontera sense necessitat de passar cap control duaner per accedir a l'enclavament britànic.
2: Andorra rebaixa durant tot l'estiu el preu dels combustibles, que costaran entre 10 i 15 cèntims menys. L'objectiu és que els preus de les benzineres tornin a ser més baixos que a Catalunya per frenar la caiguda de vendes. Les benzineres andorranes havien estat tradicionalment més barates, però els increments de preus dels últims anys havien arribat a situar el litre 20 cèntims més car que en una gasolinera low cost de la Seu d'Urgell. El Parlament considera que la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el portaveu de Vox a la cambra, Joan Garriga, han vulnerat amb discursos d'odi el codi de conducta dels diputats.
4: La Comissió de l'Estatut dels Diputats veu faltes lleus en el seu comportament i ara la mesa del Parlament haurà de decidir si el sanciona. En el cas de Sílvia Orriols, la comissió la fa responsable d'haver assenyalat fins a 7 vegades la diputada d'Esquerra, Najat Driouech, amb expressions com aquesta per l'ús del vel.
7: La primera formació política que ha obert les portes del Parlament al fonamentalisme i al misoginia islàmiques.
4: També es consideren faltes lleus que el portaveu de Vox, Joan Garriga, col·loqués cartells amb l'expressió «company assassí» i vinculés els socialistes amb les drogues i la prostitució arran de les investigacions judicials que afecten el PSOE.
2: Esports, la selecció espanyola de futbol és la primera classificada per disputar la final del Mundial dels Estats Units. Amb quatre catalans, l'11 titular, el combinat de Luis de la Fuente, s'ha desfet de França a les semifinals per 0-2. Han marcat gols Oyarzábal Tapanal a la primera part i Pedro Porro a la segona. Aquest dimecres, segona semifinal, un duel Anglaterra-Argentina.
4: El Barça, Frenkie de Jong, podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès va jugar infiltrat els dos últims partits del Mundial amb els Països Baixos.
2: I encara que en Barça, el migcampista Marc Casado ha deixat la porta oberta a marxar del club, ho ha dit en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
4: Nou cop d'autoritat de Tadej Pogacar al Tour de França, l'eslové ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició de la Ronda Francesa en imposar-se en solitari a la desena etapa. A la general, Pogacar ha refermat el mallot groc de líder, ara amb més de 3 minuts i mig de marge, sobre el danès Jonas Vingegaard.
1: Fins aquí les notícies.
0: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren en lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
8: En el capítol anterior...
9: ...19 de gener del 2001. Els Mossos d'Esquadra detenen en Gràcia Rosado Piris, de 56 anys, a casa seva, a Badalona, com a principal sospitosa de la mort del seu cosí, Ricardo Piris Piris, l'agost del 2000. Ja han passat 5 mesos des que en van localitzar el cadàver a la seva segona residència de Lloret de Mar. El cos, en un avançat estat de descomposició, presentava fins a 20 ganivetades. Estava nu, de boca terrosa, i portava un preservatiu al penis. La policia, que no ha trobat l'arma del crim, creu que feia una setmana que era mort. Els Mossos centren els esforços en el cercle més proper a la víctima. Fins i tot creuen que hi pot haver dos agressors. Segueixen fins a 3 pistes que d'entrada semblen sòlides, però que s'acaben desinflant. Però tot canvia el dia de Reis, quan una de les germanes de Ricardo Piris entrega als Mossos un sobre tancat sense remitent. A l'interior, un anònim, escrit en majúscules, assenyala l'autora de l'apunyalament. Entre altres coses, la carta revela que l'Engràcia va estar amb la víctima a Lloret de Mar, el mes d'agost, que després la van veure amb una ferida a la mà per Santa Coloma de Gramenet i que tots dos, el Ricardo i l'Engràcia, havien tingut una relació 20 anys abans.
10: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. A l'home mort li van clavar 20 ganivetades. Estava despullat i portava un condó posat. La dona que han detingut els Mossos és la seva cosina germana i el cap dels investigadors diu que és una dona carinyosa que sembla incapaç de fer mal a ningú. L'han delatat els mateixos familiars a través d'una carta anònima en què diuen que es volia quedar amb el cotxe i els dos pisos del mort. I també diuen que fa 20 anys, víctima i suposat botxí van tenir una relació. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
11: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker.
12: Crims. Per què matem?
11: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
12: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
10: Els Mossos, en aquest crim, han estat investigant dues vies que semblaven sòlides. En les dues es tractaria de marits gelosos i venjatius que haurien mort Ricardo Piris Piris perquè era l'amant de les seues dones. Però després de seguiments i escoltes telefòniques no han aconseguit proves i després de 5 mesos de feina no tenien res sòlid per resoldre el cas. A la víctima la van trobar morta a Lloret de Mar el dia 27 d'agost. Semblava que l'havien apunyalat una setmana abans, el 21. 5 mesos després, el 6 de gener, una carta anònima assenyala una cosina del mort. El difunt es deia Ricardo Piris Piris, tenia 56 anys, vivia a Santa Coloma de Gramenet i tenia una caseta a Lloret de Mar. I l'assenyalada es diu Engracia Rosado Piris, també té 56 anys i viu a Badalona. Els Mossos la van entrevistar com a testimoni i va dir que no havia estat mai a la casa del seu cosí a Lloret de Mar. Una veïna del carrer va descriure una dona que s'assemblava a ella. A la carta anònima deien que l'Engracia, a l'agost, s'havia fet un tall a la mà. La seva filla ho va ratificar i els metges, que la van atendre, també. Un tall greu que li va seccionar 3 tendons. Un tall compatible amb les ferides que es fa algú clavant un ganivet. Per l'inspector Domènec, dels Mossos d'Esquadra, que va ser dels primers que va parlar amb l'Engracia, ell la va veure així.
13: Pues això és una dona doncs, carinyosa, per dir-ho així. És una, la típica dona que tothom pensa que és una bona persona i que no té pinta d'haver-li fet mal a ningú.
10: Però davant de tants indicis i coincidències i després de 5 mesos sense poder resoldre el cas, els Mossos decideixen detenir-la per veure si l'efecte de la detenció la fa entrar en contradiccions i delata algú perquè, no ho oblidem, el Ricardo el van matar de 20 ganivetades profundes i els policies i forenses creuen que hi hauria com a mínim 2 agressors. Així doncs, els agents decideixen arriscar. Van fins a casa seva, al carrer d'Orió de Badalona, al barri de la Salut, i truquen a la porta. És un primer pis. Els obre l'Engracia mateix.
13: Señora Engracia, usted está detenida por haber matado a su primo Ricardo. Li va canviar la cara. Directament. Li va canviar la cara i recordo la frase que va dir, a més la va dir en castellà, va dir «Sí, jo l'he matado perquè ell me mató a mi».
10: És una confessió sense contemplacions. Venen a casa teva, et detenen per un crim i confesses només dir bon dia. Però fixeu-vos que aquesta confessió obre un altre escenari. Què volia dir l'Engracia amb aquest «ell me mató a mi»? Què hi ha darrere d'aquesta afirmació? Després hi tornarem. L'Engracia té ganes de parlar, de buidar el pap. Ha reconegut ser l'autora de la mort del seu cosí i té ganes d'explicar-ho. L'inspector Xavier Domènec assegura que, com a investigador, és de les poques vegades que s'ha trobat algú amb tantes ganes de confessar. El més habitual en aquests casos és que es neguin els fets fins al final i que s'hagi de demostrar tot. Els Mossos, davant d'aquesta situació insòlita, l'informen que no té l'obligació de dir res més, si no és en presència del seu advocat. Però ella no fa cas de les recomanacions dels agents i es deixa anar.
13: Recordo el trasllat des del lloc de la detenció a Badalona fins a la comissaria de Blanes, on se la va portar, perquè era el jutjat que portava la causa, i pel camí ja no va parar d'explicar els motius. Motius que després vas tornar a explicar exactament igual davant dels agents instructors i secretari de les diligències amb l'advocat. Vull dir que no es va amagar res. I també va ser el mateix que va tornar a dir el dia següent quan la van passar a disposició judicial. Vull dir que va continuar amb la mateixa versió. Una vegada ja ho va explicar, ja no va parar. Pensem que es va alliberar de tot el que havia estat amagant durant aquests darrers mesos i ho va explicar tot.
10: Jaume Rovira és advocat penalista i el cas d'Engracia Rosado li arriba via torn d'ofici. El Jaume va escoltar directament les declaracions d'Engracia Rosado Piris.
14: Aquesta senyora va haver de fer moltes declaracions i compareixences en els jutjats i a Mossos d'Esquadra i, malgrat totes les declaracions que va haver de fer, va mantenir una versió sempre la mateixa i no va modificar en cap dels aspectes.
10: L'Engracia, doncs, va explicar sempre el mateix, punt per punt i davant de qui fos. De seguida va confessar ser l'autora de la mort del seu cosí Ricardo, però no sabem encara el motiu o motius que la van empènyer a fer-ho, i si ho va fer sola o no. Tornem a la frase que va dir l'Engracia quan els Mossos la van anar a detenir a casa seva a Badalona. La recordeu? Yo lo he matado porque él me mató a mí. L'inspector Xavier Domènec ens ha explicat que durant el trasllat fins a la comissaria de Blanes, l'Engracia ho va explicar tot. Un tot que comença 25 anys abans, és a dir, l'any 1975.
15: Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg.
10: El 1975, És un any de canvis. Després de 4 dècades de credo i de submissió, mor el general Franco i el règim franquista es descompon. O almenys això és el que ens havia semblat fins no fa gaire. En fi, aquell any 1975, Ricardo Piris arriba a Catalunya provinent de València d'Alcántara, Càceres. S'instal·la a Badalona, a casa de la seva cosina en Gràcia, que l'acull perquè encara no té un lloc per viure. Primer, entre ells, s'estableix una relació normal de familiars, però a mesura que passa el temps, el vincle es va fent més intens.
13: Va ser a partir de 1990 que ens explica que va començar aquesta amistat, va fer un canvi i van començar a tenir relacions sexuals. Els dos cosins, el Ricardo i l'Engràcia, van tenir relacions sexuals dins de la normalitat, però el Ricardo li reclamava tenir relacions anals i ella li deia que no. Però a part d'això, no hi havia res més d'estrany.
10: Si fem càlculs, estem parlant de 10 anys abans de la mort del Ricardo, que va passar l'any 2000. Pel que ens diu l'inspector, les relacions que tenien eren consentides. Recordeu que l'anònim, que una de les germanes de la víctima va portar als Mossos, ja alertava que els dos cosins havien estat embolicats des de feia temps i que ella es volia quedar amb tot el que ell tenia. Això és el que deia l'anònim.
16: En Gracia Rosado Piris hace 20 años estuvo con Ricardo. El día 1 de agosto de 2000 hasta el 23 de agosto, ¿sabéis lo que pasó allí? Estuvieron juntos los dos en Lloret. Durante 20 años estuvieron pasando por allí. Ella le quería quitar los dos pisos, el coche y el dinero. Por eso pasó lo que pasó entre los dos.
10: Els dos cosins, doncs, comencen a tenir relacions sexuals l'any 90, tot i que feia temps que eren amics. Aquest tipus de relació, explica l'inspector, continuen durant 3 anys més, fins al 1993. Concretament, fins al 23 d'agost. Què va passar aquell dia?
13: El 23 d'agost, com deia, del 93, ella va anar al domicili de Ricardo per veure'l. Ell la va convidar a una beguda. Ella explica que aquella beguda la va marejar, no sé si és que li va posar alguna cosa a l'interior o per quin motiu es va marejar, i el Ricardo, aprofitant que estava marejada, doncs la va violar. La va violar vaginalment, però també analment.
10: Hem sentit abans que ell sempre li demanava sexe anal i ella s'hi negava. Un cop consumada l'agressió, l'Engràcia amenaça el seu cosí de denunciar-lo, però no ho acaba fent. Per què no va denunciar el seu cosí violador? Ho explica Jaume Rovira, que va ser l'advocat de l'Engràcia.
14: Sortint de casa del seu cosí, de forma molt enfadada, li va dir: et denunciaré. El senyor Ricardo Piris, o la persona que va morir, doncs li va dir: doncs, si tu em denuncies, em matareu a tu o als teus fills. Aquesta amenaça ella la va considerar que tenia forament. I és per aquest motiu que ella no va presentar mai denúncia a Mossos d'Esquadra.
10: Per tant, als arxius policials no hi ha constància de la violació. Després tornem a posar l'atenció sobre aquest punt. Continuem. Violada i amenaçada pel seu cosí, l'Engràcia només té una idea al cap.
13: Després de l'agressió sexual, es va anar a una botiga, ens va informar inclús de quina botiga era, i allà va demanar un ganivet, el més gran que trobessin. Va agafar i va comprar un ganivet de grans dimensions, el va afilar, va portar-lo després per afilar encara més, i el va guardar fins tenir l'oportunitat de matar el seu cosí, Ricardo.
10: O sigui, que el va tenir amagat durant 7 anys esperant el moment oportú per fer-lo servir. Segons l'inspector Domènech, a l'Engràcia, la data del 23 d'agost de 1993 li queda gravada a foc. La violació és tan bèstia que li deixa unes seqüeles físiques i psicològiques molt greus, fins al punt que l'han d'intervenir quirúrgicament. Jaume Rovira, el seu advocat, en parla en aquests termes.
14: Aquesta senyora comença a tenir uns problemes de desgarrament de l'anus que li provoquen que tingui una incontinència constant. I aquesta incontinència constant que ha d'anar amb bolquers, aquesta senyora, des d'aquella època, li fa que consideri en aquest cosí seu com el culpable de tots aquests seus mals.
10: Tant l'advocat Jaume Rovira com l'inspector Xavier Domènech expliquen que l'Engràcia no va tornar a estar mai bé després de l'agressió. Els va dir que la vida que tenia en aquelles condicions humiliants no valia la pena. En aquest punt del relat pren tot el sentit la confessió que l'Engràcia fa als Mossos quan la van detenir. La recordeu? Jo lo maté porque él me mató a mí.
13: El mòbil era una revenja per una agressió sexual que havia patit feia 7 anys. Ella ho definia com un mort en vida. Sí, sí, el motiu de la venjança estava molt clar i, a més, això es denota també amb l'escena del crim. Només de, com he comentat, només de veure les punyalades que hi havia en el cadàver, ja es veia que hi havia molta ràbia i molta ira i molt de passió amb aquest homicidi.
10: Arribats a aquest punt, recapitulem. Ens ajuda la Mercè Folch.
17: Hola, Carles. Els Mossos detenen Engràcia Rosado Piris, de 56 anys, com a possible autora de la mort del seu cosí, Ricardo Piris Piris, també de 56 anys. L'anònim, que una de les germanes de la víctima entrega a la policia, la incrimina. Quan els agents es presenten a casa seva, l'Engràcia confessa de seguida el crim amb la frase següent: «Yo lo maté porque él me mató a mí». En el trajecte cap a la comissaria de Blanes, la dona explica amb tots els detalls que va tenir una relació amb el seu cosí i que la relació es va trencar després que ell la violés vaginalment i analment. L'agressió li va deixar seqüeles físiques i psicològiques molt greus. L'Engràcia va voler denunciar el seu cosí, però ell la va amenaçar de matar-la a ella i als seus fills si anava a la policia. La dona es va prendre seriosament les amenaces i, després de l'agressió, si bé no el denuncia, no dubta a anar a comprar un ganivet, el més gran de la botiga, per matar-lo. El guardarà fins que tingui la possibilitat de venjar-se per tot el que li va fer.
10: L'oportunitat de matar el seu cosí i examant li arriba el 21 d'agost de l'any 2000, quan dos dels seus 5 fills, els que vivien amb ella, van anar a passar uns dies a València d'Alcàntara i ella podia moure sense donar explicacions. Recordem que tots dos van ser en aquest poble d'Extremadura del 14 al 24 d'agost. Doncs bé, el dia 20 d'agost, l'Engràcia truca al Ricardo en una conversa que, segons els investigadors, hauria anat així.
18: Sí?
19: Ricardo, soy Engràcia.
18: Ah, hola, dime, ¿qué quieres?
19: Escúchame, estos días estoy sola sin los críos y estaba pensando que, bueno, que si quieres me puedes venir a buscar con el coche y nos vamos a pasar el fin de semana, no sé, a Lloret, y así me puedes enseñar tu nueva casa.
18: Oh, claro, de acuerdo. Pues ya te paso a recoger mañana.
10: Quin tipus de relació havien mantingut el Ricardo i l'Engràcia després de la violació? No havia de ser fàcil per ella mantenir el contacte, encara que fos mínim, amb el seu cosí després de l'agressió i de les amenaces. Escoltem què explica l'inspector Xavier Domènech.
13: Durant aquests anys va mantenir una relació distant, però relació, va voler mantenir-la amb el seu cosí per no perdre el contacte, per saber on estava i per si un dia es presentava l'oportunitat poder cometre l'assassinat.
10: Per tant, la relació no s'havia trencat del tot. L'endemà de la trucada de l'Engràcia, el dia 21 al matí, el Ricardo agafa el cotxe i va a buscar-la per anar a Lloret. Ella, que s'ha posat un vestit de flors, agafa el ganivet que tenia guardat des de feia 7 anys, el posa a la bossa de mà i puja al cotxe. Recordeu que la veïna del Ricardo va dir als Mossos que la dona que l'acompanyava abans que en denunciessin la desaparició portava un vestit de flors? Abans de continuar el camí, els cosins s'aturen en un centre comercial de Badalona. Compren unes costelles per dinar. Un cop arriben al destí, entren al pis, van a la cuina a deixar el que han comprat i el Ricardo fa aquesta pregunta a l'Engràcia.
13: Què vols fer? Vols que dinem o vols que anem a fer l'amor? I ella li va dir, no, anem a fer l'amor. Anem a dalt.
10: Pregunta concisa i directa. Ricardo Piris tenia clar que darrere de la proposta de l'Engràcia de veure la casa de Lloret hi havia una motivació purament sexual. Des de feia 7 anys, arran de l'agressió, que no havien tingut relacions. I ell potser va pensar que tot estava oblidat. Puja a dalt, a la tercera planta. El Ricardo li diu a l'Engràcia que guardi la bossa, la mateixa on porta el ganivet, i li diu que la guardi en una habitació. És l'habitació que fa servir la nòvia del Ricardo, l'Anna, per deixar les coses quan ve a Lloret a passar el cap de setmana. Ella obeeix. El Ricardo se'n va cap a l'habitació del costat, que té dos llits. S'estira en un dels dos i l'espera. L'Engràcia entra. Ell es posa un preservatiu. L'Engràcia només té un objectiu.
13: Tot i l'odi que tenia durant 7 anys, va mantenir relacions sexuals. I quan li van preguntar la motivació, va dir que era perquè ella ho havia estat preparant durant molt de temps i sabia que després de mantenir relacions sexuals, el Ricardo estaria en un moment de relaxació que li impediria doncs, fer front a una agressió, a l'agressió que ella li volia fer. Diguéssim que el posava en una situació de vulnerabilitat.
10: Us sona el cas de la Lorena Bòbit? Si no us sona, ja us el recordarem ara, de seguida. Continuem, de moment, al número 1 del carrer Santa Julita de Lloret de Mar, al migdia del 21 d'agost de l'any 2000. El Ricardo i l'Engràcia han fet l'amor i ell es queda relaxat al llit, estirat. L'Engràcia s'aixeca i li diu que va rentar-se. No ho fa. Va a l'habitació on ha deixat la bossa. L'obre i agafa el ganivet que havia guardat des del 1993. 7 anys guardant el ganivet esperant aquella oportunitat. Torna a l'habitació i amb tota la ràbia acumulada durant 7 anys de malviure, li clava una ganivetada a l'engonal que li talla l'artèria femoral. Realment, però, l'Engràcia volia tallar directament la femoral? S'ha entrenat per tenir tanta punteria? De seguida ho sabrem. Són 3:45 de la tarda. Ho fa amb tanta força que el ganivet queda blocat a la cama. Surt molta sang i la paret queda tacada de dalt a baix. Tal com ens ha explicat l'inspector Xavier Domènech, era com si la sang l'haguessin tirat amb un got. L'Engràcia intenta treure el ganivet i, en fer-ho, es fa un tall a la mà esquerra. És la ferida que l'obligarà a anar a l'hospital, tal com queda recollit a l'informe mèdic al qual accedeixen els Mossos. És la ferida que l'obliga a portar la mà envenada i que amaga quan els Mossos li prenen declaració com a testimoni. És la ferida que li veuen els fills i que ella atribueix a un accident domèstic. El Ricardo suplica a la seva cosina que s'aturi.
13: Ricardo li va demanar que, sisplau, parés i que avisés una ambulància, però ella no li va fer cas. Es va marejar, Ricardo, i va caure. I va ser quan va caure que li va fer la resta de punyalades fins a arribar a les 20. Punyalades amb un grau d'intensitat molt elevat, tant que fins i tot algunes punyalades van comptar-les doble perquè tenien entrada i sortida. O sigui, que algunes li van atravessar el cos.
10: Segons els forenses, el cos del Ricardo presentava 20 punyalades en forat, 5 sense, i els talls superficials que la víctima hauria rebut en voler defensar-se. En total, doncs, l'Engràcia va clavar 25 punyalades al seu cosí amb un ganivet que els Mossos encara no han localitzat. Recordem que al principi de la investigació els Mossos pensaven que hi havia 2 agressors per la quantitat i el tipus de ferides que tenia el cos. Aquesta opció es descarta després de comprovar que algunes punyalades tenien orifici d'entrada i sortida. Més coses.
17: Un cop complert el seu objectiu, l'Engràcia baixa al pis de sota, va a la cuina i es renta les mans. Agafa uns draps i s'embolica la ferida de la mà esquerra que s'ha fet intentant treure el ganivet de l'engonal del seu cosí. Un cop al carrer, el llença i camina fins al centre de Lloret. Són uns 25 minuts a peu des del carrer Santa Julita. Allà troba un taxi que la porta a casa. Quan hi arriba, ja fa 5 hores que s'ha fet el tall i veient que la mà li fa mal, se'n va a l'hospital perquè li curin.
10: Tot això va explicar i repetir la mateixa Engràcia. Les peces encaixen, però encara hi ha alguns dubtes per resoldre. Per exemple, l'Engràcia tenia clar que volia clavar tantes ganivetades al seu cosí violador? Per què clava la primera ganivetada a l'engonal del Ricardo? En aquest punt, aturem un instant el relat i tornem a 1993. Situem-nos a la costa est dels Estats Units i concretament a Manassas, una ciutat de poc més de 40.000 habitants a l'estat de Virgínia. Allà, a milers de quilòmetres de distància de Lloret de Mar, un cas ha commocionat l'opinió pública.
20: The malicious wounding trial of Lorena Bobbitt began today in Manassas, Virginia. She has admitted emasculating her husband last June. Earlier today, she pleaded...
10: Mercè, què és això que sentim?
17: És l'informatiu matinal de la CNN que explicava l'inici del judici a Lorena Bobbitt, una noia de 22 anys nascuda a l'Equador que la nit del 23 de juny del 1993 va tallar el penis al seu marit. Aquella nit, John Wayne Bobbitt, un exmarine de 26 anys, va arribar a casa borratxo, com ja era habitual, i va violar la seva dona, com també era habitual. Feia més de 4 anys que estaven casats. Un cop més, la Lorena no va poder resistir-se a la brutalitat del seu marit i va aguantar. Consumada l'agressió i amb ell encara al llit, es va aixecar i se'n va anar cap a la cuina. Estava esgotada i plena de ràbia. Va agafar un ganivet de 20 centímetres, va tornar a l'habitació i veient que el seu home estava adormit, li va amputar el penis d'un tall sec.
10: Però la història no acaba aquí.
17: No, totalment desorientada i amb el membre del seu marit a la mà, la Lorena surt de casa i agafa el cotxe. Quan s'adona que porta el penis en una mà, el llença per la finestra i continua conduint. Unes hores més tard, i ja en plena consciència del que ha fet, truca a emergències. La policia aleshores engega una exhaustiva recerca del membre per la zona on la Lorena diu que l'ha llançat. Després de moltes hores, el localitzen. Està intacte. El John passa 10 hores a quiròfan i li aconsegueixen reconstruir.
10: La Lorena va ser condemnada per aquests fets?
17: De fet, de l'afer Bobbitt se'n van fer dos judicis. En el primer es va jutjar el John per violació dins del matrimoni. Un jurat el va absoldre. En el segon es va processar a la Lorena per agressió. La van declarar no culpable per haver actuat sota un estat de pertorbació mental i va ingressar durant 45 dies en un centre psiquiàtric. Després del procés judicial, la parella es va divorciar i ella va recuperar el seu cognom de soltera, Gallo. L'acte de tallar el penis al seu marit va convertir-la en un personatge famós i objecte de befa als programes de sàtira. Però la seva història i els motius que la van impulsar a fer-ho van quedar en un segon pla. Una història de maltractaments físics i psicològics, de pallisses i de vexacions. En una ocasió, John Wayne Bobbitt fins i tot l'havia obligat a avortar.
10: Hi va haver tanta sorollada mediàtica al voltant del penis amputat i reconstruït que ell es va dedicar una temporada a la indústria del porno. Però no li va funcionar. Va treballar de cambrer, de conductor de limusines i va gestionar un bordell. El 1999 es va tornar a casar. 5 anys més tard es va divorciar i la seva dona el va denunciar per maltractaments.
17: Ella es va convertir en un activista a favor dels drets de les dones víctimes de violència de gènere. Es va tornar a casar i té una filla. En alguns períodes, tots dos van trepitjar els platós de televisió i van ser carnassa dels realities. Després d'uns anys de calma, aquest 2019, Lorena Gallo va trencar el silenci i va concedir una entrevista a la cadena de televisió Telemundo, on justificava d'aquesta manera el que va fer.
3: Uno nunca sabe cómo va a reaccionar, porque no solamente el trauma es emocional, mental, pero tú estás viviendo algo que en realidad no se puede describir. Yo no sé si hubiese tenido una oportunidad de escapar o porque no, en realidad no me sentía que sabía cómo reaccionar o dónde ir. Estaba aislada de mucha gente. Yo me sentía como si estuviera en mi propio hogar, era como estar encarcelada.
17: És el testimoni d'una dona maltractada. En aquesta mateixa entrevista, Lorena Gallo explica que l'any 1993 era molt difícil denunciar i parlar obertament de violència de gènere. Assegura que, per sort, ara és un tema que ha deixat de ser tabú i ha sortit de l'àmbit privat.
12: Crims amb Carles Porta.
10: L'any 1993, el cas de la Lorena Bobbitt es va fer mundialment conegut. La violació de l'Engracia Rosado a mans del seu cosí no la va saber ningú. Fixeu-vos quina coincidència. El cas de la Lorena Bobbitt i la violació de l'Engracia Rosado coincideixen en el temps. Totes dues se situen l'estiu de 1993, entre el juny i l'agost. El juny, totes les cadenes de televisió parlaven de la noia que li havia tallat el penis al seu marit perquè l'havia violat. I a l'agost, el cosí Ricardo violava l'Engracia. Escoltem l'inspector Xavier Domènech.
13: Ens va explicar que la primera punyalada el que volia era... no era matar-lo. El volia matar, també. Però el que primer volia fer era tallar-li el penis i els testicles. Era el primer que volia fer. I esperar que així es morís. Però va errar, diguéssim, es va equivocar i va fallar.
10: L'objectiu de l'Engracia no era la femoral. Així ho publicava el periodista Fidel Valés a l'edició del Punt del 8 d'octubre de 2002, l'endemà de la primera sessió del judici.
17: L'acusada de matar el seu cosí a Lloret diu que el volia capar, però li va fallar la punteria. Engracia Rosado Piris, acusada d'assassinat per la mort a ganivetades del seu cosí, Ricardo Piris Piris, a Lloret de Mar, va confessar ahir el crim davant del Tribunal del Jurat, però va matisar que li va fallar la punteria quan a la primera agressió va clavar el ganivet a l'entrecuix de la víctima perquè la seva intenció era capar-lo.
10: Quan es va fer el judici, es van saber més detalls de l'arma del crim. El ganivet, que va esmolar i guardar durant tant de temps. Això és el que va declarar la mateixa Engracia.
5: Que decidió comprar un cuchillo de los más grandes que hay y lo afiló para vengarse de su primo Ricardo, que lo compró en una tienda de la calle del reloj de Santa Coloma de Gramenet, con el mango de madera de color marrón rojizo y con la hoja afilada de un corte ancha y larga.
10: A la sentencia y trobem més detalls.
5: Un cuchillo de unos 4 centímetros de ancho y 30 de largo, medio potente tanto por su capacidad de penetrar en la carne humana como por sus dimensiones.
10: Els Mossos no van poder trobar mai aquest ganivet. És una de les poques coses que l'Engràcia no va explicar. Es va oblidar de què n'havia fet. Havia passat massa temps, 5 mesos, entre la mort de Ricardo Piris i la confessió, i ja no el van poder localitzar. Els investigadors, per la forma i la mida de les lesions que presentava el cos, sempre van imaginar que era un ganivet que tenia la fulla d'un sol tall, llarga i no excessivament ampla, és a dir, un ganivet de tallar pernil. Tornem un moment al dia del judici, que escoltarem la veu de l'Engràcia. El judici de l'Engràcia Rosado Piris va començar el 7 d'octubre del 2002 a l'Audiència de Girona. La va jutjar un jurat popular. En la primera sessió, l'Engràcia puja a les escales de l'edifici custodiada pels Mossos d'Esquadra. Va vestida d'una manera austera, faldilla marró, que li arriba gairebé als turmells, i brusa de màniga llarga d'un verd molt clar amb el primer botó descordat. L'Engràcia porta ulleres rodones i de vidre gruixut. Té el cabell curt, de color marró clar, i va pentinada cap enrere. Quan li toque declarar, explique quina era la seva intenció.
21: Y entonces yo cogí el cuchillo con la mano derecha y con la izquierda para cogerle su parte y cortársela. Pero entonces cuando yo le clavé el cuchillo en la ingle, fue y me echa las manos para atrás y ya no pude cogerle las partes.
10: Escoltem ara l'advocat de l'Engràcia, Jaume Rovira, que ens dona més detalls d'ella i del que va passar aquell dia d'agost del 2000.
14: La senyora Engràcia, una cosa que no té són estudis. I precisament una de les coses que el seu cosí li tirava sempre en cara era que li deia tonta, burra, i li deia termes d'aquests. I en algunes de les declaracions es parla que inclús quan el cosí, en Ricardo Piris, la va anar a buscar per ensenyar-li la casa a Lloret de Mar, durant tot el camí la va estar insultant amb aquests termes, i que això, ell mateix ho reflexa en les seves declaracions, l'estava enxerinant més, s'estava enrabiant més.
10: L'inspector Xavier Domènech també explica que, en paraules de l'Engràcia, el Ricardo era una mala persona i que sempre la insultava i la menystenia. Vistes les coincidències amb l'afer Bòbit, podríem pensar que l'Engràcia s'hi hauria inspirat. Recordem que l'amputació del penis de Bòbit va ser el 23 de juny del 93 i que el Ricardo va violar l'Engràcia 2 mesos després, a l'agost. El seu advocat, però, ho va descartar. L'Engràcia mai s'hi va referir a aquest cas. L'únic que volia era venjar-se del seu cosí. Fa 26 anys, com explicava Lorena Gallo a Telemundo, les agressions i la violència contra les dones no es denunciava. L'Engràcia tampoc ho va fer coaccionada pel seu cosí i per un entorn que encara considerava aquest tipus de comportament com un tema privat. Però en una violació com la que va patir, amb una intervenció quirúrgica pel mig i un reguitzell de problemes psicològics, per què ningú la va saber ajudar?
14: Ara mateix sobta una mica, tal com tenim ara la societat, que puguis agafar un informe mèdic de l'any 94 o del 96 i que el propi informe mèdic te diu «refiere haber sido agredida sexualmente» i que d'aquí no existeixin cap mena de conseqüència ni s'activi cap mena de protocol, com ara sí que passaria.
10: Eren altres temps i l'odi de l'Engràcia cap al seu cosí per tot el patiment acumulat no es va canalitzar per la via que tocava. Va fer pòsit i l'obsessió per venjar-se va esclatar el 21 d'agost de l'any 2000, 7 anys després d'haver estat violada. La Fiscalia va demanar per l'Engràcia una pena de 23 anys de presó, l'acusació particular 20. La seva defensa va proposar l'absolució, argumentant que l'acusada tenia un trastorn crònic delirant a causa de la violació, o, alternativament, 5 anys de presó i controls ambulatoris. Els pèrits psiquiatres que van atendre la Engràcia entre el 1993 i el 2000 i citats per la defensa deien que patia un trastorn delirant crònic. Escoltem què caracteritza aquest tipus de trastorn. Tomàs Navarro és psicòleg.
6: El trastorn delirant es caracteritza per tenir deliris. Els deliris són pensaments que poden semblar reals, però és un pensament alterat. El problema és que aquest pensament segueix una lògica, però les premisses i els punts de partida no són correctes, de tal manera que sembla raonable, però no hi ha raó a darrere. Costa molt de refutar un deliri. Per exemple, molts de nosaltres podrem tenir deliris al llarg de la nostra vida, simplement per fatiga. Però, per exemple, en la depressió hi ha un deliri habitual, que és que ningú m'estima. Intenta desmuntar aquest deliri. Què comporten aquests deliris? Pues normalment patiment. Normalment patiment perquè, clar, són pensaments que no es poden refutar i que et munten una visió del món que normalment sol ser negatives.
10: En canvi, els metges forenses van determinar que l'Engràcia no patia cap tipus de malaltia mental en el moment dels fets, tot i reconèixer que va actuar sota l'efecte de l'obsessió que tenia des de feia 7 anys. Això li va servir d'atenuant. Això és el que diu la sentència.
5: Sin embargo, el Tribunal del Jurado, contando con prueba para ello derivada tanto de la declaración de la propia acusada como del informe de los médicos forenses, estima concurrente la atenuante de obcecación dado que durante 7 años guardó en su interior la intención de acabar con la vida de su primo. Obcecación que vino asentada en el dato objetivo de ciertas molestias derivadas de la anulación del nervio que controla los esfínteres anales. Lesión esta de la que no dudaba de culpar a su primo por la violación anal que la propia acusada decía haber padecido.
10: En la sentència es parla de dato objetivo per referir-se a les molèsties que va patir l'Engràcia arran de la violació. Ara bé, durant el judici, els forenses van dir que l'Engràcia ja tenia aquests problemes físics abans de l'agressió del seu cosí. Ho explica una periodista que va seguir el cas, la Tura Soler, cap d'investigació del diari El Punt Avui.
7: Els forenses van dir que ella realment sí que patia una obsessió de venjança pel convenciment erroni que ella tenia de que les dolències físiques que patia ella li provenien de la violació del seu cosí. I els forenses el que van plantejar va ser que ella ja tenia abans de la violació, ja patia uns problemes físics i ho van atribuir que se li havien agreujat per una operació desafortunada.
10: Si el Ricardo Piris havia violat o no a l'Engràcia Rosado, en el judici no es va tractar.
7: Però en cap moment no es va investigar les circumstàncies d'aquest fet, que seria on arrenca la revenja, no?, de la violació. No sé, estem parlant, clar, l'any 2000, potser, si avui en dia ens trobéssim el cas d'una persona que diu que acaba de matar algú perquè fa 7 anys la va violar, no sé si s'aprofundiria més o no en el si realment aquest fet, aquesta violació, va existir i realment la violació era a la causa dels mals físics que patia l'Engràcia.
10: El jurat va considerar que la manera com va actuar l'Engràcia denotava un control de la situació.
5: Consideraron que la forma de llevar a cabo la acción, premeditándola con antelación, citando ella a su primo, escondiendo el cuchillo en la bolsa, consiguiendo que se desnudara para acceder más fácilmente a cortarle sus partes mediante el mantenimiento voluntario de relaciones sexuales, atacando a traición y deshaciéndose del cuchillo, implican un control absoluto de sus acciones y una ideación incompatibles con la pérdida de sus facultades para entender y querer. La acusada, además, tras el incidente en que manifestó haber padecido la agresión sexual con penetración anal, supo controlar su furia y reprimirla hasta encontrar el momento que ella creyó oportuno para llevar a cabo su venganza.
10: Fins i tot, i segons el seu advocat, hi havia gent que potser no se la creia perquè la seva manera d'explicar els fets era molt freda.
14: El que deien els psiquiatres és veritat. Aquesta persona tenia un trastorn o una fixació, diguem-ho així, i això feia que quan parlés a ella del tema de l'assassinat, o inclús que quan parlés del tema previ de la violació, parlava d'una manera molt freda. Vull dir, no li posava cap mena d'emoció. Ho deia d'una forma sempre igual i, a més, amb el mateix to de veu. Com si fos un relat ja pues, com memoritzat, i el anava dient a tothom igual. I això fa que potser hi hagi gent que...

0: vegades es va excloure l'acarnissament i se li va aplicar l'atenuant d'obsecació, l'obsessió que dèiem abans. Traïdoria perquè, segons la sentència, la víctima no va tenir cap possibilitat de defensar-se.
1: La situación de la víctima reposando tumbado tranquilamente en la cama tras haber consumado coito vaginal voluntario con la acusada, de suerte que el cadáver fue hallado con un preservativo colocado sobre el pene. La ocultación del arma, pues la acusada se acercó hasta el fallecido escondiendo el cuchillo en su espalda para que la víctima no pudiera apercibirse de sus verdaderas intenciones. Y lo súbito del ataque, propinando una fuerte cuchillada como primer acometimiento en la zona de la ingle, perforando la arteria femoral.
0: Per quin motiu se'n va excloure l'acarnissament si li va clavar 25 punyalades? Escoltem què va explicar l'Engràcia durant el judici.
2: Y entonces pues yo, para que no padeciera, pues le di por la espalda unas pocas, no sé las que fueron. Como vi que no se moría...
3: Es decir, usted le dio 24 punyalades para que no sufriera.
0: L'inspector Xavier Domènech diu que l'Engràcia va tenir compassió.
4: La resta de punyalades era perquè es morís més aviat, que li feia pena. Diu que va estar patint, agonitzant 5 minuts i que ella el que volia és que es morís més ràpid i que per això li va fer la resta de punyalades.
0: L'advocat Jaume Rovira ens explica que aquesta és la raó per la qual no hi va haver acarnissament.
5: Perquè hi hagi un acarnissament és fer patir més la víctima del que patiria amb una única ganivetada. Aquí no es va poder aplicar aquesta agreujant, perquè després de la primera ganivetada en seguida va caure a terra i va perdre la consciència. Amb la qual cosa, de les següents ganivetades no se'n va sentir.
0: Ricardo Piris va morir a causa d'un xoc hipovolèmic per la gran quantitat de sang que va perdre quan l'Engràcia li va seccionar la femoral. El magistrat president del tribunal, Adolfo García, acollint-se al veredicte del jurat, va condemnar Engràcia Rosado Piris a la pena mínima aplicable en casos d'assassinat amb traïdoria, 15 anys de presó.
5: És curiós perquè me'n recordo que, esclar, ens van llegir el veredicte a la sala amb el jurat davant i el magistrat, i jo tenia al meu costat la senyora Engràcia i no s'enterava massa del que passava a dins de la sala, per molt que intentés explicar-li el que passava i el que passaria. I aquesta senyora, quan una vegada es va dictar el veredicte, me vaig acostar, que la tenia al costat, i li vaig dir a cau d'orella, dic, senyora Engràcia, li han caigut 15 anys. I la resposta d'ella va ser, solo?
0: L'advocat Rovira interpreta que la seva clienta no li importava gaire anar a la presó.
5: Aquest pis hi vivien dos dels seus cinc fills, els dos menors, una que era major d'edat, l'altra que em sembla que tenia 16 o 17 anys, amb els quals no es parlava. Tot viure tots tres en el mateix pis i ser un pis molt petit, no es parlaven. El mal ambient era palpable, fins al punt de que el pis semblava més un lloc per dormir i per res més. Vull dir, érem petit, a la nevera no hi havia quasi res, per no dir res, i una cosa que ens va sobtar moltíssim és que l'única bombeta que funcionava és la que hi havia en el menjador.
0: L'advocat Rovira explica que va ser una dona amb molt mala sort amb les parelles i amb els fills.
5: Aquesta senyora, quan va entrar en presó provisional, ella se'n va alegrar, i se'n va alegrar per dos motius. Una, perquè ja no havia d'amagar més un secret que se la menjava per dins, en aquesta senyora. Però, per l'altra banda, és perquè allà estava molt més ben atesa a nivell de comoditats, a nivell de professionals que estaven per ella, que no pas en la situació en la que es trobava a casa seva.
0: Però encara hi ha una altra volta de clau en aquest cas. Com hem sentit, la senyora Engràcia vivia en condicions molt lamentables en un pis petit sense bombetes i amb la nevera buida. Els germans del Ricardo l'acusaven de ser una dona moguda per la cobdícia, que només volia diners. Recordeu l'anònim. La realitat va ser una altra.
5: El que sí que es va poder provar és que en el moment de la detenció aquesta senyora tenia uns comptes amb quantitats de diners suficients. Tenia més de 18.000 euros en els seus comptes. A part de que, curiosament, compartia un compte, formalment, amb el mort, perquè el senyor Ricardo Piris, per fets de cobrament d'una invalidesa derivada d'una operació seva del peu, la va posar com a titular perquè era l'única persona que coneixia

0: a Santa Coloma de Gramenet en aquells anys. O sigui, el tema econòmic no hi era per enlloc.
1: Crims amb Carles Porta.
2: Adrià Pujol, molt benvingut.
3: Moltes gràcies.
2: L'Adrià Pujol és antropòleg i ens ajuda a posar llum a la foscor en aquests capítols de crims. Déu-n'hi-do al cas d'en Gracia Rosado i de Ricardo Piris, aquests dos cosins, ella l'acaba assassinant. Vaja, el mòbil és la venjança. Què mou algú a buscar venjança?
3: Doncs és un instint compensatori molt primari i probablement molt just, a diferència del que es pot arribar a pensar, que la venjança és un acte irreflexiu, etc. No, és llei del talió, és tu m'has fet mal, jo te'n faig. Potser el problema sigui avaluar en quin moment aquesta venjança de la cosina s'esdevé. Si no m'erro, ells fa anys que tenen relacions. Sí. Per tant, aquesta venjança surt després de congriar, d'acumular tot un seguit d'odi, de ràbia, de menyspreu, digueu-li com vulgueu. I vist així, no és un acte venjatiu, o ho és, en diferit. Em vas començar a fer mal fa tants anys.
2: Em vas violar,
3: etc. Vull dir, vaig en bolquers per culpa de les violacions reiterades, tot això, i ha arribat un punt que dic prou. Mirar-ho només des del punt de vista de la venjança i, per tant, de l'equilibri de balances entre mals és una mica prim. No explica gran cosa, i al mateix temps fa molta llum, perquè és l'acte més instintiu possible, és el dels nens petits. M'has picat, et pico.
2: Sí, acció-reacció, no?
3: Sí, però faríem bé de pensar que l'origen del que en diem justícia o dret vindicatori, dret vindicatiu, tot aquests legalismes, etc., a l'origen de tot hi ha la manera d'articular la venjança i de fer-la complexa i analitzar-la complexament. Les lleis, els codis civils, els codis penals, el dret romà, no deixen de ser intents mamútics per ordenar una cosa que en principi és acció-reacció. Hi ha hagut un crim, hi ha hagut un mal, hi ha hagut una iniquitat, i a l'origen d'aquestes mogudes sempre hi ha un equilibri, una llei del talió que algú es pren pel propi compte o que està estipulada en un codi complex, però al final és el mateix.
2: Per tant, la justícia seria aquest blanquejament, per dir-ho així, de la venjança,
3: sí, sí,
2: no?
3: Sí, perquè, a veure, la venjança, si deixem que la venjança campi lliure i que tothom s'agafi, com se sol dir, no?, la justícia per la seva pròpia mà, doncs això seria un caos. Però no deixa de ser la tipificació, l'ordenació d'una cosa que és que no lògica, no? És que és l'única manera que hi ha d'equilibrar. Ara, a veure, ara ens passarem de frenada, però ja aquí som, una condemna llarga per un crim, comès o no, bueno, doncs és un tipus de venjança o què és? Una venjança col·lectiva acceptada per tothom, eh? Aquest senyor ha fet mal i per tant ha de passar 13 anys a la presó. Bé, no és una venjança col·lectiva, això? O, bueno, que vingui algú que hi entengui i que m'ho expliqui.
2: La venjança, Adrià, pot tenir beneficis?
3: Sí, esclar que en té. Bueno, el primer suposo que és d'ordre psicològic, no? Que és que descanses. Potser després, acte seguit, et penedeixes, eh? Però la venjança descarrega. Encomana la sensació, l'escalfor que s'està fent justícia. I ara podríem anar per entendre-ho a casos molt petits. Tornem als nens i als patis de les escoles. M'has picat, et pico. Per tant, el món torna a estar equilibrat i podem seguir jugant.
2: Déu-n'hi-do.
3: Sí, bueno, som més senzills del que semblem, sí. El que passa és que tendim, a l'hora d'explicar-ho, tendim a complicar-ho moltíssim.
2: Bueno, i l'entorn també fa que es compliqui, no?
3: Sí, sí, sí.
2: Les circumstàncies, les causalitats i les casualitats, no?
3: Totalment, i no hem parlat de la set de venjança, perquè és una cosa que corre com l'aigua o com la pólvora. Quan hi ha hagut un mal, el grup s'encomana d'aquesta set de venjança i de vegades l'executa, no un... en benefici en nom propi, sinó en grup, i d'aquí els linxaments, les cremes de gent a la plaça pública, etc. Que ara tot això es fa en un jutjat i es fa tot més ordenadet i no es crema gent a la plaça. Bé, però el motiu no ha canviat.
2: És una actitud que retroalimenta.
3: Sí, sí, i que mentre això rodi existirem. Quan això s'aturi, deixarem d'existir.
2: Molt bé, Adrià, moltíssimes gràcies. Que vagi bé.
3: Que vagi molt bé.
4: L'en Gracia ara té 75 anys. Va complir íntegrament la pena de presó a Figueres. El 2017 va quedar en llibertat després d'estar 15 anys tancada. Durant tot aquest temps, pràcticament no va rebre visites. Pel que sabem, en sortir, se'n va fer càrrec als serveis socials perquè no tenia suport familiar. Si voleu, a vosaltres, estimats oients, us toca analitzar. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
1: Crims. Guionistes Lídia Orriols, Mercè Folc i Adolf Beltrán. Cas d'avui, Mercè Folc. Muntadors musicals, Benja Estacio i Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.

0: Som 3Cat. Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Quim Balaguer. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat dos dies de dol i ha convocat per aquest vespre a les 8 un minut de silenci en memòria dels dos germans bessons d'11 anys que van morir dilluns ofegats al Ter al seu pas per aquesta vila d'Osona. Tot i que hi ha una investigació en marxa, la principal hipòtesi és la d'un accident. Un veí de Manlleu recordava que la zona del riu on es van anar a banyar els nens era perillosa.
2: Perquè és un puesto que fa sempre un remull i allà hi ha un de sota de fang. I, clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
1: Des que va començar la campanya de bany a Catalunya, ara fa un mes, han perdut la vida 20 persones, la majoria ofegades en platges. L'any passat, 28 persones van morir durant la campanya de bany. Més notícies, en Alfonso.
3: El govern espanyol veu en la sentència al germà de Pedro Sánchez un intent d'acabar amb el govern de coalició i insisteix que David Sánchez és innocent. L'Audiència de Badajoz l'ha condemnat a 9 anys d'inhabilitació per prevaricació per la plaça de coordinador als conservatoris de música que va ocupar. Un lloc de treball que, segons la sentència, es va crear a mida per ell. Això sí, l'absol del delicte de tràfic d'influències.
1: Avui torna a haver vaga a Renfe convocada a tot l'estat pel sindicat ferroviari. Es tracta d'un sindicat minoritari i a l'aturada que va convocar ja a finals de juny, la repercussió al servei va ser escassa. A les Rodalies de Barcelona van circular un 94% dels trens d'un dia habitual. Tot i això, Rodalies s'han decretat per avui serveis mínims, 66% en hora punta i 33% la resta del dia. A l'alta velocitat seran del 73%.
3: Els bombers treballen en les tasques d'extinció d'un incendi de vegetació a Rubió, a l'Anoia, que ja ha cremat unes 47 hectàrees. En el dispositiu s'han mobilitzat una cinquantena de dotacions i esperen donar-lo per estabilitzat en les properes hores. Aquest dimarts també ha estat dia de focs simultanis. Els bombers han actuat en un segon incendi a Cunit, al Baix Penedès, que ja està estabilitzat.
1: Catalunya afrontarà avui el moment més àlgid i crític de la tercera onada de calor de l'estiu, amb un pic de les temperatures que poden arribar o superar els 40 graus en diversos punts del territori. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa de perill extrem d'incendi forestal en 111 municipis de 20 comarques i mantenen la prohibició d'accés a 8 espais naturals. En l'última setmana, les visites als centres d'atenció primària i als hospitals per problemes de salut relacionats amb la calor han pujat un 40%. Catalunya vol ser pionera a Europa en la circulació de cotxes autònoms i ha aprovat un pla per digitalitzar els principals eixos viaris que depenen de la Generalitat.
3: El govern ha aprovat el programa de carreteres connectades intel·ligents, segons ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
4: Aquesta és la llavor dels corredors de mobilitat autònoma que hem de tenir a futur i, com els dic, siguent pioners en l'àmbit europeu.
3: El projecte preveu la creació d'una xarxa wifi pròpia que permetrà que el vehicle s'hi connecti. D'aquesta manera es disposarà d'informació detallada de la situació del trànsit, es podran prendre decisions de gestió en temps real i enviar missatges als conductors. La inversió total prevista serà de 66 milions d'euros fins al 2030.
1: Esports, la selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb 4 titulars a l'11 inicial, el combinat de Luis de la Fuente ha superat França en semifinals per 2-0. Han marcat Oyarzabal i Pedro Porro. Avui es jugarà la segona semifinal que enfrontarà Anglaterra i l'Argentina.
3: El Barça, Frenkie de Jong, podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès va jugar infiltrat als dos últims partits del Mundial amb els Països Baixos.
1: Nou cop d'autoritat de Tadej Pogacar al Tour de França, l'eslové ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició de la Ronda Gala en imposar-se en solitari a la desena etapa. A la general, Pogacar ha reformat encara més el mallot groc de líder. Ara té més de 3 minuts i mig de marge sobre el danès Jonas Vingegaard.
0: Fins aquí les notícies.
5: Està allà al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
0: Aquest estiu, crims.
5: És un vehicle que sortia bé de casa seva i li han disparat.
0: A Catalunya Ràdio.
6: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
0: Posem llum a la foscor.
7: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
0: Què va passar? Qui ho va fer?
8: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
0: I per què?
9: No sé per què cogí el martillo i la pegué.
0: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
7: Comencem.
0: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
10: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant. Més temps per aprendre coses i per descobrir noves maneres d'entendre el món. A l'estiu canviem el nostre punt de vista, però no del tot, perquè a Catalunya Ràdio continuem amb les mateixes ganes d'explicar-t'ho tot.
0: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
10: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
11: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
11: Som 3CAT.

0: Què? Què s'ha de fer avui?
1: Sí, res de bo. Qui ve avui, ho saps?
0: Home, i tant que ho sé. Ve Antoni Albà, collons, està escrit el guió.
1: Ah, sí, l'Albà?
0: Sí.
1: No l'he vist.
0: Sí.
1: I ve a col·laborar? Vindrà cada setmana?
0: No, collons, ja són prou de col·laboradors. Aquest ve aquí, fotrà una mica xerrada, li farem preguntes.
1: Ah, oh, ja té coses a explicar, l'Albà.
0: I tant, com sigui. Bueno, llavors farem allò del gos, que a mi no m'agrada gaire, tot allò del gos.
1: Ja.
0: Que triem un gos a passejar per un dia històric, a mi això no m'agrada.
1: I l'objecte? Quin objecte?
0: L'objecte avui farem el pluviòmetre.
1: El pluviòmetre.
0: El pluviòmetre.
1: És un objecte de jubilats.
0: Hòstia, jubilat. Ja m'agradaria jubilar-me aviat, a mi. Ojo, que arriba el jefe.
2: Déu vos guard.
3: He vist el baño!

0: la scienza.
1: Un dels primers pluriòmetres... Hòstia, serà difícil avui, eh? Pluviòmetres.
2: Comencem bé.
1: O sigui, una, dues, tres, a la quarta paraula, sí. L'he cagat.
3: Sí.
1: A la quarta.
3: Però era la difícil, la quarta.
1: Sí.
4: Puguem fer taula, per exemple?
1: Sí. Pluviòmetre.
4: Pluviòmetre.
1: Un dels primers pluviòmetres del qual es té constància apareix a Corea al segle XV. Els sumeris i els babilonis ja feien prediccions meteorològiques, però eren poc precises.
3: Sí, guaita, com les d'ara.
1: No, una mica menys precises. Una mica eren prediccions del tipus, perquè us feu una idea...
3: Sembla que plourà.
1: No, si el dijous trona, el divendres hi haurà una plaga de llagostes.
4: Hòstia, era hem parit això.
1: Sí.
4: Si això ho fessin per TV3, jo m'ho miraria.
1: Sí.
4: Això sí que m'ho miraria. Si ho fessin així, collons, ho miraria.
1: Deixeu-me que us presenti a un dels que es considera l'inventor del pluviòmetre, perquè es veu que n'hi ha diversos, però jo he triat un coreà. M'ha fet gràcia.
4: Collons de coreans.
1: Sí. Un camperol anomenat Jang Yong-sil, un camperol amb esperit d'enginyer i d'inventor, perquè va contribuir al desenvolupament de molts invents. L'economia de Corea en aquell moment depenia completament de l'agricultura i, per tant, de la meteorologia, no? En Jang Yong va idear una mena de recipient per saber la quantitat de pluja que queia a la zona.
4: I sonava apuntant i ho enviava a TV3.
1: Exacte, el mateix. No existia TV3 al segle XV.
3: Ah, no.
1: No encara, clar, no. Això va ser del segle XVI, diria.
4: Clar, no existia perquè no hi havia en Pere.
1: Va inaugurar en Joan Pere.
4: Exacte.
1: Sí, senyor. La gent encara no enviaven fotos d'aquestes postes de sol i quan caia una calamarsada ningú feia la foto amb la pilota de golf. Sí. Tot això no es feia encara.
3: Bueno, perquè no existia la fotografia, tampoc.
1: Ni la pilota de golf, tampoc.
3: No existia res en aquell
1: no
3: moment.
1: No existia res.
3: Ni molt poca cosa.
4: Ni en Joan Pere, tampoc.
1: Bueno, també... Exacte. També no enviaven fotos la gent perquè al segle XV la gent havia d'estar més pendent de no agafar alguna merda i morir-se de cop que no pas d'enviar fotos de postes de sol, diguéssim. No tenien tant temps lliure.
4: Bueno, aquelles... a veure, que estem parlant d'un tio que es va inventar el pluviòmetre, eh?
3: Bueno, de tota manera t'has d'avorrir molt, per inventar un pluviòmetre.
1: T'has d'avorrir. És
3: veritat. Que no tens res a fotre tot el dia.
1: No. Com us he dit, aquest camperol coreà, en Jang Yeong-sil, va inventar alguna cosa més a part del pluviòmetre. Els seus èxits el van acabar portant a treballar per la Casa Reial. El rei li va encarregar una cadira. Saps una cadira d'aquestes que tenen com quatre pals perquè la gent porti el rei a les espatlles?
3: Ah, sí, home.
4: Sí.
1: Com porten les verges a les processons?
3: Per transportar-lo, sí.
1: Ah, exacte. Doncs en Jang Yeong en va construir una que es va trencar a mitja desfilada i va anar de ben poc que el rei de Corea no es trenca el cap i queda mort allà mateix. En Jang Yong va ser expulsat de la Casa Reial i empresonat una bona temporada.
3: Ai, collons. Ara em miraré el pluviòmetre d'una altra manera, eh?
1: Mira, el va inventar un tio que va estar a punt de matar el rei.
3: Que això sempre és d'agrair.
1: Sí. Passi on passi, eh?
4: Exacte.
1: Passi on passi. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: L'inventor real del pluviòmetre és un tal Gustav Hellmann, un senyor de l'antiga Prússia, i l'inventa el 1886.
1: A veure, jo he dit que era un invent que s'atribuïa a diversa gent, però de veritat que la història del camperol aquesta que he explicat és real, del segle XV.
0: Segur que sí. Però el pluviòmetre, com el coneixem avui en dia, és del segle XIX.
2: Com m'estava atabalant, el que va quasi matar el rei va existir o no va...
1: Va existir.
2: Ja va existir.
1: Us ho volia explicar perquè m'ha fet gràcia. És com si en Tomàs Molina accidentalment acabés matant Felip VI.
3: És el mateix, Peyu. Sí, que l'has clavat.
1: Tu t'imagines que en Tomàs Molina inventa una cadira pel rei?
3: Sí.
1: I el porten aquí a l'aniversari aquell de Montserrat que van fer.
3: Sí. Home, el fotríem president de Catalunya.
1: En Tomàs Molina.
3: Molina.
2: Si seguiu per aquí, veig poc futur en aquest programa.
0: Sí. A veure, tampoc us vull parlar del Gustav Hellmann aquest, eh? Només us vull fer un apunt d'un català. Un català que no va inventar el pluviòmetre, sinó que va inventar el pluviògraf d'intensitats.
2: Què collons és, això?
0: Moment, que t'ho explico. Uns nervis. És un aparell que et permet saber amb quina intensitat ha plogut. Perquè no és el mateix que caïn 50 litres en un dia que en mitja hora, no?
1: Exacte, sí, senyora.
0: No?
1: Senyora, digue-li en Mazón.
3: Sí, exacte.
0: Exacte. Doncs si sabem això, a dia d'avui és gràcies al doctor Ramon Jardí i Borràs, que va inventar el pluviògraf el 1921. Pluviògraf? No havíem dit el pluviòmetre?
2: El pluviògraf.
3: Ho estàs explicant.
1: Ho estàs explicant tu.
0: Collons.
2: És la intensitat. El pluviòmetre és la quantitat.
0: Ah,
2: el pluviògraf és la intensitat.
3: No saps ni què expliques, Mercè?
0: No sé ni on sóc. I poc després el va instal·lar l'Observatori Fabra. I atenció, l'invent es va estendre per tota Europa i encara es fa servir avui dia.
1: Mira.
0: I a Catalunya és el lloc del món on fa més anys que es recullen dades sobre la intensitat de la pluja. Tenim aquestes coses.
2: Visca Catalunya!
3: Sí, que maco.
1: Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer?
4: Avui boig conegut, i més conegut per tothom, per tots els personatges a qui imita, que no pas per ser ell mateix, segurament. Porta més de 50 anys voltant per escenaris i platós de televisió, interpretant i fent riure a tot aquell que el mira.
1: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Toni Albà.
2: Visca!

0: Què tal, Toni? Com estàs?
1: Molt bé, fantàstic.
0: Què has esmorzat avui?
1: Avui he esmorzat pollastre a l'ast, que va sobrar d'ahir, amb un tros de cochinillo i un entrepà de pernil amb ceba.
2: Sí. Forts.
0: Vas fort, eh?
1: De bon dematí és el millor.
0: És l'àpat que t'agrada més del dia?
1: És cuina mediterrània. Sí, mediterrània.
0: I, escolta, mira, esmorzes igual el dia que tens funció? Quan has d'actuar?
1: No, més. M'he arribat a menjar abans d'una estrena. Això és cert.
0: L'altre no ho era.
1: L'altre no ho era.
0: Val.
1: Sí, l'altre... No, m'he deixat moltes coses. Sí. He arribat a menjar 6 plats d'arròs brut.
0: Què vols dir?
1: D'arròs brut, d'arròs... un arròs que fan a Mallorca boníssim.
0: Abans d'actuar.
1: Abans d'actuar, o sigui, abans d'actuar i estar pensant... avui això... avui serà una gran estrena.
0: Perquè però, escolta, abans d'actuar és difícil menjar molt, no?
1: Perquè... Sí, no, ara acostumo a moderar-me.
0: Vale.
1: Després d'aquella experiència vaig acostumar a moderar-me.
0: Clar, perquè tu, Toni, és que ets d'aquests que no tens edat, eh? No, vull dir, no sabria quina edat posar-te.
1: Ai, gràcies.
0: És...
1: No, en tinc ara mateix, o sigui, 37.
0: Sí?
1: Sí, sí. Tinc,
3: vull dir 37-38.
1: 37-38, sí. Vull dir,
0: en tens 63, ja t'ho dic jo, si vols.
1: No, 64 els vaig fer la setmana passada.
0: Ah, sí?
1: 64, però el cervell en tinc 17. I, per tant, això compensa. Vull dir, va. Fas la mitjana i ja està, i surt.
0: I amb ganes de jubilar-te? Perquè, en principi, estàs a prop, diguéssim.
1: Amiga, a mi em deixes en pau, jubilar-me. Què vol dir, jubilar-me?
0: No ho veus.
3: Falta de respecte.
1: Tota la gent que jubila es moren.
0: Sí que és veritat.
1: No triguen gaire després.
3: Tard o d'hora.
1: Sí. Tard o d'hora, poden passar 40 anys, però és igual. Sí. Però és veritat o no?
0: Sí.
1: No vaig fer els números i no em surten els números. A l'estat espanyol no et surten els números. Si et jubiles, malament.
0: Escolta, per tant, et seguirem veient a sobre els escenaris encara molts anys. Tenim Toni Albà per anys.
1: Sí, us hauré d'aguantar.
0: Quin és el teu dia a dia ara, Toni? Perquè la gent et tenia molt localitzat al Polònia amb les imitacions i tota la història.
1: Doncs,
0: què fas?
1: Doncs mira, escriure... adaptar cosetes, assajos i sobretot quan esperar que vingui l'actuació, que vingui el bolo. I mentre no ve el bolo, doncs tenim una casa rural amb la meva dona i ho portem a tope.
0: Ah, molt bé.
1: Sí.
0: Molt bé, molt bé. Escolta, quan eres petit ja eres dels graciosos de la classe, ja feies imitacions, ja feies teatre.
1: Sí.
0: Ja es veia venir, diguéssim.
1: Ja es veia venir, sí. Encara em trobo amb col·legues de classe, tant de l'institut com de la primària, que et diuen... que cabron, tu continues fent exactament el mateix que feies a la classe. Sí, llavors em fotien fora, em trobo profes, llavors et fotien fora i llavors després vas crear escola.
0: Pots
1: perquè
0: fer-nos...
1: va venir després el Sergi
3: ara,
1: López.
3: Clar.
1: Llavors deien, calla, deixa'l fer, que igual també es fa.
3: Però veus, et fotien fora de classe i ara et paguen per fer
1: i ara
3: el mateix.
1: Paguen per fer el mateix.
3: El sistema... Bueno,
4: són vides paral·leles, que tinc aquí al costat també igual, eh?
1: Sí.
4: El fotien fora de classe i guita'l.
3: M'he posat amb tu, jo.
4: És que el sentia parlar, Toni, i dic, collons, si és enfeixades. Tenen el burro a classe tot el dia fins que el feien fora i uita, i ara s'hi guanya la vida.
0: Saps què em faria gràcia sentir? Ens podries fer una imitació que no coneguem la gent? No? O sigui, un professor teu de matemàtiques o una cosa...
1: Hòstia,
0: guardes alguna imitació?
1: Un professor meu de matemàtiques, no, però de imitacions que no la gent no m'hagi sentit.
0: Sí.
1: En tinc vàries, que no les he fet a la tele ni les...
0: Però de personatges coneguts.
5: Es fantástico como el cerebelo humano ha llegado a un punto en el que las conexiones neuronales llegan a una velocidad próxima a la velocidad de la luz. Y me pregunto si la energía ni se crea ni se destruye. ¿Qué collons ens está cobrando Endesa?
1: Per exemple, aquest.
0: Perquè a vegades suposo que hi ha alguns personatges que els tens una mica, no? Hòstia, fes el rei, no?
1: I ja... el rei sempre pilla.
0: I t'agradaria fer-ne d'altres, suposo.
1: No, és curiós perquè el de les imitacions va començar per casualitat, amb un espectacle que feia que encara el puc fer perquè el tinc en catàleg. En catàleg. I que és l'ombra. A partir de l'ombra, que és la història d'una persona, d'un actor que es dedica a substituir a gent famosa a la seva vida real, doncs vaig començar a fer les imitacions.
0: És un espectacle meravellós, deixa'm dir-te, Toni, tu no te'n recordaràs, Jo, quan tenia 14 o 15 anys, vaig fer un tallat amb tu en un cafè al Teatre de Centre de Manlleu i et vaig venir a veure fent l'ombra. Jo tenia 14 o 15 anys i vaig quedar meravellat d'aquell espectacle. Em va fascinar.
4: Signo't el que dius. El vaig veure al cinema petit de Tarruella de Montgrí.
0: Sí.
4: Jo no era ningú. I aquest home ja...
1: Feia... En sèrio?
4: Sí, sí, el micric, sí. El micric.
1: Ara m'acaben de...
0: I llavors jo...
1: Amb en Joan Roure.
0: Ah, jo, en Joan Roure, com que jo el coneixia, i em va dir, hòstia, el vols conèixer, el Toni? I vam fer un tallat allà, i sí, jo i recordo tant. Aquell moment com una de les coses més impactants de la meva vida, diguéssim.
1: Que fort! Sí, sí, ara sí. Que estic sorprès.
3: I amb 14 anys ja feies tallats, tu, Peyu?
0: Jo no li vaig fer amb ell, el vaig anar a prendre amb ell. Ah. Però sí, també en feia, sí, ah. També al restaurant de casa. I també feia pastorets com tu, que tu vas començar fent Pastorets, suposo.
1: En tots vosaltres confio, puig que per mi tots sou igual.
0: Exacte.
1: Però és dels 7 pecats capitals, de qui més me'n refio.
0: Satanàs és el que t'agrada més?
1: Jo no el faig, el Satanàs. Jo només feia de Lluquet,
0: sí.
1: He fet de Lluquet, de Rovelló,
0: sí.
1: i de Jeremies,
0: Escolta, vols fer de Satanàs? Et faria gràcia.
1: Vinga.
0: Si vols fem un fragment dels Pastorets.
1: Vinga, va.
0: Ja que hi som, mira, tinc aquí una escena que... Jo faré el repartiment, que faré de director.
3: Vale.
0: Tu fes el fas de Lluquet.
3: Ah, hòstia, m'hi he fet molts anys de Lluquet.
0: Doncs ja està bé.
1: Jo també?
3: Jo de feia de Lluquet.
1: De Folk i Torra.
3: Folk i Torra, home, per favor.
0: En Xuriguera farà de Rovelló, si et sembla.
4: Jo no puc fer de Satanàs, jo?
0: No, tu fas de Rovelló.
4: No surto d'aquest paper.
2: Oh,
0: si
2: m'agrada.
1: Oi, Lucifer.
2: No he fet mai de Lucifer, només he fet de Verge Maria.
3: Sí, doncs mira. M'agrada molt que fem Pastorets.
0: Ai, que serà maco, això.
1: Vinga, va.
3: Moltes ganes.
0: Ho podem ambientar una mica, Arnau, Laia? Una mica de música nadalenca? És nadalenca amb tensió de dimonis, perquè és una escena de dimonis. Endavant, quan vulguis.
1: És una mica Far West.
0: Sí, sí, sí. Sí.
3: Home, no, estic molt content de fer això, va.
1: Quan vulgui.
0: Endavant, Toni.
4: Ja,
1: tota ma ràbia es congria en l'odiós instant aquest. Com es diu ella?
2: Maria.
1: I d'on és?
2: De Natzaret.
1: Condemnació. El meu furor en sentir això s'exalta i tota ma ràbia salta'm per proclamar guerra mort.
2: No esperava menys de tu. Pues tota la terra crida que és qüestió de mort o vida, i hem de lluitar com ningú.
1: Oh, calla! Que jo vull viure fent-me pas amb mon coltell. Vull regnar com he regnat entre els homes de la terra. Oh, per tot encendré la guerra, l'odi i la malvestar.
2: Com em plau de sentir la teva paraula ardent. Oh. T'han volgut donar una empenta, més s'hauran de penedir.
1: Vull guanyar i guanyaré. El cel, mon poder no sap. Em volen aixafar el cap. I alt com mai m'aixecaré. Luke, jo soy tu padre.
2: Fas molta por. Fas molta por,
0: sí.
2: M'agradaria veure-ho, això.
0: Quin Satanàs. Per què no et van deixar fer de Satanàs? Si ho fas perfecte.
1: Perquè amb aquesta cara no cola.
0: No cola.
1: Amb aquesta cara, amb aquest nas així, Satanàs seria en tot cosa.
0: I t'he d'imaginar de petit a banda dels Pastorets a casa fent muntant els teus espectacles.
1: És curiós perquè jo a casa era molt tímid. Jo volia ser veterinari.
0: Ah.
1: Jo vivia en una granja i volia ser veterinari tota la meva vida.
3: Sí, perdona.
1: Amb els pollastres i amb tot.
3: Però perdona un moment, Toni, no està molt interessant això que expliques. Peyu, una cosa, vull dir... en Lluquet i Rovelló?
0: Sí.
3: Quan entrem nosaltres? perquè a mi em fot il·lusió.
0: Ah.
3: Vull dir, hòstia, fotrem... I dic, ara...
0: Noi, no sortíeu, aquesta escena, ja està. Hem triat una escena que no sortíeu.
3: Vale.
0: No passa res, avui el protagonista és en Toni, no vulguem aclaparar
3: tampoc. No, perdó. Sí, no, ja ho accepto, però
0: ja està.
3: La il·lusió que teníem...
0: Bueno, un altre dia, ja ho fareu un altre dia.
3: Gràcies, Peyu.
0: Ja ho havies fet de Lluquet, has dit.
3: Sí,
0: doncs ja
3: molts
0: està,
3: anys, sí.
0: Ja està, vale, i en Xuri també havia fet de Rovelló.
4: Sí.
3: Bueno, gràcies.
1: Hi ha molts dubtes.
0: Volies ser veterinari, Toni?
1: Jo volia ser veterinari i llavors m'agraden molt les bèsties i tal. Les persones més importants que jo veia a la meva família anaven amb... a la granja anaven amb bata blanca,
0: sí.
1: Els veterinaris i els sexadors de pollets, que eren japonesos en aquella època. I aleshores, doncs, jo volia ser veterinari. Després volia ser naturalista, perquè los Rodríguez de la Fuente, queridos amigos de la fauna ibérica, nos encontrábamos agazapados. Doncs jo volia ser... volia ser naturalista, després la biologia, i en vistes de com anaven les mates, la física i la química, sí, vaig decidir de dedicar-me... Volia fer etologia, comportament animal. Sí. Mira, i m'hi he dedicat.
0: Més o menys.
1: Estudiar certs tipus d'animals.
0: I imitar-los després. Déu-n'hi-do. Entre tantes imitacions i tot plegat, a tu t'agradaria que t'imitessin o no?
1: Ah, sí.
0: Sí, eh?
1: Sí, per què no?
0: Sí. I t'has trobat amb algú que l'hagis imitat, que li hagi molestat, entenc?
1: Sí, sí, sí.
0: T'han arribat...
1: Sí, m'han arribat les dues bandes, és a dir, gent, polítics que et diuen... I a mi quan m'imitareu?
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Amb ganes de ser imitat.
1: Amb ganes d'això, jo sempre els dic el mateix, bueno, embolica la troca, digues la grossa i ja veuràs tu
0: com
1: tiràs a Polònia.
0: Quan siguis allà al Parlament, puges allà sobre l'altell, te baixes els pantalons
1: ja
0: i
1: està.
0: Ja veuràs com t'imitem.
4: Però això ho fan tots, eh?
1: Puges a fer el mico.
0: Ah, sí?
4: Pujar a l'altell i baixar-se els pantalons.
0: Escolta, fa molts anys que voltes per escenaris. Tu vas començar, vas estudiar l'ECOC, que la gent no ho sap, perquè la gent es pensa que fas imitacions i ja està.
1: Vaig començar quan, mentre estava fent COU,
0: sí,
1: una cosa que fèiem abans, quan fèiem COU, 3 dies a la setmana anàvem amb una col·lega de la companyia de teatre amateur que teníem a Vilanova i ens anàvem al Timbal.
0: El Timbal.
1: El Timbal, a Barcelona.
0: I llavors a França.
1: I després del Timbal, l'Institut del Teatre, i després de l'Institut del Teatre vaig lliurar de la mili perquè no servia per fer aquestes coses.
0: Com te'n vas lliurar de la mili? Això m'interessa.
1: Bueno, van descobrir de que jo no estava gaire bé. Vaig fer 3 dies de campament, al campament de Santa Anna de Càceres,
0: sí,
1: i llavors va arribar un moment que em van agafar, em van prendre a la quinta planta de psiquiatria, el Gómez Ulla de Madrid. I allà vaig estar-me uns quants dies allà.
4: Calma, és que són vides paral·leles, eh?
0: Tu també ho vas fer, això?
4: No, amb Feixades. Sí.
0: També, et vas fer el boig?
1: També.
3: Jo cego, vull dir, jo no hi veia.
2: Però no són tan gruixudes, les ulleres que
3: no,
2: portes.
3: No, però em vaig fer unes que era com embarregant. I també em van
4: però diu que va passar 3 dies amb la mateixa roba en el campament de Talarn.
3: 15 dies, amb els mateixos calçotets. Però em van fer cap a casa, els calçotets van marxar primer tots sols.
0: Toni, com vas de català?
1: Intento.
0: Intentes,
1: sí,
0: no? Anem a posar-te a prova.
1: Vinga, va. Ai, ara.
6: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Jo et dic una paraula, 3 possibles definicions i l'has d'encertar.
1: Vinga, som-hi.
0: Goja. La paraula és goja. A, goja. Exquisidesa culinària pròpia de la cuina japonesa. Està elaborada amb arròs i cua de bou.
4: Exemple. Si voleu tornar a dinar al japonès, jo em demano una goja, perquè tant sushi i tant arròs fa 7 dies que no cago.
0: B, goja. Figura mística femenina de la tradició popular de la Catalunya vella, també anomenada dona d'aigua o fada.
3: Els vells del poble diuen que d'aquesta bassa en van veure sortir una goja. També és veritat que ho van dir un dia que tornaven del bar.
0: C, goja, peça de fusta que reforça la base del timó dels vaixells del segle XIX.
2: El capità diu que la goja s'ha trencat. Que Déu ens ajudi o morirem tots ofegats.
0: Toni, A, B o C?
1: Dubto entre la B i la C, però diria que és la C.
0: La C?
2: No! Molt convenciment,
1: sí,
2: oi?
1: Sí.
0: És una figura mística femenina de la tradició popular.
1: Home, tota la vida. Mira, he trobat una goja i hem anat a fer-la petar.
4: I tant.

0: Això és de la trinca, això ens ve de la trinca.
1: Sí, sí, sí. Anem a posar-te a prova també en, no sé com vas, de presidents de la Generalitat de Catalunya.
0: Vinga, va.
1: Començarem...
0: Sobretot dels 100...
1: N'hi ha 133.
0: Doncs dels 129.
1: Sí, començarem pel 133, per fer-ho fàcil, i anem tirant enrere.
0: Oi, oi, oi, oi, oi.
1: 133, Salvador Illa, aquest te'l regalo.
0: Vinga, jo també te'l regalo.
1: Vull dir que te'l ja te l'he dit.
0: Sí, sí, jo també, jo també, jo també.
1: 132.
0: 132, jo diria que és... President Torra.
1: No!
0: No! President Torra.
2: L'haurem de convidar, eh?
1: Pere Aragonès.
0: Pere Aragonès. Hòstia, perdona, és que és tan... vull dir que me l'he saltat. Eres tan baixet que me l'he saltat. Toni. Però llavors sí, que vindria president Torra, vindria president Puigdemont, vindria...
1: Sí. Ara ja està.
0: Ara ja l'he cagat.
1: Ara t'has equivocat.
0: Home,
1: ara ja t'has equivocat.
0: Pobre Pere Aragonès.
1: Toni, et anirem seguint a dalt dels escenaris, on siguis.
0: Sí, perquè si ens seguiu pel carrer, pensaré malament.
1: És estrany.
0: És raro, és tot seguint-me.
1: No et jubilis, que si no et trobarem a faltar.
0: Vinga.
1: Toni Albà, gràcies per passar per la Renaixença.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Que vagi bé.
0: Us estimo tots.
3: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al corral.cat i omple el formulari. Endinsa't al segle XIX i sigues per una vegada el més jove del bar.
4: A veure, avui no parlàvem del pluviòmetre.
5: Encara de rato que no s'ha dit res del pluviòmetre.
1: Bueno, un moment, nois, ara hi anem. De fet, sou vosaltres que heu de parlar d'alguna cosa, no? Xuri, de Fel, de què ens parlareu?
5: Avui us parlarem, collons, del pluviòmetre.
4: Tot això que no saps pronunciar ningú, pluviòmetre.
5: Jo primer faig una pausa abans de dir-ho, eh? Sí, hòstia, el pluviòmetre. Jo trobo que és un objecte molt interessant.
1: El pluviòmetre.
5: El pluviòmetre, ja veuràs.
1: En teniu, a casa? De pluviòmetre, dic, si en teniu.
5: Tinc un embut.
1: I va perdent per sota.
4: Sí, sí. Sí, sí, ja li he explicat tantes vegades.
5: Sí. Però jo...
4: Sí, però
5: jo...
4: No li he explicat tantes vegades que ha de tapar el forat de sota.
5: No.
4: Però no, què li vols dir?
5: A mi, jo quan plou, poso l'embut allà. I llavors jo em concentro molt...
4: I vas a mirar...
5: I vaig comptar les gotes que baixen.
4: Home!
5: Llavors, foto una arrel quadrada...
1: Sí, eh?
5: I tinc més o menys els litros que han...
1: I ho vas encertant, més o menys.
5: Gens, però algun dia ho ens... Vull dir, ja ho encertaré.
1: Un
5: ja.
1: Dia o altre.
5: Un dia o altre.
4: La primera vegada que vaig anar a dinar a casa dels meus sogres...
1: Sí.
4: Havíem muntat una festeta allà en un jardí que tenen...
1: Estem parlant de molts anys.
4: Sí. Vaig brindava...
5: Calla, que toca la sintonia, espera-te.
4: Brindava... Sí. Amb el meu sogre, que va te conèixer, i jo portava el seu pluviòmetre a la mà.
1: Dels nervis?
4: Dels nervis que tenia. Vaig pensar que era un got d'aquests de festa major. Vaig agafar el got de festa major, vaig fotre cap a dintre.
1: Sí.
4: Per la seva filla, li dava, diguent.
1: Amb el pluviòmetre.
4: Amb el pluviòmetre. Va, no, em van fer fora.
1: Aquests gots de festa major, això, quan s'acabarà aquesta tonteria?
5: Això hem de tornar...
2: Jo en tinc com 500 a casa.
1: Ah, bueno, perquè, això...
2: perquè quan hi vas no te'n recordes.
1: Bueno, és que contamina més que l'altre, al final.
2: Que sí.
5: És que hi ha una cosa. Aquí, les comissions de festa, jo ja ho he dit molts cops al meu poble, cadascú que es porti el got de casa...
4: El gat també.
5: Que ja ho fa bastant la gent, que se'l porta a casa. Però el got de vidre de casa...
1: Sí. Sí.
5: Collons, no veuries tant got llançat i tanta merda.
1: No.
5: Si tu t'aportes un Duralex de casa, que no es trenquen, vull dir, tu fots a terra un Duralex i no se't trenca.
2: Bueno.
5: O una copa de xampany d'aquella rodona,
1: sí,
5: per
1: sí.
5: Fotre el ron en cola. Si féssim això, aniria molt més bé, Peyu.
2: I tant.
5: Però vaja, no hem vingut a parlar d'això ara.
1: El pluviòmetre. No,
4: parlem del pluviòmetre.
1: Sisplau.
4: Si tu agafes un pluviòmetre,
5: ara,
1: sí.
4: El plantes, que no el pots plantar arran de terra.
5: No, home, no.
1: Ah, no?
5: Hòstia, per favor.
4: No el foteu arran de terra, perquè...
5: Metro i mig. Metro i mig ha d'estar el pluviòmetre del terra.
1: Això que dieu? Un moment, perquè la gent se situï.
5: Sí.
1: O sigui, això és informació contrastada?
4: Ui, ui.
5: Contrastada i emprenyada.
4: Ui.
5: Contrastada i emprenyada.
4: Ui.
5: Sí, home, sí, esclar, ho hem contrastat.
1: I per què no pot anar a terra? Perquè plou igual arran de terra, plou igual que metro i mig.
5: La densitat és diferent.
4: Però rebota. A vegades pot ser que reboti, que reboti la gota i torni a entrar.
5: I llavors dius... Llavors dius, han plogut 80 litros, no senyor.
4: No, n'han plogut
5: 40. Eren rebotits.
4: 40 eren rebotits.
5: 40 eren rebotits.
4: L'has de posar a l'aire. I una altra cosa que no heu de fer mai.
1: Sí.
4: Un pluviòmetre sabreu el que ha plogut.
1: Sí.
4: Però si en poseu dos, un al costat de l'altre, ja no marca.
5: No marca.
4: És que caurà diferent, eh? Amb un hi haurà 40 i l'altre hi haurà 37.
1: Ah, sí?
5: Sí,
4: és que és
5: molt
4: així.
5: Fort, això. És
4: perquè
5: molt fort.
4: Hi ha moltes variables.
5: Sí.
4: Llavors, i si en fots tres, llavors ja sí que no saps res.
1: O sigui, n'has de posar un.
4: Un. O cap.
1: O cap. Ah.
5: O si no em poses cap...
4: O cap, saps?
5: Dius, no saps els litros que han caigut. I llavors dius, i què? Perquè a qui
4: m'interessa? Saps quantes estacions hi ha a Catalunya meteorològiques que funcionen la mar de bé?
1: Sí.
4: Més de 100, més de... cap a 200 n'hi ha.
1: 200 estacions meteorològiques?
4: Poder notar,
5: 180, 180.
4: 180.
5: Jo he estat estudiant això i n'hi ha unes 180.
1: 180. A Muntanyola en tenim una. Sabeu? A vegades surt el mapa del temps de TV3 i posa Muntanyola, 35 litros.
4: Allà on estic jo també.
1: Sí.
4: 37.
1: Oi, són maques aquelles. Les tenen ballades perquè no hi ha...
5: Arbúcies n'hi ha una i l'Ajuntament ha posat una ruta que la visites.
1: Hòstia.
5: De tan ben parida que és.
1: Carai.
4: Doncs tu creus també, que fas fotos?
1: És de mèrit de l'altre que teniu, poder, també.
4: Home, aquell sagrat cor que teniu dalt de tot també...
5: Li falten els braços. Sí, el tallen. Sempre els tallen.
1: Els braços del sagrat cor.
5: Els braços del sagrat cor. Està hi ha una estàtua molt maca.
1: Arbúcies, estem parlant.
5: I llavors...
4: Corcovado.
5: Corcovado arbúcienc. Parla català, no parla pas brasiler. Parla català. I li tallen els braços.
1: Hòstia.
4: Cap al tard.
5: El jovent cap al tard. Van...
4: Amb el gat.
5: Busquen el pluviòmetre i li tallen els braços al Corcovado aquest.
1: No ho feu, això, la gent. No li talleu els braços.
5: No ho feu perquè vol que l'és.
1: Escolta, ara que us he explicat això de Muntanyola, m'ha vingut la imatge visual de l'estació meteorològica.
5: Sí, imatge visual és el que té peio.
1: Sí, gràcies. I el pal aquell, almenys a Muntanyola, està molt més amunt de metro i mig, el pluviòmetre. Deu estar a 3 o 4 metres.
5: Això ho fan perquè a vegades ho roben, la gent.
1: Ah.
5: I llavors diu, fotem-la en l'aire i així no el robaran.
1: Val.
5: Arbúcies, per exemple, el tenim a 17 metres.
1: Hòstia.
4: Però moltes vegades veu una ventada i l'han d'anar a buscar hostal.
5: Sí, però... I llavors truquem a Breda i diem, què ha plogut més o menys per Breda?
1: Sí.
5: I llavors fotem una arrel quadrada.
1: Un parell de litros menys posa.
5: Arbúcies sempre més que Breda.
1: Val, val.
5: I llavors ho sabem.
1: Llavors, quina seria la recomanació a la gent que ens escolta, a la gent que ens està veient, de cara al pluviòmetre?
5: Que el pluviòmetre és quan plou, agafeu paraigua, això sempre, perquè tant és que em ploguin 100 com 2 que et mullaràs.
1: Sí.
5: I després, que si tens un pluviòmetre que tu et foti il·lusió tenir-lo, vés al metge.
1: Com?
5: Que t'ho facis tractar.
4: És que, si tu tens pluviòmetre i envies fotos a TV3...
5: És que no estàs bé.
4: És que no...
5: És que els de casa no t'estimen, o estàs sol... O no has curat el dol.
1: Hi ha gent que els agrada. Hi ha gent que porten molts anys recollint dades.
5: Sí, però hi ha gent que està molt sola, també. Sí. Saps?
4: Hi ha una persona molt important a l'Estartit, que és en Josep Pasqual, que aquest l'hauries de portar aquí un dia.
5: Aquest l'hauríem de portar.
1: Ja l'entrevistarem.
4: I aquest sí que se li ha de fer cas. Ara, tota la resta...
5: Tot el de més, Peyu?
1: Res.
5: Que plogui el que vulgui.
4: Una mica amb Molina, una mica.
5: Molina.
4: Una mica.
1: Bé, de totes les dades que heu dit, em quedo en que el pluviòmetre l'heu de posar a metro i mig de terra.
4: Com a mínim.
1: Com a mínim.
5: Un dia t'explicarem el del calendari de la ceba, però això serà un altre dia.
1: Vale, vale.
5: Ho saps, el coneixes?
1: De la ceba, sí, és allò que treus les capes de ceba.
4: Exacte.
1: No, les poses allà al rapís de la finestra.
5: Sal, has de posar sal.
1: I llavors què?
5: I llavors, si l'endemà veus que hi ha la sal, és que serà un mes sec. Si és així líquid, que s'ha desfet, és que plourà.
1: Va.
5: I això, apeio això, un dia et faré una demostració, quedarà esperat. Dia per dia puc posar 365 cebes i t'ho clavo.
1: Vale, ho provarem. I tant, ho provarem. Xuriguera, Feixedes, gràcies.
5: Sempre tu, Peyu.
1: Vale, va.
5: Sí, perquè si ens diguessis aneu fora no podríem fer aquesta excepció.
1: En fi, fins aquí a la Renaixença i tornarem, com sempre, al segle XIX. Que el senyor... Què dic ara? Què, no s'acaba el programa? No? On anem ara?
4: Home,
1: Hòstia, ens falta una secció, encara.
5: Què pensaves, tu?
1: Ah. No ens falta una secció, nois?
6: Falta la cançó.
2: La cançó.
1: Sí, però...
4: Bueno, hem d'anar a passejar
1: clar,
4: el gos.
1: Collons, estem a la mitja part.
4: Hem d'anar a passejar el gos, encara.
1: Vale, us despedeixo, perdó. Aplaudim tots i anirem a cançó. Perdoneu, un lapsus mental, no passa res. Ja està. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, moltes gràcies.
4: No, gràcies a tu.
5: Peyu, sempre a tu.
1: Aplaudiment. Gràcies.

0: Què està sonant, Arnau?
1: La cançó segur que la saps, It's Raining Men, de Paul Jabara.
2: Aleluia.
1: Avui sentim la
2: versió...
0: It's Raining Men, aleluia, no. És que ja heu dit el vostre del pluviòmetre?
3: Sí. Calla.
0: Doncs calleu una estona, deixeu parlar a l'altra gent, sisplau.
2: No, disculpeu. No diuen Raining Men, aleluia?
0: No.
1: Sí, hi ha una segona veu aquí.
0: Estava renyant des de la ignorància.
2: No, endavant, no, tira'm un got d'aigua per sobre.
0: Arnau.
1: La versió que sona és de The Weather Girls. El compositor d'aquesta cançó se li va acudir a escriure la peça un dia que mirava el temps i van anunciar tempestes.
0: Mira.
1: No tenia el calendari de la seva. Va dir, no vull que plogui pluja, vull que ploguin homes.
0: Carai, carai. En fi, una mica de It's Raining Men, aleluia.
2: Aleluia.
0: I tornem amb una història per passejar el gos. Aleluia.

0: Avui us portem un gos usonenc.
1: Oh, que maco.
0: En Rex.
1: A veure, aviam, en Rex.
0: Gerard, la foto. Oh.
1: Però si hi ha un...
2: Qui és?
0: A veure, aquí és dels dos.
1: Un moment.
0: A veure si ho endevineu.
1: Hi ha dos animals, per la gent que no ho està veient, la gent que ens escolta per la ràdio, hi havia un gat i un gos aquí.
0: Sí. Un gat i un gos.
1: I el gos no feia cap pinta de dir-se Rex, perquè jo m'he imaginat en Rex, el policia, aquell pastor alemany.
0: Hòstia, saps què passa? Que la seva família estan molt acostumats a aquest tipus de decepció.
1: Clar.
0: Que la gent els hi provoca una decepció.
1: Pues no haver-li posat, no li posis Rex, si tens una merda de gos, no li posis Rex.
0: Però no saps com serà, no saps com anirà a evolucionar.
2: Rex 46,
0: com el tabaco. Posa'ns la segona foto, Gerard.
1: Aviam, aquí.
0: Ah, aquesta és l'actitud bona.
2: Està trempant?
0: El nostre Rex és menut i rabassut i fa tanta panxota que caminant l'arrossega per terra.
1: Hòstia, és que us passeu donant menjar al gos, us passeu. Hòstia.
0: Sí, s'ha d'anar en compte amb això. Li encanten els peluixos i, atenció, és important, els cotxes.
1: Els cotxes?
0: Sí, els cotxes.
2: Un gos que li agraden els cotxes?
1: Normalment no solen combinar bé gossos i cotxes, normalment.
0: Doncs com a anècdota, sapigueu que difícil que es digui anècdota. Com a anècdota, sapigueu que un dia, anant amb cotxe, treia el cap per la finestra i va sortir disparat per culpa d'un sotrac.
3: Hòstia, encara pensava una altra cosa, jo.
1: Sí, no, bé, prou bé.
0: Sí, sí, recordeu que els gossos s'han de portar lligats.
1: Sí.
0: Darrere.
1: Sí,
2: sí. O no portar-los.
1: Sí, exacte.
2: No cal.
0: Com sou amb els gossos? Què us passa amb els gossos?
4: Jo, aquest estiu, penseu que he vist dos gossos amb cotxet que quedaríeu parats.
0: Sí, ai.
1: Hi ha gent que ara porta el gos dins el cotxet.
4: Dins el cotxet, que al moment veus... Mira què t'ha de veure! Hòstia, pensava que era un nen.
1: La gent està perdent el cap, però vaja.
0: Doncs per sort, tot i que va sortir expulsat del cotxe...
1: És viu.
0: Tot va quedar en un ensurt.
5: Doncs si a en Rex li agraden els cotxes, avui s'ho passarà d'allò més bé, perquè som en un dels circuits automobilístics més coneguts del món, el de Le Mans. Ens situem a l'11 de juny de 1955.
1: Avui passegem el gos pel desastre de Le Mans de 1955. En Rex està d'enhorabona, perquè la passejada fa flaire de gasolina. Estem a punt de presenciar les 24 hores de Le Mans, una cursa de resistència que guanya el pilot que és capaç de fer més voltes a un circuit en 24 hores.
4: Quan ho rumies, dius quines ganes, també.
1: Això, no? I com a públic, ha de ser una mica carregós.
4: Sí.
1: Hòstia, tu quina hora hi aniràs? Jo hi aniré cap al tard, quan acabin. No?
4: I jo m'ho miraré tot.
1: Tot, jo amb les 24 hores, bé, tot.
4: I aniré comptant-hi amb quantes voltes fan.
1: El favorit per alçar-se amb la victòria és l'argentí Juan Manuel Fangio.
2: Has conegut aquest?
4: Sí? És molt bo aquest, era bo aquest.
1: Sí. Jo és que no hi entenc, de cotxe.
2: Sí, conegut.
1: El que amb el pas dels anys, de fet, serà considerat el millor pilot de la història.
2: Collons, ja ho he dit jo, això.
1: Sí. A hores d'ara ja ha estat 3 vegades campió de la Fórmula 1 i encara li queden un parell de títols més per sumar. Fins en Schumacher ningú l'havia superat. He dit Schumacher i no s'ha fet cap broma.
2: No.
1: Hi ha hagut un silenci incomodíssim.
4: Allò, passa ràpid, Peyu. Tot ha sigut, passa ràpid, Peyu.
1: En Rex, que és un gran entès en el tema, té claríssim que en Fangio és el favorit per guanyar. Però hi ha altres pilots amb possibilitats, perquè en una cursa de resistència hi ha molts factors a tenir en compte.
4: Imagina't.
1: 24 hores poden passar moltes coses.
4: Hòstia, imagina't.
1: La mecànica, la climatologia i la sort poden fer que els pilots favorits acabin relegats a posicions discretes i que els desconeguts s'erigeixin vencedors. La de Le Mans és una cursa amb molts condicionants i això és el que la fa tan emocionant. Les graderies són plenes i allà hi tenim en Rex pres pels nervis.
4: Què, nano? Quines ganes que comenci la cursa, oi?
2: Sí, bueno, normal.
4: Home, serà ben parida aquest any, eh? Estàs nerviós o què?
2: Va, què vols que et digui?
4: Va, espavila, estàs nerviós o no?
2: No, a mi...
4: Bona, va, comença això.
2: No, saps? No? Me la bufa bastant, a mi, això.
4: No?
2: No.
4: No t'agraden les curses?
2: No, menys.
4: I per què has vingut aquí al circuit?
2: Ah, la meva dona. Ui, li agrada molt. Està reboja, eh?
4: Perdona.
2: És ella, li agrada molt. Sí. No, és ella.

0: Desconstruïm una mica, eh?
1: Què?
2: Deconstruïm, carinyo.
0: Com s'ha de...
2: Deconstruïm.
0: A veure si deconstruïm la titola una mica.
3: Què dius?
4: La cursa de 24 hores de Le Mans és l'esdeveniment automobilístic més seguit del moment. Hi ha més de 250.000 aficionats i en Rex, que el nostre gosset també és a les graderies.
0: Sí.
4: Ell i la resta d'espectadors esperen impacients. La sortida es farà de manera tradicional, amb els pilots esprintant fins al cotxe. Això és molt estrany.
0: Corren.
4: És com el bobsleigh.
3: Sí.
4: Aquella, heu vist el bobsleigh?
3: Sí.
2: Què és el bobsleigh?
4: El bobsleigh és aquella mena de trineu que dels Jocs Olímpics d'hivern hi ha... que empenyen tots el trineu corrent i llavors pugen a sobre.
0: Home, però l'han de pitjar perquè tiri. Sí. Vull dir, el cotxe
3: però
0: no l'ha pas de pitjar.
3: No. El bobsleigh encara m'agrada. Però si tu tens un cotxarro, que hi tens un equip que va amb gasolina i has de guardar un sprint...
0: Cop de clau, cop de clau.
4: És raro. Hòstia,
3: vull dir, sembla, saps? Vull dir,
4: és raro, no?
0: És raro.
4: És com si, hòstia...
3: I si et fots mal el turmell amb aquell sprint?
4: Pot passar.
0: Ja està, abans d'arribar al cotxe, salteu quatre balles,
3: sí,
0: saps?
3: Sí, i agafeu... Saps allò de la farina que havies buscat una moneda?
0: Sí.
3: Abans d'entrar al cotxe.
0: Exacte.
4: Una gincama.
0: I amb una cullera corre amb un ou aquí a la boca.
4: Has d'afaitar un globus.
0: Sí.
4: Has d'afaitar un globus.
3: És una merda.
0: És una collonada.
4: Quan el jutge de pista dona el tret de sortida, les graderies ho celebren fent un guirigall enxordidor.
3: Vinga, va, nanos, vinga, va.
4: Els pilots corren com esparverats en direcció als seus cotxes. El pilot favorit d'en Rex, en Fangio, és un excel·lent corredor de curses, però a peu és lent com una processó de coixos.
3: Una
0: processó de coixos.
4: El seu sprint és tan lamentable que arriba al cotxe quan la resta de pilots ja fa estona que estan conduint.
3: Ah, pobre Fangio.
5: Bo! Mou-te, desgraciat, que ets més lent que una calaixera!
0: Carinyo, controla, per l'amor de Déu, carinyo, sisplau.
5: Mira, escolta, vés-me a buscar unes cirpetes que estic molt nerviosa, he de menjar.
0: Ara hi vaig, carinyo.
4: Aquesta gent que crida a les graderies, de veritat que vaig deixar el futbol per no haver de sentir alguns pares.
2: Oh, i ara ja està tot arreu, eh? Tots els esports, ja no és només el futbol, això.
4: Ah, sí?
3: Hasta el tenis, eh? Però
0: el pare d'en Fangio li fotia crits a la graderia.
2: A mi em va bé, el diumenge vaig al poliesportiu i, escolta'm, desbravo.
4: Perquè tu tens canalla que juguen a...
2: En vol.
4: I en vol també criden.
2: Fart de cridar.
4: Pensava que era només del futbol, que és més de quillos. Així és l'en vol també.
2: Ara ja, tot.
4: Tots els fans d'en Fangio estan desesperats amb la lentitud que demostra. En Rex és el qui més. Ni ell amb aquelles cametes tan curtes és tan lent corrent. Finalment en Fangio arriba al cotxe, però la mala ratxa continua.
0: Oi.
4: En seure al seu seient se li enganxa el pantaló amb el canvi de marxes,
3: bueno,
4: i queda atrapat.
0: Home, escurtot aquest en Fangio.
4: És una mica...
3: Com pot ser que guanyés tants mundials un home tan curt?
4: Mira, en Rex no pot més. Mossega tant el seu peluix que se li està descosint dels nervis. S'apoderen d'ell i li empenyen a fer una bestiesa. Salta a la pista. El gos, eh?
0: Oi.
4: Aquell gos que heu vist estirat al sofà,
3: sí,
4: acaba de saltar la pista de Le Mans i corre fins en Fangio. Li vol desenganxar el pantaló d'una mossegada.
5: Que vols dir que podrà? No. Ai.
4: És una decisió arriscada. Corre cap en Fangio arrossegant la seva immensa panxota, esquivant els pilots que ja han fet la primera volta, per sort en Rex, però evita que l'atropellin. També anar per un circuit i trobar-te un gos a mitja pista.
2: De veritat.
4: Un cop davant, en Fangio salta i l'aconsegueix alliberar.
2: Ara.
4: Gràcies a ell, en Fangio ja està prement el gas. Això sí, ho fa amb en Rex a dalt del cotxe. En Rex competirà a les 24 hores de Le Mans amb el seu ídol.
3: Que maco.
6: Una hora i mitja de cursa. Els corredors donen voltes al circuit a tota velocitat. En primera posició hi tenim l'alemany Karl Kling, seguit del francès Pierre Lebe.
4: És important que ens quedem amb els noms d'alguns pilots, eh?
0: Hòstia, són... merda.
4: Sí.
0: No m'ho he apuntat, això.
4: Apunta-t'ho, doncs. L'alemany te'n fas, igual, però no és important. Però el francès sí, apunta. Pierre Lebec. Acaba amb bac, però no sona. Lebec. Lebec. L'hem de recordar, aquest és important. El Fangio ja us en recordeu,
0: sí,
4: perquè n'hem parlat.
0: Sí, home,
4: aquest
0: el coneixem, Fangio.
4: I llavors hi ha un pilot britànic que es diu Mike Hawthorne.
3: Ah, sí.
4: Aquest també és important.
3: Sí, sí.
4: En total són tres noms, tampoc és tan difícil,
0: bueno,
4: eh?
0: Sí.
4: En Mike, en Lebec i l'altre en
0: Hawthorne,
3: Fangio.
6: El britànic Mike Hawthorne també és de les primeres posicions i l'argentí Juan Manuel Fangio, malgrat la mala sortida i dur un gos petaner al darrere, també s'acosta a les posicions de podi.
4: És una cursa molt emocionant. Els pilots superen els 250 km per hora. Una autèntica bestiesa, tenint en compte com són els cotxes d'aquella època.
3: Sí, però aquest que ha passat era un de Sant Hilari, eh?
0: No, era un 124.
3: Era un 124 de Sant Hilari.
0: Era un 124 que tirava per darrere, això.
4: 60 pilots expremen al màxim els motors dels seus cotxes. Tot va com la seda i res fa presagiar la catàstrofe que s'està a punt de viure.
0: Ai, ai, ai.

0: A mitja cursa, quan el britànic Mark Hawthorne és primer, el francès Pierre Lebec és segon i l'argentí Juan Manuel Fangio és tercer, es produeix un accident terrible per culpa d'una maniobra inesperada del pilot que va primer.
1: Portem mitja hora de cursa i l'emoció és màxima. El pilot britànic vol parar a boxes per posar benzina, però atenció, canvia d'opinió. Dona un cop de volant i torna a entrar a la pista inesperadament.
0: Quin luxe de speaker, eh? Sí, perquè no creu en tu jo que amb un meló hi hagi un tio fent-ho com ho està fent l'Arnau, eh?
2: Jo és que estic visquent la carrera a flor de pell, que se'n diu.
3: Sí, sí. Una cosa, heu dit 24 hores d'alemany.
0: Sí.
3: I portem mitja hora de cursa.
2: Això s'ha inventat ell.
0: Això s'ho ha inventat.
4: S'ho ha inventat, sí.
0: S'ho ha inventat.
5: Una llicència que m'he permès aquí, home.
3: Val, perdó. Val, no, endavant.
0: El cop de volant ha sigut tan inesperat que sorprèn el pilot que li anava al darrere. No li ha deixat temps de reacció i s'ha encastat contra un mur quan l'intentava esquivar.
1: Oh. Atenció, perquè el cop de volant ha agafat per sorpresa Pierre Lebec, que s'acaba d'encastar contra el mur. Quina cleca s'ha fotut.
0: No ha tingut temps de reacció. L'únic que ha pogut fer és un gest al seu perseguidor, en Fangio, advertint-lo d'un impacte imminent. Pel que a ell respecta, el xoc contra el mur produeix el desastre. L'impacte contra el mur es produeix a més de 200 km per hora, fent que el seu cotxe surti disparat contra la graderia.
4: No!
2: Estuntir, em sembla que s'ha...
0: Sí.
2: Està un camió, n'he sentit aquí.
0: S'ha sentit de tot,
2: de tot aquí.
3: I si han de fer papers, estradarem ara.
0: Hòstia. Hòstia, si s'ha de fer el dibuix,
2: el dibuix
0: amb aquell quadrat tan
2: allò
0: petit,
2: costa molt,
0: allò costa molt. Ja t'ho expliquen, com ho has de dibuixar.
4: Sí, sí,
0: però...
4: No.
0: Normalment, i a vegades xoques amb algú que no sap ni escriure. Això també hi ajuda, això. Sí. L'accident ha tingut conseqüències fatals. El vehicle s'ha inflamat a l'acte i ha acabat convertit en una bola de foc que ha rodat per sobre dels espectadors. Ha de ser maco de veure, també.
3: Home, què vols que et digui? No t'hi vulguis trobar, eh?
0: Les peces del cotxe s'han convertit en projectils que han rebentat a tothom. És una escena dantesca. Les graderies del circuit són plenes de cadàvers. El primer d'ells, el propi pilot, en Pierre Lebec. És un dels 81 morts que hi ha hagut.
4: Apa, aquí!
3: Ostres... L'acabava de conèixer, avui ja és mort. Hòstia, quin insult! Esteu tots bé? Estàs bé, tu, carinyo?
4: Ai, sí. Gràcies a Déu, no m'ha passat res. I tu com estàs, amor? Com estàs?
3: Quatre rascades de raja.
2: Ajudeu-me, que jo no estic bé. Una peça m'ha arrencat el braç.
0: No està bé, que no està bé.
2: Estic ferit, el meu... A cada capítol em quedo sense braç, jo. Sempre faig de manco.
4: Aviam, que no n'hi ha per tant. Hòstia,
3: quin braç que t'ha quedat.
2: Ajuda't. Només sienta los brazos. Segur que saps què he fet en aquests casos, noia?
4: Perdona, un moment. Para. Què estàs insinuant?
3: Què has dit ara?
4: Per què hauria de saber què fer jo en aquests casos?
2: No,
4: clar, perquè sóc una dona. Ets una dona, saps què fer en aquests casos. És que ja hi tornem a ser mal cony de patriarcat.
2: No, jo ho he dit perquè pensava que potser sabria jo.
3: Un altre cop? Un altre cop?
4: Un altre cop?
3: Faltant a la meva dona?
2: No, faltant.
3: S'ha de tenir una mica de responsabilitat emocional, eh?
4: No, carinyo.
3: Què?
4: Responsabilitat afectiva, carinyo. Afectiva.
3: S'ha de tenir una mica de responsabilitat...
4: Ja ho trobarem.
3: És que m'estic nerviós per l'accident.
2: Ja. Obràs!
0: Allò és una carnisseria, però l'organització de la cursa decideix que tenir 81 morts escampats pel circuit no és motiu suficient per anul·lar la cursa.
4: No! Que siga la festa!
3: Mira, home!
4: Vinga!
3: Aparteu-vos cap un racó!
5: Home,
3: perdona.
0: Oferta de crispetes, més barates, que me'n sobren.
5: Doncs...
0: Havíem comptat llarg.
2: Ara, hi ha una cosa. Hem pagat, per veure aquesta cursa?
0: No, i
2: collons,
0: tant.
2: Que hem pagat, doncs que continuïn.
4: Escolta, mira, jo tot això dels pilots m'està molt bé, però jo ja saps que pateixo molt pels gossos.
0: Ai.
4: Què ha passat amb en Rex?
0: En Rex, per cert, mentre els serveis d'emergència traslladen els morts, els pilots han quedat vius, perquè recordeu que també hi ha un pilot mort.
4: Clar.
0: O sigui... continuen fent voltes, al circuit.
2: Sí, sí, clar, Peyus, clar.
0: No, bueno, m'ha semblat que ho havia de tornar a recordar, perquè és bèstia la imatge.
2: Hi ha molta gent que ha pagat. Vull dir, escolta, pitjor... Vull dir, escolta...
6: Gajes de l'ofici.
2: Ara, perquè haver-te quedat a casa...
0: No, perquè saps què passa? La gent, si veuen que la cursa continua, també es relaxen.
2: Clar.
0: No es posen nerviosos. Si de cop se suspèn...
2: I van veure 80 ambulàncies i van dir, mira, una altra cursa.
0: Exacte.
2: Viatge.
0: Aquest preguntaves pel gos, Mercè?
4: Sí,
0: el gos, en Rex, el nostre Rex.
4: Què ha passat amb el Rex?
0: Doncs us en recordeu que abans de xocar el pilot francès ha tingut temps d'avisar el que anava darrere seu, que li ha fet un gesto.
2: És veritat.
0: Que li ha fet, cuidado.
6: Ha fet així, es mou braç.
0: Doncs gràcies a això, en Fangio ha pogut evitar xocar contra el mur i s'han salvat tant ell com en Rex. Ara bé, cuidado.
4: Què?
0: En Fangio ha fet un cop de volant molt brusc, fent que en Rex li caigués el peluix al mig de la pista.
4: Ai.
0: Quan se n'ha adonat que li queia el peluix...
2: Ha saltat del cotxe per recuperar-lo i l'han atropellat.
4: No m'ho diguis.
0: Calma. Ha corregut una estona per la pista buscant el seu peluix, però és...
4: Què?
6: Hòstia.
4: Va, que se n'ha fet del gos, Peyu.
0: En Rex és viu!

0: Això sí, el pobre animal està disgustat, perquè s'ha quedat sense peluix. Els pilots l'han deixat fet caldo i han passat tots per sobre. Però l'important és que en Rex està bé, eh? Per cert, la cursa va continuar i la va guanyar el mateix pilot que va provocar l'accident.
1: Pot estar orgullós.
0: Home, ho va celebrar amb xampany, com si res. En Fangio, per la seva banda, va abandonar la cursa. Estava massa afectat anímicament per poder continuar. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.
2: Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Trescat Info.

0: Els bombers treballen en les tasques d'extinció de dos incendis que s'han declarat aquest dimarts a la tarda. Un crema entre l'Anoia i el Bages i ha calcinat més d'una quarantena d'hectàrees. L'altre, que ja està estabilitzat, s'ha declarat acunit i ha obligat a activar el confinament de tres urbanitzacions durant uns minuts. L'Ajuntament de Manlleu, a Osona, ha decretat dos dies de dol oficial per la mort d'uns bessons d'11 anys al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però tot apunta que ha estat un accident. La família va avisar la policia dilluns a la nit quan els dos infants no tornaven a casa. 20 persones han mort ofegades a Catalunya des que va començar la campanya de bany, ara fa un mes. Entre les víctimes, 11 han perdut la vida a les platges, 6 en piscines i 3 en aigües interiors, que inclouen rius i pantans. Protecció Civil demana que els menors sempre es banyin amb la supervisió d'un adult. El govern espanyol insisteix en la innocència del germà de Pedro Sánchez, condemnat a 9 anys d'inhabilitació, i veu en la sentència un intent de fer caure l'executiu de coalició. L'Audiència de Badajoz condemna David Sánchez per la plaça de coordinador de conservatoris que li van fer a mida, però l'absol de tràfic d'influències perquè no s'ha pogut demostrar si l'ordre venia de dalt. Junts trenca el govern tripartit de Girona i deixa el govern de Guanyem i Esquerra en minoria. L'alcalde Lluc Salellas hi veu motius electoralistes, mentre que Junts argumenta que ja no poden influir en les decisions de Salellas i que les prioritats del partit queden aparcades. L'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà s'intensifica amb atacs dels Estats Units contra l'Iran i llançament de míssils i drons contra països del Golf aliats de Washington per part de la República Islàmica. Donald Trump fa marxa enrere la taxa del 20% sobre la càrrega dels vaixells comercials que naveguen per l'estret d'Hormuz. El Consell de Ministres ha aprovat la llei de violència vicària que reconeix com a agreujant a la violència masclista el mal que l'agressor causa als fills o altres persones de l'entorn de la víctima. Entre altres mesures, retira automàticament la pàtria potestat als agressors condemnats. Des del 2013, 68 menors han estat assassinats per violència vicària, 3 dels quals aquest any. La música en viu va facturar 244 milions d'euros el 2025, amb un rècord de 31,9 milions d'espectadors. Són dades de l'anuari de la música d'aquest any que assenyalen que els concerts es disparen, gairebé 32.000. Per contra, per primer cop en molts anys, la producció discogràfica en català pateix un fort retrocés.
1: Esports.
2: La selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb 4 catalans titulars, el combinat espanyol ha superat França a les semifinals per 0-2 amb gols d'Oyarzábal, de penal, al primer temps, i de Pedro Porro a la represa. Aquest dimecres, segona semifinal, Anglaterra-Argentina. Al Barça, Frenkie de Jong podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès va jugar infiltrat als dos últims partits del Mundial amb els Països Baixos. I el Barça de bàsquet té previst anunciar durant els propers dies la incorporació de l'eslové Alexander Sekulic com a nou entrenador. Sekulic deixa el Dubai on aterra Xavi Pascual, que ha fet efectiu aquest dimarts el pagament de la seva clàusula de rescisió.
0: I el temps, dimecres serà el punt àlgid d'aquesta tercera onada de calor. S'intensificarà la calor nocturna, les mínimes seran tropicals i tòrrides i farà més calor migdia. Moltes màximes arribaran als 40 graus i a Ponent puntualment estaran per sobre. La pols sahariana deixarà el cel terrós, hi haurà més núvols i la xafogó serà marcada a la costa.
1: Trescat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: Trescat Info.
0: Els bombers treballen en les tasques d'extinció d'un incendi de vegetació a Rubió, a l'Anoia, que ja ha cremat unes 47 hectàrees. En el dispositiu s'han mobilitzat una cinquantena de dotacions amb un fort desplegament de mitjans aeris. Els cossos d'emergència també actuen en un segon incendi a Cunit, al Baix Penedès, que ja està estabilitzat. El foc ha obligat a confinar 3 urbanitzacions d'aquest municipi i de Castellet i la Gornal durant una hora. Corresponsal a l'Anoia, Montse Gené.
3: Nit intensa a Rubió per intentar estabilitzar el foc abans que arribi el vent de Ponent aquest dimecres. Al vespre s'havia aconseguit perimetrar el 80% de l'incendi i alguns trams s'han aturat gràcies als treballs conjunts dels mitjans aeris i terrestres dels bombers, també dels voluntaris de les ADF i maquinària agrícola dels pagesos de la zona. El foc amenaça una extensa massa boscosa, però cap nucli habitat. No hi ha població a prop, per tant, no ha calgut fer confinaments ni evacuacions. Sí, alguna masia aïllada, com explica explicat l'inspector Joan Rovira, cap d'emergències de la Regió Metropolitana Sud.
4: I sí que també s'ha fet un confinament amb alguns dels masos aïllats que quedaven per davant de l'eix de propagació de l'incendi. Diguem-ne, és una zona bàsicament forestal o agroforestal, i hi havia alguns disseminats que també s'ha fet una ordre de confinament amb alguns d'aquests nuclis. Juntament amb els companys de Mossos d'Esquadra, pues hem fet també una activitat de comunicar als residents pues, aquesta situació.
3: S'ha treballat tant en el flanc esquerre com sobretot en el flanc dret i s'ha aconseguit alentir la ràpida progressió inicial quan s'ha declarat a Castellfollit del Boix, al Bages. Les últimes dades són de 47 hectàrees cremades, el 47% corresponen precisament a aquest terme, a Castellfollit del Boix, i 53% al de Rubió. Es mantenen 33 dotacions treballant-hi per perimetre l'incendi i evitar revifades. A Cunit, on s'ha pogut estabilitzar el foc que s'ha declarat aquest dimarts al vespre a les urbanitzacions de muntanya, es mantenen 7 dotacions terrestres. Ja s'ha aixecat el confinament de 3 urbanitzacions, però les feines continuen durant la nit per intentar apagar-lo.
4: L'incendi l'estem ja donant per estabilitzat, queda encara feina pendent al llarg de la nit per acabar de consolidar el perímetre, però el pronòstic és positiu. Les urbanitzacions que havien fet el confinament, doncs aquest ja s'ha aixecat.
3: Es tracta d'una zona boscosa amb moltes cases i el foc estava a prop d'algunes d'elles. La decisió inicial ha estat en aquest cas que la població es quedés a dins de les seves cases protegits.
0: Catalunya afronta aquest dimecres el moment més crític de la tercera onada de calor, amb un pic de les temperatures que poden arribar o superar els 40 graus. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal en 111 municipis de 20 comarques i mantenen la prohibició d'accés a 8 espais naturals. Des de Protecció Civil, la cap de Servei de Gestió d'Emergències, Montse Font, avisa que la calor començarà a primera hora i anirà acompanyada de pols en suspensió.
5: Intentar anar hidratat, barret, protecció, perquè de més demà ens coincideix la calor amb aquest ambient de pols que també dificulta la respiració de les persones que tenen doncs, algun tipus de problema respiratori.
0: La calor també té conseqüències als centres d'atenció primària i als hospitals. En l'última setmana, les visites per problemes de salut relacionats amb les altes temperatures han pujat un 40% als CAPs, la gran majoria per cops de calor, seguits de deshidratacions i síncopes. Són dades del Departament de Salut que també indiquen que hi ha hagut 40 ingressos als hospitals per aquest motiu, gairebé tots de gent gran. Ho explica el vicepresident de la Societat Catalana de Medicina Familiar, Jordi Mestres, metge de família.
6: Sobretot nits de calor, que és el que genera molts problemes, no? Que fa que el dia següent ja no comenci doncs, en condicions. I, evidentment, tenim una població que cada vegada doncs, hi ha més esperança de vida, per tant, més patologia crònica i més persones que entren doncs, en aquesta bossa de pacients que poden tenir descompensacions.
0: Mareig, mal de cap, deixar de suar o somnolència són símptomes que ens han de fer consultar un metge.
1: 3CAT Info.
0: Manlleu declara 2 dies de dol per la mort de 2 germans bessons d'11 anys ofegats al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però la principal hipòtesi és un accident. Els 2 nens no van tornar dilluns a la nit a casa, després hi van engegar un dispositiu per mirar de localitzar-los. Aquest dimarts han trobat els 2 cadàvers dins de l'aigua. Manlleu, Xavier Cussó i Maria Costa.
7: Els 2 germans estaven jugant a futbol en una pista esportiva relativament a prop de la zona del riu. La pista tancava a les 9 del vespre i després havien d'anar cap a casa, però no hi van anar. Per això, a la nit, la família va alertar la policia local i conjuntament amb els Mossos van muntar un dispositiu de recerca amb drons i la unitat subaquàtica per localitzar-los. Ha estat aquest dimarts al migdia quan han trobat roba a l'entorn del riu i a la llera han localitzat els 2 cossos que coincidien amb la descripció dels 2 menors. Un cop s'hagin fet les 2 autòpsies, es podrà concloure la identificació dels 2 infants. La zona on s'ha produït l'ofegament és el meandre de la Devesa, on hi passa el riu Ter. Es tracta d'una zona amb poc cabal i en alguns punts hi ha un màxim d'entre 2 i 3 metres de profunditat. Veïns i persones que caminen pel passeig del Ter han explicat a aquesta emissora que a la zona a vegades hi ha gent que s'hi banya i s'hi refresca.
8: Jo també he vingut a banyar de petit. Roca Negra és un puesto que havia fugat molta gent abans, perquè és un puesto que fa sempre un remolí i allà hi ha un de sota de fang. I, clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
9: L'altre dia aquí 2 nanos, ahir, saltaven per aquí. L'altre dia un altre que picava els peus. Vull dir, És el riu, fa calor, són nanos. Què volem fer? Lo que és una pena.
10: Algunos he visto que llegan a refrescarse un poco como los pies. Algunos también he visto que se bañan, pero no es tan frecuente como tal.
7: La hipòtesi principal és que es tracta d'una mort accidental. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat 2 dies de dol oficial i ha convocat per aquest dimecres 1 minut de silenci davant del consistori a les 8 del vespre. En un comunicat ha traslladat el condol a les famílies i ha demanat a la població que no difonguin informacions no contrastades.
0: Des que va començar la campanya de banya a Catalunya, ara fa un mes, s'han perdut la vida 20 persones. La majoria, 11, s'han ofegat en platges, 6 han perdut la vida en piscines i 3 en aigües interiors, que inclouen pantans i rius, com el cas de les dues víctimes de Manlleu. Montserrat Font, cap del Servei de Gestió d'Emergències, explicava en declaracions al Catalunya Vespre que els menors han d'anar acompanyats en qualsevol zona de bany.
5: Hi poden haver remolins, hi pot haver fang, hi poden haver branques a sota, elements que no veiem perquè, a més, l'aigua no és ben bé transparent, sinó que acostuma a baixar tèrbola en segons quins punts, i per això recomanem que no s'hi vagin mai sol i, evidentment, doncs, si són menors, que vagin sempre acompanyats.
0: Durant la campanya de bany de l'any passat van perdre la vida 28 persones.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més qüestions. El govern espanyol manté que el germà de Pedro Sánchez és innocent i veuen en la sentència de 9 anys d'inhabilitació un intent de tombar l'executiu de coalició. L'Audiència de Badajoz ha condemnat aquest dimarts David Sánchez Pérez Castejón per un delicte de prevaricació. El tribunal conclou que la Diputació d'aquella província va crear una plaça feta a mida per ell, tot i que no pot demostrar si l'ordre venia d'instàncies superiors i, per això, l'absol del delicte de tràfic d'influències. Madrid, Dani Sainz de Aja.
11: La condemna se sustenta en els correus intervinguts per l'UCO i en múltiples indicis que, valorats amb lògica, diu la sentència, permeten inferir l'existència d'un pla delictiu preconcebut. Segons els magistrats, els acusats es van posar d'acord per afavorir David Sánchez amb la creació i adjudicació d'una plaça de coordinador dels conservatoris de música de Badajoz innecessària i buida de contingut. Ho van fer perquè era el germà del futur líder socialista, tot i que encara faltaven 7 mesos perquè Pedro Sánchez tornés a la Secretaria General del PSOE. Ara bé, no queda demostrat, diu la sentència, si la decisió va néixer d'una persona externa o d'un superior jeràrquic. És per això que absolen els acusats del delicte de tràfic d'influències, però sí que els condemnen per prevaricació a penes de 9 anys d'inhabilitació. En el cas de l'expresident de la Diputació i antic líder dels socialistes extremenys, Miguel Ángel Gallardo, la condemna és doble, a 18 anys d'inhabilitació. Les acusacions populars havien demanat 6 anys de presó. Les defenses dels condemnats, que reclamaven l'absolució, ja han anunciat que recorreran la sentència.
0: Es tracta de la primera condemna a l'entorn familiar de Pedro Sánchez, que aquesta setmana sabrà si la seva parella, Begoña Gómez, també va a judici acusada de delictes de corrupció.
11: Sánchez sempre havia mantingut que el seu germà és innocent i ara la Moncloa no es fa enrere. La portaveu, Elma Saiz, diu que així s'acabarà demostrant.
12: Confianza en la justícia i en que en instàncies superiores se confirme lo que creemos, la inocencia de David Sánchez.
11: Òscar Puente va més lluny i parla d'intent de derrocar un govern. La sentència és injusta i una barbaritat pel PSOE, desproporcionada per Sumar i Laufer per Esquerra. El PP la qualifica d'històrica i Feijóo diu que és inapel·lable.
13: ¿Qué es lo que al gobierno no le gusta? Me preocupa la actitud del gobierno instigada por el presidente del gobierno. Le digo que es preocupante porque nunca lo había sucedido en democracia.
11: El president espanyol ha conegut la sentència quan era de viatge oficial a París i per ara no s'ha pronunciat sobre la condemna al seu germà.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'escalada bèl·lica a l'Iran s'intensifica amb nous atacs dels Estats Units a diferents punts de la República Islàmica, sobretot a la costa de l'estret d'Hormuz. Teheran respon amb bombardejos a països del Golf aliats de Washington, com Bahrain i Kuwait, on hi ha hagut 4 ferits. Donald Trump fa marxa enrere en la idea d'aplicar una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguen per l'estret a canvi d'inversions multimilionàries dels socis de la regió. El bloqueig naval sobre els ports iranians s'ha reactivat aquesta nit. Washington, Oriol Serra.
14: Donald Trump assegura que els principals països productors de petroli del Golf Pèrsic li han garantit inversions multimilionàries als Estats Units a canvi de la vigilància militar nord-americana de l'estret d'Hormuz. Encara no feia ni 24 hores que havia anunciat la implementació d'una taxa del 20% al trànsit marítim a l'estret. Trump assegura que dilluns va rebre trucades de Kuwait, l'Aràbia Saudita, Qatar, Bahrain i els Emirats Àrabs Units. I was called
15: by different people. Em van trucar reis i emirs de diversos països que són aliats molt potents i em van dir: ens agradaria fer-ho diferent. Voldríem invertir milers de milions de dòlars als Estats Units en comptes del cobrament d'una taxa. Això m'agrada, perquè no crec que ningú hagi de poder cobrar una tarifa per passar per l'estret.
14: Per cert que Trump s'ha reunit amb el primer ministre de l'Iraq a Washington, amb qui assegura haver tingut tan bona sintonia que fins i tot han improvisat un dinar conjunt a la Casa Blanca. A la seva línia, atzivat a l'homòleg iraquià, que és un home jove i ben plantat. Tot això mentre les embarcacions militars nord-americanes s'acosten cada vegada més a la costa iraniana i els bombardejos no s'aturen.
0: El temps. Sentim la previsió de Gemma Puig.
16: Nit matinada, càlida, tòrrida a la majoria de la façana litoral i també tropical a moltes comarques, tret, podríem dir, del Pirineu, perquè al Prepirineu també algunes mínimes quedaran als 20 graus o per sobre. Per tant, costarà de dormir i demà al matí es mantindrà aquest ambient força, força càlid. Aquest dimecres tindrem aquest punt àlgic d'aquesta tercera onada de calor, amb un matí de cel terrós, de pols sahariana, de núvols baixos resseguint la façana litoral, que encara porten aquest ambient més xafogós i que costarà una miqueta més de trencar-se cap a l'extrem sud, cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. De cara al migdia, la temperatura es voldrà enfilar una miqueta més. Tota Catalunya sota avís de calor, de nivell moderat, alt o molt alt. Molt alt, al Baix Llobregat, Vallès Occidental i Vallès Oriental. Moltes màximes arribarien a aquests 40 graus, fins i tot en punt del Prepirineu, amb vent de sud-oest, i aquestes temperatures elevades cap a la Catalunya central, també cap a punts de ponent, on es pot enfilar encara una miqueta més la temperatura. La nit de dimecres a dijous es mantindrà càlida, o fins i tot una miqueta més. En canvi, de cara a dijous ja començaríem a notar que la temperatura baixarà una mica.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Junts trenca el govern tripartit de Girona i deixa Guanyem i Esquerra governant en minoria. La fins ara vicealcaldessa, la juntaire Gemma Geis, argumenta que han pres la decisió perquè ja no poden influir en les decisions de l'alcalde Lluc Salellas i perquè les prioritats de Junts queden aparcades. Salellas, en canvi, hi veu interessos partidistes i acusa Geis d'actuar amb la vista posada en les municipals de l'any que ve. Girona, Laia Claret.
17: L'alcalde ha especificat que no ha tingut cap punt d'inflexió en les relacions amb Junts. És per això que acusa Geis de tenir el cap posat en les eleccions municipals.
18: Per poder fer oposició clarament pensant en les eleccions. Si algú ha volgut, per por a l'extrema dreta, introduir tàctica electoral en el seu dia a dia, jo crec que la responsabilitat és, en aquest cas, de Junts. Entenem que és un error perquè trenca una feina feta a la ciutat i perquè és, a més, dona ales al PSC i Aliança Catalana.
17: Aquest dimarts al matí, Gemma Geis defensava la sortida del govern argumentant manca de poder d'execució.
19: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc. Al final nosaltres hem intentat condicionar tot el que hem pogut.
17: Salellas ha defensat la feina feta amb el govern tripartit i tot i que ha assegurat que encara no ha tingut cap conversa amb Quim Ayats, líder d'Esquerra, els ha emplaçat a mantenir el pacte i governar en minoria per potenciar, diu, un govern d'esquerres i independentista a Girona. Ha afegit que treballa per reorganitzar el cartipàs municipal abans de final de mes.
0: Junts reté part del grup municipal a l'Ajuntament de Cambrils, al Baix Camp. El fins ara líder del partit al consistori, Enric Daza, ha fitxat per Aliança Catalana, però les altres dues regidores no el seguiran. Tarragona, Manel Sastre.
20: Les dues regidores de Junts a Cambrils, Teresa Requesens i Laura Mallau, no seguiran el cap de llista Enric Daza en el seu salt cap a Aliança Catalana. Requesens ho ha desmentit en una compareixença i ha dit que no ha estat mai temptada de fer-ho perquè no comparteix la ideologia de la formació d'ultradreta.
21: No em sento al costat d'Aliança Catalana, no he pactat res amb Aliança Catalana. Vaig dir que jo no volia que la meva persona es vegés involucrada amb aquest partit polític. Sempre he cregut que les extremes, siguin de dretes o d'esquerres, no són bones.
20: Daz ha justificat el seu salt a la formació de Sílvia Orriols perquè el projecte de Junts, diu, està esgotat.
2: Prenem aquesta decisió perquè després de que el projecte en Junts s'hagi esgotat, pensem que aquesta aliança amb Aliança ens portarà amb les eleccions del 2027 amb tota la força per aconseguir revertir la situació actual del municipi.
20: Enric Daz atribueix la confusió sobre el pas de les regidores Aliança per l'equivocació entre l'acord entre la plataforma ciutadana Compromís per Cambrils i el que ha de fer el grup municipal Compromís Junts, que és el que caldrà determinar ara, segons ha explicat la regidora Requesens, que assegura que té el suport també de la Direcció Nacional de Junts.
0: El Parlament considera que la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el portaveu de Vox a la cambra, Joan Garriga, han vulnerat el codi de conducta dels diputats amb diversos discursos d'odi. La Comissió de l'Estatut dels Diputats hi veu faltes lleus i ara la mesa del Parlament haurà de decidir si els sanciona. En el cas d'Orriols, la comissió la fa responsable d'haver assenyalat fins a 7 vegades la diputada d'Esquerra, Najat Driouech, amb expressions com aquesta per l'ús del vel.
4: La primera formació política que ha obert les portes del Parlament al fonamentalisme i al misoginia islàmiques.
0: També es consideren faltes lleus que el portaveu de Vox, Joan Garriga, col·loqués cartells amb l'expressió «companys assassí» i vinculés els socialistes amb les drogues i la prostitució, arran de les investigacions judicials que afecten el PSOE. Garriga ja ha anunciat que, sigui quina sigui la decisió de la mesa, la recorreran. Les sancions a Orriols i Garriga poden anar des d'una amonestació pública fins a multes d'entre 600 i 12.000 euros. El Consell de Ministres aprova la llei de violència vicària, que reconeix com a agreujant de la violència masclista el mal que l'agressor causa als fills o altres persones de l'entorn de la víctima per fer-la patir. El text posa l'accent a protegir les mares i els fills quan hi hagi indicis de violència masclista i amplia la consideració de víctimes a pares, germans i altres familiars de l'entorn de la dona. Madrid, Àngels Lafuente.
22: Amb aquesta nova llei, la violència vicària passa a ser un agreujant de la violència de gènere i la introdueix al Codi Penal com a delicte específic. El text modifica diverses lleis per cobrir el buit normatiu. Entre altres, retira automàticament la pàtria potestat als agressors condemnats amb sentència ferma. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
23: El interés superior del menor no está en someterse a la pàtria potestat del maltratador. La premisa, por lo tanto, es clara. Un maltratador, una persona violenta nunca puede ser un buen padre.
22: Pel que fa a la guàrdia i custòdia, abans de prendre qualsevol decisió, el jutge haurà de demanar informes al fiscal i escoltar els menors d'edat per poder protegir-los i garantir els seus drets. També ampliarà la condició de víctimes a la resta de familiars que siguin atacats amb l'objectiu de fer patir la dona.
23: También aquellos mayores de edad que estén sometidos a la guardia o custodia de esa pareja o de esa mujer, por supuesto también a los ascendientes y a los hermanos, hermanas o a la actual pareja de la víctima.
22: Una llei que arriba al Consell de Ministres en segona volta, els ministeris implicats, Igualtat, Joventut, Infància i Justícia, han necessitat més d'un any per llimar diferències i consensuar un text per protegir els menors. Des del 2013, 68 han estat assassinats, dels quals 3 han mort aquest any.
0: I aprovada al Congrés la reforma de les lleis de dependència i discapacitat. La nova norma reforça els drets de les persones dependents, amplia les prestacions i fixa per llei que l'Estat haurà d'assumir la meitat del finançament del sistema. La reforma també amplia el servei d'assistència personal més enllà de la llar. Això inclou, per exemple, acompanyar les persones dependents a fer la compra o anar al metge. La llei també reconeix com a cuidadors persones que no siguin familiars. El ministre Pablo Bustinduy, ministre de Drets Socials, destaca la importància de l'aprovació.
24: Hoy es un día importantísimo para la política social de este país y que el 14 de julio de 2027 lo recordaremos durante décadas como el día en que se refundó nuestro sistema de cuidados.
0: A Catalunya, gairebé 300.000 persones tenen reconegut algun grau de dependència.
1: 3CAT Info.
0: La música en viu va facturar 244 milions d'euros al 2025 amb un rècord de 31,9 milions d'espectadors. Són dades de l'anuari de la música d'aquest any que assenyalen que els ingressos s'estabilitzen tot i que els concerts es disparen, gairebé 32.000 al llarg de l'any, fins a 8.000 més que el 2024, amb 23,8 milions d'espectadors. Per contra, per primer cop en molts anys, la producció discogràfica en català pateix un fort retrocés. Sentim Lluís Gendrau, director del grup Enderroc.
3: Fins ara sempre havíem dit que la música era l'oasi de la llengua, era un espai on sempre creixia la producció, doncs això ja no ho diem. Per primera vegada en la història de l'anuari hi ha menys producció de discos en qualsevol format en català. Ha baixat un 6% la producció de música en català i, a més, també han baixat els discos, l'edició de discos, que ja això ja veiem feia 2 o 3 anys que passava.
0: L'any 2023 el sector musical facturava més amb la venda de discos que amb els concerts i, en canvi, actualment, la indústria del directe ja suposa més del 90% de tota la facturació de la indústria musical catalana.
1: Esports.
0: Amb David Ubach.
6: La selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb 4 catalans titulars, el combinat de Luis de la Fuente ha superat França a les semifinals per 0-2, en un partit de superioritat global dels espanyols. El seleccionador espanyol ha subratllat el mèrit col·lectiu del triomf en declaracions a Televisió Espanyola.
8: Nos enfrentábamos a uno de los mejores selecciones del mundo, pero enfrente tenían al mejor equipo del mundo. Eso es diferente, eso es un plus. Estos jugadores se merecen todo porque demuestran día tras día eso, su compromiso, su generosidad, su solidaridad, su talento. Es maravilloso verles jugar, hoy ha sido un espectáculo.
6: Oyarzabal, de penal provocat per Lamine Yamal, ha marcat el 0-1 al minut 22 i fins i tot abans del descans Espanya ha fregat el segon gol. A la represa, Pedro Porro ha culminat una paret amb Dani Olmo per fer el 0-2 definitiu al minut 58 de joc. De la Fuente ha repetit l'11 del partit de quarts contra Bèlgica amb 4 catalans, Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal del Barça i Cucurella del Madrid. I també amb suplència de Pedri, que ha jugat els últims 15 minuts de partit, com el també blaugrana Ferran Torres. La segona semifinal del Mundial la disputaran aquest dimecres Atlanta, l'Argentina i Anglaterra. El migcampista dels argentins, Rodrigo De Paul, creu que encara han una oportunitat única.
9: Un partido de fútbol único, porque bueno, es una semifinal contra Inglaterra. Que bueno, que los argentinos cuando terminen el partido estén muy felices.
6: Mentrestant, el porter dels anglesos, Jordan Pickford, s'ha referit a la influència de Leo Messi.
10: Tots sabem que Messi és molt bo, però també sabem com n'és de bona l'Argentina, així que no ens podem centrar només en ell. També tenim en compte els seus altres punts forts, així com les debilitats que podem aprofitar.
6: Més futbol, Mundial a banda.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Al Barça, Frenkie de Jong podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès va passar aquest dilluns proves mèdiques a la ciutat esportiva Johan Cruyff arran d'unes molèsties que el van obligar a jugar infiltrat, de fet, els 2 últims partits del Mundial amb els Països Baixos. A l'espera de proves complementàries que determinin l'abast exacte de la seva lesió, de Jong té previst incorporar-se a la pretemporada blaugrana el 27 de juliol. Sense deixar el Barça, afegim que el migcampista Marc Casado ha deixat oberta la porta a marxa del club blaugrana si s'escau. Són declaracions de Casado en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
25: Jo el que vull sempre és ajudar l'equip, ajudar el club. Em considero una persona molt culer i com a culer l'únic que vull és el millor pel club, el millor per l'equip. I si això ve amb el que jo em quedi, doncs jo em quedaré. Si que el club segueixi creixent i l'equip segueixi millorant comporta que jo hagi de marxar perquè així m'ho diuen, doncs així serà.
6: Més futbol. Aquest dimarts s'han fet públics els horaris de les primeres jornades de Lliga a la primera i segona divisió. A primera, diumenge 16 d'agost, Espanyol-Llevant a les 7 de la tarda i Barça-Atlètic Club de Bilbao, que es posposa el dijous 27 d'agost a les 9 per garantir el descans als internacionals blaugranes després del Mundial. I a segona, la Lliga també comença a mitjans d'agost. Diumenge 16 d'agost, Girona-Leganés a les 7 i l'endemà dilluns 17, Sporting de Gijón-Sabadell també a les 7. Precisament a segona, aquest dimarts ha estat dia de presentacions. El Girona ha presentat els migcampistes Ivan Morante i Izan González. Sentim Izan González.
26: Està clar que això és un gran pas per mi. Jo ho sé, per créixer personalment i per aprendre. Em vindrà molt bé també estar un any més a aquesta categoria, pot ser, i aprendre sempre.
6: El Sabadell, per la seva banda, ha presentat el defensa Miqui Codina i el migcampista Alain Ribeiro. A més, el club sabadellenc ha anunciat l'arribada del central José Luis Català, de 21 anys, i que ha firmat fins al 2028 procedent de l'Espanyol B.
1: 3CAT Info.
6: A la Lliga Femenina, el Badalona Women ha presentat la migcampista Vicky Losada, excapitana del Barça de 35 anys, que arriba cedida del Bristol City. Mentrestant, l'Espanyol Femení ha fitxat Natàlia Scott, la màxima golejadora de la segona divisió fins al 2028. I en ciclisme, el Tour de França, nou cop d'autoritat de Tadej Pogačar, que s'ha imposat en solitari en la desena etapa de muntanya i ha refermat el lideratge de la General, ara amb 3 minuts i 36 segons d'avantatge respecte del segon, el danès Jonas Vingegaard.
1: 3CAT Info. Són 7:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Els bombers treballen en les tasques d'extinció de dos incendis que s'han declarat aquest dimarts a la tarda. Un crema entre l'Anoia i el Bages i l'altre, que ja està estabilitzat, s'ha declarat a Cunit. L'Ajuntament de Manlleu, a Osona, ha decretat dos dies de dol oficial per la mort d'uns bessons d'11 anys al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però tot apunta que ha estat un accident. El govern espanyol insisteix en la innocència del germà de Pedro Sánchez, condemnat a 9 anys d'inhabilitació, i veu en la sentència un intent de fer caure l'executiu de coalició. L'Audiència de Badajoz condemna David Sánchez per la plaça de coordinador de conservatoris que li van fer a mida, però l'absol de tràfic d'influències. A partir d'ara us explicarem que un estudi de la Unió Europea assenyala Barcelona com una de les zones on la població augmentarà més de cara al 2050. També que Catalunya vol ser pionera a Europa en la circulació de cotxes autònoms. El govern ha aprovat el programa de carreteres connectades intel·ligents que preveu la instal·lació de sensors en 930 quilòmetres de vies. I us explicarem que tanca portes l'emblemàtic cinema Truffaut de Girona. El col·lectiu de crítics que el gestionava des de feia 25 anys ha decidit abaixar la persiana perquè no té garanties jurídiques per continuar.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que la selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb quatre catalans titulars, el combinat de Luis de la Fuente ha superat França a les semifinals per 0-2, amb gols d'Oyarzabal de penal al primer temps i de Pedro Porro a la represa. Aquest dimecres, segona semifinal, Anglaterra-Argentina.
0: I el temps dimecres serà el punt àlgid d'aquesta tercera onada de calor. S'intensificarà la calor nocturna, les mínimes seran tropicals i tòrrides i farà més calor al migdia. Moltes màximes arribaran als 40 graus i a ponent puntualment estaran per sobre. La pols sahariana deixarà el cel terrós, hi haurà més núvols i la xafogó serà marcada a la costa. Els bombers treballen en les tasques d'extinció d'un incendi de vegetació a Rubió, a l'Anoia, que ja ha cremat unes 47 hectàrees. En el dispositiu s'han mobilitzat una cinquantena de dotacions amb un fort desplegament de mitjans aeris. Els cossos d'emergència també actuen en un segon incendi a Cunit, al Baix Penedès, que ja està estabilitzat. El foc ha obligat a confinar tres urbanitzacions d'aquest municipi i de Castellet i la Gornal durant una hora. Corresponsal a l'Anoia, Montse Jané.
3: Nit intensa a Rubió per intentar estabilitzar el foc abans que arribi el vent de ponent aquest dimecres. Al vespre s'havia aconseguit perimetrar el 80% de l'incendi i alguns trams s'han aturat gràcies als treballs conjunts dels mitjans aeris i terrestres dels bombers, també dels voluntaris de les ADF i maquinària agrícola dels pagesos de la zona. El foc amenaça una extensa massa boscosa, però cap nucli habitat. No hi ha població a prop, per tant, no ha calgut fer confinaments ni evacuacions. Sí, alguna masia aïllada, com explicat l'inspector Joan Rovira, cap d'emergències de la Regió Metropolitana Sud.
4: I sí que també s'ha fet un confinament amb alguns dels masos aïllats que quedaven per davant de l'eix de propagació de l'incendi. Diguem-ne, és una zona bàsicament forestal o agroforestal i hi havia alguns disseminats que també s'ha fet una ordre de confinament amb alguns d'aquests nuclis. Juntament amb els companys de Mossos d'Esquadra, pues hem fet també una activitat de comunicar als residents pues, aquesta situació.
3: S'ha treballat tant en el flanc esquerre com sobretot en el flanc dret i s'ha aconseguit alentir la ràpida progressió inicial quan s'ha declarat a Castellfollit del Boix, al Bages. Les últimes dades són de 47 hectàrees cremades, el 47% corresponen precisament a aquest terme, a Castellfollit del Boix, i 53% al de Rubió. Es mantenen 33 dotacions treballant-hi per perimetre l'incendi i evitar revifades. A Cunit, on s'ha pogut estabilitzar el foc que s'ha declarat aquest dimarts al vespre a les urbanitzacions de muntanya, es mantenen 7 dotacions terrestres. Ja s'ha aixecat el confinament de 3 urbanitzacions, però les feines continuen durant la nit per intentar apagar-lo.
4: L'incendi l'estem ja donant per estabilitzat, queda encara feina pendent al llarg de la nit per acabar de consolidar el perímetre, però el pronòstic és positiu. Les urbanitzacions que havien fet el confinament, doncs aquest ja s'ha aixecat.
3: Es tracta d'una zona boscosa amb moltes cases i el foc estava a prop d'algunes d'elles. La decisió inicial ha estat en aquest cas que la població es quedés a dins de les seves cases protegits.
0: Manlleu declara dos dies de dol per la mort de dos germans bessons d'11 anys ofegats al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però la principal hipòtesi és un accident. Els dos nens no van tornar dilluns a la nit a casa després d'estar jugant a una pista propera al riu i la família va donar la veu d'alarma. Els Mossos van engegar un dispositiu per mirar de localitzar-los i aquest dimarts s'han trobat els dos cadàvers a dins de l'aigua. Manlleu, Xavier Cussó i Maria Costa.
1: Els dos germans estaven jugant a futbol en una pista esportiva relativament a prop de la zona del riu. La pista tancava a les 9 del vespre i després havien d'anar cap a casa, però no hi van anar. Per això, a la nit, la família va alertar la policia local i, conjuntament amb els Mossos, van muntar un dispositiu de recerca amb drons i la unitat subaquàtica per localitzar-los. Ha estat aquest dimarts al migdia quan han trobat roba a l'entorn del riu i a la llera han localitzat els dos cossos que coincidien amb la descripció dels dos menors. Un cop s'hagin fet les dues autòpsies, es podrà concloure la identificació dels dos infants. La zona on s'ha produït l'ofegament és el meandre de la Devesa, on hi passa el riu Ter. Es tracta d'una zona amb poc cabal i en alguns punts hi ha un màxim d'entre 2 i 3 metres de profunditat. Veïns i persones que caminen pel passeig del Ter han explicat a aquesta emissora que a la zona a vegades hi ha gent que s'hi banya i s'hi refresca.
5: Jo també he vingut a banyar de petit. Roca Negra és un puesto que havia fugat molta gent abans, perquè és un puesto que fa sempre un remolí i allà hi ha un de sota de fang. I clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
6: L'altre dia aquí dos nanos, ahir, saltaven per aquí. L'altre dia un altre que ficava els peus. Vull dir, és el riu, fa calor, són nanos. Què volem fer? Lo que és una pena.
7: Algunos he visto que llegan a refrescarse un poco como los pies. Algunos también he visto que se bañan, pero no es tan frecuente como tal.
1: La hipòtesi principal és que es tracta d'una mort accidental. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat 2 dies de dol oficial i ha convocat per aquest dimecres un minut de silenci davant del consistori a les 8 del vespre. En un comunicat ha traslladat el condol a les famílies i ha demanat a la població que no difonguin informacions no contrastades.
0: El govern espanyol veu en la sentència el germà de Pedro Sánchez un intent d'acabar amb el govern de coalició i insisteix que David Sánchez és innocent. L'Audiència de Badajoz ha condemnat David Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per prevaricació per la plaça de coordinador als conservatoris de música que va ocupar. Un lloc de treball que, segons la sentència, es va crear a vida per ell. Però l'absol del delicte de tràfic d'influències perquè no s'ha pogut demostrar si l'ordre venia d'instàncies superiors. Elma Saiz, portaveu de l'executiu espanyol.
8: Confianza en la justicia y en que en instancias superiores se confirme lo que creemos, la inocencia de David Sánchez.
0: Des del PP qualifiquen d'històrica la primera condemna a un dels membres del nucli familiar de Pedro Sánchez. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, no entén les crítiques del PSOE a la sentència.
9: ¿Qué es lo que al gobierno no le gusta? Me preocupa la actitud del gobierno instigada por el presidente del gobierno. Le digo que es preocupante porque nunca lo había sucedido en democracia.
0: El president espanyol ha conegut la sentència quan era de viatge oficial a París i per ara no s'ha pronunciat sobre la condemna al seu germà.
10: 3Cat Info.
0: El Congrés tomba els objectius de dèficit presentats pel Ministeri d'Hisenda amb els vots en contra de Junts, el PP, Vox i UPN. Era el primer pas de la tramitació dels pressupostos per al 2027 a la Cambra Baixa. L'executiu ha defensat un límit del dèficit del 0,1% a les comunitats autònomes, que és el mateix que en els últims anys i que tampoc va aconseguir aprovar. En el debat sobre la proposta, Josep Maria Cruzet, de Junts, ha afirmat que el govern espanyol només intenta tapar els casos de corrupció a l'entorn del PSOE.
11: Si fan el mateix, obtindran el mateix. Un govern assetjat per la corrupció només li queda que fer veure que gasta quantitats ingents de diners per si així pot tapar el lladrocini dels seus.
0: Esquerra hi ha votat a favor, però a contracor. Teresa Jordà és diputada dels Republicans.
12: No votarem a favor perquè pensem que el govern de l'Estat ja ha complert, ni molt menys. De fet, ho fem emprenyats. Nosaltres continuem exigint el compliment de tots i cadascun dels compromisos pendents.
0: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha explicat que el límit de dèficit proposat suposava que les autonomies haurien pogut gastar 6.000 milions d'euros i ha lamentat que s'hagi desviat el debat. Pel PP és absurd que Pedro Sánchez s'entesti a portar al Congrés unes xifres que sap que no s'aprovaran i consideren que hauria de dimitir i convocar eleccions. El govern espanyol afrontarà una segona votació sobre els objectius de dèficit en un ple extraordinari que es farà el 23 de juliol. Catalunya serà un dels territoris europeus on més augmentarà la població d'aquí al 2050. Són projeccions publicades per la Comissió Europea. La demarcació de Barcelona és l'onzena de tota Europa que més creixerà en habitants. La de Girona, la setzena, sobre un total de gairebé 1.200 subregions arreu del continent. Tarragona ocupa el lloc 80 i Lleida el 108. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
13: D'aquí al 2050, la població de Catalunya creixerà un 23% a causa, sobretot, de la immigració. A l'informe, la Comissió Europea avisa que l'arribada d'immigrants pot pressionar els serveis públics i comprometre'n la qualitat als territoris que, com Catalunya, experimentaran un creixement demogràfic tan pronunciat. Alhora, però, Brussel·les també diu que els nouvinguts poden ajudar a contrarrestar l'envelliment poblacional. I diu la seva el director del Centre d'Estudis Demogràfics, Albert Esteve, en una entrevista al Catalunya Vespre.
14: Molta més gent significa doncs, molt més millor transport, habitatge, sobretot. El tema de les escoles no tant, perquè com està creixent i els immigrants hi arriben, diguem, grandets, doncs es donarà la paradoxa doncs, de que la població seguirà creixent, però no necessàriament la població de 0,15.
13: El creixement de Catalunya contrasta amb la tendència general d'Europa, on les projeccions assenyalen una baixada de la població. Això passarà a la immensa majoria de regions europees. Segons l'informe, els únics territoris que esquivaran aquesta tendència a la baixa seran les capitals i les grans àrees urbanes amb una economia dinàmica, diu. És el cas del Mediterrani francès, el sud d'Alemanya o els Països Catalans en el seu conjunt. I aquí també crida l'atenció el cas de les Illes Balears. El 2050 tindran un 28% més d'habitants que ara.
0: I Catalunya vol ser pionera a Europa en la circulació de cotxes autònoms. El govern ha aprovat el programa de carreteres connectades intel·ligents que preveu la instal·lació de sensors en 930 quilòmetres de vies que són competència seva per crear els futurs corredors digitalitzats. Ho ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paniqué.
15: És un projecte que incorpora la digitalització de totes les infraestructures per tenir una mobilitat connectada avui, però progressivament autònoma a futur. Aquesta és la llavor dels corredors de mobilitat autònoma que hem de tenir a futur i, com els dic, siguent pioners en l'àmbit europeu.
0: Està prevista la creació d'una xarxa wifi pròpia que permetrà que el vehicle s'hi connecti. D'aquesta manera es podrà tenir informació detallada i immediata de la situació del trànsit, es podran prendre decisions de gestió en temps real i enviar missatges als vehicles. Actualment el sistema està en proves a la C32, entre Sitges i l'Arboç, i s'ampliarà a la C35, la C25, la C16 i la C17. La inversió total prevista serà de 66 milions d'euros fins al 2030. I us expliquem també que l'aeroport del Prat tanca el millor semestre de la seva història després de superar els 28 milions de viatgers. La xifra representa un creixement de més del 4% respecte ara fa un any. Segons dades d'AENA, 21 dels 28 milions han estat passatgers de vols internacionals. L'increment del trànsit aeri està per sobre del que preveia AENA a l'hora de fixar les taxes aeroportuàries. Davant d'aquest escenari, les aerolínies demanen a la gestora que rebaixi les tarifes que imposa per passatger. Pel que fa als altres aeroports catalans gestionats per AENA, també augmenten els viatgers de Reus, un 10% més que en el primer semestre de l'any passat, amb 575.000 passatgers. En canvi, l'aeroport de Girona-Costa Brava ha tancat el període de gener a juny amb 800.000 viatgers, un 7% menys que el 2025. França ha celebrat aquest dimarts la festivitat nacional amb una exhibició militar històrica pels Camps Elisis de París. Hi han assistit 24 caps d'estat i de govern, entre ells Friedrich Merz, Keir Starmer, Volodymyr Zelensky o Pedro Sánchez, cosa que ha ofert un missatge clar d'unitat europea. París, Isabel Galí.
16: La desfilada de la Festa Nacional Francesa d'enguany ha estat un reconeixement a tots els països de la coalició de voluntaris per Ucraïna, els 25 caps d'estat i de govern a la tribuna presidencial i els exèrcits de 36 països més França marxant pels Camps Elisis. A la tarda, Volodymyr Zelensky ha confirmat que l'acord de cooperació signat amb França inclou les llicències per produir a Ucraïna els míssils francesos Scalp, a més de munició, i juntament amb Itàlia els míssils Aster. El president ucraïnès també ha confirmat la compra de 16 avions de combat Rafale. Un 14 de juliol, doncs, que ha reforçat aquesta cooperació europea amb Kiev en un moment delicat de la guerra que manté amb Moscou, tot i que aquest dimarts Bulgària ha dit que es retirava de la coalició de voluntaris per Ucraïna. Les Nacions Unides han dit que aquest juny del 2026 ha estat el mes més mortífer per als civils ucraïns.

0: Res donarà sentit el 14 de juliol del 2016, però junts podem donar sentit a tots els 15 de juliol que han seguit a memòria i justícia.
1: Par la mémoire, la justice.
2: El temps.
3: És moment per la previsió de Gemma Puig.
4: Nit matinada, càlida, tòrrida, a la majoria de la façana litoral i també tropical en moltes comarques, tret, podríem dir, del Pirineu, perquè al Prepirineu també algunes mínimes quedaran als 20 graus o per sobre. Per tant, costarà de dormir i demà al matí es mantindrà aquest ambient força, força càlid. Aquest dimecres tindrem aquest punt àlgic d'aquesta tercera onada de calor, amb un matí de cel terrós, de pols sahariana, de núvols baixos resseguint la façana litoral, que encara porten aquest ambient més xafogós i que costarà una miqueta més de trencar-se cap a l'extrem sud, cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. De cara al migdia, la temperatura es voldrà enfilar una miqueta més. Tota Catalunya sota avís de calor, de nivell moderat, alt o molt alt. Molt alt, al Baix Llobregat, Vallès Occidental i Vallès Oriental. Moltes màximes arribarien a aquests 40 graus, fins i tot en punt del Prepirineu, amb vent de sud-oest, i aquestes temperatures elevades cap a la Catalunya central, també cap a punts de ponent, on es pot enfilar encara una miqueta més la temperatura. La nit de dimecres a dijous es mantindrà càlida, o fins i tot una miqueta més. En canvi, de cara a dijous ja començaríem a notar que la temperatura baixarà una mica.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: A partir d'aquest dimecres desapareix la tanca de Gibraltar com a frontera terrestre, cosa que permetrà l'eliminació dels controls policials a la frontera entre el territori britànic i l'estat espanyol. Per garantir la seguretat dins de l'espai Schengen de lliure circulació de la Unió Europea, funcionaris espanyols controlaran els passatgers que arribin a l'aeroport de Gibraltar. La mesura pactada s'ha segellat amb un acord entre la Unió Europea i el Regne Unit a Brussel·les, des del ministre espanyol d'Exteriors, José Manuel Álvarez, mantenia que Madrid mantindrà la reclamació de sobirania sobre el Penyal.
5: Espanya no canvia una coma a su reclamación de soberanía.
3: I el ministre principal de Gibraltar, Fabián Picardo, li ha replicat.
6: Esto no cambia ninguna parte de la realidad de la soberanía de Gibraltar.
3: El Parlament Europeu haurà de ratificar l'acord d'aquí a uns mesos. Totes les parts implicades esperen que sigui un tràmit.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
3: Aquest dimecres hi torna a haver jornada de vaga a Renfe, convocada a tot l'Estat pel sindicat ferroviari. Es tracta d'un sindicat minoritari i a l'aturada que ja va fer finals de juny la repercussió al servei va ser escassa. A les Rodalies de Barcelona van circular un 94% dels trens d'un dia habitual. Els serveis mínims tornaran a ser de Rodalies del 66% en hora punta i del 33% la resta del dia. A l'alta velocitat seran del 73%. El sindicat ferroviari retreu al Ministeri de Transports l'incompliment de compromisos per preservar l'activitat a mercaderies. A Lleida, les autoescoles han protestat aquest dimarts contra el col·lapse en els exàmens de conduir. Asseguren que la llista d'espera a Catalunya arriba a les 85.000 persones i, precisament, un dels punts més saturats és la demarcació de Lleida. Anem fins allà, Júlia Albacar.
7: La protesta s'ha fet a les portes de la Direcció General de Trànsit per reclamar solucions al col·lapse per fer exàmens de conduir. Aquí, a la demarcació, bona part dels examinadors estan de baixa i la llista d'espera supera els 5.000 alumnes. Raquel Castro és presidenta de l'Associació d'Autoescoles de Lleida.
8: Volem una plantilla estable, però una plantilla estable efectiva que estigui treballant, no que tinguem personal de baixa i que ara inclús ens ve un coordinador que agafa la plaça, una persona de Sevilla, i que també fa un any i mig que està de baixa. Això, per tant, és insostenible.
7: A la protesta també han participat alumnes que esperen per examinar-se. Tot i que els concentrats han intentat entrar a l'edifici de la DGT, finalment només ho ha fet un representant per entregar un manifest.
3: I el canal Segarra-Garrigues incorporarà més de 1.300 hectàrees de regadiu repartides en 6 municipis. Això després de la posada en marxa de l'embassament de l'Albagés. Les obres tindran un cost de 13 milions d'euros i estaran enllestides d'aquí 2 anys. Tornem cap a Lleida. Júlia Albacar.
7: Els 6 municipis es troben tots a la comarca de les Garrigues i són l'Albagés, el Cogul, la Granadella, Juncosa, el Soleràs i Granyena de les Garrigues. L'ampliació s'ha pogut aprovar després de la posada en marxa aquest estiu de l'embassament de l'Albagés. Josep Maria Jové, president de la comunitat de regants del canal, explica que aquesta zona és una de les més costoses de regar.
9: Això ja tenim per poder fer i, a més, una cosa molt important en aquest Albagés és poder portar aigua al sector 12. El sector 12 és el sector que gasta més energia de Segarra-Garrigues i ara, a partir d'ara, doncs,

0: moltes finques que regaven del bon moment, ara es poden regar directament de l'embassament del Vallès.
1: Ara es construirà una xarxa de canonades per fer arribar l'aigua a les agrupacions de regants amb dos dotacions que sumaran 8.000 metres cúbics anuals. El govern ha aprovat este dimarts l'execució de les obres, que duraran 2 anys i costaran 13 milions d'euros.
2: I a Barcelona, els comerciants de Sant Gervasi, que han hagut de tancar el negoci per l'esvoranc del Putxet, diuen que les administracions segueixen sense respondre als problemes econòmics que tenen. Per exemple, els 16 comerços afectats reclamen que els avancin diners per fer front a despeses immediates. Alba Barreras és propietària d'una clínica dental de la zona.
3: Que ens ajudin per tenir flujo de caja i poder pagar factures, nòmines, els lloguers i demés, que és el que més ens preocupa, no? Perquè el dia de demà, doncs, rebrem la indemnització, ja sé bé de què parte, però el que més ens interessa és això, no? De poder passar aquests mesos o aquestes setmanes, aquests dies, el que sigui.
2: La tinent d'alcalde de Barcelona, Maria Eugènia Gay, assegura que des de l'Ajuntament se'ls donarà assessorament jurídic.
4: És obvi que aquests comerços ara han de fer la seva oportuna reclamació de danys i perjudicis i l'Ajuntament, doncs, també afavorirà perquè puguin, doncs, anar desplegant tota aquesta actuació de la qual, doncs, n'haurà de respondre la companyia competent en aquest cas.
2: Mentrestant, continuen els mesuraments del subsol dels 93 habitatges desallotjats. Divendres, els veïns afectats sabran si poden tornar a casa. L'emblemàtic cinema Truffaut de Girona, l'únic que quedava al centre de la ciutat, ha tancat portes aquest dimarts. El col·lectiu de crítics que l'havia gestionat fins ara ha decidit, per sorpresa de molts usuaris, no tornar a obrir perquè no tenen garanties jurídiques per tirar endavant. La gestió d'aquest equipament està pendent de la resolució d'un recurs del mateix col·lectiu contra el concurs fet per l'Ajuntament. Girona, Clara Jordan.
5: El concurs va donar com a guanyadora el mes d'abril una empresa de Cambrils que es va imposar al col·lectiu de crítics que des de feia 25 anys, des que va obrir portes, fins aquest dimarts mateix, havien gestionat l'equipament. El procés, però, va quedar suspès pel recurs presentat pel mateix col·lectiu que en els 3 últims mesos havia seguit al capdavant del cinema perquè l'alcalde els havia demanat. Però sense cap document vàlid, el col·lectiu ha decidit tancar portes perquè no tenen garanties jurídiques. Això ha agafat per sorpresa molts usuaris.
6: Quina decepció. Espero que això sigui per poc temps. He sortit de la feina, pensava per passar les hores de calor, he mirat quina pel·li em venia de gust, he vingut aquí i m'he trobat la sorpresa.
7: I estic sorpresa, suposo que fins que no renovin amb els nous, però bueno, no serà el mateix.
5: L'alcalde Lluc Salelles ha reconegut que la situació el sap greu i ha confirmat que el cinema estarà tancat fins que resolgui el recurs. El Truffaut era l'últim cinema que quedava al centre de Girona que oferia cinema d'autor, produccions independents i pel·lícules en versió original.
2: La coreògrafa sud-coreana Sun In-her debuta a Barcelona amb el muntatge amb què convida el públic a reflexionar sobre com l'art pot inspirar respostes als canvis del medi ambient. És una de les propostes de dansa internacional que formen part de la programació del GREC. Marta Vives.
8: El moviment com a força, l'art com a motor per plantejar respostes davant l'entorn canviant que ens envolta. La prestigiosa coreògrafa sud-coreana Sung Kim-hert ens proposa un muntatge hipnòtic. A través dels cossos de 7 ballarins que es desplacen per l'escenari del Mercat de les Flors amb una precisió aguda, un moviment electrificant i una il·luminació dinàmica. És en una identitat col·lectiva compartida, feta d'individualitats que calculen, xoquen, es resisteixen i tornen a unir-se amb un objectiu, com ens ha explicat la coreògrafa.
9: El meu espectacle tracta de patrons en marxa. La manera com el cos i caminar tenen a veure amb la natura, com un peix, com un ocell al cel, i com aquest patró de caminar es transforma en un cos calculat, en un cos industrialitzat quan arriba a la ciutat. Aleshores el cos es dissol, es fon, i aquest és el viatge de l'espectacle.
8: Aquest és el poder d'un muntatge que ens recorda que cap acció és insignificant i que cada elecció determina el futur del món, especialment quan parlem del medi ambient.
2: Esports. Amb David Ubach.
10: La selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb 4 catalans titulars, el combinat de Luis de la Fuente ha superat França a les semifinals per 0-2 en un partit de superioritat global dels finalistes. Oyarzabal de penal provocat per Lamine Yamal ha marcat el 0-1 al minut 22 i fins i tot abans del descans Espanya ha fregat el segon gol. A la represa, Pedro Porro ha culminat una paret amb Dani Olmo per fer el 0-2 definitiu al minut 58 de joc. Un dels quatre catalans titulars que esmentàvem, Pau Cubarsí, ha explicat a la televisió espanyola que han firmat una actuació de molt nivell.
11: Estamos la verdad que muy ilusionados, creo que es un trabajo que hemos hecho magnífico estos últimos meses y que veníamos de un nivel espectacular de fuera, pero yo creo que se ha demostrado que somos una gran familia, que hemos dado el nivel cuando se tenía que dar y ahora viene lo más complicado, que es una final que se va a hacer larga, pero con el compromiso y el compañerismo que tenemos en el equipo, pues yo creo que se va a sacar adelante.
10: De la Fuente ha repetit l'11 del partit de quarts contra Bèlgica, com dèiem, amb quatre catalans, Cubarsí mateix, Olmo i Lamine Yamal del Barça i Cucurella del Madrid. I també amb suplència de Pedri, que ha jugat els últims 15 minuts de partit, com el també blaugrana Ferran Torres. La segona semifinal del Mundial la disputaran aquest dimecres Atlanta, l'Argentina i Anglaterra. Més futbol, Mundial a banda.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: El Barça, Frenkie de Jong podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès va passar aquest dilluns proves mèdiques a la ciutat esportiva Johan Cruyff arran d'unes molèsties que el van obligar a jugar infiltrat els dos últims partits del Mundial amb els Països Baixos. A l'espera de proves complementàries que determinin l'abast exacte de la seva lesió, de Jong té previst incorporar-se a la pretemporada blaugrana el 27 de juliol. Sense deixar el Barça encara, afegim que el migcampista Marc Casado ha deixat oberta la porta a marxar del club blaugrana si s'escau. Són declaracions de Casado en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
13: Jo el que vull sempre és ajudar l'equip, ajudar el club. Em considero una persona molt culer i com a culer l'únic que vull és el millor pel club, el millor per l'equip. I si això ve amb el que jo em quedi, doncs jo em quedaré. Si que el club segueixi creixent i l'equip segueixi millorant comporta que jo hagi de marxar perquè així m'ho diuen, doncs així serà.
10: Més futbol. A segona, aquest dimarts ha estat dia de presentacions. El Girona ha presentat els migcampistes Ivan Morante i Izan González. Sentim Ivan Morante.
14: Puedo aportar, pese a mi edad, veteranía, porque ya llevo muchos años. Soy un organizador de juego, he crecido también mucho defensivamente. Creo que soy a día de un centrocampista bastante completo.
10: El Sabadell, per la seva banda, ha presentat el defensa Miqui Codina i el migcampista Len Ribeiro. A més, el club sabadellenc ha anunciat l'arribada del central José Luis Català, de 21 anys, i que ha firmat fins al 2028, procedent de l'Espanyol B.
12: 3CAT Info.
10: A la Lliga Femenina de Futbol, el Badalona Women ha presentat la migcampista Vicky Losada, excapitana del Barça de 35 anys, que arriba cedida pel Bristol City anglès.
15: Va a ser raro, pero de compañeras con las que yo viví esos años, quedarán dos. Siempre allí va a ser especial, pero quizá después de 5 años, ahora sí que me veo preparada.
10: Mentrestant, l'Espanyol femení ha fitxat Natàlia Scott, la màxima golejadora de la segona divisió, fins al 2028. Scott, de 19 anys, és formada al planter blanc i blau i prové del Barça B. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
12: 3CAT Info.
10: El Barça té previst anunciar durant els propers dies la incorporació de l'eslové Alexander Sekulic com a nou entrenador. L'acord club tècnic és total i Sekulic només té pendent firmar el nou contracte com a blaugrana. Sekulic deixa el Dubai, on aterra Xavi Pascual, i és que Pascual ha fet efectiu aquest dimarts el pagament de la clàusula de rescisió amb el Barça, i el Dubai ja l'ha anunciat com a nou preparador del conjunt dels Emirats fins al 2029. Mentrestant, el Barça podrà comptar amb Xavi Pujol com a director esportiu a partir del mes d'agost. En ciclisme, un últim apunt, perquè al Tour de França hi ha hagut nou cop d'autoritat de Tadej Pogačar, que s'ha imposat en solitari a la desena etapa de 166 km de mitja muntanya entre Aurillac i Le Lioran. A la general, Pogačar, que ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició de la ronda francesa, ara ha fermat el lideratge ara amb 3 minuts i 36 segons de marge sobre el segon, que és el danès del Visma, Jonas Vingegaard.
16: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
17: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Passeu, molt bon dia, benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Avui ens llevem amb 23 graus a Castell-Llaro, 25 a Sant Romà d'Abella, 27 a Vinebre, i això tot just comença. Tomàs Molina, com estàs? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Avui tindrem les temperatures més altes de la setmana, eh? Bona part del país.
1: Correcte, i a més, en llocs potser no tan habituals, com per exemple el Vallès, avui potser, per exemple, poden arribar als 40 graus en punts com Terrassa, o 39 a Granollers. Per tant, doncs, atenció a aquesta situació de temperatures altes, amb un dia també amb què el vent aponentat pot incrementar aquest perill d'incendi, especialment cap a l'Alt Pirineu, al nord de les comarques lleidatanes. Per tant, també molta precaució amb aquesta situació, en un dia que serà bàsicament assolellat, molt calorós. El pic de la calor serà avui, i a partir de demà sembla que la tendència serà cap a la baixa.
0: Gràcies, Tomàs Molina. Avui tindrem, per tant, el pic de la calor. Deia el Tomàs que el Vallès el grau de perill és molt alt, al Baix Llobregat també s'esperen temperatures molt altes, i això fa aquesta previsió de calor per avui, que també augmenti, evidentment, també ho deia el Tomàs Molina, el risc d'incendis. Tenim risc extrem en 111 municipis de 20 comarques, és el doble del que teníem ahir. De fet, encara tenim un foc actiu que no s'ha estabilitzat encara. És el foc de Rubió, a l'Anoia. Ahir a última hora havia cremat una cinquantena d'hectàrees.
2: La zona és abrupta, té moltes pendents, pujades, baixades, camps molt petits, estrets, que llavors això no permet moltes vegades doncs, fer una franja de seguretat o cultivar per poder aturar l'incendi, i és el que ens preocupa. I és un bosc doncs, que és jove o relativament jove i, per tant, crema més ràpid.
0: És el que explicava Alfons Caçador, dels ADFs. Avui farem seguiment d'aquest foc i dels efectes de la calor, que també es noten als centres sanitaris. De seguida ho explicarem. Però les visites relacionades amb les altes temperatures, les visites a hospitals, a ambulatoris, han augmentat un 40% en aquests últims dies. Tot això aquest dimecres, en què, un avís per navegants, tornem a tenir vaga de Renfe. La convoca a tot Espanya un sindicat minoritari. L'última vegada que es va convocar una aturada similar va tenir una repercussió escassa en el servei, però igualment s'han decretat serveis mínims del 66% en hora punta, del 33% la resta del dia. Per tant, una cosa a tenir en compte si avui heu d'agafar el tren. A l'Àgora, avui analitzarem abastament la sentència contra el germà de Pedro Sánchez, que coneixíem ahir poc després d'acabar el matí de Catalunya Ràdio. El germà del president espanyol ha estat inhabilitat durant 9 anys per prevaricació. La sentència considera demostrat que se li va crear un lloc de treball a mida a la Diputació de Badajoz, per bé que la mateixa sentència diu que no està clar qui va demanar que se li creés aquest lloc de treball. El govern espanyol i el PSOE, agafant-se això, han sortit a criticar la decisió.
3: Pues me parece una auténtica barbaridad. Porque lo único que determina esta sentencia es el triunfo de la estrategia de la ultraderecha.
4: Y es evidente que este caso forma parte de una estrategia para intentar desgastar a cualquier precio a un gobierno progresista legítimo.
0: Algunes de les reaccions que hi havia ahir poc després de conèixer la sentència. A l'Àgora parlarem amb el diputat del PSC al Congrés, José Zaragoza, per veure com valora aquesta sentència. Avui també parlarem, aquí al matí de Catalunya Ràdio, amb l'alcalde de Girona, amb Lluc Salelles. Li volem demanar com s'ho farà a partir d'ara, ara que el govern municipal ha quedat en minoria per la sortida, que també explicàvem ahir, de Junts.
5: Aquesta mala notícia, aquest error de Junts per Catalunya, no significa que la història s'acabi aquí. Tenim un rumb, tenim un govern que continua.
0: És el que deia l'alcalde Lluc Salelles, que ens acompanyarà avui al matí de Catalunya Ràdio. En temps d'Àgora també parlarem amb Toni Comín. Ho farem el dia abans del Toni Comín, aquí ahir Junts li reobria la investigació per suposat assetjament, quan és al Parlament Europeu. També parlarem amb Toni Comín el dia abans de l'esperat pronunciament de la Justícia Europea sobre l'amnistia i el dia que el diari Ara, com dèiem, publica que Junts li ha reobert la investigació. A partir d'un quart d'11, evidentment, Àgora Esportiva.
6: Sí que a lo mejor había un poco de rum-rum que la defensa y la portería no estábamos bien, pero yo creo que hemos callado muchas bocas, llevamos un gol recibido y estamos en una final. Yo creo que estamos haciendo un trabajo impresionante.
0: És el que deia Pau Cubarsí després que Espanya hagi certificat el passi a la final del Mundial del Futbol. El seu rival sortirà de les segones semifinals d'avui, de la segona semifinal, entre Anglaterra i l'Argentina. Ahir la selecció espanyola es va imposar clarament a França per 2-0. D'altra banda, avui tenim nou article de Mariano Rajoy al Debate, on no es disculpa per dir allò que França no hi juga amb francesos. L'article, el nou article, es titula S'ha de tenir bon humor. Fa tot una anàlisi del partit, en la línia del que és habitual en l'expresident espanyol, i diu que li agraeix molt l'atenció que li ha donat no només la gent que l'ha saludat pel carrer, de fet, per aquí diu, aquí és on diu s'ha de tenir bon humor per saludar-me, sinó també que les autoritats s'han preocupat del que no se'ls hauria de preocupar. Avui també ho explicaré. Benvinguts a un nou matí, molt bon dia a tothom.
7: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una hora i mitja, Aitor Arriaga, Joan Guirado, Pere Rossinyol i Eva Pomares.

0: De moment, Pol Foradada, Marc Jurado, Sílvia Comet, bon dia.
1: Bon dia.
0: Cacera.
2: El PSOE i el govern espanyol titllen de barbaritat i d'intent de fer caure l'executiu la condemna contra David Sánchez, el germà del president del govern espanyol. L'audiència de Badajoz l'ha condemnat a 9 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació.
3: La sentència conclou que es va crear una plaça de coordinador dels conservatoris de música expressament per a ell. L'absol, però, del delicte de tràfic d'influències que hauria pogut portar a la presó, perquè no ha quedat provat si l'ordre de dissenyar-li un vestit laboral a mida venia d'instàncies superiors.
4: Portaveus socialistes i diversos ministres han sortit en les últimes hores a carregar contra aquesta decisió judicial, que la defensa ja ha dit que recorrerà. Avui Pedro Sánchez va a Gibraltar, un acte commemoratiu de la demolició de la tanca. A les 12 farà una declaració institucional, serà la primera oportunitat que tindrà per referir-s'hi.
0: Anem a Madrid, Dani Sánchez de Aja.
5: Sánchez sempre havia mantingut que el seu germà és innocent i ara la Moncloa no es fa enrere. La portaveu Elma Saiz diu que així s'acabarà demostrant.
6: Confianza en la justícia i en que en instàncies superiores se confirme lo que creemos, la innocència de David Sánchez.
5: Òscar Puente va més lluny i parla d'intent de derrocar un govern. La sentència és injusta i una barbaritat pel PSOE, desproporcionada per Sumar i l'UFED per Esquerra. El PP la qualifica d'històrica i Feijóo diu que és inapel·lable.
7: ¿Qué es lo que al gobierno no le gusta? Me preocupa la actitud del gobierno instigada por el presidente del gobierno. Le digo que es preocupante porque nunca lo había sucedido en democracia.
5: El president espanyol ha rebut la sentència de viatge oficial a París i quan està a punt de saber si la seva dona també anirà a judici per suposats delictes de corrupció. Des de Madrid, Dani Sainz, deja pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Continua el degoteig.
2: La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, declara avui davant del jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, pel cas Leire. També estan citats els fiscals que es van reunir amb l'exmilitant socialista investigada, recordem, per intentar desestabilitzar les causes judicials que afectaven el Partit Socialista i la Moncloa.
3: També aquesta setmana s'hauria de confirmar si la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, també va a judici acusada de delictes de corrupció.
0: Dol oficial.
4: A partir d'avui a Manlleu, a Osona, per la mort de dos germans bessons d'11 anys que es van ofegar al riu Ter. La investigació continua oberta, però la hipòtesi principal és que es tractaria d'un accident.
0: Més detalls, Maria Costa.
8: La família va alertar la policia dilluns al vespre que els seus dos fills no havien tornat a casa, havien estat jugant a futbol i després haurien anat al riu. La policia local i els Mossos van muntar un dispositiu de recerca i no va ser fins ahir al migdia que van trobar primer la roba al riu i després a la llera els dos cossos. Veïns i persones que caminen pel passeig del Ter han explicat a Catalunya Ràdio que a la zona a vegades hi ha gent que s'hi banya i s'hi refresca i que és un fet habitual.
9: Jo també he vingut a banyar de petit. Roca Negra és un puesto que havia fugat molta gent abans, perquè és un puesto que fa sempre un remolí i allà hi ha un de sota de fang. I, clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
10: A l'altre dia aquí dos nanos, ahir, saltaven per aquí. A l'altre dia un altre que ficava els peus. Vull dir, és el riu, fa calor, són nanos. Què volem fer? El que és una pena.
8: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Molt mal inici.
2: De la campanya de bany al començament d'aquest estiu a Catalunya, en l'últim mes ja han mort ofegades 20 persones, quan entre el juny i el setembre de l'any passat en van morir 28.
3: La majoria, 11, han mort en platges, 6 en piscines i 3 en aigües interiors, que inclouen pantans i rius, com el cas dels dos nens de Manlleu. Montserrat Font, cap del Servei de Gestió d'Emergències, explicava al Catalunya Vespre que els menors han d'anar acompanyats en qualsevol zona de bany.
11: Hi poden haver rebolins, hi pot haver fang, hi poden haver branques a sota, elements que no veiem, i per això recomanem que no s'hi vagin mai sol, i evidentment, doncs, si són menors, que vagin sempre acompanyats.
0: Toca sostre.
4: Catalunya afronta avui el moment més crític de la tercera onada de calor amb un pic de les temperatures que poden arribar o superar els 40 graus.
2: Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal a 111 municipis de 20 comarques i mantenen també la prohibició d'accés a 8 espais naturals. La calor, que per cert també ha disparat les visites als centres d'atenció primària.
0: Més detalls d'això, Cèlia Forment.
8: A l'última setmana, les visites per problemes de salut relacionats amb les altes temperatures han pujat un 40% als CAPs, la gran majoria per cops de calor seguits de deshidratacions i síncopes. Són dades del Departament de Salut que també indiquen que hi ha hagut 40 ingressos als hospitals per aquest motiu, gairebé tots de gent gran. Ho explica el vicepresident de la Societat Catalana de Medicina Familiar, Jordi Mestres.
12: Sobretot nits de calor, que és el que genera molts problemes, no? Que fa que el dia següent ja no comenci
1: i dones en condicions. I, evidentment, tenim una població que cada vegada doncs, hi ha més esperança de vida, amb més patologia crònica i més persones que entren doncs, en aquesta bossa de pacients que poden tenir descompensacions.
8: Mareig, mal de cap, deixar de suar o somnolència són símptomes que ens han de fer consultar un metge. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I, malauradament, nous incendis.
3: Els bombers esperen estabilitzar les pròximes hores l'incendi de Rubió a l'Anoia, que ha cremat unes 47 hectàrees de terreny forestal. Ahir al vespre s'hi havien mobilitzat una cinquantena de dotacions. L'inspector Joan Rovira és el cap de la Regió d'Emergències Metropolitana Sud.
12: Bona part del perímetre, al voltant del 80% del perímetre, ja estabilitzat i ens queda doncs, donar-li continuïtat als treballs per poder garantir que fem efectiu aquesta estabilització de l'incendi.
2: El que ja es va poder donar per estabilitzat ahir al vespre va ser un incendi a Cunit, al Baix Penedès. El foc va obligar a confinar durant una hora 3 urbanitzacions d'aquest municipi i de Castellet i la Gornal.
0: 3 minuts i arribarem a un quart d'avui. Escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. Ja és història.
4: Des de la mitjanit, la tanca metàl·lica que des del 1909 ha marcat la frontera terrestre entre Espanya i Gibraltar.
13: Of the Borders and Coast Guard Agency of Gibraltar, please thank your officers for an excellent job. Well done.
3: Amb aquestes paraules d'agraïment als guardes fronterers, el ministre principal de Gibraltar, Fabián Picardo, celebrava aquest acord firmat ahir a Brussel·les que farà possible la lliure circulació de persones. De fet, centenars de persones ja l'han travessada simbòlicament aquesta mateixa nit.
2: Cada dia passaven per aquest control 15.000 treballadors des de la línia de la Concepción fins al Penyal. Tot i el pas històric, Espanya anuncia que no deixarà de reclamar Gibraltar com a territori espanyol. Sentim el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, i la rèplica de Picardo.
14: España no cambia una coma a su reclamación de soberanía.
15: Esto no cambia ninguna parte de la realidad de la soberanía de Gibraltar.
0: I s'intensifica.
4: L'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà després del bloqueig naval nord-americà dels ports iranians reactivat aquesta nit passada. Donald Trump fa marxa enrere amb la taxa del 20% sobre els vaixells comercials que naveguen per l'estret d'Hormuz.
0: Washington, Oriol Serra.
16: Donald Trump ha tornat a amenaçar amb destruir ponts i centrals elèctriques iranianes si aquell país no torna a la taula de negociacions. Aquesta vegada dona temps als interlocutors iranians fins la setmana que ve. Mentrestant, el president nord-americà ha assegurat que els bombardejos no afluixaran mentre ell ho consideri oportú. Ho ha dit en una entrevista a Fox News.
17: Continuaran fins que jo digui que n'hi ha prou. Vull dir, saps la paraula que diuen els militars? Diuen degradar. Han estat degradats a un nivell molt baix.
16: Tot just ahir a la nit, els Estats Units van reactivar el bloqueig dels ports iranians, ara ja amb una dotzena d'embarcacions militars a la zona. El mateix Trump va anunciar ahir que la major part de països del Golf Pèrsic s'han compromès a fer inversions multimilionàries als Estats Units a canvi de la vigilància militar de l'estret d'Hormuz. Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Discursos d'odi.
3: El Parlament considera que la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el portaveu de Vox, Joan Garriga, han fet a la cambra discursos de despreci que vulneren el codi de conducta dels diputats.
0: Joan Vilaplana.
18: La Comissió de l'Estatut dels Diputats veu faltes lleus en el seu comportament i ara la mesa haurà de decidir si el sanciona. En el cas de Sílvia Orriols, hauria assenyalat fins a 7 vegades la diputada d'Esquerra, Najat Driouech, amb expressions com aquesta relacionada amb l'ús del vel.
19: La primera formació política que ha obert les portes del Parlament al fonamentalisme i al misoginia islàmiques.
18: Pel que fa a Joan Garriga, de Vox, se li retreu que col·loqués cartells titllant d'assassí l'expresident Lluís Companys i també aquestes paraules vinculant els socialistes amb les drogues i la prostitució.
20: Gastarse el dinero en drogas y putas como han hecho los socialistas.
18: Les sancions a Orriols i Garriga poden anar des d'una amonestació pública fins a multes d'entre 600 i 12.000 euros. Joan Vilaplana, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I en minoria.
2: El govern de Girona, després de la sortida de Junts, la ja ex-vicealcaldessa Gemma Geis argumenta la decisió quan falta menys d'un any per les eleccions municipals perquè diu que ja no pot influir en les decisions de l'alcalde.
0: Girona, Laia Claret.
21: Lluc Salelles acusa Geis de prendre una decisió electoralista.
22: Si algú ha volgut, per por a l'extrema dreta, introduir tàctica electoral en el seu dia a dia, crec que la responsabilitat és en aquest cas de Junts. Entenem que és un error perquè trenca una feina feta i perquè, a més, dona ales al PSC i Aliança Catalana.
21: Geis defensa la sortida del govern argumentant manca de poder d'execució.
23: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc.
21: Salelles afegeix que no ha mantingut cap conversa amb Esquerra i, per tant, els emplaça a mantenir el pacte i governar en minoria. Des de Girona, Laia Claret, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ja es queden.
4: Dues de les regidores de Junts a Cambrils, al Baix Camp, finalment continuaran el partit i no passen a Aliança Catalana, tal com ha fet el fins ara líder del partit a l'Ajuntament, Enric Dasa. D'aquesta manera, el partit de Carles Puigdemont reté part del grup municipal.
0: Tombats.
3: No hi ha hagut sorpreses i la majoria de PP, Vox i Junts ha rebutjat els objectius de dèficit presentats pel Ministeri d'Hisenda. Era el primer pas de la tramitació dels pressupostos per al 2027 a la Cambra Baixa.
2: L'executiu espanyol ha defensat un límit de dèficit del 0,1% per a les comunitats autònomes, el mateix que en els últims anys. En el debat sobre la proposta, Josep Maria Croset de Junts ficava la banya en els casos de corrupció de l'entorn del PSOE.
5: La nova norma reforça els drets de les persones dependents, amplia les prestacions i fixa per llei que l'Estat haurà d'assumir la meitat del finançament del sistema. Ho farà amb una injecció de més de 6.000 milions d'euros més per aquest any i el que ve. Pablo Bustinduy és el ministre de Drets Socials.
6: És un dia importantíssim per a la política social d'aquest país i que el 14 de juliol de 2027 lo recordaremos durante décadas com el dia en què se refundó nuestro sistema de cuidados.
5: A Catalunya, gairebé 300.000 persones tenen reconegut algun grau de dependència i prop de 39.000 continuen en llista d'espera per obtenir la valoració. Oriol Pujadó, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Oriol. Això, evidentment, sobre la votació que va fer el Congrés dels Diputats donant llum verd a la reforma de les lleis de dependència amb una pluja de milions que, en teoria, hauria d'arribar a les persones que se'n han de beneficiar. Encara alguna cosa més. Violència vicària.
4: El Consell de Ministres ha aprovat la llei que reconeix com a greujant de la violència masclista el mal que l'agressor causa als fills o altres persones de l'entorn de la víctima per fer-la patir. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
7: En estos casos y cuando hay una sentencia firme, el juzgado de lo civil, la jurisdicción civil, tiene que imponer la privación de la patria potestad al agresor.
3: Des del 2013, 68 menors han estat assassinats per violència vicària a Espanya, 3 dels quals aquest any.
0: 100 quilòmetres.
4: La P7 tindrà més carrils al llarg d'un centenar de quilòmetres amb una inversió de 500 milions del Ministeri de Transports. Segons avança avui el periòdico, són 4 projectes que permetran incorporar tercers i quarts carrils en la que és la principal autopista catalana.
3: En concret, això afectarà els trams Sant Celoni, Montornès del Vallès, Martorell, Vilafranca, Centre i B23 Martorell, que guanyaran un quart carril, i l'Hospitalet de l'Infant Amposta, que en guanyarà un tercer. D'aquesta manera es vol augmentar la capacitat d'aquesta infraestructura, que els últims 5 anys, des que es van retirar els peatges, ha vist incrementat de manera important el volum de vehicles que hi circulen.
0: Més creixement.
4: Un informe de la Comissió Europea apunta que Catalunya serà un dels territoris on més augmentarà la població els pròxims anys. Les dades dibuixen una Catalunya de 10 milions d'habitants al 2050. Ara n'hi ha una mica més de 8.
0: Brussel·les, Bruno Forte, Amires. Recuperant després aquesta crònica del Bruno, de moment ensorrat.
3: Un edifici de 3 plantes aquesta matinada a Benetússer, a l'Horta Sud, al País Valencià. No hi ha ferits. De fet, els veïns els havien evacuat per prevenció, perquè ja s'havien detectat esquerdes i també sorolls al bloc. A més, s'havia evacuat un altre edifici pròxim que els tècnics municipals estan avaluant.
0: Queixes.
4: A Barcelona, els comerciants de Sant Gervasi que han hagut de tancar el negoci per l'esvoranc del Putxet denuncien que les administracions continuen sense respondre als seus problemes econòmics. Demanen, per exemple, que se'ls avancin ajudes. Alba Carreras és propietària d'una clínica dental.
9: Que ens ajudin per tenir flujo de caja i poder pagar factures, nòmines, els lloguers i demés, que és el que més ens preocupa, no? Perquè el dia de demà doncs, rebrem la indemnització, ja sé bé de què parte, però el que més ens interessa és això, no? De poder passar aquests mesos o aquestes setmanes, aquests dies, el que sigui.
0: I 244 milions.
3: És el que va facturar la música en viu a Catalunya el 2025 amb un rècord de 31,9 milions d'espectadors. Són dades de l'anuari de la música que assenyalen que els ingressos s'estabilitzen, tot i que els concerts es disparen, gairebé 32.000 al llarg de l'any.
0: Montse Pujol.
24: La causa més destacada de l'augment dels concerts ha estat la implantació del model de festivals, que ha multiplicat per 7 el 500.000 d'espectadors del 2001 fins als 3,7 milions del 2025. Per contra, per primera vegada en molts anys, la producció discogràfica en català registra un retrocés. Sentim Lluís Andrau, director del grup Enderroc.
25: Per primera vegada en la història de l'anuari hi ha menys producció de discos en qualsevol format en català. Ha baixat un 6% la producció de música en català i, a més, també han baixat els discos, l'edició de discos, que ja això ja veiem feia 2 o 3 anys que passava.
24: Des del 2001 s'ha certificat el retrocés de la indústria discogràfica catalana de 82 a 21 milions, causada per la crisi del format físic i la desaparició dels grans segells. Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Montse. Una bona notícia. Tenim estabilitzat l'incendi de Rubió, la noia. Segons han comunicat els bombers fa ben pocs minuts, asseguren que durant tota la nit han estat treballant amb una vintena de dotacions, un centenar d'efectius, i ara sí que aquest incendi es pot donar per estabilitzat. Per tant, ara mateix no tenim cap incendi fora de control a Catalunya, la qual cosa, evidentment, és molt bona notícia en vistes de la calorada que ens espera avui. En fi, anem als esports. Ara sí, Robert Prat, què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
0: La selecció espanyola es converteix en la primera finalista del Mundial amb una victòria molt clara davant França per 2-0.
1: Espanya va superar França molt apàtica, que es va veure incapaç de generar joc i ocasions. Oyarzabal de penal, minut 22, Pedro Porro, minut 58, van marcar pels espanyols. Pau Cubarsí.
8: Estamos, la verdad, que muy ilusionados. Creo que es un trabajo que hemos hecho magnífico estos últimos meses y que veníamos de un nivel espectacular de fuera, pero yo creo que se ha demostrado que somos una gran familia, que hemos dado el nivel cuando se tenía que dar, y ahora viene lo más complicado, que es una final que se va a hacer larga, pero con el compromiso y el compañerismo que tenemos en el equipo, pues yo creo que se va a sacar adelante.
1: Pedri va ser suplent.
0: L'altre finalista sortirà del partit que avui disputen l'Argentina i Anglaterra.
1: Partidàs a partir de les 9, l'argentí Rodrigo de Paul parla d'oportunitat única.
10: Un partido de fútbol único, porque bueno, es una semifinal contra Inglaterra, pero bueno, que los argentinos cuando terminen el partido estén muy felices.
0: Tot això pel que fa al Mundial, però, Robert, Frenkie de Jong podria estar ben mitja temporada de baixa?
1: Sí, sí, mitja temporada. Té una lesió al genoll dret, se l'ha fet al Mundial, podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa. Se li han de fer proves mèdiques complementàries, ja se li han fet, però s'ha de determinar l'abast exacte d'aquesta lesió. Mentrestant, Marc Casado deixa oberta una porta a marxar del club. Són declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
11: Jo el que vull sempre és ajudar l'equip, ajudar el club. Em considero una persona molt culer i com a culer l'únic que vull és el millor pel club, el millor per l'equip. I si això ve amb el que jo em quedi, doncs jo em quedaré. Si que el club segueixi creixent i l'equip segueixi millorant comporta que jo hagi de marxar perquè així m'ho diuen, doncs així serà.
1: En bàsquet, al Barça arriba un acord amb l'eslové Aleksandar Sekulić com a nou entrenador. Sekulić deixa el Dubai per anar al Barça, mentre que el Dubai fitxa Xavi Pascual. Pogacar guanya l'etapa de muntanya al Tour en solitari i ja treu 3 minuts i mig a Vingegaard. Avui, etapa plana a la ronda francesa.
12: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
13: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
26: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
13: I se't transmet el fred a la mà?
26: Suposo.
13: Oh.
27: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
28: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
29: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja la teva manera amb Grimaldi Lines.
30: L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses. Sóc on vull i, sobretot, amb qui vull.
31: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
32: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
33: 5, 6, 17, 34 i 36. Els sols, el 3 i l'11.
32: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat. Dai, dai, we go, dale, dale,
0: let's go. Històries del Mundial. Avui juga Argentina-Anglaterra, ho deia ara el Robert, dues seleccions històriques amb una rivalitat política, però que tot just s'han enfrontat 5 vegades.
2: De fet, Leo Messi mai ha jugat contra Anglaterra, el país que va inventar el futbol contra el país que el viu amb més passió i sovint amb més irracionalitat. Argentina-Anglaterra, una rivalitat en què políticament ve ràpidament al cap l'any 82 i les Malvines. British sovereign territory.
4: has been invaded by a foreign power.
33: Un intent infructuós de l'Argentina de conquerir aquest arxipèlag que es troba a prop de la Patagònia feia prou més d'un segle i mig que hi havia hagut enfrontaments bèl·lics entre tots dos països, una tensió que es traslladaria després als terrenys de joc. Es creuen per primer cop a Xile 62, 3-1 per Anglaterra, però el primer partit calent seria 4 anys després, al 66, quarts de final del Mundial a Wembley.
5: Me expulsen a mí del campo de juego por yo pedir el intérprete. Nada más, yo no hice un foul violento, no insulté a nadie.
33: El capità argentí d'aleshores, Antonio Ratín, qui per cert va morir aquest passat cap de setmana, encara es preguntava 60 anys després per què l'havien expulsat. Una expulsió que va marcar el partit, Anglaterra va acabar guanyant 1-0. Però el que segur ha passat a la història i que ningú ha oblidat, als quarts de Mèxic, 86. Va ser el mateix Maradona qui va batejar l'històric gol quan al vestuari un periodista li va preguntar si havia tocat la pilota amb la mà i va respondre una mica amb el cap, una mica amb la mà de Déu.
6: Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es el tercero de tercer para Borruchaga, siempre Maradona.
33: Partit marcat per la mà de Déu i pel que per molts és el millor gol de la història que va tombar Anglaterra en un mundial que s'acabaria emportant l'Argentina. Els dos precedents més recents, i no sense polèmica, no s'oblidarà d'haver jugat contra l'Argentina. David Beckham va viure un dels moments més durs de la seva carrera. França 98, vuitens de final. 2-2 a l'inici de la segona part.
7: A red card for David Beckham. Well, question marks have been raised over his temperament on the big occasion.
33: I Beckham al carrer per donar una patada des de terra a Simeone. Es va arribar als penals, va acabar guanyant l'Argentina, la premsa britànica es va carnissar amb l'aleshores jugador del United. 10 lleons heroics i un noi estúpid, titulava The Sun.
0: Vinga, parlem de televisió. El més destacat amb la Mariola Cubells, avui el Sant Fermines.
14: Ni m'agrada ni em sembla acceptable el que representa la festa dels Sant Fermines, com el maltracte animal, per exemple. Com cada any, la tele pública fa un desplegament considerable amb directes i retransmissions especials d'esta festa. Em resulta desconcertant que siga la mateixa tele pública que no permet paraulotes, que sol amagar-les amb xiulets, com fa a la Resistència, per exemple, perquè, clar, i si hi ha nens mirant? Sembla que si veuen patir un bou, no passa res.
0: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Satisfacción Garantizada.
15: Se centra en una dona divorciada que entra en el món de les plataformes de sexe en línia i que, enmig d'una sessió, veu com ataquen violentament el jove amb qui està mantenint relacions. A partir d'aquí, queda atrapada en una trama de xantatge i assassinats. Una sèrie que barreja suspens, humor absurd i drama personal. Té bons girs de guió i interpretacions excel·lents per part de Tatiana Maslany, coneguda per la sèrie Orphan Black, i Murray Bartlett, que segur que recordareu pel seu paper de gerent de l'hotel a The White Lotus. Des d'avui la teniu completa a Apple TV. Té 10 capítols.
0: Vinga, i per arribar a dos quarts, algun dels protagonistes de l'any amb el Jovany i companyia.
16: Atendé, monsieur. Écoutez, s'il vous plaît.
17: Arrobas cartera!
18: A hores d'ara ja no hi ha pistes, de fet, sobre qui està al darrere del robatori d'ahir.
19: No, pues no tengo ni la más remota idea de quién puede estar detrás, pero si el colegiado pitó lo que pitó, pues...
18: A ver, señor Florentino, de què està parlant vostè?
19: ¿No están hablando de partido contra el Getafe?
18: No, estem parlant del robatori de joies al Museu del Louvre.
19: Bueno,
18: és un altre robatori.
19: És que les escuché hablar d'un robo i digo, mira, ja estan echando mierda al Real Madrid otra vez.
18: Bueno, sí, també ho farem, però d'aquí una estona, perquè ahir va tornar a guanyar robant el Madrid.
19: Bueno, això és interpretable, caballero. Lo que para usted es un robo, para mí es un acto de responsabilidad en colegiado, de respeto a su vida y a la de su familia. Y al fin y al cabo, pues es poner las cosas en su sitio.
18: Després en parlarem.
19: Lo del Louvre, lo mismo. Que ha sido un robo, pues es una opinión que tienen ustedes. Pero
18: no,
19: es
18: cap opinió,
19: no, es una opinión.
18: No, es un robatori.
19: A ver, ¿eran del Louvre las joyas?
18: Bueno.
19: Ah, ¿antes de quién eran?
18: Ya.
19: Claro. Y si yo
18: ¿quién roba aquí, no?
19: ¿Quién roba quién? El primero, el segundo. Y si yo solicito a unos señores, previo pago, para que me proporcionen las joyas, ¿estoy robando? No. Pagado por unos servicios.
18: Ya, això és una interpretació molt, bueno, molt forçada.
19: Mi querido Zenutrio, esté tranquilo, que si tanto les preocupan unas joyitas, pues hago un par de llamadas a ver quién las tiene y se lo comento.
18: Això del Louvre també hauríem de pensar i revisar com ha sigut aquest robatori, perquè amb tantes sèries de ficció que et donen tantes idees...
0: Amb el robatori del Louvre, que encara s'investiga, arribarem a dos quarts. clavats, 7:45.

0: I una bona notícia per començar el matí, perquè els bombers fa ben pocs minuts que han donat per estabilitzat l'incendi de Rubió a l'Anoia, que a última hora d'ahir havia afectat una cinquantena d'hectàrees. Durant la nit ja han estat treballant un centenar d'efectius i fa uns pocs minuts els bombers han confirmat que l'han pogut donar per estabilitzat. Una molt bona notícia tenint en compte que avui tindrem les temperatures més altes de tota la setmana a bona part del país. De fet, tenim totes les comarques en alerta per calor. Al Baix Llobregat i al Vallès el grau de perill per calor és molt alt, es poden veure temperatures superiors als 40 graus i això evidentment fa que es multipliqui el risc d'incendis. Risc extrem en 111 municipis de 20 comarques. És el doble del que teníem ahir. A l'Àgora, avui analitzarem la sentència contra el germà de Pedro Sánchez d'inhabilitat durant 9 anys per prevaricació perquè veu demostrat la sentència que se li va crear un lloc de treball a mida a la Diputació de Badajoz. El govern espanyol i el PSOE han sortit en tromba a criticar aquesta decisió.
1: Pues me parece una auténtica barbaridad. Porque lo único que determina esta sentencia es el triunfo de la estrategia de la ultraderecha.
2: Y es evidente que este caso forma parte de una estrategia para intentar desgastar a cualquier precio a un gobierno progresista legítimo.
0: Són algunes de les reaccions que han arribat des del Partit Socialista. Avui ho explorarem una miqueta més, perquè a 8:45 a l'Àgora parlarem amb José Zaragoza, un dels històrics diputats del PSOE al Congrés. També parlarem avui amb l'alcalde de Girona, amb Lluc Salellas, per saber com s'ho farà a partir d'ara, un cop el govern municipal ha quedat en minoria per la sortida abrupta de Junts.
3: Aquesta mala notícia, aquest error de Junts per Catalunya, no significa que la història s'acabi aquí. Tenim un rumb. Tenim un govern que continua.
0: I, evidentment, hem de parlar del Mundial, una altra de les notícies de la nit. Robert Prat.
4: La selecció espanyola és la primera finalista d'aquest Mundial, molt superior a França, guanya 2-0, gols d'Oyarzabal i Pedro Porro. Argentina i Anglaterra busquen a les 9 l'altra plaça de finalista, mentre Kat De Jong es sotmetrà a noves proves per determinar l'abast de la seva greu lesió al genoll. El jugador del Barça podria estar sense jugar mitja temporada.
0: Gràcies, Robert. Ens falta el temps, i això vol dir calor, calor i calor, Tomàs Molina.
5: Especialment a les comarques de Ponent, però atenció en particular al Vallès, perquè, per exemple, a Terrassa poden arribar als 40, a Granollers 39, per tant, calor intensa durant el dia d'avui. Atenció també a la presència de vent, especialment cap a l'Alt Pirineu, que farà que augmenti el perill d'incendis en un dia, bàsicament assolellat a tot arreu, molt xafogós i amb aquesta sensació de calor intensa. A partir de demà, la temperatura comença a la baixa, però encara hi haurà alguns 40 graus i demà també comença un canvi de temps, amb nous ruixats, amb tempestes que en alguns casos podran ser intenses.
0: Paciència amb aquesta calor, eh? Avui explicarem al matí de Catalunya Ràdio quines conseqüències té aquesta situació, però també val la pena repassar la mobilitat a aquesta hora. Sílvia Andrés, bon dia.
6: Bon dia. Aquest matí de nou hi ha retards a les línies R13 i R14 entre Riumilans i Vilaverd. Es treballa per solucionar la incidència. També el tren que tenia previst arribar a Barcelona des de Girona a 7:45 ho farà 10 minuts més tard. Recordar que avui hi ha vaga convocada a tot l'Estat per un sindicat minoritari. Hi ha serveis mínims establerts i pot haver algun retard més a la xarxa de Rodalies.
0: I a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
7: Bon dia, doncs circulació complicada aquesta hora a la P7, hi ha cua a Sant Cugat en sentit nord per un vehicle avariat que ocupa el voral i entre Barberà i Badia del Vallès també en sentit nord per un accident que talla un carril. També retencions en aquesta mateixa via en sentit sud de Santa Perpètua a Barberà del Vallès. A Barcelona, retencions habituals a les rondes, destaca la cua a la ronda litoral de Sant Adrià a la Barceloneta per un accident que talla un carril.
0: Gràcies, Claudi, fins ara.
7: Fins ara.
0: Avui al matí de Catalunya Ràdio a l'Àgora, d'aquí una horeta, se m'oblidava. L'Aitor Arriaga, el Joan Guirà, del Pere Rossinyol i la Eva Pomares per comentar tots aquests temes i molts d'altres que tenim avui sobre la taula. Ara mateix passen 4 minuts de 8:15, com sempre a aquesta hora fem un cop d'ull als diaris. Comencem per les portades i les opinions destacades. Marc Forada, Pol Foradada, com estan? Molt bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui amb la selecció espanyola, totes les portades.
9: Sí, titulars i grans fotografies de tot arreu. El periòdico Espanya platòrica a la final, foto de la celebració del gol d'Oyarzabal. A La Vanguardia es parla de recital de futbol.
10: I ara la foto és del final del partit, a la celebració d'aquest pas a la final. Justament el titular a peu de fotografia diu Espanya a la final del Mundial.
9: Precisament editorial en aquest diari d'Antoni Bassas, titulat El Mundial ja no és nacionalisme banal, sinó principal.
10: I escriu Bassas que és la gran màquina d'alimentar identitats.
9: I que no hi ha desfilada militar, Eurovisió o Nobel capaç de posar tanta gent diferent darrere una mateixa bandera.
10: L'altre gran tema del dia és polític i judicial, titulars pastats a La Vanguardia i a l'Ara. El germà de Sánchez inhabilitat 9 anys per prevaricació.
9: Al diari del grup Godó hi llegim l'editorial que signa el seu director Jordi Juan, titulat El germà del César, on relata totes les fases per les quals ha passat el cas.
10: I es pregunta quants càrrecs ha dit Sánchez creat a d'Espanya els últims anys, però sentencia que el germà d'un president espanyol ha de ser molt cautelós amb les seves decisions.
9: Altres temes de portada, el periòdico avança que l'AP7 tindrà més carrils al llarg de 100 quilòmetres.
10: Transports hi invertirà 500 milions d'euros amb l'objectiu de dotar de més capacitat una via que cada cop està més i més saturada.
9: I dues coses més per acabar. El País, al final de la tanca de Gibraltar, obre una nova era entre el Regne Unit i Espanya.
10: I l'ara que es fa ressò dels dos bessons trobats morts al riu Ter, a Manlleu.
0: Continuem el repàs a la premsa. Què hi ha llegit avui el periodista David Bassa?
8: Llegeixo al The Guardian un irònic article d'en Jonathan Friedland titulat Els escèptics aplaudeixen el desglàs amb temperatures rècord. A l'article, en Friedland subratlla com fins i tot ara, quan les onades de calor estan fent estralls a banda i banda de l'Atlàntic, encara hi ha negacionistes del canvi climàtic. I aquí, en Friedland fa una comparació amb la pel·lícula Don't Look Up, No miris amunt, d'en Leo DiCaprio. Una pel·lícula on el món s'enfronta a una catàstrofe imminent per la topada d'un meteorit gegant contra la Terra. Però la població opta per no mirar cap amunt. Doncs això, si no volem assumir la realitat i anem fent l'orni, acabarem tots ben cuits.
11: Aquest tren té un retard de 90 minuts.
12: Sí, sort que ha portat nous.
13: La teva vida necessita l'Esto. Amb Lidl Plus 200 grams de nous per 1,99. T'estalvies un 16%. Lidl, val la pena.
14: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
15: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
14: A més, té un 98% de carn.
15: És natural que es noti, oi?
14: Doncs sí, natural.
16: Argal Bon Natura. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
17: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra Bacus i em porta't la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Bacus.
18: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
19: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
20: Encara sense vacances? Reserva el millor preu en les rebaixes de viatges al Corte Inglés. I amb la targeta al Corte Inglés les pots finançar fins a 12 mesos TAE 0% sense interessos. Fins al 31 de juliol per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions i exclusions a viajeselcorteinglés.es.
21: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Vinga, seguim el repàs a la premsa. Cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Comet i la Sílvia Andrés. La dona del Premi Nobel, Joseph Stiglitz, elogia l'Hospital Josep Trueta de Girona.
22: Ania Schifrin afirma que el centre sanitari gironí va salvar la vida del seu marit. Ho llegim al diari Ara en un emotiu article d'opinió que ha escrit la dona del Premi Nobel d'Economia. Stiglitz feia mesos que arrossegava molèsties sense un diagnòstic clar als Estats Units. La parella va decidir passar unes setmanes a Cadaqués per completar la recuperació de l'economista, però pocs dies després d'arribar, Stiglitz va empitjorar i va acabar al Josep Trueta de Girona i va estar ingressat 18 dies. La dona del Premi Nobel lloa la professionalitat del personal del Trueta i, de fet, el títol de l'article és tota una declaració d'intencions. Invertiu en sanitat pública, no la privatitzeu.
0: El Barri Vell de Girona, nou escenari de Disney.
23: Girona ja és un escenari habitual de grans produccions audiovisuals internacionals. Aquesta setmana han començat les feines de muntatge per al rodatge de la nova pel·lícula de Disney, Embolicats. El diari de Girona explica que els carrers del Barri Vell, amb el seu estil romàntic i gòtic, són ideals per l'ambient medieval que pretén recrear la cinta. Recordem que aquest rodatge comença tot just un mes després que es paralitzessin diverses zones del centre de la ciutat per la gravació de la sèrie d'Amazon Prime, Tomb Raider.
0: Troben sucre a la Via Làctea.
22: El descobriment l'ha fet un grup de científics internacionals i és la primera vegada que es detecta aquest tipus de sucre en l'espai interestel·lar. Ho llegim al diari El País, que explica que aquest descobriment ofereix noves pistes de com va poder sorgir la vida a la Terra, ja que el sucre n'és un component bàsic. La dada curiosa és que aquest tipus de sucre també es troba en el gerds i en altres fruits vermells.
0: I Volkswagen contracta 100 ovelles?
23: La companyia automobilística alemanya ha posat a treballar 100 ovelles en els camps de la seva planta fotovoltaica de Polònia. De fet, les ovelles han substituït els tradicionals tallagespes. Es veu que les ovelles són més efectives que les màquines perquè mengen l'herba que hi ha al voltant de les plaques solars sense fer-les malbé. De fet, la presència de les ovelles sembla que és beneficiosa per al microclima local, però també per a la butxaca de Volkswagen, que ara que ara està de retallades.
0: Anem a dir això, estem de retallades i agafem ovelles.
23: Sí,
0: una
23: que
0: mica,
23: no paguen.
0: Una mica contradictori. Vinga, aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia amb Mireia Aizar i Albert Durant.
1: A la premsa francesa, la derrota de la selecció davant d'Espanya centra l'atenció i desplaça la informació de la festa nacional del 14 de juliol. A Liberación diuen que els francesos deixen escapar la final. A Le Monde asseguren que cauen bruscament del seu núvol. Al Clarín, el Mundial també acapara gran part de la seva portada digital. L'enfrontament que la selecció argentina tindrà amb l'anglesa desperta fantasmes del passat. Destaquen les paraules d'Scaloni, seleccionador dels argentins, que diu que hem de tenir memòria, però això només és un partit de futbol. Anglaterra, en canvi, Donald Trump és el protagonista a The Times i The Guardian. Les dues capçaleres expliquen que el president nord-americà amenaça d'inutilitzar totes les centrals elèctriques i els ponts de l'Iran.
2: Pel que fa a la premsa econòmica, el diari Cinco Días explica que CaixaBank ultima el seu desembarcament comercial als Estats Units per assessorar grans fortunes. L'entitat té previst començar a operar-hi l'any que ve i s'instal·laria a Miami. De moment ja ha nomenat un responsable d'aquesta seu. Per la seva banda, l'Expansió diu que Catalunya, Madrid i Andalusia assumeixen el 49% del cost total de l'absentisme laboral a l'Estat. La factura es dispara fins als gairebé 60.000 milions d'euros cada any, dels quals Catalunya n'assumeix 11.000. Finalment, On Economia assegura que les cadires de plata divideixen la Cambra de Comerç. Aquestes cadires es destinen a empreses que fan una aportació de 75.000 euros a l'any. Actualment n'hi ha dues i la Cambra vol que passin a 10. Pimec i Eines de País ja han anunciat que hi votaran en contra.
0: Esportiva, Robert Prat.
3: El Mundo Deportivo parla d'un equip espanyol que va sotmetre a França amb un partit sensacional davant un conjunt francès impotent en atac. 16 anys després, Espanya tornarà a jugar una final d'un Mundial.

L'esportiu destaca que 9 catalans jugaran la final del Mundial després de minimitzar França i apunta a una final entre Lamine Yamal i Leo Messi. Joan Josep Pallàs escriu a La Vanguardia que el bany de futbol que Espanya li va donar a França era impensable. El periòdico parla d'una Espanya platòrica que anul·la a França. Francisco Cabezas explica que aquest joc d'Espanya és cruifista, amb clar protagonisme de la possessió de la pilota, sense ídols, prioritzant un futbol coral insuportable que nega el futbol dels solistes. Sergio Viñas escriu que és l'Espanya dels sense nom, sense la necessitat que les estrelles tirin del carro.

0: El diari Ara diuen que va ser una lliçó de futbol d'una generació increïble. A El País remarquen que Deschamps s'acomiada de la selecció francesa amb només una rematada d'Mbappé. Pel Marc, que va ser un bany històric, i l'equip francès il·lustra el partit amb una gran imatge d'Mbappé i un titular, Estrella Fugaz.
1: Ai, això m'ha matat. 2 minuts i arribarem a 3:15. Ja la premsa del cor, Sílvia Andrés.
2: La supermodel xeca Eva Herzigova s'ha casat, la recordeu? Va ser la que va protagonitzar la legendària campanya de Wonderbra. Una de les singularitats d'aquest casament és que ho ha fet amb la seva parella dels últims 25 anys i pare dels seus 3 fills. Per a la cerimònia, Herzigova, de 52 anys, va fer tota una declaració d'intencions. Vestit senzill, sense maquillatge i amb un simple recollit. Aquesta imatge natural contrasta amb les darreres aparicions de l'actriu Charlize Theron, que està superprima per al medicament de prima de moda ara a Hollywood. De fet, fa una mica de coseta mirar-la i tot. En canvi, el missatge de la model xeca és molt potent perquè declara als 4 vents que se sent orgullosa del seu cos de 52 anys. Un apunt final que no puc evitar, que és la kafkiana celebració de la família reial espanyola per la classificació d'Espanya a la final del Mundial. Jo trucaria als britànics per un parell de consells.
1: A les xarxes socials, ahir la família reial, com deia la Sílvia, va exposar com el rei, amb tota la família celebraven el pas i la final del Mundial. En fi, a 7:45 al matí de Catalunya Ràdio, mira, Isar, com estàs? Bon dia.
3: Bon dia, un altre cop.
1: Qui fanx avui?
3: Doncs mira, avui va de roquers. Hey, ho, let's go! Marc i Ramone, bateria de The Ramones, fa 70 anys, és del mateix dia i any, Joe Satriani, guitarrista de referència pels amants del rock instrumental. El 15 de juliol també va néixer l'actor nord-americà Forest Whitaker, el que va guanyar un Oscar per la pel·lícula L'últim rei d'Escòcia fa 65 anys. Una altra actriu, Diane Kruger, està d'aniversari, és l'espia Bridget von Hammersmark amb Maleïts malparits de Quentin Tarantino. Per últim, qui també farà festa avui és el periodista Eduardo Inda, que en fa 59, i un altre periodista, companya de TV3, l'Anna Teixidor, en fa 48.
1: I el Santoral, Mireia.
3: El Santoral d'avui recull uns quants noms, però el principal és Bonaventura. Segons l'IDESCAT, hi ha 173 persones a Catalunya amb aquest nom, 156 homes i 17 dones. Altres sants d'avui, a veure si en tens alguna legenda.

0: Hi ha gent que ha viscut de primera mà les zones que visitaré. L'any passat la Míriam em va reconciliar amb una manera molt concreta de viatjar, aquella que té més a veure amb la calma i amb incloure, en el transcurs frenètic d'uns dies en què tot és nou, el no fer res. Així que la meva recomanació per aquest estiu, per tots aquells que viatgeu o no a Grècia, és que llegiu Metamorfosi i que recordeu que viatjar és redescobrir-nos, primer de tot, a nosaltres mateixos.
1: Passen 2 minuts de 3:15. Aquests són els sons del matí.
2: Els sons del matí.
3: Sánchez sempre havia mantingut que el seu germà és innocent i ara la Moncloa no es fa enrere.
4: ¿Qué es lo que al gobierno no le gusta? Me preocupa la actitud del gobierno instigada por el presidente del gobierno.
5: La família va alertar la policia dilluns al vespre que els seus dos fills no havien tornat a casa.
6: Jo també he vingut a banyar de petit.
7: Roca Negra és un puesto que hi fugava molta gent abans, perquè és un puesto que fa sempre un remolí i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
8: España no cambia una coma a su reclamación de soberanía.
9: Esto no cambia ninguna parte de la realidad de la soberanía de Gibraltar.
10: Lluc Salellas acusa Geis de prendre una decisió electoralista.
11: Entenem que és un error, dona ales al PSC i Aliança Catalana.
12: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar, que per altres incidents quedaven en segon lloc.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Marc Jurado.
13: Degoteig.
14: Acció de degotar o degotejar, caure gota a gota. A qui li pot degotar la suor del front és a Pedro Sánchez, perquè l'endemà de la sentència, el seu germà, per prevaricació, continua el degoteig de casos amb la declaració de la presidenta del PSOE en el cas Leire. Això la setmana que s'hauria de confirmar si la seva dona anirà a judici per corrupció.
1: Minoria.
14: Els menys, el més petit de dos nombres que es consideren formant part d'un tot. Qui serà més petit és el govern de la ciutat de Girona, després de la sortida confirmada ahir de Junts. A falta de 10 mesos per les municipals, la ja exvicealcaldessa assegura que se n'ha fartat de no poder influir, diu, en el govern de l'alcalde Salellas.
1: Persiana.
14: Tanca en una porta, en una finestra, segons el DIEC, en sentit figurat, abaixem la persiana o tanquem la paradeta quan tanquem un negoci de forma definitiva. Avui lamentem que ahir va tancar l'emblemàtic cinema Trufó de Girona, l'únic que quedava al centre de la ciutat. Aquest, malauradament, també és un altre degoteig.
1: Posem-hi ara 3 xifres amb Albert Duran. 500.
15: Són els milions que el Ministeri de Transports destinarà a ampliar carrils de l'AP7 al llarg de 100 quilòmetres per poder incrementar la seva capacitat. El Ministeri actuarà als trams entre Sant Celoni i Montornès del Vallès, Martorell i Vilafranca Centre, la B23 i Martorell i l'Hospitalet de l'Infant i Amposta.
1: 28,3.
15: Són els milions de persones que han passat per l'aeroport del Prat durant els primers 6 mesos de l'any, segons les dades d'AENA. Aquesta xifra significa un increment del 4,4% en comparació amb el mateix període del 2025.
1: 39.
15: Són les hores de son que els barcelonins perden de mitjana al llarg de l'any a causa de la calor i les altes temperatures nocturnes. Segons els experts, el canvi climàtic ha duplicat en 50 anys la pèrdua de son en més de 1.300 ciutats de tot el planeta.
1: I 3 imatges del dia amb el Pol Foradada. A la primera, el capità de la selecció francesa, el jugador del Real Madrid, Kylian Mbappé, inclinat cap endavant, colze sobre les cames i tapant-se la cara amb les mans.
16: Nit molt discreta, molt fluixa de l'estrella i del conjunt de la selecció francesa, que tot i partir com a favorita per molts, va deixar molt a desitjar ahir a les semifinals contra Espanya. França i Mbappé es queden sense la seva tercera final del Mundial consecutiva. L'equip titula avui destrossa a Dallas i pel que fa a les notes, 3 per Mbappé, 2 per Dembélé.
1: A la segona imatge veiem 2 persones saludant, envoltades de càmeres. És de nit. De fons s'hi veu una multitud de persones en una gran porta reixada que està oberta i en un costat la bandera britànica i la bandera de Gibraltar.
16: Són l'alcalde de la línia de la Concepción, Juan Franco, i el ministre en cap de Gibraltar, Fabián Picardo. Aquesta nit ha desaparegut, encara que de moment només de manera simbòlica, la tanca al punt fronterer que cada dia havien de travessar 15.000 treballadors. Un acte simbòlic que algunes cròniques avui recullen com que alguns dels vigilants van presenciar l'acte seguint de reull la semifinal del Mundial.
1: I la tercera imatge ens l'envien des de Tarragona. S'hi veu un grup de persones ben equipades, amb barrets, amb gorres, treballant a ple sol al jaciment Ibert de Tivenys, al Baix Ebre. Al fons s'hi observa una zona boscosa, amb camps de fruiters a tocar dels canals de rec i del riu Ebre. És un jaciment amb molta història, Jordi Barranca.
13: Sí, és un assentament que va estar ocupat durant més de 6 segles. Va ser abandonat l'any 130 abans de Crist i ara s'han trobat evidències que també es va utilitzar atenció durant les guerres sertorianes, és a dir, la continuació de les guerres civils romanes a la península Ibèrica. Aquesta, de fet, és una de les descobertes que ha fet l'equip d'historiadors de la Universitat Rovira i Virgili. Enguany s'han fet les 27 intervencions arqueològiques i el que han descobert els fa

0: va pensar l'origen i el creixement d'un assentament clau al tram final del riu Ebre.
1: Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquest titular que circula. Una dona acusa de racisme als seus companys de feina perquè no li van organitzar una festa d'aniversari. Marc Amorós, bon dia.
3: Bon dia. La notícia diu que una treballadora d'origen africà ha denunciat els seus companys de feina acusant-los de racisme per no haver-li organitzat una festa d'aniversari. La dona va formular denúncia un mes després del dia del seu aniversari, quan va veure que una altra companya de la feina feia 50 anys i tot els companys i les companyes li organitzaven una festa per celebrar-ho. Aquest detall li va sorprendre i aleshores es va preguntar per què ella no havia tingut la seva festa. La notícia explica que en lloc de consultar-ho als companys, la treballadora va optar per dimitir del seu lloc de feina i presentar una denúncia. Una denúncia davant del Tribunal Laboral per discriminació i racisme.
2: I això és real o és fals?
4: El matí de Catalunya Ràdio.
5: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
6: El periodisme viu una transformació accelerada i exigeix professionals capaços d'adaptar-se als nous hàbits informatius. Segons el Digital News Report 2026, el consum setmanal de notícies en vídeo arriba ja al 77% a escala global. A més, en 45 dels mercats analitzats, el vídeo informatiu en línia ja supera les notícies a la televisió. Un canvi que confirma el pes creixent dels formats audiovisuals i la necessitat d'actualitzar llenguatges i competències periodístiques.
5: El Big Data i les xarxes socials han revolucionat el món de la comunicació. Per això, amb els graus de periodisme de la Universitat CEU Abat Oliva, avui aprendràs Data Journalism i Social Media. Demà dominaràs el nou periodisme de dades. Canvia el teu present, crea el teu futur.
1: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
1: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes, ho aclarim. La notícia que ara circula i que diu que una dona acusa de racisme els seus companys de feina per no organitzar-li una festa d'aniversari és una notícia real. Ha passat al Regne Unit. La dona que acusa els companys de racisme treballa a una ONG i el cas ja ha arribat als tribunals. El jutge ha desestimat la seva denúncia perquè diu que l'única raó per la qual els seus companys no van muntar-li la festa és perquè ningú sabia que era el seu aniversari.
2: Gràcies, Marc.
3: Adéu, bon dia.
2: 6 minuts per arribar a les 8. Titulars en 2 minuts amb Marc Jurado i Sílvia Comet. És notícia bona, notícia de fa poquets minuts. Ha quedat estabilitzat l'incendi de Rubió, la noia.
7: Ho acaben d'informar els bombers. A última hora d'ahir havia cremat una cinquantena d'hectàrees durant la nit i han estat treballant un centenar d'efectius.
2: Precisament, previsió del dia. Avui arribarem al pic de la tercera onada de calor.
8: Els termòmetres tocaran sostre i podrien superar els 40 graus en diversos punts del país. Més d'un centenar de municipis de 20 comarques es troben en el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal. Els agents rurals mantenen prohibit l'accés a 8 espais naturals.
2: Avui, que és el primer dia de dol oficial a Manlleu per la mort de dos germans bessons de 11 anys que es van ofegar al riu.
7: La investigació continua oberta, però la hipòtesi principal és que es tractaria d'un accident. Els dos nens no van tornar dilluns a la nit a casa després d'estar jugant en una pista a prop del riu i ahir els Mossos van trobar els dos cossos a dins l'aigua.
2: El govern espanyol considera que la sentència contra el germà de Pedro Sánchez és un intent de fer caure l'executiu de coalició i insisteix una vegada i una altra en la seva innocència.
8: L'audiència de Badajoz ha condemnat David Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per prevaricació perquè la Diputació d'aquesta província extremenya el va contractar per a un càrrec fet a mida. El PP i su capà, Alberto Núñez Feijó.
9: ¿Qué es lo que al gobierno no le gusta? Me preocupa la actitud del gobierno instigada por el presidente del gobierno. Le digo que es preocupante porque nunca lo había sucedido en democracia.
2: A 3:15, el diputat socialista José Zaragoza a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio per abordar també aquesta qüestió. I a Girona, l'alcalde Lluc Salellas atribueix a una estratègia electoralista la decisió de Junts de trencar el pacte tripartit de govern.
7: L'alcalde parla d'error, mentre que Gemma Geis argumenta que el personalisme de l'alcalde ja no els donava marge d'actuació.
10: Entenem que és un error perquè trenca una feina feta i perquè, a més, dona ales al PSC i Aliança Catalana.
11: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar, que per altres incidents quedaven en segon lloc.
2: I en temps d'Àgora entrevistarem avui l'alcalde Lluc Salellas, justament l'alcalde de Girona, per veure com s'ho farà a partir d'ara. Encara parlant de Girona, el cinema Trufó de la ciutat, que és l'únic que quedava al centre, ha tancat portes.
8: El col·lectiu de crítics que l'havia gestionat fins ara ha decidit no tornar a obrir aquest espai emblemàtic perquè no té garanties jurídiques per tirar endavant. La gestió d'aquest equipament està pendent de la resolució d'un recurs del mateix col·lectiu contra el concurs fet per l'Ajuntament.
2: De fet, el cinema Trufó és un dels arguments que donava Junts també per, entre d'altres, trencar el pacte de govern.
12: Avui serà un dia de pic de calor. Atenció a aquestes temperatures altes, per sobre dels 40 graus, sobretot a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, i en particular atenció també cap a la zona del Vallès i el Baix Llobregat, perquè, per exemple, a Terrassa, la màxima pot arribar als 40 graus, a Granollers als 39. Un dia de calor, un dia també amb vent, que bufarà ponentat, especialment cap a l'Alt Pirineu, i que augmentarà aquesta situació de perill d'incendis. Cal estar molt amatent a aquesta situació durant el dia d'avui, en un temps que serà majoritàriament assolellat. A partir de demà comença el canvi, tot i que encara demà hi haurà temperatures fins a 40 graus a les comarques de Ponent, però demà comencen també els primers ruixats, les primeres tempestes, que atenció, perquè a la tarda podrien ser intenses.
2: I el trànsit a aquesta hora, Clàudia Serra, bon dia.
13: Bon dia, doncs segueixen les retencions a la P7 de Sant Cugat a Barberà en sentit nord per un vehicle avariat ja retirat i un accident de retruc afectada també la B30 paral·lela a la P7. Un altre accident provoca retencions també a la P7 a l'Ametlla de Mar en sentit nord. A la Nacional 340, al Vendrell, es dona pas alternatiu també per un accident, i a l'entorn de Barcelona, retencions als punts habituals, destacar la cua a la Ronda Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta per un altre accident que també talla un carril.
2: Gràcies, Clàudia.
13: Fins ara.
2: I aquests dies que li hem donat festa al Manu, doncs si voleu dedicar una cançó a algú, li posarem l'original. El que heu de fer és enviar-nos una nota de veu al 636-360609. El 636-360609 és el que ha fet el Raül.
14: Ei, bon dia a tots els escoltants de Catalunya Ràdio. Us voldria demanar una cançó dedicada a les dues persones més importants de la meva vida, la meva companya Laia i la meva filla Queralt. La cançó segurament la coneixeu tots. Es diu Xavier, el tècnic de so. Moltes gràcies, que tingueu bon dia.

0: dia a tothom, molt bon dimecres. La notícia del matí, o una de les notícies del matí, és bona, és positiva. Ha quedat estabilitzat l'incendi de Rubió a l'Anoia, segons han informat els bombers aquest mateix matí. Això vol dir que ara mateix no tenim cap incendi fora de control a Catalunya. Sí que tenim moltes zones en risc d'incendi, en concret 111 municipis, el doble que ahir, en risc d'incendis, bàsicament per un motiu, que és perquè la tercera onada de calor a Catalunya avui arriba al seu pic amb temperatures que poden superar els 40 graus en diversos punts del territori. Tomàs Molina, què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: I en alguns dels quals no hi estan acostumats, a aquestes temperatures.
1: Correcte. És a aquesta zona, especialment cap al Vallès, on, per exemple, a Terrassa poden arribar als 40 graus, a Granollers als 39, però sobretot també a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre, un altre cop avui se superaran els 40-42 graus de temperatura. Per tant, atenció avui a aquest pic de calor, que demà comença a baixar, tot i que encara hi haurà 40 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Avui un dia de sol, demà també un dia de sol, però alerta també, perquè les tempestes reapareixen demà a la tarda i localment podran ser fortes.
0: I això també vol dir vigilar amb el risc d'incendis, eh? Tot això que estàs explicant, Tomàs.
1: Correcte, perquè a més avui el vent bufarà aponentat, sobretot a l'Alt Pirineu, i això doncs incrementarà aquesta situació de perill.
0: Gràcies, Tomàs, fins ara.
1: Fins ara.
0: Tercera onada de calor a Catalunya que avui arriba al seu pic és un dels temes del dia, evidentment, que seguirem aquí al matí de Catalunya Ràdio, perquè aquesta calor, ara ho explicarem, té conseqüències directes no només en els incendis, sinó també en la salut de les persones. Amb altres temes del dia que avui trobareu a tots els diaris, ho dèiem abans, evidentment, un d'ells és la victòria ahir de la selecció espanyola al Mundial de Futbol contra la selecció francesa. Espanya jugarà la final del Mundial amb qui surti avui de l'altra semifinal entre Anglaterra i l'Argentina, i tot això sense oblidar les turbulències judicials al voltant de Pedro Sánchez, no només per la condemna al seu germà, que també, sinó pel que li pot avenir a partir d'avui mateix. Aviam, però anem a pams. Onada de calor, pic d'onada de calor. Avui a Barcelona la temperatura pot pujar més de 5 graus en comparació a ahir. Això és una brutalitat. Més de 5 graus d'un dia per l'altre. Evidentment, això respon d'una manera molt gràfica a aquestes temperatures extremes que tenim ara mateix. I com deia ara el Tomàs Molina, al Vallès, per exemple, podran veure i tocar tranquil·lament els 40 graus, zones on és molt poc habitual on hi hagi aquestes temperatures. Dèiem ara que això té moltes conseqüències, els incendis, per exemple, amb el risc d'incendis que continua disparat, tot i que s'estabilitzat el de Rubió a l'Anoia aquesta mateixa nit. Una altra de les conseqüències són les conseqüències, diguem-ne, laborals. Ja expliquem fa dies d'aquí al matí de Catalunya Ràdio que els sindicats reclamen mesures molt més eficients i molt més clares a l'hora de protegir molt especialment les persones que no tenen altre remei que treballar a l'aire lliure amb aquestes altíssimes temperatures. Però després hi ha la salut general, la salut de la població davant d'aquestes temperatures a les quals, com dèiem ara, no hi estem acostumats. S'ha confirmat a les últimes hores que la calor ha disparat les visites als CAPs, als ambulatoris, als centres d'atenció primària. En concret, un 40%, Cèlia Forment.
2: A l'última setmana, les visites per problemes de salut relacionats amb les altes temperatures han pujat un 40% als CAPs, la gran majoria per cops de calor, seguits de deshidratacions i síncopes. Són dades del Departament de Salut que també indiquen que hi ha hagut 40 ingressos als hospitals per aquest motiu, gairebé tots de gent gran. Ho explica el vicepresident de la Societat Catalana de Medicina Familiar, Jordi Mestres.
3: Sobretot nits de calor, que és el que genera molts problemes, no? Que fa que el dia següent ja no comenci doncs, en condicions. I, evidentment, tenim una població que cada vegada doncs, hi ha més esperança de vida, per tant, més patologia crònica i més persones que entren doncs, en aquesta bossa de pacients que poden tenir descompensacions.
2: Mareig, mal de cap, deixar de suar o somnolència són símptomes que ens han de fer consultar un metge. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Cèlia. Apunteu això, sobretot, perquè aquestes altes temperatures tenen més conseqüències del que semblen, ja no només en la salut física, sinó també la mental, i val la pena estar atents perquè ens ve un estiu doncs, intenset en aquest sentit. De fet, hi ha dues notícies més en aquest sentit que revelen la magnitud del canvi que suposen aquestes onades de calor. Pol Foradada, com estàs? Bon dia.
4: Bon dia.
0: D'entrada, tenim un estudi que calcula en 10.000 les morts atribuïbles a la calor, 10.000 morts atribuïbles a la calor, només a l'àrea metropolitana de Barcelona, això sí, en els últims 20 anys.
4: Un estudi encarregat per l'àrea metropolitana. El 2022 i el 2003 van ser els anys més crítics. L'informe constata que a partir del 2017 les temperatures van iniciar una tendència clarament a l'alça i que la calor incrementa la mortalitat, sobretot a les zones més denses.
0: Important això, evidentment, això és de calaix. La densitat de la ciutat, la densitat de la població fa un efecte forn que fa que, evidentment, aquestes altes temperatures es notin més. Però ho comentàvem ahir a l'Àgora, això fa que això repercuteixi especialment en la població més vulnerable, la població que no té aire condicionat o que no es pot pagar ni tan sols un sistema de ventilació a casa. I això, evidentment, també és una qüestió que ha d'ocupar i molt l'agenda política perquè perquè d'aquestes altes temperatures, insistim que qui en remen les conseqüències d'una manera més tràgica són les poblacions més vulnerables. Fe i dèiem que teníem dues notícies que revelen la magnitud d'aquesta qüestió. La segona, ho dèiem ara, és que els barcelonins i barcelonines perden de mitjana 39 hores de son cada any, precisament per culpa de la calor.
4: És una anàlisi de l'entitat Climate Central que calcula que entre el 2020 i el 2025 la calor nocturna va fer perdre 56 hores de son a cada persona a nivell global. D'aquestes apunta que unes 6 hores són atribuïbles a l'escalfament global causat per l'activitat humana. Entre les ciutats analitzades, com deies, Barcelona, on es parla d'aquestes 39 hores l'any.
0: Escolteu el matí de Catalunya Ràdio, són les 8 i 6 minuts, i després hi ha el risc d'incendis. Insistim que la bona notícia del matí és que els bombers han donat per estabilitzat l'incendi, el foc forestal que hi havia a Rubió, a l'Anoia, que ha cremat una cinquantena d'hectàrees de terreny forestal.
4: I ahir també es va poder donar per estabilitzat un incendi a Cunit, al Baix Penedès. El foc va obligar a confinar durant una hora tres urbanitzacions d'aquest municipi i de Castellet i la Gornal.
0: Per tant, ara mateix no tenim cap incendi sense control a Catalunya. Això és una tremenda bona notícia, tenint en compte com va anar, per exemple, la setmana passada. Recordeu que van haver-hi tardes en què realment els bombers es van veure no saturats, però sí que van haver de prioritzar els incendis més complicats. Dit això, ho deia el Tomàs Molina molt bé, entre la calor, entre el vent, tenim risc extrem a 111 municipis. És el doble dels municipis que ahir estaven en aquesta situació. I és que no són només les altes temperatures, que també. Aquesta calor ha provocat una caiguda en picat de la humitat de la vegetació a les zones forestals. I això suposa un perill encara més remarcat en cas que es declari un incendi. Montse Poblet.
5: Malgrat que la primavera el percentatge d'humitat de la vegetació va arribar al 130%, amb les dues primeres onades de calor de l'estiu ha baixat per sota del 100 i en algunes zones al 80, un indicatiu d'estrès per sequera summament perillós en cas d'incendi. Rodrigo Balaguer és un dels investigadors del CREAF que ha desenvolupat el mapa d'humitat de la vegetació a tota la península i les Illes Balears.
6: Como lo que hemos vivido ahora en este principio del verano, que han sido dos olas de calor seguidas, propiciado que haya una gran demanda evaporativa desde la atmósfera y que ha secado tanto los suelos como la vegetación, haciendo que este contenido de humedad de las plantas pues haya ido reduciéndose ahora mismo a niveles que se corresponderían más con finales de julio, principios de agosto.
5: Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Montse. Per tant, avui tenim aquest pic de calor, aquest pic de la tercera onada de calor que avui arriba al seu nivell màxim. A partir de demà hauria de baixar, que no vol dir que faci fresqueta, però sí vol dir que les temperatures podrien ser una mica més habituals pel que és aquestes alçades de l'any. De manera indirecta, relacionat amb la calor, també hem d'explicar a aquesta hora, i lamentar, evidentment, que avui comença el dol a Manlleu per la mort de dos germans bessons de 11 anys que es van ofegar al riu. El riu Ter. La investigació continua oberta, però la hipòtesi principal és que es tractaria d'un accident mentre es banyaven, Maria Costa.
7: La família va alertar la policia dilluns al vespre que els seus dos fills no havien tornat a casa, havien estat jugant a futbol i després haurien anat al riu. La policia local i els Mossos van muntar un dispositiu de recerca i no va ser fins ahir al migdia que van trobar primer la roba al riu i després a la llera els dos cossos. Veïns i persones que caminen pel passeig del Ter han explicat a Catalunya Ràdio que a la zona a vegades hi ha gent que s'hi banya i s'hi refresca, que és un fet habitual.
8: Jo també he vingut a banyar de petit. Roca Negra és un lloc que havia fugat molta gent abans, perquè és un lloc que fa sempre un remolí i allà hi ha un de sota de fang. I, clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
9: L'altre dia aquí dos nanos, ahir, saltaven per aquí. L'altre dia un altre que picava els peus. Vull dir, és el riu, fa calor, són nanos. Què volem fer? El que és una pena.
7: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Maria. La veritat és que portem un estiu nefast en aquestes qüestions. Nefast pel que fa a persones ofegades. A Catalunya, només en l'últim mes, han mort ofegades 20 persones. 20 persones en l'últim mes, perquè ens en fem una idea. Entre juny i setembre de l'any passat van ser 28.
4: I la majoria de les 20 d'aquest any, 11 han mort en platges, 6 en piscines i 3 en aigües interiors, que inclouen pantans i rius, com el cas d'aquests dos nens de Manlleu. Montserrat Font, cap del Servei de Gestió d'Emergències, explicava al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio que els menors han d'anar acompanyats en qualsevol zona de bany.
10: Hi poden haver remolins, hi pot haver fang, hi poden haver branques a sota, elements que no veiem, i per això recomanem que no s'hi vagin mai sol i, evidentment, doncs, si són menors, que vagin sempre acompanyats.
0: Ara mateix són les 8 i 10 minuts, continuem al matí de Catalunya Ràdio. La calor i tot el que empenja és un dels temes del dia. L'altre és el Mundial, en parlarem a l'apartat dels esports, però l'altre, que no és menor, és el que dèiem, totes aquestes turbulències judicials que envolten Pedro Sánchez.

0: I aquest és el tema a Madrid. Aquests casos judicials que envolten el PSOE. Ahir teníem la condemna del germà de Pedro Sánchez, ara en parlarem, però després d'aquesta condemna i de tot el que en penja, la cosa no acaba aquí. Madrid, Tania Tàpia, com estàs? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
0: Perquè avui declara pel cas Leire ni més ni menys que la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, que declara, això sí, com a testimoni.
1: Sí, l'ha cridat el jutge Pedraz. Entre els informes que l'UCO ha entregat al jutge apareix una conversa entre Leire Díaz i la presidenta del PSOE. L'exmilitant socialista li diu que pot reconduir les causes que afecten l'entorn del president, presumeix de tenir ajuda qualificada, diu, i de poder-li donar la volta als casos com un mitjó. Narbona li respon dient: ja li vas explicar l'altre dia a Santos Cerdán, posant en evidència, per tant, que coneixia les trobades o relacions entre tots dos. Fins ara, ella ha reconegut que fa temps que coneix Leire i que s'explicarà davant del jutge.
2: Yo siempre he dicho que conocía desde hace mucho tiempo a Leire Díez. Lo que no tengo es nada que comentar adicional, porque cuando vaya a hablar con el juez será cuando, con todo respeto, le contaré lo que sé.
1: Avui Pedraz escoltarà també com a testimonis dos fiscals. Un d'ells era mà dreta de l'exfiscal general de l'Estat, que es van reunir amb Leire Díez i amb l'advocat Jacobo Teijeiro.
0: Per tant, tenim aquest cas, el cas Leire Díez, que fa dies que s'arrossega. Avui declara, insistim, a banda d'aquests fiscals que deia la Tània, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona. I després del cas del germà de Pedro Sánchez, insistim que ara en parlarem, però després de la condemna al germà de Pedro Sánchez, hauria de venir la decisió del cas de la seva dona, del cas Begoña Gómez. Ahir el mateix Gabriel Rufián d'Esquerra apuntava que això cauria aviat i que seria una condemna. Tània, què en sabem d'aquesta història?
1: Doncs sabem que des del dilluns 5 magistrats a l'Audiència de Madrid estan tancats analitzant els recursos presentats, entre d'altres, per la defensa de Begoña Gómez. La decisió més important que tenen entre mans és confirmar si la dona del president espanyol va a judici per jurat popular, com vol el jutge Peinado, o si retiren algun dels 4 delictes que li atribueix el jutge i la causa es recondueix. Una decisió que és cosa d'hora, màxim de dies, i que marcarà el futur d'una altra causa que afecta directament l'entorn familiar de Pedro Sánchez, just després, com deies, de la condemna al seu germà a 9 anys d'inhabilitació per prevaricació.
0: Gràcies, Tània. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Per cert, que avui una enquesta al periòdico, un 53% dels ciutadans, més de la meitat, creuen que els jutges no són independents. Quan es demana per intenció de vot, és a dir, per les persones que han votat els, algun partit o un altre a les anteriors eleccions, únicament els votants del Partit Popular i de Vox hi trobem una majoria de persones que sí veuen els jutges equànims. Per la resta, els votants del PSOE, de Podem, de Junts, d'Esquerra, són una minoria els que creuen que els jutges són independents. En fi, tot això, mentre ho deia ara la Tània, mentre el PSOE i el govern espanyol, tant els uns com els altres, titllen d'autèntica barbaritat la condemna contra David Sánchez, el germà del president espanyol. Com sabeu, l'Audiència de Badajoz l'ha condemnat a 9 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació.
3: La sentència conclou que es va crear una plaça de coordinador dels conservatoris de música expressament per a ell. L'absol, però, del delicte de tràfic d'influències, que l'hauria pogut portar a presó, perquè no ha quedat acreditat en el judici si l'ordre de dissenyar-li un vestit laboral a mida venia d'instàncies superiors.
0: És interessant això, ho comentarem avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, perquè la sentència diu les dues coses. Fa servir aquesta expressió que deia el Pol, vestit a mida, se li ha quedat un vestit a mida per donar-li una feina al germà de Pedro Sánchez, però en canvi no diu qui va donar l'ordre o d'alguna manera com es va canalitzar a fet que li creessin aquest vestit a mida. Això, en bona mesura, és el que ha fet que diversos portaveus socialistes i fins i tot ministres, alguns dels quals habituals en aquestes coses, sortíssim per carregar contra aquesta decisió judicial que, per cert, la defensa ha dit que recorrerà. Madrid, Dani Sainz de Aja.
4: Sánchez sempre havia mantingut que el seu germà és innocent i ara la Moncloa no es fa enrere. La portaveu Elma Saiz diu que així s'acabarà demostrant.
5: Confianza en la justícia i en que en instàncies superiores se confirme lo que creemos, la innocència de David Sánchez.
4: Òscar Puente va més lluny i parla d'intent de derrocar un govern. La sentència és injusta i una barbaritat pel PSOE, desproporcionada per Sumar i l'Aufer per Esquerra. El PP la qualifica d'històrica i Feijóo diu que és inapel·lable.
6: ¿Qué es lo que al gobierno no le gusta? Me preocupa la actitud del gobierno instigada por el presidente del gobierno. Le digo que es preocupante porque nunca lo había sucedido en democracia.
4: Des de Madrid, Dani Sainz deja pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies també, Dani. Ahir Pedro Sánchez, aquesta notícia el va enganxar a París, ho dèiem, en la celebració dels actes del 14 de juliol, la Festa Nacional Francesa. Pedro Sánchez va participar a la desfilada amb Emmanuel Macron, va assistir a la desfilada amb Emmanuel Macron. Avui el president espanyol tindrà la primera oportunitat de dir-ne alguna cosa de la condemna del seu germà. Serà a Gibraltar, perquè a les 12 fa una declaració institucional en un acte commemoratiu després que aquesta mitjanit hi ha hagut una imatge històrica. S'ha retirat la tanca metàl·lica que des del 1909 ha marcat la frontera terrestre entre Espanya i entre Gibraltar, entre el Penyal.
7: Of the Borders and Coast Guard Agency of Gibraltar, please thank your officers for an excellent job. Well done.
0: Amb aquestes paraules d'agraïment als guardes fronterers, el ministre principal de Gibraltar, Fabián Picardo, celebrava aquest acord, firmat ahir a Brussel·les, que farà possible la lliure circulació de persones, Pol.
3: De fet, centenars de persones ja l'han travessada simbòlicament aquesta mateixa nit. Cada dia passaven per aquest control 15.000 treballadors, des de la línia de la Concepción fins al Penyal. Tot i el pas històric, Espanya anuncia, però, que no deixarà de reclamar Gibraltar com a territori espanyol.
8: Espanya no canvia una coma a su reclamación de soberanía.
9: Esto no cambia ninguna parte de la realidad de la soberanía de Gibraltar.
3: Era el que deia el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, i la rèplica de Fabián Picardo.
0: Per cert, una curiositat, caldrà veure si avui Pedro Sánchez trepitjarà Gibraltar. Si es quedarà al costat espanyol, si es farà la foto amb el ministre principal. Diem això perquè mai abans un president espanyol ha fet una visita oficial a Gibraltar, la sobirania del qual Espanya, recordem, reclama des de fa més de 3 segles. Aquest és una mica el panorama que té Pedro Sánchez, que ahir, d'alguna manera, sense cap sorpresa, va veure com el Congrés li tombava els objectius de dèficit presentats pel Ministeri d'Hisenda, amb els vots del Partit Popular, Vox i Junts. En canvi, ahir el Consell de Ministres sí va aprovar la llei de la violència vicària. És la llei que reconeix com a agreujant de la violència masclista el mal que la o pugui causar els fills o altres persones de l'entorn de la víctima per fer-la patir. Ara mateix passen 2 minuts d'un quart de nou, no, un quart de vuit, no, un quart de nou, de seguida els bàsics del matí.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
1: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el morir. Aquest estiu, ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
2: Si busques un híbrid endollable, a MG Quadis British t'oferim l'MG HSPF des de 299 euros al mes. Més tecnologia, més confort i 7 anys de garantia. Preu subjecte a finançament. Consulta condicions a quadisbritish.es. Cada dia més a prop teu a les nostres instal·lacions de Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. Quadisbritish.es.
3: Compartir un meló d'Aldi a l'estiu és el millor.
4: No ho comparteixo.
3: El que he dit?
4: No, el meló. Aquesta setmana el meló a 0,89 al quilo.
3: I el tomàquet pera a 1,29 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
4: Que poc que costa comprar bé.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
7: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio.
8: Un quart i tres minuts de nou. Els bàsics del matí amb la Sílvia Comella i el Marc Jurado. Molt bon dia.
9: Bon dia.
8: Ho dèiem tot just començar, un altre dels temes del dia.
10: Pues ahora es difícil describir lo que uno siente, pero sí, creo, entiendo que sería que es algo parecido a la felicidad.
8: De seguida parlarem del Mundial i de la part estrictament futbolística. Després que Espanya s'hagi classificat per la final, la jugarà contra el guanyador del partit d'avui entre Anglaterra i l'Argentina. Però ja sabeu que aquest partit arribava una miqueta enrarit per la polèmica de les paraules de Mariano Rajoy, que va dir allò que França juga sense francesos.
11: Son sarcásticas y son columnas que van sin mala intención. Y esa expresión es sin mala intención.
8: Paraules sense mala intenció de Rajoy, deia el portaveu del Partit Popular. Doncs bé, avui tenim nou article de l'expresident espanyol, el mateix digital, El Debate. L'article es titula «S'ha de tenir bon humor». I Rajoy no demana disculpes.
12: Després de fer l'anàlisi del partit, Rajoy dona les gràcies a tots els que l'han saludat aquests dies i diu, s'ha de tenir bon humor per saludar-me. Afegeix, gràcies a les autoritats per l'atenció que m'han prestat en aquest Mundial. La pena, diu, és que tants esforços dedicats a glossar les meves virtuts els hagin distret d'altres qüestions.
13: I aquí, en referència a aquestes autoritats, Rajoy diu, els interessa més xivar-se a un ministre estranger o fer una reverència a un primer ministre per provocar soroll perquè no es parli del que estem vivint, i remata dient ells no demanen perdó per res. Això, segons sembla, sempre els toca als altres.
8: Ells no demanen perdó per res. Res de les disculpes, per tant, que li demanava, entre d'altres, l'exprimer ministre francès Manuel Valls, aquí al matí de Catalunya Ràdio.
14: És una barreja d'estupidesa, de no coneixement de la història de França, de lo que és el futbol en general, i són paraules clarament racistes. I el que es podria esperar de Mariano Rajoy són excuses. I no mirar d'aguantar el tipus.
8: Doncs res d'excuses, d'aquestes excuses que demanava Manuel Valls. Quan Rajoy diu els interessa més xivar-se un ministre estranger, se suposa que això va per Pedro Sánchez, que ahir parlava amb Emmanuel Macron i semblava que en algun moment llegint-li els llavis, perquè eren unes càmeres des de la distància, semblava que mitja es disculpava per les paraules de Rajoy. En fi, de seguida parlarem de la part estrictament futbolística del Mundial. Deixeu-nos dir que no consten incidents a Catalunya a les celebracions d'aquesta nit. A Madrid sí. A Madrid la Policia Nacional va haver de desallotjar la plaça de la Cibeles, en alguns casos a cop de porra. I una curiositat també relacionada amb el món del futbol.
15: Por lo que yo sé, Florentino está más fuerte que nunca. ¿Vale?
8: Poc abans del partit es va saber que Josep Pedrero i el Chiringuito no continuaran a Transmedia. L'últim programa especial per la final del Mundial serà l'últim programa que es farà en aquesta cadena. Nou minuts i arribarem a 8:45. Atenció als usuaris del tren. I avui hi ha vaga del sindicat ferroviari.
12: En protesta per l'incompliment dels acords assolits amb l'empresa. Empresa que ha decretat uns serveis mínims del 66% en hora punta, fins a 9:45 i de 5:45 de la tarda. I també del 33% per la resta de la jornada.
8: Recordem que és una vaga d'un sindicat minoritari, però vaja, tingueu-ho present per si heu d'agafar el tren, perquè ja sabem com van aquestes coses. I la P7, avui sabrem que tindrà més carrils al llarg d'un centenar de quilòmetres amb una inversió de 500 milions del Ministeri de Transports.
13: Segons avança el periòdico, són 4 projectes que permetran incorporar tercers i quarts carrils en la que és la principal autopista catalana. En concret, això afectarà els trams Sant Celoni, Montornès del Vallès, Martorell-Vilafranca Centre i B23 Martorell, que guanyaran un quart carril, i l'Hospitalet de l'Infant Amposta, que en guanyarà un tercer.
12: D'aquesta manera es vol augmentar la capacitat d'aquesta infraestructura que els últims 5 anys, des que es van retirar els peatges, ha vist incrementat de manera important per tant, el volum de vehicles que hi circulen.
8: 8 i 22 minuts, continueu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio, on avui parlarem amb l'alcalde de Girona, amb Lluc Salelles. Li preguntarem, i ara què? Ara que Junts ha marxat del govern municipal, ara que s'han quedat en minoria, què pot passar i, sobretot, com ho veu ell? Aquesta segona part, la de com ho veu ell, ja la va apuntar ahir Laia Claret.
5: Lluc Salelles acusa Geis de prendre una decisió electoralista.
6: Si algú ha volgut, per por a l'extrema dreta, introduir tàctica electoral en el seu dia a dia, jo crec que la responsabilitat és, en aquest cas, de Junts. Entenem que és un error perquè trenca una feina feta i perquè, a més, dona ales al PSC i Aliança Catalana.
5: Geis defensa la sortida del govern argumentant manca de poder d'execució.
9: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc.
5: Salelles afegeix que no ha mantingut cap conversa amb Esquerra i, per tant, els emplaça a mantenir el pacte i governar en minoria. Des de Girona, Laia Claret, pel Matí de Catalunya Ràdio.
8: Parlarem, dèiem, amb l'alcalde d'aquí uns minuts. I avui també, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, també parlarem amb Toni Comín. Junts li ha reobert la investigació de les denúncies internes per assetjament psicològic, físic i sexual de dos exassessors del Parlament Europeu.
13: Així ho va avançar el diari Ara. La Comissió de Garanties de Junts reactiva el procés que va aturar a principis de febrer sense explicar-ne els motius. L'exconseller nega rotundament les acusacions i insisteix que el procediment és confidencial.
8: Encara alguna cosa més de l'actualitat, en aquest cas polític, perquè al Baix Camp les dues regidores de Junts a l'Ajuntament de Cambrils finalment es queden a Junts, es queden al partit. Han decidit no passar-se, per tant, a Aliança Catalana, Jordi Barranca.
16: Les dues regidores són Teresa Requesens i Laura Mellau. Requesens no comparteix la ideologia del partit d'extrema dreta.
17: No em sento al costat d'Aliança Catalana, no he pactat res amb Aliança Catalana. Vaig dir que jo no volia que la meva persona es vegés involucrada amb aquest partit polític.
16: Daza, per la seva banda, ha justificat el canvi de partit.
18: Pensem que aquesta aliança amb Aliança ens portarà amb les eleccions del 2027 amb tota la força per aconseguir revertir la situació actual del municipi.
16: Les dues regidores tenen tot el suport de la Direcció Nacional de Junts.
8: Gràcies, Jordi Barranca. Parlant d'Aliança, el Parlament considera que la líder del partit, Sílvia Orriols, i també el portaveu de Vox, Joan Garriga, han fet, al Parlament, a la cambra, discursos d'odi. Es considera que vulneren el codi de conducta dels diputats i els podrien sancionar, Joan Vilaplana.
19: La Comissió de l'Estatut dels Diputats veu faltes lleus en el seu comportament i ara la mesa haurà de decidir si els sanciona. En el cas de Sílvia Orriols, hauria assenyalat fins a 7 vegades la diputada d'Esquerra, Najat Driouech, amb expressions com aquesta relacionada amb l'ús del vel.
20: La primera formació política que ha obert les portes del Parlament al fonamentalisme i al misoginia islàmiques.
19: Pel que fa a Joan Garriga, de Vox, se li retreu que col·loqués cartells titllant d'assassí l'expresident Lluís Companys i també aquestes paraules vinculant els socialistes amb les drogues i la prostitució.
21: Gastar-se el dinero en drogues i putes, com han hecho los socialistas.
19: Les sancions a Orriols i Garriga poden anar des d'una amonestació pública fins a multes d'entre 600 i 12.000 euros. Joan Vilaplana, pel Matí de Catalunya Ràdio.
8: Gràcies, Joan. 5 minuts i arribarem a 8:45. Tot això recordem, a les portes de saber demà la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l'amnistia, sobre la llei d'amnistia, una decisió que pot ser molt transcendental i que seguirem amb un programa especial a Catalunya Ràdio. Anem als Estats Units ara.
22: The president has announced plans to deliver a rare primetime speech to the nation on Thursday night, and this morning we've learned more about...
8: Perquè Donald Trump ha anunciat un discurs televisiu en prime time, en horari de màxima audiència, per demà dijous. Pel que ha transcendit, el president dels Estats Units tornarà a esbombar la tesi que és possible manipular eleccions i cometre frau, tot i que no n'hi ha cap prova.
12: Trump abordarà aquest discurs sobre la seguretat electoral i les màquines de votació que es van fer servir als Estats Units. Tot apunta que, en contra del que s'ha demostrat fins ara, podria suggerir que no es pot confiar en els resultats de les eleccions nord-americanes. Ell ha promès una gran notícia en aquest sentit.
8: Veurem què diu Donald Trump. Recordem que hi ha eleccions als Estats Units el pròxim mes de novembre, on es renova una part de les cambres legislatives. Però és que encara als Estats Units, a les últimes hores, han seguit les protestes per una nova mort a mans d'un agent dels ICE, de la força migratòria de Donald Trump.
13: Un agent ha mort a trets un noi colombià a Maine. Les organitzacions de drets civils desmenteixen la versió oficial i diuen que la víctima tenia permís de treball.
8: I en plena escalada a l'Orient Mitjà, Donald Trump torna a fer marxa enrere amb aquella taxa que va dir que posaria sobre els vaixells que naveguen per l'estret d'Hormuz. Anem a Washington, Oriol Serra.
23: Donald Trump ha tornat a amenaçar amb destruir ponts i centrals elèctriques iranianes si aquell país no torna a la taula de negociacions. Aquesta vegada dona temps als interlocutors iranians fins la setmana que ve. Mentrestant, el president president nord-americà ha assegurat que els bombardejos no afluixaran mentre ell ho consideri oportú. Ho ha dit en una entrevista a Fox News.
0: Continuaran fins que jo digui que n'hi ha prou. Vull dir, saps la paraula que diuen els militars? Diuen degradar. Han estat degradats a un nivell molt baix.
23: Tot just ahir a la nit, els Estats Units van reactivar el bloqueig dels ports iranians, ara ja amb una dotzena d'embarcacions militars a la zona. El mateix Trump va anunciar ahir que la major part de països del Golf Pèrsic s'han compromès a fer inversions multimilionàries als Estats Units a canvi de la vigilància militar de l'estret d'Hormuz. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
8: Dos minuts i dos quarts de nou al matí de Catalunya Ràdio. Sobre l'Esvoranc, al barri del Putxet de Barcelona, alguns veïns apunten que els han aparegut noves esquerdes.
12: Ho explica BTV. Mentre es fan les obres, els veïns han acompanyat els operaris a l'interior dels pisos. Una de les afectades hi va veure esquerdes noves. Des de les administracions diuen que no hi ha cap risc estructural.
8: Tot això mentre els botiguers d'aquella zona, que han de tenir tancat, reclamen suport. Diuen que els ajudin d'alguna manera, Roger Santaló.
1: Per exemple, els 16 comerços afectats reclamen que els avancin diners per fer front a despeses immediates. Alba Barreras és propietària d'una clínica dental de la zona.
2: Que ens ajudin per tenir flujo de caja i poder pagar factures, nòmines, els lloguers i demés, que és el que més ens preocupa, no? Perquè el dia de demà doncs, rebrem la indemnització, ja sé bé de què parte, però el que més ens interessa és això, no? De poder passar aquests mesos o aquestes setmanes, aquests dies, el que sigui.
1: L'Ajuntament de Barcelona assegura que donarà assessorament jurídic als negocis. Mentrestant, continuen els mesuraments al subsol dels 93 habitatges desallotjats per saber si els veïns afectats poden tornar divendres a casa. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
8: I un edifici de tres plantes s'ha esfondrat aquesta matinada a Benetússer, a l'Horta Sud, sense provocar ferits.
13: Segons els bombers, havien evacuat preventivament els veïns perquè ja s'havien detectat esquerdes i sorolls al bloc. També s'havia evacuat un altre edifici proper que els tècnics municipals estan avaluant. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, ha assegurat a la xarxa X que segueixen els fets amb atenció i ha enviat un missatge d'ànim a les famílies afectades.
8: I Catalunya serà un dels territoris europeus on més augmentarà la població d'aquí al 2050, un 23% gràcies a la immigració, a partir de càlculs de la Comissió Europea. Brussel·les, Bruno Fortea.
3: A l'informe, la Comissió Europea avisa que l'arribada d'immigrants pot pressionar els serveis públics als territoris que, com Catalunya, viuran un creixement tan pronunciat. Alhora, Brussel·les també diu que els nouvinguts poden contrarrestar l'envelliment poblacional. I va dir la seva el director del Centre d'Estudis Demogràfics, Albert Esteve, ahir al Catalunya Vespre.
24: Molta més gent significa doncs, molt més millor transport, habitatge, sobretot. Els immigrants hi arriben, diguem, grandets, doncs es donarà la paradoxa doncs, de que la població seguirà creixent, però no necessàriament la població de 0,15.
3: Segons l'informe, el creixement demogràfic es concentrarà en grans àrees urbanes amb economies dinàmiques. Europa, en el seu conjunt, perdrà població. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
8: De seguida repassem altres titulars que ens han donat les últimes hores, però són dos quarts de nou. Val la pena que fem un cop d'ull a la mobilitat d'aquest matí. Sílvia Andreses, com ho tenim això? Bon dia.
25: Bon dia. Destacar que hi ha retards que superen els 30 minuts a les línies R13, R14 i RT1. Hi ha una incidència a l'estació de la Plana Picamoixons. Així mateix, a la línia R4 també veiem demores de 20 minuts per un problema a l'estació de Castellbisbal. Recordar que avui hi ha vaga convocada a tot l'estat per un sindicat minoritari i a serveis mínims establerts i pot haver algun retard més a Rodalies. Pel que fa a l'aeroport del Prat, força normalitat, només destacar que el vol de KLM cap a Nova York de les 11 sortirà una hora i mitja més tard.
8: I a les carreteres, Clàudia Serra, equip viari, bon dia.
26: Bon dia.
8: Punts vermells a aquesta hora?
26: Mira, circulació molt complicada a aquesta hora a la Ronda Litoral. Hi ha cua del Nus de la Trinitat al port en sentit Llobregat per un accident que talla un carril des de primera hora. També a la P7, a l'Ametlla del Mar, en sentit nord, aquí un camió ha tingut un accident, ocupa el voral i hi ha retencions en aquest punt.
8: I punts taronja?
26: Els punts habituals, els accessos a Barcelona, també a les rondes en tots dos sentits i encara a la P7, on recordem-ho, hi ha hagut un accident, hi ha retencions entre el Papiol i Barberà del Vallès en sentit nord.
8: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
26: Fins ara.
8: Si estem això que deia la Clàudia, la ronda litoral molt, molt complicada, amb un accident, talla un carril i ja sabeu els habituals de la ronda què passa quan es talla un carril, que les cues són monumentals.
27: Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
8: Marcada per aquesta calor, aquesta tercera onada de calor i el pic que es veurà avui. Tomàs Molina, bon dia de nou.
28: Molt bon dia.
4: Doncs sí, avui un dia d'aquestes temperatures que tornen a enfilar-se per sobre dels 40 graus, sobretot a les comarques de Ponent, també a les Terres de l'Ebre, però en particular alerta també al Vallès, perquè, per exemple, a Terrassa poden arribar als 40 graus o a Granollers als 39. Per tant, un dia de calor intensa, molt entrenyinat al cel per la presència de pols en suspensió, i un dia també, atenció, en aquest perill d'incendis, perquè el vent serà aponentat, sobretot en punts de l'Alt Pirineu, i això augmentarà molt el perill que es produeixen aquests incendis forestals. A partir de demà la cosa comença a canviar, encara tindrem 40, però a la tarda ja hi haurà ruixats, tempestes, que potser ajuden a refrescar una mica l'ambient.
6: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres.
7: Bon Preu i Esclat.
9: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
9: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio.
11: Passen 3 minuts a 2:15, una notícia que hem conegut fa ben poqueta estona. Ha mort l'actriu Aspen López als 69 anys.
14: Coneguda per la seva participació en sèries com Machos Alfa o Muertos SL, en què es posava la pell de la gestora de la funerària. També havia intervingut com a secundària en altres sèries espanyoles d'èxit com Cuéntame o Sin Tetas No Hay Paraíso. La defunció l'ha confirmat la Unió Espanyola d'Actors.
11: I el Palau de la Música avui serà l'escenari perquè l'Albert Guinovart, pianista i compositor dels principals del país, de les joies del país, faci un repàs musical a tota la seva carrera, incloent, evidentment, fragments de Maricel. Marc Ruiz.
15: Guinovart oferirà una panoràmica centrada en les seves peces més íntimes i les més exitoses. Pel que fa a l'intimisme, interpretarà, entre d'altres, els 24 preludis, que tocarà per primer cop de forma íntegra al Palau. Són peces compostes durant la pandèmia que han tingut un gran èxit a les plataformes. Però l'obra de Guinovart és prou àmplia per oferir un concert complex, com ha explicat a Catalunya Ràdio.
28: A mi el meu tarannà em fa que sempre m'estigui més còmode en les parts intimistes i líriques, no? Però bé, com a pianista de repertori sé que has de buscar també una mica l'espectacularitat del virtuosisme per portar-te, diguem-ne, al públic a la butxaca.
15: El programa també inclou peces amb homenatge a Debussy i Alicia de la Rocha i l'estrena del Nocturn Rosa, dedicat a la pianista i pedagoga Rosa Sabater. El recital inclourà també les seves peces més populars, adaptades per a piano, els musicals Gaudí i Maricel. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
11: I és Marc, i encara parlant de música... It's like...

0: Alanis Morissette, que va actuar l'any passat al Festival Cruïlla. A les últimes hores hem sabut el que va facturar la música en viu a Catalunya el 2025. Són 244 milions d'euros, rècord de pràcticament 32 milions d'espectadors, segons dades de l'Anuari de la Música, que assenyalen que, evidentment, tot això respon en molt bona mesura als festivals. Montse Pujol.
1: La causa més destacada de l'augment dels concerts ha estat la implantació del model de festivals, que ha multiplicat per 7 el 500.000 d'espectadors del 2001 fins als 3,7 milions del 2025. Per contra, per primera vegada en molts anys, la producció discogràfica en català registra un retrocés. Sentim Lluís Andrau, director del grup Enderroc.
2: Per primera vegada en la història de l'anuari hi ha menys producció de discos en qualsevol format en català. Ha baixat un 6% la producció de música en català i, a més, també han baixat els discos, l'edició de discos, que això ja veiem feia 2 o 3 anys que passava.
1: Des del 2001 s'ha certificat el retrocés de la indústria discogràfica catalana de 82 a 21 milions, causada per la crisi del format físic i la desaparició dels grans segells. Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I 2 apunts del Festival Grec. 1. La coreògrafa sud-coreana Sun Im Er debuta a Barcelona amb un muntatge on convida a reflexionar sobre com l'art pot inspirar respostes fins i tot sobre el medi ambient. Marta Vives.
3: El moviment com a força, l'art com a motor per plantejar respostes davant l'entorn canviant que ens envolta. La prestigiosa coreògrafa sud-coreana Sun Im Er ens proposa un muntatge hipnòtic a través de 7 ballarins que es desplacen per l'escenari del Mercat de les Flors amb una precisió aguda, un moviment electrònic electrificant i una il·luminació dinàmica. Cossos que calculen, xoquen, es resisteixen i tornen a unir-se.
1: El meu llenguatge coreogràfic es basa en la simplicitat. Tan senzill com córrer, caminar, saltar o donar voltes. Són material suficient per transformar el nostre cos.
3: En un muntatge que ens recorda que cap acció és insignificant i que cada elecció determina el futur del món, i més quan parlem de sostenibilitat. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el segon apunt del Grec, el Festival de Flamenc d'Esverío, també dins de la programació del festival, porta a Nou Barris grans noms del gènere, Valèria Obereda.
4: Conferències, concerts, ball, tot és benvingut al d'Esverío, on l'objectiu és donar a conèixer qualsevol proposta que tingui a veure amb aquesta disciplina. El seu director és Pedro Barragán.
5: Flamenco té un abanico enorme. Ja fue así desde el principio, ¿eh? O sea, esto del flamenco jazz, por ejemplo, en los años 30, aquí ya Ramón Montoya, Sabica, se juntaban con el Negro Aquilino y con Fernando Vilches, ya hacían flamenco jazz, aunque todavía no se llamaba así. Que el flamenco se manifiesta en muchos formatos.
4: Carles Trepat, Alejandro Hurtado, Josemi Carmona o Sandra Carrasco són alguns dels artistes que es podran veure en aquesta edició. Valèria Obereda, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 2:15, anem al Mundial, va.

0: La selecció espanyola jugarà a la final del Mundial. De fet, és la primera finalista després d'una victòria molt clara davant de França ahir per 2-0, Robert Prat.
1: Sí, va superar una França molt apagada des del primer minut, que es va veure incapaç de generar joc d'ocasions i de plantar-li cara a la selecció espanyola. Oyarzabal de penal, minut 22, Pedro Porro al minut 58, van marcar pels espanyols. Pau Cubarsí.
2: Doncs, si et dic la veritat, ara mateix estic molt content de les semifinals que ha fet tot l'equip, de totes les coses que han sortit molt bé. Sí que algunes coses també hem de millorar, com sempre, però ara aquests dies a descansar, a mirar la final del món amb moltes ganes de que arribi ja, i a veure si tenim sort, perquè la lluitarem al màxim per emportar-nos la casa.
1: I tot això amb Pedri a la banqueta. A poc, a poc.

0: I l'Argentina i Anglaterra busquen aquesta nit l'altra final, l'altra plaça de finalista.
1: A partir de les 9, un partit que arriba 40 anys després d'aquell Argentina-Anglaterra dels quarts de final del Mundial de Mèxic del 1986, el partit més recordat de tota la història dels Mundials. Després del conflicte entre els dos països a la Guerra de les Malvines, Maradona va marcar dos gols, un amb la mà de Déu, i l'altre driblant des del mig del camp tots els jugadors que li van sortir al pas. Scaloni, seleccionador argentí.
2: Todo el mundo recuerda ese partido, recuerda la actuación de Diego, recuerda sobre todo el segundo gol, que quedará guardado en nuestros corazones por lo lindo del gol.

0: després tenim el Barça, que segurament aquestes ressaques del Mundial. Frenkie de Jong podria estar ben bé mitja temporada de baixa, Robert.
1: Lesió important, sí. El genoll dret podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa. De fet, no se sap l'abast exacte de la lesió. Sí que és una lesió greu. Se li han de fer proves complementàries per determinar quant temps haurà d'estar baixa el jugador del Futbol Club Barcelona. Un altre blaugrana, Marc Casado, deixa oberta una porta a marxar del Barça. Ho fa tot pel club. Declaracions al Tot Costa, de Catalunya Ràdio.
2: Jo el que vull sempre és ajudar l'equip, ajudar el club. Em considero una persona molt culer i com a culer l'únic que vull és el millor pel club, el millor per l'equip. I si això ve amb el que jo em quedi, doncs jo em quedaré. Si que el club segueixi creixent i l'equip segueixi millorant comporta que jo hagi de marxar perquè així m'ho diuen, doncs així serà.
1: En bàsquet, el Barça arriba a un acord amb l'eslové Aleksandar Sekulić, nou entrenador. Sekulić deixa el Dubai per anar al Barça, mentre que el Dubai fitxa Xavi Pascual. I Pogacar, que guanya l'etapa de muntanya del Tour en solitari i ja treu 3 minuts i mig a Vingegaard. Avui, etapa plana a la Ronda Francesa.
0: I avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, després farem una Àgora extra, una Àgora mundialista amb el Ricard Torquemada, la Laia Tudel i la Carme Barceló per analitzar aquest passi d'Espanya a la final, aquesta segona semifinal, com deia el Robert avui, entre l'Argentina de Leo Messi i Anglaterra. L'Àgora esportiva avui, després de les 10, amb Ricard Torquemada, Laia Tudel i Carme Barceló.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
4: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecte a fluctuacions per la qual cosa es poden produir pèrdues.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
6: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes.
7: Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
8: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Stellantis Financial Services, només aquest mes. Citroën. Consulta citroen.es.

0: ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Si busques un híbrid endollable, a MG Quadis British t'oferim l'MG HSPF des de 299 euros al mes. Més tecnologia, més confort i 7 anys de garantia. Preu subjecte a finançament. Consulta condicions a quadisbritish.es. Cada dia més a prop teu a les nostres instal·lacions de Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. quadisbritish.es.
3: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
4: Quique Nazaret.
5: Quan no estàs bé fora del camp, doncs dins del camp no estaràs bé segur. I això em va passar.
4: L'eclipsi, amb Roger Escapa. Dijous a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat. Hi ha gent que s'estima més els gats.
6: Els gats realment et donen molt d'amor.
4: Hi ha gent que s'estima més els gossos.
7: El que farem és aprendre com hem de tocar un gosset.
4: Però nosaltres els estimem a tots dos igual.
8: Ai,
4: Cita Bestial, amb Candela Figueres. A TV3 i a la plataforma 3Cat, aquesta nit.
9: Com més calor fa,
10: més fresca et fem la tarda.
9: Les millors tardes d'estiu
10: són les que es passen en bona companyia.
1: La tarda de Catalunya Ràdio.
9: Tu, deixa't sorprendre.
1: De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
10: A l'estiu, les tardes són per gaudir.
11: El Mundial ha arribat a la fase final.
12: Després de les eliminacions del Brasil, Alemanya, Cap Verd, deixem enrere el Canadà i Mèxic i ens quedem als Estats Units.
11: La fase més emocionant cada dia al Club de la Mitjanit.
12: Fins a arribar a la gran final, el diumenge 19 de juliol, a Catalunya Ràdio.
11: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
13: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
11: De dilluns a diumenge a les 11, al Club de la Mitjanit.
12: El Mundial més llarg de la història està a punt d'acabar.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3Cat.
11: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
14: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio amb el politòleg Aitor Arriaga, amb el periodista de l'ABC Joan Guirado, amb la periodista Eva Pomares i amb el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques Pere Rossinyol.
15: I de Camparat fins ara, abans d'entrar a l'Àgora, Pol?
14: Per qualsevol cosa, sembla que l'Eva no porta gaire bé la calor, vol que sigui novembre,
15: sí, eh?
14: Tranquil·la, que només estem a 15 de juliol,
15: sí.
14: I el Pere, que ens ha portat sempre molt gentilment la revista Alternatives Econòmiques que surt aquest estiu. Hi ha un dossier que es diu No vull ser cap.
16: No vull ser jefe, sí, sí. Això està... Aquest és l'objectiu de tothom, però bueno, l'Eva vol treballar sense parar, no?
17: No, això no és cert, eh? Això no és cert.
15: No, eh?
17: No.
15: Sí.
17: Estàvem discutint sobre si treballar era el fonament de la vida, no? Si havia de ser el fonament de la vida, que era el que ens havien educat a unes certes generacions.
15: Caram.
17: Sí, clar, tota la...
15: No, dic que profund, però una conversa...
17: Bueno, mira, el Pere i jo hem començat aquí, sí. Mentre ens desesperàvem, no?
16: No, jo penso que hem d'aprendre dels joves. I també del que hem après, del que hem rebut, hi ha una síntesi.
18: Jo, com a representant dels joves, apuntava.
17: Sí, però clar, jo també volia recordar que això està molt bé mentre tots els joves poguessin tenir aquest paradigma.

0: de plantejar-s'ho.
1: 3:15 de nou, obrim l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb la una de les notícies de les últimes hores. El govern espanyol ha carregat contra la sentència al germà de Pedro Sánchez i veu un intent d'acabar amb el govern de coalició. Insisteix que David Sánchez, el germà del president, és innocent. L'Audiència de Badajoz, però, l'ha condemnat a 9 anys d'inhabilitació per prevaricació per aquesta famosa plaça de coordinador als conservatoris de música que va ocupar. Saludem a aquesta hora el diputat socialista José Zaragoza, el diputat socialista al Congrés. Senyor Zaragoza, com estem? Molt bon dia.
2: Bé, estem bé. Com diria aquell, si mires cap a fora, avui és un dia que no fa massa calor. I sí. Això pues, significa que estàs millor.
1: Home, no fa massa calor. Aquí, déu-n'hi-do, a Catalunya tenim el... Avui és un dels pics de l'onada de calor. Vull dir que...
2: Bueno, ja arribarà, però en aquests moments no.
1: Senyor Zaragoza, David Sánchez és innocent, ara que té una sentència en contra?
2: Nosaltres tenim la confiança que sí, per això, a més, aquesta sentència es pot recórrer i, a més, llegint l'autor, queda claríssim que se l'ha condemnat sense proves directes i que tot és un gir i una interpretació que últimament sembla que determinats jutges han decidit que es poden condemnar sense proves. Ho vam veure amb el fiscal general de l'Estat i ho hem vist ara amb David Sánchez, que l'únic delicte que ha comès és ser el germà del president del govern, i això és el que nosaltres pensem, però s'ha de confiar en la justícia, i la justícia té els seus camins, i hi ha moltes sentències que en primera instància han sigut condemnatòries que després han sigut absolucions, i que davant d'això són les dues coses que jo crec que s'ha de combinar: confiança en la justícia i confiança en la innocència de David Sánchez.
1: No és incompatible dir que cal tenir confiança en la justícia i dir que hi ha jutges que prevariquen?
2: No és incompatible. És a dir, que hi ha sentències que tu pots estar en desacord. No has d'estar... Jo he posat un exemple, que és la del fiscal general de l'Estat. Nosaltres, jo personalment penso que s'ha condemnat una persona sense proves, i a la vista està, no?, de tot el procés, de les coses que estem veient, i estem veient, a més, comportaments que davant de les mateixes coses hi ha dos comportaments i dos camins diferents. A la Cristina Cifuentes s'ha elevat soldre per un procés judicial molt semblant al que s'ha fet a l'Audiència de Badajoz, apreciant coses diferents. I hem de veure i hem de recordar que la Fiscalia no va acusar perquè estava convençut que no hi havia cap delicte. És que com pot prevaricar una persona que no és funcionària? No hi ha cap prova directa que l'impliqui. És a dir, que clarament la interpretació que es veu és que és una sentència que s'ha de recórrer, que es recorrerà, i que has de confiar en la justícia, que al final s'aclarirà.
1: El que passa és que en aquest cas no es tracta de la dèria d'un jutge. Aquí hi ha hagut una sentència per unanimitat.
2: No, això no vol dir res. El que hi hagi una unanimitat amb una audiència concreta no significa que en un organisme superior hi hagi la sentència contrària. El que s'ha de fer, torno a dir, és el dret, i això és un estat de dret, que tu pots discrepar de les sentències. El que has de fer és acatar-les i seguir els camins que la justícia et marca. I la justícia et marca que pots recórrer una sentència davant del Tribunal Superior si consideres que és injusta, i aquest és el camí en el que s'està.
1: Avui també, a més, aquests casos judicials que envolten el Partit Socialista i envolten el govern de Pedro Sánchez continuen. Avui, en el cas Leire, declara fins i tot Cristina Narbona com a testimoni d'aquest cas. Què n'espera d'aquesta declaració?
2: Pues, com sempre, amb la Cristina Narbona, que és una persona clara, transparent, i que respondrà a totes les preguntes que li facin i aclarirà tots els dubtes que hi hagi. El que s'ha de fer amb la justícia, torno a dir, és que pots discrepar, pots no estar d'acord les coses, però has de col·laborar, que és el que fan els socialistes, a diferència del PP. Davant processos judicials, el PP destrueix proves. Nosaltres col·laborem, perquè jo crec que el sistema de dret es basa en això, en la possibilitat de discrepar, però al mateix temps acceptar i confiar en la justícia.
1: I després hem de saber en pocs dies què passa amb el cas de la dona del president Pedro Sánchez, de Begoña Gómez. Vostè està d'acord amb el que deia ahir Gabriel Rufián, que això pinta condemna també?
2: Bueno, jo torno a dir, fins que no vegis les coses no has d'emetre l'opinió, però és evident que tot el procés que el juez Peina ha portat endavant és clamorosament una persecució, una investigació prospectiva, una búsqueda de qualsevol cosa amb tal de condemnar a la dona del president del govern, no a Begoña Gómez, a la dona del president del govern, igual que el David Sánchez se'l condemna no per ser David Sánchez, sinó per ser el germà del president del govern. Això crec que tot ciutadà que miri amb fredor aquest procés pot veure que el comportament que s'han tingut en aquests processos no són els comportaments normals.
1: Sí, per això li demanava, si no és incompatible dir confiem en la justícia i parlar en els termes que vostè parlava, de persecució, de condemna sense proves. Ho dic perquè això, per exemple,

0: avui llegim una enquesta al periòdico que hi ha un 53% dels ciutadans que creuen que els jutges no són independents. Vull dir que aquestes coses van quallant.
1: Home, li poso un exemple que avui veia jo als diaris, la foto del president de l'Audiència Provincial de Badajoz, el juez Emilio García Cancho, fent-se un selfie amb l'Abascal, amb una notícia que sortia publicada a Público, que explicava que s'havia trobat amb l'Abascal, s'havia fet un selfie, se'l veu, el selfie, i que li havia dit a l'Abascal que tingués sort, que l'admirava. En fi, jo crec que el jutge és una de les coses perquè aquesta impressió no transcendeixi a l'opinió pública, és que hi ha una cosa que es diu una justícia, que és abstenir-se quan creus que es pot posar en dubte la teva independència. És a dir, que la gent s'aparti, no? Per exemple, doncs el jutge Peina, tothom sap que la seva filla és una regidora del PP. No sembla lo adequat que un jutge que la seva filla és una regidora del PP porti un procés judicial contra el germà del president del govern. No sembla normal que el president de l'Audiència de Badajoz es faci selfies amb el Santiago Abascal. No sembla normal, perquè llavors la justícia no sembla independent, sembla que les opinions partidistes condicionen els resultats de les sentències. Jo crec que la justícia ha de fer, els jutges han de fer una reflexió sobre el seu comportament i la seva implicació política. I una de les coses més sorprenent que he vist en aquests temps va ser la manifestació de jutges amb togues davant dels tribunals front a una llei que encara no havia entrat en el Congrés de Diputats, que no estava redactada. Quan tu reclames un poder de l'Estat i la independència dels poders, pues la primera cosa és que tu t'has d'abstenir a prendre posicions polítiques de manera pública en la teva funció de magistrat.
0: José Zaragoza, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. Bon dia.
1: Gràcies a vosaltres.
0: El diputat del Partit Socialista al Congrés, José Zaragoza. Pere, com ho veus?
2: Sí, a veure, jo crec que estem davant d'una situació, tu també has fet referència a aquesta enquesta del periòdico d'avui, però això ja plou sobre mullat. Aquests dies, la setmana passada, hi va haver una enquesta al País, hi va haver una enquesta a La Vanguardia, aquesta la del periòdico, totes en la mateixa direcció, d'una enorme desconfiança amb la justícia. Això és un problema gravíssim per l'estat de dret. Ho va recordar la setmana passada en una conferència el jutge Marchena, que és no un jutge qualsevol, i òbviament és així. El que passa és que és així en part per aquest tipus de sentències. Jo crec que aquesta sentència del germà del president, el diputat del PSC Zaragoza acaba de recordar alguns dels motius que fan desconfiar tant d'aquesta sentència, i jo n'afegiria un altre que a mi em sembla fortíssim, que és, recordem, en el moment en què comença aquest procediment, el procediment, diguem, administratiu que va acabar amb la contractació del germà del president del govern, el president del govern actual, Pedro Sánchez, no era ningú en política espanyola. Acabava de ser destituït com a secretari general del PSOE, no era ni tan sols encara candidat, i en el moment en què va anunciar ser candidat per recuperar la secretaria general del PSOE, que va ser molt temps després, ningú donava un duro per ell. No, o sigui, per tant, és verdaderament increïble, a parer meu, que es pugui acusar de prevaricació amb una persona que no és funcionari i que, a més, era com si fos a l'enxufe d'una persona molt important quan el seu germà, en el moment en què comença aquest procediment, no era absolutament ningú, era un autèntic pària, no? Per tant, en resum, doncs molt preocupant aquesta sentència, perquè va en la línia d'altres sentències, com la del fiscal general de l'Estat, d'instruccions, com la del jutge Peinado, que d'alguna manera són l'origen d'aquesta gran desconfiança amb la justícia, que és bàsic, òbviament, per una democràcia, que hi hagi confiança amb la justícia, i en aquests moments no n'hi ha.
0: Joan.
3: Sí, jo crec que el diputat Zaragoza parla del que vol parlar també, perquè desconfiança en la justícia, puc estar d'acord en que la foto del president de l'Audiència Provincial amb el líder de Vox no ajuda, puc estar d'acord una mica menys amb que la filla de Peinado sigui regidora, és a dir, si ara ja també hem de veure els fills de què són, però tampoc ajuda que la fiscalia en qualsevol cas que afecta el Partit Socialista més proper a Pedro Sánchez, no em refereixo a Santos Cerdán, no em refereixo a l'Aire, sempre es posi de perfil i sempre suposi investigar. No ajuda que l'advocacia de l'Estat exerceixi un paper més punyent que el propi advocat de la defensa, és a dir, això tampoc ajudi. No ajuda que en el seu moment el president del govern espanyol digués allò de quién depende la fiscalía, no? És a dir, tot això tampoc ajuda al crèdit de la justícia. Crec que la sentència de l'Audiència Provincial de Badajoz és un mix entre els que s'esperaven veure a un primer Sánchez a la presó, és a dir, que ja hi havia gent que ho estava pràcticament celebrant, i entre els que creien doncs, que hi hauria un escarment amb una sentència de presó. Bueno, crec que la sentència és bastant justa, que deixa enrere els delictes d'enriquiment, deixa enrere el tràfic d'influències i se centra en una prevaricació que crec que és evident i notòria que es va produir. No, sobre la resta de temes ja ho deixa molt clar que no hi entra, però la prevaricació crec que sí que podem estar parlant d'aquest delicte. I em sorprèn bastant com des del Partit Socialista, i ho escoltàvem ara amb el senyor Zaragoza, surten com un dels nostres, no?, a defensar el germà del president, quan a més no és ni militant del Partit Socialista, però en canvi s'obliden de qui sí que és el seu company, que és Miguel Ángel Gallardo. Aquest dia s'ha parlat molt de per què es va fer això. És veritat que en aquell moment el senyor Sánchez pràcticament no tenia poder, però també és veritat que en aquell moment Miguel Ángel Gallardo estava completament alineat amb Susana Díaz, i dins del partit ja sabem també com funcionen aquestes coses entre famílies dins els partits. Hi ha qui diu, bueno, que intentava fer mèrits per si guanyava el que no apoyava ell a les primàries, no? Desconec si això va ser així, però en tot cas sí que crec que la sentència està ben feta, és important, no és ferma, és a dir, hi ha recurs, i aquí crec que va jugar molt bé el senyor Gallardo quan va tenir la possibilitat de forar-se quan se'n va anar al Parlament d'Extremadura i va renunciar a l'aforament perquè ara hi ha dues instàncies més per recórrer, però tampoc cal exagerar-la, és a dir, no és una condemna per tràfic d'influències, no hi ha presó, és a dir, que dins de tot jo crec que totes les parts poden sortir relativament contentes.
0: Aitor.
4: Sí, m'ha sorprès sobretot la miopia de carrer que té el senyor Zaragoza, no? En ple moment en què Catalunya està en alerta vermella, deia que no feia pràcticament calor. Però després també, sobretot, la que més em preocupa és la miopia política, no? Perquè jo recordo quan el procés estava en efervescència i aquí hi havia un moviment democràtic, no?, que estava criticant precisament l'antidemocràcia i unes estructures de poder que estaven, doncs, molt podrides per part de l'estat espanyol, doncs uns dels que es manifestaven amb el Partit Popular i amb l'extrema dreta en els carrers de Barcelona i de la resta de Catalunya, recordant-nos que l'estat espanyol és un estat democràtic i de dret, doncs era el Partit dels Socialistes, no? Finalment es van oblidar de tot això, van arribar a un acord de Brussel·les amb Junts per Catalunya on es parlava de lawfare. Recordeu que era aquella paraula que ningú sabia què era i tothom estava mirant en els diccionaris, i ara resulta que se l'han fet seva, perquè resulta que han descobert que sí, que l'Estat, quan tu fas coses que van en contra d'aquelles estructures que van quedar atades i ben atades, doncs resulta que són capaços de fer qualsevol cosa. La pregunta que ens hauríem de fer també és si aquell famós manual de resistència de Pedro Sánchez és un manual de resistència que ho ha d'aguantar tot, perquè els costos són elevadíssims. És a dir, jo sempre dic que el patriotisme, quan tu governes una institució, s'ha de basar no en posar la bandera més gran, sinó sobretot en que el dia que tu marxis, perquè et fan fora els ciutadans, recordem, demos kratos, democràcia, és les institucions del poble, ha de semblar que tu pràcticament no hi has passat, no? És a dir, que i aquí tinc la sensació que quan marxi el Partit dels Socialistes perquè els facin fora el proper Parlament, que és el que venen a dir totes les enquestes, els costos que assumirem tots per aquesta manera de resistir a qualsevol preu em semblen gravíssims pel que fa a la qualitat democràtica. Des del punt de vista català i del moviment independentista, doncs que aquest argument que ens feien recordar fa molt de temps, doncs que això era un estat de dret, que era homologable a les millors democràcies del món, doncs ja no s'ho creurà ningú, ni tan sols ells.
0: Eva.
5: A veure, per començar, aquesta causa és una causa que té defectes d'inici, no? Perquè per què no es presenta això per via administrativa, o sigui, el contenciós al civil, que aquí estem parlant d'un cas presumpte d'endollisme, i vull recordar que l'endollisme potser hauria de ser delicte, però és que no és delicte. D'acord. La primera declaració del germà de Sánchez als tribunals va ser bastant lamentable. No sabia on era el seu despatx, però però al final això s'ha portat per una via penal amb penes que al final no s'han concretat en aquesta sentència de 6 anys de presó, que em semblen absolutament exagerades, i contra tots els testimonis, és a dir, tots, una trentena de testimonis han declarat que aquest senyor anava a la feina, que feia la seva feina, que a més aquesta plaça que se li va crear no comportava un augment de sou, però ja ho vam veure amb el cas del fiscal general, no?, que també s'ha esmentat, és a dir, els testimonis contravien les proves. Al final, la sentència aquesta és una sentència que la pròpia sentència diu que no està acreditada al tràfic d'influències, que a més el tribunal ha descartat a la trentena de testimonis, i el que ha agafat és l'informe de l'UCO. Una UCO que, a més, li ha donat la instrucció per un cas d'endollisme amb un tinent coronel, que la pròpia sentència diu que és summament il·lustrativa la declaració del tinent coronel Balas. Jo no sé qui fa un tinent coronel en un cas d'enxufisme, si no és que estiguéssim parlant del germà de Pedro Sánchez. Em sembla evident aquestes alçades, que també en el cas de Begoña López i Gómez, perdó, sí. Jo crec que sí que la veurem sentada davant d'un tribunal popular, però aquí també de l'Aitor, no? O sigui, els jutges, fa molts anys, els jutges de les altes magistratures que fan literatura. I això, després d'allò d'Aznar, quien pueda que haga, ja està absolutament desbocat. També vull recordar, doncs, que el PSOE, en el seu dia fa 4 dies, el 2024, va tancar, després de 5 anys i mig de tenir encallat la renovació, la tenien encallada el PP i el PSOE, el Consejo General del Poder Judicial, que és l'òrgan que, diguéssim, tutela i pot sancionar en els jutges, va tancar un pacte bipartidista amb el PP, que va excloure aquí a Junts, a Esquerra, a Bildu i a Podem. És a dir, a la gent que s'entén que pot fer trontollar coses a l'Estat. Per tant, els dos grans partits, quan temes com la justícia, que són troncals, són importantíssims per a la democràcia, creuen que algú altre pot entrar en aquest terreny, hi ha el veto. Quan aquí hi ha hagut sentències, primer contra l'independentisme basc, i vull recordar, perquè això ja fa anys, casos com a Gonqueria, casos escandalosos contra l'independentisme basc, ja no cal dir contra el procés, diguéssim que el PSOE mira cap a una altra banda, quan no ho ha animat, no? Doncs miri, jo crec que el PSOE ara mateix està en un moment molt complicat, i és veritat que, i ens ho demostra aquesta sentència, ens ho demostra que el Consejo del Consell General del Poder Judicial no prengués una determinació contra la instrucció absolutament, aquests dies s'ha fet servir la paraula estrambòtica, que està fent el jutge Peinado, amb allò de és que vostè no li ha ensagellat el passaport, no? quan hi ha vídeos de Begoña Gómez a Londres, o sigui, coses ja que són absurdes, no? Però no està prenent cartes en l'assumpte, bé, doncs potser el que fa falta és una regeneració absoluta dels poders de l'Estat. I els poders de l'Estat no són només els judicials, també són els polítics i els policials, i ara que el PSOE té el poder i veu que el pa que s'hi dona, i el pa que s'hi dona no és només contra els independentistes, el pa que s'hi dona, al final, la dreta, és contra ells. I per tant, jo crec que lliçons de aquesta situació que està creuant ara el PSOE n'hauria d'extreure més enllà de com li puguin anar o no les properes eleccions.
0: 9:06, seguim a l'Hora del Matí de Catalunya Ràdio.

0: De seguida continuem parlant d'aquesta qüestió que centrarà a bona mesura l'actualitat del dia, però un altre del tema que vam comentar també molt ahir a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, perquè la vam conèixer a primeríssima hora, és la ruptura del govern a l'Ajuntament de Girona.
1: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc. Al final, nosaltres hem intentat condicionar tot el que hem pogut.
0: És el que deia la ja exvicealcaldessa de Girona, Gemma Geis, de Junts, quan anunciava la seva sortida del consistori. Deien que ja no poden influir en les decisions de l'alcalde. Alcalde de Girona, Lluc Salellas, com estem? Molt bon dia.
2: Bon dia, jo bé, i vosaltres, esteu bé?
0: Molt bé, contents de parlar amb vostè. Què ha passat aquí, alcalde? Perquè sentíem la seva exvicealcaldessa parlant de decisions i de càrrecs personalistes.
2: Bé, jo crec que el que ha passat és que hi ha unes eleccions d'aquí 10 mesos i Junts, doncs, malauradament, ha escollit pensar en les eleccions abans que en la ciutat. Aquesta és la síntesi del que ha passat. A partir d'aquí, jo el que estic és envalentonat, amb ganes i amb tota l'energia, doncs, per poder ser liderant un govern que parli i faci propostes vinculades a l'habitatge, a la transformació urbana, a l'educació, a la cultura, als elements, doncs, que ens han portat a tenir un govern sòlid, com feia anys que no tenia la ciutat.
0: Quan l'exvicealcaldessa parla de carpetes que no es poden tancar, de temes en els quals s'han vist, s'han topat amb una paret, a què refereix?
2: Bé, jo crec que ella necessitava, doncs, explicar algun tipus d'argument, no? Perquè no s'explica aquesta sortida. Llavors, jo crec que no hi ha, i ella ho sap perfectament, tots aquests elements els hem estat negociant. Qualsevol proposta que s'ha portat a ple, hem estat treballant conjuntament, ella ha pogut fer aportacions, som un govern reconegut per tots els treballadors municipals que ha treballat com mai a nivell de consensos, i per tant, bé, jo crec que és la seva justificació, però que torno al que deia abans, nosaltres ara a partir d'aquí, des que vaig saber la notícia, el que estem és, doncs, reorganitzant-nos i continuar treballant, perquè el que més ens preocupa és que Girona pugui seguir avançant.
0: Aquest organitzant-nos com anirà? És a dir, això de governar minoria, com s'ho faran?
2: Bé, jo crec que estem, doncs, en converses amb Esquerra per acabar de definir aquest nou cartipàs. A partir d'aquí, doncs, nosaltres, a partir del que ens ha transmès també la Gemma Geis, doncs, contem que temes transcendentals els podrem negociar directament també amb ells per poder ser aprovats a nivell de ple, i si no, doncs, també existeix, doncs, la possibilitat de que algun tema en què ens puguem posar d'acord, doncs, puguem acordar-lo amb el Partit dels Socialistes de Catalunya, i a partir d'aquí, doncs, tirar endavant. Jo ho torno a dir, per mi, doncs, poder garantir habitatge assequible, poder millorar les places i els carrers, els entorns escolars, poder, doncs, tirar endavant aquest campus sanitari, Hospital Josep Trueta, l'Institut Ermessenda, que ens ha de garantir un nou institut públic a la ciutat. Tot això, a mi, és el que més em preocupa ara, i sobretot també, doncs, continuar amb aquesta excepció gironina. Quina és l'excepció gironina? Doncs aquest govern independentista i d'esquerres, que el que fa també és no estar pendent del que necessiti el PSOE o el PP a Madrid, sinó estar pendent del que necessiten els gironins i les gironines, i això és el que per nosaltres més ens importa.
0: Alcalde, si ho entenc bé, des de Junts li han fet arribar que en els temes claus per la ciutat sí que es podran posar d'acord?
2: Sí, bueno, ens han traslladat, i ho va dir en roda de premsa, que aquells temes que hi havia acord de govern previ a la seva marxa, doncs podrem seguir parlant-ne i aprovant-los, i això també, doncs, és el marc amb el qual, doncs, treballem. Senyal, doncs, que aquestes propostes i aquests projectes segurament no són tan dolents.
0: Vostè d'ara deia que això és electoralista, atribuir aquesta decisió de Junts a electoralisme. Vostè creu que tenen por d'Aliança Catalana?
2: Jo el que crec és que la decisió que s'ha pres és una mala decisió pel que fa, doncs, a l'independentisme democràtic, que és el que defensa la majoria de gironins i gironines. Aquí hem estat durant 3 anys remant tots, amb generositat de Junts, d'Esquerra i de Guanyem, per traçar un projecte polític per la ciutat on la qüestió nacional i la qüestió social fossin prioritàries, que això aïllava, doncs, el que és l'espanyolisme d'una banda i l'extrema dreta de l'altra, i que amb l'esquerda promoguda per Junts ahir, això queda debilitat. És obvi. I, per tant, em sembla que és una descripció objectiva dels fets, i els motius que els han portat a fer això, ja ho dic, penso que tenen a veure amb les eleccions, sí. però nosaltres continuem pensant que aquest projecte social i nacional per la ciutat de Girona és un projecte, no?, que ha de seguir tirant endavant, que hem de tirar endavant guanyant via Esquerra, que tenim capacitat i lideratge per gestionar, com deia, el dia a dia de la ciutat, fer les millores que ens reclama la gent als carrers, però també pensar en gran i pensar, doncs, en aquest campus sanitari, en aquest nou institut, amb la millora del transport públic, amb la bicicleta, amb el posar límits al turisme, doncs elements que són cabdals a la nostra ciutat.
0: Clar, un dels temes cabdals a les últimes hores ha estat els cines. Els cinemes Truffaut han tancat per falta de garanties jurídiques. Un equipament que, vostè em corregirà, però també ha estat a l'epicentre de les discrepàncies en el govern municipal, ja no només amb Junts, sinó també amb Esquerra. Què ha passat aquí?
2: Sí, el cinema Truffaut, doncs, fa 25 anys que ha estat en funcionament a la ciutat. Malauradament, doncs, ahir va haver de tancar. Jo estic molt trist i vull agrair moltíssim la feina que ha estat fent el col·lectiu de crítics. Sí que és cert, doncs, que en un moment determinat, al voltant del procés d'adjudicació de qui havia de portar aquest cinema, nosaltres en teníem, quan dic nosaltres, vull dir Guanyem Girona, que hi havia un interès general que ens portava, doncs, a tirar enrere aquesta licitació. La resta de grups de govern no ho van entendre així, hi va haver una discrepància, però com hi ha a tots els governs, precisament el nostre ha sigut un govern que ha tingut molt poques discrepàncies a partir d'aquí, i sobre el Truffaut, nosaltres el que volem és poder tornar a obrir el cinema públic en versió original el més aviat possible, perquè aquesta, doncs, és una política cultural estratègica de la nostra ciutat.
0: Alcalde de Girona, Lluc Salellas, moltíssimes gràcies i molt bon dia.
2: Molt bon dia, que vagi bé, gràcies.
0: Gràcies a l'alcalde de Girona, que ara ens comentava aquesta decisió de Junts, que havia expressat ahir la ex-vicealcaldessa Gemma Geis. Senyora Geis, com estem? Molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Ara sentíem l'alcalde que deia que tampoc hi ha hagut tantes discrepàncies en aquesta legislatura. Per què marxen?
3: Bé, crec que hem intentat treballar pel bé de la ciutat, de sumar amb uns resultats molt igualats, que hi ha hagut tres pressupostos, però és evident que internament, doncs, òbviament, l'hi havia expressat moltes vegades i els darrers mesos, a partir del gener, aspectes de ciutat, com per exemple el pla d'asfalt, que no s'ha executat, que per nosaltres era molt important. Hem condicionat amb el tema del padró, amb tema de desocupacions, habitatges públics de l'Ajuntament, però crec que la ciutat necessita una empenta més, crec que necessita, doncs, que la ciutat estigui més endreçada, i crec que aquesta oportunitat ja ha estat, i a partir d'aquí, quan jo veig que no podem condicionar més i li expressem, ara sentia les declaracions del cinema al Truffaut, no ens podem apartar del criteri d'una mesa de contractació sense un criteri jurídic, perquè això té un nom, i per tant l'interès públic, no hi havia cap informe jurídic que l'acredités, i nosaltres acabem de dir, escolteu, doncs anem a fer un acord, anem a treballar per canviar el sistema de gestió, que aquest sistema de gestió, doncs, si aquestes bases no han funcionat, doncs anem a canviar, tenim la força per fer-ho, però no podem crear falses expectatives, i llavors n'hem vist el resultat, i a partir d'aquí és la suma d'aquesta manca d'endreça, que crec que amb la força que tenien de 17 regidors, els últims mesos especialment, exigíem molt més i veiem que arribàvem terminis de coses que demanàvem a barris, jo especialment en el barri de Montjuïc, i veia que portem un any i mig i no ha de sortir tot de cop, però els terminis de feina feta han d'anar sortint, i això no passava.
0: Ara l'alcalde ens deia que vostès fins i tot van dir que en alguns temes claus sí que es podran posar d'acord, no? La pregunta que li faig és si amb els temes claus ja estaven d'acord, de nou, per què marxen?
3: No, els temes claus no estaven d'acord, perquè els temes clau, per exemple, la neteja, nosaltres vam fer aquesta modificació del contracte de neteja, i jo fa temps que li havia dit que el que havíem de fer és aquest document d'espais, doncs, que jo em passejava per ciutat i classificava vermell, taronja i verd, i a partir d'aquest vermell, taronja i verd, i que s'han modificat de vermell a taronja, de taronja a verd, ens queda una sèrie d'espais, i per tant jo demanava un quadre de comandament, i a mesura que passava el temps poder anar millorant aspectes dels diferents barris, no s'ho tornessi del meu, però dos o tres espais. I això ha passat una sèrie de mesos i no passa. Per tant, quan demano més capacitat d'endreça, capacitat de gestió, més empenta, doncs, per exemple, aquest el tema de neteja és un tema important. Òbviament, nosaltres estem compromès a la ciutat i serem responsables, i tot allò que sigui per la ciutat ho sumarem i ho votarem a favor, només faltaria. Però hem arribat un moment que jo veia que allò que intentàvem condicionar, i el tema del Truffaut per mi també va ser un element important, de dir, no ens podem separar del criteri d'una mesa de contractació, un polític. És que això té un nom. I i per tant, si no anat bé, busquem un altre mecanisme. Llavors, si aquest avís, aquest condicional pla d'asfalt, no acaba de sortir el pla d'asfalt i creiem que és molt important per la ciutat que es pugui asfaltar, per tant, coses molt concretes, doncs quan veus que ja no pots condicionar més del que ho podies haver fet fa un temps, doncs també creus que és el moment, amb tota transparència, de tancar les carpetes. Hem presentat el pla de salut, hem presentat les dades de regidoria catalana al català, el tema de mercats, doncs personalment he fet un impuls molt gran en els mercats de Girona amb l'àrea de promoció, i un cop has tancat les carpetes, amb responsabilitat, creus que és el moment d'explicar-ho i de seguir treballant, òbviament, per la ciutat, i que crec que tinc un projecte i un equip, doncs sobretot amb més capacitat de gestió i d'endreça per la ciutat.
0: Senyora Gés, tenen enquestes que apunten que Aliança Catalana o el PSC, fins i tot, si presenté de candidat a Sílvia Paner, que això els pot fer mal?
3: És que jo enquestes, jo sé que tothom em parla de les enquestes, no sé, potser molts deuen tenir enquestes, no ho sé. Jo l'enquesta que per mi és la més important i també una mica fruit de l'experiència és anar al carrer, escoltar un comerciant que és el que demana, escoltar un botiguer, escoltar una persona gran quines són les necessitats per moure's la ciutat, escoltar una persona jove quines són les seves necessitats, el tema de l'habitatge, i per mi aquesta és l'enquesta més important. I entenc ara doncs, que hi ha una certa, no, de parlar d'això, i ho puc entendre, però crec que l'enquesta més important és la que et fa la gent, i el que m'interpel·la a mi és els problemes que t'expressen els gironins amb les competències que tenim a Ajuntament. Tu has d'intentar escoltar, recollir aquestes problemàtiques i intentar doncs, donar respostes amb les competències que tenim des de l'Ajuntament.
0: Per tant, per mi
3: aquesta és la millor enquesta.
0: Jo li demanava, sí, senyora Geix, perquè ja sap perfectament que una de les lectures de la seva sortida de l'Ajuntament, sí, és una certa necessitat de marcar perfil davant d'unes eleccions municipals que estan a la cantonada, on hi ha aquests dos factors que poden alterar una mica el tauler, no?
3: Sí, jo ho entenc perfectament. El que passa que és que si hagués fet a la consellera Paneque alcaldessa, que havien empatat, doncs van prioritzar la unitat independentista. Llavors vaig veure a Barcelona que l'alcalde Trias no havia empatat el nombre de regidors i van fer un pacte PP-PSOE i no havien empatat el nombre de regidors. S'empata el nombre de regidors, triem aquesta unitat independentista, però també és veritat que no vol dir que hi haguem d'estar sempre i que hem de també ser crítics i que tenim els nostres espais. Tot allò que sigui bo per la ciutat i en clau nacional i en clau de llengua catalana i serem com sempre hi hem estat. Mm. I llavors aquesta pregunta, si ho fem d'aquí 4 mesos, si ho haguéssim fet fa 6, quan no deixa d'haver-hi unes eleccions? Les eleccions, per sort, en una democràcia sempre n'hi han. Per tant, nosaltres el que hem intentat és una mica tancar el curs escolar, el juliol, intentar, doncs, internament apretar moltíssim, i de fet se m'ha dit, no?, que sóc exigent amb totes aquelles carpetes que nosaltres creiem que podíem tancar, però en el moment que veiem que no podem condicionar més i que la ciutat necessita aquesta empenta i aquesta endreça, doncs, a finals de juliol, mitjans de juliol, doncs, expliquem aquesta decisió, que ja fa un mes vaig amb roda de premsa, que estàvem en un període de reflexió. La gent de Girona ja sap que vam dir fa un mes i mes i mig, amb el ran del cas del Trufó, que començava un període de reflexió, perquè no havia passat mai que en la història de l'Ajuntament de Girona, que en una junta de govern local l'alcalde se separés del criteri de la majoria que és de salvar un punt de l'ordre del dia per no caure en determinades irregularitats administratives.
0: Ha parlat d'aquesta decisió amb Carles Puigdemont?
3: Carles Puigdemont, el president Carles Puigdemont, jo hi parlo habitualment, òbviament ha estat alcalde de la ciutat de Girona, de fet ens vam conèixer quan era regidor a l'oposició i òbviament n'he parlat i hem escoltat, i òbviament entén el plantejament, només faltaria, i amb l'autonomia doncs, que també sempre et donen de poder prendre les millors decisions per la ciutat.
0: Senyora Geix, moltíssimes gràcies per atendre el matí de Catalunya Ràdio.
3: Al contrari, moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Adéu-siau a la ex-ja vicealcaldessa de Girona. 9:15, anem amb publicitat i ho comentem tot plegat.
4: El matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent. A Gandia, València, hi ha algú que està d'enhorabona forever. És que aquest divendres 10 de juliol, Eurojackpot de l'11 li ha lliurat un premi de més de 535.773 euros. O sigui, que el podeu felicitar forever al que dura el premi. I si vols que a tu també et vagi molt bé forever, juga a l'Eurojackpot de l'11. Cada dimarts i divendres, per tan sols 2 euros, pots de 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat. Vols transformar les teves idees en espais que millorin la vida de les persones? Estudia el grau en arquitectura a la Salle Universitat Ramon Llull. Format en un entorn internacional amb espais que promouen el coneixement transversal i col·lectiu, desenvolupant projectes reals que transformen les ciutats. La clau és donar resposta als reptes del present i del futur. La Salle, Universitat Ramon Llull.
6: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
7: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
6: A més, té un 98% de carn.
7: És natural que es noti, oi?
6: Doncs sí, natural.
8: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
9: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja la teva manera amb Grimaldi Lines.
10: Aquest estiu, al Super 3, hi tens molt a veure.
11: Comença l'espectacle.
12: Serà genial.
10: Aquest estiu, tots som supers.
4: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: A l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, amb l'Aitor Arriaga, el Joan Guirado, el Pere Rossinyol, l'Eva Pomares, després de parlar amb les dues bandes d'aquesta ruptura a l'Ajuntament de Girona. Eva, com ho has vist?
14: A veure, jo em sembla que és evident que hi ha una qüestió de tacticisme, perquè és d'espai per fer la seva campanya electoral, i sobretot, tot aquí sí que l'he de reconèixer a Junts, en aquest cas, que no és una cosa d'aquesta setmana. És a dir, Junts ja fa temps, com a mínim des de la tardor passada, que en determinades decisions legítimament vol condicionar el govern, perquè en formava part, però que el condiciona en temes molt concrets. I vull posar un exemple, no? I l'ha esmentat la pròpia Geis, el tema del control del padró. Sí. És a dir, James va fer una roda de premsa davant d'una casa ocupada que algunes entitats de drets socials van dir que el que estava buscant era vincular la immigració amb el dret a universal empadronament, dret que d'altra banda tant l'extrema dreta a tot arreu, també Aliança i determinats ajuntaments estan posant en risc, no? Quan és un dret universal perquè la gent que se'n mou, no necessàriament immigrants, sinó la gent que es mou en un nou municipi pugui tenir els serveis que li pertoquen com a ciutadà. Dit això, en temes de seguretat, doncs a les partides del pressupost qui va, diguéssim, incrementar aquest tipus de partides va ser també Junts. Què vull dir? Vol dir que són els dos temes estrella d'Aliança Catalana i també de Vox. I, segons Geis, no volia parlar del tema d'enquestes, però bueno, tenim el CEO de l'altre dia, no? Que ens diu que les disputes més grans entre Aliança i Junts es donaran a Lleida i a Girona. I això, amb poc que més a més et moguis per aquests dos territoris, al teu voltant veus que això serà així. I que el fre a tot això, també ho diu el CEO i altres enquestes, és Esquerra Republicana, en aquest cas, no? Que agafa bona part dels vots de Junts. Per tant, jo crec que, d'una banda, Geis ha apostat, i Junts ha apostat, per seguir mantenint els temes estrella d'Aliança, és a dir, per intentar, que és el que estan fent des de fa un any i mig, per intentar la fuga de vots cap aquí, en un territori especialment hostil i especialment cap a la fuga de vots cap allà, i d'altra banda, doncs poder, diguéssim, fer campanya electoral amb les mans més lliures. Com acabarà sortint això? Bueno, sabrem el dia de les eleccions, sí, no? Clar. La nit electoral, sí. Però sobretot en els pactes posteriors. Ara, l'escenari no és igual que el de fa 4 anys, i bàsicament l'escenari, el que canvia d'aquest escenari, bueno, veurem si Paneque al final és el que torna a ser candidata, però sobretot el que hi ha és la tendència d'Aliança Catalana que afecta bàsicament a Junts.
0: Aitor.
15: Abans de res, m'agradaria dir que m'ha encantat escoltar una política que parla de quadre de comandament, perquè, ostres, no estem acostumats a que aquests conceptes que són bàsics de gestió en el sector privat formin part del sector públic i especialment del sector que està en l'àmbit polític. Per tant, enhorabona, no?, per poder tenir alguns polítics que parlen en aquestes qüestions i que, a més, són els que els criteris que expliquen aquesta, jo diria, sortida endreçada, no? És a dir, és una sortida endreçada, no tant pel que tu li preguntaves sobre, bueno, però vostès en relació a aquests temes que estaven pendents, si surten endavant, els votaran a favor? Sí, sí, nosaltres els votarem a favor. Això m'ha recordat una miqueta jo de la Míriam Nogueras, no?, a Madrid, de escolti, nosaltres deixem de negociar, però és veritat que si hi ha temes que estaven pendents, són bons per Catalunya i venen, doncs nosaltres li votarem, és a dir, no anem a fer un bloqueig per bloquejar, no? Dit això, jo ahir estava intentant entendre una miqueta tot això d'on venia. Sí que és veritat que hi havia aquest xup-xup, com deia ara la Eva, però al final una de les coses que jo celebro és que tot té molt a veure amb clau gironina. És a dir, per molt que nosaltres i d'altres vulguin veure-ho amb moltes altres tipus de variables, la clau gironina hi és, i crec que això és bo des del punt de vista de la salut democràtica a nivell municipal. Llavors, jo ahir intentava veure sobretot aquesta carta oberta que va escriure, crec que era en el Punt Avui, i parlava doncs com Junts havia estat capaç, no, d'incidir i d'influir en certes decisions. És a dir, no és el mateix un alcalde de la CUP amb Junts que sense Junts, i amb Junts doncs van aconseguir, per exemple, que no es pugés l'IBI, que hi hagués una nova comissaria de policia, que la lluita contra les ocupacions conflictives fos efectiva, perquè això ve d'una llei del Parlament, evitar el frau en el padró. Perquè ara l'Eva parlava del dret universal al padró, que efectivament hi és, però conviu amb una altra història, i és que no existeix el dret al frau.
14: No, clar,
15: Eva, i aquí a Catalunya, jo que vinc de Sant Cugat, un altre municipi, també i està governat per Junts, amb Esquerra Republicana, es va posar ordre en el padró, i resulta que hi ha hagut, es van donar de baixa centenars de peticions d'entrar en el padró, i resulta que no hi ha hagut cap queixa per part d'aquells ciutadans. Evidentment, aquests ciutadans no han desaparegut i se n'hauran anat a altres municipis, segurament en aquells municipis on realment resideixen. Perquè per poder organitzar els recursos públics i les polítiques públiques, el primer que necessites és saber quina és la realitat del teu municipi, i això passa pel padró. Per tant, el frau el que no et permetrà és organitzar correctament les polítiques públiques. I per això necessitem fer aquest tipus de polítiques, perquè si no el que fem és una catifa vermella, aquesta famosa extrema dreta, que per cert tenim tot el dia a la boca. Ens passem tot el dia demanant cordons sanitaris, però jo crec que el primer cordó sanitari que hauríem de fer és el cordó sanitari comunicatiu. I, per últim, el motiu pel qual surten, no? És a dir, evidentment, l'horitzó electoral hi és. I és normal, ho hem de normalitzar, perquè tot partit polític, el primer dels seus objectius és fer-se amb el poder. I un cop es fa amb el poder, transformar la realitat. Aleshores, l'horitzó hi és. I l'horitzó hi és, vol dir que dintre d'un any anirem a unes eleccions i escollirem els nostres alcaldes, alcaldesses i regidors i regidores. Dit això, ella fa tot un llistat. I jo torno a dir que sóc de Sant Cugat i dic, li he donat bastanta credibilitat, perquè jo el dia a dia de Girona no el porto al 100%, però li he donat credibilitat, perquè quan ella parla del pla d'asfalt, de neteges, de temes de manteniment, m'ha sonat a quan la CUP estava a l'oposició a Sant Cugat i es queixava de que Sant Cugat estava massa net.
0: Ara vaig al Pere i al Joan.
14: Només un tema sobre el padró per rèplica. És a dir, evidentment és un dret universal, però quan tu limites aquest dret, a més, el que fas és empènyer tots aquests centenars o molts d'aquestes persones a que hagin de recórrer a màfies, i per tant estàs fomentant el frau per empadronar-te.
15: La màfia ja hi era, Eva.
14: No? La màfia ja hi era, però si tu com a ajuntament... Que t'he deixat parlar. Si tu com a ajuntament garanteixes que tens un accés lliure en el padró, que a més és la llei, doncs aleshores no, les màfies no tenen forat. Si tu el que fas és posar traves a l'empadronament, com estem veient en alguns municipis, el que estàs propiciant és que aquesta gent se n'hagi de recórrer a màfies, i llavors tens centenars de persones que involuntàriament han de cometre fraus.
0: Joan.
11: Sí, jo discrepo amb el Borja sobre el que ha dit, de que és una decisió purament gironina, perquè la pròpia Geis ha explicat que es va prioritzar un govern independentista quan l'any 2023 Sílvia Paneque va aconseguir, és veritat que amb un empat tècnic, però un millor resultat que la CUP, i la van deixar fora del govern. Per tant, no es va pensar en la ciutat aleshores i no es pensa en la ciutat al 100% a dia d'avui. Crec que el govern o l'alcaldia de Lluxalelles arribarà al seu final en aquest mandat, és a dir, l'any 2027. Ell diu que vol seguir liderant el govern municipal, però veig molt difícil que la CUP pugui seguir liderant el govern, entre altres coses perquè l'acord que hem tingut durant aquests 3 anys és un acord bastant antinatural. És molt semblant al que hi havia a Madrid, és a dir, quan dèiem que la majoria que va donar l'investidura a Pedro Sánchez era una majoria antinatural, ho dèiem perquè la cohabitació de partits com Podem amb Junts i Esquerra era molt antinatural a l'hora de prendre segons quines decisions. I ho és la cohabitació de la CUP i Junts, per exemple, quan la senyora Geis se'n va davant d'una casa ocupada a fer certs discursos sobre el padró, que a més crec que en una ciutat com Girona, en una ciutat al costat com Salt, en unes ciutats molt a prop com Figueres i com Olot, és necessari, perquè és una realitat que existeix. I per tant, a mi si em donessin una bola de vidre ara mateix, igual apostaria perquè Girona serà el primer laboratori d'experiments d'un possible acord, si els números donen, entre Junts i Aliança Catalana després de les eleccions municipals de l'any vinent. Si el creixement que es vaticina, i ho deia l'Evara, a Lleida i a Girona per Aliança permet una suma dels dos partits, crec que veurem la primera aliança entre els dos, entre les dues formacions independentistes. A més a més...
0: A Girona i a Lleida o a Girona, bàsicament?
11: A Girona, possiblement, més fàcil que a Lleida. Veurem, jo a Lleida no me la conec tant, em passa com l'Aitor. L'Aitor es coneix més la realitat de Sant Cugat, jo em conec més la realitat de Girona. Veig possible que a Girona això pugui passar, i ja si ens siguem doncs, a ciutats més petites... Ripoll ja governen ara mateix. Ripoll és més complicat per l'efecte Oriols i tot el que ha passat últimament.
0: Clar.
11: Però mirem Olot, mirem, hi ha ciutats on això és bastant fàcil que pugui acabar passant, perquè és que els discursos s'han alineat molt entre els dos partits amb una qüestió que preocupa la gent, que és l'immigració.
15: Amb una gran diferència, hi ha uns que volen deportar i els altres volen integrar en català. És a dir, aquesta alineació constant que s'intenta fer entre el partit de Junts i Aliança Catalana, sincerament, em sembla... És a dir, que tots dos estiguin parlant d'immigració, però que tots dos ho estiguin parlant afrontant uns solucions reals i em semblen, fins i tot des del punt de vista del catalanisme polític, tradicionals, i l'altre, en canvi, ho està fent des de l'antipolítica i, per cert, frustrarà a moltíssima gent, perquè són incapaços de complir amb res del que estan dient.
11: Però, Aitor, té més semblances Aliança amb Junts que Junts amb la CUP. I la CUP i Junts han governat conjuntament Girona durant aquests 3 anys, per tant...
15: Sí, clar, i un català de Sant Cugat amb un català de Girona en comptes d'un tio que viu a Sant Francisco.
11: El món municipal és complicat.
13: En tot cas, hi ha unes connexions demoscòpiques, que això no vol dir que tinguin la mateixa política, però que l'electorat sí que hi ha unes fronteres molt grans i que, per tant, bé, té un cert sentit, tot i que jo no tinc aquesta bola de vidre, i que com que ningú la té, sí que, en canvi, perquè no necessito bola de vidre, diria que aquest moviment de Junts a Girona pues és evidentment electoralista. Deia l'Aitor, és legítim, per suposat que sí, però és molt electoralista, i quan se't veu massa el llautó, això que ho fas perquè et vagi millor les eleccions, igual t'acaben en pitjor, perquè es veu massa el llautó. Almenys això és el que em sembla a mi, perquè no hi ha cap altra explicació que justifiqui trencar un equip de govern tan poc per les eleccions, no? El rellevant, de totes maneres, per mi, és que deia també l'Aitor, és una qüestió gironina. És una qüestió gironina, però no oblidem que Girona és molt emblemàtic. Girona és doncs l'epicentre, diguem, de l'independentisme, i per mi el que això simbolitza és que definitivament hem canviat d'etapa política. Ja sé que fa temps que hem canviat d'etapa política. Espero que la canviem ja definitivament demà amb la sentència del Tejue, que crec que és el que falta, que pugui despejar-se el camí perquè puguin tornar, diguem, el president Puigdemont i es normalitzi definitivament la situació, però que tingui aquest pròleg em sembla molt rellevant, perquè, és a dir, fer un govern a Girona entre els mateixos partits, que si no veig mal errat és l'únic lloc en què es manté la majoria processista, que és la CUP, Esquerra i Junts, i continuava operant en nom d'aquesta pantalla, diguem, de la dècada passada, i que es trenqui el govern no per cap d'aquests temes, sinó pel cine Truffaut, el pla d'asfalt, endreçar la ciutat. En fi, no vull menys tenir aquests temes, tots ells són molt importants, sobretot en unes eleccions municipals, però aquest marc processista precisament havia fet que tots aquests temes fossin completament irrellevants pel que era la gran política. I ara, com a mostra d'aquesta normalització, doncs tenim que s'ha trencat aquest govern, com és lògic, perquè hem entrat en una altra fase en què aquestes grans paraules ja no és lo fonamental, sinó que és el pla d'asfalt, el cine Truffaut, etcètera, etcètera.
0: Hem d'anar a publicitat, però breument, Eva.
14: Junts suma a Madrid, per exemple, ahir mateix, amb la senda de dèficit, els seus vots constantment a Vox i al PP. Jo tampoc tinc boles de vidre, però sí que veig, i en el tema immigració, per exemple, la regularització d'immigrants. És a dir, no és ni boles de vidre ni relats. Són fets sobre la taula a cada votació, o gairebé cada votació que té l'oportunitat Junts. I, bueno, jo allò de l'independentisme li voldria recordar al Pere que és veritat que ara mateix no hi ha un camí per aquest independentisme, un camí polític articulat, però també és veritat que, mira, ja que el CEO l'agafem, l'hem d'agafar per tot. I diu que fins i tot va pujar un o dos puntets al sentiment independentisme. L'independentisme és aquí i segueix aquí.
13: Sí, jo parlava del processisme.
14: Prop de la meitat, prop del... Sí,
13: jo parlava del procés que ens va portar a l'1 d'octubre.
14: El procés és una etapa ja històrica, que l'any que ve farem 10 anys.
13: O sigui, quedava un residu a l'Ajuntament de Girona.
14: Històrica. L'independentisme és una altra cosa. I l'independentisme es manté intacte.
0: Ara continuem parlant. Anem a publicitat i tornem de seguida, va.
16: El matí de Catalunya Ràdio.
17: Connectem ara amb el Corte Inglés per saber totes les novetats. Bon dia.
18: Hola, bon dia. Ja són aquí les segones rebaixes del Corte Inglés fins al 29 de juliol, amb un 20% addicional en moda, llançaria, sabateria i accessoris. De moda, perdona, hi ha una gran selecció de marques com Now Lover amb tota la col·lecció primavera-estiu rebaixada. Vestits, faldilles, bruses, pantalons, de tot. Per home, teniu una selecció de marques com Mirto, Timberland o Lacoste. De moda jove podeu gaudir d'un 20% addicional en Guess i per als més petits també segones rebaixes amb marques com Gap, Boss, Levi's i Lacoste. Descobriu una increïble selecció de calçat per dona de marques com Michael Kors, Skechers, Josepo, Guess o Ángel Alarcón. I de sabateria per home, Guess, Pepe Jeans, Callahan o Fluchos. I per nens, Pepe Jeans. De llançaria, el millor per dona amb marques com Playtex, Dim, Chantel i Simon Perel. I per home, la qualitat i l'estil de Boss i Mirto. És el 20% de descompte addicional de les segones rebaixes del Corte Inglés fins al 29 de juliol a la botiga web i app. Ah, i aquest estiu, les botigues del Corte Inglés de la plaça Catalunya i la Diagonal, així com el supermercat de Francesc Macià, estaran oberts els diumenges i festius de 12 del migdia a 8 del vespre. T'hi esperem i res més per avui. Adéu-siau.
16: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
19: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: L'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb l'Aitor Arriaga, el Joan Guirado, Pere Rossinyol i l'Eva Pomares. I ara a aquesta hora també podem saludar l'eurodiputat electe de Junts per Catalunya, Toni Comín, exconseller de Salut. Senyor Comín, com estem? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Hi havia un parell de qüestions que volíem comentar amb el Toni Comín. De seguida parlarem de la decisió, ara fer referència al Pere Rossinyol, de demà del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de la Llei d'Amnistia, però, senyor Comín, ahir llegíem al diari Ara que Junts hauria reactivat la investigació interna contra vostè per suposat assetjament sexual i psicològic a un exassessor seu a l'Eurocambra. Li consta?
1: És que, a veure, aquest procés està sotmès a un principi de confidencialitat i, per tant, jo no puc explicar res. De fet, qui hagi fet aquesta filtració, doncs ha saltat aquesta confidencialitat. I llavors, a partir d'aquí, amb els mitjans he de ser extremadament prudent. I comprendrà que jo no me la saltaré, la regla de la confidencialitat.
0: Vostè, en qualsevol cas, sempre havia negat aquesta denúncia.
1: Sí, no, evidentment. Això no cal que li recordi. Jo sí, ho he negat rotundament. De fet, són fets de fa 2 anys. Ho he negat sempre rotundament, cap mena d'assetjament de cap tipus, ni físic, ni sexual, ni psicològic, per descomptat, no? I l'únic que, sense infringir el compromís de confidencialitat, l'únic que sí que puc dir és que jo estic encantat de poder demostrar la meva innocència davant d'on sigui i quan sigui, diguem, no? En aquest sentit, cap problema.
0: En aquesta confidencialitat que vostè em deia, i vostè em diu si això ho pot dir o no, és a dir, se sap per què Junts hauria desat aquesta investigació i ara reactivat, o això també forma part de la confidencialitat?
1: Això també forma part de la confidencialitat i, per tant, jo no voldria entrar en continguts que tenen a veure amb el procediment, diguem. En tot cas, com a molt, que li puc explicar és que això té a veure amb el procediment que en paral·lel es va esdevenir en el Parlament Europeu.
0: Sí, perquè el Parlament Europeu, justament, l'Ara també deia que el Parlament Europeu havia trobat proves suficients perquè hi hagi una denúncia als tribunals. Bueno, de nou li demano si això en té constància, diguem-ne.
1: A veure, és que el Parlament ha fet una cosa molt greu, diguem, que ara està, diguem, s'ha qüestionat amb la forma corresponent, diguem, no? Perquè, sense entrar en detalls complicats, però el comitè anti-harassment del Parlament Europeu, el procediment preveu dos etapes, dues fases. Una que en diuen l'estudi preliminar, que vindria a ser, per entendre'ns, com una admissió a tràmit, diguem, no? I en aquesta ni informen el denunciat i només hi va el denunciant, que pot portar, doncs, els seus testimonis, el que sigui. I si es considera que hi ha una base suficient, llavors, i de fet, això es demana d'un funcionari, d'una funcionària del Parlament, aquesta part inicial. I si creu aquesta funcionària que no hi ha prous motius per desestimar la denúncia, llavors s'inicia la fase següent, que és la investigació, que és la que pròpiament es fa davant del comitè, perquè el comitè, en el meu cas, no s'ha constituït. Però, clar, jo estic en una situació legal molt estranya, que és que el Parlament no em reconeix el dret a exercir com a eurodiputat. Llavors, a partir d'aquí, vam prendre una decisió absolutament insostenible des del punt de vista legal. Van dir, doncs miri, sap què? Farem l'estudi preliminar, perquè com que allà no ha de comparèixer, però després reconeixerem que no podem fer la investigació. Però clar, amb això van vulnerar, com dir-ho, el meu dret a la defensa d'una manera flagrant, diguem, no? Perquè o fas tot o no fas res. Doncs ells que van reconèixer que no eren competents per fer la investigació és que tampoc eren competents per fer l'estudi preliminar. Per tant, primer, aquestes conclusions ells no hi podien arribar, diguem, ni aquestes ni caps altres, perquè ells no podien fer aquest estudi preliminar. Però en tot cas es tracta, com diu el propi procediment, d'unes conclusions que no són conclusions, que és una valoració provisional, per dir-ho així.
0: Vostè com està?
1: Dic que han comès una vulneració del meu dret a la defensa de manual, eh? Per tant, això, diguem, s'haurà de revisar.
0: És el que anava a dir ara. Això és recurrible en algun lloc, aquesta vulneració?
1: Això estem fent, no em faci explicar, diguem, quin és el punt que estem ara, però, evidentment, això ha estat objecte, diguem, de les de les actuacions pertinents des del punt de vista legal. Sí.
0: Vostè començava dient que això és un procés confidencial i qui hagi filtrat aquesta informació doncs serà saltat aquesta confidencialitat. Demanarà el partit, demanarà a Junts que investigui aquesta filtració?
1: Sí, clar, sí, sí, això es posa en coneixement, quan hi ha una vulneració de la confidencialitat es posa en coneixement, però no em faci parlar perquè no vull ser jo qui se la salti, la confidencialitat, però això s'ha de posar en coneixement de qui correspon, diguem, i després es fa el que es pugui. El que passa és que a vegades aquestes filtracions són molt difícils de demostrar, pots tenir indicis molt clars, el sentit comú, per exemple, indica que no he sigut jo, no?, que he fet aquesta filtració, que no han sigut els membres de la Comissió de Garanties. Per tant, bueno, ja, un indici no és una prova, tampoc.
0: N'ha parlat amb Carles Puigdemont?
1: De la filtració d'ahir?
0: Uh-huh. O d'aquest afer, vaja.
1: Veig que aquests fets es van produir fa 2 anys.
0: Sí, sí, sí, vull dir que
1: és... No, que, sí, sí. Que al llarg de 2 anys hi ha hagut marge per tenir, evidentment, moltes converses amb moltes persones diferents. Però
0: sí, jo li demano si li ha donat la seva versió a Carles Puigdemont d'aquesta situació.
1: No hi entraré, evidentment. Durant 2 anys n'he pogut parlar amb moltes persones d'això. Com és evident, diguem.
0: Però no em diràs si el president Puigdemont n'és una.
1: No aniré més enllà ja del que li acabo de contestar.
0: Li ha passat pel cap que això pot acabar amb vostè expulsat de Junts?
1: No. Vaja, per res del món. Vaja, és que no tinc cap dubte, veure, perdona, però no tinc cap dubte de que la meva innocència és perfectament demostrable. Cap ni un.
0: Senyor Comín, també li volíem preguntar per això. És a dir, demà és quan, abans ho deia el Pere Rossinyol, demà que hi ha aquesta decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la llei d'amnistia. És veritat que són 2 temes molt concrets, bàsicament si la malversació és amnistiable i després si la definició, diguem-ne, l'amnistia del delicte de terrorisme xoca o no amb el dret comunitari. Què n'espera? Perquè, en principi, és veritat que no és vinculant el que diu l'advocat general de la Unió Europea, però molt sovint el Tribunal acaba fent el que va dir l'advocat general, i en principi l'advocat general va dir que endavant, per dir-ho d'alguna manera. Què n'espera?
1: Sí, a veure, evidentment amb tota la prudència, perquè nosaltres sempre, des que vam arribar amb la nostra batalla legal, diguem, a Europa, hem sigut molt prudents abans de conèixer les sentències, i també ho hem de ser en relació a la de demà. Mm. Només un aclariment, perquè aquí veig que hi ha una mica de malentès que s'ha fet bastant general. El Tribunal Suprem, el senyor Llarena, quan es va negar a aplicar-nos l'amnistia, el juliol, principis de juliol del 2024, va inventar-se 2 excuses. Una era sobre si la malversació havia enriquiment personal o no. I l'altra era sobre si afectava els interessos financers de la Unió Europea. Lo de demà té que veure només amb la qüestió dels interessos financers. Ho dic perquè demà el tema de la malversació el Tribunal no en dirà res. Perquè no forma part d'aquest cas. És a dir, la prejudicial, que demà es resoldrà, no va de la malversació, només per aclarir això, Va del tema del terrorisme i va del tema, en el cas del president Puigdemont, de Lluís Puig, els consellers, va de si l'1 d'octubre afecta els interessos financers de la Unió. Només per aclarir això, diguem, perquè demà li trauran en el senyor Llarena, per entendre'ns, una de les excuses...
0: Poden tindre una altra.
1: L'altra excusa li ha de treure el Tribunal Constitucional. Per això el nostre recurs contra el senyor Llarena és un recurs davant del Tribunal Constitucional. Ho dic perquè ho he vist en...
0: Sí, el que passa és que el que es comenta
1: que
0: molt
1: es
0: és que...
1: Molt...
0: Es que comenta molt és que demà és el primer pas. El Constitucional
1: s'hauria
0: de pronunciar a la tardor i que el Constitucional espera a veure què diu el Tribunal de Justícia de la Unió Europea per agafar aquest pronunciament que vostè deia.
1: No, només per aclarir aquesta qüestió més tècnica que no va de la malversació, però sí que va del tema dels interessos financers. Llavors, en relació al que em deia de l'advocat general, efectivament, la majoria de vegades, ja ho sabem, el Tribunal fa cas de l'advocat general, no sempre, però... Si anem a aquest cas i mirem l'opinió de l'advocat general del novembre passat,

0: financers de la Unió Europea, totes les parts que van formar part d'aquest procés estaven d'acord que no hi ha una afectació als interessos financers de la Unió. Fins i tot l'advocat de la Comissió Europea, que és un senyor, per dir-ho així, infiltrat del PP i que ens vol tot el mal del món, fins i tot aquest, quan va intervenir en el procés, va haver-hi un judici, una vista oral, no? I va haver d'admetre que efectivament no hi havia cap afectació als interessos financers. Per tant, quan totes les parts estan d'acord, quan l'advocat general ho explica d'una manera tan clara, tot ens fa pensar que la sentència de demà ha d'anar bé.
1: Ho seguirem en directe aquí a Catalunya Ràdio. Senyor Comín, moltíssimes gràcies, que tingui molt bon dia.
0: A vosaltres, una abraçada molt gran.
1: Una abraçada al Toni Comín. 3:15:10, publicitat i a la recta final de l'hora. Som-hi.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent. Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
3: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una aspiradora Casals perquè gaudeixis tot l'estiu sense haver de patir per la sorra.
4: Carglass canvia. Carglass repara.
5: Demana cita a Carglass Ponés. Promoció vàlida fins a l'1 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponés.
6: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
7: Hola a tothom.
6: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3CAT hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3CAT/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
8: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
9: Kia, movement that inspires.
10: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
11: Som 3CAT.
12: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
10: Aquest estiu, Crims. A Catalunya Ràdio. Posem llum a la foscor.
13: Per què es mata? Perquè existeix la maldat. Perquè existeix l'egoisme.
10: La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
13: Perquè no controlem a vegades les emocions.
10: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims. A Catalunya Ràdio. Amb Carles Porta.
12: Comencem.
14: Qui diu que l'estiu no passa res?
15: Un mundial de futbol amb 104 partits.
14: El mercat del Barça de Flick.
15: La sortida del Tour des de Barcelona.
14: Els reforços del nou Barça sense Alexia.
15: El nou projecte de Monchi a l'Espanyol.
14: La recomposició del Girona segona.
15: Ja sigui a la platja, ja sigui a la muntanya.
14: Ja sigui al cotxe o a l'oficina.
15: El sol o a l'ombra.
14: Escolta el Tot Costa.
2: Cada tarda a partir de les 7, el Tot Costa més esportiu. Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: I la recta final a l'Àgora amb l'Aitor Arriaga, el Joan Guirado, el Pere Rossinyol i l'Eva Pomares. Dèiem ara amb el Toni Comín, parlàvem evidentment de la seva situació, però també d'aquesta decisió, abans hi feia referència al Pere, del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que sabrem demà, relacionat amb la llei d'amnistia, que per cert, ho seguirem en directe, ho dèiem abans, amb un programa especial aquí a Catalunya Ràdio, perquè doncs, pot ser decisiu per encarar aquests pròxims mesos. Joan, què penses que pot passar demà?
16: Bé, jo crec que la decisió de Luxemburg serà molt similar a la de l'advocat general, així ho admeten fons de l'entorn de la defensa de Carles Puigdemont, estan confiats en que això sigui així, i generalment això normalment és així. La sorpresa seria tot el contrari. Ara bé, demà no acaba tot. És a dir, diria que demà comença la segona part del serial. Portem ja més de 2 anys i mig amb 2 anys i un parell de mesos, perquè va ser el maig del 24, parlant del retorn del president Puigdemont, un cop aprovada l'amnistia. Si demà el Tribunal Constitucional volgués, i si demà Pedro Sánchez volgués, perquè és més Pedro Sánchez que el Constitucional, és a dir, l'ordre de Moncloa al TC de, escolti'm, resoleu això ja, que es podria haver resolt abans. El president Puigdemont aquest cap de setmana podria ser ja a Girona, però jo crec que la voluntat tant dels tribunals

0: ja no dic del Suprem, que voluntat el Suprem en tindrà poca, però del Constitucional, o la voluntat política, en aquest cas de Moncloa, anirà compassada també a les necessitats polítiques del govern espanyol. I per què dic això? Perquè, bueno, pot ser casualitats, no? Però les casualitats no sempre són així, i estem veient, com ja estan dient, que, bueno, cap allà a l'octubre el ple del Constitucional podria revisar-ho. Quina casualitat, no? Que cap allà a l'octubre és quan es comencin a debatre ja de forma formal els pressupostos de l'any vinent. No sé, igual algú a Moncloa pretén dir a Junts, escolta'm, us recordo que el vostre líder està a punt de tornar, que si no us poseu de costat amb els pressupostos, igual les coses faciliten. Repeteixo, si hi hagués voluntat, demà mateix això ho tindríem solucionat. Hi haurà molt poca voluntat i haurem d'esperar un temps més. De fet, vam publicar, avui som dimecres, no? Dilluns a l'ABC... Dilluns? Un dia d'aquests, ja no me'n recordo quin dia vam publicar-ho, ja no sé quin dia visc. Vam publicar que la defensa de Puigdemont, que Gonzalo Boye li estava recomanant no venir de moment fins que estigués tot arreglat als tribunals espanyols, per evitar precisament l'imatge de la detenció que s'ha volgut evitar durant tot aquest temps. És a dir, a partir de demà podria, però anem a evitar-ho. I sobre el tema de Toni Comín, un escolta Toni Comín i li donen la sensació, si tenc els ulls, que escoltava també una mica José Zaragoza, no? És a dir, quan no ens agrada el que s'està investigant, tot ho fan malament, tot és contra nosaltres, el Parlament Europeu ha fallat i, bueno, no sé, crec que quan tothom està dient que hi ha indicis per investigar alguna cosa, com a mínim, un respecte als treballs previs que han portat aquests indicis. Ja veurem en què acaba. Respecte.
1: Eva.
2: A veure, agafo aquí ja el fil del Comín. És que els casos que de les dues víctimes que van presentar denúncia, diguéssim, que van denunciar el cas més aviat, són molt greus. Estem parlant d'assetjament psicològic, sexual i físic. I tot i que no té res a veure amb això, vull recordar també que Toni Comín va ser motiu de polèmica per un tema de dietes i de fons gestionats quan era en el Consell de la República, en l'entitat que va crear Carles Puigdemont. Crec que ara mateix Comín té un crèdit petit dins de Junts i també fora, però segurament dins de Junts també. I el que a mi m'agradaria saber és per què Junts, que tu li has preguntat, però això és una pregunta per a Junts, per què Junts ha descongelat ara aquesta qüestió, no? Al final, una comissió de garanties és una qüestió interna i és una, tot i que forma part dels reglaments dels partits, és una qüestió que en el cas de Junts han congelat i descongelat. Respecte a la sentència de demà, crec que pot ser molt rellevant. Ara, coincideixo amb el Joan que aquí no s'acaba res, això són unes prejudicials perquè la gent no entengui, és una pregunta que fan els tribunals espanyols a la Unió Europea respecte a casos com la malversació i de si ha estat una autoamnistia, i al final això acabarà amb la interpretació que puguin tenir aquests els tribunals, no? A més dels líders del procés o d'alguns dels líders del procés, perquè hi ha Puigdemont però hi ha Junqueras, que no, de moment no es pot presentar a les properes eleccions, tot i que ha dit que era la seva voluntat, i per tant això, tant en un cas com l'altre, pot acabar impactant amb el taulell polític que hi hagi a Catalunya a les properes eleccions, acabarà amb la interpretació. Jo, coneixent el que hem dit abans de la justícia espanyola, no m'estranyaria gens que presentessin un recurs. O sigui, que això fes pilota cap endavant, no tant per una bona voluntat del govern de Sánchez, sinó més aviat per una voluntat del Suprem en aquest cas, i del Constitucional.
3: Ara hauríem de saber si es pot presentar un recurs o no. Jo no t'ho sé resoldre, però no ho sé. Sobre el tema de les denúncies, crec que és molt important que tinguem en compte que qualsevol organització, i en aquest cas l'organització responsable és Junts per Catalunya, ha de funcionar amb dos principis que semblen contradictoris, però que s'han de fer possibles tots dos, no? Un és el del principi de veracitat, i el poso en primer lloc perquè és el més important. O sigui, el principi de veracitat, no el més important, però és molt important, perquè si no, no hi hauria denúncies. Mm. O sigui, tu necessites que la gent cregui que la seva denúncia serà atesa i, per tant, que en principi no et diran això no és creïble, això no s'ho creu ningú i, per tant, no farem res, no? Per tant, el principi de veracitat. Però, evidentment, després ha d'anar al principi, la presumpció d'innocència, no? A partir d'aquí hem de veure, doncs, el partit, quines són les diligències, les investigacions que du a terme, quina és la col·laboració que fa amb d'altres agents, no? En aquest cas, doncs, amb el mateix Parlament Europeu, però també amb Fiscalia, amb Mossos d'Esquadra, amb qui pertoqui, en aquest cas, si són uns fets que s'han produït fora de la jurisdicció espanyola, doncs amb la jurisdicció corresponent, i evidentment si fan falta mesures cautelars o no fan falta, que en aquest cas sembla ser que no, perquè aquestes persones ja no treballaven al voltant de Toni Comín. Tot i així, sí que és veritat que no se'ns pot oblidar una realitat que també ha denunciat el propi eurodiputat electe, que no efectiu, i és que abans es parlava d'una normalitat que potser demà no s'acaba, però que anem camí d'aquesta normalitat. Home, jo vull recordar que hi ha més de 400.000 catalans que van votar a Junts per Catalunya que no tenen eurodiputat. Tanmateix, també et diré que si les enquestes veiem les tendències, i les tendències són que Junts per Catalunya va a la baixa, jo crec que sí que hi ha responsabilitats pròpies de Junts per Catalunya en aquest sentit, i és que el fet de tenir els lideratges escapçats, no? Perquè el lideratge del president Puigdemont sembla ser que és inqüestionable, però a nivell efectiu no hi és, no pot exercir els seus drets en el Parlament de Catalunya, i per tant no és visible de cara a la majoria de la ciutadania, però és que també han acceptat no tenir aquest eurodiputat, no? Que podria haver corregut la llista, perquè al final un també està molt bé anar amb la lluita romàntica, no? Etcètera, però hi ha una altra lluita que és la de les urnes, i aquest horitzó veurem que segurament el fet de que no tinguis cap vídeo a TikTok, no? I aquest TikTok és tan important, d'un eurodiputat que estigui treballant en el Parlament Europeu, doncs són pocs incentius perquè després puguis demanar el vot. I finalment, sobre el tema famós, no? Que demà vindrà el TJUE, doncs segurament serà una pantuflada més de la justícia europea contra la justícia espanyola, però m'agradaria dir una cosa. L'estat espanyol aguanta, i aguanta molt bé. El 2017, Atutxa, president del Parlament Basc, va guanyar en el Tribunal Europeu de Drets Humans, però l'estat espanyol segueix existint i no s'ho ha pensat anar contra l'independentisme.
1: Salta l'opinió del Pere Rossinyol, però el farem després del butlletí, perquè tenim aquí el Joan Bota. Joan, com estàs? Bon dia.
4: Bon dia.
1: Vinga, ens actualitzem.
4: I aquesta era el que és notícia, és la inflació, que puja una dècima al juny a Catalunya i se situa al 3,2%. El creixement interanual dels preus va registrar la mateixa xifra que la mitjana de l'Estat, que es va mantenir en el 3,2% també per tercer mes consecutiu, segons l'Institut d'Estadística. L'INE diu que els preus de l'electricitat i en menor mesura del gas van afegir pressió a l'alça, coincidint amb que l'IVA va augmentar del 10 al 21%, però la baixada del preu dels combustibles va compensar aquest increment de l'IVA. Més notícies, Natàlia Ramon.
5: L'alcalde de Girona, Lluc Salelles, de Guanyem, confia en mantenir el pacte amb Esquerra i governar en minoria després de la sortida de Junts del govern municipal. I creu que pot arribar a acords amb Junts a l'oposició i també amb el PSC. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio.
6: Comptem que temes transcendentals els podrem negociar directament també amb ells per poder ser aprovats a nivell de ple, i si no, doncs també existeix, doncs, la possibilitat de que algun tema en què ens puguem posar d'acord, doncs, puguem acordar-lo amb el Partit dels Socialistes de Catalunya i a partir d'aquí, doncs, tirar endavant.
5: L'exvicealcaldessa Gemma Geis, de Junts, s'ha compromès a donar suport a allò que sigui bo per la ciutat, però ha recordat les diferències que els han portat a sortir del govern municipal.
7: Som esclaus, no estaven d'acord. Quan demano més capacitat d'endreça, capacitat de gestió, més empenta, doncs, òbviament, nosaltres estem compromès a la ciutat i serem responsables, i tot allò que sigui per la ciutat ho sumarem i ho votarem a favor, només faltaria.
4: Mentrestant, l'exconseller a l'exili i eurodiputat electe de Junts, Toni Comín, està convençut que la sentència que emetrà demà el Tribunal Europeu de Justícia sobre la llei d'amnistia serà favorable pels interessos dels líders del procés. Ho ha dit també en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
8: Quan totes les parts estan d'acord, quan l'advocat general ho explica d'una manera tan clara, tot ens fa pensar que la sentència demà ha d'anar bé.
5: L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, espera que el papa nomeni ben aviat el seu successor, ja que enguany ha fet 80 anys i ja ha perdut la condició de cardenal elector. Ho ha dit a Radio Estel, on no s'ha volgut pronunciar sobre qui hauria d'agafar el seu relleu.
9: Jo estic esperant pues, que el papa digui qui és el meu successor. Espero que sigui el més aviat possible. Jo pensava que a la millor es començaria la tardor ja estant de vacances, però dic, pot saber si per el torró ja estic jo de mèrit.
4: I mentrestant a Madrid, avui el jutge del cas Leire Díez escoltarà la versió de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, sobre les seves converses amb l'exmilitant socialista Santiago Pedraz, l'ha citat com a testimoni per saber quina implicació o informació tenia sobre les maniobres de les anomenades clavegueres del PSOE. Anem a Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
10: Bon dia, citada a les 11 a l'Audiència Nacional, el jutge l'ha cridat per esbrinar què sabia Narbona sobre les accions de Díez i d'altres investigats per fer descarrilar les causes que afecten el PSOE i l'entorn de Pedro Sánchez. Bàsicament, per unes converses que apareixen en informes que l'UCO ha entregat al jutge, Díez li ofereix ajuda qualificada per capgirar com un mitjó d'ell aquests casos, i Narbona responia que ja sabia que li havia explicat a Santos Cerdán, llavors número 3 del partit. Narbona va davant del jutge amb el suport del PSOE, que confia que ho aclarirà tot, i remarca que estan col·laborant en tot moment. Abans de Narbona passaran davant del jutge, ja hi són també com a testimonis dos fiscals que es van reunir amb Díez i amb un altre advocat. Un d'ells era a mà dreta de l'exfiscal general de l'Estat. Tania Tàpia, Catalunya Ràdio, Madrid.
4: Almenys 7 soldats iranians han mort en els atacs nord-americans d'aquesta matinada al sud-est del país, segons ha informat l'exèrcit, una ofensiva destinada sobretot a instal·lacions de drons i míssils i centres de defensa costanera. Les forces de Teheran han respost amb projectils contra Kuwait, Jordània i Bahrain, tot i que en alguns casos les defenses els han abatut. Tot plegat enmig de renovades amenaces dels dos bàndols. El president nord-americà Donald Trump ha pressionat d'aquesta manera Teheran perquè negociïn.
11: Els colpejarem molt fort aquesta nit, demà a la nit i també la nit següent. I la setmana que ve serà molt dolenta per a ells, perquè els tocarà a les centrals elèctriques i als ponts. Enderrocarem totes les seves centrals elèctriques i tots els seus ponts, a menys que tornin a la taula de negociacions.
4: Marcos García.
12: La selecció espanyola és la primera finalista al Mundial Masculí de Futbol. Ahir a la primera semifinal, França 0, Espanya 2. El rival de la selecció espanyola a la final de diumenge sortirà de l'Argentina a Anglaterra, que jugaran avui a les 9 la segona semifinal. El Barça, Frenkie de Jong, se sotmetrà a noves proves per determinar l'abast de la greu lesió que té al genoll. El podria deixar sense jugar mitja temporada. Encara el Barça, Marc Casado deixa oberta la porta a marxar del club si s'escau, en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio. L'Espanyol marxa aquesta tarda cap a Navata, a l'Alt Empordà, on farà un estatge durant 8 dies fins al dia 22. En aquests dies jugarà dos amistosos l'Espanyol, aquest dissabte amb l'Olot i dimarts 21 amb el Pau. En bàsquet, el Barça arriba a un acord amb l'eslové Alexander Sekulic com a nou entrenador. Sekulic deixa el Dubai per anar doncs al Barça, mentre que el Dubai fitxa el fins ara tècnic blaugrana Xavi Pasqual. I avui, 11a etapa del Tour de França. Sortida de Vichy i final a Nevers, 161 quilòmetres pràcticament plans, favorable doncs per arribada als velocistes. Tadej Pogacar surt reforçat el lideratge després de guanyar i l'etapa de muntanya en solitari. Ja té un marge de 3 minuts i mig Pogacar sobre el segon, que és Jonas Vingegaard.
13: Fins aquí les notícies.

Hi ha temes que, més enllà de les xifres, ens expliquen com és un poble. I l'habitatge n'és un dels més importants, perquè no estem parlant només de pisos, de lloguers o d'hipoteques. Estem parlant de projectes de vida, d'emancipació, de famílies que creixen i de persones que volen continuar vivint allà on han construït tots els seus records. L'Ajuntament de Sant Just Desvern continua elaborant el nou Pla Local d'Habitatge, un document que marcarà les polítiques municipals dels pròxims anys. I les primeres conclusions de la consulta ciutadana deixen un missatge molt clar. L'accés a l'habitatge és avui una de les principals preocupacions dels santjustencs i santjustenques. 7 de cada 10 persones que viuen de lloguer destinen més del 30% dels ingressos de la llar a pagar-lo, un percentatge que els experts consideren el límit perquè una economia familiar sigui sostenible. Al mateix temps, la gran majoria de participants assegura que voldria continuar vivint a Sant Just. És a dir, el problema no és marxar per voluntat, sinó haver de marxar perquè quedar-s'hi, doncs, és cada vegada més difícil. També és revelador saber que la majoria considera assumible un lloguer inferior als 900 euros mensuals, una realitat que sovint xoca amb els preus actuals del mercat. Aquesta distància entre allò que les famílies poden pagar i allò que costa un habitatge és probablement el gran repte que cal afrontar. La ciutadania també ha expressat quines creu que han de ser les prioritats: més habitatge protegit de lloguer, posar en ús els pisos buits, impulsar noves fórmules d'accés a l'habitatge i reforçar els serveis d'assessorament i de suport. Propostes que ara doncs hauran de traduir-se en polítiques concretes. El Pla Local d'Habitatge no solucionarà per si sol un problema tan complex, però sí que pot convertir-se en una eina imprescindible per planificar el futur. Perquè garantir el dret a l'habitatge no és només una qüestió urbanística, és també una aposta perquè els joves es puguin emancipar, perquè la gent gran pugui continuar vivint al seu barri i perquè Sant Just continuï sent un municipi viu, cohesionat i accessible per tothom. Soc Daniel Martínez i ara comença la Rambla. I arrenquem, com sempre, donant un cop d'ull a l'escaleta d'avui, al sumari, i és que avui, 15 de juliol del 2026, arrenquem, com sempre, amb les notícies de Sant Just. Tot seguit també farem un repàs a les portades dels diaris amb Mariona Sales, cap d'informatius. Seguirem aquest primer bloc informatiu amb les efemèrides i el temps. I ara, doncs, ens toca presentar l'entrevista del dia a les 11 i 10, després dels butlletins de les 11. Jaume Clot ens visita avui a Ràdio Desvern per parlar del Quinabarra des de Dimonis, aquesta entitat que organitza una de les activitats més concorregudes de la Festa Major. També parlarem de vins amb el celler de Can Mata, amb l'Astrid Goldstein, i avui sí, posarem punt i final al programa en l'entrevista a Clàudia Martorell, ella responsable de les colònies contra el càncer. Parlarem d'aquesta iniciativa i també parlarem de dermatologia. Ho farem amb l'últim espai de la temporada amb Verònica Ruiz.

Doncs això és Ràdio Desvern, això és La Rambla i arrenquem com sempre amb una mica de música. Avui us deixem amb els Lacs amb Busto, amb aquest llençat que sona ara aquí a Ràdio Desvern, quan doncs queden 5 minuts per un quart d'11 del matí. Bon dia i bon dimecres.

0: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.

0: Un minut passa d'un quart d'onze d'avui dimecres 15 de juliol del 2026. Saludem ara a Mariona Sales, cap d'informatius, perquè ens porta, com sempre, els titulars i les notícies de la jornada. Bon dia, Mariona.
1: Bon dia, Dani.
0: Benvingut al programa. Com sempre, comencem amb la lectura dels tres titulars. Avui parlem de l'Ateneu de Sant Just, que obre un nou grup per iniciar-se en el Bridge. També parlarem del Baix Llobregat, que desplega una campanya amb més de 100 propostes per aquest estiu. I tancarem amb l'atur, que augmenta lleugerament a Sant Just durant el mes de juny. Comencem parlant de cultura, Mariona.
1: Sí, comencem parlant de cultura i és que l'Ateneu de Sant Just posarà en marxa a partir del 7 d'octubre un nou grup d'iniciació al Bridge, una proposta adreçada a les persones que vulguin aprendre aquest joc de cartes. Les sessions es faran cada dimecres de 3 quarts de 12 a 1 quart de 2 i les inscripcions ja estan obertes. El nou grup oferirà classes d'aprenentatge del Bridge a les instal·lacions de l'Ateneu i paral·lelament el grup de nivell mitjà i avançat continuarà amb el seu horari habitual, també els dimecres, a partir de 2 quarts de 10 del matí. L'activitat és organitzada pel Club de Bridge de l'Ateneu, que amplia així la seva oferta formativa amb un nou grup destinat doncs, a aquelles persones que vulguin iniciar-se a aquest joc de cartes.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs seguim avançant. Avui marxem de cultura a turisme.
1: El Consorci de Turisme del Baix Llobregat impulsa aquest estiu la campanya El Baix Llobregat, som el teu estiu, que reuneix més d'un centenar d'activitats i experiències per descobrir la comarca. L'oferta, adreçada a tots els públics, inclou propostes de cultura, gastronomia, natura, aventura i platja i es pot consultar al web somelteuestiu.cat. La principal novetat d'enguany és la ruta baixa al Baix Llobregat, Ferrocarrils t'hi porta, creada amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, amb el lema 10 parades, 10 experiències, que és una iniciativa doncs, que promou un model de turisme sostenible i de proximitat per descobrir els principals atractius dels municipis de la línia Llobregat-Anoia. La campanya també inclou una àmplia oferta de gastronomia, patrimoni, activitats a l'aire lliure, festivals i festes populars, a més del sorteig d'una escapada per dues persones amb diverses experiències turístiques del Baix Llobregat, en què es pot participar a través del web de la campanya.
0: I tanquem amb aquesta darrera notícia que donàvem en titulars. Tanquem amb economia.
1: Parlem d'economia i parlem de dades de l'atur i és que Sant Just ha tancat el mes de juny amb 486 persones en situació d'atur, que és una xifra que representa 15 persones més que el mes anterior i 2 més que fa un any. Per tant, hi ha aquest petit increment que fins ara doncs, sempre estàvem amb l'atur cap a la baixa, hi ha hagut un repuntet durant el mes de juny. Uh-huh. Tot i això, el municipi manté una taxa d'atur del 4,9%, que continua sent una de les més baixes del Baix Llobregat. Per sexes, 291 de les persones aturades són dones i 195 són homes, amb una taxa d'atur del 5,8% entre les dones i el del 3,9% entre els homes. Pel que fa a l'edat, el col·lectiu de més de 44 anys concentra la major part de l'atur, amb 322 persones, mentre que hi ha 120 persones d'entre 30 i 44 anys i 44 menors de 30 anys en situació d'atur. Al conjunt del Baix Llobregat, l'atur ha disminuït en 110 persones durant el mes de juny, situant-se en més de 30.000 persones aturades, amb una taxa del 7,2%. En comparació amb el mateix mes de l'any anterior, la comarca registra 942 persones aturades menys, per tant, estem parlant d'un descens del 3%.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs ara sí, fem repàs ampliat d'aquests tres titulars ja per tancar aquest espai de notícies i passar al repàs doncs, de les portades dels diaris d'avui dimecres. Avui en titulars hem destacat l'Ateneu de Sant Just que obre un nou grup per iniciar-se al Bridge. Les classes començaran el 7 d'octubre i es faran cada dimecres de 3 quarts de 12 del migdia a 1 quart de 2. Les inscripcions ja estan obertes. Pel que fa al Baix Llobregat, desplega una campanya amb més de 100 propostes per aquest estiu. La iniciativa incorpora com a novetat la ruta baixa al Baix Llobregat, Ferrocarrils t'hi porta, i ofereix activitats de cultura, gastronomia, natura, aventura i oci per a tots els públics. I pel que fa a l'última notícia del dia, avui hem parlat de l'atur que augmenta lleugerament a Sant Just durant el mes de juny. El municipi registra 486 persones aturades, amb 15 més que al maig, tot i mantenir una taxa d'atur del 4,9%, una de les més baixes del Baix Llobregat. I ara donem pas a un parell de falques publicitàries. Tornem de seguida amb les portades dels diaris.
2: És una garantia escollir una empresa adherida al sistema arbitral de consum.
3: En cas de robatori o furt del mòbil, informeu l'operador, faciliteu-li el número d'e-mail i feu la denúncia als Mossos d'Esquadra.
2: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
4: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
0: I ara, portades de diaris. Marxem a destacar la premsa escrita del nostre país. Ho fem, com sempre, amb la cap d'informatius. Ho fem amb Mariona Sales i arrenquem amb la portada de l'Ara. Mariona, tot teu.
1: Doncs el diari Ara obre amb tribunals dient que el germà de Sánchez és inhabilitat 9 anys per prevaricació. La justícia considera que la modificació del lloc de treball de David Sánchez va ser un vestit a mida. La Moncloa creu que l'únic objectiu de la sentència és derrocar el govern i el PP demana la dimissió del president. En fotografia principal veiem que Espanya ha arribat a la final del Mundial. El conjunt de la Fuente, amb un gran partit coral, menció especial per a Olmo i Lamin i gols d'Oyarzábal i Porro, desarma doncs, el potent atac dels francesos i ja espera rival de la segona semifinal que avui enfronta l'Argentina i Anglaterra. Més notícies al diari. Ara veiem tràfic de residus, la punta de l'iceberg. La investigació sobre l'abocament de brossa il·legal afecta diversos municipis. I últimes notícies d'avui de la portada del diari Ara. Veiem que Junts surt del govern de Girona i deixa Salelles en minoria. També que l'AIS admet de nou haver assassinat un home per equivocació. Van abatre l'home a trets i després van reconèixer que no era, ni tan sols era l'home que estaven buscant. Mm-hmm. És a dir, gravíssim el que està passant als Estats Units i segurament doncs, no hi haurà represàlies pràcticament per aquest grup, com és l'AIS, per haver matat un complet innocent. Mm-hmm. I última notícia de la portada d'avui del diari Ara, parlant de que troben dos bessons d'11 anys morts al riu Ter, a Manlleu.
0: Molt bé, gràcies Mariona. Marxem a la segona portada del dia.

0: I el periòdico en català destaca la imatge de Leonor, que doncs, demana protegir el talent jove en aquesta entrega de premis Princesa de Girona. Marxem a la imatge del dia. Els jugadors d'Espanya celebren el gol de penal d'Oyarzábal. Espanya platòrica és a la final del Mundial. La selecció s'enfrontarà a Argentina o Anglaterra en funció d'aquesta semifinal que juga avui a la final del Mundial després d'anul·lar França en un gran partit amb un 0-2. Marxem a parlar del govern que dona per fet un revers judicial dur amb Begoña Gómez. La justícia inhabilita 9 anys el germà de Sánchez. L'Audiència de Badajoz condemna David Sánchez per prevaricació i eximeix d'entrar a presó. Imposa també 18 anys a l'exlíder del PSOE extremeny Miguel Ángel Gallardo. Marxem a destacar també que la AP7 tindrà més carrils al llarg de 100 quilòmetres amb una inversió de 500 milions. El Ministeri de Transports intervindrà en 4 trams de la problemàtica artèria viària. Més notícies, nova plataforma, un nou sistema que mesura la humanitat dels boscos alertarà del risc d'incendis. També ens parlen de l'últim mur. La Unió Europea i el Regne Unit firmen l'acord històric que acaba amb la tanca de Gibraltar. Més notícies, parlem de Carmen Zapata, comissionada de la nit. Barcelona no necessita ara més discoteques i tanquen portada amb pressupostos. El Congrés tomba la senda de dèficit del govern i força una nova votació, en aquest cas la segona. Cinc minuts per 2:15, tercera portada del dia, La Vanguardia.
1: La Vanguardia obre amb la tensió política, dient doncs, que ha estat inhabilitat el germà de Sánchez per prevaricació. David Sánchez no podrà exercir càrrec públic en 9 anys, però és absolt de tràfic d'influències. I el veiem doncs, en fotografia avui a la portada de La Vanguardia. També parlem d'un gran recital de futbol que porta Espanya a la final. La selecció bat França amb el 0-2 en el seu millor partit del Mundial, amb gols d'Oyarzábal i Porro. I veiem doncs, en fotografia Pedro Porro celebrant el gran gol que va marcar en la semifinal d'ahir i que va suposar el 0-2 definitiu davant la selecció francesa. També veiem avui a La Vanguardia que cau el reixat que separava Gibraltar del territori espanyol i de la Unió Europea. L'històric pacte d'Espanya i el Regne Unit no qüestiona la sobirania. També parlem avui a La Vanguardia dels Premis Princesa de Girona, que reivindiquen la intel·ligència natural. Eleonor destaca el talent dels 6 joves premiats davant influencers efímers. I tanca portada a La Vanguardia parlant dels preus i la falta d'oferta que empenyen a la baixa la compra-venda d'habitatges.
0: Gràcies, Mariona. Marxem a l'última portada del dia. El Punt Avui entrevista a Xavier Amor, secretari de Governs Locals de la Generalitat, i en una cita seva diu: "Estem posant eines perquè el dret a quedar-te al poble pugui ser realitat." I és, doncs, precisament el que comentàvem avui, no?, a l'editorial del dia relacionat també amb el Pla Local d'Habitatge. Marxem també a parlar de l'Observatori Municipal. S'aturen avui a Alacant, una ciutat més vulnerable. Entrevista al portaveu d'Unides Podem, Manolo Copé. Pel que fa, doncs, a la imatge del dia, podem llegir en titular noves perspectives per al món rural i veiem doncs un poble rural, un poble doncs enmig del camp i on s'hi pot llegir un any després d'haver-se apropat govern i entitats municipalistes acceleren el desplegament de l'Estatut de Municipis Rurals per combatre el despoblament. Fem lectura també del d'ahir, l'espai d'Irene Casillas, on destaca la calorada fa estralls. Apareixen dos nens ofegats al Ter, els pescadors de Sonsos ja no en troben i els experts avisen que cal resiliència tèrmica. Marxem a parlar de les cròniques, on avui es pot fer lectura de Parlon, que es tanca en banda del Parlament i la paciència que dona pas a la trencadissa. Tanca en portada amb l'esportiu, 9 catalans lluitaran per ser campions del món de futbol. La selecció espanyola s'imposa a una França empetitida amb aquest 0-2. Doncs ja ho tenim per avui, Mariona. Si et sembla, t'emplacem doncs, als butlletins informatius. També ho fem doncs, amb la nostra audiència, que et puguin escoltar a les hores en punt en aquests butlletins i també a l'informatiu edició migdia després d'aquest magazine.
1: Exacte, Dani, ens escoltem ara.
0: Molt bé, fins ara. Petita pausa. Tornem de seguida després d'aquesta pausa musical per oferir-vos les efemèrides del dia i, evidentment, també avui, com no pot ser d'una altra manera, el temps per anar actualitzant què és el que ens espera aquests dies, oi? Perquè, tot i que les altes temperatures sembla que han vingut per quedar-se, un respir també ens aniria molt bé. Molt bé, doncs, com dèiem, ara una mica de música, Lady Gaga, Bad Romance, aquí a Ràdio Desvern.

0: Roma, Roma, ma gaga, ooh la la, what you be romance?
1: Tots els marroquins roben.
2: Els treuen treballs.
3: Com a trans, ja et veuen com un monstre.
4: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
5: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
6: Una soledat, la gent gran.
7: Són gent que roben.
8: Parassi, marimatxo. Estic
9: solo.
7: Terroristes.
8: Parassi, matant.
10: Tot això és obvi. Aturem-lo.
11: Campanya impulsada per la taula d'entitats del tercer sector de Catalunya amb el suport de Ràdio Desvern. A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell, Indualden, Torreblanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.
12: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

6 minuts passen de 2:15, seguim avançant en el magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim avançant aquí a la Rambla, i bé, si us sembla, ara marxem a formular-nos aquella pregunta que ens fem cada dia quan sona aquesta sintonia. Sense voler-ho he fet un rodolí, però la veritat és que avui tornem a formular-nos aquesta pregunta, aquest què va passar tal dia com avui, 15 de juliol. Doncs bé, anem a mirar una mica el calendari. Trobem a l'any 1834 quan es du a terme doncs, la supressió definitiva del Tribunal de la Inquisició a Espanya. També s'inaugura aquest mateix dia, l'any 1902, a París, la Conferència Internacional per la Repressió del Tràfic de Blanques. 8 anys més tard, se'n prohibeix definitivament aquesta pràctica. Tot seguit, anem a destacar també a l'any 1983, Sega llença al Japó la seva primera videoconsola domèstica, la SG-1000, que en aquest sentit, mentre Nintendo posava doncs, a la venda la consola Famicom, coneguda posteriorment com a NES. Això li encantaria a en Xavi PSX, col·laborador d'aquesta casa, col·laborador del Refugi. Bé, doncs, segur que li encantaria aquesta efemèride. Marxem avui també a parlar de l'any 1987, quan el govern de Taipei aixeca la llei marcial de Taiwan, vigent des de feia 38 anys, quan els nacionalistes van fugir de la Xina continental. També parlem avui de la Índia, que elegia, doncs, tal dia com avui del 2002, Abdul Kalam, considerat el pare del programa nuclear del país, com a president. Tancant aquest bloc, marxem a destacar el president de Ruanda el 2024, més a prop, fa 2 anys, Paul Kagame, en aquest cas, doncs, guanyava les eleccions presidencials amb més del 99% dels vots. Qui va néixer tal dia com avui? Doncs ho trobem en aquest blog, en aquest apartat. Ens reservem un naixement pel moment musical, per la efemèride musical, però també volem destacar d'altres, com per exemple el naixement de Carlos Iglesias, actor espanyol, a l'any 1955, o Vicent Lidon, actor francès, que naixia al 59, 4 anys més tard que l'actor espanyol naixia al francès. També Forest Whitaker, actor nord-americà, això avui va d'actor, la cosa, naixia Forest Whitaker l'any 61 i l'actriu alemanya Diane Kruger a l'any 1976. En defuncions, qui va morir tal dia com avui? Don Rosalía de Castro, poeta gallega, l'any 1885, Anton Chekhov, escriptor rus, a l'any 1904, i també volem destacar la mort de Francisco Ibáñez, aquesta més recent, a l'any 2023, historietista i creador del personatge per exemple, icònic de Mortadelo i Filemón, entre d'altres. Celebrem avui també, 15 de juliol, el Dia Mundial de Competències de la Joventut, una jornada impulsada per Nacions Unides per destacar la importància de dotar els joves d'habilitats per accedir al mercat laboral, emprendre i també participar activament en la societat. I marxem, com dèiem, amb l'efemèride musical. Avui celebrem també el naixement a l'any 1946 de Linda Ronstadt, cantant nord-americana, que ens deixava cançons com, per exemple, Blue Bayou, que escoltarem doncs, a continuació.

0: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. canalsalut.gencat.cat Generalitat de Catalunya.
1: Doncs jo no separo la brossa. Em fa mandra.
2: Tu sí?
1: Esclar.
3: Marcel, cada cosa on toca, eh?
2: Esclar.
4: Reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de cartró i paper, el contenidor blau o el cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
5: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer.
6: És clar que s'ha de treure la llengua. Però com puc treure la llengua? Com trec la llengua al carrer quan la persona amb qui parlo no treu la llengua? O a la feina, a l'escola, a la universitat, quan a les aules i a les sales de reunions ningú treu la llengua? Com trec la llengua a les xarxes comentant i compartint si la gent m'insulta per treure la llengua? O a internet, quan els cercadors no m'entenguin però jo vulgui continuar traient la llengua? Entra ja a la guia de l'activista pel català i descobreix tot el que pots fer per la llengua.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: I ja sabeu que últimament, els matins aquí a la Rambla, estem aprofitant aquests foradets que ens queden a la primera hora, el primer tram de programa, per oferir-vos l'espai de Ramblejant. Ens estem plantejant si aquesta secció ha vingut per quedar-se en aquest bloc, perquè la veritat és que ens agrada molt poder parlar de les activitats de Sant Just, de les accions que s'hi desenvolupen, i li donarem un cop d'ull, perquè potser això ha vingut per quedar-se i la temporada vinent doncs l'acabem instaurant en aquest primer tram del programa. Sigui com sigui, avui parlem d'activitats que celebren aquesta setmana a Sant Just. Recordar que avui és dimecres, que avui hi ha el mercat ambulant i que també doncs hi ha alteració d'aquest servei durant l'estiu. Hi ha algunes parades que potser doncs no ofereixen servei. També recordar que teniu tota la informació al www.radiodesvern.com. Marxem a l'activitat d'avui dimecres, que es durà a terme al Centre Cívic Joan Maragall. Estem parlant de productes de les bacallaneries, bacallà, anxoves i altres salaons, una activitat culinària que es celebra avui de 6 a 8 per descobrir els secrets del bacallà, les salaons i les tècniques de conservació tradicionals en un taller pràctic i sabrós amb Àlex Tovella com a professor, amb un preu de 10 euros. Podeu trobar més informació al 661-7191-38. Tornem a repetir, 661-7191-38. Marxem a destacar altres activitats, altres accions que celebren el nostre municipi. Avui dimecres tenim també doncs, de 7 a 9 el casal de joves a l'espai trobada d'aquest equipament, una activitat relacionada amb la infància, el lleure i la joventut. Estem parlant del joc de l'impostor. Arriba doncs, una tarda plena de misteri, estratègia i rialles amb el joc de l'impostor. Hauràs d'investigar

Parlem d'aquesta tercera sessió d'aquest mes de juliol. Parlem de que a l'exterior de Cal Llibreter avui es celebra una xerrada sobre l'obra del Premi Nobel Toni Morrison amb una atenció especial a la seva novel·la més emblemàtica, Amada, a càrrec doncs, del seu editor Miquel Adam. Recordem, Amada, de Toni Morrison, avui es desvetllaran aquests secrets i també es parlarà d'aquesta gran autora. També aquesta mateixa setmana volem destacar l'entrevista mensual de l'alcalde Joan Bassaganyes a Ràdio d'Esvern. Demà dijous 16 de juliol, a partir de les 11:10 aproximadament, la podreu seguir pel www.radiodesvern.com. També la podeu seguir a través de l'streaming de YouTube o al 98.1 FM. Un espai on també doncs, desenvoluparem aquesta secció de l'alcalde Respon, respondrà les preguntes que vosaltres li heu fet al llarg d'aquests dies a les xarxes socials. Encara esteu a temps a l'Instagram de Ràdio d'Esvern. Marxem a destacar també una activitat de demà a la tarda, demà dijous, al Casal de Joves, en marc també d'aquestes activitats d'estiu. Doncs ens conviden al campionat de futbol, d'aquest de jugar doncs, al futbol amb la consola. Si t'apassiona el futbol i també controles els comandaments com ningú, aquest és el teu moment. Arriba al Casal campionat d'eSports Futbol Club 2026, el videojoc de futbol més top del moment, jugat amb la PlayStation en format individual i en partides que es projectaran en pantalla gran per viure l'emoció al màxim. Si teniu entre 12 i 18 anys i voleu jugar doncs, a la consola, ja sabeu, podeu passar pel Casal de Joves. I si el que voleu és gaudir de les activitats de l'Associació de Gent Gran de Sant Just, tarda a Veneres, el divendres, amb el grup Estel de Mar, el 17 de juliol, a 6:15 de la tarda, i en aquest sentit, doncs, el Centre Social El Mil·lenari doncs, es celebrarà aquest concert d'havaneres en acabar un petit refrigeri, una activitat en àmbit d'acció social i gent gran, organitzada per l'Associació de Gent Gran de Sant Just, i que doncs, ens ofereix aquesta tarda d'havaneres a càrrec del grup Estel de Mar. Breu pausa, tornem de seguida amb el temps amb en Carles Rius. Fins ara, no marxeu!

0: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
1: Menys de 5 minuts per arribar a les 11 del matí. Saludem el Carles Rius per parlar del temps. Carles, bon dia.
2: Molt bon dia, què tal?
1: Molt bé, benvingut al programa de nou. Ens portes alguna novetat?
2: Bueno, que s'ha confirmat una miqueta el que dubtàvem nosaltres la setmana passada, i és el fet que no és una onada de calor. És un pic de calor que avui viurem, però com a tal, en alguns punts de Catalunya potser sí que podran tenir 3 dies seguits de temperatures per sobre dels 40 graus, i en algun punt on la temperatura doncs, sigui aquesta de 40 podrien parlar d'onada de calor. Però en general a Catalunya, a molts punts, no serà una onada de calor, sinó que tenim un dia avui just, que és un dia de pic de temperatura bastant important, que doncs, farà que... Doncs que avui patim, i patirem molt. Per una banda, pel fet de que tenim temperatures molt elevades. I l'altre, que és un altre ingredient que té aquestes situacions, és la humitat. És que la humitat és una autèntica animalada. Però ja des d'aquest matí, encara que tinguéssim el termòmetre força baix, 26, 27 graus, que és una animalada, però bueno, ja ens hem acostumat, els mortals doncs, ens acostumem molt ràpid a les temperatures, la humitat estava per sobre dels 30, 31, 32 graus ja a les 8 del matí, i això provoca doncs, que l'aixafogor sigui molt marcada. O sigui que avui és un dia on la temperatura pujarà, probablement puguem arribar a 35 o 36 graus aquest migdia, que és un valor, és una animalada, és un valor molt alt, però la humitat haurà de tindrà tendència a baixar una miqueta. Amb temperatures tan elevades, la tendència és que baixi una mica la humitat. O sigui que poc variarà el temps, però vaja, la calor, la humitat i les recomanacions típiques d'un dia com avui, doncs no cal que les diguem, però vaja, que s'ha d'anar ben hidratat, hem d'estar bevent aigua contínuament durant tot el dia, encara que no tinguis set. Si has de sortir a l'exterior, intenta evitar entre les 12 i les 6 de la tarda, perquè és el moment on el sol pica encara més. I realment és un dia molt fumut que haurem de suportar i haurem de passar. De cara a demà dijous baixa una mica tot aquesta, es desinfla tota aquesta situació, es desinfla una miqueta, i la tendència, perquè avui és 15 de juliol i comencem la canícula, que és l'època de l'any més càlida per excel·lència, que va del 15 de juliol al 15 d'agost, tot i que nosaltres portem des del 13 de juny amb canícula, però bueno, aquest any doncs, arriba la canícula amb un dia espectacular de temperatures altíssimes, i això provocarà doncs, que de cara als propers dies entrem en normalitat. Però com que hem entrat a la canícula, doncs la normalitat serà molta calor. I la tendència és que de cara als propers dies les temperatures vagin baixant. Si avui ens arribem a 35 o 36, que ja veurem si arribem a aquests valors. Moltes de les previsions que estem veient sí que marcaven, i sobretot els americans marcaven temperatures altíssimes. A hores d'ara tenim 31 graus a Sant Just, al tanto. Pots dir-me un valor que tu puguis imaginar-te que ara en aquests moments pugui haver Sant Just de temperatura de sensació?
1: De sensació? De calor? Sí, de 27 graus.
2: No, si estem a 30 ha de ser més.
1: Ha de ser més? Val,
2: sí, estem a tocar dels 31,
1: vale,
2: ha de
1: doncs
2: ser
1: la sensació de 35 graus.
2: 36,7 en aquests moments, i encara no són les 11 del matí. O sigui que avui patirem, i és el que dèiem. Sobretot,
1: com que estic amb l'aire condicionat, també la sensació tèrmica és més baixa.
2: Hem de dir a l'audiència que avui el Dani ha dormit aquí a la ràdio.
1: Efectivament.
2: Això no val.
1: Sí,
2: no
1: sí,
2: val,
1: amb un matalàs que tenim aquí al magatzem.
2: No, és broma. Però el fet és que ja tenim unes temperatures d'aixafogor que sortir al carrer és insuportable. O sigui que realment avui patirem d'allò millor. I de cara als propers dies, doncs la tendència és que les temperatures vagin baixant. El que repartíem fa un moment. Entrem en canícula, és l'època més càlida de l'any. Normalment en canícula hem d'estar amb unes màximes al voltant dels 30-31 graus, i la tendència, no demà dijous, que encara estarem potser amb 32, però sí que divendres, al cap de setmana i la setmana que ve, entrarem en aquests valors de normalitat, de 30-31 graus de màxima, que venint de 35 o 36, doncs serà doncs, respirar una miqueta, tot i que estem en valors altíssims i estem a l'època més càlida. És molt fort, estem a canícula, i dir que entrem a la canícula per respirar una mica, quan és el moment més càlid de l'any, és allò de traca. És un any realment espectacular. I pel que fa a l'estat del cel, pel que fa a la precipitació, doncs continuen els mapes sense marcar absolutament res de res. O sigui, la setmana que ve tornaria a ser una setmana tranquil·la, on el sol dominarà gran part de totes les jornades i on això que dèiem, les temperatures podrien ser al voltant dels 30-31. si tot va bé, a mitjans de la setmana que ve, cap al 22-23, podríem baixar per sota dels 30. Això seria notícia des de, bueno, 33 o 4 dies, des del 10 de juny. O sigui que potser aquest cap de setmana no, però el que ve estaríem en màximes al voltant dels 28, 29 o fins i tot 27 graus. Seria de llàgrima, eh? Podríem plorar. Penseu que 27 o 28 graus és 10 graus menys del que tindrem avui, gairebé. O sigui que realment és una molt bona notícia si s'acaba complint. A mitjans de la setmana que ve ho anirem seguint.
1: Molt bé, doncs gràcies, Carles. Ara us emplacem a escoltar els butlletins horaris de les 11 i amb tu, Carles, doncs demà seguim ampliant informació.
2: Aquí serem.
1: Gràcies.
2: Que vagi bé.
3: Silenci en memòria d'aquests dos germans. Més notícies, Natàlia Ramon.
4: El PSC insisteix que la condemna a 9 anys d'inhabilitació al germà de Pedro Sánchez és una persecució per fer caure el president espanyol i insinua que la seva dona, Begoña Gómez, també acabarà sentenciada per la mateixa raó. El líder dels socialistes catalans a Madrid, José Zaragoza, considera que la causa judicial contra la dona de Sánchez està viciada des de l'inici. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
5: És evident que tot el procés que el juez Peina ha portat endavant és clamorosament una persecució, una investigació prospectiva, una búsqueda de qualsevol cosa amb tal de condemnar a la dona del president del govern, no a Begoña Gómez. Igual que el David Sánchez se'l condemna no per ser David Sánchez, sinó per ser el germà del president del govern.
3: Els Mossos d'Esquadra desarticulen a Barcelona una banda especialitzada en estafes financeres amb 1.600 DNIs, passaports i permisos de conduir robats. Els agents han detingut 5 persones d'entre 22 i 54 anys que presumptament utilitzaven aquests documents per contractar targetes de crèdit i productes de finançament amb els quals adquirien telèfons mòbils d'alta gamma i altres productes de fàcil revenda. La investigació va començar per diverses denúncies de suplantació d'identitat. Les detencions s'han fet a Cerdanyola del Vallès, Mollet del Vallès, Ripollet i Montcada i Reixac.
4: Nova jornada de vaga a la factoria d'Alstom a Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, on es fan els nous trens de Rodalies. La vaga es fa per reivindicar millores al conveni col·lectiu. Els treballadors fan una manifestació des de la planta fins a l'Ajuntament de Mollet del Vallès. El secretari general de Comissions Obreres a Alstom, Mario Pariente, ha explicat a 3Cat Info que es mobilitzen perquè consideren que la direcció ofereix el mínim, tot i el bon ritme de fabricació que hi ha a la planta.
6: És insuficient el que proposa sobre la taula, 3% per 3 anys, sense clàusula de revisió, no hi ha reducció de jornada que teníem abans, amb la qual és insuficient totalment. No retallen, però en una negociació de conveni, donar el mínim.
4: Hi ha 5 dies més d'aturades convocades per a la resta d'aquest mes de juliol.
3: Andorra rebaixa durant tot l'estiu el preu dels combustibles. L'objectiu és que els preus de les benzineres tornin a ser més baixos que a les de Catalunya per frenar la caiguda de vendes. Corresponsal a Andorra, Joaquim Albalate.
7: La rebaixa serà de 15 cèntims per litre de gasolina i de 10 cèntims en el cas del gasoil i s'allargarà fins al 30 de setembre. La mesura, segons el govern, vol alleujar la pujada de preus als ciutadans i les empreses, però també es busca que les benzineres andorranes, tradicionalment més barates que a Catalunya, tornin a ser competitives i atractives per als visitants, coincidint amb la temporada alta turística. De fet, els últims mesos, les rebaixes aplicades pel govern espanyol han fet que la gasolina arribés a costar 20 cèntims més per litre a Andorra que en una benzinera de baix cost de la Seu d'Urgell. I això ha suposat unes pèrdues milionàries al Principat, segons les empreses importadores.
3: Esports, Marcos García.
8: Avui quedarà definida la final del Mundial de Futbol, que jugarà diumenge a Nova York. La selecció espanyola és la primera finalista, després de superar França per 0-2. El rival d'Espanya sortirà de l'Argentina i Anglaterra, que jugaran avui a les 9 la segona semifinal. El Barça, Frenkie de Jong, se sotmetrà a noves proves per determinar l'abast de la greu lesió que té el genoll. De Jong podria estar sense jugar mitja temporada. L'Espanyol marxa aquesta tarda cap a Navata, a l'Empordà, on farà un estatge durant 8 dies fins al 22. Durant aquests dies jugarà dos amistosos l'Espanyol, aquest dissabte amb l'Olot i dimarts 21 amb el Pau. En bàsquet, el Barça arriba a un acord amb l'eslové Alexander Sekulić com a nou entrenador. Sekulić deixa el Dubai per anar al Barça, mentre que el Dubai fitxa el fins ara tècnic blaugrana Xavi Pasqual, que ja ha estat anunciat de manera oficial. I avui, 11a etapa del Tour, sortida de Vichy i final a Nevers, 161 quilòmetres, pràcticament plans, doncs favorable per a velocistes. Tadej Pogacar surt reforçat el lideratge, va guanyar ahir l'etapa de muntanya en solitari, i Pogacar ara mateix té un marge de 3 minuts i mig sobre el segon, que és Jonas Vingegaard.
9: Fins aquí les notícies.
10: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia, passen 6 minuts de les 11, us informa Mariona Sales Vilanova. L'Ateneu de Sant Just posarà en marxa a partir del 7 d'octubre un nou grup d'iniciació al bridge, una proposta adreçada a les persones que vulguin aprendre aquest joc de cartes. Les sessions es faran dimecres de 12:15 del matí a 13:45 i les inscripcions ja estan obertes. El nou grup oferirà classes d'aprenentatge del bridge a les instal·lacions de l'Ateneu. Paral·lelament, el grup de nivell mitjà i avançat continuarà amb el seu horari habitual, també els dimecres, a partir de 10:15 del matí. L'activitat és organitzada pel Club de Bridge de l'Ateneu, que amplia així la seva oferta formativa amb un nou grup destinat a persones que vulguin iniciar-se en aquest joc de cartes. Pel que fa a turisme, el Consorci de Turisme del Baix Llobregat impulsa aquest estiu la campanya El Baix Llobregat, som el teu estiu, que reuneix més d'un centenar d'activitats i experiències per descobrir la comarca. L'oferta, adreçada a tots els públics, inclou propostes de cultura, gastronomia, natura, aventura i platja i es pot consultar al web somelteuestiu.cat. La principal novetat d'enguany és la ruta Baixa al Baix Llobregat, Ferrocarrils Tiporta, creada amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Amb el lema 10 parades, 10 experiències, la iniciativa promou un model de turisme sostenible i de proximitat per descobrir els principals atractius dels municipis de la línia Llobregat-Anoia. La campanya també inclou una àmplia oferta de gastronomia, patrimoni, activitats a l'aire lliure, festivals i festes populars, a més del sorteig d'una escapada per dues persones amb diverses experiències turístiques al Baix Llobregat, en què es pot participar a través del web de la campanya. I pel que fa a economia, a Sant Just d'Esvern ha tancat el mes de juny amb 486 persones en situació d'atur, una xifra que representa 15 persones més que el mes anterior i dos més que fa un any. Tot i aquest increment, el municipi manté una taxa d'atur registral del 4,9%, una de les més baixes del Baix Llobregat. Per sexes, 291 de les persones aturades són dones i 195 són homes, amb una taxa d'atur del 5,8% entre les dones i del 3,9% entre els homes. Pel que fa a l'edat, el col·lectiu de més de 44 anys concentra la major part de l'atur, amb 322 persones, mentre que hi ha 120 persones d'entre 30 i 44 anys i 44 menors de 30 anys en situació d'atur. Al conjunt del Baix Llobregat, l'atur ha disminuït en 110 persones durant el mes de juny, situant-se en més de 30.000 persones aturades, amb una taxa del 7,2%. En comparació amb el mateix mes de l'any anterior, la comarca registra 942 persones aturades menys, un descens del 3%. I això ha estat tot. Tornem amb més informació al butlletí horari de les 12. Fins ara.

0: Falta un minut per un quart de 12 del migdia. Seguim aquí a la Rambla, el magazín de matins de Ràdio Desvern. Farem ara una petita pausa després d'aquest apart dedicat a Bob Marley i de seguida tornem amb la segona hora de la Rambla per parlar de l'entrevista del dia, avui per parlar de Festa Major, per parlar del Quinabarra. Com dèiem, breu pausa per publicitat i tornem en un instant, en uns instants, doncs, per parlar avui amb els joves de Dimonis. Fins ara.
1: Smooth. De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, l'smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau. 100% música relaxant. Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda. Smooth Jazz Club. T'hi esperem.

A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: I seguim el magazín de matins de Ràdio d'Esvern, seguim a la Rambla. Continuem repassant alguna de les activitats més destacades de la Festa Major del nostre municipi i iniciàvem aquesta roda d'entrevistes amb la regidora de Cultura, Eva Miñarro, amb la qual vam poder parlar i perfilar una mica aquesta edició d'enguany de la Festa Major 2026, que es celebrarà del 29 de juliol al 6 d'agost. Avui posem el focus en una proposta que any rere any omple els carrers de bon ambient. Estem parlant del Quinabarra, de Dimoni, una ruta festiva que combina música, tapes i consumicions mentre els participants recorren doncs, diferents punts del municipi. Per parlar-ne, ens acompanyen dos integrants de Dimonis, el Jaume i el Magí. Molt bones, família, com esteu? Benvinguts al programa.
1: Bon dia, bona hora.
0: Doncs comencem una mica amb aquesta roda de preguntes. Per començar, què és el Quinabarra i com definiríeu aquesta activitat a algú que encara no ha participat mai?
1: Bé, doncs el Correbars o el Quinabarra vindria a ser... Està una mica lleig que ho digui, però de les activitats que més espera la gent.
2: Sí, sí.
1: I és un repte sempre, cada any, doncs, arribar a les expectatives que hi ha. Però, per sort, ho anem aconseguint amb molt esforç i molta feina. I vindria a ser, doncs, una ruta per diferents punts del nostre municipi, on tu compres un tiquet i, doncs, tens accés a diferents cerveses i també a tapes durant tota la ruta, acompanyats de xaranga. Exacte. Això és important.
0: Uh-huh. Com bé dèieu, s'ha convertit en una de les cites més esperades del calendari de Festa Major. Què creieu que la fa tan especial?
1: Al final és com un punt de reunió on vens de tota la setmana, perquè això acaba amb divendres, i doncs et pots ajuntar amb tots els amics allà, fer una activitat en comú, que també... Sí, la veritat és que tots els joves sempre ens diuen quines ganes tinc de córrer bars d'aquest any, a veure quina serà la temàtica, i tothom ho està esperant amb moltes ganes. Jo crec que és per això, perquè és un punt de reunió entre tots, no, al final,
2: correcte,
1: on doncs, tu passes bé amb música, en directe, i la finalitat, bueno, que ja cadascú treu la que vulgui.
2: Exacte.
0: Passar-ho bé, sobretot.
1: Exacte.
0: Molt bé, doncs vinga, marxem a parlar també del recorregut d'enguany. Expliqueu-nos per què s'inicia a la plaça de la Pau i així doncs ens expliqueu una mica quins carrers recorrerà aquest Correbars 2026.
1: Efectivament, com bé has dit, comencem a la plaça de la Pau, començarem sobre les 6 de la tarda a fer l'intercanvi de tiquets i després anirem direcció al Centre Cívic Salvador Espriu. Seguirem pujant pel carrer Anselm Clavé fins al punt de la sala, pujarem cap a plaça Verdaguer, seguirem per on estaven els Joaníbols, que crec que es diu Parc en Sagrera, si no m'equivoco ara, uh-huh, i acabarem a la barraca de Dimonis. Aquest any, com bé heu pogut comprovar, doncs són 6 punts, a diferència de l'any passat que eren 5, ho hem augmentat una parada, per així fer-ho més dinàmic, i tornar al que fèiem abans, que eren 6 punts.
0: Uh-huh. Molt bé, doncs amb aquest recorregut, recordem, a la plaça de la Pau, passant pel Centre Cívic Salvador Espriu, marxant a la sala fins a la plaça Verdaguer, d'allà al Parc de Can Sagrera i acabant a la barraca de Dimonis. Un itinerari que comença al barri sud, que continua pel barri centre i que acaba a l'esplanada de la Bonaigua, doncs, on es celebren les festes, els concerts, les barraques, i que allà doncs, hi haurà molt de dinamisme i, evidentment, a la barraca de Dimonis, que hi ha alguns que no arriben, oi, a la barraca de Dimonis, que es queden
2: pel
0: camí.
2: Que molta gent
1: és possible,
2: no arribi,
1: però bueno, intentarem que arribi tothom.
2: Exacte. No? I tot més això, amb els concerts que hi ha.
1: A més amb els concerts que hi ha, efectivament. Tot això, mm-hmm, deixa'm dir, acompanyat de l'Esplai, la Sala, Seas i Bandandarà, que enguany aquesta edició ens estan ajudant a tirar endavant el Correbars, ja que és molt important també doncs, la participació de les entitats, i ho agraïm molt fortament des d'aquí, que ens ajudin a tirar endavant l'activitat.
0: Clar, expliqueu-nos això. Per què és tan important la feina de les entitats? Perquè, clar, amb Correbars entenem que doncs, és això precisament, un recorregut de bars, no? D'un bar a un altre, però des de fa uns anys això no és així.
1: Efectivament.
0: Expliqueu-nos
2: aquest canvi.
0: Per això
2: ha canviat una mica el nom, que diem Quinabarra, uh-huh, per no dir el Correbars, però per això utilitzem les entitats com els diferents punts que hi ha pel recorregut i doncs ens ajudaran això a tirar les birres, a tenir com, gràcies a ells tenim el lloc doncs, per poder servir-les, tenir totes les tapes a punt, les birres a punt, i que la gent vagi allà per poder-les recollir i seguir pel recorregut.
1: Exacte, i que també és una activitat doncs, del poble
2: pel poble. Correcte.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs aquest canvi, que ja fa uns anys que és operatiu, no és una cosa nova d'ara, però recordar que aquest canvi no impedeix a celebrar l'activitat, sinó que es celebra d'una forma diferent, que s'hi impliquen aquestes entitats i associacions del municipi i que en aquest sentit doncs, li dona també aquest caliu tan santjustenc, tan característic de les nostres festes majors. Clar, ara us pregunto, el tiquet inclou la música, evidentment, les tapes, les consumicions. Explica'ns una mica com funciona l'experiència en el sentit de com hem d'adquirir aquests tiquets. Ens deies abans el fet de l'intercanvi. Clar, la gent que no coneix com funciona el Quina Barra no sap què vol dir l'intercanvi de tiquets. Explica'ns una mica tot això.
1: Val, doncs els tiquets, en exclusiva et puc dir que ja estan disponibles als xabates de Sant Just, concretament el d'Indústria, Carrer Indústria, Reial, Carrer Nord i Verge dels Dolors. Aquests 4 xabates els podeu comprar per un preu de 13 euros. Demanem, sisplau, que ho portem en efectiu i si pot ser exacte. I el mateix dia del Correbars, per si us heu quedat sense, que vaig avisant que és bastant probable, és perquè
2: probable
1: per la fama que té sempre s'exhaureixen els tiquets. El mateix dia, a 6:15, és a dir, a 5:30, el podeu comprar on comencem el Correbars per un preu de 15 euros.
2: A la plaça de la Pau.
1: Exacte. Mm-hmm. Dit això, quan tu compres el tiquet, doncs tens un número i el mateix dia del Correbars has d'anar-hi a les 6, com hem dit, a fer l'intercanvi de tiquets i allà et donaran el tiquet del Correbars, que és on estan marcades totes les parades. Per així també nosaltres doncs, saber qui ha consumit a cada punt o qui no. Aleshores, doncs és un tiquet amb les 6 parades i passes per una, t'arrenquem aquella part de tiquet.
0: Mm-hmm.
1: I doncs això, 13 euros ja disponibles als xabates. Si voleu més informació, m'han enviat fa qüestió de 2 minuts a l'Amador, que és un geni, ha fet un cartell xulíssim, que el penjarem aquesta tarda a xarxes, a Instagram. Qualsevol dubte que tingueu el podeu preguntar per Instagram, @dimonis.santjust, i allà doncs anirem enviant informació, per si teniu dubtes, us el responem, i coses així una miqueta més interactives. Estem fent ara una playlist, també.
2: Correcte.
1: Si ens voleu proposar cançons, penjarem una story aquests dies, perquè proposeu cançons.
2: També dir que un cop vas a comprar el tiquet, només, en cas de que no et tinguis, perquè no has pogut anar al xabat, el que sigui, només pots agafar-ne 5, ja que seria una mica injust.
1: El mateix dia, 5 per persona.
2: Que algú anigués i agafés els 50 que queden, saps?
1: Clar, perquè ja va passar crec que alguna edició
2: any,
1: que arriba algú i t'agafa 20 tiquets, si la resta de la gent està fent cua, no.
2: Exacte.
1: Màxim 5 per persona si veniu el mateix dia.
2: Correcte.
1: Jo diria que vagin ja tirant cap als xabates, perquè
0: quants tiquets es venen en general?
1: En venem 400 que es poden comprar als diferents xabates i 50 al mateix dia.
0: És a dir, estem parlant de 450. Molt bé. Perfecte. Doncs estem parlant avui del Quina Barra, estem parlant amb Dimonis, amb el Jaume i el Magí, ho estem fent també doncs, en clau de festa major, descobrint una mica també la filosofia d'aquesta festa, no? Una filosofia doncs, que passa per aquesta festa itinerant, aquesta manera de descobrir el poble d'una forma doncs, diferent i de passar-ho bé i d'escalfar motors també per la festa, que després arriba a la nit, recordem, doncs, amb caps de cartell bastant tops, el Pony Pissador, entre d'altres, en aquesta nit de divendres, si no vaig errat, divendres, sí, ho estic dient bé, aquesta primera nit de barraques i que, bé, doncs, arriba carregada amb molta energia i moltes ganes. Molt bé, doncs, seguim avançant, seguim comentant algunes activitats. Aquesta és, doncs, una de les que requereix molta feina de preparació. Quantes persones esteu implicades ara mateix? Ens comentau les entitats que també us estan donant un cop de mà. Com s'està gestant aquest Correbars, aquest Quina Barra 2026?
1: Exacte. Nosaltres, des de la comissió de Correbars dins de Dimonis, som 5 persones que estem tirant endavant l'activitat, però sempre amb el suport de tot Dimonis.
2: De tot Dimonis.
1: Exacte. Qualsevol cosa es consulta allà si necessitem, per exemple, ara que necessitem el cartell, li preguntem a algú de la colla. És a dir, som 5 els que estem a la comissió, però també entre tots tirant molt endavant l'activitat i, efectivament, com molt bé has dit, de les altres entitats que hi participen, que al final doncs, el suport del mateix dia, sobretot,
2: és molt necessari.
1: És molt necessari, sí, sí.
0: Mm-hmm. I com valoreu la implicació d'aquestes entitats i què els diríeu a aquestes entitats que doncs, d'alguna manera us estan ajudant en la producció i també en l'organització d'aquesta festa?
1: Doncs molt bona implicació. O sigui, sempre, cap queixa, sempre estan disposats a ajudar amb el que sigui. I jo els diria que s'ho passin bé, que ho gaudeixin. Al final, doncs també aquest mèrit d'haver organitzat l'activitat o estar participant com a ajuda i veure la gent contenta i que s'ho està passant tan bé, doncs és molt satisfactori. Doncs els diria això, que s'ho passin bé, que ho disfrutin el màxim possible i també que moltes gràcies per ajudar-nos.
2: Sobretot moltes gràcies a totes les entitats que ens ajuden.
0: I tant. Doncs també, ara ja per anar cloent una mica l'entrevista, què recomanaríeu a les persones que hi vulguin participar perquè gaudeixin al màxim de la ruta?
1: Doncs els recomanaríem que vinguin amb molta energia, ja que, com hem dit, aquest any tornem a portar xaranga, que durant uns anys es va caure, però l'any passat ja vam tornar-hi, i aquest any...
2: Sí, per això portem la xaranga de Trastocats, que l'any passat ens va agradar moltíssim com ho vam fer. Bueno, jo vaig contactar amb ells perquè soc una mica músic i em van agradar molt com ho vam fer. I és molt fàcil treballar amb ells perquè tant la comunicació com tot va ser excel·lent. I doncs vam contactar amb ells i els vam tornar a agafar per aquest any. I res, també els hi vam explicar una mica la temàtica.
1: Exacte. I la següent cosa que anava a dir és també si volen fer l'experiència completa, que em sembla que hi ha gent que personalitza samarretes i coses així. La temàtica d'aquest any, viatgem a Jamaica.
2: Redoble.
1: Viatgem a Jamaica, estarà molt ambientat en això, per això he escoltat les cançons abans, Flow Jamaica, abans que comencessin l'entrevista.
2: Exacte.
1: I exacte, doncs això, que controlin també, si volen aigua o alguna
2: cosa. Sí. Molt de seny, però també molta rauxa.
0: Exacte. Molt bé. I tant, doncs ja tenim aquí la temàtica d'aquest any, Jamaica, fem un viatge des del Brasil, que ho havíem deixat l'any passat,
1: fins a
0: Jamaica.
2: Sí,
0: la veritat que el viatge és important, però...
1: Tu vas participar l'any passat?
0: Sí.
1: Tu vas passar
0: bé o què? Ho dic amb la boca petita perquè la huella digital fa una mica de mala, però si ara la gent començarà a xafardejar vídeos o coses de la tarda.
1: Tu vas passar bé, oi?
0: Molt.
1: Doncs aquest any més i millor.
0: Sí, m'ho he passat molt bé, amb els amics, amb la colla, i la veritat va ser una tarda fantàstica. No vaig arribar a Barraques, per això ho deia, però no vaig arribar a Barraques.
1: I amb la calor que fa, no hi ha res millor que una cervesa freda.
2: Correcte.
0: Sí. Que no plogui com fa 2 anys, perquè llavors ja espatlla una mica l'experiència.
2: Que la gent s'ho va passar també molt bé.
0: Jo fa 2 anys estava a Barra, estava servint, amb la colla gegantera.
1: De res.
0: Estava amb la colla gegantera servint i la veritat és que també m'ho he passat molt bé servint, però clar...
2: La pluja va afectar, però jo recordo la gent també passant-s'ho molt bé.
1: La gent molt enxitxada, jo vaig flipar.
0: Cerveses plenes d'aigua, tot ple d'aigua.
2: Però la gent anava fent. Era l'important.
1: Jo vaig arribar un moment a Plaça Verdaguer i vaig veure tothom ballant-se de la pluja i vaig dir, perfecte.
0: Jo recordo un cocodril o un tauró, no sé què era, no?
1: Un tauró.
0: Un tauró volant per allà.
2: Ma mare sempre m'ho recorda que ho veia des del balcó, que veia un tauró volant.
0: Amb la pluja, un tauró era bastant increïble. Molt bé, doncs ara sí, per anar tancant aquesta entrevista, quin missatge voldríeu fer arribar a veïns, veïnes del nostre municipi perquè s'animin a participar d'aquesta edició d'enguany? I si heu d'afegir alguna cosa més que s'hagi quedat en el tinter, també aquest és el moment per fer-ho.
1: Doncs als veïns els diria que... Bueno, que parla la veu de l'experiència de la gent que hi participa, no? Al final, tothom s'ho passa superbé, volen tornar l'any vinent i que espavilin a comprar tiquets perquè s'acabaran.
2: Sí, aneu al Ciabat allà, feu un cafè i compreu l'entrada.
1: Exacte. I bé, no ens hem deixat res per dir. Si vols fer un petit recopilatori...
0: Perfecte.
1: Divendres 31 de juliol, Correbars, Quinavarra, amb un preu de 13 euros el tiquet en efectiu, als xabates, i els podeu comprar. Si us quedeu sense, que esperem que no, 15 euros el mateix dia, doncs a partir de les... A les 6 començarem a intercanviar tiquets, començarem 6 i mitja una mica llargues, a fer el recorregut de 6 birres, 4 tapes, amb temàtica de Jamaica.
2: Correcte.
1: Torna a la xaranga,
2: punt
1: molt important també, i recalcar les gràcies a Xabata per les tapes, i a Esplai, la sala Cedes i Banda Andarà per la seva col·laboració.
2: Les entitats del poble.
1: Tota la informació a dimonis.santjust a Instagram.
2: Correcte.
1: Si
0: doncs queda tot dit. Recordem que aquesta activitat formarà part de la programació de Festa Major de Sant Just del 29 de juliol al 6 d'agost. En aquest cas, amb aquesta activitat el mateix divendres 31 de juliol, una magnífica oportunitat per gaudir del poble d'una manera diferent, combinant música, gastronomia i molta festa. Jaume, Magí, gràcies. Cuideu-vos.
1: Gràcies, igualment.
3: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, l'smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau. 100% música relaxant. Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda. Smooth Jazz Club. T'hi esperem.
4: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza el 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.

0: tots els marroquins roben.
1: Els treuen treballs.
2: Com a trans, ja et veuen com un monstre.
3: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
4: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
5: Una soledat, la gent gran.
6: Són gent que roben.
7: Paràcid, marimatge.
6: Terroristes.
8: Paràcid, matant. Tot això és odi. Aturem-lo.
9: Campanya impulsada per la taula d'entitats del tercer sector de Catalunya amb el suport de Ràdio Desvern. A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Gualden, Torre Blanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.
10: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: Ara escoltes Ràdio Desvern.
12: Hi, it's Rolling.
13: I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.
14: I vinga, marxem directament cap al carrer de la Creu, marxem cap al celler de Can Mata, Astrid Goldstein. Bon dia.
15: Hola, bon dia.
14: Com estàs? Benvinguda al programa.
15: Avui sota l'aire condicionat, així. Suant, eh? Suant.
14: Sí, és que fa una bona calor. Fa una bona calor.
15: Buah,
14: sí.
15: Buah. Sí. Però bé.
14: Sí, no? Jo crec que sí. Ara arriba aquest moment de l'any que ja estem comptant els dies per la Festa Major, que ja estem comptant els dies per les vacances, i m'imagino que el celler de Can Mata doncs no sou menys, no? M'imagino que estareu també una mica amb la mateixa sintonia.
15: Sí, amb moltes ganes, i bueno, sempre s'espera. Home, esperem que la temperatura sigui una mica més agraïda, perquè si no costarà d'anar seguint el ritme.
14: Totalment.
15: Però bé, sí. Nosaltres com que ja fem una prèvia el dia 28, aquí, fresquets.
14: Ah, i tant.
15: Un tast a cegues així, això, de Festa Major, o sigui, seria així, vinga, no tirem la casa per la finestra, però és allò de dir, vinga, fem una cosa així especial, però sí, a cegues, perquè tingui el seu encant, i la idea seria la de passar-s'ho bé i gaudir. El tast de demà, el que tenim previst de fer de malvasia, malauradament l'haurem d'ajornar, perquè
14: no se'ns
15: apunta gent,
14: ja.
15: No hi ha prou gent, i pues, quina llàstima, perquè amb el que ens agrada a nosaltres la malvasia, però què hi farem? El passarem més endavant, i un dels vins sí que igual el guardarem per aquest tast de cegues de Festa Major.
14: Molt bé. Doncs parlem una mica d'aquest tast de Festa Major. Com s'està gestant? Com l'esteu preparant? Perquè m'explicaves quan fèiem una mica de repàs, no?, d'aquests tastos del mes de juliol, que recordem que s'han celebrat ja uns quants, que tenies moltes expectatives i moltes ganes, perquè l'any passat us ho veu passar molt bé en aquest tast de Festa Major.
15: Molt. Va ser molt, molt divertit. Podríem dir que quasi bé aquest dilluns vam fer un tast privat. Quasi bé seria com una prèvia d'aquest, perquè va haver-hi un grup de gent que ens va demanar de fer un tast de cegues, de corfinats versus xampany.
14: Oh,
15: perquè
14: que guai.
15: Perquè sempre hi ha aquella cosa, a mi m'agrada més un xampany, a mi no, que si l'acidesa, que si el color, que si no sé què, no sé quantos, i bé, vam fer aquest tast així i realment va sorprendre. No es va endevinar al 100%, però la gràcia era, sobretot, entretenir-se, anar observant, mirant, valorant. Primer vam posar dos així més joves i després dos molt més envellits, no? Per tant, anàvem a explorar tot el potencial. I el tast de cegues de Festa Major potser no serà tan comparatiu, però també és una miqueta de deixar aquelles idees o aquelles manies una miqueta també de banda, no? què hi posarem? Ah, no puc dir-ho.
14: Sorpresa, clar, aquí no.
15: Per la ràdio.
14: No podem parlar. No podem parlar d'això.
15: No podem parlar.
14: Que normalment parlem
15: però
14: dels
15: sí
14: vins.
15: Però sí que és. Però... hi ha aquells vins que moltes vegades dius, va, que et guardes, no?, per un dia especial. O sigui, la festa major són dies especials. Sí que ens faltaria aquell plat popular de festa major a Sant Just. Jo continuo reivindicant. No hi ha només el de Nadal o el de... Hi ha pobles que tenen les seves pastetes, o sigui, les seves galatetes, i tenen coses, i nosaltres anem allò de... voldríem, oh, que bé, quins records, però no ens hi posem, i un plat de festa major no ens aniria gens malament, aquell pollastre que sempre anomenem, però ara que fa tanta calor, potser el pollastre no, però alguna cosa sí que hauríem de... d'inventar i ja, i ho proposo que o es fa com un concurs d'idees o alguna cosa i si no ja m'hi posaré jo, que m'agrada molt.
14: Home, jo crec que
15: i
14: des d'aquí...
15: I la idea seria aquests vins per acompanyar aquests àpats especials, no?
14: Podríem impulsar una mica, sí.
15: De fer-ho així, no? Llavors, que hi haurà bombolles, segur... negre seguríssim, que també algun blanc. O sigui, seria aquesta imaginació de anem a fer un àpat gran en família, no? Entre amics. Clar, sempre ho acompanyem amb alguna cosa per picar, però la idea seria aquesta, d'anar buscant. Sempre també intentem posar algun vi que igual ja està una miqueta allò més al límit de temps, que seria aquesta idea de em guardo aquest vi que és molt especial per un dia especial. I a vegades què ens passa? Que de tant guardar, arribem justets i dius, ui, potser un anyet o dos abans l'haguéssim gaudit més. Doncs bé, un d'aquest estil, que esperem que estigui al seu punt, també el posarem, clar, lògic. Per això és com un tast molt de contrast, així també una miqueta embogit alhora. I sempre és divertit. I també és el dia que quasi bé tothom s'acomiada, o sigui,
14: és com aquell
15: adéu, no? El temps al final de juliol per fer aquesta última trobada. Familiar, ja quasi.
14: Sí, no, totalment, perquè a més és la prèvia de la Festa Major, sens dubte, perquè és el dia abans d'aquest inici, sí, d'aquest pregó de Festa Major, enguany amb Soledat Sant Serafini. Per tant, serà aquell moment, no?, de prèvia, abans de tota la festa, de tota la xerinola, tota la gresca que hi haurà aquí a Sant Just. Ara fa uns minuts parlàvem del Correbars, del Quinavarra, amb la gent de Dimonis, que és un moment doncs molt festiu i molt divertit d'aquestes activitats de Festa Major, però aquestes prèvies que s'estan realitzant doncs abans, no?, l'Arnau Cònsol també amb les seves mogudes literàries que ja ens explicava l'altre dia, que també aquella mateixa setmana també presentarà una activitat molt especial. Vull dir que d'alguna manera Sant Just ja comença a respirar aquest ambient de Festa Major i de ganes doncs, de fer aquesta traca final abans de desaparèixer tots, no? Perquè ja sabem que aquí, a partir del 6 d'agost, o del 7, més ben dit, a partir del 7 d'agost...
15: Quedem nosaltres.
14: Sí?
15: Clar. Vosaltres... Ens costa molt, nosaltres entendre aquest concepte de que un poble hagi de quedar buit perquè la gent no hi és. Queda molta gent, segurament queda gent més vulnerable, sobretot molta gent gran, en què es troba comerços tancats, no saben on anar, hi ha gent que a vegades diu, és que no sé ni on anar a fer un cafè, i són dies que aquí són molt tristos, i nosaltres ja fa anys que vam dir, no tancarem, sí que tanquem a les tardes, perquè un mínim de vida també has de tindre, però és allò que dius, aquest concepte de...
14: Però llavors no tanqueu el mes d'agost.
15: Tancat d'un país que tanca, ens costa.
14: I... No feu vacances, no tanqueu per vacances.
15: Ens tornem, que per això són dos.
14: Ah, molt bé.
15: Sí.
14: No, està molt bé, és una iniciativa.
15: Si ha de ser, i hi ha gent que sopa, que queda, i no tothom fa les vacances al mateix mes, no? És com la idea d'un model com antic, no?
14: Totalment, sí, ara hi ha molta gent doncs, que fa les vacances inclús al juny, no? I al maig,
15: i
14: a l'octubre, sí.
15: Clar, és que justament nosaltres que critiquem sempre tant el turisme que ve, es massifica... s'està fent el mateix.
14: Clar.
15: si tothom fa les vacances al mateix temps, estem saturant. Per tant, oh, a mi ja m'agradaria que vingués més gent. Mira, ahir parlava, mira, estava mirant una notícia. Tenim un eclipsi al mes d'agost.
14: I tant, el 12 d'agost.
15: Ara anirà boig per a veure on el pot veure millor. Jo també, eh?
14: A Prades, diuen que a Prades molt bé.
15: Tot ben organitzat. Jo me'n vaig al Priorat a veure l'eclipsi.
14: Oh, que bé.
15: Però, oh, des de Sant Just no es munta res, no preparem res. Encara que quedem amb un 90% i pico de foscor.
14: Ja.
15: Sap greu, no? És allò que dius, ostres, quina llàstima, perquè ara, com ho repenso, potser estaria bé fer un sopar, bueno, Collserola no ens deixarien.
14: Clar, ara mateix Collserola seria màgic fer-ho.
15: Però anar a fer un sopar a la penya del Mor, un sopar, t'emportes un vinet i mentre vas veient la posta de sol.
14: On sí que es podria... On sí que es podria és a l'Espai Mireia, al restaurant que hi ha a la plaça Mireia. Allà sí que es podria, perquè...
15: O seure, de fet, el farcellet, t'agafes quatre coses i anar a gaudir això, aquesta posta de sol, l'eclipsi, i muntar alguna xerrada, alguna cosa. No, no es fa res, perquè tothom està fora.
14: Sí, sí, i serà un esdeveniment canònic, Serà un esdeveniment importantíssim.
15: Clar, molt important, molt important. I dius, home... I ahir estava justament llegint la crítica d'una població en què deien com pot ser que una capital de comarca no organitzi res el 12 d'agost, no? I pensava, doncs a Sant Just tampoc.
14: No són capital de comarca gairebé? Però
15: no són capital de comarca, però l'orgull s'ha de tindre.
14: Sí, sí.
15: I s'han de poder fer coses, que al final un dia de vacances el podem fer més cap aquí o més cap allà. O sigui... Que la festa major és important, que s'hi ha d'estar totes, però les vacances d'agost, que podem fer moltes coses. I la veritat, ara és allò que penses, podíem haver organitzat. Ja sabem, és la setmana pitjor de l'any, que hi ha aquell pont del 15 i tothom marxa. Però no em diguis que no seria xulo haver organitzat alguna cosa.
14: Sí, que estaria maco.
15: Poro, per exemple.
14: Sí, ara amb les restriccions amb la pesta porcina entenc que no es pot fer, però

0: Exacte, és que abans era això, literalment, quedava desèrtic, no?
1: I, sí,
0: bé,
1: sí.
0: No sé.
1: I no tothom les fa, ta, és allò, aquesta sensació de saturar-ho tot, no? I dius, és que no cal, però si la calorada forta ja l'estem tenint ara.
0: Sí, sí, totalment.
1: I l'hem tingut al juny.
0: Uh-huh. Avui ho dèiem, no?, amb l'Espai del Temps amb el Carles, dèiem que ara ve la canícula i estem esperant la canícula per respirar una mica, imagina't, no?, que és curiós,
1: sí,
0: que la canícula és aquell moment amb més calor de tot l'estiu i
1: sí,
0: l'estem esperant candeletes per respirar una mica perquè les calors que estan fets no són ni mig normals.
1: No, gens, i és això, ja no són tan locals, ara ja són globals, per tant també ens ha de fer més por, eh? Deia Plini el Vell en un dels seus escrits que en època de... o en aquella quinzena de màxima canícula, que no ens obsessionéssim amb tastar vins, no? Que gaudíssim i bevéssim pel pur plaer de beure. I jo crec que hauríem d'anar una miqueta cap aquí quan fa aquests dies de calor. Ara ha vingut una clienta i li feia com vergonya dir, és que ara m'hi poso un glaçonet, no passa res. Sí, fa calor, gaudim, no? No passa. És allò que dius, és que entre posar i no posar, que tu ho beguis o no t'ho beguis, si ens dona ara plaer perquè és a l'estiu, fa calor, posem un glaçonet.
0: I tant que sí, i tant que sí. I que no tinguem complexa. Que no tinguem
1: complexa.
0: Exacte. Una copeta de blanc amb un glaçó, doncs vinga, una copeta de blanc amb un glaçó.
1: Sí.
0: Una de negra,
1: de
0: doncs vinga. Sí, clar que sí. Jo també sóc molt partidari, que a vegades hem de trencar aquests esquemes, no? Que tenim al cap com imposat aquesta manera de fer, aquest savoir-faire, que està molt bé, eh? Perquè...
1: I no ho fem perquè tot ha de ser tan perfecte i llavors tampoc fas.
0: Trenquem amb això, trenquem amb aquesta dinàmica. Perquè és que val la pena a vegades gaudir. I si hem de gaudir per alguna cosa, doncs que els altres diguin el que vulguin, no? Que a vegades fa una mica de vergonya, no? Que estàs allà a la terrasseta aquella tan mona i demanes un vi blanc i dius, amb un glaçó, i se't queda mirant així com dient, home, vols dir? I
1: home,
0: tu dius, bueno, doncs sí, em ve de gust, i ja està, i vinga, i sense complexos, clar que sí, estic molt d'acord amb això. No sé quina clienta és, però ja la pots aplaudir, de part meva ja la pots aplaudir.
1: Sí, sí, però li feia vergonya. Dic, no ha de fer vergonya, val més.
0: Sí, home, sí, sí.
1: Una bona copa, eh? Això sí.
0: Home, i tant.
1: Posem algú que vagi a fluir millor, però sí, si hem de posar aquell glaçonet, que no ens passi res, però gaudim bé.
0: Mm-hmm. Doncs, Astrid, no sé si vols afegir alguna cosa més. Avui, com que estem en trucada telefònica, estàs a la botiga.
1: Sí, no tinc el telèfon, no tinc el rellotge al davant. Vull
0: una
1: dir.
0: Mica de feina, encara ens queden 9 minuts, però entenem que esteu una mica enfeinats, tampoc us vull
1: sí,
0: treure molt de temps.
1: Sí, teníem un parell de repartiments, és allò que dius, va la cosa així, i avui era complicat sortir, perquè dius, ara ja estem preparant per servir una comanda, per tant, era allò de... era complicat de gestionar. Són coses al directe, no?
0: Mm-hmm. Totalment.
1: Ja
0: doncs, Astrid, una forta abraçada per tu, pel Pep i per tota la gent
1: igualment
0: del celler de Can Mata. Ànims amb aquesta calor i la setmana vinent seguim comentant aquí les activitats i també recomanant algun vi per la gent
1: sí,
0: que ens estigui escoltant.
1: I perquè no parem, eh? O sigui, encara que el tas de demà l'ajornem, el dilluns al vespre en tenim un altre,
0: sí, privat.
1: O sigui, animem a que la gent encara faci aquestes trobades.
0: I tant. Que les s'han de fer. I si
1: tant.
0: No, a casa, doncs aneu a buscar els vins
1: si
0: a la Can Mata
1: sí,
0: i a casa
1: sí.
0: Feu el que vulgueu, que per això és casa vostra.
1: I tant.
0: Molt bé, Astrid, una abraçada, cuida't molt.
1: Papa, que vagi molt
0: adéu,
1: bé.
0: Adéu.

5 minuts i escaig per arribar a les 12 del migdia. Fem una breu pausa musical i després us oferirem, com sempre, els butlletins de les hores en punt. Primer en Catalunya Ràdio, després amb Ràdio d'Esvern, amb les notícies de casa nostra, amb Mariona Sales. I a la tornada que tindrem, doncs, molt fàcil, fem un repàs a l'escaleta, fem un repàs al sumari d'avui. Avui us oferirem l'entrevista amb Colònies contra el Càncer, amb Clàudia Martorell, ja segon any doncs, que fem entrevista amb la bona gent d'aquestes colònies que donen un respir, no?, a aquests nens i nenes que o tenen càncer o tenen familiars amb càncer i que d'alguna manera donen un respir i doncs gaudeixen també de l'estiu d'aquesta manera tan especial. També parlarem de dermatologia, ho farem amb Verònica Ruiz, parlant doncs d'aquells consells, d'aquelles informacions que ens dona la nostra dermatòloga de capçalera. Important també seguir aquests consells al llarg de l'estiu. Avui parlarem de problemes dermatològics i freqüents en aquesta època estival i també de com tractar-los. I avui, encara no fa una setmana, però gairebé, de la mort de Bonnie Tyler, la recordem amb aquest It's a Heartache, aquesta cançó que, bé, doncs, ens trenca el cor, però alhora també ens agrada tant. Una cançó romàntica, per una romàntica de la música. Bonnie Tyler, aquí, a Ràdio d'Esvern.

Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia, us informa Joan Bota. Aquesta hora els bombers revisen una canonada de gas que s'ha trencat prop de les vies del tren entre Arenys de Mar i Canet, al Maresme. Això ha obligat a interrompre la circulació de combois i a confinar veïns de la zona. Anem cap allà, Marta Vallès.
2: Bon dia. La fuita de gas s'ha detectat en una obra que fa Adif a la zona residencial Estrella, que està tocada al municipi de Canet de Mar. S'ha confinat els veïns de 10 habitatges i també el càmping Toro Azul, que estan a primera línia de platja. S'ha interromput també la circulació de trens a la zona mentre els bombers fan les comprovacions. Això afecta les línies R1 i la RG1. Marta Vallès, Catalunya Ràdio, Arenys de Mar.
1: Més notícies, Natàlia Ramon.
3: La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, acaba de declarar com a testimoni davant del jutge del cas Leire. Santiago Pedraz l'ha interrogat per saber quina implicació tenia en relació a les maniobres del que s'anomena les clavegueres del PSOE. Última hora des de Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
4: Bon dia. Mitja hora ha estat davant del jutge la citat com a testimoni per saber si havia maniobrat amb aquestes acusacions amb Leire Díez i els seus col·laboradors per fer descarrilar algunes de les causes que afecten el PSOE. Acaba de sortir, ha dit que ell és veritat, coneixia Leire Díez, que ella li va oferir informació sobre fets, però que mai va fer res, mai va col·laborar perquè aquesta informació arribés enlloc.
1: Una cinquantena de persones s'han mobilitzat aquest matí a Sant Martí d'Empúries, a l'Alt Empordà, contra la presència de la família reial espanyola en el marc dels actes de celebració dels Premis Princesa de Girona. Anem cap allà, Fèlix Martín.
5: Hola, bon dia. L'accés al recinte arqueològic d'Empúries està blindat pels Mossos d'Esquadra, que han impedit el pas dels manifestants convocats per la Coordinadora Antimonàrquica i l'Assemblea Nacional Catalana. Els manifestants s'han posat amb una pancarta davant del cordó policial que els impedeix el pas. Des de l'Assemblea Nacional, el seu president, Josep Vila, insisteix en la idea que el rei Felip i la seva família no són benvinguts.
6: A cada visita del rei sortirem a dir que ni el reconeixem. Catalunya no té rei i Catalunya vol viure amb llibertat.
5: La visita ha provocat també el rebuig dels grups municipals de l'oposició a l'Ajuntament de l'Escala de Junts i Esquerra, on governa el PSC. Fèlix Martín, Catalunya Ràdio, Sant Martí d'Empúries.
3: Els britànics menors de 17 anys tindran aviat per defecte un toc de queda nocturn per TikTok, Instagram o YouTube, entre d'altres, segons els plans del govern del Regne Unit. La mesura complementarà la prohibició de les xarxes socials per als menors de 16 anys, anunciada el mes passat. Londres, Quim Oliveres, bon dia.
7: Hola, bon dia. El govern britànic proposa un toc de queda nocturn entre la mitjanit i les 6 del matí a les xarxes socials per menors de 16 i 17 anys, així com exigir a les empreses tecnològiques que els inhabilitin per defecte funcions addictives com fer scroll. També es preveuen controls sobre l'ús de chatbots d'intel·ligència artificial que obligaran els menors de 18 anys a fer pauses regulars quan els facin servir. Els usuaris, però, podran desactivar aquestes configuracions. La mesura complementarà la prohibició de les xarxes socials per als menors de 16 anys, anunciada el mes passat al Regne Unit. Quim Olivares, Catalunya Ràdio, Londres.
1: A partir del 27 de juliol ja es podrà demanar cita per vacunar-se de la grip i la Covid a la tardor als centres d'atenció primària. Aquest any la campanya de vacunació començarà el 5 d'octubre pels col·lectius més vulnerables i es farà especial incidència en la immunització dels mestres i professors. Departament de Salut, Mònica Mas.
8: Bon dia. Avançar la cita prèvia a l'estiu permetrà organitzar millor la campanya de vacunació als equips d'atenció primària i també a la població diana. A partir del 5 d'octubre, doncs, uns dies més tard de l'any passat, es començarà a vacunar a residències, persones més grans de 80 anys, nens i embarassades. I ja a finals d'octubre s'obrirà a la població més gran de 60 anys. Aquest any, com a novetat, es vol ampliar la cobertura, sobretot al personal docent. Esteve Fernández és el secretari de Salut Pública.
9: Mestres i professorat de secundària que pateixen l'impacte de la infecció perquè, com justament veieu abans, els nens són els que més s'infecten i són els que transmeten. No? Estem en converses amb el Departament d'Educació per poder veure com promocionar també la campanya entre els docents.
8: Mònica Mas, Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: Esport. esports, Ernest Macià.
10: Aquest vespre quedarà definida la final del Mundial de Futbol que juga diumenge a Nova York. Espanya és la primera finalista i va guanyar per 0-2 a França i el rival sortirà del partit que juguin avui Argentina i Anglaterra a partir de les 9 del vespre. Frenkie de Jong, el Barça, sotmetrà noves proves per determinar si la lesió que té al genoll és greu, que, recordem, una lesió que el podria deixar sense jugar molts mesos, potser fins i tot mitja temporada. Marc Casado deixa d'altra banda oberta la porta a marxar del Barça si s'escau en declaracions al tot costa de Catalunya Ràdio. D'aquí a un parell d'hores, l'Espanyol marxa cap a Nevat, a l'Empordà, per fer l'estatge durant 8 dies de pretemporada, fins al dia 22. Durant aquests dies jugarà amistosos, dos amistosos, aquest dissabte amb l'Olot i dimarts 21 amb el Pau. En bàsquet, Òscar Orellana, l'assistent de Xavi Pascual, acaba de fer pública una carta després de 21 anys d'agraïment al Barça, a l'afició i a la seva família. Acompanyarà Xavi Pascual en l'aventura a Dubai, equip de l'Eurolliga. I d'aquí a poca estona comença la 11a etapa del Tour, amb sortida des de Vichy, final a Nevers, en 161 quilòmetres, pràcticament plans, ideals pels velocistes. Tadej Pogacar surt reforçat al lideratge després de guanyar ahir l'etapa de muntanya.
0: Fins aquí les notícies.
11: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia, passen 6 minuts de les 12, us informa Mariona Sales Vilanova. L'Ateneu posarà en marxa a partir del 7 d'octubre un nou grup d'iniciació al Bridge, una proposta adreçada a les persones que vulguin aprendre aquest joc de cartes. Les sessions es faran cada dimecres de 11:45 a 13:45 i les inscripcions ja estan obertes. El nou grup oferirà classes d'aprenentatge del Bridge a les instal·lacions de l'Ateneu. Paral·lelament, el grup de nivell mitjà i avançat continuarà amb el seu horari habitual, també els dimecres a partir de 9:45 del matí. L'activitat és organitzada pel Club de Bridge de l'Ateneu, que amplia així la seva oferta formativa amb un nou grup destinat a persones que vulguin iniciar-se en aquest joc de cartes. Pel que fa a turisme, el Consorci de Turisme del Baix Llobregat impulsa aquest estiu la campanya El Baix Llobregat, som el teu estiu, que reuneix més d'un centenar d'activitats i experiències per descobrir la comarca. L'oferta, adreçada a tots els públics, inclou propostes de cultura, gastronomia, natura, aventura i platja i es pot consultar al web somelteuestiu.cat. La principal novetat d'enguany és la ruta Baixa al Baix Llobregat, Ferrocarrils t'hi porta, creada amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Amb el lema 10 parades, 10 experiències, la iniciativa promou el model de turisme sostenible i de proximitat per descobrir els principals atractius dels municipis de la línia Llobregat-Anoia. La campanya també inclou una àmplia oferta de gastronomia, patrimoni, activitats a l'aire lliure, festivals i festes populars, a més del sorteig d'una escapada per dues persones amb diverses experiències turístiques al Baix Llobregat, en què es pot participar a través del web de la campanya. I en economia, Sant Just ha tancat el mes de juny amb 486 persones en situació d'atur, una xifra que representa 15 persones més que el mes anterior i dos menys que fa un any. Tot i aquest increment, el municipi manté una taxa d'atur registral del 4,9%, una de les més baixes del Baix Llobregat. Per sexes, 291 de les persones aturades són dones i 195 són homes, amb una taxa d'atur del 5,8% entre les dones i del 3,9% entre els homes. Pel que fa a l'edat, el col·lectiu de més de 44 anys concentra la major part de l'atur, amb 322 persones, mentre que hi ha 120 persones d'entre 30 i 44 anys i 44 menors de 30 anys en situació d'atur. Al conjunt del Baix Llobregat, l'atur ha disminuït en 110 persones durant el mes de juny, situant-se en més de 30.000 persones aturades, amb una taxa del 7,2%. En comparació amb el mateix mes de l'any anterior, la comarca registra 942 persones aturades menys, un descens del 3%.

0: És una garantia escollir una empresa adherida al sistema arbitral de consum.
1: En cas de robatori o furt del mòbil, informeu l'operador, faciliteu-li el número d'e-mail i feu la denúncia als Mossos d'Esquadra.
0: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
2: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
3: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dóna't d'alta ara a envici.cat.
0: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. canalsalut.gencat.cat Generalitat de Catalunya.
4: Doncs jo no separo la brossa. Em fa mandra.
5: Tu sí?
4: Esclar.
6: Marcel, cada cosa on toca, eh?
5: Esclar.
7: Reciclar és massa evident per no fer-ho. Amb vasos de cartró i paper, el contenidor blau o el cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

0: 3 minuts passen d'un quart d'una del migdia. És moment d'entrevistar, en aquest cas, doncs, a Clàudia Martorell per parlar de les colònies contra el càncer. Una entrevista doncs, que ja és la segona vegada que realitzem aquí en aquesta emissora, en aquest magazín no, perquè la temporada passada la vam celebrar doncs, al magazín de tardes del Refugi. En aquest cas, doncs, avui tornem a posar-nos en contacte amb aquesta entitat, amb aquesta associació contra el càncer, i en aquest sentit més concretament amb la Clàudia, amb la qual doncs parlarem. Ella està en via telefònica, parlarem amb ella per descobrir en què consisteixen aquestes colònies contra el càncer i quin és el seu principal objectiu. Clàudia, bon dia.
1: Bon dia.
0: Benvinguda al programa. Com dèiem, fes-nos 5 cèntims d'aquestes colònies contra el càncer.
1: Mira, les colònies són una iniciativa que tenen una mica de carrera perquè fa 22 anys que es fan amb germans i 9 que s'han afegit també fills de persones que estan passant per un procés oncològic, i són unes colònies que estan adreçades a infants i adolescents entre 7 i 17 anys que han tingut, com us deia, doncs, algun pare, mare o germà o germana doncs, amb un càncer, no? Al final l'objectiu principal és poder-los oferir un espai, bueno, de lleure, convivència i de suport una mica emocional, no? Poder compartir amb gent que ha passat pel mateix viure, no? On puguin normalitzar i sentir-se acompanyats.
0: Ens explicaves a qui anaven adreçades aquestes colònies. Ens agradaria també preguntar-te per què és important oferir aquest tipus d'espai als infants i als adolescents.
1: Sí, al final el càncer, no?, afecta a tot el nucli familiar, no? No només al pacient, sinó a tot el nucli. Sovint quan apareix aquesta malaltia, tota l'atenció es centra, no?, en la persona diagnosticada, que també és molt necessari, però els menors a vegades poden quedar en segon pla, no? Llavors és important saber com profundament afectat pels canvis familiars, per les preocupacions, per la incertesa que molts cops també, no?, està en aquestes situacions, i poder-li oferir aquest espai, no?, aquesta manera de reconèixer també les seves pròpies necessitats i donar-li suport.
0: Uh-huh. Quines necessitats emocionals tenen els nens i nenes que conviuen amb el càncer d'un familiar, d'un germà, d'un pare, d'una mare, perquè també va una mica d'això, no?, aquestes colònies, és a dir, de fer aquest suport i d'aquest acompanyament emocional a aquestes persones doncs, que viuen el càncer des d'una altra perspectiva, que potser no el viuen des de la seva pròpia pell, que també n'hi ha casos, però ens agradaria també preguntar-te sobre aquest context, no?, aquestes necessitats emocionals que tenen aquests infants amb els que conviuen doncs, amb algun familiar amb càncer.
1: Sí, sobretot nosaltres ens centrem en dues vies, no? Primer, amb la part, no?, que els infants necessiten, que és la informació, no?, adaptada a la seva edat, sentir-se escoltats, poder expressar les seves emocions, no? Vull dir que això és una part que es treballa a les colònies, no?, i també des de casa, i també, no?, una segona línia que puguin ser nens, no?, nens i ja està, no? A casa, no?, pues sempre poden haver-hi, no?, situacions en què són fills de, són germans de, no?, i donar-los també el seu espai, no?, aquí amb grups d'iguals, no?, de nens que viuen la mateixa situació, no?, una mica serien aquestes dues vessants, tant aquest acompanyament emocional com també, no?, donar-los el seu lloc i que siguin ells, no?, el centre durant aquesta setmana almenys.
0: Uh-huh. Donar aquesta rellevància, aquesta importància, no?, a aquell infant que potser, doncs, no, per desgràcia, no pot ser el protagonista, no? No pot ser doncs, la persona, diguéssim, que a vegades doncs, ocupi aquella atenció que tant desitgen alguns infants, no?, perquè malauradament doncs, conviuen amb una situació complexa, amb una situació d'aquesta doncs, malaltia del càncer. I en aquest sentit doncs, entenc que una mica és el que volen aportar, no?, aquestes colònies, aportar allò que potser no troben en el seu dia a dia.
1: Exacte. Una mica el valor diferencial, no?, de les colònies, podríem dir que és aquest, no?, el contacte amb la resta d'infants que entenen perfectament la situació que estan vivint, no? Vull dir, quan escoltes converses, no?, dels nens entre ells, sense ser dirigides, no?, escoltes converses totalment naturals, no?, i espontànies sobre situacions viscudes que poden compartir sense haver d'explicar, no?, què suposa tenir algú malalt a casa, perquè la resta ja ho saben, no? Simplement poden compartir des de com es senten i des de com ho estan vivint ells, no?, amb gent que ho entén perfectament.
0: Mm-hmm. Clàudia, quan es programen aquest tipus de colònies, quan es treballa amb la programació d'aquestes estades, com s'equilibren aquelles activitats de lleure amb les de suport emocional durant l'estada?
1: Intentem el que deia, no, abans, intentem gestionar aquestes dues línies, no, que puguin ser nens i que puguin gaudir i disfrutar, no, amb totes aquelles activitats d'aventura, excursions, no, piscina, joc, dinàmiques, no, i paral·lelament també realitzen tallers tant de gestió emocional, que estan conduïts per professionals psicòlogues de l'associació, i també fem uns tallers de voluntariat per la ciència, on parlem una mica de, bueno, de totes aquelles afectacions que tenen, no, les coses del nostre voltant, el sol, els aliments, en el nostre cos, no, perquè ells també puguin aprendre des de la seva edat, no, una mica com funciona tot això. Llavors intentem equilibrar, no, tant aquestes activitats de lleure, d'activitats, amb aquest recolzament, no, també més emocional i més informatiu.
0: Parlaves ara de les psicòlogues. Quin paper tenen aquests professionals infantils durant les colònies?
1: Jo penso que són part de la clau, no, d'aquest projecte, d'aquest tema diferencial, no, amb altres colònies. Al final realitzen tallers, no, adaptats a totes les edats dels infants, des dels 7 fins als 17 anys, on poder, no, també observar, doncs, si hi ha necessitats que vagin sorgint, ajudar, no, als participants, no, els nens i nenes, a poder parlar, expressar-se. A vegades, no, sobretot als més petitonets, els costa més poder posar paraules, no, a les emocions que van sentint. Doncs durant tot aquest temps, no, durant les colònies, elles intenten anar fent, no, com aquests tallers per poder fer aquest acompanyament, no, al final, i que al final cada nen trobi el seu espai, no, dintre el grup i es pugui sentir segur i acompanyat.
0: Ja són molts anys celebrant aquestes colònies, treballant doncs, perquè es duguin a terme, i voldríem saber quins beneficis observeu en els participants després de compartir aquesta experiència amb altres infants que han viscut, doncs, situacions similars.
1: Sí, penso que sobretot potser el punt més important, no, és el que comentava, no, aquest poder compartir amb els altres, no, sentir-se menys sols, no, arriben a casa i expliquen, no, que han fet nous amics amb els que potser no han hagut d'explicar tot des de l'inici, com és, no, tota la situació que viuen, sinó que simplement han pogut expressar-se com es senten i què necessiten directament, no? També al final veiem molts infants que mantenen el contacte després de les colònies, no? Que al final això ajuda a reforçar, doncs, aquesta xarxa de suport entre iguals. I fins i tot, no, hi ha nens que demanen, no, poder repetir en colònies i s'acaben retrobant aquí, no, alguns infants, tot i que sempre intentem prioritzar, no, els que no han vingut mai, però si sobren places, doncs superoberts a que puguin repetir, no? Llavors això sempre, no, ens dona com aquest feedback de que funciona, no, i de que hi ha alguna cosa que s'està movent també, no, dins d'ells, si volen anar repetint any rere any.
0: Avui estem parlant d'aquesta novena edició de les colònies contra el càncer. Ho estem fent, doncs, amb Clàudia Martorell. Estem descobrint el desenvolupament d'aquestes colònies, els objectius del projecte, les activitats que realitzen i també el seu impacte en els infants i adolescents. Ara ja a punt de cloure, no, aquesta novena edició, ens agradaria saber quina valoració feu de la iniciativa i també quina resposta esteu rebent de les famílies.
1: Sí, ja dijous ja marxem, o sigui, demà ja, passen molt, molt ràpid. Les famílies, com sempre per ara, no, els anem trucant de tant en tant, no, per saber que està tot bé, no, i des de sempre molt agraïts, no, molt agraïts de que els infants puguin compartir aquest temps, no, i el que dèiem, no, que tinguin un espai per ells on ells siguin el centre, no, sobretot això, perquè molts pares també pateixen, no, de ser ells el centre, o de que un dels germans sigui el centre i els altres germans quedin, no, en segon pla. Aleshores, molt, molt, sempre molt agraïts, no? Les famílies sempre ens transmeten, doncs, que tornen més oberts, més tranquils, no? I amb la satisfacció aquesta d'haver conegut altres infants, no? Els que volen mantenir la relació.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs, ara sí, per anar cloent una mica aquesta entrevista, quin missatge voldríeu transmetre a les famílies que conviuen amb el càncer i que potser, doncs, no coneixen aquest recurs? I també, per edicions, doncs, properes, com poden informar-se d'aquestes colònies contra el càncer?
1: Doncs mira, crec que el punt clau seria dir-los, no, que demanar ajuda és una forma de cuidar-se a ells mateixos i a tota la família, no? Que el càncer, al final, el que dèiem, afecta a tota la família, i que els infants també necessiten, no, aquests espais on sentir-se escoltats, acompanyats, compresos. I si volguessin apuntar-se en anys següents, sempre a la pàgina web de l'associació anem penjant quan s'obren les inscripcions i penso que és el lloc més fàcil per poder-ho trobar.
0: Clàudia Martorell, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquí als estudis de Ràdio Desvern. Doncs estem també amb ganes d'emplaçar-vos a seguir endavant amb aquesta iniciativa i que doncs, l'any vinent, doncs, si tot va bé, tornar a contactar amb vosaltres i seguir informant l'audiència sobre aquesta iniciativa tan important pels nens, pels infants, pels adolescents i també per les famílies.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.

Doncs benvinguts i benvingudes de nou al Perdó Musical, l'espai on descobrim aquells artistes que tant ens agraden. I avui viatgem al cor del pop internacional per parlar d'un artista irrepetible. Avui parlem de Madonna, coneguda com la reina del pop des dels anys 80 i fins avui ha trencat motlles amb la seva música, el seu estil i la seva capacitat de reinventar-se.

I comencem parlant dels seus orígens i també de les primeres passes. Madonna Louise Ciccone va néixer l'any 1958 a Michigan i es va traslladar a Nova York a finals dels 70 per perseguir el seu somni artístic. El 1983 va publicar el seu primer disc, Madonna, que ja contenia doncs èxits com Holiday i que també doncs aviat es va convertir en un fenomen mundial.

i estem escoltant ja el seu segon àlbum, Like a Virgin. De fet, concretament, estem escoltant la cançó que dona títol a aquest àlbum de l'any 84. La va catapultar, de fet, aquest segon LP a l'estrellat amb una barreja de provocació i magnetisme escènic. Aquesta cançó, Madonna, va poder revolucionar l'escena pop i es va convertir en un símbol de llibertat i d'empoderament.

I marxem ara a parlar de l'època daurada i dels grans èxits, perquè durant els anys 80 i 90, Madonna va publicar discos icònics com True Blue, el 1986, Like a Prayer, el 1989, i Ray of Light, en aquest cas, el 1998. Cançons com Papa Don't Preach, Like a Prayer o Frozen mostren la seva versatilitat combinant pop, electrònica i missatges socials i espirituals.

Doncs aquesta cançó, Like a Prayer, que estem escoltant ara aquí a Ràdio d'Esvern, és un clar exemple de l'èxit musical de Madonna, com combinava aquesta música gairebé religiosa amb doncs, aquest pop que tant l'ha identificat al llarg de la seva carrera. Cada etapa de Madonna, però, ha estat una reinvenció, perquè ella s'ha anat reinventant i també ha anat trobant un estil propi dins de cada etapa. Tant la seva imatge com la seva música han marcat tendència i han influït generacions d'artistes. I és que si ara parlem dels reconeixements i del llegat, ho volem fer amb una nova cançó que descobrim de l'artista. Això és Frozen.

I per obrir aquest bloc, doncs volíem escoltar aquest Frozen de Madonna, que arribarà a Ràdio d'Esvern a la Rambla, el Perdó Musical. Madonna, de fet, és una de les artistes més venudes de tots els temps i és per això també que avui li hem volgut dedicar a aquest espai. És una de les artistes més reconegudes a nivell mundial i amb més de 300 milions de discos venuts arreu del món. Ha guanyat 7 premis Grammy, un Globus d'Or com a actriu i també ha estat inclosa al Rock and Roll Hall of Fame. A més, les seves gires com Blown Ambition i Sticky and Sweet Tour són referents en les espectacle musical.

I com contrasta aquest Frozen que tenim de fons ara amb la propera cançó que escoltarem, una de les seves cançons més emblemàtiques i ballables, continua sent aquest Vogue que sona a continuació aquí, a Ràdio Desert.

Doncs com dèiem, aquest bou que també va popularitzar el moviment de la comunitat LGTBI i la cultura Ballroom, en aquest cas doncs, és la cançó que estem escoltant en aquests instants. En Vogue, Madonna va unir música, moda i reivindicació, demostrant que el pop també podia ser art i cultura. I marxem al meu espai preferit, les curiositats i també aquelles coses doncs, que potser han estat una mica reservades per, diguéssim, aquells que són veritablement fans de Madonna i que en aquest cas avui doncs, volem exposar també aquí al Parador Musical. Sabies que Madonna va començar com a ballarina abans que cantant? Dèiem, no?, que va iniciar la seva carrera doncs molt jove i en aquest cas ho va fer com a ballarina. O que parla perfectament francès i italià. És doncs una persona que se li donen força bé les llengües. També és empresària, directora de cinema i activista en causes socials. El seu impacte cultural és immens i avui encara continua en actiu amb noves gires i nous projectes. Per acomiadar-nos, escoltarem una de les seves cançons més alegres i universals, el Hang Up, un tema que va tornar a situar-la en número 1 amb més de 40 països. Gràcies de nou per escoltar el Parador Musical, aquest espai doncs, que de tant en tant s'acosta a la Rambla i que d'alguna manera també ens acosta a aquests grans èxits. Avui hem fet un viatge per la carrera d'un artista que ha redefinit el pop, Madonna. Ens retrobem aviat amb més música i més històries.

0: Smooth Jazz.
1: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, l'smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau. 100% música relaxant. Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda. Smooth Jazz Club. T'hi esperem.
2: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza el 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.
3: Tots els marroquins roben.
4: Els treuen treballs.
5: Com a trans, ja et veuen com un monstre.
6: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
7: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
8: Una soledat. La gent gran.
9: Són gent que roben.
10: Parà, sí, marimatxo. Estic
11: solo.
12: Terroristes.
13: Parà, sí, matant.
14: Tot això és odi. Aturem-lo.
15: Campanya impulsada per la taula d'entitats del tercer sector de Catalunya amb el suport de Ràdio Desvern. A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Dualden, Torreblanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.
16: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: passen ja gairebé 2 minuts de 3:15 del migdia. Marxem a l'últim espai d'avui dimecres. Parlem de dermatologia, ho fem amb la Verònica Ruiz, la nostra dermatòloga de capçalera, que ja la tenim al telèfon. Verònica, bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Què tal? Com esteu?
0: Molt bé, benvinguda al programa. Una setmana més, avui, amb l'últim espai de la temporada.
1: Sí, l'última sessió per estiu.
0: Exacte, ens fa una mica de pena, però també ens fa il·lusió, perquè això vol dir que hem aguantat el repte, que era portar la dermatologia, portar aquests consells a tota l'audiència al llarg de la temporada. Ho hem aconseguit. Vam començar amb aquella entrevista a principis de temporada. Et va agradar això de la ràdio, que la ràdio enamora, jo sempre ho dic, i
1: sí,
0: t'has quedat amb nosaltres, i mira, nosaltres molt contents i agraïts de que ens puguis oferir també aquest servei.
1: Sí, no, moltíssimes gràcies, al contrari, moltíssimes gràcies a vosaltres. La veritat és que encantada i estic molt a gust cada vegada que parlo amb tu, amb vosaltres.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs vinga, posem fil a l'agulla. Avui parlem de problemes dermatològics freqüents a l'estiu i com tractar-los. Primera pregunta ineludible, quins són els problemes dermatològics més freqüents en aquesta època de l'any?
1: Clar, sí, l'estiu és l'època de l'any que apareixen més consultes dermatològiques, uh-huh. I no només parlem de cremades solars, no? que seria la qüestió més freqüent, no? El problema més freqüent, sinó que la calor, la humitat, l'aigua, la suor, l'exposició més gran a l'exterior, no? Afavoreixen nombroses malalties cutànies, no? La immensa majoria de caràcter lleu. Però la majoria d'aquests problemes es poden previndre en mesures senzilles i, bueno, si et sembla, podem parlar d'algunes d'elles.
0: Perfecte, comencem. Quines són les mesures que ens recomanes, Verònica?
1: Mira, per exemple, la cremada solar, no? Que hem dit que és el problema per excel·lència més freqüent, no? de l'estiu. Bueno, no només és una vermellor, no? Cada cremada sabem que augmenta el risc de càncer de pell. I què podem fer quan tenim una cremada? Doncs

0: valoració per part d'un metge.
1: Mm-hmm. Molt bé, doncs important aquesta valoració, que els metges doncs també diguin la seva, perquè en aquest sentit els problemes dermatològics doncs a vegades, Verònica, passen en segon pla, no? És com que d'alguna manera diem, ah, bueno, no, és una cremada, no passa res, no? I a vegades doncs hem de tenir en compte que bé, doncs aquests dies que l'exposició amb el sol és àmpliament més elevada que en qualsevol altra època de l'any, doncs no deixar-ho per a últim moment, no? El fet de posar-nos crema solar, que moltes vegades és allò de dir, bueno, ara com que no pica massa el sol, no m'hi poso, no? O ja quan arribi a la platja em poso la crema.
0: Clar, no, hem de tenir en compte com que el principal per evitar la cremada és la prevenció, no? Aplicar un bon filtre, mínim del 50, sobretot entre 20 i 30 minuts abans d'exposar-nos al sol, reaplicar-ho cada cert temps, sobretot si ens banyem, suem, no? Perquè es perd l'eficàcia d'aquest filtre solar que ens hem aplicat, fer servir, ja sabem, roba, barret, ulleres de sol i, sobretot, importantíssim, no? Evitar les hores centrals del dia en èpoques d'estiu, juliol, agost, no? Que el sol és fortíssim. I ara, encara més, no? Que estem patint les onades de calor, doncs evitant, en la mida de lo possible, aquestes hores centrals del dia entre 12 i 4 o 5 de la tarda.
1: Mm-hmm. Doncs sí, molt important evitar aquestes hores centrals en les quals doncs, ens podem cremar més i també, doncs, com deia la doctora, intentar fer servir ús d'aquestes cremes, d'aquests protectors, sobretot al cap també portar una gorra, portar alguna cosa que ens protegeixi, no? Que tot i que estem parlant d'un tema més capilar, un tema més del cap, també és important perquè també hi ha pell al cap, no? Vull dir, al final també.
0: Clar.
1: Això és importantíssim, que moltes vegades oblidem, ens pensem que el cabell ja fa la seva tasca, però sota el cabell també tenim doncs la pell, tenim tot el cuir, no? El cuero cabelludo em surt en castellà, però en aquest sentit també hem de tenir en compte, no? que això doncs és un factor important i que aquí es poden venir doncs les insolacions, podem també passar una mala estona.
0: Totalment, sí, ens oblidem, no? Protegir-nos el cap i el sol doncs arriba d'igual manera, no? Tot i que tenim cabell, hi ha persones que no, però les que tenim cabell doncs encara arriba també, no? El sol, i de fet molts càncers de pell apareixen al cuir pilós, no? Per la radiació ultravioleta doncs, que s'ha acumulat al llarg de tota la vida, o sigui, molt important protegir-nos també el cap, no?
1: I encara més aquella gent doncs, que no té cabell, no? Aquelles persones que tenen calvície doncs, o problemes capilars, també protegir-se encara més per no tenir doncs, cap ensurt aquest estiu.
0: Totalment, sí, mm-hmm. Sí.
1: Alguna cosa més que vulguis destacar? Parlàvem d'aquests consells. Seguim avançant
0: sí,
1: una mica,
0: doncs,
1: també.
0: Doncs mira, per exemple, una altra qüestió, una altra malaltia, no? Una altra condició que és molt freqüent és, per exemple, els fongs o dermatitis irritatives per la suor, el frec, no? A zones de plecs, no? Que normalment doncs, pot sortir a les axelles, a les ingles, sota el pit, no? A la cara interna de les cuixes. I aquí juguen factors, doncs, suor, fricció, l'exercici, no? Freqüent. Aquí el més important per previndre seria intentar mantenir en la mida del possible la pell, la zona ben seca, no? Fer servir roba transpirable, inclús si es presenta de forma freqüent o es fa exercici de forma freqüent, inclús pot ajudar-nos a fer servir alguna crema barrera que porti òxid de zinc, no? Que aquestes cremes barreres que el que fan no és actuen principalment com un protector físic de la pell, evita, no? La illa de la humitat, la fricció i els agents irritants, no? I clar, si la humitat, aquesta dermatitis irritativa evoluciona, no? I aquesta humitat es manté, doncs el que podem tenir a continuació són fongs, no? Que afavoreixen la humitat, afavoreixen el creixement de fongs i aquí ja doncs, haurien de fer servir doncs altres agents, no? Pues cremes antifúngiques o inclús algun tractament antifúngic de forma oral, no? Haurien de consultar amb un metge.
1: Mm-hmm. Molt bé, doncs també fent repàs d'aquesta prevenció que és tan important i de totes aquelles dificultats, problemes dermatològics que es poden donar en aquest estiu, un estiu calorós, Verònica, un estiu en el que, doncs, si estem aquí a casa nostra, a Barcelona, no? A la província de Barcelona, important també aquesta humitat que també afecta la nostra pell, no? Aquesta humitat a l'estar al contacte també amb el mar,

0: no? Que d'alguna manera aquestes calors doncs, també ens poden irritar més la pell i per aquelles persones que tenen sensibilitat a la pell doncs, tampoc ho passen molt bé durant l'estiu.
1: Totalment, totalment. I bueno, són especialment freqüents, no?, en aquestes èpoques, pues per la humitat, per la suor, no?, per la, bueno, per les piscines, no?, gimnasos, fer servir calça tancat, doncs és freqüent doncs, aquestes infeccions superficials, no?, pels fongs, peu d'atleta, no?, entre els dits dels peus, els fongs a les ingles. I llavors aquí la clau és intentar mantenir la pell ben seca quan sortim de la piscina, del gimnàs, quan fem exercici, dutxar-nos, mantenir la pell ben seca, no compartir tovalloles i sobretot roba transpirable també, no? Són consells d'estiu que són molt útils per evitar aquestes dermatitis irritatives i que aquesta dermatitis evolucioni cap a una infecció pel fong, no?
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs 5 minuts per cloure el nostre magazín d'avui. Verònica, alguna cosa que se'ns hagi quedat al tinter? Alguna cosa que haguem de destacar abans de tancar aquest últim espai de dermatologia de la temporada?
1: Doncs mira, si et sembla, jo crec que una cosa molt útil pels nostres oients és fer alguna recomanació perquè preparin alguna petita farmaciola dermatològica de viatge, no? Quan se'n vagin de viatge de turisme. Per exemple, imprescindible, no?, un filtre solar de mínim del 50, del factor del 50, resistent a l'aigua. Si no només pogués portar un producte, seria, jo diria, el protector solar. Després poden portar una crema hidratant reparadora que ajudarà, no?, a qualsevol, doncs, per una cremadeta, una irritació, pell seca, passeres acondicionats, per exemple, no? Sempre és, va bé i és una base per portar al nostre botiquín, no? Podem portar també alguna cremeta antiinflamatòria, tipus corticoide, no?, per encara, doncs, desinflamar doncs una dermatitis o una cremadeta. Per les picades o si és una dermatitis que pica molt, podem fer servir pues, o podem portar un antihistamínic oral, no?, que no farà cap mal i ens pot ajudar en un moment determinat. I després també un bon antisèptic, per exemple una clorexidina preferiblement, no?, per netejar petites ferides, petites bullofes obertes, no?, i evitar que s'infectin. I també un repel·lent d'insectes, no? Perquè ara les picades per mosquits, no?, o per altres bitxos, doncs són molt freqüents, sabem, no? I un repel·lent doncs ens pot ajudar també en aquest sentit.
0: Mm-hmm. Aprofito, ja que ens queda una mica de temps, aprofito la benentesa, sí, perquè jo aquest estiu faig el Camino de Santiago i
1: sí,
0: m'estan mirant molts vídeos, Verònica, pel tema dels peus, sí, del calçat, i jo ja m'he mirat un bon calçat,
1: sí,
0: tal.
1: Sí.
0: Però clar, tinc molta por del tema de les bullofes. Com ho faig si em surt una bullofa a la meitat del Camino de Santiago i com detectar una bullofa d'aquelles que em poden fer mal o d'aquelles que potser doncs, poden passar una mica més desapercebudes?
1: Doncs si és una bullofa superficial, no?, i que fa mal posar malrosament amb el propi calçat quan camines, l'important és que amb un antisèptic, una clorexidina, per exemple, doncs puguis desinfectar bé la pell. Si no tens un ambient suficientment estèril, si pots apropar-te doncs, a algun centre mèdic, no?, que tinguis a prop, doncs perquè t'ho facin, no? Però si tens el material suficient, amb un antisèptic i una agulleta desinfectada, per exemple, doncs te la pots punxar i després cobrir aquesta bullofa, no?, per evitar doncs, que el rosament es mantingui. Si no tens un ambient estèril o no pots aconseguir-ho, doncs apropar-te al centre mèdic més proper perquè t'ajudin, no?, i que no tinguis aquest problema de forma continuada mentre estàs fent, no?, el Camí de Santiago. Aquesta seria la meva recomanació i sobretot hi ha uns apòsits ja preparats que estan que són més siliconats, no?, que són més protectors que bueno, que t'ajudaran davant del fregament amb el calçat i t'ajudaran a curar bé aquesta zona de bullofa.
0: Doncs m'ho apunto. Moltíssimes gràcies, Verònica Ruiz, per aquesta recomanació. I res, ara sí, ens acomiadem d'aquest espai, últim espai de la temporada. Esperem la temporada vinent seguir ampliant més informació, apropant aquests consells dermatològics a tota l'audiència de Ràdio Desvern.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres, que tingueu un molt bon estiu i ens veiem a la tornada.
0: Una abraçada, bon estiu.
1: Una abraçada, bon estiu.
0: I fins aquí la Rambla d'avui. Moltíssimes gràcies a tota la gent que ha fet possible el programa d'avui, dimecres 15 de juliol del 2026. Us ha estat parlant Daniel Martínez i, com sempre, demà, de 10 a 1, tornem a estar aquí, a Ràdio Desvern. Que sigueu molt feliços. Adéu-siau.

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: Obertes les inscripcions per un nou grup per iniciar-se en el Bridge a l'Ateneu de Sant Just. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 15 de juliol. Us informa Mariona Sales Vilanova.

0: Tot seguit repassem la resta de titulars. El Baix Llobregat desplega una campanya amb més de 100 propostes per aquest estiu, amb la novetat Baixa el Baix Llobregat. L'atur augmenta lleugerament a Sant Just durant el mes de juny. El municipi registra 486 persones aturades, amb 15 més que el maig, tot i mantenir una taxa d'atur del 4,9%, una de les més baixes del Baix Llobregat. Ja estan a la venda els tiquets del Quina Barra de la Festa Major de Sant Just. El Correbars dels Dimonis se celebrarà el 31 de juliol. L'Ateneu posarà en marxa a partir del 7 d'octubre un nou grup d'iniciació al Bridge, una proposta adreçada a les persones que vulguin aprendre aquest joc de cartes. Les sessions es faran cada dimecres de 11:45 a 14:45 i les inscripcions ja estan obertes. El nou grup oferirà classes d'aprenentatge del Bridge a les instal·lacions de l'Ateneu. Paral·lelament, el grup de nivell mitjà i avançat continuarà amb el seu horari habitual, també els dimecres, a partir de 10:45 del matí. L'activitat és organitzada pel Club de Bridge Ateneu, que amplia així la seva oferta formativa amb un nou grup destinat a persones que vulguin iniciar-se en aquest joc de cartes. El Consorci de Turisme del Baix Llobregat impulsa aquest estiu la campanya El Baix Llobregat, som el teu estiu, que reuneix més d'un centenar d'activitats i experiències per descobrir la comarca. L'oferta, adreçada a tots els públics, inclou propostes de cultura, gastronomia, natura, aventura i platja i es pot consultar al web somelteuestiu.cat. La principal novetat d'enguany és la ruta Baixa al Baix Llobregat, Ferrocarrils t'hi porta, creada amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Amb el lema 10 parades, 10 experiències, la iniciativa promou un model de turisme sostenible i de proximitat per descobrir els principals atractius dels municipis de la línia Llobregat-Anoia. La campanya també inclou una àmplia oferta de gastronomia, patrimoni, activitats a l'aire lliure, festivals i festes populars, a més del sorteig d'una escapada per dues persones amb diverses experiències turístiques al Baix Llobregat, en què es pot participar a través del web de la campanya. Sant Just d'Esvern ha tancat el mes de juny amb 486 persones en situació d'atur, una xifra que representa 15 persones més que el mes anterior i dos més que fa un any. Tot i aquest increment, el municipi manté una taxa d'atur registral del 4,9%, una de les més baixes del Baix Llobregat. Per sexes, 291 de les persones aturades són dones i 195 són homes, amb una taxa d'atur del 5,8% entre les dones i del 3,9% entre els homes. Pel que fa a l'edat, el col·lectiu de més de 44 anys concentra la major part de l'atur, amb 322 persones, mentre que hi ha 120 persones d'entre 30 i 44 anys i 44 persones menors de 30 anys. Al conjunt del Baix Llobregat, l'atur ha disminuït en 110 persones durant el mes de juny, situant-se en 30.653 persones aturades, amb una taxa del 7,2%. En comparació amb el mateix mes de l'any anterior, la comarca registra 942 persones aturades menys, un descens del 3%. Sant Just d'Esvern ja es prepara per una de les cites més emblemàtiques de la Festa Major 2026, el Quina Barra. Organitzat per la Colla de Dimonis de Sant Just, aquest correbars itinerant tindrà lloc el pròxim divendres 31 de juliol a partir de les 6 de la tarda, oferint un recorregut que omplirà els carrers de música, tapes i bon ambient. L'itinerari d'enguany recuperarà el format de 6 parades, una més que l'edició anterior, per fer la ruta més dinàmica. El recorregut s'iniciarà a la plaça de la Pau, on es farà l'intercanvi d'etiquets, i continuarà pel Centre Cívic Salvador Espriu, el carrer Anselm Clavé fins a la Sala, la plaça de Verdaguer, el parc de Can Sagrera, i finalitzarà l'esplanada de la Bonaigua, concretament a la barraca de Dimonis. L'activitat compta amb una forta implicació de les entitats locals. L'Esplai, la Sala, la CEA Jove i Bandandarà col·laboraran activament en la gestió dels diferents punts de servei. Segons expliquen els membres de Dimonis, l'ajuda de les entitats és molt important. És una activitat del poble, pel poble, que agraeixen molt fortament.
1: Com bé has dit, comencem a la plaça de la Pau. Començarem sobre les 6 de la tarda a fer l'intercanvi d'etiquets i després anirem direcció al Centre Cívic Salvador Espriu. Seguirem pujant pel carrer Anselm Clavé fins al punt de la Sala. Pujarem cap a plaça Verdaguer. Seguirem per on estaven els Joaníbols, que crec que es diu Parc Can Sagrera, si no m'equivoco ara, i acabarem a la barraca de Dimonis. Aquest any, com bé heu pogut comprovar, doncs són 6 punts, a diferència de l'any passat que eren 5, ho hem aguantat una parada, per així fer-ho més,
2: sí, més dinàmic
1: i tornar al que fèiem abans, que eren 6 punts. Tot això, deixa'm dir, acompanyat de l'Esplai, la Sala, CEAS i Bandandarà, que en guany aquesta edició ens estan ajudant a tirar endavant el Correbars, ja que és molt important també doncs, la participació de les entitats i ho agraïm molt fortament des d'aquí, que ens ajudin a tirar endavant l'activitat.
0: La temàtica escollida per aquesta edició farà viatjar els participants fins a Jamaica. L'esdeveniment estarà totalment ambientat en aquest país i comptarà amb la música en directe de la xaranga Trastocats, que ja va participar amb èxit en l'edició anterior.
1: Doncs els recomanaríem que vinguin amb molta energia, ja que, com hem dit, aquest any tornem a portar xaranga, que durant uns anys es va caure, però l'any passat ja vam tornar-hi, i
2: sí,
1: aquest any...
2: Sí, per això portem la xaranga de Trastocats, que l'any passat ens va agradar moltíssim com ho vam fer. Bueno, jo vaig contactar amb ells perquè jo soc una mica músic i em van agradar molt com ho van fer i és molt fàcil treballar amb ells perquè tant la comunicació com tot va ser excel·lent i doncs vam contactar amb ells i els vam tornar a agafar per aquest any i res, també els hi vam explicar una mica la temàtica.
1: Exacte, i la següent cosa que anava a dir és també si volen fer l'experiència completa, que em sembla que hi ha gent que personalitza samarretes i
2: sí,
1: coses així. La temàtica d'aquest any, viatgem a Jamaica.
2: Redoble.
1: Viatgem a Jamaica, estarà molt ambientat en això, per això sí, he escoltat les cançons abans, Flow Jamaica, abans que comencessin l'entrevista.
2: Exacte. Mm-hmm.
1: I exacte, doncs això, que controlin també, si volen sí, aigua o alguna
2: cosa. Sí, sí, molt de seny, però també molta rauxa.
0: L'organització ha posat a la venda un total de 400 tiquets per un preu de 13 euros de forma anticipada als establiments de Ciabatta de Sant Just, al carrer de la Indústria, al carrer Reial, al carrer Nord i al carrer Verge dels Dolors. S'ha de pagar en efectiu. I el mateix dia de l'activitat se'n vendran 50 més a la plaça de la Pau per 15 euros a partir de 6:15 de la tarda, amb un màxim de 5 tiquets per persona. El tiquet inclou 6 cerveses i 4 tapes. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. Els mercats de Sant Just adaptaran els seus horaris durant els mesos d'estiu amb motiu de les vacances del mercat municipal i dels paradistes dels mercats ambulants. Del 10 al 24 d'agost, el mercat municipal romandrà tancat per vacances, mentre que durant els mesos de juliol i agost també s'aplicaran horaris especials en alguns dies de la setmana. Pel que fa al mercat municipal, els dimarts a la tarda les parades obriran voluntàriament de 5 a 8 durant el juliol, mentre que a l'agost romandran tancades. Els divendres a la tarda les parades també obriran voluntàriament fins a les 8 del vespre durant el juliol, però no prestaran servei a les tardes d'agost. A partir de l'1 de setembre, el mercat recuperarà el seu horari habitual d'obertura els dimarts i divendres a la tarda. Els mercats ambulants a la plaça Camoapa, els dimecres, i de Julià Quiet, els dissabtes, també registraran vacances de diverses parades durant els mesos de juliol, agost i principis de setembre. Les afectacions inclouen establiments de roba, alimentació, fruita i verdura, plantes, formatges i artesania, en períodes de tancament específics per cada parada. Sant Just d'Esvern ja ho té tot a punt per celebrar la Festa Major del 2026, que tindrà lloc del 29 de juliol al 6 d'agost. La celebració d'enguany es presenta amb una programació molt diversa, coordinada per l'Ajuntament i el teixit associatiu local, amb l'objectiu d'arribar a tots els públics i edats. Una de les principals novetats d'aquesta edició és la creació d'una nova coordinadora de festes, una iniciativa que sorgeix del relleu generacional i que busca aglutinar el màxim nombre d'entitats i de ciutadans a títol individual. Segons ha explicat la regidora de Cultura, Eva Miñarro, en una entrevista a Ràdio d'Esvern, aquesta comissió neix amb la voluntat de dissenyar propostes de format més proper i participatiu.
3: De fet, pel que ens comenten els que estan portant tot aquest tema, ells els que volen és representar a la major part d'entitats que es pugui i inclús a ciutadans en concret que es vulguin apropar a aquesta coordinadora i que vulguin aportar les seves idees i la seva feina per poder portar a terme tota una sèrie d'activitats. Llavors, ells tenen aquesta iniciativa que, com ens diuen, és representar la major part d'entitats i de persones del poble. Per tant, ara, pel que sabem, segurament no totes les entitats ni totes les persones han tingut l'oportunitat encara, no?, d'apropar-se, perquè és un naixement, no? És una cosa que és nou, i aquest any hem fet el que hem pogut, amb reunions tant amb la coordinadora com les reunions que fem normalment amb l'Ajuntament i les entitats, i a veure com funciona tot.
0: La millora de la situació de sequera permetrà enguany recuperar activitats molt esperades pel públic infantil, com els tobogans d'aigua i la Festa de l'Aigua, que havien estat cancel·lats en edicions anteriors. A més, la cultura popular tindrà un pes destacat durant tota la setmana, amb actuació de gegants i cercavila durant el pregó, la tradicional ballada del dia 6 d'agost a l'interior de l'església, la passejada de Festa Major i el berenar de gent gran amb reconeixement a les parelles que compleixen 50 anys de casats. El tret de sortida oficial el donarà Soledat Sans i Serafini, fundadora del Carrau Blau, qui serà la pregonera d'enguany des del balcó de Can Ginestar. Minyarro ha destacat que és una figura clau en la història del municipi, reconeguda per diverses generacions pel seu compromís amb l'art i la convivència. La programació musical comptarà amb propostes variades des de la nit de barraques a l'esplanada de la Bonaigua, amb el Poni Pissador com a cap de cartell, fins a la festa dels anys 80, tallers de salsa i la nit de música electrònica impulsada pel col·lectiu El CUP. L'Ajuntament refermarà la campanya de prevenció Tinguem la Festa en Pau, amb punts segurs i la carpa de salut a les zones de concerts.
3: Aquest any, i com gairebé tots els anys, el nostre lema és Tinguem la Festa en Pau. Tindrem, com sempre, els punts segurs, festes segures i respectuoses, als diferents punts on es celebraran els concerts. També tenim la vela de salut a barraques i als concerts, que es trobarà una carpa on es sensibilitza sobre el consum d'alcohol i les drogues. I enllaço amb la campanya que hi haurà, que es titula No venem alcohol als menors, som exemple, perquè l'alcohol afecta el desenvolupament dels i les adolescents i ens preocupem per la salut dels joves. Per altra banda, també és important que totes les persones amb la targeta Cuida'm, que això a vegades, com queda amb lletra petita, no es llegeix al programa, les persones que tenen la targeta Cuida'm tindran preferència a la cua de les activitats que es realitzin.
0: Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. El Casal de Joves organitzarà un campionat de pickleball el pròxim 21 de juliol, una activitat gratuïta adreçada a joves d'entre 12 i 25 anys que es durà a terme de les 7 de la tarda a les 9 de la nit a la Sala Utopia. La proposta vol apropar aquest esport emergent als participants, tant si ja el practiquen com si s'hi volen iniciar. El campionat oferirà als assistents l'oportunitat de descobrir el pickleball, un esport que combina estratègia, rapidesa i dinamisme en una jornada pensada per fomentar la participació i la pràctica esportives entre els joves. L'activitat és oberta tant a qui vulgui participar amb amistats com a qui s'inscrigui individualment. Segons ha informat el Casal de Joves, la jornada combinarà partits, competició amistosa i bon ambient. La secció excursionista de l'Ateneu Sant Justenc, la SEAS, ja ha posat en marxa una nova edició del seu tradicional concurs fotogràfic, un certamen que enguany arribarà amb el format digital totalment consolidat. Totes les persones interessades, siguin o no sòcies de l'entitat, tenen temps fins al pròxim 15 de setembre per presentar les seves imatges a través del web oficial de l'entitat. Com és habitual, la temàtica del concurs gira entorn de tres eixos fonamentals: l'excursionisme, la muntanya i la natura. Segons ha explicat Felip Linares, membre de la SEAS, en una entrevista a Ràdio d'Esvern, la intenció de la iniciativa és recollir les instantànies que els amants de la muntanya capturen durant les seves sortides i rutes per llocs com els Pirineus o els Alps.
4: Doncs bé, el concurs fotogràfic és una activitat que ja porta més de 25 anys de solera i la fem sempre coincidint amb l'inici del curs de les activitats de muntanya. De fet, la iniciativa el que pretén és que els socis, inicialment i ara està obert a tothom, puguin presentar, puguin ensenyar les seves fotos relacionades amb el món de la muntanya, amb el món de la natura. I per això doncs, el que fem és proclamar que el concurs i demanar que la gent presenti les seves fotografies amb el fi de poder finalment fer una exposició que reculli tot el millor que sabem fer en fotos i que també expressi els llocs on normalment ens movem, no? Que solen ser per les muntanyes, Pirineu, Alps, també a vegades d'Amèrica, en fi, una iniciativa molt maca.
0: Per participar-hi cal tenir en compte els requisits de presentació, que és que es poden presentar 3 fotografies màxim per participant, les imatges han de ser en format digital amb un pes màxim de 10 megabytes cadascuna, S'accepten fotografies tant en blanc i negre com en color i en qualsevol tipus d'enquadrament i la presentació s'ha de fer sota un pseudònim per garantir que el jurat no conegui la identitat dels autors.
4: És cert que d'ençà que vam canviar la modalitat al format digital, a part d'això, que fa més fàcil que la gent pugui participar, també hem millorat, crec jo, els canals de difusió. Llavors arriba més gent i de fet s'ha notat perquè entre una cosa i l'altra la participació ha augmentat moltíssim. Pensar que a l'última edició, com fèiem amb el format clàssic de presentar les fotos impreses, no arribava a 20 les persones que s'hi presentaven, i amb l'última edició de l'any passat vam arribar pràcticament a les 40. D'ençà que tenim fem el concurs amb el format digital, es poden presentar 3 fotos com a màxim per participant, i malgrat que mai tothom presenta 3 fotos, però ens acostumem a un ratio de 3 fotos per participant, o sigui que l'any passat vam estar a prop de les 120 fotos. Molta feina pel jurat.
0: Un jurat format per 5 membres avaluarà de forma individual cada obra basant-se en 3 criteris: la creativitat o impacte visual, la tècnica i l'enquadrament. Les 30 millors fotografies, a criteri del jurat, s'imprimiran i s'exposaran a la Sala Piquet durant un mes. Pel que fa als guardons econòmics, el certamen preveu diferents categories amb premis en metàl·lic: 150 euros a la millor fotografia, 100 euros a la segona millor fotografia, 100 euros a la millor fotografia d'excursions a les CEAS i 100 euros al Premi del Públic, que es farà per votació popular. L'entrega de premis es farà en el marc del tradicional sopar de motxilla, l'esdeveniment de retrobada que serveix com a tret de sortida del nou curs per les diverses seccions excursionistes de l'Ateneu. Totes les bases detallades i el formulari d'inscripció es poden consultar al lloc web ateneudesvern.cat/CEAS. De moment podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern. L'Institut estrenarà una nova etapa amb un nou equip directiu, format per Marta Jansana Borrajo com a directora, Pilar Fuster com a cap d'estudis, Josep Domènech com a secretari i Patrícia Cànovas com a coordinadora pedagògica. El nou equip assumeix la direcció del centre amb l'objectiu de donar continuïtat al projecte educatiu i impulsar noves línies de treball. En una carta adreçada a les famílies, la nova direcció manifesta la voluntat de consolidar els aspectes que ja funcionen, impulsar noves iniciatives i continuar fent del centre un espai que afavoreixi l'aprenentatge, el benestar i la participació de tota la comunitat educativa. També defensa una comunicació propera i fluida amb les famílies per treballar conjuntament en l'educació de l'alumnat.

Moment de repassar les activitats de la Setmana Sant Just. Avui a les 6 de la tarda es farà l'activitat sobre productes de les bacallaneries, bacallà, anxoves i altres salaons, al Centre Cívic Joan Maragall, a càrrec d'Àlex Tovella. I a les 7 de la tarda es dedicarà a la tarda a jocs, a l'espai trobada del Casal de Joves, per joves d'entre 12 i 18 anys, i es jugarà al joc de l'impostor. I avui a les 8 del vespre, a Cal Llibreter, es farà la tercera sessió de l'Universitat Sant Justenca d'estiu, amb una xerrada sobre l'obra de la Premi Nobel Toni Morrison. Demà dijous, 16 de juliol, a les 11 i 10 del matí, es farà l'entrevista mensual a l'alcalde Joan Basaganyes a Ràdio d'Esvern. També amb l'espai L'alcalde respon, on respon en directe les preguntes dels veïns i veïnes. I demà a les 7 de la tarda, a la sala tallers del Casal de Joves, es farà una tarda de campionat de EA Football Club 2026. I divendres 17 de juliol a 6:15 de la tarda es farà un concert d'havaneres al Centre Social al Mil·lenari a càrrec del grup Estel de Mar.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. Obertes les inscripcions per un nou grup per iniciar-se el bridge a l'Ateneu de Sant Just. Les classes començaran el 7 d'octubre. El Baix Llobregat desplega una campanya amb més de 100 propostes per aquest estiu. La iniciativa incorpora com a novetat la ruta Baixa al Baix Llobregat, Ferrocarrils t'hi porta, i ofereix activitats de cultura, gastronomia, natura, aventura i oci per tots els públics. L'atur augmenta lleugerament a Sant Just durant el mes de juny. El municipi registra 486 persones aturades, amb 15 més que el maig, tot i mantenir una taxa d'atur del 4,9%, una de les més baixes del Baix Llobregat. Ja estan a la venda els tiquets del Quina Barra de la Festa Major de Sant Just, que se celebrarà el 31 de juliol.

Aquesta ha estat tota la informació dels Sant Just Notícies d'avui, 15 de juliol. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

A lot of people.

0: risc extrem d'incendis en més d'un centenar de municipis de 20 comarques avui que arribem al pic de la tercera onada de calor. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
0: Situació crítica pel risc d'incendi extrem ara mateix a 118 municipis, sobretot de la Catalunya central i ponent, però també a part del Prepirineu, del Vallès, del nord de les Terres de l'Ebre i de l'interior del Camp de Tarragona i el Penedès. Natàlia Ramon.
2: Hi ha 8 espais naturals tancats. L'últim en surt, de moment, és l'incendi de Rubió, a l'Anoia, que ha quedat estabilitzat aquest matí i que els bombers creuen que controlaran de cara a la tarda. La cap de gestió d'emergències de Protecció Civil, Montse Font, reconeix que els preocupen sobretot les urbanitzacions.
3: En el cas de que detectem algun focus d'ignició, trucar immediatament al 112 i, en un principi, la mesura més apropiada és el confinament.
0: N'estarem pendents en un Catalunya migdia en què ens fixarem en una eina que permet seguir gairebé en temps real la humitat dels boscos, que és un factor clau a l'hora de determinar aquest risc d'incendi.
2: Ara mateix les zones més seques del país es concentren al Vallès, al Maresme i l'interior de les comarques gironines.
0: Mentrestant, a Manlleu, a Osona, primer dia de dol oficial per la mort de dos bessons d'11 anys al riu Ter. Anem cap allà, Miquel Jarque.
4: Els Mossos d'Esquadra estan a l'espera de l'autòpsia per confirmar la hipòtesi principal, que és que va ser un accident, una possibilitat que tot el municipi dona per certa. La consternació és total aquí a Manlleu, en especial a la comunitat de Ghana, la més nombrosa entre els veïns d'origen africà. La família estava arrelada des de feia anys al municipi.
0: La inflació puja una dècima al juny a Catalunya i se situa al 3,2% en la línia dels mesos anteriors i vinculada encara als efectes de la guerra a l'Orient Mitjà.
2: El president nord-americà Donald Trump ha recuperat les últimes hores la seva amenaça de bombardejar centrals elèctriques i ponts a l'Iran.
0: I atenció a això, nova iniciativa per regular l'ús de les xarxes socials en menors d'edat ara al Regne Unit, on el govern impulsa una mena de toc de queda. Més detalls, corresponsal Quim Olivares.
5: Els adolescents britànics de 16 i 17 anys hauran de canviar la configuració de les aplicacions de xarxes socials per poder fer-la servir de les 12 de la nit a les 6 del matí. L'executiu britànic té previst que això i la prohibició generalitzada de les xarxes socials per a joves de menys de 16 anys entri en vigor la primavera del 2027.
0: I quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Laia Tudel amb Espanya, que jugarà la final del Mundial aquest diumenge a Nova York.
6: La selecció espanyola torna a disputar una final del Mundial 16 anys després, quan van ser campions. Ahir Espanya va eliminar França i ara espera rival que sortirà de l'Anglaterra-Argentina, que juga a partir de les 9. El Barça, lesió greu de Frenkie de Jong, el tindrà de baixa uns quants mesos. El bàsquet fitxen el pivot John Nebo. I el Tour, 11a etapa amb un Pogacar encara més líder.
0: Sapiguem ara com tenim la mobilitat, Clàudia Serra.
7: Doncs a l'àrea de Barcelona, retencions d'entrada i sortida pel nus de la Trinitat i en trams intermitents a les dues rondes en tots dos sentits. Atenció a Rodalies, matí molt complicat a aquesta hora. La R2 Nord i R11 no circulen entre Mollet i Montcada. L'R1 i l'R4 acumulen retards per incidències ja resoltes i l'R13, R14 i RT1 circulen amb retards d'uns 30 minuts per una incidència. Tot això avui, que hi ha vaga convocada, segons Renfe, amb un seguiment a Catalunya de menys del 4%. Fins a les 5 de la tarda hi ha serveis mínims del 33%. Aleshores, pujaran al 66%.
0: I ara temps pel temps.
1: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Néstor Gómez, el pic de la tercera onada és ara mateix, no?
8: Doncs sí, és ara mateix i durant les immediates hores, perquè ja les temperatures s'estan tocant la xifra dels 42 graus a Sant Salvador de Guardiola, Vallirana a 40 graus, el Marroig, el Priorat, 41 graus, i Olot ha sigut la primera població en arribar als 40 abans de la una del migdia. Però tenim nombroses poblacions, Cardona, Anglès, Hostalets de Pierola, Caldes de Boí, Granollers, fregant la xifra dels 40 graus. Avui, doncs, 40 graus a més d'una dotzena de capitals del país, més concentrada sobretot cap a Ponent, ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, amb ambient que també cargat, xafogós, i amb aquesta pols en suspensió que fa que l'ambient sigui, doncs, això que dèiem, ben carregat, que es fa pesat fins i tot, sobretot a l'àrea del litoral on la xafogó és més intensa. De cara a les properes hores continuarem amb aquesta situació, si bé de cara al vespre podria caure alguna goteta fruit de la mateixa color, fins i tot cap a la Costa Daurada. Han caigut durant aquestes hores cap a les Terres de l'Ebre, però pràcticament no han tocat terra, fa tanta calor que cau del núvol i s'evapora, és el que anomenem com a virgues, i sí que de cara a aquest vespre nit podria caure alguna goteta cap a la Costa Daurada. Totes les gotes que caiguin aniran acompanyades de fang. La bona notícia, demà baixen les temperatures, o diríem que perden algun grau, perquè abandonarem la cota dels 40, però rondarem els 38-39 graus, i sobretot el canvi de temps a la tarda, amb l'arribada de ruixats i algunes tempestes al nord del país.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Ara passen 5 minuts de les dues, és l'hora H del dia D, és el moment més crític, com ens explicava en Néstor, d'aquesta tercera onada de calor de l'estiu. I aquest és l'ingredient principal que porta més d'un centenar de municipis del país a estar en risc extrem d'incendi. Des de Protecció Civil demanen extremar precaucions, sobretot a les urbanitzacions i també en aquelles cases que es troben en entorns boscosos. Mentrestant, els bombers continuen treballant en dos focus, a l'Anoia i al Baix Penedès, per tal d'evitar revifalles. Tots dos incendis evolucionen, però favorablement. Cristian Roldán.
9: A Rubió, a l'Anoia, hi ha una trentena de dotacions treballant amb l'objectiu de donar l'incendi per controlat aquesta mateixa tarda. Des de primera hora del matí, les flames estan estabilitzades després d'haver cremat 47 hectàrees i les previsions a hores d'ara són favorables. Paral·lelament, una desena de dotacions també treballen en el foc forestal que es va declarar ahir entre Cubelles i Cunit, el límit entre el Garraf i el Baix Penedès, i que a hores d'ara ja estaria controlat. La inspectora de bombers, Anna Martín, destaca la importància de les pròximes hores davant la incertesa que provoca l'entrada del vent d'oest i les altes temperatures.
10: Si avui, que és el pic, com dèiem, de màxima temperatura amb aquesta situació de ponent, podem controlar doncs, aquest tipus de, aquests perímetres i no tenim fumaroles que ens puguin perjudicar en aquest sentit, doncs serà un pas important en la resolució d'aquests serveis. I a partir d'aquí, doncs, estar una miqueta atents a totes les altres situacions que puguin esdevenir al llarg de la tarda.
9: El cos de bombers també manté els reforços extraordinaris de personal de cara a aquesta tarda. De fet, des de Protecció Civil demanen no baixar la guàrdia perquè el risc d'incendi és extrem a bona part de Catalunya. S'ha activat el Pla Alfa a 118 municipis d'una vintena de comarques i es manté la prohibició d'accés a 8 espais naturals. La cap de Servei de Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Montse Font, reconeix que els preocupen especialment les urbanitzacions i les cases situades a zones boscoses i demana respectar els confinaments.
3: Tenen molta intensitat i molta velocitat. En el cas de que detectem algun focus d'ignició, trucar immediatament al 112 i, en un principi, la mesura més apropiada és el confinament. En el cas de que s'hagi d'evacuar, ja es procedirà a indicar-ho.
9: Les zones amb més risc d'incendi es troben a la Catalunya Central, la Plana de Lleida, les Terres de l'Ebre i diversos punts de les demarcacions de Girona i Tarragona.
0: Precisament el president Salvador Illa i la consellera d'Interior, Núria Parlon, s'han reunit amb els alcaldes dels municipis afectats per l'incendi d'Aiguamúrcia. A l'Alt Camp és notícia de mateix. Hi ha una petita revifada en aquest incendi. Els representants municipals han demanat que la Generalitat destini més recursos per a l'extinció d'incendis i la gestió forestal. Busquem les novetats des d'Aiguamúrcia, Manel Sastre.
11: La trobada ha servit per conèixer de primera mà les preocupacions d'uns alcaldes que fa una setmana que viuen amb l'ai al cor per la presència d'aquest piròman que hauria provocat els últims tres incendis. Però també ha servit per demanar menys burocràcia i més ajudes en la gestió forestal i també per les ADF, segons explicava l'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Sendra.
12: Necessitem més pressupostos per les gestions forestals, poder fer més camins, poder fer les caixes, que baixi una mica la burocràcia, que un ajuntament pugui actuar i fer aquestes caixes i no necessitar tant esforços, a vegades estàs 7 i 8 mesos per aconseguir tots els permisos, no? També les dotacions de les ADFs que tinguin més pressupostos, perquè també a l'hivern estan fent moltes feines amb tema basses i tema també les mobilitats dels camins, que se n'en cuiden molt.
11: Illa i Parlon han conversat amb els alcaldes durant 3/4 d'hora al Pla de Manlleu, molt a prop d'on hi va haver l'últim incendi. Sobre les investigacions per localitzar aquest piròman, el president de la Generalitat s'ha compromès que treballaran el que calgui per detenir-lo.
0: Doncs bé, una nova eina del CREAF permet saber gairebé en temps real quin és l'estat de la humitat de la vegetació i ajudar a prevenir els incendis forestals. Aquesta plataforma, que es diu ForestDrought, actualitza cada dia un mapa de la península Ibèrica i les Illes Balears amb el contingut d'aigua del sòl i la humitat de la vegetació. Segons els investigadors, aquesta informació permet anticipar amb més fiabilitat quan i on la vegetació viva es troba en una situació crítica, Toni Fortesa.
13: La principal novetat és que l'eina calcula la humitat dels arbres i els arbustos vius. Fins ara, els models de predicció d'incendis es basaven, sobretot, en la humitat de la vegetació morta, com la fullaraca o les branques. Els investigadors expliquen que afegir aquesta informació a dades com la temperatura o les precipitacions permet elaborar mapes de risc d'incendi més precisos. Rodrigo Balaguer és un dels investigadors que ha desenvolupat l'eina.
14: La humitat de la vegetació és un factor molt important de cara a determinar el peligro de incendio, es decir, cómo de disponible está la vegetación para arder. No es lo mismo que haya una zona muy pequeña de bosque, muy seca, que pueda arder, pero bueno, se queda ahí el incendio, a que haya una gran extensión conectada de vegetación seca que puede llegar a dar un incendio forestal que queme una gran superficie.
13: Les simulacions del CREAF mostren que les onades de calor de les últimes setmanes han fet augmentar la sequedat de la vegetació. Els investigadors expliquen que una humitat inferior el 100% indica estrès per sequera. Si baixa del 80%, cal estar alerta perquè la vegetació està molt seca i es pot encendre amb facilitat. A Catalunya, les zones més seques es concentren al Vallès, al Maresme i a la zona interior de les comarques de Girona.
0: Doncs així tenim el país aquest 15 de juliol, un dia d'absoluta consternació a Manlleu. Això per la mort de dos germans bessons d'11 anys després que dilluns s'ofeguessin al riu Ter. Avui és el primer dia de dol oficial i l'Ajuntament ha convocat per aquest vespre un minut de silenci. La investigació dels Mossos apunta que va ser un accident. Anem cap a Manlleu. Josep Forns, Miquel Jarque.
4: Hola, bon dia. L'autòpsia dels dos germans que s'està fent a l'Institut de Medicina Legal a la Ciutat de la Justícia de Barcelona serà determinant per confirmar que va ser un accident i també per confirmar oficialment la identitat dels germans. Els cossos dels dos nens els van trobar ahir al riu Ter. Estaven desapareguts des de dilluns, que va ser quan els pares van denunciar que no havien tornat a casa. Waku Adu Tutu, portaveu de la comunitat ghanesa, lamenta el que dona per fet va ser un accident.
15: No tiene culpa de madre o padre o los niños. Está normal. La vida así. A veces sale así, pero está muy triste.
4: El lloc de l'ofegament dels germans es coneix com les Roques Negres, una zona del riu Ter que els veïns de més edat de Manlleu coneixen.
16: Jo fa molts anys que no hi vaig i no sé com està. El que passa que, és clar, abans l'aigua era molt més transparent, tot era molt més net, no hi havia tanta brossa.
17: Perquè és un puesto que fa sempre un remull i allà hi ha un de sota de fang. I, clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
4: Avui, a les 8 del vespre, el consistori ha convocat un minut de silenci en memòria dels dos germans i en suport a la família.
0: I a Madrid? La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, es desvincula de les maniobres de l'Eire Díez i de les clavegueres del PSOE. Davant del jutge del cas, que l'ha citat com a testimoni, ha dit que no sabia a què es dedicava l'exmilitant, però ha reconegut que, després de llegir els informes de l'UCO, ha vist que hi ha indicis preocupants. Madrid, doncs, Tania Tàpia, bon dia.
18: Bon dia. Sí, una declaració de pocs minuts a la qual Narbona s'ha presentat sola, sense advocat. A la sortida ha reconegut que coneix l'Eire Díez des del 2017, però que no té res a veure, diu, amb les seves maniobres.
19: Pero que lo que yo no conocía en absoluto era que l'Eire pudiera presuntamente estar organizando una trama dentro del partido.
18: El jutge l'ha citat per uns missatges interceptats per l'UCO, on Díez, en ple procés de reflexió de Pedro Sánchez, li va oferir ajuda qualificada, deia, per girar com un mitjó les causes que afectaven el PSOE i l'entorn del president espanyol. I que Narbona va respondre dient-li que això ja ho havia parlat amb Santos Cerdán, llavors número 3 del partit. Diu Narbona que ho deriva tot a Cerdán i després ja no parla més amb l'Eire.
19: Porque ella previamente me había dicho que conocía hechos que podían ser importantes. Por hechos, yo entendí hechos. Desde luego, nada que ver con lo que se está investigando. Yo le había derivado a Santos Cerdán. Y Santos Cerdán, preguntado por mí unos días después, me había dicho que no había traído nada de interés.
18: Fons presents a la declaració expliquen que Narbona ha reconegut que posteriorment, un cop llegits els informes de l'UCO, sí que veu indicis preocupants contra l'Ireria. Abans d'ella han declarat dos fiscals de pes, es van reunir dues vegades amb un dels advocats de Cerdán, també amb l'Ire Díez. A ell han dit no la coneixien, els van oferir informació sobre la trama d'hidrocarburs, informació marciana, segons fons presents en la declaració, que els fiscals no van fer servir. A posteriori han reconegut, li van explicar les reunions al seu cap, l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz.
0: Doncs ens quedem a Madrid, on el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Pedro Sánchez de ser un president autoritari l'endemà que la Moncloa qüestionés la condemna del seu germà per prevaricació. El govern espanyol manté la confiança que Sánchez, el germà de Pedro Sánchez, podrà demostrar la seva innocència. Dani Sanbeaja.
20: Bon dia. Davant de la plana major del PP europeu, reunida avui a Madrid, Núñez Feijóo ha afirmat que Espanya patix l'amenaça d'una democràcia debilitada i, sense citar-lo, inclou Sánchez en el grup de líders autoritaris.
21: Si recela de los jueces, si desprecia las mayorías parlamentarias cuando no le favorecen y si teme a las urnas si no le aseguran el poder, no busquen más. Eso es un presidente autoritario.
20: Pel PP, les crítiques als jutges situen el PSOE i el govern espanyol en una deriva perillosa. Ministres com el socialista Arcadi Espanya o Pablo Bustinduy de Sumar han tornat a qüestionar la sentència al germà de Pedro Sánchez i denuncien una campanya contra la seva família.
22: Desde luego, respetamos y acatamos la decisión del tribunal y no la compartimos en términos democráticos, ¿no? Yo quiero recordar que se trata de una instrucción y una sentencia cuyo origen es una organización ultraderechista.
23: Cualquiera que tenga ojos en la cara ve qué objetivo busca, si es que salió Aznar a decir lo que, ¿no?, a dar la instrucción.
20: Confíen que el germà del president espanyol podrà demostrar la seva innocència en instàncies judicials superiors.
0: Doncs amb tot aquest context, el PSOE amplia la distància amb el PP en estimació de vot, malgrat aquests casos judicials, segons el baròmetre del 6 del mes de juliol. Els socialistes guanyarien les eleccions generals si es fessin ara amb el 33% dels suports, gairebé 2 punts més que l'enquesta del juny, Pilar García.
24: Sí, el PP quedaria segon amb el 25%, baixa 2 punts. La diferència entre tots dos, que fa un mes era de 4 punts, ara és de 8. L'enquesta es va fer els dies 1 i 6 d'aquest mes, després de la sentència del cas Mascaretes, que condemna 24 anys de presó l'exministre José Luis Ábalos i coincidint també amb la imputació de la directora de la Guàrdia Civil en el cas Leire. Vox es manté com a tercera força, baixa mig punt en estimació de vot. Esquerra puja gairebé un punt, mentre que Junts recula unes dècimes, igual que Sumar. I com a principal preocupació dels ciutadans es manté l'habitatge, mentre que la immigració escala a segon lloc, seguida dels problemes polítics, la corrupció i el frau i l'economia.
0: I de tornada a Catalunya, avui també és notícia que Esquerra Republicana es queda al govern de Girona. I s'hi queda en espera del repartiment de carteres que els proposi l'alcalde Lluc Salellas després de la sortida de Junts. El PSC, el partit que va guanyar els últims comicis, diu que es demostra que el pacte tripartit ha estat un fracàs i allarga la mà per aprovar els propers pressupostos. Anem a Girona, Núria Pereira.
25: Hola, bon dia. En un comunicat, Esquerra diu que la sortida de Junts del govern obre una situació d'incertesa institucional. Considera que s'han d'aplicar mesures de millora en el govern per ser més eficient i destaca que valoraran la proposta que els faci arribar l'alcalde properament. El regidor del PSC, Maxi Fuentes, ha qualificat el pacte de govern de Guanyem Junts i Esquerra de fracàs i creu que evidencia que es va fer només per impedir que governessin els socialistes. Afegeix que per evitar la paràlisi del govern s'ofereixen per negociar i aprovar els pròxims pressupostos.
26: Col·laboració total per aturar aquesta paràlisi. Això què vol dir? Vol dir diàleg, vol dir mà estesa, vol dir oberts a la col·laboració, vol dir des de la setmana vinent o des de quan l'alcalde vulgui, a disposició absoluta a debatre, a arribar a acords per exemple, als propers pressupostos.
25: Al matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde Lluc Salellas ja s'obria a negociar amb la resta de partits durant els 10 mesos que queden abans de les eleccions municipals de l'any que ve.
27: Comptem que temes transcendentals els podrem negociar directament també amb ells per poder ser aprovats a nivell de ple i, si no, doncs, també existeix la possibilitat de que algun tema en què ens puguem posar d'acord doncs, puguem acordar-lo amb el Partit dels Socialistes de Catalunya i a partir d'aquí doncs, tirar endavant.
25: Després d'anunciar la sortida de Junts del govern municipal, la fins ara vicealcaldessa Gemma Geis s'ha compromès a donar suport a allò que sigui bo per la ciutat.
0: I parlem ara d'economia. Perquè la inflació puja una dècima al juny i se situa al 3,2%, impulsada pel final de la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas, Mireia Sala.
1: El juny es va suprimir la rebaixa d'impostos a l'electricitat i el gas que s'aplicaven des de finals de març, i això ha fet que a Catalunya les despeses relacionades amb l'habitatge hagin pujat un 4%. Aquest encariment ha coincidit, a més, amb l'alça de preus habitual en l'inici de la temporada turística. Els restaurants gairebé no han incrementat preus, però els paquets turístics s'han encarit prop d'un 8%, mentre que els hotels i altres allotjaments han pujat gairebé un 5%. Del cistell de la compra, entre els productes que més s'encareixen hi ha els ous, la carn de boví i el peix. Els sindicats reclamen mesures públiques per reduir la inflació. Òscar Riu, de la UGT, demana que s'apugin els sous.
2: L'augment amb el transport, l'augment amb l'energia és un augment, l'augment amb l'habitatge és un augment que la nostra ciutadania no pot assumir més a més sense l'augment dels salaris. És per això que fem una crida a contenir aquest augment dels IPCs i, sobretot, augmentar els salaris.
1: Per demarcacions, els preus van repuntar a Barcelona i Tarragona i, en canvi, es van moderar a Lleida i Girona.
0: Aquesta notícia va molt vinculada al context internacional, on tenim nou intercanvi d'hostilitats i d'amenaces entre els Estats Units i l'Iran, que provoquen l'enèsim bloqueig de l'estret d'Hormuz. Almenys 7 militars iranians han mort aquesta matinada pels atacs a objectius militars per part dels Estats Units, segons l'exèrcit. S'afegeixen als més de 30 civils morts els últims dies. Per contra, Teheran ha llançat projectils contra Jordània, Kuwait i Bahrain. Donald Trump diu que la setmana que ve bombardejaran infraestructures mentre el règim dels ayatolàs es proposa impedir el trànsit en altres corredors marítims. Washington, Oriol Serra.
3: Bon dia. El president dels Estats Units està convençut que l'Iran vol un acord perquè els seus dirigents no volen morir i perquè saben que corren el risc que no els quedi res. En una entrevista a la cadena Fox News, Trump ha assegurat que els bombardejos, que ja fa 4 dies que s'han intensificat, es mantindran mentre ell ho consideri oportú, i ha advertit que la setmana que ve serà el torn d'infraestructures civils com plantes elèctriques i ponts.
5: Els colpejarem molt fort aquesta nit, demà a la nit i també la nit següent. I la setmana que ve serà molt dolenta per a ells, perquè els tocarà a les centrals elèctriques i als ponts. Enderrocarem totes les seves centrals elèctriques i tots els seus ponts, a menys que tornin a la taula de negociacions.
3: Unes hores abans, en una compareixença des de la Casa Blanca, acompanyat del primer ministre iraquià, Trump ha anunciat que la major part dels països productors de petroli del Golf Pèrsic s'han compromès a fer grans inversions als Estats Units a canvi de la vigilància militar nord-americana de l'estret d'Hormuz. D'aquesta manera s'estalviaran la taxa del 20% que havia anunciat 24 hores abans.
5: Em van trucar reis i emirs de diversos països que són aliats molt potents i em van dir: ens agradaria fer-ho diferent, voldríem invertir milers de milions de dòlars als Estats Units en comptes del cobrament d'una taxa.
3: Des d'ahir a la nit, els Estats Units han reactivat el bloqueig dels ports iranians. També s'ha intensificat la presència d'embarcacions militars nord-americanes cada cop més a prop de la costa iraniana.
0: I encara parlant de guerres, Ucraïna ha bombardejat amb drons 20 vaixells russos. I això és part d'una nova estratègia amb la qual ha atacat més de 120 embarcacions els últims 10 dies al mar d'Azov. Rússia, el principal exportador de cereals del món, admet que busca rutes alternatives de transport. Jordi Baró.
6: Després de mesos d'atacs a refineries i altres infraestructures energètiques, Ucraïna concentra ara els seus esforços al mar d'Azov, un punt estratègic connectat amb el Mar Negre. Kiev ha disparat els últims dies drons contra un centenar llarg d'embarcacions de càrrega i petroliers en unes accions que volen tallar el subministrament i aïllar més la península pròxima de Crimea, anexionada per Rússia. El Kremlin acusa Ucraïna de terrorisme per atacar vaixells comercials i admet que es prepara per desviar les rutes d'exportació. En paral·lel, Ucraïna ha firmat avui amb la Unió Europea un acord per augmentar conjuntament la producció de drons. L'anunci l'ha fet la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, avui a Kiev.
1: Aquest acord unirà l'enginy ucraïnès i la capacitat industrial d'Europa. I amb aquest acord el nostre missatge és clar. Ara és el moment d'invertir a Ucraïna, perquè això significa invertir a Europa i invertir en la nostra seguretat comuna.
6: Rússia ha fet en les últimes hores almenys 6 morts al nord d'Ucraïna i al sud, a Odessa, on ha malmès infraestructures portuàries.
0: Un quart i mig de 3, els menors de 17 anys al Regne Unit tindran activat per defecte el toc de queda nocturn per TikTok, Instagram o YouTube, entre altres, segons els plans del govern britànic. L'executiu té previst que això, la prohibició generalitzada de les xarxes socials per joves de menys de 16 anys, entri en vigor la primavera de l'any que ve. Anem cap a Londres, Quim Olivares.
7: Hola, bon dia. El govern britànic proposa un toc de queda nocturn entre la mitjanit i les 6 del matí a les xarxes socials per joves de 16 i 17 anys, així com exigir a les empreses tecnològiques que els inhabilitin per defecte funcions addictives com ara fer scrolling, és a dir, anar mirant vídeos i altres continguts de manera infinita. Els usuaris, però, podran desactivar aquesta configuració. Helen Room, que va perdre el seu fill de 14 anys en un repte viral online, ha dit a l'emissora BBC4 que la mesura no és prou ambiciosa.
8: Crec que és bona qualsevol cosa que millori la seguretat dels nens online, però no va prou lluny. Els adolescents que estan acostumats a les xarxes socials simplement desactivaran aquesta funció i continuaran fent scrolling, així que no és prou bo. Crec que la responsabilitat ha de recaure en les empreses tecnològiques.
7: El mes passat, el Regne Unit va anunciar la prohibició de TikTok, YouTube, Instagram o Facebook, entre d'altres, per als joves de menys de 16 anys. Ara l'executiu creu que, com facin els 16, també se'ls ha de protegir de les funcions en línia més addictives. Això, combinat amb el toc de queda, millorarà la capacitat de concentració, la qualitat del son i la vida familiar dels adolescents.
0: I encara pendents de coses que passen en territoris britànics, la tanca de Gibraltar ja és història. I avui s'ha fet l'acte simbòlic de retirada del que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha qualificat com l'últim mur de l'Europa continental, Xavier Vilà.
9: Sí, la tanca desapareix en virtut de l'acord signat ahir a Brussel·les entre la Unió Europea i el Regne Unit i que permet eliminar els controls policials a la frontera entre el territori britànic i l'estat espanyol. Sánchez qualificava les fronteres com a cicatrius de la història i assegurava que ara s'obre un nou temps d'oportunitats.
10: Porque hoy cae el último muro de Europa continental. Abrimos una nueva era para el campo de Gibraltar de prosperidad compartida. El acuerdo entre la Comisión Europea y el Reino Unido y que hoy entra en vigor es un acuerdo justo que protege nuestros intereses y cumple además con creces los objetivos que nos habíamos marcado en la negociación.
9: La desaparició de la tanca permetrà eliminar els controls duaners que afectaven milers de treballadors que es desplacen cada dia al Penyal des de la línia de la Concepción.
0: El 15 de juliol que passarà la història de Gibraltar i que ho va fer fa 10 anys, també en el cas de Turquia, que commemora avui els 10 anys del fracàs del cop d'estat contra el president Erdogan. Les autoritats han organitzat actes multitudinaris per celebrar la resistència ciutadana a l'intent de fer caure el líder del país. Una dècada després, encara es fan detencions massives contra els suposats organitzadors, Jordi.
6: Les autoritats turques han arrestat aquesta setmana un miler de persones acusades de vincles amb l'intent de cop d'estat, avui fa 10 anys protagonitzat per una facció de l'exèrcit. Hi van morir 251 persones i Erdogan el va reprimir fent una crida als ciutadans a sortir al carrer. El govern va imposar l'estat d'emergència i va haver més de 330.000 detinguts i 130.000 funcionaris acomiadats. Les ONG denuncien 10 anys de degradació de l'estat de dret i de concentració de poder en mans d'Erdogan. L'activista turca Milena Buyum forma part de l'oficina de Londres d'Amnistia Internacional.
11: Sigui quin sigui l'aspecte de la vida cívica i social que miris, veurà restriccions, especialment per aquells que es consideren crítics amb el govern. I per descomptat, hi ha la gran repressió contra el principal partit de l'oposició, amb l'alcalde d'Istanbul empresonat i afrontant milers d'anys de presó.
6: Davant la repressió, el principal partit de l'oposició a Turquia ha anunciat avui que es prepara per esquivar les traves establint una nova formació política.
0: I encara de notícies del món, en llibertat el periodista Ali Enrabet, detingut diumenge en arribar al Marroc, segons ha explicat la família a Catalunya Ràdio.
5: Es desconeix l'estat en què es troba ni si podrà tornar a Catalunya on viu perquè la fiscalia marroquina manté oberta la investigació. El van arrestar a l'aeroport de Tànger, just en aterrar d'un vol procedent de Barcelona, i el van traslladar a Casablanca. No se sap res del cas, però segons reporters Sense Fronteres, se l'acusa de difondre informació falsa que perjudica les institucions. L'Enrabet, establert a Catalunya des del 2005, és una de les veus més crítiques contra el règim alauita.
0: 2:02. Amb les temperatures d'aquests dies costa fer-se a la idea, però ja s'està preparant la campanya de vacunació contra la grip i la Covid. I atenció, perquè aquest any per primer cop s'avança el 27 de juliol la possibilitat de demanar cita prèvia per vacunar-se. Això serà a partir de la tarda als centres d'atenció primària. La campanya de vacunació començarà el 5 d'octubre pels col·lectius més vulnerables i es farà especial incidència a les immunitzacions de mestres i professors. Mònica Mas.
12: Sí, aquest any es comença una mica més tard que l'anterior perquè l'OMS ha recomanat modificar la vacuna de la grip per adequar-la al virus que ja està circulant a l'hemisferi sud i això ha retardat la producció d'aquestes vacunes. Per tant, el 5 d'octubre es començarà a vacunar de la Covid i de la grip a les persones que estan en En residències primer, també els més grans de 80 anys, nens i embarassades. A finals del mateix mes ja s'obrirà la població de més de 60 anys i a partir del novembre es podrà vacunar qui vulgui sense cita o amb cita prèvia. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, creu que avançar aquest any la cita prèvia per vacunar-se a finals de juliol, com deies, permetrà als centres d'atenció primària i als mateixos ciutadans organitzar-se millor i remarcar que un dels objectius aquest any és que els mestres i professors es vacunin més.
4: Mestres i professorat de secundària que pateixen l'impacte de la infecció perquè, com justament veieu abans, els nens són els que més s'infecten i són els que transmeten, no? Estem en converses amb el Departament d'Educació per poder veure com promocionar també la campanya entre els docents.
12: L'objectiu és que el 18 de desembre s'hagi completat el gruix d'aquesta campanya de vacunació 2026-2027.
0: Més qüestions. 9 de cada 10 titulats universitaris que s'han graduat els últims 3 anys tenen feina i registren una taxa d'atur inferior a la del conjunt de la població. Així ho recull l'enquesta sobre inserció laboral dels titulars recents en graus, màsters i doctorats que realitza l'ACU, l'Agència de Qualitat Universitària per Estudis d'Àmbit. Els graduats en Medicina i Odontologia cobren pràcticament el doble que els graduats en Història, Sara Canyete.
13: Sí, segons l'enquesta, 3 de cada 4 graduats troben feina els primers 3 mesos després de llicenciar-se per branques. Salut i enginyeria són les que presenten més bons resultats. Aquests graduats tenen feines relacionades amb els estudis, majoritàriament, i també tenen millors sous i contractes, mentre que a l'altra banda se situen els graduats en Humanitats. Mercè Gisbert, directora de l'ACU, ho atribueix en part al fet que les Humanitats són carreres més flexibles i creu que es podria fer una millor orientació laboral per part de les universitats.
14: Hi ha carreres que la seva estructura és molt professionalitzadora i és el cas de totes les carreres de l'àmbit científico-tècnic i ciències de la salut, i les carreres d'Humanitats i Ciències Socials sempre han sigut carreres molt més àmplies, molt menys orientades només a un tipus de titulació.
13: Els resultats també mostren que hi ha poca mobilitat internacional. La majoria dels estudiants que s'acaben de graduar es queden aquí i només entre els titulats de la branca de ciències sí que veiem que un de cada 10 marxa a treballar fora. Per primera vegada, els contactes personals i familiars deixen de ser la via d'accés principal a una primera feina. Ara ho són la iniciativa pròpia, les pràctiques a l'empresa o els portals web. 7 de cada 10 graduats diuen que estan satisfets i que repetirien estudis.
0: I els Mossos d'Esquadra han desarticulat a Barcelona un grup especialitzat en estafes financeres mitjançant la usurpació d'identitat. A l'operació han detingut 5 persones i han intervengut 1.600 DNIs, passaports i permisos de conduir robats. Com actuava aquest grup, Toni?
15: La banda aprofitava aquests documents robats per suplantar les víctimes i contractar crèdits i altres productes financers. El seu nom, el sergent Joan Pere García, cap de la unitat d'investigació d'Horta-Guinardó, explica el modus operandi.
16: Amb la documentació sostreta i utilitzant persones amb semblança física de la víctima, suplantaven la seva identitat i aconseguien les dades bancàries, amb les quals es dedicaven a contractar, doncs, per exemple, targetes de crèdit, es desplaçaven a establiments de joc d'apostes on feien reintegraments en metàl·lic fins a escoltar pràcticament el límit de les targetes fraudulentes.
15: La investigació va arrencar després de diverses denúncies per suplantació d'identitat i va acabar destapant un grup que, segons els Mossos, va arribar a obtenir més de 130.000 euros en només 12 dies. La investigació continua oberta perquè encara s'ha d'analitzar bona part de la documentació intervinguda i els Mossos no descarten identificar noves víctimes.
0: Ara passen 2 minuts de 2 quarts. Fem una pausa per la publicitat. Serà també de 2 minuts i a la tornada a la cultura.
17: Catalunya migdia.
18: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
19: Sí.
18: I després a ca la meva mare, Olot.
19: Mm-hmm.
18: Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
19: Molt bé.
18: Arribarem a tot?
19: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
28: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
29: Hi ha gent que s'estima més els gats.
30: Els gats realment et donen molt d'amor.
29: Hi ha gent que s'estima més els gossos?
31: El que farem és aprendre com hem de tocar un gosset.
29: Però nosaltres els estimem a tots dos igual.
31: Ai, quin
32: guapa!
29: Cita bestial amb Candela Figueres. A TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit.
33: L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses. Sóc on vull i, sobretot, amb qui vull.
34: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen.
1: Ja hi ha la venda a la loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical amb Empar Moliner.
3: El Tast Vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
2: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical a Catalunya Ràdio.
3: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
29: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
7: Catalunya migdia.
0: El director musical del Gran Teatre del Liceu, Josep Pons, s'acomiadarà després de 14 anys al càrrec dirigint Univers Mahler, l'Everest del món simfònic, segons el mateix Pons. Serà el 24 de juliol i assegura que viu un moment molt emotiu i que marxa havent aconseguit tot el que s'ha proposat. Barcelona, Valeria Obereda.
8: Josep Pons assegura que es va proposar que tot el que passava al fossat, invisible per l'espectador, tingués repercussió. L'orquestra estava concebuda només per acompanyar les grans veus, però ell li ha donat entitat pròpia, i aquest és el resultat.
20: Crec que el més important és que hem aconseguit atraure el millor talent de les noves generacions. O sigui, jo puc afirmar, sense cap mena de rubor, que ara entre els músics el Liceu és una orquestra que està de moda.
8: Pons ha dirigit 84 títols diferents, 360 funcions, de les que no vol triar un títol, però potser sí un autor, Mozart, i se sent plenament afortunat de la seva feina.
20: La possibilitat de tenir unes obres meravelloses, de reflexionar-hi, d'experimentar-hi, i dir-li per què, i per què aquest fa això, i per què ens diu això. Fer troballes, dir, hòstia, però això que està dient el text, mira, mira, mira, aquí hi ha un instrument que també ho subratlla, o sigui, anar descobrint... Això per mi ha estat el més meravellós.
8: Josep Pons, que passa a dirigir la Deutsche Radio Philharmony a Alemanya, continuarà lligat al Liceu com a director musical honorari.
0: I del Liceu al Palau de la Música. Perquè Albert Guinovar repassarà la seva carrera amb un concert de piano al Palau de la Música aquest vespre i interpretarà fragments de Maricel o els 24 preludis i estrenarà un nocturn dedicat a la pianista Rosa Sabater, Montse Camps.
12: Sí, Guinovar oferirà una panoràmica que anirà de les seves peces més íntimes a les més exitoses. Pel que fa a l'intimisme, interpretarà, entre d'altres, els 24 preludis que deies, peces compostes durant la pandèmia que han tingut un gran èxit a les plataformes. Però l'obra de Guinovar és prou àmplia per oferir un concert complex, com ha explicat a Catalunya Ràdio.
21: A mi el meu tarannà personal em fa que sempre m'estigui més còmode és en les parts intimistes i líriques, no? Però bé, com a pianista de repertori sé que has de buscar, diguem-ne, doncs també una mica l'espectacularitat del virtuosisme per portar-te, diguem-ne, al públic a la butxaca, no? Llavors, tant en els preludis com les altres peces, doncs combino lirisme amb una cosa una mica més virtuosística o més èpica.
12: El recital també inclourà les seves peces més populars adaptades per a piano sol, els musicals Gaudí i Maricel.
0: I el Sant Jordi Club de Barcelona, que es transformarà en la primera gran sala de l'Estat pensada per la música en viu de mitjà format. La reforma, adjudicada a una Unió d'Estudis d'Arquitectura de Barcelona i París, permetrà duplicar l'aforament i millorarà l'acústica amb tecnologia puntera. Montse Mas.
22: Amb la reforma, el Sant Jordi Club passarà dels 4.500 espectadors actuals a un màxim de 9.000. L'arquitecte del projecte, Jorge Vidal, ha explicat a Catalunya Ràdio que el recinte guanyarà volum i que s'insonoritzarà amb un sistema de caixa dins de la caixa. Això permetrà fer concerts de manera simultània al Palau Sant Jordi sense cap interferència.
23: Doblem el volum de l'actual Club Sant Jordi. És la primera sala de l'Estat concebuda per música en viu, amplificada i amb unes condicions acústiques excel·lents. La caixa acústica, clar, és on es llancen els espectacles i la caixa perimetral és un espai vidriat que conté la relació cap a l'exterior. I es podrien donar la compatibilitat entre els dos edificis.
22: A més, es millorarà l'accessibilitat al recinte i s'aplicaran mesures sostenibles com l'ús d'energies renovables i la recuperació d'aigua de pluja. El nou equipament de l'anella olímpica preveu obrir una part el 2029, coincidint amb el centenari de l'exposició universal. Costarà 70 milions d'euros i les obres començaran l'any que ve.
0: I Nou Barris es torna a convertir en l'epicentre del flamenc a Barcelona amb el festival Desvarío dins la programació del Grec. Fins dissabte hi actuaran noms destacats com Israel Galván, Leonor Leal o David Lagos. Ens ho explica la Clàudia Roses.
4: El festival arrenca amb un pròleg al Museu de la Música dedicat al paper de Barcelona en la consolidació de la guitarra flamenca a principis del segle XX. A partir de demà, el pati de l'Esteu del Districte acull els concerts principals en formats íntims. Pedro Barragán és el director del festival.
5: El flamenco se expresa muy bien en el cara a cara. Nosotros en El Dorado, el espacio que tenemos, vamos siempre al formato mínimo, el pequeño, ¿no? Una especie muy representativa del arte mínimo. Sí, el menos es más, que decía Van der Rohe, ¿no?
4: El festival organitzat per El Dorado reivindica el flamenc com a cultura en transformació. Dissabte serà una de les nits fortes. A la matinada actuarà Israel Galván, Premi Nacional de Dansa, que està content de tornar a Barcelona, ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
6: Trabajar en Barcelona me parece muy especial y Barcelona siempre me abre puertas nuevas y creo que en este caso con la edad de oro que voy así me hace conectarme con el bailaor que llevo, ¿no?
4: En aquesta sisena edició, Desvarío vol explicar el flamenc contemporani des de Catalunya.
0: I tret de sortida de les Violet, demà a Esterri d'Àneu, amb una trentena de propostes d'arts escèniques. Entre els plats forts destaca Fantasmes de Guerra. És un espectacle familiar de la Baldufa inspirat en la novel·la Eren Feres, escrita justament per l'historiador i bibliotecari del municipi, Oriol Riart. En cap a Esterri, Pau Rovira.
9: Les Violet torna a convertir els carrers, places i racons del poble en escenaris a l'aire lliure. Un dels espectacles més esperats serà Fantasmes de Guerra, que se'n representarà diumenge i neix del llibre Eren Feres, publicat per Oriol Riart, després d'anys d'investigació sobre la guerra civil al front del Segre, que ara la companyia La Baldufa ha adaptat al teatre familiar.
10: Com era viscuda la guerra sense cap mena de glorificació ni de cap mena d'èpica, no? Com era viscuda, sobretot, per part dels particulars, del sense nom, i poder-lo fer-ne una obra per a tots els públics.
9: Fins diumenge, el festival reunirà més de 80 activitats entre teatre, circ, música, dansa i tallers participatius.
0: Catalunya migdia. 20 minuts i seran les 3, temps pels esports. Laia Tudel, aquesta nit quedarà definida la final del Mundial de Futbol.
11: I tens dues opcions, Espanya-Anglaterra o Espanya-Argentina.

0: Mundial de Futbol s'està acabant i avui ja sabrem qui jugarà la final de diumenge a Nova York. De moment, Espanya ja hi és i ara espera arribar. L'equip espanyol va oferir ahir la seva millor versió d'aquest Mundial, el dia més important fins ara, contra la rival més exuberant i a priori la que era la gran favorita, França. França 0, Espanya 2 i l'equip de Lamine, Cubarsí, Olmo, Cucurella i companyia seran diumenge a la final. I a Dallas hi tenim el Roger Arbusà i Roger, vas poder veure la final i veure també l'alegria espanyola.
1: Sí, va ser una exhibició de futbol de la selecció espanyola que va ser molt superior a França des del domini, el control i també la possessió. Espanya molt còmoda en tot moment, va neutralitzar aquesta França d'Mbappé, Dembélé, Olise i companyia i fa un cop de puny sobre la taula per convertir-se, ara sí, en la gran favorita per guanyar aquest Mundial. Bon partit de Lamine Yamal, que no va fer cap gol ni cap assistència, però va provocar el penal del 0-1, anant a buscar aquella pilota i la falta dins l'àrea de Lucas Digne. Va ser intel·ligent i va tenir determinació el jugador del Barça. El penal el va convertir Mikel Oyarzabal i el 0-2 el va fer a la segona part Pedro Porro, l'ex del Girona, MVP del partit ahir, que va fer una gran jugada col·lectiva a la selecció espanyola i va rematar ell després d'una gran deixada de Dani Olmo, que va ser un dels millors jugadors del partit. Molt bon partit del jugador de Terrassa i també molt bo el de Pau Cubarsí, que està signant un gran Mundial i que forma part d'aquesta defensa que només ha encaixat un gol en 7 partits. El jugador del Barça creu que han tapat boques.
2: Sí que a lo mejor había un poco de rum-rum que la defensa y la portería no estábamos bien, pero yo creo que hemos callado muchas bocas, llevamos un gol recibido y estamos en una final. Yo creo que estamos haciendo un trabajo impresionante y este trabajo es de todo, tanto los que juegan como los que también están en el banquillo, porque al final en el entreno con el nivel que tienen pues te ayudan a ser mejor futbolista.
1: En canvi, va tornar a ser suplent i va jugar als últims minuts Pedri, que veu com el seu lloc l'ha guanyat, ara sí, Fabián. Aquest és el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, orgullós del que va fer ahir el seu equip.
3: Nuestro mensaje era que hoy nos enfrentábamos quizás a una de las mejores selecciones del mundo, pero se encontraban enfrente con el mejor equipo del mundo. Esa es la mejor manera de desactivar cualquier propuesta futbolística, en este caso hablamos de fútbol, del rival.
1: Espanya, que ara espera arribar a la final d'aquest diumenge, sortirà de la segona semifinal d'avui, com deies, entre Anglaterra i l'Argentina, i mentrestant a De La Fuente li agradaria que fos la selecció argentina. El seleccionador espanyol coneix bé Scaloni perquè va ser professor seu en el curs d'entrenador que el seleccionador argentí va fer a la Federació Espanyola.
3: Obviamente no es lo mismo el fútbol de Argentina que el fútbol de Inglaterra. No es lo mismo el fútbol europeo que el fútbol sudamericano. Yo tengo mucha ilusión por enfrentarnos a Argentina por la amistad que tengo con Lionel Scaloni, pero respeto muchísimo el potencial futbolístico que tiene Inglaterra.
1: Y un detall d'ahir, que és que Lamine Yamal va acabar el partit amb unes lleugeres molèsties a la zona del turmell, que no són importants. El jugador caminava una mica coix després d'aquest França-Espanya, però podrà jugar diumenge sense problema aquesta final a Nova Jersey, on la selecció espanyola hi arribarà avui. I també, per cert, el president del Barça, Joan Laporta, que ahir va viure en directe a la semifinal i que també viurà en directe a la final.
0: Doncs Lamine i Espanya que jugaran aquesta final, i l'altre lloc finalista se'l juguen avui Anglaterra i Argentina. La segona semifinal del Mundial es juga avui a les 9 i arriba molt marcada per l'enorme rivalitat que hi ha entre les dues seleccions, Anglaterra i Argentina, una rivalitat que ha estat present en les prèvies i en les rodes de premsa dels dos equips. Atlanta, Sonia Gelmà.
4: Una rivalitat que té 5 capítols mundialistes fins ara, que serà el 6è Anglaterra-Argentina. El més recordat és, sens dubte, el del 86, perquè s'hi va afegir una connotació política. La revenja de les Malvines, un component que encara es present 40 anys després. De fet, avui no es permetrà l'entrada al camp de cap símbol o bandera que faci referència al conflicte. El partit s'ha declarat del risc, s'ha reforçat la seguretat amb 1.600 agents que vigilaran l'entorn de l'estadi i l'interior on s'hi barreja en aficions, i en la prèvia del partit Scaloni ha tornat a recordar que només és un partit de futbol.
5: Fue una época nuestra, de nuestra historia muy triste y que nosotros no podemos hacer mucho. Esa es la realidad. Y es un partido de fútbol, no hay otra. Entonces, mezclarnos sería una locura en esta época en la que vivimos, en la que la gente
6: bueno, están pasando cosas en otro lado del mundo y criticamos que haya guerra. Y yo me voy a poner a decir que más que un partido de fútbol me parece una locura.
4: Deia Arbusà que Luis de la Fuente vol l'Argentina a la final. Scaloni també va felicitar-lo per ser i diu que s'ho mereix i que el trucarà si perden per ajudar-lo en el que pugui. Si guanyen, no. Si guanyen ja es veuran a la final, diu que no parlaran. Scaloni, que fa dies que medita introduir algun canvi a l'11, tant en defensa com al mig del camp, també està pendent de l'11 Thomas Tuchel. El seleccionador anglès ha recuperat Declan Rice, que arrossegava problemes estomacals, però finalment podrà jugar d'inici i compta amb dues armes ofensives com Kane o Bellingham. El seu mal de cap, però, juga el rival. Tuchel ha admès que, tot i que no sap si ho farà, se li ha passat pel cap fer un marcatge a l'home sobre Messi, un jugador que, com a tots, el té impressionat.
7: Well, it's just incredible his campaign, his tournament, how he carries that team.
8: És increïble el seu torneig, com sosté l'equip. És absolutament increïble. No hi ha paraules i, per descomptat, no de mi. Qui sóc jo per parlar-ne? Simplement no queden paraules per definir aquest nivell, la responsabilitat, la qualitat que demostra, també en aquest Mundial. És el líder, el jugador clau en qualsevol equip en el que jugui i també, esclar, per a l'Argentina.
4: Per cert que, sorprenentment, cap periodista anglès ha preguntat a la roda de premsa prèvia de Tuchel pel desafiament públic de Bellingham després de l'últim partit discrepant del seu entrenador. Tot l'interès s'ha centrat en aquesta semifinal a partir de les 9.
0: Doncs a Sònia, des d'Atlanta no marxis, que encara parlarem d'una altra qüestió del Mundial amb tu, però abans analitzem aquesta semifinal. Perquè ja amb el Ricard Torquemada vam analitzar el França-Espanya i avui toca fer el mateix amb l'Anglaterra-Argentina. Ricard, bona tarda.
9: Bona tarda, Laia.
0: A veure, qui ho té millor per ser a la final? Anglaterra o Argentina?
9: Molt igualada, la semifinal. No m'atreveixo a dir que hi ha un clar candidat, així com l'altre, el favorit era qui va perdre. Aquí, difícil trobar el favorit. Tot i això, la sensació és que té més recursos a Anglaterra, que té més grup, per tant, més profunditat de banqueta. Scaloni ha reduït una mica el grup, els joves no han aparegut, ni Nico Paz, ni Giuliano. No han tingut gaire minuts els futbolistes que han de ser els importants els pròxims anys, i això ha fet el grup una miqueta més petit. Més fiable, més fidel, més consistent, amb més experiència, però més petit. Anglaterra té més recursos, però a Tuchel li toca encertar més que a l'Argentina. A pes, jo crec que una miqueta més a Anglaterra.
0: Perquè ara deia la Sònia que Scaloni s'estava plantejant introduir algun canvi en l'11. Mm. T'esperes que pugui trobar per on pot anar aquest canvi?
9: Crec que és necessari que Scaloni revisi el pla i intenti injectar benzina al dipòsit, perquè els dos últims partits de l'Argentina l'equip ha anat perdent la consistència que havia tingut i l'alegria que havia tingut a la primera part del Mundial, una alegria que resumia en el somriure de Messi. A mesura que ha anat avançant, s'ha anat castigant també físicament, Scaloni ho ha compensat equilibrant més l'equip defensivament, però restant-li profunditat, sobretot a la banda esquerra, i restant-li alegria, i per tant amb un Messi més forçat en atac. No hem d'oblidar que l'Argentina en atac és l'equip que més gols ha fet del Mundial, però compte, que ataca amb Messi, però defensa amb Messi, que això vol dir defensar amb un home menys, i quan l'exigència és alta, algú ha de fer el doble d'esforç. L'equip s'ha d'equilibrar i per això fa aquest pas endavant. Aviam què fa Scaloni avui, si introdueix un defensa més, si es tira a la banda esquerra, però crec que una revisió del pla és necessari, que Scaloni ha tingut un bon recurs sempre a punt per ajudar la selecció.
0: Doncs això, ho veurem a partir de les 9, què passa en aquest Anglaterra-Argentina, i amb tu, Ricard, tornarem a parlar aquí al Catalunya Migdia, ja amb la final del Mundial definida. I tornarem a

0: sortir així. Són molts aficionats que aspiren a fer-se amb un tiquet avui mateix i disposats a pagar milers de dòlars per aquest. Aquí en podeu sentir una mostra.
1: Hay gente que ha vendido su auto, ha dejado vacaciones de lado para estar acá y es una sola vez en la vida y bueno, hay que aprovecharlo.
2: Nosotros la semifinal la sacamos antes. Ahora no sé cómo, cuándo saldrá la final, pero yo calculo que debe estar $4,000, $5,000. Menos de eso no la va a conseguir nadie.
3: Sí, está bastante cara. Bueno, yo pagué $5,000 cada entrada, pero porque vamos a ir a un hospitality.
4: Estamos esperando que bajen de $2,000. Todavía las más baratas están en 2.500, 2.600. Las hemos visto por 2.300, pero hasta que cuando bajen de 2.000, ahí compraremos.
5: Nosotros vivimos acá y venimos de Carolina del Norte solo al FanFest.
6: Alentar nada más.
5: Como enfermos, locos, alentar nada más, a comer choripán.
0: Doncs animar probablement sigui el més barat, animar des de fora. Molts dels que avui seran a l'estadi de l'Anta repetiran operació diumenge, ja siguin argentins o anglesos. Aquells que passin se n'aniran cap a Nova York, una final que encara tindrà preus més alts. Avui mateix a la web de la FIFA es podien trobar entrades a partir de 6.000 euros i ja si mirem la revenda legal als Estats Units, te'n pots trobar des de 7.300 euros la més barata fins a 88.000 euros per ser diumenge a Nova York, a la gran final, on de moment ja hi és la selecció espanyola.
6: Doncs una bogeria de preus el que ens està dient la Sònia Gelmà. Deixem el Mundial aquí al Catalunya Migdia, el tot costa les 7 més Mundial amb la prèvia d'aquesta semifinal, amb el postpartit també ahir d'Espanya, i a les 11 de la nit, com cada nit, el club de la mitjanit, després de saber doncs, si serà Anglaterra o serà l'Argentina de Leo Messi, qui serà la final de diumenge. I el Barça, pendents i molt de Frenkie de Jong. El migcampista va tornar lesionat del Mundial i estarà uns quants mesos de baixa. Ramon Salmurri.
7: I avui mateix el Barça li farà proves per acabar de determinar l'abast exacte de la lesió. Ja ho explicaves ahir, al tot costa del Futbol Club Barcelona. Som plenament conscients que la lesió de Frenkie de Jong va per llarg, que les primeres exploracions apunten a una lesió d'entre 4 i 6 mesos de baixa, i Frenkie de Jong és un futbolista cabdal per Hansi Flick, però el Barça vol assegurar-se de saber l'abast exacte de la lesió i a partir d'aquí, a partir dels resultats de les proves que li facin avui, en tindrem l'aigua clara.
6: I alguns altres temes pendents per resoldre, l'arribada de Adeyemi i la sortida de Ter Stegen.
7: Mira, l'arribada de Adeyemi està prevista per avui mateix, aquesta mateixa tarda. Adeyemi serà a Barcelona, demà al matí revisió mèdica, podries tenir demà mateix l'oficialitat de la contractació al futbolista i divendres al matí, si tot va bé i es compleixen aquests terminis, ja estaria sota les ordres de Hansi Flick.
6: Espera, que ens quedava encara un altre tema pendent, Salmurri, Ter Stegen.
7: El de Marc-André Ter Stegen. L'acord entre Barça i Ajax és total. El que falta és polir alguns petits arrells per acabar de desencallar aquesta operació. Són una qüestió, sobretot, que afecta a la fiscalitat del futbolista, que canvia la seva residència, i això és el que ha d'acabar de desencallar. L'operació no corre perill i, amb tota probabilitat, Ter Stegen serà futbolista de l'Ajax aquesta propera temporada.
6: Molt bé, doncs això al Barça, i mentrestant l'Espanyol, que comença aquesta tarda un estatge a Navata, a l'Alt Empordà, on jugarà també els dos primers amistosos de la pretemporada, Udal Serra.
8: Els blanquiblaus tornen a les instal·lacions de Torremirona per tercer any consecutiu, on continuaran fent el treball de pretemporada durant els pròxims 8 dies. Durant aquesta setmana disputaran també els dos primers amistosos que tenen programats per aquesta temporada. Dissabte que ve al camp de l'Olot i el dimarts, dia 21, a Peralada, davant el Pau de la segona divisió francesa. D'altra banda, a segona divisió, el Sabadell va anunciar ahir a la tarda el sisè reforç de cara a la temporada que ve. El defensa mallorquí de 21 anys, José Luis Català, que arriba procedent de l'Espanyol B, equip del qual ha estat el capità aquesta última temporada. Els vallesans també marxen demà cap a Salou, on faran un estatge els pròxims 10 dies. El primer amistós dels arlequinats serà amb el Castelló dissabte que ve. Mentrestant, el Girona continua treballant aquests dies a les instal·lacions que té a Vilablareix, i dilluns se n'anirà cap a la Garrotxa, a la Vall d'en Bas, on hi farà també un estatge durant 5 dies. El primer amistós programat pels gironins és el dia 22, amb l'Olot.
6: Menys de 5 minuts i seran les 3 de la tarda. Farem una pausa i seguim.
9: Catalunya migdia. Aquest agost gaudeix dels millors concerts a la costa de Barcelona amb el Festival Mar d'Estiu i El Periódico. Joan Dausà, Sergio Dalma, Rosario, Niña Pastori, Zucchero, Loquillo i molts més. Mar d'Estiu a Santa Susana. Concerts, jardins, gastronomia, moda i diversió.

0: del 31 de juliol al 17 d'agost. Entrades a mardestiu.cat.
1: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços.
2: Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
3: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
4: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra Bacus i em porta't la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Bacus.
5: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
6: Quica Nazaret.
7: Quan no estàs bé fora del camp, doncs dins del camp no estaràs bé segur. I això em va passar.
6: L'eclipsi amb Roger Escapa. Dijous a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
8: Vols liderar l'enginyeria biomèdica que definirà la medicina del futur? Amb el grau en Enginyeria de la Salut a la Salle Universitat Ramon Llull, et formaràs com a enginyer altament qualificat. Amb una base sòlida en ciències de la salut, estudia amb una metodologia pràctica i innovadora, viu una experiència internacional i participa en projectes reals amb empreses i de recerca. La Salle, Universitat Ramon Llull.
9: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
11: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
12: 3 minuts i les 3 de la tarda. Avui al Tour, una etapa per a velocistes i en Pogacar encara més líder.
13: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visindavarra.es i guarda'ns el secret.
14: Energia per recórrer carreteres infinites. Per seguir...
12: En marxa l'onzena etapa. Com va la cursa, Isaac Vilalta?
15: Ara mateix, més de 100 quilòmetres encara per al final, una fuga de 4 homes, Lebert, Oliveira, Charmig i Alaphilippe, amb un minut llarg respecte del gran grup. Però vaja, segurament avui s'acabarà resolent a l'esprint.
12: I avui tenim una nova entrega de Ràdio Volta, amb protagonista destacada, d'aquelles que potser no són tan mediàtiques, però que en canvi són persones importantíssimes.
15: Sí, en efecte, Ràdio Volta, com és habitual, amb l'anàlisi del que ha passat fins ara al Tour i del que pot passar aquests propers dies, amb el Joan Antoni Fletxa, però també amb una entrevista llarga a Laia Montoliu, directora de l'Agència Andorrana Antidopatge. Andorra és el país amb la concentració més alta de ciclistes professionals residint-hi, amb un 160, i això genera tensió en algunes qüestions. Amb ella descobrim com funciona l'agència i abordem mites recurrents. És més flexible la lluita contra el dopatge a Andorra? Es poden encobrir casos positius? Hi ha carta blanca a les farmàcies?
16: Va haver-hi un moment que hi havia tot el què, de que a les farmàcies d'aquí a Andorra es podia adquirir EPO amb una facilitat. Això és un mite encara més gran. És a dir, si ja ha estat, estaria en el seu moment, però penseu que la EPO és una substància que únicament es pot adquirir a les farmàcies de l'hospital perquè la fan servir per malalties com diàlisis i coses així.
15: Ràdio Volta ja disponible a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio.
17: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
12: I acabem amb el mercat mogut de fitxatges al Barça de bàsquet, Ernest Macià.
18: Sí, el Barça ha fet oficial la incorporació d'un aler pivot, Josh Nebo, provinent de l'Olimpia de Milà, on ha guanyat el triplet. El Hapoel de Jerusalem, l'equip amb pressupost més alt de l'Eurolliga, ha oficialitzat el fitxatge de Tomas Satoransky, fins ara base del Barça. El Kitsanas Manresa ha tancat l'aler pivot búlgar Jordan Minchev, que ve de la Bundesliga, i també s'ha publicat el calendari de la Lliga Femenina amb l'Uni Girona i el Cadí la Seu. Les catalanes començaran com a visitants el Cadí a la pista de l'Avenida i l'Espar Girona a la de l'Estudiantes.
12: Doncs amb això tanquem la informació esportiva del dia, el repàs de la informació esportiva del dia, a les 7 al Tot Costa, més esports, a les 11, com cada nit, el Club de la Mitjanit Especial Mundial amb el post de l'Anglaterra Argentina. I ara seguim al Catalunya Migdia amb el Joan Bota.
5: Són les 3.
11: Catalunya Migdia.
5: I fins ara al Catalunya Migdia us hem explicat que 118 municipis de 20 comarques estan en risc extrem d'incendi ara mateix, just quan arribem al pic de la tercera onada de calor. Una situació crítica que afecta sobretot la Catalunya central, Ponent i el Prepirineu Occidental i que esquitxa molts altres punts del país. També hem connectat amb Manlleu, a Osona, en el primer dia de dol al municipi per la mort de dos bessons d'11 anys al riu Ter, i ens hem fixat a la nova iniciativa per regular l'ús de les xarxes socials en menors d'edat, ara al Regne Unit, on el govern impulsa una mena de toc de queda perquè els menors d'edat no puguin veure continguts de 12 de la nit a 6 del matí. Aquesta hora que més destaquem, Natàlia Ramon.
9: Doncs que un foc crema a Querol, a l'Alt Camp, en una zona propera on hi va haver incendis, a Aiguamúrcia. Els bombers hi treballen amb una vintena de dotacions. Tarragona, Jordi Barranca.
10: Sí, els bombers han rebut l'avís quan faltaven pocs minuts per les dues. L'estratègia és atacar-lo immediatament i amb contundència perquè els diversos focus que hi ha no es propaguin. Ara per ara hi ha una vintena de dotacions treballant i 5 de les quals són aèries. L'incendi s'està produint en una zona boscosa sense habitatges a prop i a tocar mateix d'on s'han produït els focs d'Aiguamúrcia durant l'última setmana. De fet, el terme municipal de Querol, a la comarca de l'Alt Camp, és on més ha cremat l'últim incendi de la zona.
9: I l'històric dirigent d'ETA, Josu Ternera, ha recorregut al Tribunal Suprem de França la seva absolució en un intent d'evitar que l'extradeixin cap a Espanya. La justícia espanyola el reclama per l'atemptat contra la caserna de la Guàrdia Civil de Saragossa, amb 11 morts, el 1987, i pel finançament d'organització terrorista a través de les Errico Tavernes. A principis de mes, el Tribunal d'Apel·lació de París el va absoldre en considerar que no quedava provat que a principis del 2000, Ternera formés part de la banda terrorista. Terraciola així l'últim procés obert contra ell a França i també obria la porta a activar dues euroordres dictades en aquest cas per Espanya. I l'aeroport de Barcelona creix aquest estiu en oferta de seients als diferents vols programats, tot i que es descarta la caiguda de reserves cap als països de l'Orient Mitjà, això és per la guerra. L'increment de places supera el 5,5% més comparat amb els mesos de juliol, agost i setembre de l'any passat. Per destins, els països de l'Àsia i el Pacífic lideren el creixement. En canvi, les destinacions cap a l'Orient Mitjà i el Golf Pèrsic registren la caiguda més forta, un 50%. A més, el Prat ha incorporat 11 destinacions, són 4 intercontinentals. Es tracta de vols directes a Lima i Sant Salvador, que reforcen la connectivitat amb Centroamèrica, també a Seattle, als Estats Units, i a Agadir, al nord d'Àfrica. Ho recull la Cambra de Comerç, que constata que Barcelona és el segon aeroport europeu de passatgers en origen destinació, és a dir, que no fan cap escala, només els superen els aeroports de Heathrow a Londres.
5: Ara passen 3 minuts de les 3.
19: Catalunya migdia, amb Joan Bota.
5: I avui també, si és dimecres, amb l'Oriol Marc, subdirector de Nació Digital, l'Alícia Puig, experta en polítiques urbanes, i en Joan López Alegre, professor de comunicació de la Universitat Abat Oliba Seu. Bona tarda.
20: Què tal? Hola, bona tarda.
5: Veig que en Joan ja s'escura la gola, eh?
21: Penso en ell i si ets tu i a l'Oriol, vamos, tarda complerta, no?
5: Amb ell per al·lusions és Santi Villas.
22: No, s'ha de demanar perdó, eh?
5: Santi, bona tarda.
22: S'ha de demanar, bona tarda.
5: Has, has causat furor amb un cistell blau que portes.
20: Sí, sí,
22: tremendo cistell. És que me l'acabo d'anar a buscar, que és una monada.
23: Però això és per anar a comprar real, eh?
22: Això és per anar a comprar real.
23: Ah, bueno.
22: S'ha de tornar a lo real.
5: Què vol dir anar a comprar real?
22: Ja ho saps, comida real.
23: O sigui, que no sabia si era una performance com de tal, però ja veig que no, que és una cosa que ara es considera moderna.
22: Ara això, perquè vosaltres sou el programa líder de Catalunya i totes aquestes coses que sou vosaltres, però això, ara mateix això. A la, bueno, el que sigui, a la solució o així, foten una foto i ho pengen a xarxes, eh?
5: Es porta...
22: Amb el bolso, tal, sí. Vull dir, fan aquesta cosa que vosaltres no feu tant del 360, saps?
5: Està...
22: Per què? Perquè no us cal.
5: Però és que tinc molts dubtes. O sigui, en Santi ha aparegut amb un cistell...
22: Bueno, a veure, és que tot s'ha d'explicar.
5: Endavant.
22: Després m'oblidaré de lo de què he de dir.
5: No pateixis, això és igual.
24: La cama de mangada aquí davant.
22: Que tinc moltes coses, no. Això ho vaig veure a una botiga. I vaig preguntar, aquesta cistella, a veure, no em diguis a mi per què. Jo sempre, vull dir, jo sóc una persona que si m'agrada alguna cosa però no ho necessito per res, o per mi no té cap interès, el meu cap busca per què, que, o sigui, com buscar un motiu per jo poder-m'ho comprar.
5: Molt bé.
22: Vull dir, per exemple, em vaig comprar una nevera per anar a platja, que jo a la platja no aniré mai a la vida.
20: No t'imagino ni a la platja.
22: Bueno, també. Però vull dir-te...
5: Però,
22: clar, una nevera que la vaig trobar a Londres, tan bonica i tal, i vaig pensar que maca, que tal, que qual.
24: Una platja?
22: No, la vaig... La venien a una botiga de Londres.
20: Vale.
22: Bueno, pues escolta, la gent ja també va amb la...
5: Aviam, estem perdent el que no era el tema, que era el cistell.
22: Sí, bueno, però això... Llavors, aquestes coses jo les faig. I l'altre hi vaig veure una botiga aquesta, a una botiga això, li vaig dir que, escolta, això ho veneu? Diu, no, és d'exposició. Ah, dic, pues vaya.
5: Però això d'exposició o és per comprar dintre una botiga?
22: No, estava una botiga de roba, allà. Hi ha una nevera, hi ha una... Pues aquestes botigues que ara són...
20: que
22: hi ha de tot. Hi ha una cistella, hi ha un raspall de dents, hi ha una camisa... Però ja està,
24: Santi, li fas una foto, ho penges al chat GPT i li dius on te puc comprar això. I et
22: no, jo
24: el
22: chat GPT no l'empleo, no m'interessa.
24: Ah, no?
22: No l'utilitzo mai, jo mai.
24: Però
22: millores molt. Jo el màxim que faig amb l'intel·ligència artificial és dir, Siri, posa una alarma a les 7 de la mañana. I ja està. La Siri me la posa i ja està. Bueno, a lo que vaig. I aleshores li vaig dir, això no ho veneu? No. Ai, diu, i per què ho tens aquí, tal? Dic, pregunta si m'ho venen. I aleshores la noia li vaig deixar el telèfon, la noia em va enviar un missatge, em va dir, sí, t'ho venen. I avui he anat a recollir, però és una persona...
24: I què t'han cobrat per això?
22: Escolta, és que de veritat sempre parlen de diners. Aquestos de la Batulibaseu, o com es digui...
5: Potser és perquè en vol un.
22: No, ja
5: és un... A veure, amb els ullets...
22: Tu el veus en ell anant a comprar? Tu el veus en ell anant a comprar un cistell?
5: Li aniria de conjunt amb el polo.
22: Vinga, home, ja, segur.
24: Aniria de conjunt amb el polo.
22: Bueno, ja està, ja la tinc. Ara, per què servirà? No ho sé. No tinc ni idea.
23: Per anar a comprar?
22: Jo crec que per anar a comprar. Clar.
5: Veus, i ara et lliga amb el teu tema, perquè avui vols parlar, entre altres coses, de Mercadona.
22: Bueno, jo avui volia demanar disculpes... Bueno, volia demanar disculpes a Catalunya, perquè tu no ho saps, Oriol, però la setmana passada vaig fer una secció que era una merda.
20: No, sí, us vaig sentir.
22: Et vam cosificar...
20: Sí, a mi això tampoc és que em faci res. Bueno.
5: Es frega les mans, mentre el dius que el vas crucificar.
22: Sí,
20: no, vull dir.
22: Davant dels teus dos caps, ara, perquè em faltava la Melero, sinó dels teus jefes davant d'ells.
20: Molt bé.
22: Vull dir, l'experta en urbanisme va sortir amb la teva defensa.
5: Va ser
23: amb la
5: meva
23: defensa.
22: Va bé, una mica amb la teva i amb la meva.
24: Com es diu l'experta en urbanisme?
22: Alícia. És experta en urbanisme a Parla.
24: A Parla, sí.
22: Anava a passejar per Parla. Dona, quan acabi el que està fent a Parla, és hora de convidar a l'inauguració, perquè vindrà a estar una orquestra, ja veuràs.
5: Anava a dir-li a l'Oriol que... va ser cosificat i va ser acusat de que t'agradés que et cosifiquessin.
20: Les dues coses en semblen bé.
22: No, acusat tampoc, però vull dir, ja es veu que tampoc, diguéssim...
23: Jo ho aturaria.
22: Sí, no?
20: A mi no m'ofèn.
22: També dic una cosa, que quan això es fa, depèn de quin context...
23: Sí.
22: Clar, al ser els líders de Catalunya, nosaltres podem fer el que es doni la gana.
23: Això també té...
24: L'Alícia i jo, Oriol...
22: Mira, això saps qui ho feia? L'Anna Rosa, que fumava al despatx, i li deia, te van a echar, i deia, no se puede fumar en el despacho, a Telecinco, i feia ella, que me echen.
24: Saps què vol dir? Santi, tu recordes que l'Alícia i jo vàrem concluir que si els mateixos comentaris de l'Oriol els féssim sobre una noia, acabaríem tots al CAC.
22: No, bueno, això també, estudieu-t'ho una mica...
23: Però que això també és la cosa concreta en el qual hi ha més marge a fer-ho els homes perquè no hi ha una càrrega històrica.
22: Llegiu-vos algun llibre...
23: Però podríem anar acabant.
22: Podríem anar acabant, però tu has d'entendre...
20: Deixem-ho aquí, si voleu. Imagineu-vos que ho acabeu i llavors en Santi hagués de fer el seu tema.
22: Això! És que, clar, jo això...
20: Ho fa per no treballar.
22: Ja m'he foto 5 minuts amb això.
5: Per no treballar, no, però és pitjor. Ell treballa, a priori. Avui ens ha demanat talls i tot.
22: Bueno, és que avui vull dir això.
23: Vinga, va, Santi.
22: Jo venia... a dir, que pensava que estava el director general d'aquest programa, l'Òscar Fernández.
5: El president d'informatius.
22: Mira, ara sense cartell, el president dels informatius.
24: Deu estar reunit amb en John.
22: Jo venia a dir que la setmana passada... Ah, sí? Bueno.
23: Hem d'avançar.
22: No, jo venia a dir que la setmana... Jo crec que el de la setmana passada no l'hauria de cobrar. Perquè va ser una merda.
20: Ja passarem la factura
22: inversa.
20: Saps
22: què vull dir? O sigui, crec que no l'hauria de facturar. Jo me'n vaig anar a casa...
24: Pots repartir-ho a terços entre nosaltres tres.
22: Exacte.
5: No, que l'Oriol no hi era.
23: La setmana que ve l'últim dia, podries portar-nos alguna cosa que valgui el que et va costar...
22: És que jo crec que he de parlar amb l'administració. També és veritat que aquí a l'administració t'envien la factura que has tardat 6 mesos. Vull dir, perquè me la treguin.
5: Vam quedar l'últim dia que hi havia dades incorrectes en les dades que tu havies passat.
22: Això va dir John Kennedy. És que, ojo, bueno... La cosa és això. Aleshores, jo crec que no m'he de cobrar. Per això avui he portat dos temes.
5: Molt bé.
22: Perquè si em diuen, no, home, no, cobra-li i tal. Però llavors he portat dos temes.
20: Molt bé.
22: Però també és veritat que jo, amb tot el que faig al principi, vaig guanyant temps, perquè també són temes molt prims. Vull dir, tampoc és allò que la gent porta aquí, que, no sé, parlen, tenen 4 folios escrits. Jo, com comprovaràs, vinc amb un cistell de plàstic, o sigui...
5: Buit.
22: Vull dir, sí, i vaig venir pel carrer pensant, he de dir això, després m'oblido. Vull dir, és que jo ja estic amb una edat que no pensis, i llegir tampoc t'ho faria. Bueno, aleshores, perquè tu m'entenguis, avui m'ho havia preparat, en plan, que com a paraigües general, La paraula seria la dignitat.
0: Ah.
22: Entre la paraigua general.
0: Quin filòsof.
22: Una dèria sobre la dignitat.
23: Molt bé.
22: I aleshores, la primera part de la dignitat, que seria el que cobraria per la secció d'avui, seria el vídeo dels Reis d'ahir.
0: Molt bé.
22: De la victòria d'Espanya i aquell vídeo amb un hotel...
0: Sí.
22: Amb un hotel.
23: Una habitació estranya.
22: Amb una habitació estranya, amb una tele quasi més gran que la que hi ha aquí fora la capsa, que he vist una capsa de Philips aquí.
24: A mi em va sorprendre el petit que és el sofà.
22: Les reunions que fa el president de Catalunya dels informatius amb John li van bé. Aquí té una tele aquí, que aquí es pot veure.
0: Això és el lideratge.
22: Exacte. I aleshores, allò...
24: A mi el sofà... Jo he vist el vídeo.
22: El sofà primera, que era de 3.
24: Jo he vist
22: de 3 places i entre 4.
23: No
0: voldria ser jo qui digui qui, diguéssim, és el més prescindible d'aquella imatge, però dels 4, doncs n'hi ha 2 que ja manen i n'hi ha un que manarà, una, i l'altra, doncs, si
22: ja,
0: són
22: bueno,
0: 3 places...
22: Però,
24: no.
22: Jo sí, tota aquella família, un sofà de 4, que semblava allò Friends.
0: Sí.
22: Vol dir, apretats.
24: És que era
22: que
24: s'havien
22: de juntar els pobres... Perquè no hi cabia.
0: Sí. Escolta, Santi, hem tret l'àudio...
22: Era paneque?
0: No, hem de... Hem tret l'àudio d'aquest vídeo perquè potser hi ha gent que no n'està pendent.
22: Ah, doncs fixa't tu que
0: jo... I a part de la nostra audiència, que no està pendent ni del partit d'Espanya d'ahir ni de les seves...
22: Jo tampoc el vaig veure, vaig estar veient La Bola Negra, tu.
23: I què tal?
22: Ja en parlarem.
23: Quines ganes.
22: Això és un altre tema, eh? No, és que, claro, ara me fotré aquí 3 i en cobraré 1.
24: Però a veure, però penses criticar el rei?
0: Escolta'm,
24: ni se t'ocorreixi, eh?
0: No, anem a fer-ho canònic. És allò que diuen,
22: però, fixa't tu que dentro vídeo. No, perdona, saps que vinc preparat, que no sabia ni que tenia àudio.
0: Però si els has demanat tu.
22: Però jo ho he sentit sense àudio.
0: Vinga, va, això és el vídeo.
22: Ah, tenia veu i tot.
0: Això és el rei, la reina, la princesa i la infanta mirant el partit. I
22: però tota gestos... aquesta gent ara a aquella habitació.
0: Això són els comentaris. Això és la retransmissió de futbol.
22: Sí. A la tele.
0: Sí.
22: Pues no havia sentit això.
0: Ells es van fent com copets.
22: Sí. I abraçades.
0: Gestos absolutament espontanis.
22: Gestos que fan com, vinga, ara gravamos. Saps què vull dir? Vinga, mira tal.
0: Em recordo un vídeo també de la Casa Reial d'un primer dia d'escola.
22: Sí.
0: Que també...
22: El tema de les xarxes socials d'aquesta gent... no pot ser.
23: S'hauria de canviar. S'ha de canviar.
24: Però jo vull la samarreta del rei. Em va molar molt.
23: Per què?
24: El de tenir una samarreta que darrere digui Felip VI, mira, em va flipar.
0: Clar, però jo... diguéssim, la teva diria Joan López Alegre.
23: Exactament.
24: No, però jo la de Felip VI la portaria.
22: Ah, tu vols la de Felip VI.
24: A mi aquest tio em sembla sensacional.
22: No, jo no dic que no. Jo l'únic que trobo és que tot això s'ha de fer una mica... O sigui, vull dir que aquesta cosa de que la família real sigui tan humana, jo trobo que això és absurd. La reina d'Anglaterra, quan ha estat humana? Que haurà fotut... Mai. Tu has de vendre vellut. Vull dir, aquella sala, allò, no tenia ni cap ni peus. Aquella tauleta que hi havia davant de la tele, a on vas amb allò? Vull dir, aquella
24: finestra estancada... Saps el que més em va cridar l'atenció a mi del vídeo?
22: Que
24: no hi havia ni uns panxitos, ni unes patates, no hi havia res per picar.
0: Ganxitos.
22: Mesquetos, o algo.
0: Sí, t'estaves referint a uns snacks, volies dir, efectivament,
24: ganxitos.
0: Snacks i no persones, t'estava referint.
22: Sí. Bueno, jo ho vaig trobar tot com desangelat.
0: La dosi, diguéssim, aquesta dosi ja la va gastar Mariano Rajoy. Sí.
22: Ja, llavors jo trobo que això ells ho han d'estudiar. O sigui, han de fer una reflexió...
24: Vos foteu amb Rajoy, que escriu el meu diari, o sigui...
22: Sí, bueno, un altre també. Han d'estudiar. O sigui, jo crec que això, fill meu, no sé.
0: Això no t'ha agradat.
22: Bueno, és que ho he trobat massa... massa proper. Massa.
0: Fa pinta de, ei, anem a molar una mica...
23: Clar.
0: Vinga,
23: però
0: a ell
23: li agrada més la monarquia, el rotllo Ascot, no? Ascot
22: home, per favor, és que... Però on vas a... Vull dir...
23: Tu els vols veure allà amb sombreros de copa, va bevent uns gintònics... Què deu veure aquesta gent?
22: Bueno, és igual, kombucha. M'és igual, kombucha.
0: No, va portava texans i uns mocassins d'aquests amb sivella sense mitjons, que això és un crim.
22: Jo crec que això no es pot posar, diguéssim, a que ho vegi la gent. Perquè no... El sofà aquell, vull dir, no hi havia què passa, bueno, ni capitonet, total, bueno, pues un tema tampoc, ja està?
23: I ara el segon tema.
22: Podeu dir alguna
23: No, que és que a mi el que faci la Casa
24: que
23: Real m'importa poquíssim.
24: Estic molt a favor de que la família Real veiés el partit.
22: No, això a mi em sembla bé.
24: Anaven amb aquesta samarreta blanca, que ho ha patat, anaven guapíssims.
20: Sí, i la samarreta blanca tira, eh?
22: I ara, per exemple, ja
24: no faran... L'únic que no vaig entendre és per què no tenien ganxitos i per què el sofà era tan petit.
22: I escolta'm una cosa, per introduir un tema nou, diguéssim, de l'afició cap a la selecció espanyola i aquesta efervescència, tu quina preferiries, la del Reis o la de Javier Bardem i Penélope Cruz?
24: Jo...
23: Quina pregunta.
22: Posa-li música, posa-li música.
24: L'única cosa que jo puc tenir en aquesta vida...
22: Posa-li rever.
24: L'única cosa que jo puc tenir en aquesta vida en comú amb Javier Bardem és que, per lo vist, ell vol que guanyi Espanya i jo també. I l'única cosa que puc tenir en comú amb la seva senyora és que ella va sortir a Pirates del Caribe i a mi és unes pel·lícules que m'agraden molt.
22: Pirates del Caribe, tot aquest acabarà com
24: tu. Tot el més és una parella...
22: Què et sembla aquí? Que vull dir? Tot el
24: més és una parella absolutament detestable.
20: Aquesta, veus, aquí tornem a enllaçar amb l'article de Rajoy i aquella part de que el Roig només havia portat una cosa bona,
22: vale,
20: a Espanya.
22: Ara el Roig aquest. Bueno, després he vist un vídeo, que aquest tinc talls, no?
20: Sí, avui, ara entrem al que seria la segona secció del
22: avui
20: dia.
22: Avui he treballat com a mai.
20: Bueno, a veure, aquest...
22: I no està el president dels informatius.
20: Aquests talls te'ls he tret jo, eh?
22: A tu.
23: Ah, no has fet tu els talls?
1: Oh, ell deu enviar, dir, traieu-me això.
24: Sí. Mira, ja sé qui envia un àudio.
22: És que diu, envia un àudio.
24: És el que també surt l'Anna Patricia?
20: Escolta'm.
24: Sí. Oh, és molt bo.
22: Aquest m'ha agradat molt perquè...
20: Sí, calleu un moment.
22: Ja està John escrivint?
20: No, podreu sentir la metasecció, que és...
22: Què és, el meu vídeo? El meu altall? No em posis, no, per favor.
20: No, no vols?
22: Que se'm notarà molt el canvi de veu de la ràdio al mòbil.
2: Mira, si m'ho posi vídeo en tres parts, la primera seria quan diuen que el Mercadona és el Walmart d'Amèrica.
22: Però llavors estàs fent spoiler.
20: La primera és el Mercadona és el Walmart d'Amèrica.
22: La història és, després d'aquest vídeo que vaig veure...
20: S'ha comprovat que et sentim en doble reproducció.
23: Sí, rapidíssim.
22: Ah, sí?
20: Sí. Semblaves un pitufo.
22: Tampoc us els envio tan llarg. Bueno, la cosa és, hi ha un vídeo que ha sortit d'un palco d'això del Mundial aquest, on estan a Patricia Botín, Joan Roig, que ja estan al palco amb influencers... Vull dir-te que això va de capa caiguda i estan parlant amb un influencer.
20: Sí.
22: Un influencer que jo no sé qui és, que és un influencer americà, m'imagino.
24: És un influencer poc influencer.
22: I aleshores estan allà al palco, és molt famós, molt influencer.
20: Però influeix poc aquí.
22: I no es coneix, no es coneix. I aleshores ells, a través d'una amiga, que sempre hi ha una que fa com una mica d'això, d'introducció, es presenten i es defineixen davant de l'influencer que no sap qui són. Tira.
3: Famous entrepreneur in Spain.
4: Oh?
3: In Europe.
4: Well, it's a very famous supermarket.
3: Spain, the same
4: supermarket.
3: Largest company in Spain.
4: Oh, really?
3: Yeah.
4: Nice to meet you.
3: Wait, Walmart. He's like the Walmart of Spain.
4: Walmart of Spain?
20: Hi ha moltes coses a comentar, sí, començant perquè algú li dius són d'Espanya i algú fa la cotació a Europa.
22: Exacte. Sí, són d'Espanya a Europa, són molt famosos en Europa i en Espanya també.
20: El president de Mercadona.
22: I aleshores diu, és el president de Mercadona. Clar, aquest pobre home, aquest pobre nen, no sap què és Mercadona.
20: No.
22: I tampoc li han portat una truiteta o unes guiozas. Vull dir,
20: no.
22: O sigui, ells van a pèl. Sí, tampoc. I aleshores li diuen, perquè ell ho entengui, li diu, és com el Walmart, que no.
20: No ben fet.
24: No és veritat. Bé,
22: si tu has anat a Walmart,
24: és
22: no.
24: Infinitament més glamurós que el Walmart.
22: Què?
23: Què és el Walmart?
20: És un supermercat d'Estats Units, no?
24: Els més bàsics i més cutres.
23: Però Mercadona també és el més bàsic i el més cutre, no?
20: No, però ja pots comprar roba, crec, si no recordo.
22: Home,
20: i
22: armes.
20: I pots comprar hasta una pistola.
22: Clar,
20: no
22: pots comprar
24: una caixa amb 500 bales.
22: Igual tot arribarà, però vull dir-te
20: de moment. Encara no.
24: Tu aquesta tarda vols comprar un Z-May 500 bales, te'n vas a un Walmart a Milwaukee i surts tota posada.
22: O sigui que de moment com el Mercadona no. Llavors diu que és com el Walmart d'Europa, que aquest noi diu, guau, pues bueno. Després arriba l'altra.
20: L'altra és Anna Botín.
22: Anna Patricia Botín. Anna Patricia Botín també la presenten així.
3: I'm the JP Morgan of Europe. Santander Bank. Two most important people in Europe.
4: Wow.
3: There you go. But you have more followers.
22: És una gente molt important en Europa.
20: A mi m'agrada molt la cotació final de l'amiga que abans li ha dit Espanya està a Europa i ara li diu però tu tens més followers.
22: Sí, ara diu, tu tens més followers.
20: Que Botín i Roig.
23: En sèrio?
22: És la més important d'un banc.
23: Però qui és aquest?
22: Santander Bank. És, perdona, que també fa una comparativa.
23: Te'l vaig a buscar.
22: És, oi, qui sona?
20: És el teu telèfon, Santi.
22: A veure, aquí, diputat.
24: Portava... Jo aquest estiu trobaré a faltar aquesta estona de cada setmana.
22: Anem a incloure aquesta secció. Mira, mon pare. Pues no puc...
24: Posa la parentena.
6: Que s'hi posi, home, que s'hi posi.
7: No el porta, el mòbil no el portes al cistell nou, eh?
22: No, no el porto perquè ara el porto aquí. Que,
7: fixa't que anava... El agafat molt bé.
22: El porto agafat perquè... Bueno, només no, no feu sortir el camí. On estava? Bueno, li diu això i ell diu... I ella diu...
24: Estaves.
22: És com el JP Morgan de Europa, també. Bueno, escolta, és que també els pares, que pesat són ara ma mare. Bueno, prou. Bueno, és que
7: no sigui
24: recreu.
22: A veure, en un moment, estic a la ràdio. Me podeu deixar un moment en pau? Adiós.
24: Ja. Ai, pobrets. No.
23: Imagina't que ha passat algú greu. Una cosa, he trobat aquest noi...
7: Àudio per la posteritat.
23: Àudio per la posteritat.
22: Perdó.
7: Això
23: una cosa,
7: un
23: he trobat aquest influencer a Instagram i realment té 52 milions de seguidors.
22: Sí. Ostres,
7: mare de Déu.
24: Però no us esteu quedant amb el més important de tot això que està explicant el Santi.
22: Què?
24: Que és quan la senyora Ana Patrícia...
7: Un moment, ara vindrà, ara vindrà.
24: És que... Segueix. Que és que és la clau. És el més brutal de tot.
22: Ell vol agafar la ona.
24: No. Segueix.
22: Total. Aquests senyors coneixen l'influencer, l'altre pues ja sap que és el Walmart de tal, i aleshores Ana Patricia Botín... Ana Patricia Botín... Ana Patricia Botín...
7: Sí, endavant.
22: Li fa això a l'influencer de 50 milions de seguidors.
8: Hey, I have to open an account in Open Bank. My bank here is called Open Bank.
13: Open Bank?
8: And it pays a great rate. Hola.
13: Okay, as long as I get a good credit score. I need to get a good credit score.
8: You don't need anything. We pay you 4% for your savings.
13: Oh, really?
8: Online.
13: Oh.
22: Liven.
7: No? És que això podria ser
22: un
7: excepcional.
22: Un compte de Open Bank a l'influencer porta a porta. Després tu me diràs si no té tot el dret de ser la millor empresària, perquè ella va i allà te fot una cuenta. No, saps com allò quan t'havies de fer una cuenta en Super 3?
7: Brutal. Sí.
22: Pues igual.
7: Jo la tenia.
24: O sigui, aquesta tia a mi m'ha demostrat en aquest vídeo,
22: sí,
24: perquè és una de les dones més riques d'Espanya.
22: Sí.
7: Algú li ha dit, aquest tio té calés i diu, jo tinc un compte al 4%, que això t'interessa.
22: Que això que tens tot el tal, que tot o no tal... Bueno, però allà,
24: Però es pot obrir una compte al banc d'aquesta dona, perquè vol dir que et cuidarà com a client. És una passada.
22: Sí, ja ho ha dit, que vull dir, ja té allà l'Open Bank, que és totalment online, perquè ella veu que és influencer i pensa que a l'oficina no pensa anar.
7: Ah, no, mira, ni boig.
22: Saps?
7: Ni jo tampoc.
22: Com és influencer. Oh. I aleshores ella li diu un cop, que bueno, tots els estalvis que tinguis, bé, tindràs una cosa, una meravella, i deixa't estar. Jo, d'ella fa, jo aquí sóc la JP Morgan. Però tu obre't el compte a l'Open Bank.
7: Sí, sí, vine cap aquí, porta'm la panoja.
22: Bueno, pues escolta, avui envia-li el podcast d'aquest... Bueno, això, com es diu? L'streaming?
7: Bueno, això és la teva secció.
22: Sí, pues envia-li la meva secció al...
7: A l'Òscar?
22: A l'Òscar.
7: Molt bé. Vols que traiem el moment de la trucada del teu pare? I el de la teva mare?
22: No, és que ara s'haurà de trucar, pobres, perquè ara ha quedat com un fill violent, però és que clar... Ja saps que quan te truquen... Ells no pensen que tu fas coses. Vull dir, per exemple, els meus pares no pensen que jo treballo.
7: Vale. I què pensen?
22: Pues que estic a la ràdio, en aire condicionat, que no fa calor... Saps què vull dir? O sigui, clar, com que ell és del camp i està de sol a sol, doncs pues clar, ell troba que jo treballo. Amb cap aigua fresca, saps què vull dir? Aleshores, clar, llavors ells te truquen...
7: O sigui, que els teus pares consideren que estàs massa a l'ombra a la teva jornada
22: laboral. No, es troba que jo, bueno, pues que jo faig una feina que ojalà, te volví aquí, parlo un rato...
23: Clar, que no. Home, en comparació, si pagès té raó.
24: És que tu tens un moreno de Platja de Sant Simó,
22: sí, bueno, però
24: de Mataró,
22: això
24: jo, i ell està blanc de mala manera.
22: Jo ja tinc quasi 50 anys, ja ho has pogut deixar enrere, no?, aquest concepte,
23: sí,
22: laboral, no trobes? Però, bueno, ja ho has vist. Vull dir,
7: sí, sí, clarament.
22: Ells te truquen quan tu estàs treballant, jo... i si no truca un, te truca l'altre, i hasta que no contestis malament, no paren.
7: Jo t'he de dir que sóc una persona que la vida bàsicament pateix, i el fet de que t'hagin trucat consecutivament... Sí, jo no estic tranquil.
23: Sí. Jo ara sortiria i els trucaria ràpid.
22: No, perquè jo sé que em truca mon pare, si no contesto, em truca ma mare.
7: Vale, o sigui, és un concepte automàtic.
22: I aleshores ma mare diu, ton pare diu... Saps?
7: Vale. Vull dir, sí, però vull dir que tu li has penjat el telèfon al teu pare i llavors t'ha trucat la teva mare.
22: Sí, però això sempre és així. Perquè ells no pensen que quan tu no contestes, a l'altre sí que li contestaràs. Vull dir, és que els raonaments són raros. I com a la meva cistella. Sí, ara anirem a publicitat, perquè això ja s'ha de començar a pagar. Però aquí,
7: home, tu diràs, si s'han de pagar dues
22: aquí
7: seccions avui...
22: Aquí portem 25 minuts a la sopa boba...
24: A més, quan et truca el teu pare, només et diu, nen, et passo a la teva mare.
22: En el meu cas
24: anava així.
22: Ma mare és pitjor, perquè ma mare pregunta on estàs, fa calor, d'on vens, a on vas, què has fet, com va el programa, què t'han dit, t'has fet los anys.
24: I no et truca i et diu, tibis per la tele, ves al barber?
22: Això sempre.
24: Ja està. Doncs,
22: que...
24: La teva mare és una meravella.
22: És que l'altre dia li vaig dir,
24: la teva mare és una meravella de senyora.
22: Li vaig dir, em vas treure la barba? i semblava la meva àvia. O sigui, la seva mare.
23: Li vas dir, mama, posa la tele que hi haurà sustos.
22: No, no, no, no, no. És que em vaig veure...
20: Va ser ella el que va
22: una plorar. Cara, o sigui, entre les ulleres... Bueno, la cara de la meva àvia, morta, per cert. I
20: però és pensar... la cara de la teva àvia quan era viva, espero.
22: I vaig trucar ràpidament... La... Sí, quan era viva. Sí, sí, quan era viva. I vaig trucar directament a la Tecnon. Ha aparegut per un lifting.
20: I et van dir, escolta, deixa't barba.
22: Ja tinc el pressupost.
24: Però aquest estiu podem fer alguna espècie de cameo especial algun dia? Jo ho trobaré a faltar, això.
22: Jo no, microlifting em faré.
20: Pensava que no et faries aquell que vas explicar al Brad Pitt, que li recol·locaven els músculs.
22: Sí, però aquest es veu que ja és més... Ja és una cosa com ja has d'estar molt malament.
20: No, tu
22: encara llavors, microlifting encara és poc. Vale. I amb aquest aguantes hasta que et mors.
20: Sí, quan ens tornem a veure, si és que ens tornem a veure la temporada vinent,
22: bueno, és que no sé si ho faré. Ara ho faré una mica més per Nadal, saps què vull dir?
20: Ah, vale.
22: Perquè a Nadal te fots un sombrero, te fiques una mica una bufanda i ja no es veu res.
20: Okay, ara, aquí semblis la Cristina Tàrrega.
24: Ja, tinc ganes, sí. Ja tinc ganes de veure't amb
22: no,
24: barret i bufanda.
22: No, perdona, un microlifting no. O sigui, jo no m'injecto res, jo el trec. Vale, vale.
20: És que a mi això em fa patir, Santi.
22: Sí, per què?
20: No, perquè...
22: Aquí, quan estàs tu t'has d'operar, has de treure. Tu no has de posar, tu només treure.
20: Vale.
22: Treure pell, treure greix, treure tot, saps? Posar no, perquè posar t'unfles, llavors és vanity flappy.
20: Sí.
22: No, això no.
20: Sí. Santi, dues seccions i unes quantes digressions i un parell de trucades i un repte. Falten 3 minuts per arribar a 2:15, eh?
22: Vols que ho fem estar i mitja?
20: No sé si quadrarà.
22: No, perdona, vols que parlem estar i mitja i fem patir els de comercial?
20: Mira, saps què podem fer? Podem parlar, però mentre van sonar els anuncis. Exacte. I així van ser.
22: Que n'hi ha molts? Quants n'hi ha?
20: Mira, tenim un parell de minutets, per tant, si anem
22: no
20: ara...
22: No és molt. Per ser programa líder, què està passant?
20: És estiu,
24: Santi, després ja ve la paneque.
22: Doncs vinga.
20: Santi Villas, gràcies, bona tarda.
22: Adéu.
20: Publicitat i ara tornem.
6: Catalunya migdia.
14: Parlem de 205 cavalls de potència, eh? 4,3 litres de consum al 100.
15: Sona Qashqai e-Power.
14: I el 0% TAE.
15: Que estrena un Nissan.
14: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
16: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
14: A les vostres cuines no hi poden faltar. Els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé. La taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat. I els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
17: Vine al Gravité Urban Esports Festival del 17 al 19 de juliol al Circuit de Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana, amb l'experiència Cupra en exclusiva. Condueix un Cupra, sent l'adrenalina als seus simuladors i gaudeix de música en directe. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com. Organitzen Esport i El Periòdico amb el patrocini de Cupra.
6: Catalunya migdia.
25: Qui diu que a l'estiu no passa res?
26: Un Mundial de futbol amb 104 partits.
25: El mercat del Barça de Flick.
26: La sortida del Tour des de Barcelona.
25: Els reforços del nou Barça sense Alexia.
26: El nou projecte de Monchi a l'Espanyol.
25: La recomposició del Girona segona.
26: Ja sigui a la platja, ja sigui a la muntanya.
25: Ja sigui al cotxe o a l'oficina.
26: El sol o a l'ombra.
25: Escolta el Tot Costa.
27: Cada tarda a partir de les 7, el Tot Costa més esportiu.

0: L'estiu ets tu. Quan em mires i somrius. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Segons i seran dos quarts, això vol dir que encara hem aconseguit, malgrat en Santi Villas, encabir la publicitat on tocava, i aquesta hora el que fem és una substitució, ja que aquests dies estem tan pendents del Mundial. A la cadira de Santi Villas hi apareix ara en Raül Flores, amb un perfil lleugerament diferent.
2: Bona tarda, si anava a dir, perquè si esperes que parli del Mundial, serà un analista pèssim.
1: Cap de política de Catalunya Ràdio, perfil potser un pèl més contingut que el d'en Santi.
2: Sí, però m'ho poses fàcil, també t'ho diré.
1: I l'hem convidat avui perquè demà és un dia clau. Sí. Ens hem acostumat molt a abusar d'aquesta expressió, però demà realment ho és. En aquest cas, per l'amnistia, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea sentenciarà si l'oblit judicial es pot aplicar als delictes de malversació i terrorisme, i això afectarà, òbviament, la futura aplicació de l'amnistia tant a l'expresident Carles Puigdemont com a l'expresident Oriol Junqueras, als exconsellers d'aquell govern i també a la dotzena de CDRs acusats de terrorisme. Per tant, bàsicament, Raül, demà hi ha dues carpetes sobre la taula que, a més, es resoldran de manera independent.
2: Exacte. Demà a les 10 del matí escoltarem primer la resolució, el resum, la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre dues carpetes que té obertes de l'amnistia. Són els dubtes que d'un costat li planteja el Tribunal de Comptes sobre delictes de malversació a l'expresident Carles Puigdemont, a l'exvicepresident Oriol Junqueras, a 35 exalts càrrecs de la Generalitat l'any 2017. I de l'altre tindrem els dubtes que també li ha plantejat la justícia espanyola sobre els delictes de terrorisme que tenen 12 persones que van participar en els CDRs en aquell moment. Per tant, sentirem un posicionament ja ferm de la justícia europea sobre l'amnistia, sobretot amb dos aspectes molt concrets. En si la malversació va arribar a afectar els interessos econòmics de la Unió Europea, això d'un costat, i de l'altre, de si hi ha realment un delicte de terrorisme que és amnistiable a ulls de la justícia europea.
1: Per tant, quan tinguem aquest doble pronunciament a partir de les 10 del matí, hi pot haver algú que, en funció del que digui el TJUE, ja directament estigui amnistiat, o la cosa anirà per més llarg?
2: Directament no, perquè al final qui ha d'aplicar l'amnistia és el tribunal on hi ha cadascuna d'aquestes causes, però sí que en alguns punts això pot ser una decisió força ràpida. Per exemple, en terrorisme, si demà hi ha un posicionament molt clar del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, podem veure com relativament ràpid, no m'atreveixo a fixar un termini més amb els mesos en què estem, se'ls pot aplicar l'amnistia en aquestes 12 persones. També hi ha altres casos d'on penja malversació, per exemple, els dels exalts càrrecs d'economia l'any 2017, Jové i Salvador, Josep Maria Jové, Lluís Salvador, que també tenen, entre d'altres, un delicte de malversació, que també hi ha una qüestió prejudicial, dubtes exposats del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a la Unió Europea, i que en aquests casos se'ls hi pot aplicar relativament ràpid l'amnistia, entre d'altres. On la cosa serà molt més lenta és en els casos de Puigdemont i de Junqueras, on aquí hi ha tot un reguitzell de recursos encallats de fa mesos al Tribunal Constitucional, que espera resoldre, no de manera immediata, sinó tornant de l'estiu, setembre-octubre, i que aquí no s'acaba la història, perquè aleshores la pilota passarà al Tribunal Suprem, us sonaran els noms, Llarena, Marchena, que són els que finalment han de decidir l'aplicació d'aquesta amnistia. Per tant, hi ha una part que el procés és molt lent encara.
1: Això és el que passarà a partir de demà. La legislatura va començar amb la llei d'amnistia i acabarà morint també amb la llei d'amnistia encara pendent de resoldre.
3: Sí, sí, bé, l'amnistia diria que es va aprovar l'1 de juny del 2024. Recordem que hi va haver un primer esborrany de la llei, bueno, esborrany no, un projecte de llei d'amnistia, que Junts el va tombar perquè considerava que no era ni prou efectiva, ni era prou ràpida, ni era immediata, ni afectava tothom a qui, en teoria, havia participat en els fets del procés. I acabarem, com dius tu, Joan, que al final estrany serà que Pedro Sánchez acabi la tardor sense haver convocat eleccions, ja sigui per principis d'any, ja sigui per després de les municipals, això ja ho veurem. I és interessant el que dius tu, Raül, sobretot pels casos de Puigdemont i Junqueras, perquè aquí, entre que el posicionament del TJUE no serà, potser no és del tot clar, pot delimitar el terreny de joc pel que fa a la malversació, després està subjecte a interpretació del que digui el Tribunal Constitucional, i sobretot pot servir perquè la fotocopiadora de Llarena i de Marchena s'hi comunin papers perquè es puguin fumar un puro del tamany de la Torre Eiffel amb la sentència que pugui emetre el TJUE, perquè al final el Suprem ha intentat trobar tots i cadascun dels arguments necessaris per no amnistiar els líders del procés. Sabem que el cos polític de l'amnistia. Segurament Pedro Sánchez ja l'ha pagat, però hi ha una part del poder judicial que no vol perdonar a Carles Puigdemont el que va passar el 2017, i que això passa per no perdonar una tornada amb honors a Espanya. A mi em costa de veure tant el jutge Llarena com el jutge Marchena havent portat el conflicte fins on l'han portat, de legitimitats també amb el TC, que això crec que també ho veurem,
2: un
3: xoc gran de legitimitats i de legalitats entre el Constitucional i el Suprem. A mi em costa molt de veure que Carles Puigdemont, encara que tingui l'aval complet de Luxemburg, pugui venir aquí i no passi unes horetes en un calabós. A mi això em costa molt de veure. Altra cosa és que el Suprem estigui en rebel·lia respecte al que va aprovar el legislador, en aquest cas el Congrés dels Diputats. Però crec que el camí és llarg, i sí que és veritat que hi ha casos que en teoria hauria de ser més ràpid que els CDRs o gent que està encausada al TCJC doncs pugui beneficiar-se d'una llei que no sé jo quines lleis s'han aprovat al Congrés que han trigat 2 anys en ser efectives per casos tan i tan concrets com els que descriu la norma en aquest cas.
4: No, jo crec que l'Oriol ho ha explicat perfecte, la veritat. És veritat que l'amnistia ha marcat aquest mandat i també és molt probable, bueno, veure què passarà amb el Suprem, no? I ara que dèieu com aquest inici, aquest final de mandat marcat per l'amnistia, crec que també entra en joc, no?, com aquest... les declaracions que va fer fa 2 dies Marchena, dient que estava molt preocupat per el poc crèdit que tenia la justícia espanyola davant dels ciutadans, no? Després d'aquestes dades de 40DB, de que el 65% de ciutadans espanyols diuen que creuen que existeix quelcom anomenat l'Ofer, i que per tant és algú super descriptiu d'aquesta legislatura. L'amnistia, a la rebel·lia dels jutges, a l'Ofer contra el govern de Sánchez, i per tant, bueno, veurem com queda els propers mesos.
5: Bueno, yo creo que efectivamente estoy de acuerdo con 40DB y creo que ahí también lo decía Jesop en el periódico. Y tant que hi ha l'Ofer quan la Fiscalia, que de qui en depèn de la Fiscalia, Pedro Sánchez Dixit...
1: Dixit en un context precisament de Puigdemont,
5: no,
1: per cert.
5: No demana que es tornin els diners que ha cobrat de forma il·legítima el germà del president del govern a la Diputació de Badajoz. Això és una forma de l'Ofer exercida per al govern espanyol perquè hi ha un fiscal que rep instruccions per no reclamar el retorn dels diners a pesar d'aquesta sentència. Però dit això...
2: Algú dirà que amb el Dama passava el mateix, també.
5: Però és diferent, perquè en el cas del Dama hi ha hagut l'aplicació d'un aminorament d'una pena a canvi d'una col·laboració per poder jutjar un cas.
2: Sí, sí, sí.
5: No és el mateix cas. Jo, tu deies, casos en els que es tardi 2 anys hem aplicat una llei, la llei de l'ELA, per ficar un exemple. Vale? O sigui, aquest país té un sistema...
1: El que passa és que la llei de l'ELA, el que li faltava era la dotació pressupostària.
4: Exacte, és molt diferent.
5: Però, aplicació de lleis. Doncs, lleis que en aquest país... aquest és un país que cada any publica 1 milió de pàgines amb normativa. I diré, afortunadament, sort que no s'apliquen totes, però aquest seria un altre debat. Jo només diré dues coses. Una, tot aquest debat no el tindríem si Puigdemont no hagués fugit de la justícia. Aquest és una obvietat, us podeu posar com vulgueu.
3: No, però la querella, crec que la querella arriba 3 dies més tard que Carles Puigdemont... És a dir, unes hores més tard, perdó. Carles Puigdemont marxa, si no recordo malament, 27, la declaració d'independència fallida. 28 dissabte. El 29 marxa des de casa seva a Girona fins a Bèlgica. I en aquell moment el fiscal general de l'Estat, que era aquell senyor que es va morir, el Maza, no havia presentat una querella per rebel·lió.
5: La situació de Puigdemont és, sobretot, responsabilitat personal de Puigdemont. Però jo vull anar a l'important que és. Jo crec que demà el que dirà el TJUET, com succeeix en el 80% de casos, el mateix que ja va dir en l'informe previ al mes de novembre, per tant...
3: L'advocat general normalment segueix el seu criteri.
5: Alleugirà la situació de Puigdemont i de Junqueras, i tinc la sensació de que, no sé si les eleccions seran a la tardor, l'any que ve, jo tendeixo més a pensar que seran el darrer dia que pugui Sánchez, però jo crec que a tothom ja li va bé que tot aquest episodi s'acabi. Li va bé als jutges, li va bé al PSOE, li va bé al PP, que està a les portes de guanyar les eleccions, i que, per tant, que demà surti el TJUE i digui, escolti, les finances malversades no tenen que veure amb legislació europea, per tant, es pot aplicar l'amnistia. Que després Conde Pompido, per tant, pugui fer una resolució del TC, a la que es pugui agafar a continuació del TC al Suprem, per dir, escolti, vostè torni com l'almendro per Nadal i estigui aquí a casa, més tenint en compte que si jo em cregués Tezanos, que no me'l crec, Junts traurà 2 diputats al Congrés i, per tant, ell ja és políticament irrellevant per seguir tot el fil de les coses, jo crec que a tothom li va molt bé que demà el TJUE no ens doni a tots una sorpresa i un susto i que tot tingui el fil que té que tenir i que aquest home torni a casa quan abans, tranquil, sense passar per cap cas.
1: Ara en Joan Raül fixa una mica el que ha de passar si passa el més previsible. Aquí tots estem donant per fet que demà Luxemburg donarà, seguirà aquest dictamen del fiscal general i que, per tant, avalarà l'aplicació de la llei d'amnistia tant als líders del procés com als CDRs. En el cas dels líders del procés i molt singularment de Carles Puigdemont, qui farà el següent moviment, previsiblement, i ho deies abans, de cara a la tardor, segurament, ha de ser el Tribunal Constitucional. Per què?
2: Perquè té acumulats uns recursos i ell s'ha autoimposat, que això és important, un termini, que és jo no els penso resoldre fins que no tingui una sentència ferma de la justícia europea que m'interpreti la malversació. I aquesta malversació agreujada, que és el punt que ara mateix s'aferra al Tribunal Suprem per no aplicar-los amnistia. Per tant, demà hem d'estar pendents també d'un factor clau, que és la claretat i la contundència en què s'expressi aquesta sentència. I si recull només que això va afectar o no les finances de la Unió Europea, els interessos econòmics de la Unió Europea, o si va una mica més enllà. I fins a quin punt també la sentència de demà és prou clara i contundent com per tancar la porta a possibles futures dilacions per part del Suprem. Dilacions en el sentit de presentar altre cop aquests dubtes davant de la justícia europea, el que tornaria a demorar altre cop l'aplicació d'aquesta amnistia. Per tant, més enllà del que digui, els límits fins on vulgui arribar aquesta sentència seran molt determinants per saber quin pes poden tenir les properes fitxes que s'han d'anar movent en aquesta partida. Que són, recordem, tardor Tribunal Constitucional, i veurem també amb quina força vol actuar el Tribunal Constitucional, si vol arribar a demanar-li directament al Suprem que ha d'aplicar aquella amnistia. I aquí podem veure, és una de les opcions, el que apuntava l'Oriol, que és aquesta situació inaudita, que seria aquest xoc de legitimitats entre el Suprem i el Constitucional. Veurem si això arriba tal, o si també es creuen pel mig el que ara també apuntàvem, no? Que són aquests interessos que comencen a ser compartits en molts sectors de la política espanyola perquè aquesta carpeta es tanqui. Estem en un moment en què totes les enquestes, tret de la del 6 d'avui, apunta que aquí pot haver-hi un canvi de govern a l'estat espanyol i, per tant, és de fàcil deducció que el PP també és una carpeta que no vol acabar gestionant ell. I sobretot quan ha mostrat, anava a dir oposició, segurament la paraula correcta és hostilitat en molts d'aquests casos d'aplicació i de la pròpia existència de la llei d'amnistia. Veurem si això es materialitza o no d'alguna manera, però segurament aquest és un factor nou que fa uns mesos no passava.
5: El PP de Feijó, la imatge de viure només aliat amb Vox no li serà còmoda, i en canvi la imatge d'ahir del sostre de despesa del pressupost, i que jo crec que amb tota seguretat tornem a veure el dia 23, a no ser que algú tingui alguna informació diferent, ja li està bé, i la capacitat de dir, escolta, jo governaré, però un dia parlo amb un i l'altre dia parlo amb l'altre, i per tant que li resolguin el problema de Puigdemont, quan a dintre del propi PP hi ha hagut debat sobre quina mena de relació es té que tenim junts, escolta'm.
2: Però segurament no hi ha diàleg possible sense un retorn amb garanties de Puigdemont. Per tant, aquest és un factor clau que també pot acabar apuntalant o marcant les futures relacions polítiques en la línia que vagin, però entre Junts i també el PP.
3: Sí, només es pot girar full si Carles Puigdemont normalitza la seva situació i si Oriol Junqueras pot ser candidat a la presidència de la Generalitat i que li decaigui la inhabilitació, com sembla que se li acaba el juliol de l'any 2031.
2: 31.
3: Clar, això... sincerament a Feijó estic molt d'acord amb tu, Joan, que ja li va bé que algú li solucioni el problema. Ens podríem arribar a preguntar si amb el PP el govern aquesta amnistia ja s'hauria aplicat perquè hauria fet servir algun tipus d'interlocució amb la justícia perquè aquesta llei fos més ràpida, fos més efectiva, però en tot cas crec que a nivell polític Sánchez això ho té més que amortitzat. Els casos de corrupció que han proliferat al voltant del PP, del PSOE, perdó, han acabat convertint l'amnistia en una cosa que sembla del Pleistocè, perquè al final sí que hi va haver molt merder al carrer en el seu dia motivat pel PP, però ara ja no se'n parla tant, ni molt menys, i ja veurem què passa. Per mi és prou clar que si el veredicte de la justícia europea ve a donar la raó a qui va aprovar la llei d'amnistia, és també garantia que el Tribunal Constitucional acabarà per avalar del tot el que deia la llei d'amnistia per un argument molt senzill, que és que la llei d'amnistia es va fer en dues taules de negociació, una de política i una de jurídica / judicial. tot el que s'estava redactant entre Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, Andreu Bainaneny, Oriol Junqueras i companyia, en aquell moment també Pere Aragonès hi va estar implicat, es van consultar jutges i també es va consultar Cándido Conde Pompidou, president del Tribunal Constitucional. Per tant, a Pedro Sánchez mai s'hagués arriscat a aprovar una llei al Congrés tan delicada com aquesta sense tenir l'aval del president del Tribunal Constitucional. Per tant, el Constitucional es pot donar per fet que avalarà el que digui la justícia europea, sigui el que sigui, i a partir d'aquí ja veurem què passa amb el Suprem, perquè fins ara la veritat és que tant Llarena com Marchena, malgrat que no se n'han sortit en les extradicions, que això també és important, vull dir, aquí també jo entenc el que diu el Joan dels costos personals potser autobuscats de Carles Puigdemont quan, en lloc de implementar la declaració d'independència, decideix marxar. Això és un debat que fa 9 anys que dura i no el resoldrem ara, ni molt menys avui al migdia. Però hi ha una qüestió que també crec que en aquests 9 anys s'ha constatat, que és el fracàs de la justícia espanyola a l'hora d'intentar detenir i portar detingut a Espanya un presumpte pròfug de la justícia espanyola. Vull dir, no se n'han sortit del tot.
1: El desenllaç serà demà a partir de les 10, en programació especial a Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell al capdavant, a partir de les 10, que és l'hora en què hem de tenir aquest dictamen, que en quina forma arribarà, com ho podrem seguir?
2: Doncs, això, escoltarem una lectura resumida, això, el dictamen, el titular, diguem-ne, de les sentències. Al cap de poca estona rebrem algun tipus també de declaració per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, i gairebé en paral·lel rebrem allò que és més substancial, que és el text escrit de la sentència, que aquí és on podrem veure l'envergadura de la història, i fins a quin punt això pot tenir unes derivades o unes altres. Tot això a partir de les 10 en un matí que tindrem intens.
1: Doncs serà una nova sacsejada amb una setmana que ja n'ha tingut una, com a mínim, que és aquesta sentència per prevaricació contra el germà de Pedro Sánchez. D'ahir el van condemnar a 9 anys d'inhabilitació per aquesta plaça a mida, segons l'audiència de Badajoz, i que avui ha tingut una reacció del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que després de que ahir el govern espanyol digués amb total claredat que hi veien intencionalitat política i que encara confiaven en la innocència de David Sánchez i que aconseguís demostrar això, que aquesta innocència, avui Feijóo ha dit això.
6: Para reconocer a un autoritario no hace falta preguntarle qué piensa. Si recela de los jueces, si desprecia las mayorías parlamentarias cuando no le favorecen, y si teme a las urnas si no le aseguran el poder, no busquen más. Eso es un presidente autoritario.
1: L'autoritari, segons Feijóo, és Pedro Sánchez, i això ho ha dit davant la plana major del PP europeu.
4: Ah. No, a veure, jo crec que aquesta... És que, bueno, és curioses les declaracions de Feijóo. A veure, aquesta sentència, han sortit diversos advocats comentant-ho, jurídicament és fluixa. És difícil de sustentar que hi ha hagut un tràfic d'influències quan no aconsegueixes demostrar qui i què, en quin moment es produeix aquest tràfic d'influències. Per tant, jo honestament crec que s'està expandint la sensació de que hi ha quelcom... Tu deies una definició de l'Ofer, que, bueno, deies que era una altra cosa l'Ofer, però no és gratuït que realment surtin dades de que hi hagi un 65% d'espanyols que diguin que aquí hi ha l'Ofer i avui l'enquesta del CIS plantegi una situació un pèl millor pel PSOE. No és una situació molt victoriosa, eh? Però... Sí que és difícil justificar aquests 9 anys d'inhabilitació, que es creï la plaça d'Oc sense demostrar qui ho fa, com ho fa, per part d'un líder socialista que a més donava suport a Susana Díaz. Bueno, jo estic bastant sorpresa de que haguessin pogut fer una sentència així amb les proves que tenen.
5: Mira, anem a repassar molt ràpidament, eh? El cas de David Sánchez és un cas que denuncia i destapa Podemos.
4: Totalment,
5: element,
4: sí.
5: Element número 1. Podemos ahir surt i diu que aquest és un cas de lawfare. O sigui, Podemos anuncia que ells es dediquen al lawfare. Primer element. Segon element. Aquest és un cas que ha sigut dictaminat per 4 jutges per unanimitat amb una sentència on la part probatòria i la part de resolució té 378 planes. A partir d'aquí, a més, sabem que el cas Cloacas, el cas Leire, una de les parts que s'està investigant en el cas Leire és el cas en el qual, presumptament, el PSOE ha fet coses com que Leire i tot l'entorn aquest de clavegueres que ella va muntar anés inclús a l'escola dels fills de la jutgessa per intentar veure com es podia extorsionar i influir sobre la jutgessa perquè ho decaigués el cas de David Sánchez o la sentència fos en un altre sentit. I un senyor que és germà del president del govern, que per cert ha viscut a Moncloa, que ha estat fugint des d'un punt de vista fiscal...
4: Però que quan es queda a la plaça no era president.
5: ...a Portugal, i que és incapaç de dir on està el seu lloc de treball, té un lloc com a director d'uns conservatoris d'una província a la que no coneix, a la que no viu, i una feina a la que no sap ni siquiera l'adreça ni com es diu ningú,
4: Joan,
5: que sigui company seu de feina.
4: Però és que si tens raó en el que dius, però on està el tràfic d'influències?
5: O ens escolta, que no sigui germà del president del govern o de la Generalitat o d'Ana Patricia Botín, li ha passat una cosa com aquesta a la seva vida, i no és un enxufe, que vingui i que ens ho expliqui. I la diferència és molt senzilla. Quan amb una persona com nosaltres ens truca un amic i diu, escolta'm, tinc una feina per tu, això és absolutament legal, perquè es diu en relació i amistat. Quan això ho fan aprofitant una situació de poder, és un delicte.
4: Però que en aquell moment no era el secretari general Pedro Sánchez del PSOE, i no era el president. O sigui, jo el que plantejo és, primer de tot, el germà Pedro Sánchez venia a ser el director artístic d'un teatre important de Rússia, per tant, no era algú, no era més un rotllo coldo en el sentit de que era un porter de discoteca, ¿vale? I l'altre és que és en un moment en què Pedro Sánchez no és el secretari general dels socialistes, que encara falten 7 mesos per les primàries contra Susana Díaz, i que el líder dels extremenys, un segon, i que el líder dels extremenys en aquell moment dona suport a Susana Díaz.
5: Però tant, Podemos s'ha inventat, la jutja és una fatxa, els altres tres jutges són fatxes, tot és una inventada.
4: Joan, jo puc plantejar que em sembla arriscat que tu facis una sentència dient que hi ha hagut tràfic d'influències i no aconsegueixis dir qui ha parlat amb qui i a on s'ha donat el tràfic d'influències.
5: Se l'ha condenat per prevaricació, no per tràfic d'influències, per prevaricació.
4: O sigui, justificant que hi ha hagut un tràfic d'influències en el qual hi ha hagut un...
1: No, la sentència parla de prevaricació, no de tràfic d'influències.
5: Sí, sí, prevaricació. Prevaricació.
4: D'acord, doncs una prevaricació que passava per enxufar algú sense els motius que justificaven per estar en aquell lloc de treball. Jo el que plantejo és que jo no sé quines proves hi ha com per dir que això és 100% així. I jo l'únic que plantejo, Joan, és que això ho puc venir jo a dir aquí una mica així, però que tinguem dades, que la paraula lawfare, que fa 10 anys ningú sabia el que volia dir, ara hi hagi, no només els catalans i els bascos, un 65% dels espanyols que pensi que existeix el lawfare a Espanya, bueno, ja alguns ha de fer pensar.
5: Ja t'he dit que jo crec que hi ha lawfare i t'acabo de posar l'exemple.
4: No, però el lawfare per definició... No, el lawfare

0: també.
1: Jo sé que tu ara vols ressignificar el concepte lofer. Jo sé que vols ressignificar el concepte lofer. Però el concepte lofer s'ha utilitzat històricament a Amèrica Llatina i ara exportat aquí en un intent per part de la dreta de desacreditar a través de lo judicial a governs progressistes. No, aquesta és la definició històrica. Tu ara vols dir que la corrupció vol dir la pròpia corrupció interna del govern utilitzant elements del govern per dur a terme corrupció? Sí. O sigui, el que feia Rodrigo Rato llavors també era lofer.
0: Perquè denunciava... Quan li treu la pena a Chávez i a Griñán, encara que el constitucional no sigui part del poder judicial, que són els corruptes més importants dineràriament parlant de la història d'Espanya des d'un punt de vista judicial, dades del Consell General del Poder Judicial, fan lofer. És una forma de lofer.
2: Tindrem ocasió de seguir-ne parlant perquè, òbviament, tot això anirà passant les pròximes setmanes. Tindrem nous episodis. Estem esperant també tot el cas Begoña Gómez, que, per cert, acaba de demostrar que, efectivament, com es podia veure en tot de vídeos, sí que ha anat de viatge a Londres, tot i que no li hagin segellat el passaport perquè ja no es fa. A partir de demà, a les 10, al pròxim capítol, en Raül Flores el seguirem amb en Ricard Ostrell i amb tu també a l'antena per poder interpretar tot el que passa. Ara acabarem amb un tema una mica diferent, però que ja veureu que també té molt de suc. Perquè avui ens hem llevat amb una operació dels Mossos d'Esquadra que han desarticulat una banda especialitzada en estafes financeres amb 1.600 DNIs, passaports i permisos de conduir robats. S'han detingut 5 persones d'entre 22 i 54 anys que presumptament utilitzaven aquests documents per contractar targetes de crèdit i productes de finançament amb els quals compraven telèfons mòbils d'alta gamma i altres productes que després podien revendre fàcilment. Aquesta investigació va començar per denúncies de persones a qui els havien suplantat la identitat amb aquesta documentació robada. A vegades no cal ni que et robin el carnet d'identitat o el passaport, el dones per fer qualsevol tipus de gestió o l'envies per correu electrònic sense més prevencions. A aquesta hora saludem en Bruno Pérez Juncà, que és informàtic forense. Bruno, bona tarda.
3: Molt bona tarda.
2: I això que diem, no cal ni tan sols que et robin el DNI perquè et puguin acabar suplantant la identitat amb una estructura com aquesta que és notícia avui.
3: Bueno, robar, sí que te'l roben una mica, el que passa que te'l roben del teu telèfon, o te'l roben d'algun WhatsApp d'aquests que tu has enviat, o te'l roben en algun hotel que tu vas confiar i els hi vas deixar que te l'escanegessin. D'aconseguir-ho, ho aconsegueixen. Justament és això, hi ha aquest mercat negre d'aquesta compra-venta de documents. Per això un dels primers ciberconsells que sempre us donem és no podeu portar la fotografia del DNI en el telèfon i menys enviar-la i donar-la lliurement. Per què? Perquè doncs, aquesta gent se n'aprofiten, l'agafen, et fan una suplantació d'identitat i et foten en un merder financer ben gros.
2: Ara mateix a la taula de l'estudi 5 som 4. Quants de vosaltres teniu una fotografia del vostre DNI o de familiars amb el mòbil?
4: Tinc...
2: Jo també en tinc.
1: Sí. Jo el mòbil no, però sí, l'ordinador sí.
4: També.
2: Si a tres d'aquests desprovinguts que som a taula, amb Bruno, amb algú ens entra al telèfon sense que ni ens n'adonem i ens troba aquesta fotografia del DNI o ens el roben pel carrer, què poden fer?
3: Mira, el primer que faran és... faran jocs online, sí? O sigui, fan apostes online en les quals, doncs, teòricament, tu ets la persona que tens els beneficis, sí? Perquè per registrar-te necessites un DNI, doncs simplement enviaran el teu DNI, començaran a fer aquest joc online, i vull dir, com els hi vagi bé, me n'alegro per ells, però tu, quan facis la declaració de la renta, aquest any, no sé si han sigut 48.000 persones, han rebut una carta que li deien els seus beneficis del joc online, i aquestes persones han dit que no han jugat en sa vida, saps? Ara, de moment t'ho paga, però llavors ja ho demostraràs que no ha sigut, ja hi ha un protocol per poder fer-ho, no? Doncs el primer problema és aquest. El segon que et poden fer, doncs mira, llogar un vehicle, per exemple, poden llogar un vehicle i com s'estavelli i no passi alguna cosa, ja t'han fotut el merder. La més important de totes, que justament per això és la notícia, doncs es poden contractar serveis financers, es poden donar d'alta comptes bancaris, sí? A bancs no cal que siguin d'aquí del país, poden ser d'altres països, i llavors a partir d'aquí comencen a fer una sèrie de moviments que no són gaire lícits, i quan les unitats d'investigació fan la traçabilitat, no de la part informàtica, sinó de la part econòmica, la traçabilitat d'aquests comptes, d'on t'ha anat el diner, doncs resulta que el propietari ets tu, i llavors et vindran a demanar què has fet amb aquests diners, quan tu no sabies ni que existia aquest compte, i els mals de caps hi són. Moltes famílies d'aquí de Catalunya estan patint aquests mals de caps que els estan dient que pertanyen a banda organitzada quan bonament ells no han fet res, i gent gran, no?, que dius, home,

0: ja veus que aquesta senyora de 80 i pico anys poca té una conta granada i no ha fet tots aquests moviments de diners, no? Però de moment el merder ja te l'han fotut, que per això és molt important que siguem una mica curosos amb aquesta informació, perquè és informació d'alt valor.
1: Què vol dir ser curosos? Què podem fer per evitar que ens passi això, tant si ens aprenen el DNI com si, per exemple, algú que té un problema amb una assegurança i de cop li diuen envia'm el teu DNI per comprovar que ets tu, o algú que vagi a un hotel aquest estiu i li demanin fer una fotocòpia del seu
0: no,
1: carnet?
0: No,
1: contínuament
0: no, no,
1: estem...
0: No, no, no. Que no. Aviam, no es dona, és que no se li dona a ningú. Aviam, que això és que l'Oficina de Protecció de Dades t'està dient que no cal, que no s'ha de donar aquest DNI.
1: Però es demana.
0: Aquesta... No, a mi em sembla molt bé que te'l demanin. A mi també me'l demanen i jo sempre m'he negat a entregar-lo. Jo no l'entrego, jo m'identifico. Després, que tu vols una còpia... Guaita, cap problema, jo te la enviaré, sí? Ja hi ha unes pàgines web molt concretes que... te permeten, o tu mateix pots fer-hi una marca d'aigua. Sí? Què és una marca d'aigua? Doncs, guita, agafes el teu DNI, el passes en blanc i negre i li poses unes lletres que vagin de dalt a baix que diguin habitació en hotel. Sí, prou. I guita, tu, nen, ja tens el meu document i només serveix per habitació en hotel. M'entens? Però ja no me servirà perquè m'agafin productes financers, perquè me facin, com es diu ara, puguin jugar online, etcètera, etcètera. Ja et dic, ja hi ha pàgines, jo en el meu Insta ja tinc com fer-ho, ja vaig explicar-ho fa molt i molt de temps, perquè realment és de les coses més perilloses, portar el passaport o portar el DNI dels...
1: Sembla que hem perdut el contacte amb en Bruno Pérez Junca, amb aquest informàtic forense. En tot cas, el consell ha quedat claríssim. No doneu el vostre DNI i, si ho heu de fer, fer-li una marca d'aigua i que digui exactament amb quin és el propòsit amb el que l'envieu en algun cas concret. Això avui ha estat del tot pertinent, que hem sabut que els Mossos d'Esquadra han desarticulat aquesta banda amb 1.600 DNIs, passaports i permisos de conduir robats. Això, amb altres dades, com les que ens deia en Bruno, aquests 48.000 contribuents, cada cop algú els diu vostè està fent apostes online i no n'està fent, doncs demostra que no és un tema anecdòtic ni menor, per tant, molt de compte amb aquests DNIs. Ho haurem deixar aquí, no sé si és d'aquelles notícies que us deixa freds.
2: Home, és que jo dono el DNI a tothom, em dono el DNI, no sé.
1: Aquí hi ha dues vies, una és de dir, ostres, és gravíssim, i intentar-te'n oblidar i continuar fent com sempre, o agafar aquella consciència de cop de dir, jo a partir d'ara...
2: De patir. Un altre patir. Motiu pel patiment.
1: La tercera via és el patiment. Ho deixarem aquí, Oriol Marc, Alicia Puig i Joan López Alegre, gràcies per haver-nos acompanyat aquesta tarda de dimecres, amb aquesta doble secció que hem fet avui també amb en Santi Villas. Ens veiem la setmana que ve per acabar de tancar la temporada.
2: Bona tarda.
1: A partir de les 4, els blocs informatius de 3Cat Info i també la tarda de Catalunya Ràdio. Òbviament, nosaltres hi tornarem demà a partir de les 2, ja amb aquesta decisió que haurà pres el Tribunal de Justícia de la Unió Europea en relació amb la llei d'amnistia. Fins llavors, que vagi molt bé. Gràcies a tothom.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bona tarda, us informa Maria Costa. Una vintena de dotacions, tres de les quals aèries, estan treballant en un nou incendi que crema amb intensitat des de les 3 de la tarda a Sant Quirze Safaja, al Moianès. Es tracta de la mateixa zona on es va originar un altre foc el dia de Sant Joan a la tarda. Les flames han saltat la carretera que va de Centelles a Sant Feliu de Codines i estan generant focus secundaris. L'objectiu dels bombers és atacar el flanc esquerre de l'incendi, que és el que té més possibilitats d'obrir-se. Pel foc s'ha tallat la carretera C1413B entre Centelles i Sant Martí de Centelles. Segons dades provisionals dels agents rurals, l'incendi ha cremat ja una vintena d'hectàrees. Encara no hi ha cap zona confinada, però segons expliquen els bombers, a les properes hores es produiran confinaments. Més notícies amb Txell Vallespí.
2: El foc de Querol a l'Alcamp es manté actiu, tot i que els bombers són optimistes de cara a la seva evolució. L'incendi s'ha declarat aquest migdia en una zona molt pròxima a la dels focs d'Aiguamúrcia, Tarragona. Jordi Barranca, bona tarda.
3: Bona tarda. Ara hi treballen una trentena de dotacions, 5 de les quals aèries. L'incendi té 2 focus, per això les dotacions terrestres treballen com si hi hagués 2 focs diferents. Malgrat les altes temperatures que hi ha a la zona, els equips d'extinció són optimistes de cara a l'evolució de les flames. Es dona la circumstància que el terme municipal de Querol és el que més afectació va tenir en l'incendi declarat diumenge al municipi veí d'Aiguamúrcia. Jordi Barranca, Catalunya Ràdio, Tarragona.
1: Commoció a Manlleu per la mort de 2 germans bessons d'11 anys ofegats al riu Ter dilluns. El municipi d'Osona viu avui el primer dia de dol oficial i el vespre l'Ajuntament ha convocat davant del consistori un minut de silenci a les 8 del vespre. La investigació dels Mossos apunta que va ser una mort accidental.
2: I el Sindicat Unió de Pagesos alerta que aquesta campanya perilla la rendibilitat d'algunes finques fruiteres perquè no podran arribar a cobrir els costos de producció. La calor ha fet caure el nombre de quilos perquè la fruita està deshidratada, els preus es mantenen a la baixa i les despeses han pujat. Lleida, Júlia Albacar, bona tarda.
4: Bona tarda. Les altes temperatures han provocat que la fruita no hagi crescut tant per la deshidratació i que els calibres s'hagin quedat petits. Tot i que els quilos van a la baixa, Narcís Poc, responsable nacional del sector de la fruita dolça d'Unió de Pagesos, explica que el problema està al mercat perquè les distribuïdores continuen pressionant el preu a la baixa.
5: Ara la sensació que hi ha, doncs, o que més que una sensació, és una realitat, és que la gran distribució a nivell europeu, doncs, no vol pagar el preu que correspondria per assumir tots aquests costos de producció.
4: El sindicat xifra l'augment de costos entre uns 8 i 10 cèntims el quilo, un 20% aproximadament. El preu de venda actual de les fruites, però, no permet en molts casos assumir aquest augment i això posa en risc la viabilitat d'algunes plantacions. Júlia Albacar, Catalunya Ràdio, Lleida.
1: Un ramader d'Isil, al municipi d'Alt Àneu, denuncia que un os li ha matat 3 ovelles en una finca situada a menys de 500 metres del poble. Els agents rurals s'han desplaçat fins al lloc dels fets i han constatat la mort dels 3 caps de bestiar i ara n'investiguen el responsable. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira, bona tarda.
6: Bona tarda. El propietari de la granja, Joan de Pericle, explica que aquest dimecres al matí s'ha trobat l'atac quan ha anat a donar menjar als animals. Dels 4 exemplars que tenia, 2 han mort i un tercer s'ha hagut de sacrificar a causa de les ferides. Una de les ovelles mortes havia estat arrossegada uns 200 metres muntanya amunt, un fet que apunta a un possible atac d'os i que ara s'investiga dins el protocol habitual de verificació dels agents rurals. El ramader afectat té clar, però, per la gravetat de les ferides, que ha estat un os el responsable de l'atac a 3 de les 4 ovelles.
7: Com que teníem allí a la granja, a tocar la granja, hi ha un prat que està ballat amb mallasso i paret. Estava ben allí i s'hi ha ficat abans i n'ha matat 3. N'hi havia 4 i n'ha matat 3.
6: Pau Rovira, Catalunya Ràdio, Sort.
2: I als esports, el Barça i Caroline Graham Hansen han arribat a un acord per la renovació del contracte de la jugadora per les pròximes 2 temporades fins al 30 de juny del 2028. Avui han fet més proves mèdiques a Frenkie de Jong. L'holandès té una lesió al genoll dret, la que es va fer durant el Mundial i que el podria tenir fora dels terrenys de joc entre 4 i 6 mesos. El pivot Josh Nebo és nou fitxatge del Barça de bàsquet, prové de l'Olimpia de Milà, amb qui ha guanyat el triplet aquesta temporada. El nord-americà no ocupa agafar plaça d'extracomunitari perquè té passaport eslové i signa fins al 2029. I pel que fa a l'onzena etapa del Tour, 161 quilòmetres pràcticament plans, Tadej Pogacar continua líder amb un marge de 13 minuts i mig sobre el segon, que és Jonas Vingegaard.
0: Fins aquí les notícies.
8: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. L'Ateneu posarà en marxa a partir del 7 d'octubre un nou grup d'iniciació al Bridge, una proposta adreçada a les persones que vulguin aprendre aquest joc de cartes. Les sessions es faran cada dimecres de 11:45 a 13:45 i les inscripcions ja estan obertes. El nou grup oferirà classes d'aprenentatge del Bridge a les instal·lacions de l'Ateneu. Paral·lelament, el grup de nivell mitjà i avançat continuarà amb el seu horari habitual, també els dimecres, a partir de 10:45 del matí. L'activitat és organitzada pel Club de Bridge Ateneu, que amplia així la seva oferta formativa amb un nou grup destinat a persones que vulguin iniciar-se en aquest joc de cartes. Pel que fa a turisme, el Consorci de Turisme del Baix Llobregat impulsa aquest estiu la campanya El Baix Llobregat, som el teu estiu, que reuneix més d'un centenar d'activitats i experiències per descobrir la comarca. L'oferta, adreçada a tots els públics, inclou propostes de cultura, gastronomia, natura, aventura i platja i es pot consultar al web somelteuestiu.cat. La principal novetat d'enguany és la ruta Baixa al Baix Llobregat, Ferrocarrils t'hi porta, creada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Amb el lema 10 parades, 10 experiències, la iniciativa promou un model de turisme sostenible i de proximitat per descobrir els principals atractius dels municipis de la línia Llobregat-Anoia. La campanya també inclou una àmplia oferta de gastronomia, patrimoni, activitats a l'aire lliure, festivals i festes populars, a més del sorteig d'una escapada per dues persones amb diverses experiències turístiques al Baix Llobregat, en què es pot participar a través del web de la campanya. I pel que fa a societat, Sant Just ja es prepara per una de les cites més emblemàtiques de la Festa Major 2026, el Quinabarra. Organitzat per la Colla de Dimonis de Sant Just, aquest correbars itinerant tindrà lloc el proper divendres 31 de juliol a partir de les 6 de la tarda, oferint un recorregut que omplirà els carrers de música, tapes i bon ambient. L'itinerari d'enguany recuperarà el format de 6 parades, una més que l'edició anterior, per fer la ruta més dinàmica. El recorregut s'iniciarà a la plaça de la Pau, on es farà l'intercanvi de tiquets, i continuarà pel Centre Cívic Salvador Espriu, el carrer Anselm Clavé fins a la Sala, la plaça de Verdaguer, el parc de Can Sagrera i finalitzarà l'esplanada de la Bonaigua, concretament a la barraca de Dimonis. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I això ha estat tot. Tornem amb més informació als butlletins horaris i a l'informatiu complet. Fins ara!

0: El Refugi, de 5 a 7, amb Jaume Elias.
1: Molt bona tarda a tothom, són les 5 i 8 minuts i ara comencen les tardes de Ràdio d'Esvern. Jo sóc el Jaume Elias i us dono la benvinguda al Refugi. Doncs ja hem arribat al dimecres, ja hem arribat a la meitat de la setmana i ja hem arribat també al pic de la calor de la tercera onada. Aquesta onada de calor amb una pols subsahariana que estem tots una mica així atontats, amb aquesta calor tan estranya que estem tenint en aquestes últimes hores. Però va, ara sí, ens deixem de rellos i descobrim el menú del dia. Anem amb el sumari. Començarem, com sempre, amb el Zoom informatiu, on repassarem breument el més destacat de la jornada. Tot seguit presentarem la cançó i l'efemèride del dia i a 5:45 donarem el tret de sortida a les seccions d'avui. Iniciarem amb el món del vi, amb el Jordi Clavero. Seguidament, curiositats del motor amb Iker Blanco. I posarem fi parlant de la victòria de la selecció espanyola amb el Jordi Clavero. I ara sí, comencem amb les notícies. Comencem amb Zoom Informatiu.

Els bombers treballen intensament en un incendi forestal declarat aquesta mateixa tarda a Sant Quirze Safaja, al Moianès. El foc, que ha començat poc després de les 3 de la tarda a la zona del Puig d'Olena, ja afecta unes 20 hectàrees, segons les primeres estimacions dels agents rurals. Les flames han saltat la carretera que uneix Centelles amb Sant Feliu de Codines i avancen en direcció a Centelles. L'incendi crema amb intensitat i genera focus secundaris, fet que complica les tasques d'extinció. Per controlar-lo, s'hi han desplegat 18 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris. Els bombers concentren els esforços en el flanc esquerre, el punt amb més risc de propagació. La carretera C-1413B està tallada i no es descarta que es decretin confinaments preventius si la situació empitjora. Paral·lelament, un altre incendi actiu a Querol, a l'Alt Camp, evoluciona favorablement. Els bombers asseguren que les flames ja no avancen fora del perímetre establert i part dels mitjans aeris s'han traslladat per reforçar l'operatiu a Sant Quirze Safaja. Es tracta del quart incendi registrat aquesta setmana a la zona de Querol, mentre que a Sant Quirze Safaja el foc s'ha originat molt a prop de l'àrea afectada per un altre incendi el passat 24 de juny. El sondeig del CIS manté el PSOE com a primera força política i amplia el seu avantatge sobre el PP fins als 8 punts. Segons el baròmetre del mes de juliol, els socialistes obtindrien un 33% dels vots, gairebé 2 punts més que el juny, mentre que el PP baixa fins al 25,1%. L'enquesta s'ha fet després de la condemna de l'exministre José Luis Ábalos per corrupció, però, lluny de perjudicar el PSOE, els resultats indiquen un reforç de les seves expectatives electorals. Vox es manté en tercera posició amb un 15,3%, seguit de Sumar, que continua perdent suports amb un 6,1%. Pel que fa als partits catalans, Esquerra Republicana consolida el seu lideratge amb un 2,7% d'intenció de vot, mentre que Junts es queda només amb el 0,7%. Al País Basc, el PNB supera Bildu per primera vegada en més d'un any. En l'àmbit de les preocupacions de la població, l'habitatge continua sent el principal problema per als espanyols, seguit de la immigració i de la situació política. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, torna a ser el membre del govern més ben valorat, mentre que Pedro Sánchez és el líder estatal que obté millor nota, però, tot i això, no arriba a l'aprovat. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha declarat aquest dimecres com a testimoni davant de l'Audiència Nacional en el conegut com a cas Leire. Durant la seva compareixença, ha admès que els informes de l'AUCO contenen indicis molt preocupants sobre l'actuació de l'exmilitant Leire Díez i de l'exsecretari d'Organització del Partit, Santos Cerdán. Narbona ha explicat que va conèixer Díez l'any 2017 i que quan aquesta li va assegurar que disposava d'informació important relacionada amb atacs contra Pedro Sánchez, la va derivar directament a Santos Cerdán. Segons ha declarat, no va tenir més coneixement sobre les gestions posteriors ni sobre la presumpta trama que ara investiga la justícia. La dirigent socialista ha insistit que desconeixia completament qualsevol operació destinada a interferir o desestabilitzar causes judicials relacionades amb el PSOE o amb l'entorn del president del govern espanyol. Durant la mateixa jornada també han declarat diversos fiscals que es van reunir amb Leire Díez, els quals han assegurat que aquella trobada tractava assumptes que van qualificar de peculiars i sense cap recorregut i que posteriorment van informar-ne al fiscal general de l'Estat.

Begoña Gómez, esposa del president del govern espanyol Pedro Sánchez, ha presentat al jutge Juan Carlos Peinado els bitllets del viatge que va fer a Londres la setmana passada per assistir a la graduació de la seva filla. Ho ha fet després que el magistrat li exigís proves de que només havia utilitzat el seu passaport per aquest desplaçament, ja que actualment recordem que té prohibit sortir d'Espanya en el marc de la investigació oberta contra ella. La defensa ha recorregut la decisió i considera que és incorrecte obligar-la a demostrar que no ha comès cap delicte. També recorda que el Regne Unit ja no segella habitualment els passaports perquè els controls fronterers es fan de manera digital. L'advocat sosté que és l'acusació qui ha de portar proves si considera que hi ha hagut alguna irregularitat. Tant la defensa com la fiscalia han recorregut les mesures cautelars imposades pel jutge, entre elles la retirada temporal del passaport. Després de l'acord definitiu sobre Gibraltar, en el que recordem s'inclou la desaparició de la Verja i s'eliminen els controls fronterers, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assistit avui al desmuntatge històric i simbòlic d'una de les portes frontereres. El president ha assegurat que cau així l'últim mur de l'Europa continental i ha destacat que l'acord obre una nova etapa de cooperació entre Espanya i el Regne Unit. A més, diu, garanteix la protecció dels més de 15.000 treballadors transfronterers que travessen cada dia la frontera. A partir d'ara, els ciutadans podran creuar amb més facilitat entre Gibraltar i Espanya, mentre que els controls es traslladaran principalment a l'aeroport. Tot i que la sobirania de Gibraltar no canvia, el tractat marca un abans i un després en les relacions entre els dos països. Des del passat 24 de juny ja es pot tallar el subministrament elèctric per impagament a aquelles llars que no disposin del bo social, després que el Tribunal Constitucional hagi anul·lat part de la llei catalana contra la pobresa energètica. Durant 11 anys, les companyies no podien interrompre el servei sense comprovar abans, a través dels serveis socials, si la família es trobava en una situació de vulnerabilitat. Amb la sentència, aquesta protecció desapareix i només es manté per a les persones que tenen concedit el bo social elèctric. El problema és que obtenir aquest ajut continua sent un procés complex. Entitats com l'Aliança contra la Pobresa Energètica denuncien les dificultats burocràtiques i la manca d'oficines presencials per tramitar-lo. Actualment, prop de 200.000 llars catalanes disposen del bo social, però diversos estudis calculen que gairebé 1 milió hi tindrien dret. Les entitats socials alerten que moltes famílies vulnerables podrien quedar desprotegides davant possibles talls de llum en els pròxims mesos. I Catalunya afronta avui el dia més crític de la tercera onada de calor de l'estiu. Les temperatures poden arribar als 40 graus en molts punts del país, especialment a les comarques de Ponent, el Vallès, el Baix Llobregat i a la Ribera d'Ebre. Protecció Civil ha activat les alertes per calor intensa i demana extremar les precaucions. El risc d'incendi continua sent molt elevat i la situació es veu agreujada per la baixa humitat, la presència de pols sahariana i diversos dies consecutius de temperatures extremes. De fet, el Pla Alfa arriba avui al seu nivell màxim, el 4, en 111 municipis de 21 comarques, amb restriccions d'accés a espais naturals i la suspensió de moltes activitats a l'aire lliure. Les autoritats recomanen hidratar-se sovint, evitar l'exposició al sol durant les hores centrals del dia i protegir especialment les persones més vulnerables. Paral·lelament, els bombers mantenen una vigilància reforçada davant del risc de nous focs. I ara la informació de Sant Just, anem amb els titulars municipals.
Obertes les inscripcions per a un nou grup per iniciar-se en el Bridge de l'Ateneu de Sant Just. Les classes començaran el 7 d'octubre, es faran cada dimecres d'11:45 a 13:15 i les inscripcions ja estan obertes. El Baix Llobregat desplega una campanya amb més de 100 propostes per aquest estiu. La iniciativa incorpora com a novetat la ruta baixa al Baix Llobregat, Ferrocarrils t'hi porta, i ofereix activitats de cultura, gastronomia, natura, aventura i oci per a tots els públics. L'atur augmenta lleugerament a Sant Just Desvern durant el mes de juny. El municipi registra 486 persones aturades, amb 15 més que el mes de maig, tot i tenir encara una taxa d'atur del 4,9%, una de les més baixes del Baix Llobregat. I ara toca ritme, ara toquen els esports.

Espanya ja és finalista del Mundial. La selecció de Luis de la Fuente va derrotar a França per 0-2 en una exhibició de futbol. La Roja aconsegueix així classificar per segona vegada a la història a una final d'un Mundial, 16 anys després del títol aconseguit a Sud-àfrica. Els espanyols van neutralitzar completament el potencial ofensiu francès i van dominar el partit gràcies al control del mig del camp, a la precisió defensiva i a una gran feina col·lectiva. Mikel Oyarzabal va avançar a l'equip des del punt de penal i a la segona meitat Pedro Porro va ampliar l'avantatge després d'una gran combinació amb Dani Olmo. França, amb figures com Mbappé, Dembélé o Olise, es va topar amb un mur groc i vermell i amb un gran Unai Simón sota pals. Amb aquesta victòria, Espanya elimina una de les grans favorites al títol i disputarà la final del Mundial aquest diumenge amb l'objectiu de conquerir la seva segona estrella. I després de superar a França, Espanya ja espera rival. Aquesta nit, a les 9 en punt, Anglaterra i l'Argentina es disputaran l'últim bitllet cap a la final de Nova York. Serà un duel carregat d'història entre dues seleccions molt prestigioses dins del futbol mundial. Tant anglesos com argentins han arribat aquí sense mostrar encara la seva millor versió, però amb prou qualitat per superar eliminatòries molt exigents. El talent individual serà un dels factors determinants del partit. Anglaterra confia en la capacitat golejadora de Harry Kane i en Jude Bellingham, mentre que l'Argentina continua liderada per un Leo Messi espectacular. El vencedor s'enfrontarà diumenge a Espanya. I ahir van saltar les alarmes a Can Barça per l'estat físic de Frenkie de Jong. El migcampista neerlandès ha tornat del Mundial amb molèsties al genoll dret i podria estar entre 3 i 4 mesos de baixa. El futbolista es va sotmetre aquest dilluns a proves mèdiques, però el club encara espera nous exàmens per confirmar l'abast exacte de la lesió. De moment, sembla segur que es perdrà tota la pretemporada i els primers partits del curs. Al Barça hi ha malestar amb la selecció neerlandesa, ja que De Jong hauria disputat els últims partits del Mundial amb molt de dolor i infiltrat. I ara sí, presentem la cançó del dia.

I avui anem amb una cançó totalment hipnòtica, amb uns sons diferencials que ens aboquen sensacions molt especials, com si de certa forma el tema ens portés cap a un altre univers sonor. El missatge principal de la cançó gira al voltant de la connexió emocional. Ens parla d'una persona que desperta alguna cosa especial, algú capaç de transportar-nos a un altre estat mental, de fer-nos veure noves possibilitats i de donar sentit a allò que abans semblava tan confús. Aquesta és una cançó que ens convida a deixar-nos portar, a atrevir-nos a explorar el desconegut, a seguir les nostres emocions i a acceptar que hi ha experiències que no es poden explicar racionalment. La peça reconeix que hi ha persones que ens ajuden a descobrir parts de nosaltres que ni nosaltres tampoc coneixíem. Darrere d'aquesta cançó hi trobem un artista que s'ha fet un lloc dins de l'escena alternativa gràcies a la seva capacitat de barrejar influències del hip-hop, el soul, el R&B i l'electrònica. El seu estil destaca per les atmosferes envoltants, les melodies hipnòtiques i unes lletres que sovint exploren les emocions, les relacions humanes i els processos de creixement personal. Com sempre, us deixo 3 pistes perquè intenteu endevinar-la. La cançó va sortir al novembre del 2025. L'artista va néixer a Sud-àfrica, tot i que ha crescut a Berlín, Alemanya, i el tema es va fer molt viral a les xarxes socials. Què? Com ho tenim, això? Doncs vinga, que soni Take My Mind de With The MC.

Doncs una cançó espectacular, clar que sí. Això que us deia, a mi em porta a un altre univers, no sé, em permet desconnectar també moltíssim. Una cançó molt, molt xula. Però va, ara sí, passem a l'efemèride del dia.

Avui, 15 de juliol, es celebra el Dia Mundial de les Habilitats de la Joventut, una jornada que ens convida a reflexionar sobre el paper dels joves dins de la nostra societat i, sobretot, de la necessitat de confiar més en una generació que està cridada a liderar el futur. Sovint parlem dels joves com el futur, però la realitat és que també són el present. Avui ja hi ha milers de jovents impulsant projectes, creant empreses, investigant, innovant i participant en la vida pública i aportant solucions per afrontar els reptes del nostre temps. Vivim en una època de canvis accelerats. La tecnologia transforma constantment la nostra manera de treballar, de comunicar-nos i de relacionar-nos. Afrontem reptes tan importants com el canvi climàtic, l'accés a l'habitatge o les transformacions del mercat laboral. I és precisament en aquest context en què la mirada dels joves és més necessària que mai. Els joves podem aportar energia, creativitat i una manera diferent d'entendre el món. Hem crescut en una realitat molt diferent de la de les generacions anteriors i això ens permet detectar oportunitats i problemes que sovint passen desapercebut per altres sectors de la societat. Malgrat això, encara avui existeix una certa tendència a desconfiar del jovent. Tots hem sentit el ja típic «Ui, però és que no té prou experiència». Però la realitat és molt més complexa. Hi ha joves extraordinàriament preparats, formats i compromesos, capaços d'assumir responsabilitats importants i de liderar projectes de gran impacte. L'experiència, evidentment, és un valor indiscutible, però no hauria de ser una barrera per escoltar a noves veus. Per això, avui és un bon dia per reivindicar que els joves han de formar part dels espais on es prenen les grans decisions, en la política, en les empreses, en les institucions, en les entitats i en qualsevol àmbit on es construeixi el futur col·lectiu. En un moment marcat per la incertesa, les pressions socials, la polarització i els grans canvis globals, necessitem més que mai aprofitar tot el talent disponible. I això implica confiar en el jovent, donar-li oportunitats reals i valorar a les persones pel que són capaces d'aportar i no pels anys que tenen.

0: Molt bona tarda, Jordi. Què tal? Com estàs?
1: Hola, bona tarda. Com estàs?
0: Ui, què és aquesta veu tan senyorial, Jordi?
1: La veu del món del vi, amb
0: el llaç. La veu seriosa i forta i contundent, no?
1: Sí, vinc a recomanar uns vins.
0: Molt bé, molt bé. M'agrada. És una veu una mica d'esnob, no, també?
1: Sí.
0: Vale, perfecte. Escolta, Jordi, o no sé com et dius, vostè ara com es diu? Jordi, encara?
1: Em dic Josep.
0: Jordi, escolta, avui de què ens toca parlar, va?
1: Avui tornem a viatjar.
0: Agafem...
1: I ens anem a un país que ens sap molt de greu, però ha perdut les semifinals del Mundial.
0: Oh, quina llàstima. Quina llàstima. Per tant, només em queda una opció. Anem a França, no?
1: Sí, anem a França.
0: Molt bé, i per què anem a França?
1: Perquè hi ha una beguda de la que no hem parlat. Hem parlat del cava, però no hem parlat del... Xampany.
0: Del xampany. Del cosí germà, no? Del cava, podríem dir, o no, Jordi?
1: Del pare.
0: No? Del pare, vale. Del pare, em sembla bé. Doncs escolta, avui parlem del pare del cava, parlem, evidentment, del xampany. Com comença tota aquesta història del xampany? Perquè ara és una beguda molt glamurosa, però això com comença?
1: Hem de viatjar el temps i anem al segle XVII.
0: Vale.
1: Don Pierre Perignon.
0: Home, Perignon em sona. Don Perignon.
1: Et sona, no?
0: Home, Don Perignon, sí, clar.
1: Aquest és el monjo. El monjo que va plantar la llavor del que avui coneixem com a vi escumós. Era un monjo benedictí i que era sec, no veia res.
0: Vale.
1: O sigui, tenia un problema molt greu. Tenia un problema molt greu i tot i això va ser ell qui va, diguéssim, fer aquest avenç a l'essència. El qual es dedicava a fer vin blanc a partir de raïms negres. O sigui, feia blanc de noirs.
0: Vale.
1: Que quan diem blanc de noirs, bàsicament, estem dient vi blanc fet a partir de varietats negres. I va sorgir un problema que molts cops, quan feia aquests vins, aquests blanc de noirs, li rebentaven les ampolles perquè sortien bombolles en el seu vi.
0: Vale.
1: Va fer una espècie de corxo adaptat a les ampolles perquè no sortissin i al final ell no volia les bombolles, però els vins com defectuosos, doncs es quedaven aquestes ampolles a dins. Vale. I també els havia de vendre. I ell els deia que eren els vins blancs que no estaven bé i els vins blancs bons eren els que no tenien bombolles.
0: Vale.
1: El que deia ell en aquella època. Però els anglesos, que li compraven vi, els agradava més aquests que eren defectuosos, teòricament. Aquests que havien refermentat o que tenien bombolles. Bàsicament, el que va descobrir aquest home sense donar-se compte, perquè era una mica sec, no? Podríem dir, podria que estar una mica cegat en aquest moment.
0: Home, sí.
1: va ser que els vins, quan fan una segona fermentació dins de l'ampolla, doncs poden obtenir bombolles. I això se li diu el mètode champenois, mètode tradicional, que seria el mètode amb què es fa el xampany i el cava. El prosecco no es fa així, o sigui, el prosecco italià no es fa d'aquesta manera.
0: Escolta, Jordi, per tant, com altres grans invents de la nostra història, tot sorgeix d'un teòric error, no?
1: Sí.
0: Un teòric error que després, escolta, s'acaba convertint en una cosa molt preuada.
1: És que hi ha que fer errors per fer grans coses.
0: Sí, avui en dia,
1: no? Tot ha de ser perfecte, no? Primer has de tenir errors, no? I aquest error, estem molt agraïts, no?
0: Sí, va tenir aquest error. Per tant, se li rebentaven les ampolles, no? Va canviar el suro?
1: Sí, va ser també el...
0: Va canviar el
1: primer
0: suro.
1: A posar el suro
0: perquè abans què era?
1: Va ficar la xapa, va posar la xapa en comptes del suro, que m'he confós.
0: Vale, perquè amb el suro se li rebentaven.
1: Sí.
0: I la xapa, en canvi, no. D'acord. Escolta, doncs, molt curiós. Per tant, la xampanya, evidentment, neix a França i té aquesta vinculació també amb Anglaterra, no? Van ser els primers en dir, escolta, això és bo.
1: Això és bo.
0: Els anglesos.
1: I també dir-vos que hi ha un celler que es diu Perignon, per això sona, t'ha sonat a tu, no, Jaume?
0: Sí, clar, el típic xampany de Don Perignon. Sí.
1: És el típic. I en alguns escrits del segle XVII, a Anglaterra, abans que Don Perignon realitzés per arreure el vi escumós, parlàvem de que si al vi se li afegeix sucre i llevats, doncs dins de l'ampolla es feien bombolles.
0: Sí, ja es parlava en el seu temps, no?, a Anglaterra.
1: Sí, sí, sí, per tant, el mateix segle. Una mica abans.
0: L'origen està aquí, aquí, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Hi ha aquí la disputa, però escolta, al final sembla que ha guanyat França, aquesta disputa.
1: Home, s'ha apropiat França, sí, això està claríssim.
0: Sí, sí, això està claríssim.
1: Els francesos ho veuen i els francesos ho fan.
0: Molt bé, doncs ja està bé. Escolta, Jordi, i la capital del Xampany, quina és?
1: La capital del Xampany, que és molt recomanable de visitar, és Épernay.
0: Épernay.
1: Épernay. Seria Sant Sadurní d'Anoia, deia. Aquí... Sant Sadurní.
0: És la Sant Sadurní d'Anoia francesa, no?
1: Sí, Sant Sadurní d'Anoia, pel que no ho sàpiga, és la capital del cava i Épernay, la capital del Xampany.
0: Un poble molt xulo, no?, pel que veig.
1: Sí, molt, molt maco. Des del segle XIX, abans, es va convertir en una referència econòmica i logística en la producció de xampany i això és cert, perquè les primeres bodegues van ser la Ruinart, que és una de les més famoses, el 1729, o sigui, abans del segle XIX, el Moet Chandon, aquest et sona, no?, potser.
0: I molt tant, sí, sí.
1: És, a veure, una mica, la gent que té diners diu Moet, Moet, Moet, però jo que he treballat en botigues especialitzades, jo no he arribat a provar xampanys, i amb persones que han provat xampanys m'han explicat que és la merda del xampany, el Moet Chandon.
0: Bueno, deu ser una mica com el Gucci, no?, és, escolta, té molta marca, no? És de rics, el Gucci, però segur que hi ha mil marques més bones,
1: sí,
0: que no tenen tant de nom.
1: Però aquest és com... Millor compra't un cava per 20 pavos, sí, que li donarà 3.000 patades. Jo, és...
0: jo vaig provar un Moet un cop i em va agradar molt, Vull dir.
1: Sí, no, que pot ser que t'agradi, perquè després explicaré algunes coses que es fan. Però teòricament és com la cara més comercial i no és com la de més qualitat.
0: Sí, sí, és el que et comentava, al final... Si vols una camiseta de molta qualitat, no et compres una Gucci.
1: No.
0: Encara que tingui molts diners, no vol dir que sigui...
1: Que sigui qualitat, és marca.
0: Exacte,
1: és marca.
0: És marca, exacte.
1: S'estima que a la ciutat hi ha al voltant de 100 quilòmetres excavats on s'allotgen les ampolles per fer xampany.
0: Brutal.
1: I, bueno, passejar per la ciutat és estar, diguéssim, no?, envoltat d'aquest món del xampany, i és molt emblemàtic, és molt recomanable, no? Si volem visitar França, sí, doncs per aquesta ciutat.
0: Una ciutat que està al nord, tocant amb Reims.
1: Sí, exactament.
0: Tampoc està molt lluny de París.
1: No.
0: Està bastant a propet de París.
1: Per això, clau logística.
0: Sí, sí, no, total, total. I, escolta, tampoc és que estigui molt lluny de Luxemburg, per exemple. Està una mica en aquesta part nord de França que...
1: Home, els consumidors de diners, a París, Luxemburg, sí, sí, aquella gent es pot permetre beure xampany.
0: Totalment, totalment. Escolta, Jordi, explica'ns curiositats d'aquesta elaboració del xampany.
1: A algunes cases sols fan servir el most flor. Saps què és el most flor?
0: Ni idea.
1: Bàsicament, és el most de la primera premsada. Quan premsen... un cop el raïm, per primer cop, s'obté el suc de més qualitat. I fan sol servir aquesta primera prensada. Això implica que tindran problemes perquè tindran menys líquid i, per tant, hi haurà menys quantitat d'ampolles. Però serà de major qualitat el producte que estem extraient.
0: Vale.
1: Per posar números a la taula, de cada 4.000 quilograms sols es permet extreure 2.550 litres. És molt poc. Comparativament a la Déu Cava, això és poquíssim.
0: Yeah.
1: I al final el producte ha de ser car. Ja posant amb aquestes normes...
0: No, està clar.
1: També collit...
0: Per tant, però què vol dir primera premsada? Que hi ha molt raïm que estira o què vol dir això?
1: No estira el raïm. O sigui, es premsa un cop...
0: Ah, perquè a la cava, per exemple, es premsa dues vegades.
1: Sí.
0: Ah, vale.
1: Bueno, depèn, Depèn del tipus de cava i... Depèn. En el xampany, el que està clar, que és una premsada, i amb aquest líquid que ho tens, de fet, una premsada, tu fas el xampany.
0: Vale, perquè tu, si volguessis, pots premsar el raïm dues o tres vegades.
1: Sí.
0: Per treure més suc.
1: I segurament el premsaran per fer altres productes, per fer altres tipus de vins, o per destilar, o...
0: Perquè
1: el raïm no se li pot donar moltes utilitats, o sigui, no s'acaba allà. O sigui, encara que sols el premsin un cop, no el tiren i el deixen com
0: si res.
1: No sé si has vist les Caudelier, la crema aquesta facial.
0: No l'havia vist.
1: Que l'anuncien per dones, doncs s'utilitzen raïms com, suposo, el Pinot Noir, la Petit Meunier, que són raïms negres que tenen propietats antioxidants i que van molt bé per, mm-hmm. per protegir la pell contra per tant, de l'envelliment.
0: El raïm a part de vi serveix per moltes altres coses. Però, per tant, per fer xampany, qualsevol xampany només es permet una premsada, oi?
1: Sí, una premsada, jo et diré. Sí, sí, sí.
0: Vale, vale. I escolta, varietats famoses del xampany.
1: Doncs el xampany porta les següents varietats. Potser et sonen Pinot Noir, Petit Meunier,
0: aquesta no tant,
1: i la Chardonnay.
0: Vale, sí.
1: Les dues que t'he comentat, que porten P, són negres.
0: Vale.
1: En canvi, la Chardonnay és blanca. Sols està permès l'ús d'aquestes varietats per fer xampany, i això no implica que hi hagi un assemblage, que aquesta paraula bàsicament és un copaix, o sigui, quan ajunten diversos mostos de diverses varietats, de potser sols una varietat de diverses anyades, no? Del Chardonnay del 2011, el Chardonnay del 2013. Doncs ajunten aquests chardonnays i fan un blanc de blancs.
0: Vale.
1: Perquè és l'única manera de fer un blanc de blancs, sí, que és un vi blanc fet amb blancs. Vale. I amb el xampany, normalment, són blanc de noirs.
0: Vale.
1: Aquests que posa blanc de blancs, segurament serà Chardonnay.
0: Chardonnay i prou, eh?
1: Uh-huh. Exactament.
0: Vale.
1: I també, bueno, pues, és això, que al final hem de pensar que som molt més restrictius en aquest àmbit amb les varietats que la Deo Cava com a tal, la Deo Cava deixa fer més.
0: Sí, sí, són més permissius, eh?
1: Són més permissius.
0: Per tant, només tres varietats i el més comú és un blanc de noirs, eh?
1: Sí, el més comú és, vale. És que és un blanc de noirs, el xampany.
0: I per fer una mica la contraposició a la varietat Cava, quines varietats estan permeses?
1: A la Deo Cava, les varietats que s'utilitzen són, normalment, no tenen per què sí, sempre aquestes, perquè també entraria el Chardonnay, són la Xarel·lo, la Macabeu, la Parellada.
0: Vale.
1: Són, diguéssim, les varietats tradicionals. I a diferència del xampany, en el cava, normalment no es posa blanc de blancs, normalment, ni en alguns cellers que sí que ho posen, perquè la Macabeu, la Parellada i la Xarel·lo ja són blanques.
0: Clar.
1: No fa falta vendre aquí que si aquest està fet en negre, que si... ja està. Potser algú no posa perquè ven més. No sé que la gent que l'ha agafat amb això, que al veure unes frases en francès es tornen bojos. És que vull un blanc de noirs o vull un blanc de blancs. Pues, perdoni, senyor o senyora, blanc de blancs, la majoria de vins blancs estan fets amb varietats blanques.
0: No li busquis però, tres potes al gat, no?
1: Però si ho veuen, ho compren. I els agrada més.
0: No, perquè
1: sí, o sigui, a vegades són coses que, hòstia, té aquella frase i ja torna boig.
0: No, total. Sí que és veritat que aquí hi ha una part de màrqueting. Per tant, pel copaig tradicional de cava, Xarel·lo, Macabeu o Parellada, però també n'hi ha altres, eh?
1: Sí, es pot fer servir el Chardonnay.
0: I més, no? Suposo. Sí.
1: Bueno, normalment...
0: Hi ha alguna restrictiva o no? Que digui, home, no, això no es pot.
1: Segur, perquè totes les D.O.s, al final, n'hi ha varietats que descarten. Ara no et diré quina, però n'hi ha alguna que no estarà permesa o que no es podrà fer cava perquè per fer cava necessites acidesa i poc grau alcohòlic.
0: Vale, perfecte. Escolta, Jordi, seguim. A la zona de la Xampanya,
1: sí.
0: Que hem dit abans que era nord de França, com és el clima?
1: És un clima atlàntic continental amb hiverns freds i estiu moderadament càlids, que això amb el canvi climàtic, bueno, hauria d'anar allà per...
0: Està canviant, no?
1: Sí, sí, per anar a veure si segueix tot igual. I una pluviometria repartida al llarg de l'any. Les temperatures mitjanes ronden els 10 graus, també ho hauríem de comprovar en els últims anys, si encara segueix sent així. Amb estius, difícilment que arriben als 25 graus a la nit, i nits fresques durant l'estiu, o sigui, que difícilment a l'estiu arriben els 25 graus i les nits, bueno, refresca teòricament. L'únic que hi ha alguns riscos climàtics com les gelades primaverals, que això sí que encara passa, perquè al final és una zona que és més complicada, no?, amb això, i les pluges durant la verema, perquè no és un clima potser tan sec com el nostre, i això influeix en el caràcter dels vins escumosos.
0: Home, clar, és que al final, en aquesta zona nord de França, doncs pot arribar a fer molt de fred.
1: Sí.
0: I escolta, últimament estem veient que està fent molta calor també
1: molta calor.
0: En aquesta zona, que a França està morint bastanta gent per la calor aquest any, eh?
1: Perquè per tant, no estan preparats per
0: la calor. Exacte, és fort el que està passant, per tant, és el que hi ha al jardí, no? El canvi climàtic també afecta aquesta zona. Escolta, Jordi, de quina manera es fa tot això?
1: Doncs aquest clima, que és fresc i equilibrat, permet una maduració lenta del raïm, conservant una acidesa viva i aromes delicats. O sigui, quan menys hores de sol tens, teòricament no, ja no tenen les mateixes hores de sol que tenim aquí, doncs tens més acidesa i no tens tant grau alcohòlic, que seria un dels problemes. Però hi ha una cara B, que no agrada tant admetre als elaboradors, i és que el xampany mai és sec. O sigui, mai et trobaràs un xampany sec. És mentira. Potser amb el canvi climàtic, potser algun dia t'ho trobaràs. Però amb el que portem d'existència, no. Per què? Sempre se li afegeix entre 6 o 15 grams per litre de sucre. Perquè és un producte brut, no Brut Natur. Quan és Brut Natur no porta sucre. Quan és brut sí que porta sucre.
0: Vale.
1: En el xampany no existeix. I per què passa això? Doncs bàsicament perquè l'acidesa és massa forta i d'una manera i una manera de rebaixar-ho és afegint sucre. Això ho podem veure amb les receptes de cuina.
0: Per tant, aquesta falta de sol fa que els raïms siguin més àcids i, per tant, se li ha de posar un puntet de sucre. Per tant, Jordi, quan diem que un vi és sec, vol dir que no té sucre?
1: Sí, exactament. Que no han afegit sucre.
0: Vale.
1: I que no és dolç. Són la majoria de vins, eh? La majoria de vins són secs. El 90%.
0: Aquí a Catalunya, sí.
1: Sí. Sí.
0: Bueno, a tota Espanya, no?
1: Sí, perquè no és una zona on li costi el fruit madurar.
0: Clar, evidentment. I escolta, el cava entenc que aquest problema no el té, oi?
1: No, el cava generalment no el té perquè el fruit creix en un clima mediterrani on no hi ha aquest tipus de problema, ja que té el suficient sol per madurar adequadament. I no hi ha el problema de gelades invernals o primaverals, no hi ha el problema. I el que sí que és cert que amb el canvi climàtic hi ha més hores de sol, fa més calor i el problema està en que el fruit madura abans i és menys àcid. Però de caves totalment secs, Brut Natur, en trobaràs tots els que vulguis.
0: Sí.
1: Són els caves que són de qualitat. Un cava Brut Natur, diguéssim, que és el de major qualitat.
0: Sí.
1: No us creieu a les persones que us diuen que el xampany té que ser millor que el cava per el preu o pel prestigi que tingui. Una cosa és el prestigi i la marca, com hem parlat abans quan tu has dit lo del Gucci, i l'altra és la qualitat, la ració qualitat-preu o com és el producte i el que ens agrada.
0: Exacte. Mira, doncs és curiós, tot això del sucre, perquè no m'havia parat a pensar-ho mai i realment no sabia que el xampany sempre tenia que tenir aquest plus de sucre, eh?
1: Que pot estar molt mal vist, perquè avui en dia està mal vist quan no afegeixes sucre a alguna cosa.
0: I el sucre que s'hi posa, com és?
1: És un licor...
0: Entenc que no és el sucre de casa nostra.
1: No, bueno, és diferent. És un licor d'expedició. Es pot fer amb melassa, es pot fer de diferents maneres. Fan un licor on li afegeixen el sucre d'aquesta manera. No es tira directament com a tal en un pot, sinó es fa abans en un licor, en un licor sucrat, per després afegir

0: la seva cançó It's a Heartache.
1: És complicat, eh? It's a Heartache. Jo crec que és Heartache.
0: Heartache.
1: Evidentment, la gran Bonnie Tyler. Escolta, anem a escoltar aquesta gran artista, va.

0: Doncs Jordi, una cançó espectacular, aquesta de la Bonnie Tyler, una llàstima que ens hagi deixat,
1: sí.
0: Però almenys, escolta, sempre tindrem el llegat de la seva música, perquè és espectacular això, eh?
1: Sí, és el bo dels artistes, sempre pots retrobar amb ells.
0: Això és cert, això és cert, i sempre els pots tornar a escoltar i escoltar. Això que ens deixa la Bonnie Tyler, que és el que tu deies, eh? Aquesta història curiosa, no? De l'operació, perquè al final dius, ostres, això acaba amb la meva carrera. Doncs no.
1: A vegades els destins tenen camins imaginables, no? Veiem que una pedra ja és al final i potser aquella pedra havia de passar per arribar on mai t'haguessis pensat que arribaries.
0: Totalment, totalment. Això també és una bona lliçó de vida que hem de tirar endavant sempre, clar que sí, sí. Ostres. Jordi, seguim amb el tema del vi, va. Em comenten que tens alguna notícia així interessant, fresqueta.
1: Extra, extra, extra.
0: Extra, extra. A veure, a veure.
1: Bueno, no és per riure, és un titular bastant seriós que seria... De la sequera a l'excedent.
0: Uh-huh.
1: Per què? Aquest any es preveu una molt bona verema, perquè ha plogut molt i no ho ha fet sobre tota la primavera, ho ha fet abans de la primavera, hem tingut un hivern bastant plujós, primavera ha plogut però tampoc tant, si no haguessin tingut més problemes en el CEP per uh-huh. temes de fitosanitaris.
0: Sí, sí, que podem dir que ha plogut lo necessari, eh?
1: Lo necessari quan havia de ploure.
0: Uh-huh.
1: I... Què passa en el sector del cava? Que després de diverses campanyes marcades per una falta de producció, que no han tingut pràcticament producció, mm-hmm. hi ha hagut una sequera històrica, la els viticultors de l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre alerten ara d'un possible excedent d'uns 100 milions de quilos de raïm.
0: Un excedent de 100 milions de quilos?
1: Sí, o sigui que Mare... podem veure aquest estiu pagesos tirant raïm. Per evitar la caiguda dels preus, reclamen que Freixenet, que va sortir, es reincorpori a la denominació d'origen cava amb les gairebé 40.000 milions d'ampolles que va retirar el 2024 en ple episodi de sequera. O sigui, són... Bueno, no insultaré ningú, però se'n van anar quan veien que no es podia sostenir perquè Freixenet del grup Heineken... Doncs, a veure, entenc que havia de sostenir els treballadors i tota la gent, però es van anar d'adeu quan havien posat les normes perquè ells fessin els seus vins, bàsicament, perquè són els que tenen més poders, i quan van tenir problemes se'n van sortir, saps?
0: Per comprar raïm d'altres parts, no?
1: Sí, d'altres parts, i que avui en dia no en fan ni cava, en fan com una espècie de prosecco, o sigui que s'han destrossant totalment la imatge del cava, saps?
0: Mare meva... 40 milions d'ampolles, perquè abans havies dit 40.000 milions, no, 40 milions, tantes no fan, però, escolta, per tant estan demanant que Freixenet torni, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: O sigui, el hijo que se fue a fer coses males, que torni ara, no?
1: Sí, home, es pot perdonar la gent, no?
0: Sí,
1: per què
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: perquè
0: sí, sí.
1: Hi hagi una bona entesa amb Freixenet i el Consell Regulador en aquest moment no pot fixar preus. Disposa d'eines per intervenir en situacions excepcionals com en la sequera que s'ha fet, perquè puja preus, no?, quan hi ha sequera, mm-hmm. perquè hi ha menys producte, però al moment no en pot. I la Déu Cava actualment té 38 hectàrees inscrites.
0: 38.000.
1: Sí, 38.000, perquè ens fem una idea. I normalment l'any passat va vendre al voltant de 190 milions d'ampolles,
0: vale.
1: Juny

0: dels 250 milions d'ampolles assolit en anys anteriors. O sigui, és que la baixa de Freixenet pot ser molt dura. Si torna, doncs ajudarà moltíssim.
1: Clar, clar, clar, clar.
0: No l'hem de menysprear. I amb la recuperació de la producció, el que passa que pot haver-hi, doncs, un mercat salvatge que pot enfonsar molt el preu del raïm, i per això doncs reclama la recuperació d'aquesta gran empresa i que també la Generalitat complementi fins als 50 cèntims per quilo a l'ajuda destinada a la destil·lació del vi base per cava o qualsevol o donar-li una altra utilitat.
1: Perquè ara mateix els preus com són?
0: Ara mateix el que ha marcat la Generalitat i el que ha sortit amb l'Incavi, amb el conseller Ordeig, teòricament el Macabeu s'hauria de pagar 53 cèntims, el Xarel·lo i la Parellada 56 cèntims. Això teòricament és el que ha sortit i que s'ha de complir perquè es pugui seguir sostenint, no? Diguéssim, aquesta producció de cava i que els pagesos segueixin treballant al camp. Això és de moment, però bueno, s'ha de fer la collita i a veure què passa, si es pot arribar a fer aquesta
1: mesura. Perquè ara estem treballant en previsions, no?
0: Sí, en previsions. Mm-hmm. O sigui, diguéssim que uns tècnics agrícoles han avaluat la quantitat de quilos de raïm que n'hi ha, que són bastant exactes aquestes prediccions.
1: I hi ha massa, eh?
0: I n'hi ha moltíssim.
1: O sigui, hi ha tant que no es vendria, i com no es vendria, s'han de baixar els preus perquè la gent es tregui de sobre aquestes ampolles. Doncs escolta, Jordi, veig dues solucions possibles. O ens posem a vendre més portes en fora.
0: Sí, és que és el que passa, li fa falta...
1: O els d'aquí comencem a veure cava com uns,
0: no,
1: com, uns,
0: no
1: com uns bojos, eh?
0: No. Això és portes en fora i deixar-nos de tanta gent massa gran i incorporar gent jove per donar una altra nova visió a aquesta...
1: Mm-hmm. Sí, aquesta... sí, no, la solució és vendre més i vendre
0: més
1: fora.
0: Més màrqueting.
1: Esperem que així sigui, Jordi. Gràcies per tot i ens hem quedat sense temps. Ens retrobem després, però.
0: Sí,
1: gràcies, que vagi bé.
0: Adéu.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
3: Bona tarda, us informa Agnès Marquès. Vuit persones han resultat ferides per la caiguda d'un arbre en el cobert d'una casa de colònies de Batet de la Serra. Això és a Olot. El sistema d'emergències mèdiques ha activat 5 ambulàncies, un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs. Girona, Laia Claret, bona tarda.
4: Bona tarda. Hi ha una persona adulta ferida greu, segons el SEM, i l'han traslladat a l'Hospital Trueta de Girona. Un de menys lleu i 6 de lleus que els han traslladat a l'Hospital d'Olot. Segons els bombers, un arbre ha caigut en un cobert d'aquesta casa. Els equips d'emergència han rebut l'avís cap a les 3 de la tarda. Fins al lloc s'hi han desplaçat 4 dotacions dels bombers, 5 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques, un equip conjunt, un helicòpter medicalitzat i l'equip de psicòlegs. Les primeres informacions apunten que la persona ferida de més gravetat seria una monitora. Laia Claret, Catalunya Ràdio, Girona.
3: Més notícies, Txell Garriga.
5: Una vintena de dotacions dels bombers continuen treballant en les tasques d'extinció d'un incendi que s'ha declarat aquesta tarda al municipi de Sant Quirze Safaja, al Moianès. El foc ha obligat a desallotjar preventivament un càmping, una casa de colònies i un centre de menors. Les flames han començat a la zona on hi va haver un altre incendi el dia de Sant Joan. Unitat mòbil, Matilde Sebaner i Cèlia Forment, bona tarda.
6: Bona tarda. L'incendi s'ha declarat poc després de les 3 de la tarda a la zona de Puig d'Olena, a Sant Quirze Safaja, per sobre del càmping l'Illa i avança en direcció Centelles. El foc ja ha arrasat una setantena d'hectàrees, ha travessat la carretera C1413B, que continua tallada, i ha generat diversos focus secundaris. Per precaució, s'han evacuat el càmping, la casa de colònies de Can Micaló i un centre d'acollida de menors, mentre que també s'ha ordenat el confinament de diversos habitatges i d'un hostal rural, com explica l'alcalde de Sant Quirze Safaja, Carlos Lupiáñez.
7: L'incendi ha agafat bastanta força, és a la mateixa zona, no sabem si és el mateix que hi havia cremat o al costat, ha saltat la carretera, ha anat cap a una zona on tenim un restaurant i el càmping l'Illa. I ara el més preocupant és que el tenim a sota del CRAE de Puig d'Olena, que és un centre d'acollida de menors i una residència d'animals. I estem patint molt per aquesta zona, perquè el foc va cap allà i va amb virulència.
6: Els bombers concentren els esforços al flanc esquerre de l'incendi per evitar que s'obri amb el suport dels ADFs de la zona. Matilde Seuana, Cèlia Forment, Unitat Mòbil a Sant Quirze Safaja.
3: La circulació de trens a la línia R3 entre Ripoll i Puigcerdà està tallada. El servei s'ha hagut d'interrompre a les 5 de la tarda i Rodalies ha habilitat un servei alternatiu per carretera perquè els usuaris es puguin desplaçar en el tram afectat.
5: El tall estaria provocat per una incidència en els sistemes de senyalització de la zona. El personal de DIF està treballant per solucionar-ho el més aviat possible. I d'altra banda, també hi ha problemes a les línies R2 Nord i R11, on els combois circulen amb retards de 45 minuts per una fuita en els trens de mercaderies amb matèries perilloses a la Llagosta. El problema s'ha resolt, però les freqüències continuen de moment alterades. A l'R1, els trens van amb demores d'uns 20 minuts per una altra incidència externa a la companyia entre Arenys i Canet de Mar.
3: I l'Ajuntament de Manlleu a Osona recordarà aquest vespre a les 8, en un minut de silenci, els dos germans bessons d'11 anys que dilluns es van ofegar al riu Ter. La investigació dels Mossos apunta que les dues morts van ser accidentals. És una tragèdia que ha deixat el poble consternat. Manlleu, Unitat Mòbil, Xavier Cussó i Nàtia Dell. Bona tarda.
8: Bona tarda. Un crespó negre penjat al pati de l'escola Puigagut i la superació avui d'activitats de tarda en record als dos infants morts al riu Ter, que són veïns del barri de l'Erm i usuaris habituals del projecte Patis Oberts. Manlleu encara no s'ha recuperat de la tragèdia de l'incendi a un traster amb 5 adolescents morts. Demà fa just 5 mesos i ara s'hi afegeix aquest doble ofegament. Plou sobre mullat, lamenten alguns veïns amb els que hem parlat.
9: Bueno, és molt impactant, no? És esgarrifós tot el que ha passat aquests dies i com ho està vivint el poble.
10: Ya han muerto antes 5 personas y ahora 2 personas. No sé cómo va Espanyol. Va muy mal.
11: Pobre canalla. Penso que fan dos nens d'11 anys sols. Sols i en un riu o a la vora del riu. Bueno, és que no han d'estar sols a cap puesto, ni en un parc.
8: Mentrestant, a l'Ajuntament, banderes a mig pal en senyal de dol a l'espera d'aquest minut de silenci que s'ha convocat per les 8 del vespre. Xavi Cussó i Nàtia Dell, Catalunya Ràdio, Manlleu.
5: El jurat popular ha declarat culpable un dels dos acusats de matar un home a Tortosa i després llançar el cos al riu Ebre. A l'altre acusat el consideren encobridor del crim. La fiscalia demana per al culpable 20 anys de presó per un delicte d'assassinat i per l'altre home en demana 3 per encobriment. El cadàver es va localitzar el 17 d'abril del 2024 envoltat d'una cinta adhesiva i amb una pedra lligada.
3: I ara els esports, Sonia Oleart.
12: Avui han fet més proves mèdiques al jugador del Barça, Frenkie de Jong. L'holandès té una lesió al genoll dret que es va fer durant el Mundial i que el podria tenir fora dels terrenys de joc entre 4 i 6 mesos. A DMI ja és a Barcelona, demà passarà revisió mèdica i si tot està en ordre, divendres s'entrenarà amb l'equip. El Barça i Caroline Graham Hansen han arribat a un acord per a la renovació del contracte de la jugadora per a les pròximes dues temporades fins al 30 de juny del 2028. El pivot Josh Nebo és un nou fitxatge del Barça de bàsquet, prové de l'Olimpia de Milà, amb qui ha guanyat el triplet aquesta temporada. El nord-americà no ocupa plaça d'extracomunitari perquè té passaport eslové i signa fins al 2029. Nicola Provitola torna a Badalona, l'escort argentí torna a vestir la samarreta verd i negra i s'incorpora al primer equip per a les pròximes 3 temporades. I aquest vespre quedarà definida la final del Mundial de Futbol, que jugarà diumenge a Nova York. La selecció espanyola és la primera finalista després de superar França per 0-2. El rival de la selecció espanyola sortirà de l'Argentina-Anglaterra, que es disputarà avui a les 9 del vespre. I avui onzena etapa del Tour, 161 quilòmetres pràcticament plans. Sapiguem com ha acabat. Isaac Vilalta, bona tarda.
13: Bona tarda, victòria a l'esprint del ciclista noruec de l'1X, Soren Vanenskjöld, que s'ha imposat a Olaf Koy segon i Jasper Philipsen tercer en una jornada rapidíssima. Falta de confirmació oficial, podria ser l'etapa més ràpida de la història del Tour de França. Etapa per a Vanenskjöld, a la general no hi ha canvis, Pogacar manté el lloc groc.
2: Fins aquí les notícies.
14: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. L'Ateneu posarà en marxa a partir del 7 d'octubre un nou grup d'iniciació al Bridge, una proposta adreçada a les persones que vulguin aprendre aquest joc de cartes. Les sessions es faran cada dimecres de 11:45 a 13:45 i les inscripcions ja estan obertes. El nou grup oferirà classes d'aprenentatge del Bridge a les instal·lacions de l'Ateneu. Paral·lelament, el grup de nivell mitjà i avançat continuarà amb el seu horari habitual, també els dimecres, a partir de 10:45 del matí. L'activitat és organitzada pel Club de Bridge Ateneu, que amplia així la seva oferta formativa amb un nou grup destinat a persones que vulguin iniciar-se en aquest joc de cartes. Pel que fa a turisme, el Consorci de Turisme del Baix Llobregat impulsa aquest estiu la campanya El Baix Llobregat, som el teu estiu, que reuneix més d'un centenar d'activitats i experiències per descobrir la comarca. L'oferta, adreçada a tots els públics, inclou propostes de cultura, gastronomia, natura, aventura i platja i es pot consultar al web somelteuestiu.cat. La principal novetat d'enguany és la ruta Baixa al Baix Llobregat, Ferrocarrils t'hi porta, creada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Amb el lema 10 parades, 10 experiències, la iniciativa promou un model de turisme sostenible i de proximitat per descobrir els principals atractius dels municipis de la línia Llobregat-Anoia. La campanya també inclou una àmplia oferta de gastronomia, patrimoni, activitats a l'aire lliure, festivals i festes populars, a més del sorteig d'una escapada per dues persones amb diverses experiències turístiques al Baix Llobregat, en què es pot participar a través del web de la campanya. I pel que fa a societat, Sant Just ja es prepara per una de les cites més emblemàtiques de la Festa Major 2026, el Quinabarra. Organitzat per la Colla de Dimonis de Sant Just, aquest correbars itinerant tindrà lloc el proper divendres 31 de juliol a partir de les 6 de la tarda, oferint un recorregut que omplirà els carrers de música, tapes i bon ambient. L'itinerari d'enguany recuperarà el format de 6 parades, una més que l'edició anterior, per fer la ruta més dinàmica. El recorregut s'iniciarà a la plaça de la Pau, on es farà l'intercanvi de tiquets, i continuarà pel centre cívic Salvador Espriu, el carrer Anselm Clavé fins a la Sala, la plaça de Verdaguer, el parc de Can Sagrera i finalitzarà l'esplanada de la Bonaigua, concretament a la barraca de Dimonis. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I això ha estat tot. Tornem amb més informació als butlletins horaris i a l'informatiu complet. Fins ara!

Ara sí, arrenquem la segona hora del refugi, són les 6 i 10 minuts i arrenquem amb una cançó, arrenquem amb les teves pigues de Doctor Prats.

0: Bona tarda, Iker. Què tal? Com estàs?
1: Bé, sí, bé, molt bé.
0: Tot bé? Aguantant la calor, no?
1: Sí, massa calor.
0: Massa calor, massa calor. Avui més estem en el pic de màxima calor d'aquesta tercera onada. Però bueno, aguantarem, Iker, clar que sí. És el que ens toca aguantar, clar que sí. Molt bé, avui tornem al motor, tornem a descobrir una marca mítica de l'automobilisme. Avui ens anem amb una marca coneguda.
1: Sí.
0: Amb qui anem, va?
1: Doncs avui parlarem d'una marca que segur que coneixeu. Potser alguns fa ser un Nissan Qashqai, d'altres el GTR, i fins i tot hi haurà que recollir els Patrol o els Terrano. Mm-hmm. Però Nissan és molt més que això.
0: Molt bé.
1: És una marca que ha revolucionat el SUV, ha creat alguns dels esportius més famosos del món i també ha estat pionera en els cotxes elèctrics.
0: Mm-hmm.
1: Així que avui descobrirem la història de Nissan.
0: Molt bé, doncs avui ens endinsem en l'univers Nissan, anem a descobrir aquesta gran marca, però, com tot, té un origen. On comença aquesta història?
1: Doncs la història comença a Japó, a l'any 1911. Un empresari anomenat Masujiro Hashimoto va fundar una petita empresa dedicada a fabricar automòbils. El primer cotxe que es va presentar era 1914, vale. Que es deia DAT.
0: DAT?
1: Sí.
0: Bueno, nom senzill, clar que sí.
1: Per no era... Eh?
0: Es funda el 1911,
1: sí.
0: Primer cotxe, però, el 1914, aquest DAT, eh?
1: Sí, no era un nom inventat. Les lletres venien dels cognoms dels tres inversors, doncs, que havien ajudat a crear l'empresa.
0: Uh-huh.
1: Vaig endavant, quan va fabricar un cotxe més petit, el van anomenar Datsun, és a dir, el fill del DAT.
0: Clar, en anglès, son és fill, doncs Datsun.
1: Sí.
0: No, té sentit, té sentit. Però aquí va aparèixer un problema, no?
1: Sí, hi havia un problema. En japonès la paraula son podia recordar una paraula relacionada amb pèrdua o desgràcia.
0: Ah, mira.
1: Doncs per això la van canviar per el Sun, que també feia referència al sol, un símbol molt important a Japó.
0: Uh-huh.
1: I així va néixer el nom Datsun.
0: Datsun, mm-hmm. També el Nissan Datsun, un cotxe important en els seus inicis.
1: Sí.
0: I escolta, ens has parlat d'aquest primer cotxe, no? Però el nom de Nissan, de la marca Nissan, d'on surt?
1: Doncs als anys 30 l'empresa va passar a formar un grup industrial japonès anomenat Nihon Sanyo.
0: Vale.
1: Que aquest nom es va aborrejar com Nissan.
0: Uh-huh. Vale. Per tant, aquest nom apareix una miqueta més tard, eh?
1: Uh-huh. Sí, així va aparèixer el nom Nissan.
0: Uh-huh.
1: Curiosament, durant molts anys les coses es continuaven venent com a Datsun en molts països. No va ser fins als anys 80, doncs, quan Nissan va decidir unificar tot sota un únic grup.
0: Vale, vale, vale. Per tant, el primer cotxe es deia DAT i ja d'aquí van agafar el nom per la marca, no? Al principi,
1: sí.
0: Fins als anys 30 que va arribar el Nissan, però fins als 80 van anar arrossegant aquest nom de Datsun, que, escolta, també té la seva gràcia.
1: Doncs avui, ara us parlaré del logotip, que el logotip de Nissan també ha canviat molt.
0: Molt bé.
1: Els primers logotips sortaven un cercle vermell que representava el sol de Japó, amb un rectangle blau on hi apareixia el nom de Datsun o Nissan.
0: Vale.
1: Era un disseny de logotip que es va fer més metàl·lic i modern, i des del 2020 és completament minimalista.
0: Mm-hmm. Això sempre, ara tot és minimalisme,
1: sí, tot és minimalista. Només vale. El nom de Nissan envoltat en un segle amb el fi.
0: Mm-hmm.
1: És com un disseny pensat per cotxes elèctrics i les pantalles digitals.
0: Doncs sí, sí, la veritat és que estem anant molt cap al minimalisme en tots els aspectes, i escolta, en el de les marques també és així. Parla'm del primer gran èxit.
1: Doncs durant molts anys Nissan va fabricar cotxes fiables i assequibles, però el gran canvi va arribar als esportius, especialment amb una família de models que avui són una llegenda, que és el Nissan Skyline,
0: vale.
1: Una icona mundial.
0: Uh-huh.
1: Si preguntes a qualsevol aficionat del motor quin és el Nissan més famós, molts diran el Nissan Skyline GTR.
0: Uh-huh. I escolta, per què?
1: Doncs aquest cotxe va començar com una berlina esportiva, però amb els anys es va convertir en una autèntica bèstia. Especialment les generacions R32, R33 i R34.
0: Uh-huh.
1: El R34, doncs, es va fer mundialment famós gràcies als videojocs i a les pel·lícules.
0: Vale.
1: Encara avui és un dels cotxes japonesos més buscats, doncs, pels col·leccionistes.
0: Molt bé, per tant, també va ser important a la cultura pop del moment. I escolta, sí. Aquest GTR surt també en algunes pel·lícules molt importants, no?
1: Sí, com el Fast and Furious.
0: Uh-huh, vale.
1: I hi ha un altre que és el GTR Godzilla. Quan Skyline GTR va evolucionar i ja passa per la família Skyline, va néixer el GTR, que va rebre un sobrenom molt curiós, Godzilla.
0: Mira, per què?
1: Doncs perquè era capaç de derrotar superesportius molt més cars, Ferrari, Porsche, Lamborghini, i moltes marques van descobrir, doncs, doncs que el Nissan japonès era molt més ràpid que del que semblava.
0: Per tant, l'èxit de Nissan arriba amb els superesportius, sí, amb aquests Skyline. Cotxes ràpids que podien tombar, doncs això que deies tu, no? Ferraris, Porsche, Lamborghinis, però també hi ha un element diferencial amb Nissan, que són els SUV.
1: Sí, però Nissan no només viu dels esportius, també una de les marques que va popularitzar els SUVs moderns. I l'any 2006 va presentar el Nissan Qashqai.
0: Jo crec que aquest cotxe l'hem sentit tots moltíssimes vegades, sí.
1: Al principi, doncs, molta gent, com totes les marques, no tenia aquest tipus de cotxe. No era ni per tot terreny ni un turisme. Era com una barreja. I va ser un èxit espectacular. Moltes marques, doncs, va copiar aquesta idea.
0: Per tant, podríem dir que Nissan va inventar el concepte del SUV?
1: Sí, podria ser.
0: Vale.
1: I avui els seus dominen el mercat. I el Qashqai i va tenir molt a veure.
0: Escolta, ara és moment de cotxes elèctrics. Entenc que Nissan també va en aquesta direcció.
1: Sí, quan gairebé ningú apostava per cotxes elèctrics, Nissan va presentar el Nissan Leaf, l'any 2010. Va ser un dels primers cotxes elèctrics assequibles, però dins en massa. Mira. I va demostrar que els elèctrics també podien servir per al dia a dia.
0: Doncs escolta, Nissan pionera en diversos aspectes. I avui en dia com està la marca?
1: Doncs actualment Nissan continua fabricant SUVs, esportius, pick-up i cotxes elèctrics. I forma part de la famosa Renault Nissan Mitsubishi Alliance.
0: Mira, per tant, aquí hi ha un conglomerat important de marques, eh?
1: Que és una de les aliances automobilístiques més grans del món. Gràcies a això, doncs, comparteix tecnologia i motors amb Renault i Mitsubishi.
0: Oh, doncs, escolta, això també és un benefici, no? Al final, si comparteixes tecnologia amb aquestes grans marques, doncs totes acaben sortint beneficiades. Escolta, anem amb aquestes curiositats de Nissan que sempre ens agraden.
1: Doncs Nissan gairebé va desaparèixer. Al final dels anys 90, la marca estava molt endeutada i a punt de fer fallida. I va ser Renault qui va entrar a invertir milers de milions d'euros.
0: Vale, ostres.
1: És a dir, que si Renault no hagués aparegut, potser avui Nissan ja no existiria.
0: Mira, doncs menys mal que no ens van deixar sense Nissans, perquè és una gran marca i, escolta, doncs Renault va aparèixer aquí com un salvador, no?
1: Sí. Un altre és el salvador de Nissan va acabar a la presó.
0: Mira.
1: L'home que va rescatar Nissan va ser Carlos Ghosn, que va convertir una empresa gairebé en fallida en una de les més importants del món. Però anys després va ser acusat de delictes financers al Japó. I doncs aquí arriba la part de pel·lícula, que és que Carlos Ghosn va fugir al Japó dins una caixa.
0: Com? Sí?
1: Sí, sembla inventat, però és real.
0: Ostres.
1: Segons les investigacions, va escapar amagat en una gran caixa utilitzada per transportar, doncs, equips de música. I va aconseguir sortir al Japó i arribar al Líban.
0: Ostres, mare meva, espectacular. Per tant, fem una mica de recapitulació. Nissan està en fallida, apareix Renault, que salva la marca, però el salvador, un dels membres de Renault, que era Carlos Ghosn, doncs, bueno, fa corrupció o fa delictes fiscals al Japó i aquest acaba fugint dins d'una caixa cap al Líban.
1: Exacte.
0: Molt bé, doncs, bueno, és una història de pel·lícula, sí.
1: Sí, sí, és una de les fugides més increïbles del món empresarial.
0: Sí, sí, total.
1: Una altra és l'Skyline GTR, va estar prohibit als Estats Units durant molts anys, que és perquè no complia les normativa nord-americana. I això el va convertir encara més en un cotxe de culte. Quan algú aconseguia portar-ne un, era tot una celebritat.
0: Clar. Al final, quan una cosa és difícil o quan una cosa és poc accessible, ens agrada més. I amb això, doncs, és el clar exemple.
1: Un altre és el GTR, va enfadar marques molt més cares. Durant molts anys hi havia propietaris de Ferrari i Porsche que no suportaven que un Nissan fos capaç de guanyar-los accelerant. I per això molts anomenaven el Mataferraris.
0: Mira, molt bé.
1: El Qashqai va ser una aposta molt arriscada. Quan Nissan va presentar-lo, molts directius pensaven que seria un fracàs. Deien, quin comprarà un cotxe que no és ni per tot terreny ni un turisme? Doncs va convertir-se en un dels SUV més venuts d'Europa.
0: Sí, sí, al final t'has d'arriscar. En aquesta vida t'has d'arriscar i, escolta, és el que va fer Nissan amb el Qashqai i van crear un precedent que ara mateix, doncs, em sembla el més normal del món, no? Aquests SUVs, que són una mica la barreja entre un tot terreny i un turisme, que ara és la normalitat absoluta. Més curiositats, va.
1: Doncs hi ha gent que compra un GTR només per modificar-lo. És tan resistent, doncs, que alguns preparadors aconsegueixen portar-lo a més de 1.000 cavalls.
0: Uau, brutal.
1: Sí, sí. Un 357 i el 377 són autèntiques estrelles dels videojocs. Molta gent va conèixer, doncs, el seu canal Need for Speed del Gran Turismo, que no, per un punt sessionari.
0: Mira, sí, al final aquests cotxes també han marcat la infantesa de molts jugadors, sí, i sí, és veritat que aquests jocs, no, el Need for Speed i el Gran Turismo, han fet molt també per l'automobilisme. Escolta, explica'm aquesta anècdota de que Nissan va construir un cotxe que semblava un ou.
1: Sí, és el Nissan Cube. Tenia un disseny tan estrany que o t'encantava o et semblava el cotxe més indemon.
0: Ja passa això a vegades, no? De l'amor a l'odi hi ha una línia
1: és
0: molt fina.
1: Per mi és molt lleig.
0: Per tu és feo, eh?
1: Sí.
0: Vale, vale.
1: El Nissan Patrol és tan resistent que molts deserts, durant mitja, encara és un dels vehicles més utilitzats.
0: Mira, doncs escolta, veus? És que al final el Nissan té de tot, eh?
1: Sí.
0: Cotxes resistents, cotxes ràpids i cotxes, doncs, especials com el Qashqai. Ara t'estic mirant el Nissan Cube. Bueno, és com un ou quadrat, no?
1: Sí, com una caixa.
0: Sí, sí, és una cosa molt rara. La veritat és que és bastant lleig i no m'agrada a mi tampoc, eh? Escolta, després de fer el repàs d'aquestes curiositats, per tu què és el que fa especial a Nissan?
1: Doncs per mi el que fa especial a Nissan és que és una marca molt completa. Pot fabricar un cotxe urbà, un SUV, un pick-up o un dels esportius més respectats del planeta. Pocs fabricants tenen una gamma tan variada.
0: Això és cert, això és cert. I a veure, anem amb la teva opinió personal. Què et sembla Nissan?
1: Doncs per mi, Nissan és una marca que s'ha combinat molt bé la practicitat amb la passió del pal motor. D'una banda, tenen cotxes com el Qashqai o l'X-Trail, perfectes per al dia a dia. I, de l'altra, autèntiques agendes com el GTR, el Skyline o el 357. És com una marca capaç d'agradar tant a una família com a un aficionat de cotxes esportius.
0: Totalment, sí, sí. Al final és el que més valorem de Nissan, eh? Aquesta capacitat d'adaptar-se a, sí, a diferents contextos. Anem amb la teva conclusió.
1: Doncs Nissan va començar a fabricar cotxes petits al Japó, amb els anys va crear alguns dels esportius més forts del món, va revolucionar el SUV, va apostar per cotxes elèctrics abans que molts rivals i continua sent una de les marques més importants del planeta. Perquè Nissan no és només una marca de cotxes, sinó és que ha sabut reinventar-se una vegada i una altra, sense perdre mai la seva essència.
0: Ara anem a una de les teves preferides, que ja veig que la llista avui és molt llarga.
1: Molt llarga.
0: Anem amb els teus Nissans preferits, va.
1: Doncs la veritat és que el Nissan té una gama molt variada. Té SUVs, berlines, pick-ups i esportius, així que em costa molt decidir-me, però si hagués de fer una llista dels meus preferits seria aquesta.
0: A veure, va.
1: Començant pel Nissan GT-R R35. Aquest és el rei del Nissan, el famós Godzilla. M'encanta perquè són dels esportius, doncs, més mítics del món. Té un disseny brutal i unes prestacions que encara avui impressionen.
0: Brutal, aquest no podia faltar a la llista. Quin més?
1: Un altre és el Nissan Pathfinder 2018 actualitat, només als Estats Units i Latinoamèrica. M'agrada perquè és un SUV molt gran, molt elegant i perfecte per viatjar. Llàstima que aquí no es vengui.
0: Sí, és molt gran, és molt xulo, sí que és veritat que és molt, molt americà, eh? És un cotxe, sí, molt, molt americà. Quin més, va?
1: Un altre és el Nissan Murano, que és també 2018 actualitat, que també és només americà i llatinoamericà, que és un dels SUV més elegants de Nissan. Té un disseny molt diferent i un interior molt de qualitat.
0: Molt bé. Més, va.
1: Un altre és el Nissan Versa, que també només és d'Amèrica i Llatinoamèrica.
0: Per això t'agraden tant, perquè no els pots tenir, Hiker.
1: Sí.
0: Vinga, següent, Nissan Patrol.
1: 2016, actualitat, principalment Oriol Mitjà i Índia. És un dels millors 4x4 del món. És enorme, molt lluxós i és preparat per travessar deserts o qualsevol tipus de terreny.
0: Vale. Ostres, és molt xulo, eh? Aquest ara estic veient imatges i és brutal, eh?
1: Sí.
0: Aquest és molt, molt, molt, molt gran. Recorda una mica el Range Rover, no? Una mica.
1: Bueno, sí.
0: Té un aire, no?
1: Un altre és el Nissan Rogue, que és la versió americana de l'X-Train. M'agrada perquè és molt modern i molt complet.
0: I també el seu germanet gran, no t'agrada?
1: Sí, bueno, és el petit, és Nissan Rogue Sport, que és com el Qashqai.
0: Ah, és el petit, eh?
1: Sí.
0: Jo pensava que era Sport, dic, doncs serà més ràpid.
1: Ah,
0: per això no serà més gran. No, és el petitet, eh?
1: Sí.
0: Molt bé, quin més, va?
1: Un altre és el Nissan Kicks 2018-2023, que a què no podia faltar, és un SUV petit, però amb molta personalitat. Sempre m'ha agradat el seu disseny modern. I un altre que potser a molta gent no li agrada, però a mi sí, que és el Nissan Juke, de 2016 a l'actualitat.
0: Aquest el tenim més de la mà, no? Aquest el coneixem bastant aquí per Catalunya. Quin més, vinga?
1: Un altre és el Nissan Terra, que és de 2020 a l'actualitat. Un SUV robust preparat tant per la carretera com al sortir de l'asfalt. Un altre és el Nissan Frontier, del 2024 a l'actualitat. Una pick-up molt potent i amb un disseny espectacular. Té un aire molt americà que m'agrada molt.
0: A mi les pick-ups també m'agraden, eh, Iker?
1: Sí.
0: Aquí no en veiem gaires, però tenen, no sé, una mística, no?
1: Sí, és com diferent.
0: Sí, sí, aquí, clar, en veiem tan poquetes que quan les veiem ens agraden molt.
1: Sí, sí.
0: Vinga, Iker, tres últimes.
1: El Nissan Sentra, que és una berlina elegant i molt equilibrada, té un disseny modern i esportiu.
0: Què més?
1: Un altre Nissan Altima, que m'agrada perquè és gran, còmoda i té una línia molt elegant. És una llàstima que no es vengui a Europa.
0: Llàstima. I l'últim, va.
1: El Nissan Z, l'hereu dels mítics 357 i el el 370Z.
0: Això és un esportiu, eh?
1: Sí. Manté l'essència de les esportives japoneses de tota la vida, però un disseny més modern i motor molt potent.
0: Molt bé, perfecte. Doncs escolta, amb això tanquem Nissan, una marca espectacular. Gràcies, Iker, per portar-nos aquesta marca japonesa, per descobrir-nos-la a fons. I escolta, ens veiem la setmana vinent, eh?
1: Sí.
0: Que vagi molt bé, Iker. Adéu.

Anem amb una altra pausa musical, anem ara a escoltar un dels hits de l'estiu. Anem amb La Graciosa, de Quevedo i Elvis Crespo.

0: Echate pa' acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Doncs espectacular aquest tema de Quevedo, la graciosa, que com dèiem abans, s'està convertint en una de les cançons de l'estiu.

0: I ara sí, anem amb l'última secció d'avui. Anem a comentar aquest Espanya-França, aquesta victòria espectacular del seleccionat espanyol que ha aconseguit el pas a la final del Mundial. Això ho farem amb el Jordi Clavero. Bona tarda de nou, Jordi, com estàs?
1: Ai, hola, què tal? Bona tarda.
0: Ai.
1: Que m'han posseït, no sé, hi havia un tio per aquí que ha entrat i ha començat... Viva Espanya! I ja s'ha tornat boig.
0: Escolta, ahir entenc que vas veure el partit, oi?
1: Sí, el vaig veure. Vaig anar a un bar. Puc dir en què anava o no?
0: Sí, i tant.
1: No, anava amb Espanya, però jo sóc de més moderat. Amb el Barça sí que em poso nerviós, però amb Espanya és més chill.
0: Sí, no, a veure, jo també vaig amb Espanya, però és això que tu dius, eh? D'una manera més descafeinada.
1: Més descafeinada. No? Com un tribunero, no?
0: Sí. Escolta, Jordi, per tant, vas veure el partit. Home, entenc que et va agradar.
1: Sí, ostres, em va sorprendre. Jo pensava que França ens anava a pintar la cara.
0: Sí?
1: Sí.
0: Aquí, mira, està gravat del refugi, perquè ho hem dit diverses vegades, estava tan segur que guanyava Espanya, però tant, perquè el nivell de joc en conjunt, combinatiu de l'equip, m'estava convencent molt i crec que Espanya era l'únic equip que podia fer front a França.
1: És que saps què passa?
0: I no em vaig equivocar.
1: Saps què passa? Que a mi la majoria de partits d'Espanya m'han agafat treballant. I el que vaig veure molts pocs minuts, vaig veure una mica de contra Portugal, que va ser un partit...
0: Difícil, complicat.
1: Però que tampoc li vaig veure moltes llums a Espanya. Vaig dir, hòstia, si arriba a França, que França està d'aquella manera.
0: Sí, no. La realitat és que França era el gran rival a batre, la gran màquina golejadora, amb Ousmane Dembélé, Olise, Barcola, Doué, sí. Mbappé... Era la màquina, era la selecció més temuda de tot el Mundial. Eren els favorits al títol. I escolta, Espanya, amb una exhibició de futbol, va dir, aquí, francesos, aquí ho ha arribat.
1: Tampoc va ser el gran futbol, no és el futbol més entretingut, però va saber controlar el partit.
0: Exacte. Sí, no va ser un partit espectacular a nivell d'ocasions, perquè no. Espanya va fer dos tirs a porta, però el domini i la sensació de que van inutilitzar totes les armes franceses va ser tal, va ser tant veure a França reduïda a un grup de jugadors que... Escolta, que semblaven molt normalets, i no. Eren els millors atacants del món, i aquesta és la gran virtut, no? la gran proesa d'aquest partit, no? Que Espanya va reduir a un equip ple d'estrelles amb un joc molt combinatiu, amb una defensa molt sòlida, i escolta, per mi, només per això ja és una exhibició de cap a peus.
1: I el joc interior que té, perquè Dani Olmo al Barça potser no és el més regular, però potser és dels millors jugadors del món amb joc interior. Aquestes parets que fa de donar-la, tocar-la en un moment, ostres, és dels millors del món i és molt determinant, perquè al final el gol de Pedro Porro, Pedro Porro es marca jugada, però el passe que fa Dani Olmo, com es posiciona, i abans també una que li dona a Fabián, també.
0: Sí.
1: És que Olmo està sent un dels MVPs del Mundial. No li donaran, crec, perquè a vegades li treu poc mèrit perquè en l'Eurocopa ja també va ajudar molt a Espanya anterior, però ostres, el que està fent en aquest Mundial és flipant.
0: No, un dels noms que més va brillar és el que tu dius, és el de Dani Olmo. Va controlar molt bé el mig del camp, va generar molta superioritat en aquests últims metres, no?
1: Més que Michael Olise, que totalment. En teoria és la gran estrella Michael Olise, però que juga normalment d'extrem, volen ficar a mitja punta, però igualment ho estava fent bé durant el Mundial i després va posar el Cherky, però després veus Dani Olmo i dius, però si és, sincerament, en temes de joc interior, s'hi dona mil patades, saps? Que aquests grans jugadors francesos que es pagarien tants milions per ells.
0: La defensa francesa no va saber neutralitzar ni a Dani Olmo ni tampoc a Oyarzabal ni al joc interior de la selecció espanyola, i en canvi a Espanya, escolta, el que va fer és una exhibició defensiva també. És que a mi el que més em sorprèn és la manera d'inutilitzar els jugadors que tenies davant a Dembélé, a Mbappé.
1: Dembélé es pot inutilitzar millor perquè ha jugat al Barça,
0: però és pilota d'or.
1: És pilota d'or, però...
0: Olise, que estava sent la revelació, el jugador preferit de tothom. Mbappé, que portava 8 gols.
1: Mbappé per mi Mbappé sí que és a la batre. Mbappé, Olise i Barcola.
0: Els seques, eh? Els seques. No van fer res. No et van arribar gairebé a porta.
1: Bueno, van tenir alguna, però Unai Simón va estar molt atent. Va sortir molt...
0: Exacte. Però no van arribar a ser perquè Unai Simón estava molt atent a remarcar, escolta, els laterals d'Espanya, no?
1: Sí, Cucurella, sobretot. També Pedro Porro.
0: Pedro Porro, escolta, d'on ha sortit? El Tottenham no juga així. No? El Tottenham no juga així. Tottenham no el veig a aquest nivell. I Pedro Porro amb la selecció... És espectacular. A més, està demostrant una compenetració amb la Minya Mal.
1: Sí, sí,
0: que
1: sí.
0: Això, dius, ostres, això... això curiós, Barça, no? Al Barça li aniria bé, potser.
1: Ja, però... ara, si el pagues, l'hauries de pagar molt car, perquè juga a Premier...
0: No, està clar, està clar. I el factor mundial, puja el preu. No estic parlant de que el fitxin, però... Escolta, dius, ostres,
1: sí, sí.
0: Que bé s'entén amb la Minya.
1: Sí, sí, no, ha criat l'atenció Pedro Porro. I Cucurella, ostres, sap greu, no?, que estigui al Madrid, perquè el veu jugar i dius...
0: Cucurella és un espectacle.
1: És un espectacle, no?
0: És boníssim, és un jugador que defensivament és, bueno, un pesat. Ho parlàvem l'altre dia amb un amic. És que Cucurella, si el tens davant, com a rival, té que ser tan pesat.
1: Sí.
0: Té que ser tan pesat de dir, ostres, aparta't una mica, que ets molt pesat, noi. Però, per sort, escolta, jugar per Espanya i és que és un...
1: Bueno, i mala sort que jugarà després pel Madrid.
0: És un lateral impressionant. Sí. Per mi, un dels millors del món en la seva posició.
1: Sí, sí.
0: I la llàstima és el que tu dius, que s'ha anat al bando malo, no?, de la història. S'ha anat al
1: Real
0: Madrid. Sí, sí. S'ha anat al Real Madrid i, escolta, que qui el tindrà que patir és Don Lamine Yamal, eh?
1: Buf! Bon duel. Bon duel,
0: serà
1: veurem.
0: Un bon duel. Serà molt bon duel. Què més? Mig del camp, ja ho hem comentat, espectacular Rodri, un altre partit molt sensacional. Rodri va començar el Mundial molt fluixet.
1: Jo no vaig jugar els primers partits.
0: Amb un primer partit contra Cabo Verde molt decepcionant de Rodri, però el tio s'ha posat les piles.
1: És molt bo.
0: Ha anat agafant rodatge i el partit que fa ahir contra França és sublim.
1: I també Fabián, que tampoc es parla molt, molt, molt d'ell, però és un mig centre molt bo. Amb potencial creatiu.
0: Totalment, sí, Fabián, un altre nom que ve de treure-li el lloc a Pedri.
1: Sí,
0: que aquí a Barcelona doncs fa una mica de mal perquè tenim molta estima al Pedri.
1: Ja, però és
0: però que... la realitat és que, clar, fa el canvi i funciona. Luis de la Fuente fa el canvi i funciona. I què hem de dir? Doncs res, no hem de dir res.
1: És que també Espanya s'estructura d'una altra manera.
0: Sí, sí, clar, clar.
1: El Barça, el Pedri és el servei. Aquí és que n'hi ha un servei ja que és el Rodri.
0: No, totalment. Sí, sí. Al final, també és una pena, no? Perquè sembla que Fabián i Pedri siguin una mica antagonistes, no? No pot jugar un si juga l'altre. Això fa una mica de llàstima que no els puguem veure junts, però la realitat és que quan juguen junts no s'acaben d'entendre, no sé què els passa, però jo crec que són perfils molt, molt similars i, per tant, no acaben d'entendre's si juguen junts, però és una sort tenir a Fabián i tenir a Pedri i, escolta, quan un està cansat o quan un està lesionat pot entrar l'altre
1: i, ja està.
0: I la realitat és que són dos jugadors espectaculars, però sí que és cert que Fabián està tenint una miqueta més de precisió, no?
1: De precisió, potser. Bueno, és que Pedri arriba molt castigat. Hem de recordar que Fabián juga al PSG, a la Lliga Francesa, en la qual que l'exigència física és molt menor.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Ha descansat moltíssim més amb els partits, juga menys partits...
0: Juga més protegit.
1: Juga més protegit i Pedri... és que arriba rebentat físicament al Mundial amb tots els partits que ha jugat i que en el Barça es fa 11 quilòmetres per partit.
0: Sí, sí. La realitat és aquesta també, que a vegades no posem aquest detall, no? En això que tu acabes de dir, a vegades se'ns oblida que realment això és després d'una temporada completa. Per tant, els jugadors tenen una càrrega de minuts exagerada.
1: I més Pedri.
0: I Pedri és un dels que més ho està notant. Perquè Pedri fresc i Pedri al 100% és el millor migcampista del món.
1: Sí, sí, sí. Però no està... Bueno, està... Però per això, gràcies a Déu, Espanya té un migcamp.
0: Sí, sí, sí. Amb alternatives.
1: Amb moltes.
0: Si no està Fabián, està Pedri. Si no està Pedri ni Fabián, està Miquel Merino... I si no, doncs
1: Zubimendi,
0: que no ha jugat ni un minut.
1: Zubimendi, que no juga ni un minut.
0: I és espectacular. És la virtut, no?, del seleccionat espanyol, que té migcampistes per donar i per rebre. Però si parlem de jugadors espectaculars que ahir van jugar molt bé, hi ha dos. Aymeric Laporte i Pau Cubarsí.
1: Sí, sí, sí, estan fent...
0: Aquesta defensa, què és, Jordi?
1: És xula, eh? És xula.
0: És espectacular. és espectacular. Un gol han encaixat en tot el torneig.
1: Hòstia. I un gol que encaixa a Cobercín no és una errada, perquè el davanter belga aquell era molt alt.
0: Sí, sí, no ho fa bé. No, no, és que realment Cobercín i Laporte, bueno, estan tenint un torneig espectacular. Laporte m'agrada molt al costat de Cobercín.
1: És una mica l'Íñigo, no?
0: Sí, exacte. A mi em recorda una mica l'Íñigo, no? Una figura d'un veterà que té perfil esquerre, que és esquerrà, que treu bé la pilota. És un Íñigo Martínez 2.0, però la veritat és que m'encantaria, no?, veure a Laporte al Barça.
1: O sigui, a mi també. Ara què ho dius?
0: El veig ara a la selecció, com s'entén amb Cobercín, i dius, ostres...
1: Porta'l, no?
0: Porta'l. I fes un Íñigo 2.0.
1: Ja, ja.
0: Sembla complicat. Però la veritat és que s'estan entenent en tots dos molt bé i el de Cobercín ja és... Bueno, és una cosa que no s'entén.
1: Bueno, és molt bo en la seva posició. És un noi que ha agafat molta experiència, té molt bona sortida de pilota i que ha estat format al millor planter del món, saps?
0: Mm-hmm. No, totalment. Sí, però sorprèn. Encara els que l'hem vist cada cap de setmana jugant al Barça, sorprèn d'igual manera, no? Que un noi de 19 anys estigui a les semifinals del Mundial fent aquests partits.
1: Bueno, Lamine també.
0: Sí, però evidentment, però és més difícil de veure-ho en un central.
1: En un central?
0: Un central jove costa més que s'adapti, que tingui lloc en una selecció o en un equip de primer nivell. I és molt sorprenent, no?, el que està fent Pau Cobercín. Està sent el millor central de tot el Mundial, amb només 19 anys, amb una seguretat, amb una confiança, no es posa nerviós per res. És un home tranquil·líssim. És espectacular. Pau Cobercín està fent un Mundial per emmarcar,
1: sí.
0: I la realitat és que esperem que segueixi així. I escolta, que tenim un central al Barça per molts anys, eh?
1: Sí, no, tenim per anys i anys.
0: Sí. No, tenim un eix vertebrador, que és Cobercín, Pedri i Lamine, que són molt joves i duraran molts anys. I
1: Marc Bernal.
0: És una sort, Marc Bernal, que puja fortíssim. És espectacular. Si parlem de noms, acabem parlant, ara sí, de Mikel Oyarzabal, el golejador d'aquesta selecció. 5 gols en els Mundials, iguala al Guaje Villa i al Buitre Butragueño. Escolta, màxim golejador de la història dels Mundials, ja el tenim aquí. Don Mikel Oyarzabal, espectacular, no?, aquest Mundial.
1: Sí, ho ha fet bé. Està fent el que ha de fer, no? O sigui, no és la gran referència mundial, però, hòstia, està complint, no?
0: Xuta
1: bé el penalti.
0: La que té... va a barraca.
1: Depèn, o sigui, jo just em vaig veure... És que tampoc he vist molt, eh? Però vaig veure el partit de Portugal i vaig dir, hòstia, ha fallat una, que un crac mundial te la fot. I trobo que sí, que està complint, però tampoc és, no és aquella gran bèstia que dius, hòstia, tot ho fot.
0: Mm-hmm. Té... Sí, no, tot ho fot, no és el Haaland, no.
1: No, o no és...
0: Però a mi em sembla un davanter perfecte per Espanya.
1: Sí, és un davanter que va bé per Espanya, però potser... Per un Barça, jo no el tindria.
0: Uf.
1: Jo no el tindria, Oyarzabal.
0: Doncs jo el fitxava amb els ulls tancats, eh?
1: Jo no.
0: Em sembla espectacular. És que em sembla que té un olfacte de gol. Té 4 i te'n fot 3, eh? És espectacular. A mi m'està agradant moltíssim i a mi em convenç molt, Mikel Oyarzabal. I és un altre d'aquests que et dic, escolta, si pogués, el portar al Barça. T'ho dic, eh? T'ho dic,
1: jo no.
0: T'ho dic, jo sí.
1: Jo no.
0: M'està agradant moltíssim el Mundial de Mikel Oyarzabal i és la referència. A dalt és el nou de la selecció espanyola i està fent un Mundial impressionant. Escolta, Jordi, anem a parlar del partit d'aquesta nit, perquè aquesta nit surt el rival d'Espanya a la final a Nova York. D'aquesta semifinal, que es disputarà entre Anglaterra i Argentina, un partit històric, amb una rivalitat històrica, amb jugadors impressionants com sí. Leo Messi, Harry Kane, Bellingham. Què et sembla aquest partit? Quina és la teva valoració? Quines són les teves sensacions?
1: Dale, papá, no vamos a merendar los ingleses. No.
0: Por la Malvina, no?
1: Por la Malvina, viva Milei. No, vaya, prou, eh? Jo espero i desitjo, per justícia al Mundial, que tot i no és justícia, perquè Anglaterra ha fet el mateix, que Argentina caigui eliminada, perquè va passar injustament contra Egipte i per mi també va passar injustament contra Suïssa. Anglaterra va passar injustament contra Noruega per allò que va passar a la càmera.
0: El cable gate.
1: Sí, però està jugant algú millor. Jo vaig sempre amb la gent que juga millor. No és que en caigui millor o pitjor, saps? Però sí,
0: tu vas amb el futbol, eh?
1: Amb el futbol. I m'agrada més el futbol d'Anglaterra que el d'Argentina.
0: Mm-hmm. Em sorprèn la teva postura, Jordi.
1: És una postura més aviat futbolística i també que se'n faria molt passat que guanyessin un altre cop al Mundial els argentins, perquè són molt passats amb el futbol. I estarien tota estona recordant de que han guanyat... quants serien? 4?
0: Sí, 4 i 2 mundials consecutius.
1: Hòstia, tio, no m'ho vull imaginar, sisplau, no. Tota l'estona menjant-nos el cap, donant la tabarra, que si són molt bons, no sé què. Uf, a mi...
0: O sigui, tu tens clar, eh? Tu vas a Marge...
1: Jo vaig amb Anglaterra,
0: però... Vas amb Anglaterra, però 100% aquesta nit.
1: 100%.
0: Vale.
1: Jo i no mira tinc... que m'agrada Messi, però jo vaig amb Anglaterra.
0: Jo no ho tinc tan clar, la veritat que no ho tinc clar, no sé qui vull que passi, perquè em semblen dos rivals molt fortes, dos equips molt interessants, dos equips que em sembla que no estan rendint al nivell que haurien d'haver rendit, ni Anglaterra ni Argentina a mi m'estan convencent.
1: A mi Anglaterra sí, eh?
0: Bueno, l'altre dia pateix molt.
1: Bueno, no vaig poder veure el partit perquè era pagant l'altre dia.
0: L'altre dia pateix molt contra Noruega. No està fent un bon mundial per mi a Anglaterra.
1: No.
0: Està depenent moltíssim de...
1: De Jude
0: Bellingham i de Harry Kane, que els dos porten 6 gols cadascun, crec. Potser sí. Harry Kane porta algun més. Però bueno, que estan sent espectaculars, Jude Bellingham i Harry Kane.
1: I Anthony Gordon també està jugant
0: bé, està fent ascensió.

0: el primer equip va ser Cabo Verde, Egipte, Cabo Verde i Suïssa. Bueno, et plantes en una semifinal havent jugat contra aquests tres rivals. Bueno, i a més patint contra tots ells.
1: Sí, sí, sí.
0: Arribant a la pròrroga contra els tres.
1: Bueno, amb Egipte no.
0: No, és veritat.
1: Es va solucionar
0: amb l'últim minut.
1: Amb l'últim minut.
0: A l'últim minut, és veritat.
1: Però és que amb Egipte semblava que s'anaven al carrer, perquè anaven 0-2 mm-hmm. i era minut 80.
0: Sí, tens raó. Sí, sí, però patint moltíssim contra tres seleccions molt inferiors, Argentina ha tingut sort de no trobar-se amb una gran candidata al títol.
1: Perquè els hagués sí, menjat.
0: Perquè tu et poses 2-0 contra Espanya, contra França, contra qualsevol selecció i no ho remuntes.
1: No.
0: I no ho remuntes.
1: No, i li cau un mes.
0: Sí, sí, sí, sí. I, bueno, jo aquesta nit tinc ganes de veure una Argentina una mica més propositiva, una mica més
1: sí,
0: encertada en el joc.
1: Que jugui millor, no?
0: Tinc ganes de veure les dues seleccions jugant al millor futbol.
1: Jo crec que ho veuràs avui.
0: Espero que sí. Escolta, un semifinal és quan
1: home,
0: els jugadors han de treure la seva millor versió. I espero que així sigui i puguem veure un duel atractiu. Perquè, Jordi, jo no sé amb qui vaig. No m'agrada mullar-me en aquest cas. És que no ho tinc gens clar.
1: No ho tens gens clar.
0: No ho tinc gens clar perquè és el que tu dius, no? Potser que els argentins guanyin dos mundials seguits perquè guanyi Anglaterra o que Anglaterra passi a la final. Uf, tampoc m'acaba de convèncer.
1: Ja, ja.
0: Aleshores, jo aniré amb qui jugui millor al futbol aquesta nit, però, escolta, vull que els dos equips facin una passa endavant, perquè el que estem veient d'aquestes dues seleccions, per mi, és molt decepcionant. Per mi. Per mi.
1: Sí, sí, sí.
0: I ja veurem.
1: Qui t'hagués agradat de semifinals en contrast d'Argentina i Anglaterra?
0: És que l'altre quadre estava... Mira, a mi m'hagués agradat moltíssim, sincerament, un Brasil-Argentina a la semifinal.
1: Un Brasil-Argentina?
0: Hauria sigut espectacular.
1: Però és que Brasil estava jugant molt malament, eh?
0: Sí, però... M'hagués agradat que Brasil hagués tingut un bon nivell de joc i que hagués arribat
1: sí,
0: a una semifinal contra l'Argentina. Seria espectacular.
1: A mi m'hagués encantat que el Japó...
0: Bueno, clar. A mi Haaland m'hagués agradat molt, també. La però... Noruega de Haaland.
1: Japó, ostres. M'hagués encantat veure la final.
0: Home, jo crec que seria la primera vegada que una selecció asiàtica arriba a la final.
1: Per això.
0: Seria espectacular.
1: Seria espectacular.
0: Jordi, anem a posar la mirada en el diumenge. Diumenge a Nova York es disputa la final del Mundial.
1: Sí.
0: Espanya contra... No sabem encara.
1: Bueno, diem... és igual.
0: Tu què diries, Jordi?
1: Espanya...
0: Espanya-Anglaterra? El teu pronòstic...
1: Sí, Espanya-Anglaterra.
0: El teu pronòstic de final és Espanya-Anglaterra. Imagina't aquesta situació, una Espanya-Anglaterra. Creus que Espanya és favorita al títol?
1: Sí.
0: Per tant, creus que Espanya seria la nova campiona del món, eh?
1: És que som molt marroncero, eh? Jo quan dic algú que sí, no passa, eh?
0: T'ho diga, home.
1: Diré, sí. Però és que ara perdran el Mundial, eh?
0: Ja, pot ser, pot ser.
1: Perquè no. Vaig dir contra França, buf, no sé, eh? I gràcies a això, va guanyar Espanya.
0: O sigui, que si perd Espanya, hem d'anar a buscar-te tu, eh?
1: No. Bueno, aquí Sant Just per sol, la gent no és molt eufòrica amb la selecció.
0: No. La veritat és que, Jordi, jo tinc una aposta meva, una predicció meva, que és dolenta per Espanya, però tinc un cuquet. I és que Espanya arribava a la final, ho porto dient tot el Mundial, eh? Que Espanya arriba a la final i la perd. No sé per què, tinc aquesta sensació. Espero que no passi, eh?
1: Pot ser.
0: Però tinc aquesta sensació.
1: Per què?
0: No ho sé per què. Qualsevol de les dues, d'Anglaterra o Argentina, són seleccions que te la poden liar. I
1: sí,
0: jo crec que li poden liar a Espanya. No sé per què. Espero que no passi, eh?
1: A mi em faria molta ràbia perdre contra Argentina, eh?
0: A tu i a tothom. I contra Anglaterra, també.
1: Bueno, contra Anglaterra...
0: No, però a Anglaterra estàs igualat, ara. Un Mundial.
1: Sí.
0: Saps? Si et guanyen un altre, ja t'han passat, eh?
1: Sí.
0: No ho sé. La veritat és que serà un partit molt igualat, la final, sigui contra qui sigui, sigui contra Anglaterra o contra Argentina. Serà un partit molt complicat, però, escolta, si Espanya juga com va jugar contra França,
1: guanya.
0: Ho té tot per guanyar.
1: Sí.
0: Perquè ha demostrat que és el millor equip amb molta diferència de tot el Mundial. Per tant, Espanya ha de fer la seva feina. Ara, fora de prediccions o de sensacions, crec que Espanya hauria de guanyar el Mundial per com està jugant. Veurem, perquè aquí en una final del Mundial són 90 minuts o 120, però pot passar el que sigui, però estarem atents i, escolta, veurem qui s'emporta la Copa del Mundo, no?
1: Sí. A veure
0: què tal. Molt bé, doncs Jordi, si et sembla, ho deixem per aquí.
1: Sí.
0: Gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda en una doble ocasió. Avui t'hem fet treballar de valent.

0: Els marroquins roben.
1: Els treuen treballs.
2: Com a trans, ja et veuen com un monstre.
3: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
4: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
5: Una soledat, la gent gran.
6: Són gent que roben.
7: Paràcid, marimatge. Estic
8: solo.
6: Terroristes.
7: Paràcid,
8: matant. Tot això és odi. Aturem-lo.
9: Campanya impulsada per la taula d'entitats del tercer sector de Catalunya amb el suport de Ràdio Desvern.
10: És una garantia escollir una empresa adherida al sistema arbitral de consum.
11: En cas de robatori o furt del mòbil, informeu l'operador, faciliteu-li el número d'e-mail i feu la denúncia als Mossos d'Esquadra.
10: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.

0: I fins aquí el programa d'avui, fins aquí el programa del dimecres. Gràcies per ser-hi i gràcies per la vostra confiança. Ens retrobem, com sempre, demà, aquí, a Ràdio d'Esvern, al 98.1 FM. Gràcies i fins aviat. Adeu, adeu.
1: Tot costa. Ràdio d'Esvern.
2: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
3: Obertes les inscripcions per un nou grup per iniciar-se en el Bridge a l'Ateneu de Sant Just. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 15 de juliol. Us informa Mariona Sales Vilanova.

0: Tot seguit repassem la resta de titulars. El Baix Llobregat desplega una campanya amb més de 100 propostes per aquest estiu. Amb la novetat, baixa el Baix Llobregat. L'atur augmenta lleugerament a Sant Just durant el mes de juny. El municipi registra 486 persones aturades, amb 15 més que el maig, tot i mantenir una taxa d'atur del 4,9%, una de les més baixes del Baix Llobregat. Ja estan a la venda els tiquets del Quinabarra de la Festa Major de Sant Just. El Correbars dels Dimonis se celebrarà el 31 de juliol. L'Ateneu posarà en marxa a partir del 7 d'octubre un nou grup d'iniciació al bridge, una proposta adreçada a les persones que vulguin aprendre aquest joc de cartes. Les sessions es faran cada dimecres de 11:45 a 13:45 i les inscripcions ja estan obertes. El nou grup oferirà classes d'aprenentatge del bridge a les instal·lacions de l'Ateneu. Paral·lelament, el grup de nivell mitjà i avançat continuarà amb el seu horari habitual, també els dimecres, a partir de 10:45 del matí. L'activitat és organitzada pel Club de Bridge Ateneu, que amplia així la seva oferta formativa amb un nou grup destinat a persones que vulguin iniciar-se en aquest joc de cartes. El Consorci de Turisme del Baix Llobregat impulsa aquest estiu la campanya El Baix Llobregat, som el teu estiu, que reuneix més d'un centenar d'activitats i experiències per descobrir la comarca. L'oferta, adreçada a tots els públics, inclou propostes de cultura, gastronomia, natura, aventura i platja i es pot consultar al web somelteuestiu.cat. La principal novetat d'enguany és la ruta Baixa al Baix Llobregat, Ferrocarrils t'hi porta, creada amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Amb el lema 10 parades, 10 experiències, la iniciativa promou un model de turisme sostenible i de proximitat per descobrir els principals atractius dels municipis de la línia Llobregat-Anoia. La campanya també inclou una àmplia oferta de gastronomia, patrimoni, activitats a l'aire lliure, festivals i festes populars, a més del sorteig d'una escapada per dues persones amb diverses experiències turístiques al Baix Llobregat, en què es pot participar a través del web de la campanya. Sant Just d'Esvern ha tancat el mes de juny amb 486 persones en situació d'atur, una xifra que representa 15 persones més que el mes anterior i dos més que fa un any. Tot i aquest increment, el municipi manté una taxa d'atur registral del 4,9%, una de les més baixes del Baix Llobregat. Per sexes, 291 de les persones aturades són dones i 195 són homes, amb una taxa d'atur del 5,8% entre les dones i del 3,9% entre els homes. Pel que fa a l'edat, el col·lectiu de més de 44 anys concentra la major part de l'atur, amb 322 persones, mentre que hi ha 120 persones d'entre 30 i 44 anys i 44 persones menors de 30 anys. Al conjunt del Baix Llobregat, l'atur ha disminuït en 110 persones durant el mes de juny, situant-se en 30.653 persones aturades, amb una taxa del 7,2%. En comparació amb el mateix mes de l'any anterior, la comarca registra 942 persones aturades menys, un descens del 3%. Sant Just d'Esvern ja es prepara per una de les cites més emblemàtiques de la Festa Major 2026, el Quinabarra. Organitzat per la Colla de Dimonis de Sant Just, aquest correbars itinerant tindrà lloc el pròxim divendres 31 de juliol a partir de les 6 de la tarda, oferint un recorregut que omplirà els carrers de música, tapes i bon ambient. L'itinerari d'enguany recuperarà el format de 6 parades, una més que l'edició anterior, per fer la ruta més dinàmica. El recorregut s'iniciarà a la plaça de la Pau, on es farà l'intercanvi d'etiquets, i continuarà pel centre cívic Salvador Espriu, el carrer Anselm Clavé fins a la Sala, la plaça de Verdaguer, el parc de Can Sagrera, i finalitzarà l'esplanada de la Bonaigua, concretament a la barraca de Dimonis. L'activitat compta amb una forta implicació de les entitats locals. L'Esplai, la Sala, la CEA Jove i Bandandarà col·laboraran activament en la gestió dels diferents punts de servei. Segons expliquen els membres de Dimonis, l'ajuda de les entitats és molt important. És una activitat del poble, pel poble, que agraeixen molt fortament.
1: Com bé has dit, comencem a la plaça de la Pau. Començarem sobre les 6 de la tarda a fer l'intercanvi d'etiquets i després anirem direcció al Centre Cívic Salvador Espriu. Seguirem pujant pel carrer Anselm Clavé fins al punt de la Sala. Pujarem cap a plaça Verdaguer. Seguirem per on estaven els juvenívols, que crec que es diu Parc Can Sagrera, si no m'equivoco ara, i acabarem a la barraca de Dimonis. Aquest any, com bé heu pogut comprovar, doncs són 6 punts, a diferència de l'any passat que eren 5, ho hem aguantat una parada, per així fer-ho més,
2: sí, més, dinàmic. Més dinàmic
1: i tornar al que fèiem abans, que eren 6 punts. Tot això, deixem dir, acompanyat de l'Esplai, la Sala, Seas i Bandandarà, que enguany aquesta edició ens estan ajudant a tirar endavant el Correbars, ja que és molt important també doncs, la participació de les entitats i ho agraïm molt fortament des d'aquí, que ens ajudin a tirar endavant l'activitat.
0: La temàtica escollida per aquesta edició farà viatjar els participants fins a Jamaica. L'esdeveniment estarà totalment ambientat en aquest país i comptarà amb la música en directe de la xaranga Trastocats, que ja va participar amb èxit en l'edició anterior.
1: Doncs els recomanaríem que vinguin amb molta energia, ja que, com hem dit, aquest any tornem a portar xaranga, que durant uns anys es va caure, però l'any passat ja vam tornar-hi, i aquest any...
2: Sí, per això portem la xaranga de Trastocats, que l'any passat ens va agradar moltíssim com ho vam fer. Bueno, jo vaig contactar amb ells perquè jo soc una mica músic i em van agradar molt com ho van fer i és molt fàcil treballar amb ells perquè tant la comunicació com tot va ser excel·lent i doncs vam contactar amb ells i els vam tornar a agafar per aquest any i res, també els vam explicar una mica la temàtica.
1: Exacte, i la següent cosa que anava a dir és també si volen fer l'experiència completa, que em sembla que hi ha gent que personalitza samarretes i coses així. La temàtica d'aquest any, viatgem a Jamaica.
2: Redoble.
1: Viatgem a Jamaica, estarà molt ambientat en això, per això he escoltat les cançons abans, Flow Jamaica, abans que comencéssim l'entrevista.
2: Exacte.
1: I exacte, doncs això, que controlin també, si volen aigua o alguna
2: cosa. Sí, sí, molt de seny, però també molta rauxa.
0: L'organització ha posat a la venda un total de 400 tiquets per un preu de 13 euros de forma anticipada als establiments de Ciabatta de Sant Just, al carrer de la Indústria, al carrer Reial, al carrer Nord i al carrer Verge dels Dolors. S'ha de pagar en efectiu. I el mateix dia de l'activitat se'n vendran 50 més a la plaça de la Pau per 15 euros a partir de 6:15 de la tarda, amb un màxim de 5 tiquets per persona. El tiquet inclou 6 cerveses i 4 tapes. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. Els mercats de Sant Just adaptaran els seus horaris durant els mesos d'estiu amb motiu de les vacances del mercat municipal i dels paradistes dels mercats ambulants. Del 10 al 24 d'agost, el mercat municipal romandrà tancat per vacances, mentre que durant els mesos de juliol i agost també s'aplicaran horaris especials en alguns dies de la setmana. Pel que fa al mercat municipal, els dimarts a la tarda les parades obriran voluntàriament de 5 a 8 durant el juliol, mentre que a l'agost romandran tancades. Els divendres a la tarda les parades també obriran voluntàriament fins a les 8 del vespre durant el juliol, però no prestaran servei a les tardes d'agost. A partir de l'1 de setembre, el mercat recuperarà el seu horari habitual d'obertura els dimarts i divendres a la tarda. Els mercats ambulants de la plaça Camoapa, els dimecres, i de Julià Quiet, els dissabtes, també registraran vacances de diverses parades durant els mesos de juliol, agost i principis de setembre. Les afectacions inclouen establiments de roba, alimentació, fruita i verdura, plantes, formatges i artesania, amb períodes de tancament específics per cada parada. Sant Just d'Esvern ja ho té tot a punt per celebrar la Festa Major del 2026, que tindrà lloc del 29 de juliol al 6 d'agost. La celebració d'enguany es presenta amb una programació molt diversa, coordinada per l'Ajuntament i el teixit associatiu local, amb l'objectiu d'arribar a tots els públics i edats. Una de les principals novetats d'aquesta edició és la creació d'una nova coordinadora de festes, una iniciativa que sorgeix del relleu generacional i que busca aglutinar el màxim nombre d'entitats i de ciutadans a títol individual. Segons ha explicat la regidora de Cultura, Eva Miñarro, en una entrevista a Ràdio d'Esvern, aquesta comissió neix amb la voluntat de dissenyar propostes de format més proper i participatiu.
3: De fet, pel que ens comenten els que estan portant tot aquest tema, ells els que volen és representar a la major part d'entitats que es pugui i inclús a ciutadans en concret que es vulguin apropar a aquesta coordinadora i que vulguin aportar les seves idees i la seva feina per poder portar a terme tota una sèrie d'activitats. Llavors, ells tenen aquesta iniciativa que, com ens diuen, és representar la major part d'entitats i de persones del poble. Per tant, ara, pel que sabem, segurament no totes les entitats ni totes les persones han tingut l'oportunitat encara, no?, d'apropar-se, perquè és un naixement, no? És una cosa que és nou, i aquest any hem fet el que hem pogut, amb reunions tant amb la coordinadora com les reunions que fem normalment amb l'Ajuntament i les entitats, i a veure com funciona tot.
0: La millora de la situació de sequera permetrà enguany recuperar activitats molt esperades pel públic infantil, com els tobogans d'aigua i la Festa de l'Aigua, que havien estat cancel·lats en edicions anteriors. A més, la cultura popular tindrà un pes destacat durant tota la setmana, amb actuació de gegants i cercavila durant el pregó, i la tradicional ballada del dia 6 d'agost a l'interior de l'església, la passejada de Festa Major i el berenar de gent gran amb reconeixement a les parelles que compleixen 50 anys de casats. El tret de sortida oficial el donarà Soledat Sanz i Serafini, fundadora del Carrau Blau, qui serà la pregonera d'enguany des del balcó de Can Ginestà. Minyarro ha destacat que és una figura clau en la història del municipi, reconeguda per diverses generacions pel seu compromís amb l'art i la convivència. La programació musical comptarà amb propostes variades des de la nit de barraques a l'esplanada de la Bonaigua, amb el Poni Pissador com a cap de cartell, fins a la festa dels anys 80, tallers de salsa i la nit de música electrònica impulsada pel col·lectiu El CUP. L'Ajuntament refermarà la campanya de prevenció Tinguem la Festa en Pau, amb punts segurs i la carpa de salut a les zones de concerts.
3: Aquest any, i com gairebé tots els anys, el nostre lema és Tinguem la Festa en Pau. Tindrem, com sempre, els punts segurs, festes segures i respectuoses, als diferents punts on es celebraran els concerts. També tenim la vela de salut a barraques i als concerts, que es trobarà una carpa on es sensibilitza sobre el consum d'alcohol i les drogues. I enllaço amb la campanya que hi haurà, que es titula No venem alcohol als menors, som exemple, perquè l'alcohol afecta el desenvolupament dels i les adolescents i ens preocupem per la salut dels joves. Per altra banda, també és important que totes les persones amb la targeta Cuida'm, que això a vegades, com queda amb lletra petita, no es llegeix al programa, les persones que tenen la targeta Cuida'm tindran preferència a la cua de les activitats que es realitzin.
0: Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. El Casal de Joves organitzarà un campionat de pickleball el pròxim 21 de juliol, una activitat gratuïta adreçada a joves d'entre 12 i 25 anys que es durà a terme de les 7 de la tarda a les 9 de la nit a la Sala Utopia. La proposta vol apropar aquest esport emergent als participants, tant si ja el practiquen com si s'hi volen iniciar. El campionat oferirà als assistents l'oportunitat de descobrir el pickleball, un esport que combina estratègia, rapidesa i dinamisme en una jornada pensada per fomentar la participació i la pràctica esportives entre els joves. L'activitat és oberta tant a qui vulgui participar amb amistats com a qui s'inscrigui individualment. Segons ha informat el Casal de Joves, la jornada combinarà partits, competició amistosa i bon ambient. La secció excursionista de l'Ateneu Sant Justenc, la SEAS, ja ha posat en marxa una nova edició del seu tradicional concurs fotogràfic, un certamen que enguany arribarà amb el format digital totalment consolidat. Totes les persones interessades, siguin o no sòcies de l'entitat, tenen temps fins al pròxim 15 de setembre per presentar les seves imatges a través del web oficial de l'entitat. Com és habitual, la temàtica del concurs gira entorn de tres eixos fonamentals: l'excursionisme, la muntanya i la natura. Segons ha explicat Felip Linares, membre de la SEAS, en una entrevista a Ràdio d'Esvern, la intenció de la iniciativa és recollir les instantànies que els amants de la muntanya capturen durant les seves sortides i rutes per llocs com els Pirineus o els Alps.
4: Doncs bé, el concurs fotogràfic és una activitat que ja porta més de 25 anys de solera i la fem sempre coincidint amb l'inici del curs de les activitats de muntanya. De fet, la iniciativa el que pretén és que els socis, inicialment i ara està obert a tothom, puguin ensenyar les seves fotos relacionades amb el món de la muntanya, amb el món de la natura. I per això pues, el que fem és proclamar que el concurs i demanar que la gent presenti les seves fotografies amb el fi de poder finalment fer una exposició que reculli tot el millor que sabem fer de fotos i que també expressi els llocs on normalment ens movem, no? Que solen ser per les muntanyes, Pirineu, Alps, també a vegades d'Amèrica, en fi, una iniciativa molt maca.
0: Per participar-hi cal tenir en compte els requisits de presentació, que és que es poden presentar 3 fotografies màxim per participant, les imatges han de ser en format digital amb un pes màxim de 10 megabytes cadascuna, s'accepten fotografies tant en blanc i negre com en color i en qualsevol tipus d'enquadrament, i la presentació s'ha de fer sota un pseudònim per garantir que el jurat no conegui la identitat dels autors.
4: És cert que d'ençà que vam canviar la modalitat al format digital, a part d'això, que fa més fàcil que la gent pugui participar, també hem millorat, crec jo, els canals de difusió. Llavors arriba més gent i de fet s'ha notat perquè entre una cosa i l'altra la participació ha augmentat moltíssim. Pensar que a l'última edició, com fèiem amb el format clàssic de presentar les fotos impreses, no arribava a 20 les persones que s'hi presentaven, i amb l'última edició de l'any passat vam arribar pràcticament a les 40. D'ençà que fem el concurs amb el format digital, es poden presentar 3 fotos com a màxim per participant, i malgrat que mai tothom presenta 3 fotos, però ens acostumem a un ratio de 3 fotos per participant, o sigui que l'any passat vam estar a prop de les 120 fotos. Molta feina pel jurat.
0: Un jurat format per 5 membres avaluarà de forma individual cada obra basant-se en 3 criteris: la creativitat o impacte visual, la tècnica i l'enquadrament. Les 30 millors fotografies, a criteri del jurat, s'imprimiran i s'exposaran a la Sala Piquet durant un mes. Pel que fa als guardons econòmics, el certamen preveu diferents categories amb premis en metàl·lic: 150 euros a la millor fotografia, 100 euros a la segona millor fotografia, 100 euros a la millor fotografia d'excursions de les CEAS i 100 euros al Premi del Públic, que es farà per votació popular. L'entrega de premis es farà en el marc del tradicional sopar de motxilla, l'esdeveniment de retrobada que serveix com a tret de sortida del nou curs per les diverses seccions excursionistes de l'Ateneu. Totes les bases detallades i el formulari d'inscripció es poden consultar al lloc web ateneudesvern.cat/CEAS. De moment podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern. L'Institut estrenarà una nova etapa amb un nou equip directiu, format per Marta Jansana Borrajo com a directora, Pilar Fuster com a cap d'estudis, Josep Domènech com a secretari i Patrícia Cànovas com a coordinadora pedagògica. El nou equip assumeix la direcció del centre amb l'objectiu de donar continuïtat al projecte educatiu i impulsar noves línies de treball. En una carta adreçada a les famílies, la nova direcció manifesta la voluntat de consolidar els aspectes que ja funcionen, impulsar noves iniciatives i continuar fent del centre un espai que afavoreixi l'aprenentatge, el benestar i la participació de tota la comunitat educativa. També defensa una comunicació propera i fluida amb les famílies per treballar conjuntament en l'educació de l'alumnat.

Moment de repassar les activitats de la Setmana Sant Just. Avui a les 6 de la tarda es farà l'activitat sobre productes de les bacallaneries, bacallà, anxoves i altres salaons, al Centre Cívic Joan Maragall, a càrrec d'Àlex Tovella. I a les 7 de la tarda es dedicarà a la tarda a jocs, a l'espai trobada del Casal de Joves, per joves d'entre 12 i 18 anys, i es jugarà al joc de l'impostor. I avui a les 8 del vespre, a Cal Llibreter, es farà la tercera sessió de l'Universitat Sant Justenca d'estiu, amb una xerrada sobre l'obra de la Premi Nobel Toni Morrison. Demà dijous, 16 de juliol, a les 11 i 10 del matí, es farà l'entrevista mensual a l'alcalde Joan Basaganyes a Ràdio d'Esvern, també amb l'espai L'alcalde respon, on respon en directe les preguntes dels veïns i veïnes. I demà a les 7 de la tarda a la sala tallers del Casal de Joves es farà una tarda de campionat de EA Football Club 2026. I divendres 17 de juliol a 6:15 de la tarda es farà un concert d'havaneres al Centre Social al Mil·lenari a càrrec del grup Estel de Mar.

Encara tenim temps a fer un resum del més destacat en titulars. Obertes les inscripcions per un nou grup per iniciar-se el bridge a l'Ateneu de Sant Just. Les classes començaran el 7 d'octubre. El Baix Llobregat desplega una campanya amb més de 100 propostes per aquest estiu. La iniciativa incorpora com a novetat la ruta Baix al Baix Llobregat, Ferrocarrils t'hi porta, i ofereix activitats de cultura, gastronomia, natura, aventura i oci per tots els públics. L'atur augmenta lleugerament a Sant Just durant el mes de juny. El municipi registra 486 persones aturades, amb 15 més que el maig, tot i mantenir una taxa d'atur del 4,9%, una de les més baixes del Baix Llobregat. Ja estan a la venda els tiquets del Quina Barra de la Festa Major de Sant Just, que se celebrarà el 31 de juliol.

Aquesta ha estat tota la informació dels Sant Just Notícies d'avui, 15 de juliol. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

Bunlar

0: semifinalista, crec que hi havia un titular de l'equip que era com flor d'un dia, una sí. Hòstia, no fotem.
1: Estrella fugaz, estrella fugaz.
0: D'acord, ahir els van atropellar i segurament no tindran bon regust sí, d'aquest Mundial.
1: Quan dic que deixem, no va entendre, no. És que no va entendre el que va passar al partit. No, al partit. Perquè sí, sí. Espanya va jugar així. Te'n recordes de Ferguson, aquests partits del Barça Guardiola?
0: Sí, sí.
1: Pues, ho mateix, o sigui... Hem perdut, però per què hem perdut? O sigui, no saps per què t'ha passat.
0: Això ho deia Cruyff, que si no saps per què han guanyat, com han de saber per què han perdut. Roger, a tot això, Lamine va acabar així mig coix, tot en ordre?
2: Sí, a veure, està bé, eh? Està bé i podrà jugar diumenge, però sí que va acabar amb molèsties ahir després del partit, pel que ens deien inicialment eren molèsties al turmell, però sí que és veritat que podrien ser més amunt, molèsties a la cuixa. De fet, hi ha unes imatges al descans abans de la segona part en què Lamine Yamal surt del vestidor amb el camal del pantaló pujat i amb la cuixa brillant, diríem, com si li haguessin fet algun massatge, alguna frega, i per això després del partit també aquell rostre, aquella cara seriosa, que semblava que no estava prou content el jugador del Barça per passar a la final, i resulta que era perquè notava aquestes molèsties que el van fer pensar fins i tot que podria ser alguna cosa greu, perquè es va espantar, pel que sabem, una mica el jugador. Després, quan va anar a saludar la seva família a la grada, doncs caminava coix. És veritat que després a la zona mixta ja el van veure caminar normal, i pel que ens diuen no va més enllà d'això, de petites molèsties, lleugeres molèsties, que serien a la cuixa, però que no l'han d'impedir jugar diumenge aquesta final.
0: Molt bé, doncs bones notícies per Lamine Yamal i de retruc per la selecció espanyola. El Roger i la selecció espanyola volen ja cap a Nova York. Roger, demà parlem, una abraçada, gràcies.
2: Que vagi bé.
3: Tot costa.
0: Tocats, 7:45 del vespre, Espanya ja espera arribar a la final de diumenge a New Jersey. Sònia, aquesta nit Argentina-Anglaterra, crec que és ja amb 11 argentí.
4: Sí, ja tenim l'11 d'Scaloni i al final hi ha un únic canvi respecte a l'11 que va guanyar Suïssa. Entra Giuliano Simeone com a titular. Jo crec que és la primera titularitat de Simeone en aquest Mundial,
1: sí.
4: Si no m'equivoco. I entra per Rodrigo de Paul, que queda... Era un dels, dels criticats. Sí, era el debat al mig del camp, alguna entrada de refresc, que en parlava abans el Torquemada. Doncs finalment és Giuliano Simeone per Rodrigo de Paul. Per tant, l'11 d'Argentina, Dibu Martínez a la porteria, es manté Nahuel Molina al lateral dret, era un dels dubtes també, mig del parella de centrals, el Cuti Romero i Lisandro Martínez, al lateral esquerre Tagliafico, mig del camp per Paredes, Simeone, Enzo i McAllister, i al davant Messi i Julián Álvarez.
0: El Ricard imaginava
4: pendents
0: com...
4: també encara de l'11 oficial d'Anglaterra.
0: El Ricard imaginava com podia obrir el camp, com podia donar una energia, mica de ganxo a una de les bandes, i pensava a la banda esquerra, però ha tirat per la dreta Scaloni. Amb aquest 11 suposo que Enzo Fernández s'obrirà la banda esquerra i Paredes i McAllister agafaran...
1: I cames fresques de Giuliano.
5: Em sorprèn molt perquè Giuliano ha jugat molts pocs minuts amb Argentina. No estan ni dels canvis habituals amb Scaloni.
1: Sí, però és normal.
0: Deien que havia arribat molt fos al Mundial, però correcte. Si està mínimament bé, a mi em sembla una molt bona idea. Perquè Nico González, que l'ha provat per l'esquerra, la veritat és que no fa ni pessigolles. I Simeone en un bon dia et pot fer la vida impossible.
1: Que li pregunten al Barça.
0: Sí, per exemple. Com veieu aquesta semi?
1: Per mi, crec que Anglaterra està davant de la seva gran oportunitat per arribar a una final d'un Mundial i per poder aspirar a guanyar el Mundial, encara que Espanya ja li va guanyar l'Eurocopa. Però és el moment, ho deia abans el Ricard, Cap Verd, Egipte, Suïssa, ha arribat molt, molt just a Argentina, moltíssim, i no sé si tindrà energia, per això entenc aquest canvi, perquè dona cames fresques, li dona dinamisme, li dona vitalitat a una selecció que està molt, molt, molt cansada.
5: Jo crec que, per descomptat, la pressió la té Anglaterra, en aquest cas, que encara que Scaloni vulgui dir que no, el tema de les Malvines dins el vestidor ha calat o cala, perquè la cançó que canten aquest any de la quarta estrella menciona les Malvines, entre altres coses, i en un tema emocional l'Argentina sempre serà superior a qualsevol altre, a l'altre equip que no sigui, a qualsevol altre equip europeu. Més enllà d'això, en un aspecte únicament futbolístic, Anglaterra és millor a dia d'avui, però jo estic molt agafada al miracle argentí, la veritat, a un Leo Messi fent un bon partit.
1: I aporten tres miracles, eh?
5: Sí, per això, per això. Però és veritat que l'últim partit Messi no fa bon partit.
1: No.
5: Per tant, potser és avui. I a més, tenint a Maradona, no?, com el gran mirall, no?, de Leo Messi, amb el que va passar fa 40 anys, crec que és la forma perfecta per tancar el cercle.
0: Per cert, m'apunta el Joan Fitó que Simeone sí va ser titular contra Jordània, que crec que va ser el segon partit, potser, sí, no sé en quin ordre.
5: Ah, perquè era ja el que ja s'estava tot decidit.
0: Ah, l'últim, el tercer de la primera fase,
5: tothom,
0: que Messi va ser suplent, sí. D'acord. Sí, doncs, la veritat és que jo no ho recordava, però... Va,
1: no és normal, perquè aquest partit no...
0: És comptava. Veritat que és un partit que més va ser a les tantes de la matinada, sí, i no valia per res, i va ser clandestí. Sònia, la sensació aquí a Atlanta és que és favorita a Anglaterra o no?
4: Saps què passa? Que, mira, ahir li comentava en el campus que m'havia costat veure aficionats anglesos, després a la nit ja es vaig trobar on es concentraven també, però que he estat tocant més l'ambient argentí, per dir-ho així, els periodistes argentins, i aquests estan convençuts que poden fer-ho, però t'haig de dir que futbolísticament la sensació també periodística és que Argentina ha arribat una mica traient la llengua fins a aquestes semifinals, i que per tant serà difícil avui superar Anglaterra, tot i així. Bé, hi ha el factor emocional que comentàveu, per Anglaterra també, des d'Anglaterra també ho enfoquen com el partit més important que juguen des del 66, i això que han jugat dues semifinals més, eh? Però amb la connotació
0: cada vegada que arriben a les semifinals
4: entre Anglaterra
1: i Argentina, sempre és important, des del 66, no? Que no, sí, sí, guanyen.
4: Sí, és veritat. Bé, des d'aleshores van arribar la de l'Italia 90, sí, que van correcte. Perdre amb la República Gascon, Federal no? d'Alemanya als penals,
1: Robson,
4: a la tanda
1: no?
4: de penals.
1: Robson,
0: el seleccionador.
1: I... Bobby Robson.
0: Sí.
4: Exacte. I el 2018 arriben contra Croàcia i perden a la pròrroga. Per tant, aquesta efectivament des del 66 és la tercera semifinal, i esperant guanyar-la, però que també l'enfoquen com, evidentment, emocionalment també per ells és molt important, per fi arribar a intentar tornar a guanyar un Mundial.
0: 60 anys esperant, cert, no està malament, sí, sí.
4: De seguida, és que acabant de facilitar-me l'11 d'Anglaterra, però encara no l'he pogut col·locar. El que sí que m'ha creat l'atenció és que no hi ha Madueke i juga amb Morgan Rogers.
0: Ah, vaja, no
4: que,
0: juga a
4: que juga Gordon, que era, vaja, jo crec que ja havia estat titular en els dos últims partits, sí. Però podia haver-hi el dubte. No. Sí que és titular Gordon, i a partir d'aquí potser em crida l'atenció Rhys James i Spence, que no van jugar, diria, d'inici a l'última l'anterior partit de quarts.
0: Que Spence jugarà,
4: que van acabar.
0: Suposo que Rhys James jugarà al mig del camp, que és el que va fer la segona part de l'altre dia. No sé si Declan
4: Rice titular. És titular.
0: Doncs,
4: que, això sí que ja es va comentar, i que estaria a disposició després dels problemes estomacals que havia tingut els últims dies. Per tant, mig del camp, Rhys James, Declan Rice, Anderson, Bellingham, si voleu, de la mitja punta, a dalt Morgan Rogers, Kane i Gordon, i aleshores en defensa ens queden Stones, Gueye, i
0: Spence i James. No, potser
4: Spence
0: jugarà de lateral esquerre i Rhys James de lateral dret.
1: Correcte.
0: Rice i Anderson mig centres, i el que no acabo de col·locar és Rogers, que jo diria que és mitja punta, i suposo que l'haurà de tirar a la dreta. En fi, deu optar per
1: Saca, eh? Que l'altre dia va
0: jugar. Jo no sé què nassos li passa amb Saca, però tenir tot el Mundial Madueke, i el dia que no juga Madueke no posa Saca tampoc, en fi, ja sabrà Tuchel. Sònia, per cert, les entrades prohibitives, eh?
4: les entrades prohibitives ja durant tot el Mundial, i quan arriben les semifinals la cosa va pujant de preu a unes barbaritats que segurament només la passió anglesa i la passió argentina poden arribar a plantejar-se de pagar. Les entrades oficials estan per sobre dels $2,000. I a partir d'aquí ja sabeu que aquí als Estats Units la revenda és legal, i ahir m'explicaven argentins que portaven fent això tot el Mundial. Ells van a la ciutat, van sense entrada i esperen a última hora, i és una mica allò fins on puguis aguantar, perquè consideren que a última hora baixen, però baixen a $2,000. Em deien, no, avui estan per 3.500, jo crec que demà la puc treure per $2,000. I d'aquí cap a Nova York, on ja els preus ni t'explico, a venda oficial entra a partir de 6.000 euros i amb preus fins i tot en revenda legal de 88.000 euros per una entrada. I el
0: populars.
4: Tema és que hi ha gent que ho paga, perquè els estadis estan plens. Sí.
0: Doncs, enhorabona a l'organització per aquests preus populars. Jo, la veritat és que tinc curiositat per veure quins preus hi haurà al Mundial d'aquí, del 2030.
1: Preparat.
0: No, home, no fotran entrades a 8.000 euros.
1: No, tant no, però preparat.
0: Bé, ja hi arribarem, falten 4 anys. Va, la Gemma Mallorca ja s'ha pronunciat, però heu de parlar vosaltres. Sònia Oleart, hola de nou.
3: Hola.
0: Avui Anglaterra-Argentina, segona semi del Mundial. Quina final us ve més de gust? Espanya-Anglaterra, Espanya-Argentina.
3: Espanya-Argentina, 74%. Espanya-Anglaterra, 26%.
0: No hi ha dubtes.
3: El Jordi Durant diu, evidentment, Espanya-Argentina, per la qual cosa la final serà Espanya-Anglaterra. Esperem que Messi i companyia em treguin la raó. El Germán diu, em ve molt de gust veure el duel Messi-Lamín, serà l'última oportunitat de veure'l. El Biel diu, Espanya-Argentina, per dos motius. Primer, per veure Messi, possiblement, el seu darrer partit important de veritat. I segon, tractant-se d'un Mundial, em ve més de gust veure enfrontaments entre seleccions de continents diferents. L'Àlex diu, Messi contra Lamín, passat contra futur, serà irrepetible, però sincerament crec que l'Argentina avui perdrà clarament, arribat fins aquí contra rivals menors i patint molt. El francès diu, tenia molta fe en França, però ara m'encomano a Messi tot poderós. El Danielín diu, Messi escollint hereu a Lamín seria èpic. M diu, volem Messi campió un altre cop, d'aquí 4 anys ja en parlarem. I acabo amb l'Alfonso, que diu, Espanya-Argentina, perquè si no guanyen els blaugrana, almenys com a mal menor l'haurà guanyat Messi.
0: Des de la nostra òptica, i havent vist Messi banyant Lamín Yamal, el relat Messi-Lamín jo crec que és bastant imbatible, més enllà de gustos
1: futbolístics. És que no hi ha cap pel·lícula que pugui ser possible imaginar això. O sigui, la foto de Joan Montfort, del nostre company del diari Esport, 19 anys després, Lamín a una final d'un Mundial i Messi a una final d'un Mundial. O sigui, això és impossible d'imaginar.
0: El canvi de guàrdia i el relleu generacional segurament és el que ha de ser, però a mi em doldria veure Messi sortint derrotat d'aquest duel. No sé si ho vull, ho haig de reflexionar. Farem una pausa, gràcies, Sònia.
3: Fins ara.
0: Farem una pausa i el Ramon Salmurri ens ve a posar el dia de què passa a Can Barça. Ara venim.
6: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
7: Vine al Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al Circuit de Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana, amb l'experiència Cupra en exclusiva. Condueix un Cupra, sent l'adrenalina als seus simuladors i gaudeix de música en directe. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com. Organitzen Esport i El Periòdico amb el patrocini de Cupra.
8: Què et passa?
9: Que no em tanca la maleta.
8: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
9: Bé, si trec uns quants banyadors...
8: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
10: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
8: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: Hi ha gent que s'estima més els gats.
13: Els gats realment et donen molt d'amor.
12: Hi ha gent que s'estima més els gossos.
14: El que farem és aprendre com hem de tocar un gosset.
12: Però nosaltres els estimem a tots dos igual. Sí, Cita Bestial, amb Candela Figueres. A TV3 i a la plataforma 3CAT, aquesta nit.
15: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
16: Hola a tothom.
15: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3Cat hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3Cat/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
17: Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
18: Catalunya Ràdio.
17: Som 3Cat.
18: Som 3Cat.
19: Aquest estiu canvia de plans. O millor, vine, esplau, i troba'ls tots. El millor cinema, gelats irresistibles, arcade i bitlles, les teves marques preferides i nous restaurants per allargar la tarda fins a la nit. Un lloc per gaudir del gust de compartir cada moment. Més oci, més sabor, més estiu. Esplau, t'espera.
20: El matí de Catalunya Ràdio.
21: Aquest dijous al matí, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciarà sobre la llei d'amnistia als líders del procés. I al matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 10, farem un especial informatiu amb Ricard Ostrell per seguir-ne l'última hora. Amb un ampli desplegament, us oferirem totes les reaccions i l'anàlisi en profunditat. El posicionament de la justícia europea sobre la llei d'amnistia, aquest dijous a partir de les 10, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
22: Catalunya Ràdio.
17: Som 3Cat.
22: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
23: Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
0: Tocats, 3:15 del vespre. No, avui veurem jugar Flash Gordon, però no en parlarem ara amb el Salmo. Hola, Salmo, bona tarda.
24: Haig de ser bastant flash.
0: Sí.
1: Ah, molt bé, molt bé. Eh?
0: Sí, sí,
1: molt
0: perquè, perquè hi ha poc temps i molta teca. Frenkie de Jong, ahir vam saber que té una lesió important, però podríem dir que no gravíssima?
24: No, a veure, aquest matí
0: no,
24: se li ha
0: no
24: fet...
0: No, podríem dir això.
24: No, sí, sí, és una lesió força greu, però el temps de baixa encara està per determinar. Avui se li han fet més proves i el que han confirmat és d'entrada que no hi ha lesió de lligament creuat, no hi ha creuats i, per tant, això seria una molt bona notícia, però sí que és veritat que ara entre Frenkie de Jong i el club han d'acabar de decidir per quin tractament diguem-ne, decideixen. Triant. Sí, passar pel quiròfan o tractament conservador. En funció d'això, tindrem un temps de baixa més precís. El que sí que és veritat és que vagis descartant aquesta franja dels 6 mesos.
0: Sí, més 4 que 6.
24: Sí, sí, sí, sí. Anem per sota dels 6 mesos.
0: No quan la lesió fotuda de turmell, ell no va voler operar-se, si no m'equivoco. Si, parlo de memòria, però diria que va tirar per tractament conservador. Sí, i va estar la vida.
1: Sí. 4 mesos, no?
24: Sí, sí. I també és veritat que, hi poso l'exemple més clar, que tothom, que si fos Carles Puyol, doncs potser encara serien menys i hi ha d'altres tipus de jugadors que són una mica més lents en el seu procés de recuperació i que necessiten més garanties.
0: Bé, home, és bo saber que entre la forquilla del 6 al 4 estarà més a prop del 4 que del 6. Com a mínim Flick estarà content.
24: Més qüestions derivades d'aquesta lesió de Frenkie de Jong. Per si t'ho preguntaves, això no altera els plans de Deco pel que fa a les sortides. És a dir, Marc Casador continua estant a la rampa de sortida. La lesió de Frenkie de Jong no canvia l'escenari de Marc Casador, al qual se li buscarà una sortida sí o sí de cara a aquest mercat d'estiu.
0: Ja s'ho ensuma ell, que és un xec amb potes.
24: Va quedar bastant clar en l'entrevista que li vas fer. En canvi, sí que altera una mica, per exemple, l'escenari de la pretemporada. A l'estatge de pretemporada, Hansi Flick ha decidit que Brian Fariñas, que és un futbolista del filial, el Barça estava en negociacions amb el Girona pel traspàs de Brian Fariñas. És un jugador que es considera que té recorregut, però que li tocava passar per un estadi de futbol professional lluny del Barça. Doncs és cert que en el cas de la lesió de Frenkie de Jong s'ha decidit frenar aquesta operació. El Girona no signarà Brian Fariñas i anirà Brian Fariñas a l'estatge perquè Hansi Flick el vol veure i per tenir un recurs més si anem a suposar que la lesió es va allargant i tot i que tenen l'escenari ja complert, doncs necessites algú que et pugui anar donant un cop de mà.
0: És prudent, però és curiós que el flotador sigui un jugador del filial i no Casador. És a dir, que les peces estan molt...
24: No, perquè o sigui, tu tens dos jugadors per posició i Brian Fariñas seria el cinquè.
0: Ja.
24: Casador sí. no et pot fer aquest rol.
0: Sí, està clar que tens jugadors suficients al mig del camp, tot i la lesió de Jong, però sempre va bé tenir-ne un de més, que per allà també deu haver Tomi Marquès, sí. El turista de la temporada passada. A veure si aquest any té més minuts.
24: Sí.
0: Què més? Adeyemi?
24: dèiem, i és a Barcelona. Parlant de turistes, ha arribat un futbolista a Barcelona. Demà al matí passarà la revisió mèdica. Si tot va bé, la tarda oficialitat i divendres d'entrenament ja amb l'equip de Hansi Flick. I a tot això, pendent de dos noms més. D'un costat, Marc-André Ter Stegen. Ja està tot tancat entre el Barça i l'Ajax.
0: Ja fa dies.
24: I també el jugador. El que passa és que aquí hi ha un tema també que té a veure amb la fiscalitat respecte als Països Baixos i l'estat espanyol, i això ha d'acabar de desencallar-se. És veritat que el Barça ja ha dit fins aquí. O sigui, jo ja no em moc més del que m'he mogut, que ja hi és.
0: Jo crec que el Barça ja paga prou com per a sobre haver de resoldre la fiscalitat.
24: Doncs el Barça també ho pensa, diguem-ne. I per últim, Joao Cancelo, que com saps està tot tancat i enllestit.
0: També, fa dies.
24: Sí, però no esperis que això s'anunciï de manera oficial en breu. No. Serà una qüestió que anirà, llarg, que no hi ha pressa, el jugador té vacances, s'han de posar d'acord totes les parts. D'acord ja ho estan, però s'ha d'acabar de polir.
0: Cancelo ja fa bastants dies que està de vacances, vull dir que no hauria de tardar...
1: Fa una setmana, no?
0: Clar, sí, però d'aquí dues hauria d'estar entrenant-se.
24: El que t'estic dient és que no tinguis pressa.
0: Que potser no estarà entrenant en aquestes dues setmanes.
1: I a mi t'agrada o no?
0: No ho tinc gaire clar. És que el Torquemada no ho veia clar i ja...
1: Va, ja te va condicionar.
0: Si el Ricard, que té tendència a positivar les coses, no ho veu clar, jo tampoc, però esperaré. No. Vale. Així com el de Gordon el vaig veure més ràpid, el de Dejemi tinc més dubtes, però escolta, ja ens sentirem a parlar. Molt bé, doncs molt ràpid el Salmurri.
1: El Flash Salmurri.
0: Sí, Flash Salmu, és veritat. Mira el cap de continguts, que ràpid està. Va, que us haig d'acomiadar. Salmurri, demà més i millor. Espero.
24: Molt bé, que vagi molt bé.
0: Gemma Mallorca, Marcos López, gràcies.
2: A tu.
0: Sònia, des d'Atlanta, alguna cosa més?
4: Res més, que me'n vaig cap a l'estadi i demà us explico.
0: Molt bé, doncs a gaudir del partit. Gràcies.
4: Vagi bé.
5: Tot costa.
0: Encara en futbol, ahir us explicàvem que Vicky Losada, una llegenda del nostre futbol, ha decidit tornar a casa, ha estat jugant al Bristol aquesta última temporada i arriba cedida al Llevant Badalona per disputar aquest curs que ara comença. Vicky Losada, bona tarda.
16: Hola, bona tarda.
0: I ben tornada a casa.
16: Moltes gràcies.
0: Contenta?
16: Sí, supercontenta. Feia temps que volia tornar a casa i la veritat que molt contenta d'arribar amb aquest nou projecte, amb el Badalona, i amb moltíssimes ganes de començar.
0: Tu ja havies voltat, ja havies estat abans a Anglaterra, als Estats Units, però ara havies estat un període de 5 anys des que vas deixar el Barça, Anglaterra, Itàlia... Què et fa decidir ara és el moment ja de tornar a casa?
16: Bueno, la veritat que... Torno a un projecte que està liderat pel Mercury 13, que és una entitat multiclub que té el Como, el Bristol, que és on jo jugava a Anglaterra, i ara han comprat el Badalona Women. Jo crec que és una entitat que està fent una inversió molt gran amb el futbol femení i la veritat que estic també pensant una mica en el meu futur, tenia moltíssimes ganes de tornar a casa, de tornar a Barcelona, ara tinc l'oportunitat de conèixer Badalona, d'estar més a prop de la meva família i molt contenta, la veritat.
0: No et vull retirar, però sona final de trajecte.
16: Bueno, aviam, tinc 35 anys, crec que també sé el meu moment de la meva carrera, crec que arribo en un projecte que puc ajudar moltíssim al Badalona Women, amb jugadores amb moltíssim de talent, joves, i també una oportunitat d'or per estar

0: M'has parlat uns quants cops del projecte del Badalona, d'aquesta nova propietat de Mercury 13 que es va estrenar al tram final de la temporada passada. Aquest nou Badalona vol ser més competitiu, s'ha estabilitzat, jo crec que d'una manera sòlida a la primera categoria. La idea és anar més amunt en un termini més aviat curt o demana temps?
1: No, demana temps i paciència. Jo vaig tornar d'Anglaterra el 2017 amb el Barça i vam dir que guanyaríem la Champions en 5 anys, jo crec. No, 6. I la vam guanyar en 4. Jo penso que el futbol femení i el projecte del Badalona porten molts anys amb molt poca inversió, s'han d'arreglar moltíssimes coses, però jo vull formar part d'aquest projecte i crec que els hi puc ajudar moltíssim, però hi demana temps. Jo penso que demana temps ja.
0: I et demanen, entenc que lideris encara des del terreny de joc per la teva experiència.
1: Bueno, jo arribo com una més, sempre ho he dit, el futbol és el mateix per totes i jo vull arribar poder formar un equip competitiu, un equip que estem unides. Jo crec que l'any passat el Badalona va tenir partits de moltíssima qualitat, però potser, perquè jo vaig seguir la Lliga F, potser el que els hi falta una mica és una mica de consistència. Hi ha jugadores de moltíssim talent i jo només vull ajudar i poder ser part del moment del club.
0: La Vicky Losada ha decidit que és el moment de tornar a casa, en canvi al Barça hi ha hagut un èxode, totes cap a Anglaterra, Alexia, Ona, Mapi, ho entens que tinguin ganes d'anar a Anglaterra?
1: Sí, bueno, jo ho vaig fer en un moment completament diferent, jo vaig ser una mica més pionera quan ningú volia marxar perquè era una mica més difícil, jo ho vaig fer perquè volia ser professional, però tant la Mapi com l'Alexia i totes les que estan marxant, l'Ona, han fet una carrera on ho han guanyat tot i ara Anglaterra està amb una inversió molt gran i s'ha d'entendre. És veritat que és com una mica difícil perquè aquestes jugadores són molt bones, són de la casa i t'agradaria tenir-les aquí a la Lliga F, però bueno, ho entenc.
0: Des de fora et fa la sensació que de debilitat que el Barça no pugui convèncer aquestes jugadores, sobretot Alexia, referent indiscutible, per continuar?
1: Bueno, jo crec que l'Alexia també... jo vaig començar jugant amb ella quan teníem 12 anys al Sabadell i ara és una noia molt més madura, la veu si és completament diferent, és un referent pel futbol femení, per la societat, per la cultura, i jo crec que el canvi que ella ha aconseguit és molt difícil de fer. Jo penso que també ja ara, com a jugadora, la motivació és el més difícil de mantenir i la Kang del London City jo crec que ha apostat per ella i era molt difícil dir que no. Tothom sap també la situació del Barça. És una mica difícil, però per sort també el Barça continua creant jugadores joves de moltíssima qualitat que mantindran el club a un nivell molt alt.
0: Doncs amb aquesta sentència ens quedem, unes que marxen i un altre referent del futbol femení a casa nostra que torna. Vicky, ben tornada, gràcies i molta sort.
1: Moltes gràcies a vosaltres, una abraçada.
2: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
0: I avui al Tour, a Pogacar no li venia de gust guanyar i ha decidit que guanyaria un tipus de cognom impronunciable, Barentskiold, noruec. Per més dades. Isaac, bona tarda.
3: Bona tarda, ho has dit bé, de nom Soren. Per si et serveix.
0: Sí, sí, em serveix.
3: És més senzill.
0: I a més ha estat una etapa rapidíssima.
3: Sí, la més ràpida de la història. De fet, avui ha anat molt ràpid. Al llarg de tot el dia s'ha format una fuga a la part inicial, 4 corredors, el gran grup sempre l'ha tingut controlada, i al final s'ha decidit a l'esprint, amb victòria, com deies, de Soren Barentskiold, que a més és un tio de 1,95-1,92 quilos, té una potència descomunal, i que avui ha vist, no és el més ràpid, però avui ha vist una porta oberta per la banda dreta de la carretera, l'ha aprofitat i s'ha acabat imposant. Per tant, victòria d'etapa per ell. La general, no hi ha canvis i Pogacar manté el mallot groc.
0: Demà calma, també?
3: Sí, etapa molt similar a la d'avui, potser té algun port més de quarta categoria, però vaja, el pronòstic és que es resolgui a l'esprint com avui. Potser alguna possibilitat més per la fuga, però vaja, jo crec que apostaria també per l'esprint.
0: Escolta, molt ràpid, t'he vist interlocutar amb un tuitaire. És veritat que cada dia que juga partit a Espanya guanya

0: etapa Pogacar.
1: Clar, però és que Pogacar guanya
0: clar,
1: molt.
0: És veritat, sí.
1: Però sí, coincideix.
0: I diumenge hi ha etapa gruixuda.
1: Sí, diumenge hi ha etapa Plateau de Solaison, que és un port que es va pujar ja a la Dauphiné, és un port de primera i és un port important.
0: Doncs ja ho sabeu. Demà més. Gràcies, Isaac.
1: Adeu.
2: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
0: Anem recollint mig minut i les 8, a les 11, el Mundial al Club de la Mitjanit amb l'anàlisi d'aquest Anglaterra-Argentina que arrenca a les 9. Gràcies a l'equip que ha fet possible el Tot Costa d'avui i a vosaltres per ser-hi com cada vespre. Ens retrobem demà a les 7, ja amb finalista del Mundial. Leo, són favorits els anglesos?
3: Que mira, bobo, han de passar.
4: Dos nous incendis aquesta tarda, un a Sant Quirze Safaja, al Moianès, i l'altre a Querol, a l'Alt Camp, a prop d'on han cremat els focs d'aigua Múrcia que es consideren provocats. Bona tarda, són les 8.
5: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
4: L'incendi que més preocupa ara mateix és el primer, el de Sant Quirze Safaja, on les flames han calcinat de moment un centenar d'hectàrees. Cèlia Forment.
6: El foc avança des de les 3 de la tarda i ha arrasat 97 hectàrees. Mentrestant, els municipis miren d'ajudar les persones desallotjades de tots els equipaments afectats.
4: De seguida hi tornarem. Dia avui de molta, moltíssima calor. Com evolucionaran les temperatures, Gemma Puig?
7: Doncs s'aniran una miqueta a la baixa, tot i que avui hem tingut aquest pic de calor d'aquesta tercera onada de calor, moltes màximes que han arribat als 40, 41 o 42 graus, i sí, la tendència és que anirà afluixant. Aquesta nit encara no, tornarem a tenir una nit de mal dormir amb calor nocturna, ni tropical, ni tòrrida, tota la façana litoral, i demà afluixarà una mica, encara algun valor reponent pot tocar els 39 o 40, però la resta, les temperatures ja no seran tan extremes. Tindrem calor intensa, però no tan disparada.
4: I a aquesta hora, minut de silenci a Manlleu pels dos menors ofegats al riu Ter. Nàtia Dell, bona tarda.
8: Doncs just acaba de començar aquest minut de silenci colpidor amb la presència de més de mig miler de persones. Un acte escuet i sobri, sense parlaments, carregat d'emotivitat, tristesa i dolor en record d'aquests dos germans bessons. Presidint l'acte al conseller de Justícia, l'alcalde de Manlleu, el de Vic, el de Torelló, el d'Aurís, amb una àmplia representació de la comunitat ganesa.
4: Gràcies, Nati. Tornarem en directe a Manlleu d'aquí uns minuts. També parlarem de demà. És un dia clau per l'amnistia, perquè el Tribunal de Justícia de la Unió Europea sentenciarà si l'oblit judicial es pot aplicar als delictes de malversació i de terrorisme. I això afecta la futura aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, també als exconsellers d'aquell govern i la dotzena de CDRs acusats de terrorisme. El nostre corresponsal comunitari, Bruno Forte Amires, ja és a Luxemburg i ens explicarà què s'hi juguen tots ells demà. I també us explicarem que el preu de l'habitatge i els problemes de mobilitat afecten ja les empreses que operen en les zones tensionades. Els costa trobar mà d'obra i algunes d'elles es veuen obligades a ajornar projectes. En parlarem amb Oriol Amat, president de l'Observatori de la PIME. I Núñez Feijóo avui ha endurit el llenguatge contra Pedro Sánchez, el titlla d'autoritari davant els líders del PP europeu.
9: Si recela de los jueces, si desprecia las mayorías parlamentarias cuando no le favorecen y si teme a las urnas si no le aseguran el poder, no busquen más. Eso es un presidente autoritario.
4: Avui la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha dit al jutge del cas Leire que no sabia res de les maniobres de l'exmilitant socialista, però reconeix que hi ha indicis preocupants contra Díez en els informes de la Guàrdia Civil.

0: I abans de les 9 traurem el cap a una reunió que s'està fent a Madrid i que és històrica. Ministres de Cultura de 30 països celebren una conferència amb l'objectiu de trobar maneres de preservar el patrimoni cultural de Palestina i la reconstrucció del sector després del setge d'Israel. I els esports, David Ubach.
1: Doncs destaquem que d'aquí una mica menys d'una hora ja arrenca la segona semifinal del Mundial de Futbol. Atlanta es veuran les cares a Anglaterra i a Argentina, ja amb 11 titulars confirmats per saber el rival d'Espanya a la final de diumenge. A l'Argentina, titularitat, com no, de Leo Messi, acompanyat a la davantera per Julián Álvarez, pretès pel Barça. Anglaterra, el nou fitxatge blaugrana, Anthony Gordon, també juga d'inici aquest

0: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
1: De nou, aquesta tarda és una tarda d'incendis. Els bombers treballen per extingir ara mateix dos focs que s'han declarat aquest migdia. Un és al Moianès i l'altre a l'Alt Camp. El que més preocupa ara mateix és el de Sant Quirze Safaja. Ha començat a prop de la zona on ja hi va haver un incendi el dia de Sant Joan. De moment ha calcinat un centenar d'hectàrees i les flames, això sí, han obligat a desallotjar un càmping, també una casa de colònies i un centre de menors. Per tant, anem a buscar l'última hora des de Sant Quirze Safaja amb l'unitat mòbil amb Matilde Seoane i Cèlia Forment. Bona tarda de nou, Cèlia.
2: Hola, bona tarda. Sí, el foc afecta la zona del Puig d'Olena, que és el terme municipal de Sant Quirze Safaja, just per sobre del càmping L'Illa. S'ha declarat a les 3 de la tarda i ja ha cremat una superfície de 97 hectàrees, segons els agents rurals, una dada que té un potencial de 500 hectàrees. De fet, el foc ha travessat la carretera C1413B, que va de Centelles a Sant Feliu de Codines, provocant diversos focus secundaris. Aquesta via continua tallada. També la BB-1341, i l'Ajuntament demana que no s'hi circuli per evitar així les tasques dels serveis d'emergència. Els veïns de Sant Quirze Safaja pateixen per la proximitat de les flames i lamenten que no hagin rebut als seus mòbils un missatge SOS.
3: M'he espantat molt perquè he vist el fum realment a prop. Es veia molt fum, es veia com molt extès i com que cremava molt, amb molta força, i ha sigut una mica... que a mi m'ha espantat bastant. Ens ha estranyat molt als veïns que l'altre dia, igual que ens van arribar una alerta de que ens confinéssim, avui no ens ha arribat cap alerta.
2: Com a mesura preventiva, els Mossos han evacuat la casa de colònies Camp Micaló, el càmping i un centre d'acollida de menors. Per totes aquestes persones s'han habilitat allotjaments als pavellons de Sant Quirze Safaja, Centelles i també Aigua Freda. I s'ha demanat el confinament del nucli de les cases del Pla de Casanova i també de l'hostal rural Mas Blanc. Preocupa també la Rovireta, que és un centre d'acollida d'animals que quedaria dins el perímetre d'aquest incendi. Aquí, a Sant Martí Safaja, ara mateix s'ha habilitat un punt de control dels equips d'extinció. D'aquí una estona tindrem compareixença dels bombers per actualitzar el balanç de l'incendi, però ara tenim amb nosaltres tres alcaldes de la zona. Són en Josep Lluís Roger, alcalde en funcions de Sant Miquel Safaja. Bona tarda.
4: Sant Quirze Safaja, bona tarda.
2: En Joan Galiano, de Bigues i Riells.
5: Hola, bona tarda.
2: I en Pol Cabotí, alcalde de Sant Feliu de Codines. Bona tarda.
6: Bona tarda.
2: Els seus municipis tenen en comú que conflueixen en la zona de l'espai natural de Sant Miquel del Fai i els Cingles. Durant aquesta tarda us hem vist que heu anat tinguent contacte amb els bombers, Protecció Civil i els altres cossos d'emergències. Quins missatges us traslladen?
4: Que la gent faci bondat, que segueixi les instruccions, que no es moguin, que no surtin a fer el curiós, que les carreteres són per ells ara per desplaçar-se i que facin el que els demana.
7: Bueno, principalment això, seguir les instruccions i, el que és més important, intentar mantenir-se el més segur possible. En aquest cas, penso que el dispositiu ha funcionat força bé, s'ha actuat de forma molt ràpida i al final pues, estem parlant d'intentar extingir un foc i no de pèrdues de vides humanes.
6: Sí, en aquest sentit, els alcaldes, el que fem aquí al centre de comandament justament és recollir aquestes indicacions de bombers, que és els que estan coordinant tot l'operatiu d'extinció, i transmetre al màxim ràpid i clara possible aquesta informació a la població perquè puguin seguir les directrius.
2: Quina gestió heu fet des dels vostres ajuntaments dels desallotjats?
4: Trobar-los. Que gent, hi ha alguna gent que no seguint instruccions s'ha desplaçat pel seu compte, i ara tenim la sort que els estem recollint i els estem acollint perquè estiguin uns dies, unes estones tranquils, i a veure com evoluciona i quines instruccions donen els bombers.
2: A quins espais s'estan acollint?
4: De moment, espais municipals. Tenim un pavelló aquí.
2: D'acord, i com s'espera aquesta nit? Si voleu donar un últim missatge per la població de cara a les properes hores?
7: Bueno, principalment, jo crec que el més important és dir que hi ha una certa estabilització de la situació. Lògicament és un foc i hem d'estar pendents de com va evolucionar a mesura que vagi avançant i sobretot cap on bufa el vent, però jo crec que al final hem de donar aquest missatge de tranquil·litat, de que tot està, sembla ser controlat a l'hora de parlar de logística, i ara hem de deixar treballar els professionals perquè aquest foc s'acabi pues, extinguint el més aviat possible.
6: Sí, des dels municipis de Sant Feliu de Codines i Bigues i Riells del Fai, que no som terme municipal afectat, però sí donar aquest suport també logístic policial, també de protecció civil, ADFs, doncs el municipi de Sant Quirze Safaja, municipis veïns, i que d'alguna forma en aquestes situacions és importantíssim que fem aquesta pinya, perquè avui és aquí i demà podem patir-lo en un altre municipi.
2: Doncs Pol Cabotí, Joan Galiano, Josep Lluís, Roger, moltes gràcies a tots tres. Aquest missatge, Agnès, d'unitat dels tres alcaldes, mentre els bombers, recordem-ho, concentren els esforços al flanc esquerre, és aquest sector amb més risc que el foc s'acabi obrint, i també s'han mobilitzat, com ara deia en Pol, els ADFs de tota la zona per donar suport a aquestes tasques d'extinció. A aquesta hora veiem que aquest fum, de fet, que hem tingut tota la tarda, s'ha dispersat una mica i ja no és tan dens com fa unes 3 hores.
1: Doncs molt bé, Cèlia, quedem amb línies obertes amb tot el que ens puguis explicar des de Sant Quirze Safaja, i tornem a connectar també quan facin la seva intervenció els bombers. Ara ho dèiem que també l'equip de bombers està treballant en un altre incendi, en aquest cas és a Querol, és a l'Alt Camp, un foc que de fet són dos nous focus de l'últim incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. La superfície afectada arriba a les 14 hectàrees, diuen els agents rurals. Tarragona, Jordi Barranca.
5: Bona tarda, sí, treballen des del migdia. Un dels focus afecta el terme municipal de Querol, com dèieu, a l'Alt Camp, i l'altre el de Pontons, això és a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Són zones on no hi ha habitatges a prop. Ara hi ha una trentena de dotacions terrestres als bombers treballant-hi, ja s'han retirat fa poca estona els mitjans aeris. Els bombers a hores d'ara es concentren al flanc dret, que és el que ha quedat ancorat, però encara no el tenen del tot, diguem-ne, dominat, i l'evolució és favorable, tot i que hi ha molta prudència, sobretot tenint en compte les condicions meteorològiques que hi ha durant aquests dies. Amb les 14 hectàrees cremades avui, l'incendi originat diumenge ha cremat 162 hectàrees. 162, volem dir, hectàrees. I precisament avui dimecres, el president de la Generalitat i també la consellera d'Interior s'han reunit amb tots els alcaldes d'aquesta zona. Els responsables municipals el que han fet és reclamar més recursos per extingir els incendis primer i també per la gestió forestal. En paral·lel, continua la recerca de la persona que hauria provocat els focs que hi ha hagut durant l'última setmana a la zona del municipi d'Aiguamúrcia.
1: Moltes gràcies. Gràcies, Jordi Barrancà, en directe des de Tarragona. També expliquem a aquesta hora que 13 persones han quedat ferides i han hagut de ser traslladades a l'hospital perquè un arbre ha caigut sobre el porxo d'una masia mentre un grup de nens i monitors hi estaven dinant en una excursió. Això ha passat a Batet de la Serra, a Olot, a la Garrotxa. Una de les monitores ha resultat ferida greu i l'han traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona amb una fractura i un traumatisme. Anem cap a Girona. Laia Claret, bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
1: Què ha passat exactament?
8: Doncs mira, que era un grup que estava d'excursió, feia molt sol i han decidit dinar sota un porxo. Eren 22, 16 eren menors d'edat, tenien entre 9 i 11 anys i els altres 6 eren adults. Doncs en un primer moment el que s'ha parlat és d'un accident en una casa de colònies, però no ha estat així. Eren, com dèiem, aquest grup que estava dinant sota un porxo d'una masia per protegir-se del sol i un arbre molt gros ha caigut sobre d'aquest porxo. Era un porxo amb sostres de biga de fusta i també teules. El SEM ha atès les 22 persones, totes, però a 13 els han traslladat a l'hospital. Hi ha una monitora, com deies, ferida greu amb una fractura i un traumatisme, que l'han traslladat al Trueta. Un menor ferit menys greu amb una fractura i l'han portat a l'Hospital d'Olot. I 11 ferits lleus, 8 adults i 3 menors, que els han portat també a l'Hospital d'Olot. Els menors que no han hagut d'anar a l'hospital els han traslladat al Centre Cívic Cal Fuster d'Olot perquè les famílies els anessin a buscar aquesta tarda. Els cossos d'emergència han rebut l'avís cap a les 3 aproximadament. I fins al lloc s'hi han desplaçat Mossos, bombers, 5 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques, un helicòpter medicalitzat i també un equip de psicòlegs.
1: Gràcies, Laia Claret, des de Girona. I encara en farem més territori perquè hem de passar per Manlleu. Mig miler de persones han assistit al minut de silenci que s'ha fet per recordar els dos germans d'11 anys que dilluns es van ofegar al riu Ter, a la zona de la Devesa. Avui hem sabut que les dues criatures no sabien nedar i, de fet, la principal hipòtesi dels Mossos és que es tracta de dues morts accidentals. És una tragèdia que ha deixat el poble absolutament consternat. I som a Manlleu amb la unitat mòbil amb Xavier Cussó i Nati Adell. Nati, bona tarda de nou.
9: Hola, bona tarda. Aplaudiments finals per culminar un minut de silenci colpidor i dolorós amb la família de les víctimes, el conseller de Justícia, molts alcaldes de la comarca i moltíssima presència de la comunitat ganesa i també de la comunitat educativa d'aquí Manlleu on estudiaven els menors i també molts veïns del municipi afectats per la tragèdia que ho viuen així.
10: molt malament, perquè uns nens tan, tan macos i jovenets i bessons i que passés una cosa d'aquestes és inesperada i no t'ho esperes.
11: Cada vegada hi ha més canalleta, les piscines no són suficients, agafen calor i tenen el riu a mà. I no són conscients del perill que és el riu.
9: Plors i tristesa per dir adéu als menors del barri de l'Erm que es van acostar al riu per refrescar-se en plena onada de calor abans d'anar a casa i no en van sortir amb vida. Els infants no sabien nedar i la família no sabia que estaven al riu, ens ho deia un familiar en Berlús.
12: Els nens no sabien nedar i estaven jugant i va passar això i ja està. No sabien nedar els nens. Es pensaven que els havien sequestrat o alguna cosa. Els pares no sabien que estaven al riu, perquè els nens sempre juguen aquí a prop. A vegades aquí a l'escola Puigdegut fa com portes obertes i pots anar a jugar com vulguis. I no sé com han arribat allà al riu i no sabien res.
9: Ha sigut un minut de silenci dur que recorda molt el que vam viure amb la mort de 5 adolescents en un incendi d'un traster aquí a Manlleu. Demà farà just 5 mesos. El municipi encara no s'havia recuperat d'aquella tragèdia quan ha arribat aquesta altra, l'ofegament doble d'aquests dos germans bessons. Tot fa pensar, com dèiem, que va ser un accident.
0: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
1: Demà és un dia clau per a l'amnistia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà si aquesta llei és aplicable per a Puigdemont, Junqueras i els altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació i també si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. La sentència pot aplanar el camí per al retorn de Puigdemont i la resta d'exiliats. Connectem en directe amb Luxemburg, que allà hi ha la seu del tribunal i també hi és el nostre corresponsal comunitari, en Bruno Fortea Mires. Bona tarda, Bruno.
13: Hola, Agnès, bona tarda.
1: Exactament, què és el que decideix demà el Tribunal de Justícia de la Unió Europea?
13: Doncs resol, d'una banda, si l'amnistia és compatible amb la llei antiterrorista europea i, de l'altra, decideix si es poden amnistiar les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre. Per tant, demà hi haurà dues sentències diferents, una vinculada a la pota del terrorisme i l'altra relacionada amb la pota financera, amb la pota de la malversació, diguéssim.
1: Per tant, hem de preveure també que hi hagi efectes diferents del que digui demà el TJUE.
13: Sí, d'efectes directes, n'hi pot haver per als 12 activistes del CDR acusats de terrorisme a l'Audiència Nacional Espanyola. Si el Tribunal de Justícia de la Unió Europea demà avala l'amnistia pel que fa al terrorisme, aquests membres dels Comitès de Defensa de la República poden quedar a un pas de ser amnistiats. En canvi, és més complexa la situació de Puigdemont, Junqueras i de la resta de líders polítics que en aquest cas estan afectats per l'altra pota, la de la malversació, i que estan o bé a l'exili o bé inhabilitats.
1: Per tant, sobre ells, quin és l'efecte? Què és el que pot passar amb ells?
13: Demà tenim el punt de partida, el que t'he dit, que els jutges europeus diran si les despeses del procés són amnistiables. I el Tribunal Constitucional Espanyol ha decidit esperar aquesta sentència. De fet, s'ho ha autoimposat perquè podria haver tirat pel dret, però el Constitucional ha decidit esperar aquesta sentència europea per valorar si demana al Tribunal Suprem que amnistiï Puigdemont i aixequi l'ordre de detenció que pesa sobre ell i sobre els exconsellers Comín i Puig, també a l'exili. Això, aquesta decisió final, la tindria el Suprem, en concret el jutge Pablo Llarena. Com més clara sigui la sentència europea de demà, com més contundent sigui, menys marge tindria Llarena per portar el cas de nou a la justícia europea i dilatar així el retorn de Puigdemont i la resta d'exiliats. Això, evidentment, Agnès, partint de la base que demà els jutges avalaran la llei d'amnistia. Si fessin el contrari, entraríem en una altra dimensió molt més incerta.
1: No, esclar. Quins indicis tenim del que pot passar demà?
13: Bé, el Tribunal de Luxemburg és un tribunal força hermètic, a diferència del que passa sovint a Espanya. És un tribunal poc donat a les filtracions, així que, de moment, l'únic pronunciament europeu sobre l'amnistia que tenim entre mans és l'opinió de l'advocat general de la Unió Europea. Una figura que en el 80% dels casos, en l'immensa majoria dels casos, doncs, orienta o coincideix amb la decisió final dels jutges. I en aquest cas, l'advocat general va avalar la llei d'amnistia, tant pel que fa al terrorisme com pel que fa a les despeses del procés. Per això, avui, l'exconseller a l'exili, Toni Comín, ha dit al matí de Catalunya Ràdio que ell té bones sensacions.
14: Quan totes les parts estan d'acord, quan l'advocat general ho explica d'una manera tan clara, tot ens fa pensar que la sentència demà ha d'anar bé.
13: Recordem, l'advocat general orienta, però l'última paraula demà la tindran els jutges. Demà, doncs, sortirem de dubtes. A partir de les 10 del matí comença la sessió i el president del tribunal llegirà en castellà, per cert, les dues sentències sobre la llei d'amnistia.
1: Doncs seran uns fets que seguirem justament aquí a l'antena de Catalunya Ràdio amb una programació especial. Gràcies, Bruno.
13: Gràcies a tu. Fins demà.
1: Declaració destacada avui a l'Audiència Nacional pel cas Leire. La presidenta del PSOE ha assegurat que no sabia res de les maniobres de l'exmilitant socialista i s'ha desvinculat de les clavegueres del partit. Tot i això, Cristina Narbona ha reconegut, Txell Vallespí, que hi ha indicis preocupants, diu, contra Leire Díez en els informes de la Guàrdia Civil.
15: És el que apunten fonts presents en la declaració de la presidenta del PSOE davant del jutge. Ha sigut una intervenció breu en què Cristina Narbona ha deixat clar que no sabia res de les intencions de l'exmilitant ni de l'existència d'una trama per desactivar investigacions contra l'entorn del partit i de Pedro Sánchez. Això és el que ha dit en sortir de l'Audiència Nacional.
16: Però que lo que yo no conocía en absoluto era que Leire pudiera presuntamente estar organizando una trama dentro del partido.
15: El jutge ha citat la presidenta del PSOE en qualitat de testimoni per uns missatges en què Leire Díez li oferia ajuda per capgirar investigacions judicials. Narbona ha explicat que li va comentar l'exmilitant socialista que ho derivava tot a Santos Cerdán, el número 3 del PSOE, i que després ja no en van parlar més.
16: Jo li havia derivat a Santos Cerdán. I Santos Cerdán, preguntado por mí unos días después, me había dicho que no había traído nada de interés.
15: Abans de Cristina Narbona, dos fiscals han reconegut davant del jutge que es van reunir dues vegades amb Leire Díez, a qui asseguren que no coneixien, i també amb un dels advocats de Santos Cerdán. Han dit que els van oferir informació sobre la trama d'hidrocarburs, però que no la van fer servir i que després van explicar les reunions a l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz.
1: Txell, també tenim novetats de Begoña Gómez. Avui la parella de Pedro Sánchez ha entregat al jutge els bitllets d'avió amb què va volar a Londres per assistir a la graduació de la seva filla.
15: Li dona els bitllets, però recorre la petició que l'obliga a acreditar que va fer servir el passaport només per entrar al Regne Unit. En el seu escrit, la defensa de Gómez adverteix que les autoritats britàniques no estampen segells físics als passaports i l'advocat acusa el jutge Juan Carlos Peinado de reclamar una prova diabòlica i l'insta a dirigir-se ell mateix al Regne Unit per certificar els registres de l'entrada i sortida del país de la dona del president espanyol. Peinado ha advertit Gómez que, si no compleix, pot incórrer en un delicte contra el compliment de les mesures cautelars.
1: I tot això mentre coeix encara la condemna al germà del president espanyol, inhabilitat ahir per prevaricació.
15: Alberto Núñez Feijóo assegura davant la plana major del PP europeu reunida a Madrid que Espanya pateix l'amenaça d'una democràcia debilitada i ha inclòs Sánchez en el grup de líders autoritaris.
17: Si recela de los jueces, si desprecia las mayorías parlamentarias cuando no le favorecen y si teme a las urnas si no le aseguran el poder, no busquen más. Eso es un presidente autoritario.
15: Des de la Moncloa, ministres com Arcadi Espanya i Pablo Bustinduí qüestionen la sentència de David Sánchez i insisteixen en la seva innocència.
1: Doncs bé, encara afegir que, malgrat els casos que esquitxen l'entorn de Pedro Sánchez i la condemna a l'exministre Ábalos pel cas Mascaretes, el PSOE sembla que ampliaria la distància respecte al PP.
15: Segons l'últim baròmetre del CIS, si ara es fessin eleccions, el Partit Socialista guanyaria els comicis a Espanya amb el 33% de suports, 8 punts més que el PP. Vox es mantindria com a tercera força i baixaria a mig punt. Esquerra en pujaria gairebé un, mentre que Junts recularia unes dècimes, el mateix que li passa a Sumar. Pel que fa a preocupacions, segons el CIS, el que més amoïna els ciutadans és l'habitatge. La immigració, però, es cola en la segona posició per sobre dels problemes polítics, la corrupció i el frau i l'economia.
1: Doncs bé, justament, la dificultat per accedir a l'habitatge, juntament amb els problemes de mobilitat, resulta que estan limitant el creixement de les empreses catalanes. Una cosa i altra han portat moltes petites i mitjanes empreses a no ampliar plantilles i ajornar projectes, en Rafael de Ribot.
18: Segons una enquesta de la patronal de la petita i mitjana empresa Pimec, 6 de cada 10 candidats a ocupar un lloc de treball s'han fet enrere per la dificultat de trobar habitatge a un preu assequible. Segons l'estudi, la situació és especialment complicada a l'hora de cobrir vacants de tècnics qualificats amb sous inferiors a 35.000 euros. Més de la meitat de les empreses assenyalen també problemes que han manifestat els candidats relacionats amb el temps de desplaçament, les connexions en transport públic i la compatibilitat d'horaris.
1: Gràcies, Rafael. Doncs bé, a aquesta hora podem saludar Oriol Amat, és president de l'Observatori de la Pime de Catalunya i catedràtic de l'UPF. Bona tarda, Oriol.
19: Bona tarda.
1: Aquest estudi denuncia que les dificultats per trobar habitatge i per desplaçar-se estan afectant, ara ho dèiem, la competitivitat de l'economia catalana. Es pot quantificar quin cost està representant, per exemple, en termes de producte interior brut?
19: Aviam, la quantificació que hem fet és a partir d'un estudi d'unes 350 empreses que han contestat un qüestionari, empreses essencialment pimes de tot Catalunya. Aleshores, la quantificació amb cost, és a dir, amb euros, ve a ser al voltant del promig, al voltant del que és un 15% d'increment de costos laborals derivats de temes relacionats amb l'habitatge. Això en els darrers anys és el que diuen les empreses. O sigui, les empreses el que s'estan trobant és que quan fan ofertes laborals, quan fan ofertes de treball, al final, quan s'acaben cobrint, perquè es troben que hi ha persones que renuncien en el procés de selecció i verbalitzen que és per problemes relacionats amb l'habitatge, perquè no hi ha habitatge a la zona on està l'empresa o a prop d'on està l'empresa, o habitatge que pugui ser assumible per la persona treballadora, doncs a conseqüència d'això hi ha una part molt important de persones que renuncien durant el procés de selecció, hi ha també una part important de persones que renuncien inclús quan ja tenen l'oferta, i per tant les empreses troben que han d'incrementar els preus, diguem-ne la retribució que tenien prevista per aquell lloc de treball i tenint en compte doncs, aquell lloc de treball el tipus de retribució que havia tingut fins a aquell moment.
1: Esclar,
19: per tant, estaríem parlant d'un 15% aproximadament d'increment de cost sobre el que l'empresa tenia previst.
1: D'acord. És que, esclar, anava a apuntar justament cap aquí perquè l'estudi recull que els llocs de treball més difícils de cobrir són els que tenen una retribució de menys de 35.000 euros, no? I aquesta reflexió que ara feia l'Oriol Amat de dir, es considera que l'encariment de l'habitatge acaba pressionant a l'alça les expectatives salarials. Esclar, també es podria concloure que les ofertes són poc atractives econòmicament, que hi ha un problema de sous.
19: Aviam, fins ara, bàsicament, tots els estudis que se n'han fet molts i encara se'n faran molts més sobre el problema de l'habitatge, fins ara la mirada ha sigut de l'impacte social que té, i impacte social i humà amb les persones que pateixen el problema de l'habitatge. Aquest estudi que s'ha presentat avui el que fa és una mirada diferent i intenta veure quin és l'impacte que té per les empreses el problema d'habitatge. I el que és important tindre en compte és que si les empreses perden competitivitat per a causa d'aquest problema, doncs la pèrdua de competitivitat vol dir pèrdua de productivitat i això vol dir, a la llarga, pèrdua de benestar per tothom. És a dir, menys activitat econòmica, però també menys productivitat i menys benestar per la població.
1: Un panorama, per tant, que ens dibuixa, Oriol Amat, negre. Ara bé, aquestes dificultats per accedir a l'habitatge, també les dificultats de mobilitat no són exclusives, no?, de l'economia catalana. No sé si hi ha altres àrees urbanes pròximes, properes, en les quals ens puguem emmirallar, que els estigui passant una cosa molt diferent.
19: És un problema a nivell europeu. La Comissió Europea ha presentat informes en els darrers anys que apunten que és un problema a nivell europeu. Ara bé, a l'estat espanyol i Catalunya, per tant, és dels 3 o 4 estats on aquest problema és més greu, i si parlem específicament de Catalunya, el problema és més greu tot el que serien les grans ciutats i les zones costaneres. És a dir, quan anem a l'interior, el problema també és molt greu perquè hi ha manques d'habitatge al Pirineu, és a dir, a moltes zones, i el preu és elevat doncs, a tot arreu, però evidentment no té el mateix preu la zona de costa, les grans ciutats, que les zones d'interiors, però sobretot a la zona de costa i a les grans ciutats el problema és molt greu, i aleshores una de les conclusions de l'estudi, l'heu apuntat també, és que de cada 2 empreses n'hi ha una que renuncia a créixer a causa que verbalitza que és pel problema de l'habitatge i la mobilitat. Perquè aquí s'hi ajunta el problema de mobilitat. És a dir, si les persones poden adquirir un habitatge més assequible, que està lluny, però funcionessin els transports públics, doncs aleshores el problema estaria, no seria tan greu.
1: Ja,
19: en la mesura que hi ha un problema de fiabilitat del transport públic i de problemes de puntualitat, etc., doncs el tema és més greu.
1: I l'última, li demano a brevetat, perquè estem pendents d'un punt de connexió amb un dels incendis que estem cobrint, si seria bo també dispersar l'activitat industrial, que no tot es concentrés justament en les zones tensionades.
19: Sí, evidentment, si es pogués dispersar, doncs això seria una ajuda. El que passa també és que l'activitat està allà on doncs, hi ha, doncs, les dona les condicions perquè hi hagi aquella activitat econòmica. Per tant, no és una solució fàcil. El que és important és canviar el marc mental que tenim des de l'administració pública, tots, en relació amb el tema de l'habitatge. Mentre no canviem el marc mental, ho tenim complicat.
1: Doncs avui hem abordat un efecte més d'aquestes dificultats per trobar habitatge. Oriol Amat és president de l'Observatori de la PIME de Catalunya i catedràtic de l'UPF. Gràcies per atendre'ns.
19: Moltes gràcies.
1: Que vagi bé, que vagi bé. Pràcticament res, 14 segons i arribarem a 8:45 de la nit. Ara de seguida sentirem els senyals horaris i podem tornar a Sant Quirze Safaja i tenim allà l'equip amb la unitat mòbil amb Matilde Seoane i Cèlia Forment que ens demanen pas de nou. Cèlia, endavant, bona tarda.
20: Hola, bona tarda. Doncs sí, mira, ara les emergències s'estan acabant de preparar per fer aquesta compareixença per actualitzar el balanç de l'incendi. Tenim preparat en Joan Reyes, sotsinspector dels bombers de cap de planificació de l'incendi d'avui aquí a Sant Quirze Safaja. Ara estem a punt de sentir aquestes declaracions. Recordem aquest foc que ha començat a les 3 de la tarda a la zona de Puig d'Olena, el terme municipal d'aquí a Sant Quirze Safaja. Ha començat s'ha estat a sobre d'un càmping i s'ha cremat fins ara una superfície de 97 hectàrees. Segons els agents rurals, aquesta superfície potencial que podria cremar fins a 500 hectàrees. Veurem quin és el balanç ara d'aquí una estona. Hem pogut parlar també durant aquesta tarda amb veïns que han tingut les flames molt a prop. Han arribat també a lamentar que durant el transcurs de les hores no s'hagi enviat un missatge d'alert demanant confinament a aquestes cases més properes. Tot i així sí que hi ha hagut alguna casa de colònies desallotjada, també hi ha hagut un centre de menors que ha estat evacuat i ara sembla que ja sí que estem a punt de sentir les declaracions.
1: Molt bé, endavant. Val. Estem en directe a Sant Quirze Safaja, on aquest migdia s'ha declarat un dels dos incendis en el qual treballen els equips de bombers en una nova tarda d'incendis a Catalunya, i ja són unes quantes seguides. La d'avui, de fet, coincideix amb aquest pic de l'onada de calor que ja ens advertia ahir que avui podia ser una jornada complicada. Es tracta d'un incendi que, de moment, ha calcinat un centenar d'hectàrees i que ha obligat a desallotjar tres equipaments, un camp, una casa de colònies i un centre de menors. De fet, els alcaldes dels municipis afectats han fet una crida en directe aquí al Catalunya Vespre quan era l'inici de l'informatiu a les 8 perquè tots els veïns segueixin les indicacions de les autoritats, dels bombers, també els missatges dels ajuntaments, perquè en alguns casos algú per autoprotegir-se doncs ha pres decisions d'autoevacuació i això ha fet que s'hagi perdut la pista durant un temps a algun grup de persones. Ara bé, totes estan sanes i estàlvies en aquests llocs on aquests punts d'atenció a les persones que han hagut de ser desallotjades.
21: Informar-vos de l'estat de l'incendi de l'última hora de Sant Quirze Safaja. Informar-vos que actualment l'incendi l'hem donat per estabilitzat. Això vol dir que ja som capaços d'apagar-lo de la mateixa manera que ell es va propagant i desplaçant, però vol dir que l'avaluació d'incendi està sent favorable per la seva resolució. Porta afectades aproximadament unes, a banda del recàlcul més exhaustiu de gent rurals, unes 97 hectàrees afectades. I actualment hi tenim ara mateix treballant 92 bombers i bomberes, 30 vehicles d'aigua, 12 bombarders i a la col·laboració dels ADFs de la zona que ens estan donant un recolzament doncs per aquesta, arribar a aquesta extinció. L'objectiu actual és de que el perímetre de l'incendi no creixi més del que dels eixos de confinament que ens hem marcat ara, que seria el torrent de la Rovireta i el Pla de la Creu per l'altra banda i al nord del Puig d'Olena. Tenir l'incendi doncs enclavat aquí i que no, que, doncs no passi més d'aquests eixos de confinament que ens hem programat. Informar també doncs, que totes aquestes masies i aquests centres doncs, en aquest àmbit s'ha fet una ordre de confinament, així com també per al càmping que està a la cua de l'incendi, el càmping de l'illa, i la recomanació doncs, és mantenir aquests confinaments. Encara estem en un incendi que està en fase d'estabilització, però sí, però vol dir que també encara tenim flama activa en alguns punts, sobretot en el que és a la falda de Puigdolena. Hi ha focus secundaris doncs, que els estem treballant, que van apareixent a mesura doncs, que van progressant ells, però bueno, la resolució, com us he dit, és esperançadora a aquestes hores.
3: Preveieu, per tant, que les properes hores cal controlar, entenc que encara queda lluny, no sé, el vent, les condicions ambientals, en quin punt estan, i també les persones confinades i les desplaçades, està tothom on realment ha d'estar en aquests moments?
21: A veure, quan nosaltres us donem un confinament, on millor pots estar és allà on t'ha agafat aquesta hora de confinament, doncs que és en la teva masia, és en aquest càmping. Em consta que hi ha hagut gent que s'ha autoevacuat, no és la millor de les solucions. Recordar des de bombers els missatges que estem donant últimament, l'autoevacuació pot comportar-nos a exposar-nos a la situació de més risc. Per tant, des de bombers, sempre quan hi ha gent analitzant la situació de l'incendi, analitzant la situació de les masies, d'aquests canvis i com es troben respecte a l'incendi, i quan s'envia una ordre de confinament és perquè confinar-se és l'opció més segura en aquell moment. En aquest sentit, doncs, la gent que s'hagi pogut autoevacuar, doncs, no em consta que hi hagi cap dany, sortosament, que han anat a respectius pavellons i que els ajuntaments han habilitat aquest efecte, però nosaltres mantenim el confinament i aquelles, doncs, aquelles masies que es troben dintre el perímetre de l'incendi, així com el càmping, doncs, els mantenim confinats perquè encara estem treballant en aquest perímetre.
3: Sou optimistes amb les condicions ambientals ara mateix en l'incendi?
21: Ara mateix sí, és a dir, ara doncs, el vespre, la nit, doncs, ens dona oportunitat, baixa la calor, pugen les humitats, ara és, doncs, aprofitarem molt bé aquestes hores de treball en què les condicions meteorològiques són favorables, i demà veurem, no?, el pic del migdia, novament uns dies amb onades de calor, amb temperatures molt altes, i allà aquí passarà doncs, la prova del cotó, no?, si el perímetre que treballarem bé aquesta nit, doncs demà passa la prova de foc, no tenim represes, serem en el territori, esperem controlar-les, i doncs, de cara a demà o passat, doncs, poder donar aquest incendi per controlat.
3: Comentàvem amb els alcaldes que els preocupava també Sant Miquel del Fai com un lloc d'especial interès. No sé, en aquest cas, en aquest punt, com estaria la situació de l'incendi.
21: Els accessos a Sant Miquel del Fai s'han tancat. Els efectes d'aquest efecte tafaner, no? I al final també aquests centres d'atracció turística, al final, si l'incendi doncs, agafés inèrcia, embrancida i pel que sigui canvis sobtants de vents es pogués veure afectat, sí que nosaltres són aquests punts de crítics perquè podem tenir molta aglomeració de gent doncs, que ens poden complicar aquestes tasques d'extinció. Preventivament s'ha doncs, tallat aquest accés, tot i que l'afectació doncs, a Sant Miquel del Fai, perquè em consta, no es veu compromesa. Alguna pregunta més?
1: Doncs bé, aquesta és la intervenció que han fet els bombers des de Sant Quirze Safaja. El titular a aquesta hora és que donen per estabilitzat aquest incendi, tot i que es mantenen les ordres de confinament per a les persones i les que habiten en les masies i el càmping de la zona que s'han vist afectades. Passen 7 minuts a 8:45 de la nit. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada continuem amb el Catalunya Vespre.
0: Catalunya Vespre.
4: Catalunya Ràdio.
22: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
23: A Grup Qualia som especialistes en compliment normatiu per a empreses. T'ajudem en la protecció de dades, el control horari digital i la prevenció de riscos laborals. Seguretat, tranquil·litat i assessorament professional en un únic servei. Grup Qualia. Fem fàcil el que és complicat. Informa't a grupqualia.com o truca al 93 179 0703.
24: A Catalunya Ràdio ens apassiona el ciclisme i per això sintonitzem Ràdio Volta.
25: Ràdio Volta, el podcast de Catalunya Ràdio amb tota l'actualitat del món del ciclisme.
26: Amb el Joan Antoni Fletxa.
27: El més difícil que tenia el
26: Ràdio. I amb la Mireia Benito.
25: Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta. Els dimarts a l'API web de Catalunya Ràdio i també disponible a la plataforma 3CAT.
28: Amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
2: Aquest agost gaudeix dels millors concerts a la costa de Barcelona amb el Festival Mar d'Estiu i El Periódico. Joan Dausà, Sergio Dalma, Rosario, Niña Pastori, Zucchero, Loquillo i molts més. Mar d'Estiu a Santa Susana. Concerts, jardins, gastronomia, moda i diversió. Del 31 de juliol al 17 d'agost. Entrades a mardestiu.cat.
4: L'estiu ets tu.
5: Catalunya Ràdio.
4: La llum dins dels meus ulls.
25: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu.
4: Quan em mires i somrius.
0: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
1: Esquerra Republicana es queda al govern de Girona en espera del repartiment de carteres que els proposi l'alcalde Lluc Salelles després de la sortida de Junts. El PSC, el partit que va guanyar les eleccions, diu que es demostra que el pacte tripartit ha estat un fracàs i allarga la mà ara per aprovar els pròxims pressupostos. Des de Girona, Núria Paraire.
6: En un comunicat, Esquerra diu que la sortida de Junts del govern obre una situació d'incertesa institucional i destaca que valoraran la proposta que els faci arribar l'alcalde properament. El regidor del PSC, Maxi Fuentes, ha qualificat el pacte de govern de Guanyem Junts i Esquerra de fracàs i diu que s'ofereixen per negociar i aprovar els pròxims pressupostos.
7: Col·laboració total per aturar aquesta paràlisi. Això què vol dir? Vol dir diàleg, vol dir mà estesa, vol dir oberts a la col·laboració, vol dir des de la setmana vinent o des de quan l'alcalde vulgui, a disposició absoluta a debatre, a arribar a acords per exemple, als propers pressupostos.
6: Al matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde Lluc Salelles ja s'obria a negociar amb la resta de partits durant els 10 mesos que queden abans de les eleccions municipals de l'any que ve.
8: Comptem que temes transcendentals els podrem negociar directament també amb ells per poder ser aprovats a nivell de ple i, si no, doncs, també existeix la possibilitat de que algun tema en què ens puguem posar d'acord doncs, puguem acordar-lo amb el Partit dels Socialistes de Catalunya i, a partir d'aquí, doncs, tirar endavant.
6: La portaveu de Junts, Gemma Geis, s'ha compromès a donar suport a allò que sigui bo per la ciutat.
1: Ha quedat desarticulat a Barcelona un grup especialitzat en estafes financeres que actuava usurpant la identitat de les víctimes. Hi ha 5 persones detingudes i s'han intervingut, compte, 1.600 DNIs, passaports i carnets de conduir robats. Maria Costa, bona tarda.
22: Bona tarda.
1: Com actuava aquesta organització?
22: Doncs el grup aprofitava aquests documents robats per suplantar les víctimes i contractar crèdits o altres productes financers al seu nom sense que ells ho sabessin. El sergent Joan Pere García, cap de la Unitat d'Investigació d'Horta Guinardó, explica el modus operandi.
27: Amb la documentació sostreta i utilitzant persones amb semblança física de la víctima, suplantaven la seva identitat i aconseguien les dades bancàries, amb les quals es dedicaven a contractar, doncs, per exemple, targetes de crèdit, es desplaçaven a establiments de joc d'apostes on feien reintegraments en metàl·lic fins a esgotar pràcticament el límit de les targetes fraudulentes.
22: La investigació va arrencar després de diverses denúncies per suplantació d'identitat i va acabar destapant un grup que, segons els Mossos, va arribar a obtenir més de 131.000 euros en només 12 dies. La investigació continua oberta perquè encara s'ha d'analitzar bona part de la documentació intervinguda i els Mossos no descarten identificar noves víctimes.
1: Gràcies, Maria. I una nova proposta per limitar l'accés dels adolescents a les xarxes socials. Arriba del Regne Unit, que vol aplicar un toc de queda a les nits per als joves de 16 i 17 anys. També se'ls limitaran les funcions més addictives, com ara la reproducció automàtica de vídeos. La mesura complementarà la prohibició de les xarxes socials per als menors de 16 anys, que van anunciar ja el mes passat. Anem a Londres. Quim Olivares, bona tarda.
28: Bona tarda. Els britànics de 16 i 17 anys tindran activat per defecte un toc de queda a les xarxes socials entre la mitjanit i les 6 del matí. Se'ls inhabilitaran funcions addictives com mirar vídeos online que s'activen automàticament un darrere l'altre, o se'ls reforçarà també la protecció davant la intel·ligència artificial que dona consells no verificats sobre salut mental. Això i la prohibició total de les xarxes socials per a menors de 16 anys anunciada el mes passat els millorarà la capacitat de concentració, la qualitat del son i la vida familiar, segons l'executiu. Els activistes valoren la mesura, però la troben poc ambiciosa. Sentim Ellen Rum, que va perdre el seu fill de 14 anys en un repte viral online, en declaracions a l'emissora BBC4.
29: Crec que és bona qualsevol cosa que millori la seguretat dels nens online, però no va prou lluny. Els adolescents que estan acostumats a les xarxes socials simplement desactivaran aquesta funció i continuaran fent scrolling, així que no és prou bo. Crec que la responsabilitat ha de recaure en les empreses tecnològiques.
28: El govern s'ha enfrontat amb les grans plataformes tecnològiques, majoritàriament nord-americanes, que argumenten que als joves també se'ls restringirà l'accés a recursos valuosos per a l'aprenentatge i la comunicació amb amics i familiars. El govern britànic espera començar a tramitar la llei al Parlament a finals d'any per tenir-la enllestida la primavera del 2027.
1: Un minut i arribarem a 9:15. Ucraïna intensifica l'ofensiva contra Rússia. Després de mesos d'atacs a refineries i altres infraestructures energètiques, l'exèrcit ucraïnès ha bombardejat una central elèctrica a Sebastopol, a la regió de Crimea, que produeix gairebé el 50% de la generació d'electricitat a tota la península, Txell Garriga.
5: És un atac que, de fet, se suma als que Kyiv ha llançat els últims dies amb drons contra un centenar llarg d'embarcacions al mar d'Azov, 20 només aquesta passada matinada. Els objectius, de moment, no són vaixells militars, sinó majoritàriament petroliers i mercants amb cereals, i les accions busquen, doncs, tallar el subministrament de petroli i aïllar també la península de Crimea. Per la seva banda, Rússia ha fet també en les últimes hores almenys 6 morts al nord d'Ucraïna i també al sud, a Odessa. I en paral·lel, l'Ucraïna ha firmat avui amb la Unió Europea un acord per augmentar conjuntament la producció de drons. L'anunci l'ha fet la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
9: Aquest acord unirà l'enginy ucraïnès i la capacitat industrial d'Europa. I amb aquest acord el nostre missatge és clar. Ara és el moment d'invertir a Ucraïna, perquè això significa invertir a Europa i invertir en la nostra seguretat comuna.
5: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky, d'altra banda, ha assegurat que abans d'acabar el 2026, Ucraïna començarà a produir míssils Patriot.
10: Esperem que abans d'acabar el 2026 tinguem la capacitat tècnica de produir míssils Patriot, fets per l'equip ucraïnès. Míssils americans produïts per les nostres pròpies forces.
5: Avui el titular d'Economia del govern espanyol, Carlos Cuerpo, ha viatjat fins a Kyiv, acompanyat a diverses empreses espanyoles per impulsar la reconstrucció d'Ucraïna a Espanya i destinarà 570 milions d'euros.
1: Gràcies, Txell. Les hostilitats també continuen a l'Iran. Des que fa una setmana el president dels Estats Units, Donald Trump, va donar per trencada la treva amb la República Islàmica. L'exèrcit nord-americà ha tornat a atacar avui els sistemes de defensa antiaèria iranians i les plataformes de llançament de míssils, tot plegat a la costa del país persa, mentre que Teheran amenaça de bloquejar altres vies regionals de transport marítim, a més de l'estret d'Hormuz. Ignasi Abad.
11: Sí, almenys 7 militars iranians han mort aquesta matinada pels atacs nord-americans, han reconegut les autoritats de Teheran. S'afegeixen als més de 30 civils morts dels últims dies. Per contra, les forces armades iranianes han llançat projectils contra Jordània, Kuwait i Bahrain. Donald Trump amenaça ara de bombardejar infraestructures energètiques i ponts a partir de la setmana que ve si el règim dels ayatolàs no s'avé a un acord per posar fil a la guerra. Teheran ha advertit que impedirà el trànsit als altres corredors marítims, mentre la navegació per Hormuz és quasi inexistent en aquests moments. El president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, contraposa la fermesa del seu país a les paraules buides, diu, de Washington.
18: Els Estats Units continuen amb la seva retòrica buida i persisteixen en les seves accions. Però la pregunta és, han aconseguit els objectius sobre el terreny? Qui han aconseguit aquells que pretenien destruir Iran? Nosaltres defensarem cada pam del nostre territori. I les declaracions irrespectuoses són pròpies d'ells, no de nosaltres.
11: Guerra física i guerra verbal, per tant, les iniciatives diplomàtiques en aquest context estan congelades mentre duren les hostilitats, però avui el ministre d'Exteriors iranià ha viatjat a Qatar, un dels països mediadors del conflicte, per assistir, això sí, al funeral del pare de l'actual emir mort diumenge.
1: I el Marroc ha alliberat avui el periodista Ali Lamrabet, detingut diumenge a Tànger, procedent de Barcelona, sota l'acusació de difondre informacions falses que perjudiquen les institucions del país. Bé, el van traslladar a Casablanca per interrogar i l'han tingut 3 dies, Ignasi, incomunicat i sense accés a un advocat.
11: Sí, la companya de Lamrabet, Laura Feliu, ha explicat a Catalunya Ràdio que la justícia marroquina no ha aclarit encara els motius exactes de la seva detenció i que el periodista creu que l'han arrestat per motius polítics.
12: El que ell considera que ha estat un segrest, no? Un segrest no justificat, i això que li ha posat en una situació tan delicada durant aquests 3 dies.
11: Lamrabet, establerta a Catalunya des del 2005, és una de les veus més crítiques contra el règim malauita.

0: Una trentena de països es reuneixen a Madrid per debatre com salvar la cultura palestina. Els ministres de Cultura espanyol i palestí, de fet, han inaugurat avui aquesta conferència en què buscaran suport econòmic i també polític per aconseguir la recuperació cultural de Palestina després de la destrucció de Gaza. Anem a Madrid, Àngels Lafuente.
1: Unificar esforços per fer de la cultura un punt de trobada i de pau. La conferència servirà d'espai perquè els responsables de cultura dels diferents països debatin i concretin fórmules de col·laboració directa amb el sector cultural palestí, una iniciativa per donar resposta a l'impacte que el genocidi està tenint sobre la cultura i el patrimoni material i immaterial del poble palestí. Ernest Urtasun, ministre de Cultura.
2: No hay fronteras ni vallas para la poesía, para el arte, para la música, para la creación, ni para las comunidades que se tejen en torno a la cultura. La cultura es un salvoconducto imprescindible para la memoria y el futuro de un pueblo.
1: El que es busca és donar suport no només polític, sinó també econòmic per recuperar el teixit cultural de Palestina. I si avui la conferència, amb l'assistència de més de 30 països i representants d'organismes com la UNESCO o la Lliga Àrab, ha començat a caminar en el Museu del Prado, demà els assistents es faran una foto en un altre gran museu madrileny, el Reina Sofia, davant del Guernica, un símbol de la resistència d'un poble a la guerra i la destrucció.
3: Era com tronar un bossa que s'afallava.
4: I què passa quan et treus les salandres?
3: Que la ferida és pura. Però em quedo descalço perquè no hi havia cap altre model. Era allò...
0: Una última entrevista imaginada entre Montserrat Roig i Maria Aurèlia Capmany. Aquesta és la proposta que s'ha estrenat a la Sala Atrium de Barcelona dins la programació del Grec. És un text de Marc Monegal dirigit per Raimon Molins. Marta Vives.
5: Seria el desig de molts i el teatre ho ha fet possible. Maria Aurèlia Capmany i Montserrat Roig reviuen en la pell d'Anna Güell i Berta Giraut a la Sala Atrium. És en una entrevista inventada que no va tenir lloc mai, però que s'alimenta de totes les converses documentades i les que no entre les dues referents culturals. Anna Güell ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
6: Sí, parteix de molt material, que la Mar Monegal ha fet un treball esplèndid, perquè crec que s'ho ha llegit tot, s'ho ha vist tot, s'ho ha rebuscat tot, i a través d'això la Mar ha escrit una suposada entrevista, no?
5: El muntatge, que s'ambienta en un plató de televisió amb públic en directe, ressegueix les principals línies de pensament de les dues dones en àmbits com la ciutat de Barcelona, el feminisme, la política o les classes socials, però aprofundeix també en la relació d'amistat entre mestre i alumne. Berta Giraut.
7: És a través d'aquesta amistat, veus com es barallaven, s'estimaven, s'admiraven, esborxaven, i com, tot i pensar ideològicament diferent en alguns punts de vista, connectaven profundament i això feia que s'estimessin.
5: L'última entrevista es podrà veure fins al 31 de juliol a la Sala Atrium, i la temporada que ve hi tornarà a partir del mes de maig.
0: Judit Colell dirigeix la pel·lícula Mestres, un homenatge a les dones que van mantenir l'herència de l'escola republicana durant el franquisme. Aquesta producció s'està rodant en localitzacions com ara Cardedeu, Mataró i Barcelona. Marc Ruiz, bona tarda.
8: Bona tarda. Mestres parla de les professores que l'any 41 van crear les escoles lliures per fer front al franquisme. De portes en fora eren institucions que complien amb les exigències de la dictadura, però de portes en dins feien un ensenyament semblant al de les escoles de la república i que pretenia formar part, el pensament crític. La directora Judit Colell creu que és molt rellevant reivindicar aquell esforç, però també homenatjar les educadors d'avui.
9: És importantíssim donar veu de nou, fer un homenatge a aquestes dones valentes, a aquestes mestres, i a la vegada també reivindicar la importància de l'educació, de retre homenatge als mestres d'avui en dia i també reivindicar la importància que té l'educació dels nostres infants per crear aquests ciutadans que no es creguin les mentides, aquests ciutadans que tinguin capacitat de pensar, de reflexionar.
8: La pel·lícula està inspirada en la pedagoga Carme Serrallonga, fundadora de l'escola Isabel de Villena, on va estudiar Colell.
9: Recordo amb fascinació les classes de la Carme Serrallonga. La Carme Serrallonga ens feia literatura catalana i ella va ser qui ens va descobrir Foix, qui ens va ajudar a entendre els seus poemes, qui ens va ajudar a enamorar-nos de la literatura catalana. I recordo les seves classes com les classes que t'obrien completament la ment i la mirada.
8: Mestres està protagonitzada per Bruna Gusí, Daniela Brown, Natàlia de Molina, Nausica Bonin, Greta Fernández, i el guió és d'Antoni Xavarrías.
0: Gràcies, Marc. I ara, els esports. David Ubach, bona tarda.
10: Bona tarda.
0: Aquesta nit quedarà definida la final del Mundial de Futbol.
10: Es juga la segona semifinal, Atlanta, i s'hi enfronten Anglaterra i l'Argentina ara a partir de les 9, és a dir, d'aquí a gairebé 6 minuts. Qui guanyi serà el rival d'Espanya a la final de diumenge a Nova Jersey. El seleccionador anglès Thomas Tuchel ha optat pel nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon, en el seu

0: El Barça.
1: I si la supera, si és satisfactòria, firmaria aleshores pel club blaugrana per les properes 5 temporades, per tant, fins al 2031. Al Barça també hem d'estar pendents d'un altre nom, el de De Jong. Avui s'ha sotmès a noves proves mèdiques complementàries, arran de la lesió que té el genoll dret, sense especificar encara. Ara De Jong i Barça han d'acabar de decidir si el neerlandès segueix un tractament conservador o bé si passa pel quiròfan, i en funció d'això el seu temps de baixa serà més llarg o més curt. Però en qualsevol cas sí que podem dir que no seran 6 mesos, perquè no té afectació als lligaments encreuats del seu genoll dret, que és on té la lesió. Mentrestant, l'espanyol masculí és ja a Navata, a l'Alt Empordà, on hi farà una estada de pretemporada fins al 22 de juliol, i hi ha inclosos dos partits amistosos, el primer aquest dissabte contra l'Olot, el següent serà dimarts contra el Pau de la segona divisió francesa.
0: Molt bé, també novetats a la Lliga Femenina de Futbol.
1: Amb el Barça femení, que ha renovat Caroline Graham, l'extrem noruega, fins al 2028, per tant, dues temporades més. Graham, de 31 anys, va arribar al Barça el 2019. Mentrestant, Txell Font fitxa pel Badalona Women, la portera de 21 anys, fins ara havia defensat la porteria del Barça B, i precisament el Badalona, al Tot Costa de Catalunya Ràdio, s'ha entrevistat Vicky Losada, un ex-Barça que arriba cedida a Badalona per una temporada provinent del Bristol City anglès.
2: Supercontenta. Feia temps que volia tornar a casa i la veritat que molt contenta d'arribar amb aquest nou projecte, amb el Badalona, i amb moltíssimes ganes de començar.
0: I en bàsquet, David, Nico Laprovittola torna al Joventut de Badalona.
1: Deixa el Barça després de 5 temporades i amb la penya jugarà el Joventut, doncs, fins al 2029, 3 temporades de Laprovittola, que encetarà la seva segona etapa, doncs, a Badalona, on hi va arribar a principis del 2018 i s'hi va estar a finals del 2019 per fitxar pel Madrid, 2 temporades de blanc, després fitxatge pel Barça, on, com dèiem, ha estat les 5 darreres temporades. Un Barça que avui ha anunciat el fitxatge al seu tercer de la nova temporada del pivot nord-americà Josh Nebo, que arriba provinent de l'Olimpia de Milà.
3: Les meves sensacions en aquest moment són que estic força emocionat de començar a conèixer la ciutat. El primer que em ve al cap és guanyar. En aquest club hi ha cultura de victòria. Cada any els play-offs, competir per les finals a 4, i això és el primer que em ve a la meva ment.
1: Nebo té 28 anys, també passaport eslové i firma per 3 temporades amb el Barça. Sense deixar el bàsquet, el Manresa també reforça, ha anunciat l'arribada de l'aler pivot búlgar Jordan Minchev, que fins ara ha jugat al Chemnitz de la Lliga Alemanya i que firma amb els vegencs fins al 2028. I un ex-Barça, Tomas Satoranski, també té nou equip, és l'Apoel de Jerusalem, on jugarà el base txec fins ara al Barça. Ho farà a Israel les dues properes temporades.
0: Molt bé, i què més, David?
1: Doncs en competicions ACB, encara en bàsquet, hem sabut les dates. La Supercopa jugarà el tercer cap de setmana de setembre, el 19 i el 20, amb la participació del Joventut i el Barça. La Lliga començarà una setmana més tard, entre el 26 i el 27 de setembre, i la Copa es disputarà del 18 al 21 de febrer, novament a València. També s'ha publicat el calendari de la Lliga Femenina de Bàsquet, que disputaran, pel que fa als equips catalans, l'Uni Girona i el Cadí La Seu. Començarà el primer cap de setmana d'octubre ja amb el Cadí, visitant l'avenida de Salamanca, i l'Uni Girona, que jugarà a la pista de l'Estudiantes, en el seu cas. El duel directe entre catalans, entre el Cadí i l'Uni Girona, serà a la penúltima jornada de la primera volta a la Seu d'Urgell, el 22 de desembre, i l'altra en l'última jornada de la Lliga Regular, el 21 d'abril, ja de l'any que ve, a Fontejau.
0: Molt bé. Al Tour de França, l'onzena etapa s'ha resolt a l'esprint.
1: Amb triomf per al noruec Soren Guarengsiol, de l'equip 1X, després dels 161 quilòmetres de perfil pla entre Vichy i Nevers.
4: Em pensava que anava massa endarrerit, però de cop s'ha obert per la dreta, cosa que normalment no passa. Ha estat una sensació una mica semblant a la de la meva primera gran victòria a l'Omloop. Allà també era com si anés massa enrere i de sobte em vaig trobar al capdavant. Sí, és surrealista, és increïble.
1: A la general, cap canvi, Tadej Pogacar continua com a líder, tot i que Mansur diu que un bidó quan rodava a més de 50 km per hora gairebé el fa caure. De fet, ha estat l'etapa més ràpida, la d'avui, de la història del Tour de França, amb una velocitat mitjana de 51 km per hora.
0: Gràcies, David Ubach. Doncs fins aquí la informació esportiva en aquest Catalunya Vespre, que acabarem, com sempre, un dia més amb el pronòstic del temps, després que avui hem viscut aquest pic de la ja tercera onada de calor. Què ens espera, Gemma Puig?
5: Avui hem tingut aquest pic de calor, d'aquesta tercera onada de calor, moltes màximes arribant als 40 graus o per sobre, amb núvols, amb pols sahariana, amb aquest cel terrós. Aquesta propera nit i matinada costarà de dormir, mínimes tropicals, nit torri d'altre cop a la façana litoral, i de cara a dijous tindrem més núvols, aquest cel una miqueta més ennuvolat

0: Des de primera hora, alguna gota a mig matí, migdia, cap a l'Alt Pirineu, i a la tarda algun ruixat o tronada cap al Pirineu i també cap a aquest sector Pirineu Oriental, fins i tot cap al nord de l'Empordà, alguna tronada en aquest sector, i la calor anirà fluixant. Farà calor intensa, però no extrema. Els valors més alts, cap a Ponent, 38-39, i baixarà la temperatura també cap a comarques interiors.
1: Bona nit, són les 9. Ha estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquest migdia a Sant Quirze Safaja, al Moianès, i que ha calcinat un centenar d'hectàrees. Les flames han obligat a desallotjar de manera preventiva un càmping, també una casa de colònies i un centre de menors. El foc ha començat prop d'una zona que ja es va calcinar el dia de Sant Joan. Unitat mòbil a Sant Quirze Safaja, Matilde Seoane i Cèlia Forment.
2: Hola, bona nit. Sí, els bombers acaben de donar per estabilitzat l'incendi forestal declarat a les 3 de la tarda a aquesta zona de Puig d'Olena, just per sobre del càmping L'Illa, que ha estat desallotjat. Fins ara no hi ha hagut ni danys materials ni estructurals, segons els bombers, però les flames han cremat 97 hectàrees. Les properes hores, els cossos d'emergència continuaran remullant la zona per evitar revifalles, com ha explicat Joan Reyes, sotsinspector de bombers i cap de planificació de l'incendi.
3: Vespre a la nit, doncs, ens dona oportunitat, baixa la calor, pugen les humitats, aprofitarem molt bé aquestes hores de treball en què les condicions meteorològiques són favorables i demà veurem, no?, el pic del migdia, o novament uns dies amb onades de calor, amb temperatures molt altes, i allà aquí passarà, doncs, la prova del cotó, no?, si el perímetre que treballarem bé aquesta nit, doncs demà passa la prova de foc, no tenim represes.
2: Com a mesura preventiva s'ha evacuat la casa de colònies Camp Micaló, el càmping i un centre d'acollida de menors. Les persones evacuades han estat reallotjades als pavellons de Sant Quirze Safaja, Centelles i també Aigua Freda. També s'ha ordenat el confinament del nucli de les cases del Pla de la Casa Nova i de l'Hostal Rural Mas Blanc i un centre d'acollida d'animals que queda dins del perímetre, un ordre que encara de moment no s'ha aixecat. Matilde Seoane, Cèlia Forment, Unitat Mòbil a Sant Quirze Safaja.
1: I els bombers també han estabilitzat l'incendi a la zona de Querol, a l'Alt Camp. Ho hem sabut ara fa tot just fa pocs minuts. Han estat treballant en els dos nous focus que s'han originat aquest migdia. Són dos focus de l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. També us expliquem que mig miler de persones han assistit al minut de silenci a Manlleu, a Osona, per recordar els dos germans d'11 anys que dilluns es van ofegar al riu Ter, concretament a la zona de la Devesa. Hi han assistit el conseller de Justícia i molts alcaldes de la comarca. I també hi ha hagut molta presència de la comunitat ganesa i de la comunitat educativa on estudiaven els menors. Molts veïns estan consternats per la tragèdia.
4: Molt malament, perquè uns nens tan, tan macos i jovenets i bessons i que passés una cosa d'aquestes és inesperada i no t'ho esperes.
5: Cada vegada hi ha més canalleta, les piscines no són suficients, agafen calor i tenen el riu a mà. I no són conscients del perill que és el riu.
1: Els dos menors no sabien nedar i, de fet, la principal hipòtesi dels Mossos és que es tracta de dues morts accidentals. La campanya de vacunació de la grip i la Covid començarà el 5 d'octubre. És una mica més tard que la de l'any passat. Tot plegat pel retard de la producció de les vacunes després que l'OMS hagi recomanat actualitzar-les als virus que ja circulen. Es podrà demanar cita prèvia a partir del 27 de juliol. La campanya començarà a l'octubre per als col·lectius més vulnerables, concretament les persones que estan en residències, també els més grans de 80 anys, nens, dones embarassades. I es farà especial incidència en la immunització dels mestres i professors. A finals del mateix mes ja s'obrirà la població de més de 60 anys i a partir del novembre es podrà vacunar qui vulgui sense cita o amb cita prèvia. I un apunt més abans dels esports, el jurat popular ha declarat culpable un dels dos acusats de matar un home a Tortosa i després de llançar el cos al riu Ebre. A l'altre acusat el consideren encobridor del crim. La fiscalia demana per al culpable 20 anys de presó per un delicte d'assassinat i per a l'altre han demanat 3 per encobriment. El cadàver es va localitzar el 17 d'abril del 2024 envoltat d'una cinta adhesiva i amb una pedra lligada. Els esports, David Ubac.
6: Doncs en jocs ja, la segona semifinal del Mundial de Futbol Atlanta s'hi enfronten Anglaterra i Argentina. De moment empat a 0 al minut 3 i mig de partit amb els anglesos. Titularitat del nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon, amb argentina Leo Messi i el pretès Julián Álvarez també jugant d'inici al combinat argentí. Qui guanyi jugarà diumenge a la final contra Espanya a Nova Jersey. Del Barça destaquem també que l'extrem alemany Karim Adeyemi ja ha arribat a Barcelona avui mateix per passar-hi demà a la revisió mèdica. Si la supera, firmarà per 5 temporades amb el Barça i el Tour de França triomfa a l'esprint en l'onzena etapa per al noruec Soren Wierenskiöld de l'equip 1X, amb Tadej Pogacar, que manté el lideratge de la general, en la que ha estat avui l'etapa més ràpida de la història del Tour.
1: Gràcies, David, i també gràcies a tots vosaltres per la vostra atenció. El Catalunya Vespre tornarà demà a les 8. Bona nit.
7: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Aquest agost gaudeix dels millors concerts a la costa de Barcelona amb el Festival Mar d'Estiu i El Periódico. Joan Dausà, Sergio Dalma, Rosario, Niña Pastori, Zucchero, Loquillo i molts més. Mar d'Estiu a Santa Susana. Concerts, jardins, gastronomia, moda i diversió. Del 31 de juliol al 17 d'agost. Entrades a mardestiu.cat.
3: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Vine al Graditeo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al Circuit de Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana amb l'experiència Cupra en exclusiva. Condueix un Cupra, sent l'adrenalina als seus simuladors i gaudeix de música en directe. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graditeofestival.com. Organitzen Esport i El Periòdic com el patrocini de Cupra.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
5: Aquest dijous al matí, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciarà sobre la llei d'amnistia als líders del procés. I al matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 10, farem un especial informatiu amb Ricard Ostrell per seguir-ne l'última hora. Amb un ampli desplegament, us oferirem totes les reaccions i l'anàlisi en profunditat. El posicionament de la justícia europea sobre la llei d'amnistia, aquest dijous a partir de les 10, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
6: Dissabtes i diumenges de 9 a 11 del matí, a Catalunya Ràdio, t'acostem l'actualitat des d'una nova perspectiva.
7: El Tot es pot parlar és un programa nou que posa el focus en les notícies que ens afecten i que impacten directament en la nostra vida quotidiana.
8: El Tot es pot parlar, escoltem directament les persones i aprofundim en les qüestions d'àmbit polític, econòmic, social i cultural que generen més debat.
9: Amb Domènec Subirà, Núria Pujades i la col·laboració dels serveis informatius i de programes de Catalunya Ràdio.
6: Fins al 2 d'agost, els matins del cap de setmana,
9: Tot es pot parlar.
6: Tot es pot parlar a Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
10: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
6: El gener del 1999... troben unes restes òssies en una parcel·la de la urbanització de Cal Esteve, a Sant Salvador de Guardiola. El propietari de la finca volia plantar unes oliveres al jardí de casa i ha contractat una empresa d'excavacions per fer els treballs. Quan la pala mecànica ha foradat el terra, han sortit uns ossos. En un primer moment, no hi han donat importància i han continuat treballant, fins que l'excavadora ha destapat un crani. Aturen els treballs i el propietari de la finca avisa la Guàrdia Civil.
11: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. El cas que iniciem avui va començar amb la troballa accidental d'un esquelet, uns ossos que amagaven molts secrets i que es van anar descobrint a poc i al llarg de molt temps. Especialistes en ossos, una arqueòloga, els investigadors a la Guàrdia Civil i el pas del temps van ajudar a avançar en la investigació. En el capítol d'avui ens fixarem en els detalls que s'amagaven al voltant i a dins de l'esquelet. Petits detalls, però sorprenents. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
12: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
6: Crims. Per què matem?
12: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
13: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
11: Sant Salvador de Guardiola és un municipi que està al sud de la comarca del Bages, a 15 minuts en cotxe de Manresa. Agrupa 11 nuclis de població. Això vol dir que és un municipi molt dispers, amb cases que tenen parcel·les molt grans. Sant Salvador de Guardiola va créixer molt de pressa a partir dels anys 80. Si llavors només tenia 800 habitants, ara en té una mica més de 3.100. Perquè moltes segones residències s'han convertit en residència habitual i perquè s'hi han anat construint noves urbanitzacions. Policialment, la història que us expliquem comença l'any 1999 a la finca número 55 d'un d'aquests nuclis de nova creació, la urbanització de Calesteve. I el primer protagonista és l'Albert Miralda, que aquell any treballava amb una excavadora.
14: La parcel·la té 10.000 metres i el propietari ens va encarregar la feina de que volia plantar oliveres a tocar la casa, com si fos una mica el jardí de casa i això. Nosaltres vam començar a fer forats per obrir, per plantar oliveres, que ell volia plantar oliveres, i jo no sé si era el segon o el tercer forat que vam obrir. Allò amb la màquina fas el forat, comencen a sortir ossos i ell... el propietari de la casa, de seguida va dir para, que això podria ser una persona. I clar, evidentment, jo això sí que ho recordo com si fos ara mateix, allò de dir, què vols que sigui una persona? Això deu ser uns ossos d'unes restes animals o alguna altra cosa.
11: L'Albert, que després va ser alcalde de Sant Salvador de Guardiola durant 11 anys, del 2007 al 2018, al 1999 ja coneixia molt bé el municipi.
14: Calesteve és una urbanització que no tot és primera residència. Calesteve hi ha molta segona residència, gent de Barcelona o de l'entorn de Barcelona que es van comprar una casa per passar el cap de setmana o per vindre a passar les vacances. I no sé, jo crec que estem a l'entorn del 40% d'ocupació o 50% d'ocupació de les cases que hi ha en aquell moment. Bueno, que hi ha ara, vaja. O sigui, ara a Calesteve em sembla que té 200, hi ha uns 200 habitatges, aproximadament.
11: A diferència de la resta d'urbanitzacions de Sant Salvador de Guardiola, Calesteve té una peculiaritat.
14: La població és molt rotativa perquè té una dificultat afegida, que és que necessites, per moure, necessites vehicle propi. O sigui, no hi ha transport de viatgers. El municipi de menys de 10.000 habitants no està obligat a tindre transport urbà de viatgers i, per tant, la gent, per desplaçar-se, per anar a comprar, per anar a treballar, per anar a fer qualsevol cosa, per portar els nens a escola, per anar a fer qualsevol gestió, necessita tindre vehicle. I això fa que la gent, a partir d'una certa edat, es ven l'habitatge. I això, si miréssim la rotació dels propietaris de les cases de Calesteve, passa sovint.
11: Si actualment Calesteve no té xarxa pública d'autobusos, imagineu-vos 40 anys enrere.
14: I el 81 menys. L'única vegada que es va intentar fer una mica de connexió amb autobús, amb una iniciativa que va sortir entre l'Ajuntament i l'Associació de Veïns, es va provar de fer un autobús a la carta, per dir d'una manera, en funció de les necessitats, i acordar unes hores concretes, i va fracassar perquè la distància de les cases que et deia abans, el punt de recollida de viatgers era tan gran, perquè has de pensar que a Calesteve hi ha 15 o 16 quilòmetres de carrers asfaltats. Per tant, tu imagina't per bellugar-te per dintre caminant, si vols arribar d'una punta a l'altra o un punt central, és complicat de poder-hi arribar. L'any 81 jo crec que estava a les beceroles tot plegat. De tot això, de qualsevol iniciativa de poder moure gent, perquè jo crec que el 81 encara hi havia menys gent resident fixa, perquè era molt segona residència, perquè Calesteve va néixer molt com a segona residència.
15: Llavors, quines possibilitats tenies de sortir de l'urbanització si no tenies cotxe?
14: A través d'un taxi, trucant un taxi, és l'únic, trucant un taxi de Manresa que et vingués a buscar.
11: Fixeu-vos en la pregunta que ha fet la Lídia Oriols a l'exalcalde. I fixeu-vos que l'Albert ens ha parlat de l'any 81 i de les dificultats de moure's per l'urbanització si no tenies cotxe particular. Ja sabrem més endavant per què. Ara som al 99, que és el moment en què el cas comença des del punt de vista policial. Són 4:45 de la tarda del dimarts 5 de gener i l'Albert acaba de destapar amb la seva excavadora uns ossos a la parcel·la número 55 de la urbanització Calesteve.
14: Fer cullerada de terra amb la màquina, sortir terra i sortir ossos.
11: Ja hem dit que en un primer moment l'Albert no hi dona importància perquè creu que són restes d'un animal. Es comença a fer fosc i aturen els treballs. L'endemà és dia de Reis, festa. El propietari de la finca està intranquil i no para de donar-hi voltes perquè pensa que es pot tractar d'una persona. Hi ha un os que li sembla que podria ser d'un braç. Tres dies més tard, el divendres dia 8, reprenen els treballs i tornen a remenar el forat.
14: I llavors ho vam tornar a moure una mica i llavors sí que ja vam veure que ja sortia com una mica de cap i ho vam parar. I llavors el propietari ja va trucar a la Guàrdia Civil perquè vingués a veure tal com estava, i que jo sempre havia pensat que després la Guàrdia Civil ens trucaria, que hauríem d'anar a fer a testificar o a donar explicacions, però no. Mai ningú ens ha demanat res. Bueno, la primera vegada que ho explico és amb vosaltres. Home, no ho sé, et sorprèn, evidentment, perquè suposo que estem acostumats a veure-ho a les pel·lícules, però que et passi tu allò a primera fila, doncs, et sorprèn i et deixa molt parat perquè no... Bueno, i esperes que sigui una equivocació, que realment que sigui un animal, que, no, que ens haguéssim equivocat en aquell diagnòstic inicial que vam fer, no? Però malauradament va ser així.
16: En aquell moment, la troballa de les restes òssies va passar quasi inadvertida. Aquest que sentireu ara és l'advocat Xavier Alsina, que més endavant intervindrà en el cas i que, casualment, viu a Sant Salvador de Guardiola.
17: Jo visc al poble baix, a baix, més a prop de Manresa. I sí, potser sí que ho vaig veure al Regió 7, potser sí, que vaig veure la notícia al Regió 7, però en aquells moments, aquell any, i mira que la màquina excavadora és d'un amic meu, la que va trobar els restes, però no es va donar la circumstància de que en parléssim. Ha sigut ara que ho he rememorat i fins i tot un dia em vaig parlar amb el noi que va anar a fer l'excavació. És que no s'ho imaginaven de cap de les maneres que allà poguessin tenir un cadàver d'una persona. El propietari actual, el del Pino, també és una persona que conec, no és que ell parli o siguem amics, però que la conec de vista perquè fa molts anys que hi viu allà, no? I és allò que et sorprèn, no? Que vagi a passar al teu poble, però no, jo del 99 no es viu aquest cas. Més enllà del que puguis llegir el Regió 7, que jo sàpiga, no es comenta. O sigui, encara l'altre dia fent el cafè sé que n'hi havia un de la tertúlia que deia sí, el del Pino es pensava que li pagarien el jardí nou, que li farien el jardí nou. O sigui, si en parlen és pel fet aquest sobtat d'aquest moment concret de que troben els ossos i que li remenen tot i li van excavar tot per acabar de trobar el crani. Fa bastanta impressió de veure el crani. Però d'aquella persona, algú ha parlat amb mi després, sapiguem que jo l'advocat, però poquíssimes persones més s'han preguntat d'on era, què hi feia, ha passat desapercebut.
11: Aquell any, el 99, la policia responsable de les investigacions al territori era la Guàrdia Civil. En el moment que es dona l'avís a la Benemèrita, no està clar que es tracti d'un homicidi ni se sap l'antiguitat dels ossos. El propietari ho fa més per quedar eximit de responsabilitats i tenir la consciència tranquil·la. Com que al cap i a la fi es tracta d'una persona morta, la denúncia va a parar al Departament d'Homicidis i se n'ocupa l'agent Carlos García Espejo.
18: Automáticamente nos dan aviso al grupo homicidios de la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona. Nos trasladamos con nuestro equipo de criminalística, pasamos comunicación a la autoridad judicial y se presenta allí junto con el médico forense para ejercer el acta del levantamiento del cadáver.
11: El propietari ha posat en un cubell de plàstic els ossos que ha tret la pala excavadora i la resta de l'esquelet ha quedat dins el forat. Passades les 5, una unitat de la policia judicial hi arriba per fer la inspecció ocular. També hi va l'equip forense. El 8 de gener del 1999, el sol es va pondre a les 17:39, segons dades de l'Observatori Astronòmic Nacional. Com que la llum natural va marxant, la policia decideix acordonar la zona i exhumar les restes òssies l'endemà, 9 de gener. La fossa queda tapada amb plàstics. En haver-hi només ossos, el procediment per fer-ne l'aixecament i la posterior autòpsia és molt diferent. Sense teixits tous, serà més complex saber qui és l'individu i com va morir. Els forenses creuen que la persona més idònia per fer l'anàlisi de les restes òssies que s'han trobat a Calesteve és el doctor Lluís Guerrero, que sentirem ara.
19: A l'any 1999 ens avisen uns amics que aleshores eren els forenses de Manresa, que era el doctor Vidal i el doctor Jiménez. Ells eren coneixedors de lo que podíem fer nosaltres en un estudi amb restes òssies i les dades que en podíem treure. I ells, pues, com que estaven en un procés d'exhumació d'un esquelet, van dir, carai, pues aquí les persones més indicades són en Lluís Guerrero i la Judit Soler, que aleshores ella i jo treballàvem junts.
11: El doctor Guerrero és especialista en cirurgia cardiovascular i és una autoritat en el camp de l'antropologia física de restes osteològiques, és a dir, ossos. Fa més de 50 anys que es dedica a l'antropologia prehistòrica. Les tècniques d'estudi són aplicables en qualsevol circumstància, ja sigui l'exhumació de fosses de la Guerra Civil, de personatges històrics com reis o bisbes, o en casos més recents com el que us estem explicant. Amb el seu historial professional, els forenses de Manresa creuen que ell podrà extraure el màxim d'informació de l'esquelet trobat a Sant Salvador de Guardiola.
19: És intentar reconstruir qui era la persona que tenia aquells ossos que nosaltres hem trobat. Aleshores, a partir d'aquí, intentem determinar pues, el sexe, la talla, l'edat, el número d'individus que hi han, que si era destre, que si era esquerrà, que si havia fet servir més grups musculars d'una banda o de l'altra i, per tant, podem inferir doncs, quin tipus d'activitat física o professió podia tenir. Podem deduir la patologia, moltíssimes coses. Tot això ho definim amb una sola paraula, que seria osteobiografia. Aleshores, doncs, aquí l'antropologia física forense, però només d'ossos, d'osteologia, ens porta a lo que dic, a l'osteobiografia, a reconstruir la vida d'aquella persona.
11: Ens havíem quedat al moment en què el doctor Guerrero rep la trucada dels seus col·legues forenses de Manresa.
19: En aquell moment que avisen, jo, com a metge, estic treballant a la clínica Sant Josep i havia d'operar, no podia desplaçar-me, i li vaig dir a la Judit Soler, escolta, vés-hi tu i fes l'exhumació i després ja estudiarem els ossos conjuntament. I van així. Jo sóc metge, la Judit Soler és arqueòloga. És una arqueòloga que molt interessada en l'antropologia, per tant estava aprenent antropologia i m'ajudava.
11: L'endemà que la Guàrdia Civil hagi rebut l'avís, el dissabte 9 de gener de 1999, la Judit Soler es desplaça a l'urbanització de Calesteve, a Sant Salvador de Guardiola, a la finca número 55, que ja heu sentit que té una hectàrea de terreny, més o menys com el camp del Barça.
14: Era molt proper a la casa. Això era, res, devia estar 20 metres de la casa. O sigui, era molt proper. El que passa que sí que és cert que en el lloc, clar, són cases que d'una casa a l'altra podien 100 o 150 metres o 200 metres d'una casa a l'altra, per tant, són cases que estan en un entorn molt tranquil. I jo suposo que això devia ajudar que les coses passessin de la manera que van passar, no?
11: En el cas de la parcel·la on s'ha fet la troballa, l'esquelet està enterrat a 110 metres exactes de les finques veïnes, tant la de la dreta com la de l'esquerra, i a uns 3 metres de distància del carrer. La finca té una tanca molt baixa i no hi ha cap tipus de porta d'entrada, és a dir, es pot accedir sense cap impediment al terreny des de qualsevol punt. La fossa, per tant, es pot veure des del carrer. La Judit s'hi atansa.
19: Va la Judit i veu que la meitat superior del cos ja ha estat desplaçat per la pala de la retroexcavadora, però que l'altra meitat de la cintura en avall encara està in situ. Aquesta fossa era una fossa que la van fer molt mal girbada. La devien fer pues, amb mitjans manuals, amb una aixada o amb un pic o el que sigui. I era molt més fonda d'una banda que de l'altra. La banda més fonda estava, arribava a uns 80 centímetres sota el nivell del sol, i la part menys fonda, més soma, estava a uns 20, 20, 25, 30 centímetres. En la part més fonda havien situat l'extrem del cap. I tot aquest cos l'havien embolcallat amb un llençol, estava bocaterrosa i l'eix de les cames estava una mica desviat respecte a l'eix del cos i els genolls una mica flexionats, de tal manera que els peus s'acostaven encara més a la superfície. Per tant, és estrany que fins i tot algun gossos o animals allà hi ha porcs senglars doncs no haguessin fet un forat i haguessin tret part de les extremitats. Aquest forat estava fet en les argiles naturals del terreny i ho havien reblit amb sorres i materials de construcció i elements diversos de qualsevol manera.
11: El doctor Guerrero ha parlat d'un llençol. Això serà important. És un llençol de color blanc. No queda clar a les diligències, i ningú ens n'ha parlat, de que es trobés cap altra peça de roba, el que fa pensar que probablement a la persona la van enterrar nua. Al costat de l'esquelet sí que s'hi troben altres objectes, que consten als documents policials. Lídia Oriols, explica'ns quins, sisplau.
16: Es troba una bossa de plàstic transparent amb una inscripció en color blau que diu Roca. Una altra bossa de plàstic transparent també amb la inscripció de color blau Mutexa. I encara dues bosses de plàstic més transparent amb la inscripció en color negre Sudo i al fons color taronja. Un rotllo de cinta adhesiva de color vermell i una capseta buida d'aquelles on se solen guardar cargols o tacs.
11: Continuem. La Judit Soler fa l'exhumació amb molta cura i descobreix una cosa que deixarà glaçada tota la comitiva judicial i policial. De seguida sabrem què és, però fa un moment el doctor Guerrero ens parlava de la fossa.
19: Dona un perfil de la persona que fa l'enterrament, dona un perfil molt concret de com és. Et dona una informació de conjunt de com es va fer, amb quina intenció es va fer. La primera és que no en sap gaire de què va. Segona, que va començar a fondo i segurament es va cansar, per tant, físicament tampoc devia estar gaire acostumat a fer-ho, això. Es va cansar i, per tant, la resta de la inhumació és més soma, no? I a tot això, doncs el fet de que el cos estigui desviat d'eix, que les cames estiguin doblades, que estigui bocaterrosa, tot això indica que el que fan és no fer un enterrament respectuós del cadàver, sinó de tirar-lo de qualsevol manera dins del forat, no? Fer una fossa d'aquesta manera també indica això, també indica una precipitació i un intent claríssim d'ocultació, no? No estem fent una fossa rectangular, ben traçada, homogènia en les seves parets, homogènia en la seva profunditat. Bueno, és fer una cosa a correcuita per ocultar el cadàver i no fer absolutament res respectuós.
11: Ja us hem dit que la meitat de l'esquelet de cintura en avall està intacte. L'excavadora no l'ha mogut de lloc. És quan analitza aquesta part que la Judit fa el descobriment que us dèiem.
19: La troballa més interessant en aquell moment va ser la d'un fetus, l'esquelet d'un fetus, a dins de l'espai de lo que seria la pelvis. Vam estar molt de sort en que el cos del fetus estava in situ. Es veuen uns ossets molt petits que qualsevol persona no instruïda en el tema podria confondre'ls amb el d'un animaló. Podria dir, no ho sé, pot ser d'un conill o pot ser de... I no, evidentment. Un fèmur d'un fetus d'aquest tamany doncs, pot tenir 3 centímetres a tot estirar. I, per tant, estem parlant d'ossos petits, francament petits.
18: El dia era bastante triste, estaba gris, hacía frío. Pienso que era en enero, San Salvador de Guardiola. Y bueno, ya cuando te dicen que también puede existir restos de lo que es un feto, pues ya te toca un poco más, ¿no? La fibra, te quedas un poco más triste. Pero bueno, estamos para eso y para trabajar.
20: I'm ready, my lord.
21: Crims. Amb Carles Porta.
11: El fet que s'hagi trobat l'esquelet d'un fetus dins la pelvis deixa poc marge de dubte que l'ossada és d'una dona. La Judit recull tots els ossos i els posa en caixes precintades. Són les 13:45 del dissabte 9 de gener del 99 i la comitiva judicial i forense porta les capses al dipòsit de la funerària del Bages, on demà el doctor Guerrero reconstruirà els ossos en forma anatòmica, és a dir, recompondrà l'esquelet i en farà l'estudi antropològic. La Guàrdia Civil ha començat a fer investigacions i no els consta cap denúncia per desaparició d'una dona embarassada. Ara ens detindrem en l'estudi antropològic que el doctor Guerrero fa a l'esquelet trobat a Sant Salvador de Guardiola. És un informe molt detallat.
19: La pelvis és la caixa negra de la informació del sexe. Però el sexe també es representa en el crani. Les faccions d'una persona, les faccions de les parts toves, el que veiem quan mirem una persona, estan determinades per la forma del crani. Hi ha una superposició de capes, però el que dona la primera forma és el crani. Per tant, això ja ens dona molta informació també. I hi ha tota una sèrie de característiques que són diferents d'un home a una dona, de la mateixa manera que la cara d'un home i una dona són diferents. El tipus de front, el front d'una dona és molt més verticalitzat, molt més, una mica més estret, és més gràcil. Un home té el front normalment més inclinat enrere, té uns arcs superciliars més sortits, el gruix de les òrbites és gruixut, els de les dones és primet, és tallant, quasi bé. En aquest cas, l'esquelet de la dona embarassada no oferia gaires dubtes, però tot i així vam fer tot l'estudi de la pelvis que corresponia a una dona.
11: L'estudi antropològic dona més dades de la dona.
19: Embarassada de 5 mesos, perquè es determina a partir de les dimensions dels ossos fetals. La dona té una talla, o tenia una talla aproximada de 1,71 m d'alçada, o sigui, era més aviat alta, amb una variació de 3 centímetres i mig per sobre o per sota, en tot cas, alta. La robustesa dels ossos era molt poca, o sigui, activitat física no se n'hi suposava cap. Era destra, tenia signes de gestació anterior, o sigui, unes petites alteracions òssies que són força típiques de gestacions prèvies, però que es poden donar també amb dones que no hagin tingut cap fill, però amb un marge de probabilitat baixa. O sigui, cap al 4% de dones que no han tingut cap fill poden tenir aquesta alteració. En aquest cas hi era.
11: El doctor Guerrero intenta establir-ne l'edat.
19: Aquest era el gran problema d'aquest esquelet. La maduració dels ossos amb el pas dels anys ens portava a que la forquilla de variació era molt gran i ens donava una edat d'entre 25 i 45 anys. Esclar, això és una forquilla molt gran, molt gran. I tot i que jo pensava de que havia d'estar en la part molt més baixa de la forquilla, esclar, si això anava a un jutjat i s'havia d'exposar en termes d'evidència científica i sustentar-ho científicament, la forquilla l'havíem de dir la que era, de 25 a 45. Però per nosaltres tenia un valor central d'uns 33 anys, uns 7 anys i mig per sota o per sobre. I jo m'apuntava per sota.
11: Ara sabrem per què sortia una forquilla d'edat tan àmplia.
19: Quan una persona para el seu creixement, es para perquè una zona cartilaginosa que tenen els ossos llargs es torna os, es solidifica, i llavors ja no pot créixer més l'os, ja queda com un mineral. Aleshores, durant un temps queden traces visibles d'aquella zona de creixement que s'ha ossificat, i ella ja ho tenia tot ossificat i no quedaven ni traces ni res de res. I la dentició era ja, amb queixals del seny, doncs, ens posava una edat de 25 cap amunt, que era el topall inferior, no? I, per una altra banda, totes les sutures d'articulació dels ossos craneals estaven soldades, cosa que es produeix en edats molt més avançades. Es produeix als 45, 50... Doncs aquí teníem una sèrie de variacions de comportament de la maduració òssia que eren una mica atípiques.
11: La raça també és un element essencial per poder identificar la dona.
19: Les característiques del crani d'aquesta dona, que era un crani molt llarg i estret, juntament amb una cara molt alta, o sigui, llarga i estreta, aquests trets es donen de forma molt generalitzada en els escandinaus. Però això no vol dir que sigui escandinau una persona que tingui això, perquè de gent així també n'hi ha aquí. Per tant, aquí vam establir que tenia una morfologia europea occidental amb una tipologia que recordava els cranis escandinaus.
11: Un dels aspectes més importants per la resolució d'aquest cas és saber quants anys feia que estava enterrat el cos de la dona.
19: Normalment aquest tipus de recerca normalment la fan els forenses, eh? I tenen mitjans químics i histoquímics per determinar això. Nosaltres, si ens havíem de limitar simplement els recursos de l'antropologia, teníem l'aspecte de l'os. L'aspecte de l'os, quan és un os antic, té el mateix to de color que la terra que l'envolta. O sigui, tot es fa uniforme. En aquest cas concret, els ossos eren grisos mentre les terres eren aquell marrón característic de les argiles, no? Per tant, era un color que semblava més de putrefacció, recent. Tenien un aspecte com greixós, per tant, no era os sec, antic. Aleshores, vam serrar una part d'un còndil del fèmur per veure què passava en la part interna de l'os. Al serrar-lo vam veure que la part esponjosa de l'os encara era greixosa i desprenia una olor cadavèrica important. Això, normalment, alguns tractats forenses et diuen que això acaba perdent-se a partir dels 15 anys de l'enterrament. Per tant, vam dir, pues bé, no pot tenir més de 15 anys.
11: Aquesta és la part alta de la forquilla. Sobre la part baixa, l'informe que va fer l'any 99 el doctor Guerrero diu això.
2: En ningún caso quedaban restos de ligamentos ni otros elementos articulares, lo que induce a creer que el enterramiento tuvo lugar hace más de 5 años.
11: L'esquelet s'ha trobat al 99. L'anàlisi antropològica ha determinat que les restes òssies tenen una antiguitat d'entre 5 i 15 anys. Els experts van considerar que si ens situem a la part alta de la forquilla, 15 anys, la dona embarassada hauria mort al 1984 i en la part baixa de la forquilla al 1994. Encara no sabem quina és la causa de la mort, l'aspecte més important de l'informe antropològic forense. En aquest sentit, el mateix estudi recorda que un esquelet és molt més difícil d'interpretar que un cadàver perquè no hi ha teixits tous.
19: Vam revisar tots els ossos de l'esquelet per constatar totes les lesions. Aleshores, ens vam trobar amb dues lesions que les dues eren situades a l'extrem cefàlic. Per una banda, teníem una mandíbula inferior amb una fractura una mica sinuosa que anava de la part dreta de la barbeta cap a la dentadura, cap a la línia mitja de la dentadura. Per la part de darrere d'aquesta mandíbula vam veure que l'os trencat no havia perdut continuïtat. O sigui, passava allò que passa quan es diu que són fractures amb canya verda. Quan trenquem una canya, se'ns trenca però no perd la continuïtat. No podem separar els extrems, queden units. Aquestes fractures amb canya verda moltes vegades són característiques de l'últim moment de la vida, s'ha fet en vida de la persona i, per lo tant, no ha tingut lloc després. Després, quan es trenca l'os, es trenca del tot. Per lo tant, teníem una fractura, en principi, en vida de la mandíbula.
11: I ara sentirem quina era la segona lesió.
19: Hi havia també lesions importants a nivell del crani. Mirant-ho bé, hi havia tot de fractures radiades del crani, però en concret hi havia una fractura una mica arrodonida al parietal esquerre i més petita per la banda de fora i més gran per la banda de dintre, i a l'altra banda, a la dreta, era més petita, hi havia també orifici, i era més petit per dintre que no pas per fora. Aquest tipus de lesions i amb fractures radiades de tota la volta, això en principi era característic d'un tret de bala. Un tret de bala pot fer això, pot fer esclatar el crani, cosa que va passar. Es van portar tota de la banda dreta, de la banda esquerra es va portar una bona part del crani, i aquestes lesions més grans per la banda de sortida que de la d'entrada són típiques dels projectils. I vam establir quina era la direcció del tret, que era d'esquerra a dreta, una mica de darrere cap endavant i una mica de dalt cap a baix.
11: L'estudi antropològic forense determina que la dona embarassada va morir d'un tret i que la seqüència dels fets podia haver anat així.
19: Com a hipòtesi no demostrable, hi hauria, potser, primer, li van trencar la mandíbula d'un cop i una vegada a terra, potser van rematar la feina. El cap en posició lateral, segurament van així, perquè una seqüència inversa seria una mica estranya. Que primer li disparessin i la donen per morta perquè li han atravessat el crani, després no tindria gaire sentit trencar-li la mandíbula. Tampoc fora impossible, no fora impossible, que la mandíbula també es trenqués amb el tret. Però bueno, és una possibilitat molt més remota, que les zones de força del projectil acabessin fent una fractura a més llocs que els del crani. Però bueno, és una possibilitat molt més remota. A la Judit Soler li va causar molta impressió, doncs, acostumada com estava a excavar restes prehistòriques, li va causar molta impressió, doncs, estar estudiant, excavant un esquelet de fruit d'un assassinat. Això després em passa també una mica a mi, i quan acabes l'estudi i el lliures, dius, bueno, pues, tant de bo ara agafin el responsable, no? Perquè jo he fet la meva feina, nosaltres hem fet la nostra feina, ara algú ha de fer la que quede.
3: Crims. Per què matem?
11: La investigació del cas de Sant Salvador de Guardiola està a mans de la Guàrdia Civil, que es troba amb un primer obstacle per poder avançar en la recerca.
18: La problemática que nos encontramos en este lugar es que la víctima estaba sin identificar. Eso conlleva que nos retrase mucho las investigaciones, porque no puedes abarcar el ámbito social, el ámbito familiar, el ámbito laboral. No puedes intentar hacer indagatorias con manifestaciones, con testigos. Entonces te resulta muy, muy problemático el hecho de no poder tener identificado ese cadáver.
11: Els investigadors fan un primer intent per identificar la dona.
18: Nosotros lo que hicimos fue ponernos en contacto con todos los cuerpos policiales de España. Soltamos lo que se suele llamar un índice negro a nivel Interpol también, para poder saber si había alguna desaparición de las características que nosotros teníamos, primero a nivel nacional y posteriormente a nivel mundial.
11: Fem un resum de les característiques de la dona assassinada que ens ha explicat el doctor Guerrero i altres que també recullen a l'informe forense.
16: Era una dona d'1,71 m d'alçada, aproximadament. La forquilla d'edat que sortia de l'estudi antropològic era molt àmplia, d'entre 25 i 45 anys. Per la forma del crani, la víctima era europea occidental, amb uns trets que recordaven les persones escandinaves. Pel que fa a la patologia, al final de la columna vertebral tenia una articulació anormal de l'última vèrtebra lumbar amb la primera sacra. Tenia el dit gros del peu dret orientat no cap a la dreta com seria normal, sinó desviat cap a l'altre peu, i les cames les tenia lleugerament en X, és a dir, que ajuntava una mica els genolls.
11: La Guàrdia Civil rep la resposta de la resta de policies nacionals i internacionals.
18: No dio ningún resultado, claro. No coincidía y las que nos podían mandar pues tampoco coincidían con nuestra víctima.
11: La Guàrdia Civil estira un altre fil. El Departament de Criminalística extreu l'ADN de la dona. Del fetus no ho pot fer perquè la tècnica encara no està prou desenvolupada. Ara caldrà veure si la base de dades hi ha alguna coincidència de perfil genètic que permeti saber qui és la víctima.
18: Tenemos un programa que se llama Fénix en el que todas las policías españolas vuelcan los ADNs de los cadáveres sin identificar. También tenemos una base que se llama PDRH, que es de personas desaparecidas y restos humanos, que es lo que hacemos con esas personas desaparecidas, que sus familiares, o sus, no amigos, no, pero familiares, dan el ADN, se cotejan con los restos humanos que nosotros localizamos en cualquier sitio, ¿no?, que están sin identificar. Entonces todo eso va a una misma base de datos y todas las policías vertemos esos datos en una misma base de datos. Y dentro de la Unión Europea esos datos se pueden compartir entre todas las policías de las que componemos la Unión Europea. Entonces nosotros pudimos sacar el ADN de la mujer, en este caso, de la víctima, pero del feto, con los medios que se tenían de criminalística en el año 99, les resultó muy, muy difícil.
11: Mentre esperen l'informe de l'ADN, la policia interroga els veïns de la zona. És 24 de gener de 1999. Hem posat veu al que consta als documents policials.
4: ¿Recuerda quién vivía en la parcela donde han aparecido los restos óseos?
21: Las primeras personas que vivieron en la casa creo recordar que fue hace unos 16, 17 años. Pero solo estuvieron viviendo como un año. Vivía un matrimonio y tres hijos. Dos eran varones y una niña. Tenían edades comprendidas entre 5 y 10 años aproximadamente. Desconozco los nombres de estas personas y no sé dónde pueden vivir ahora, ya que no tenía ninguna relación con ellas.
11: Si ho recordeu, l'esquelet trobat a Sant Salvador de Guardiola té una antiguitat màxima de 15 anys i aquest matrimoni amb tres fills va viure a la finca fa uns 16 o 17 anys. Més o menys coincideix en el temps, però el veí no ha donat cap dada als agents que els permeti localitzar la família. Els investigadors fan una altra gestió. Consulten qui ha viscut a la casa i aquí sí que hi ha una cosa que els crida l'atenció.
18: Cuando empezamos a realizar investigaciones sobre quién estuvo en esa parcela durante este periodo tan dilatado de tiempo, entre 5 y 15 años, se nos aparece una persona que había nacido en la RD antigua, en la antigua Alemania.
11: ¿Per qué els agents es fixen en aquest home nascut a l'antiga RDA? Recordeu que les restes òssies estaven embolicades en un llençol i que us hem dit que aquest llençol serà important?
18: Los dos cadáveres estaban envueltos en una sábana y la etiqueta de esa sábana venía en alemán. Algo que nos chocó un poco.
11: La Guàrdia Civil investiga l'home alemany i les altres persones que van viure a la finca.
18: Teníamos a una persona que era alemán y bueno, nos centramos un poco más en él. Pero claro, no podíamos demostrar ese vínculo entre autor y víctima. Entonces estábamos un poco parados, no podías ir a, como decimos nosotros, a por él, ¿no? Porque no podías demostrarle nada. Entonces es preferible esperar un poco y poder ir ya al juzgado con unas pruebas y unos indicios bastante fuertes, como por el hecho de que hubiera estado en esa parcela no significaba absolutamente nada, igual que otros tres propietarios más que habían estado en esa parcela, ¿no? Entonces, bueno, estuvimos más centrados en el tema de la identificación de la víctima. Sabíamos que porque suele pasar en este tipo de hechos delictivos, en estos homicidios, en el momento en que podemos identificar a la víctima, tenemos un 80% ganado.
11: Sense la identificació de la víctima, els investigadors no acaben de trobar la manera de vincular algun dels inquilins als cadàvers i tampoc no veuen clar que interrogar-los els ajudi a resoldre el cas.
18: No llegamos a interrogar a ninguno por el hecho de no querer un poco dar pistas de las investigaciones que estábamos llevando. La investigación prefiere no hacerlo. Nosotros seguíamos con la idea de poder identificar ese cadáver a través de alguien que aportara ADN y presentara una denuncia de la desaparición. Por eso constantemente, cada seis meses, cada año, volvíamos a mandar a Interpol, a los compañeros de Policía Nacional, oye, ¿tenéis alguna denuncia? Oye, y tal. Bueno, seguíamos con la idea esa de poder identificar a ella. Es que si no iba a ser misión imposible el poder detener a una persona, a no ser que fuera esa persona que se autoinculpara, ¿no? Pero no tenías, había pasado mucho tiempo, no había muestras de ADN, no había restos orgánicos que pudiéramos cotejar con otras personas, aparte de las que teníamos ya, de la víctima y del feto, pero no podíamos cotejar con nadie, ¿no? Entonces, era complicado.
11: La Guàrdia Civil compara l'ADN de la víctima amb els perfils genètics que hi ha a la base de dades i busca coincidències amb les denúncies per desaparició, fins i tot als arxius de l'Europol i l'Interpol. Cada mig any rep la mateixa resposta.
18: Cada ciertos meses o a lo mejor al año volvíamos a mandar, porque a lo mejor se había producido ya esa denuncia de desaparición, pero la respuesta siempre era negativa. You want
1: it darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. Inene, inene.
5: I'm ready, my lord.
1: Amb Carles Porta.
11: L'any 2000 pensen que potser és possible fer un retrat robot a partir del crani de la víctima. Escoltem el doctor Lluís Guerrero, l'especialista en ossos que va intervenir en el cas.
19: Dibuixar un crani llarg i estret amb una cara llarga i estreta, doncs és fàcil. També sabem que el nas era estret i llarg i que les òrbites eren altes i arrodonides. Amb tot això es pot fer, i sabem també com era la mandíbula, sabem com eren els pòmuls, sabem tot. En base a això es pot fer una foto robot, que és clar, una foto robot sempre és molt poc precisa, però quan no es té res més, més val això que res. I en aquest cas es va fer.
18: En este caso la hizo con el pelo corto, no sé por qué, pero todos los rasgos físicos de la cara, tanto nariz, el vello, que es muy difícil también, pero lo hizo bastante, muy, muy, muy acertado.
15: Ojos.
18: No eran hundidos, eran unos ojos así como abiertos, la nariz la tenía delgada, labios finos.
11: La Guàrdia Civil envia el retrat robot a totes les policies i espera que aquesta vegada hi hagi alguna concordança o es pugui encendre alguna llum. El retrat robot, que ja heu sentit que el Guàrdia Civil ens ha fet una miqueta d'espoiler, de moment tampoc donarà cap resultat. Quan ja han passat 5 anys des que es va trobar l'esquelet, la investigació està estancada. El 21 d'octubre del 2004, la magistrada Rosa Maria Gutiérrez Fernández, del jutjat d'instrucció número 4 de Manresa, dicta aquesta interlocutòria.
22: Los hechos investigados son constitutivos de infracción penal. Si bien no existen motivos lógicos suficientes para atribuir su perpetración a persona alguna determinada, y por ello es procedente decretar el sobreseimiento provisional de estas actuaciones.
18: Claro, cada año, cada seis meses estés intentando localizar a esa persona y poderla identificar, ¿no? Pues se supone que tiene una familia detrás, que tiene pues unas amistades, algo, ¿no? Y bueno, no poder decir o no poder hablar con la familia y decirle, pues mira, ha pasado esto.
16: Les restes òssies de la dona i el fetus estan dipositades a la funerària del Bages.
23: Fins al 2005-2006, que van demanar al jutjat d'instrucció que, per favor, a veure què havien de fer d'aquella caixa amb les restes d'aquest cadàver que no sabien qui era, que no les tinguessin més allà en el tanatori. I llavors el jutjat va demanar a l'Ajuntament un nínxol i l'Ajuntament els va cedir un nínxol des del 2006 al cementiri de Manresa, però que van estar molts anys en la funerària que fa les funcions de

0: contaminación o algo, si están juntos y eso tanto tiempo. Pero no, en este caso tuvimos la prudencia en el año 99 de separar lo que eran los restos de tanto de la mujer como del feto.
1: Fixeu-vos que l'agent d'homicidis de la Guàrdia Civil, Carlos García Espejo, diu que van tenir la prudència de separar les restes òssies de la dona de les del fetus. Ho van fer així perquè ja hem vist que a la dona li havien pogut extraure l'ADN, però al fetus no. Ja veurem si aquesta precaució de la Guàrdia Civil va servir per alguna cosa. Aquest cas, que avança tant a poc, tindrà molts girs encara, i molt peculiars, però us ho explicarem el proper capítol. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
2: Crims. Cas d'avui, Lídia Orriols. Revisió de guions, Imma Falcó. Producció, Núria Ventura. Muntador musical, Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.

Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bona nit, us informa Agnès Marquès. Els bombers estabilitzen els dos incendis que s'han declarat aquest dimecres a Sant Quirze Safaja, al Moianès, i a Querol, a l'Alt Camp. Durant les pròximes hores, els efectius remullaran la zona i asseguraran el perímetre aprofitant la millora de les condicions climatològiques. A Sant Quirze Safaja, el foc ha cremat un centenar d'hectàrees i ha obligat a desallotjar una casa de colònies, un centre de menors i també un càmping. Joan Reyes és el cap de planificació dels bombers.
2: Vespre a la nit, doncs, ens dona oportunitat, baixa la calor, pugen les humitats, aprofita Estarem molt bé aquestes hores de treball en què les condicions meteorològiques són favorables i demà veurem, no?, el pic del migdia, novament uns dies amb onades de calor, amb temperatures molt altes, i allà aquí passarà, doncs, la prova del cotó, no?, si el perímetre que treballarem bé aquesta nit, doncs demà passa la prova de foc, no tenim represes.
1: En el cas de l'incendi de Querol, a l'Alt Camp, les flames han estat dos nous focus de l'incendi d'Aiguamúrcia de diumenge. Les represes han cremat 14 hectàrees, fent pujar a 162 les hectàrees cremades pel foc. Més notícies amb Oriol Pujadó.
3: Tot i que Catalunya ha superat el pic de la tercera onada de calor, el risc d'incendi es manté en nivell màxim en 107 municipis per aquest dijous. Segons l'última actualització del Pla Alfa, els agents rurals mantenen el risc més alt a les comarques de Ponent i de la Catalunya Central. També es manté prohibit l'accés a 6 espais naturals, mentre que es reobren el de Montserrat i el de Sant Llorenç del Munt. Sergio Delgado, sots director de Protecció Civil, en declaracions a 3Cat Info.
4: Hem de recordar que hi ha una sèrie d'espais de massissos que està restringit als accessos, que hi ha una sèrie de mesures prohibides de desenvolupar en el medi natural i que tothom, abans de fer una activitat en el medi natural, consulti aquestes mesures, s'asseguri que pot realitzar aquesta activitat en el medi natural i, en general, mantingui aquesta prevenció.
3: 220 municipis de 25 comarques estaran en nivell 3 del Pla Alfa, que preveu un risc alt d'incendi.
1: Demà dijous serà un dia clau per a l'amnistia. D'aquí poques hores, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà si aquesta llei és aplicable a Puigdemont, Junqueras i als altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació, i també si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. Així com la sentència pot tenir un efecte directe per als 12 activistes dels Consells de Defensa de la República, la situació és més complexa per als líders polítics afectats pel delicte de malversació.
3: 6 de cada 10 empreses veuen com a l'hora de contractar hi ha candidats que es fan enrere per la dificultat de trobar habitatge a preu assequible. Això ha frenat el creixement de la meitat de les pimes. Són dues de les conclusions de l'enquesta que ha fet la patronal PIMEC. El president de l'Observatori de la Pime de Catalunya, Oriol Amat, ha explicat al Catalunya Vespre que la situació també provoca pressió sobre els sous.
5: Hi ha també una part important de persones que renuncien inclús quan ja tenen l'oferta, i per tant les empreses troben que han d'incrementar, diguem-ne, la retribució.
3: A més, també s'hi afegeix el problema de la mobilitat. La poca oferta d'habitatge fa que augmentin els desplaçaments en unes vies que sovint ja estan saturades o que tenen transport públic poc fiable.
1: I ara els esports amb Joan Fitó.
6: En joc, segona semifinal del Mundial, al descans, Anglaterra 0, Argentina 0. Anthony Gordon és titular amb Anglaterra. A la final, que jugarà diumenge, espera Espanya, que ahir es va desfer de França. Al Barça avui han fet més proves mèdiques a Frenkie de Jong. L'holandès té una lesió al genoll dret que es va fer durant el Mundial i que el podria tenir fora dels terrenys de joc entre 4 i 6 mesos. Adeyemi, per la seva banda, ja és a Barcelona. Demà passarà a revisió mèdica i, si tot està en ordre, divendres s'entrenarà amb l'equip. També al Barça, Caroline Graham Hansen renova fins al 2028. La noruega, que va arribar a Barcelona l'any 2019 i acabava contracte aquest estiu, seguirà almenys dues temporades més de blaugrana. I en bàsquet, Josh Nivo és nou jugador del Barça. Nivo té 28 anys, juga de pivot i prové de l'Olimpia de Milà. Tot i ser nord-americà, Nivo no ocupa plaça d'extracomunitari perquè té passaport eslové. Signa fins al 2029. Mentrestant, Nicola Provitola torna a la penya. L'escort argentí torna a vestir la samarreta verd i negra i signa per les pròximes 3 temporades.
0: Fins aquí les notícies.

0: Cat.
1: L'estiu ets tu.
2: Quan em mires i somrius.
1: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: Jo t'estimo en l'ència.
4: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
4: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: de la ciència. Endavant, Marta.
1: El búnquer.

0: 1910, Zuric, Suïssa.
1: És la ciutat més gran de Suïssa.
0: Zuric.
2: Sí, m'ho ha dit una vegada un suís.
0: Ah. Jo hi he estat a Zuric.
1: Sí, que
0: però molt de passada. Zuric. Viatge de final de curs, quart d'ESO.
2: És... jo no hi he estat, eh? He estat al lloc maco, als llocs macos de Suïssa. Ah. És Ginebra, la part maca de Suïssa, no Zuric, que és molt hostil, i més per un tio rural com tu.
0: Sí, sí, jo vaig estar...
2: No t'hi vas trobar bé?
0: No. Vaig veure una estació de trens molt grossa i ja està.
2: Ah, sí?
0: Vaig marxar.
2: Però grossa unes... com l'estació de França? O cosa...
0: Les catarates del Rin. Estan per allà? No, més avall. No ho sé. Bueno, en fi, era viatge final de quart d'ESO.
1: Tampoc... A quart d'ESO va una Zuric, però quin col·le és aquest?
0: Nano, la Salle Manlleu. La Salle Manlleu.
2: Va una allà, va obrir un compte corrent.
0: Ja te preparaven pel futur laboral.
2: És això. Però és... Qui manava la Generalitat quan tu estudiaves a la Salle Manlleu?
0: Doncs en aquella època diria que Montilla. No?
2: No, home, no ets tan jove.
0: Sóc jove jo, eh? Que tinc 38 anys, eh?
2: Sí, ja ho sé, però no tan jove.
0: No, devia ser Pujol, ja. Suposo que era en Jordi.
2: Suposo i espero. Suposo.
0: Sí, perquè a casa meva estava tothom content, devia ser en Jordi. Bé, a la biografia d'avui li hem fet un búnquer, en gran part per culpa del patriarcat i per culpa dels rols de gènere. La història d'avui és la vida d'una mossa incompresa, una intel·lectual depressiva, que es va dedicar a viatjar, a escriure, a fotografiar el seu entorn i a relacionar-se amb els cercles d'intel·lectuals europeus. Una noia que no sabem ben bé a què es dedicava, però que anava rodant pel món.
2: Però ja n'hem tingut d'aquestes.
0: Sí.
2: Passa que totes acostumen a tenir diners.
0: Exacte.
2: O la família, si
0: sí,
2: més
0: senyor.
2: No.
0: La biografia d'avui també seguirà el mateix patró d'algunes intel·lectuals aventureres que han passat per aquest programa. Viurà gràcies als diners dels seus pares i farà una mica el que li roti, sense arribar a treballar de cap cosa en concret.
2: És el que aspirem tots en aquesta vida.
0: Exacte.
2: Perquè l'altre dia vaig fer un Excel amb els ingressos...
0: No ho facis mai, això. Això no es pot fer, això.
2: Doncs ho vaig fer.
0: No, home, no.
2: Ho vaig fer. He trigat 44 anys a fer-lo.
0: No ho facis, això.
2: Ho vaig fer l'altre dia perquè m'ho va recomanar un economista.
0: Sí.
2: I, bueno, quan va arribar la Neus a casa, em va trobar a terra esternellat. Era terra. Va haver de deixar diners ella. Ella sí que ha sabut estalviar.
0: És que no.
2: Això ens estem equivocant, però fortíssim.
0: És que l'Excel no hauria d'existir.
2: És que l'Excel va sumant.
0: Només porta problemes, l'Excel.
2: I vaig veure allò, el balance final.
0: Es
2: va posar en castellà sol, eh? Perquè jo el tenia en català. I quan van sortir els números, balance final. Hòstia, no.
0: Bé, ja veureu que al final de la història no tindrem gaire clar de què s'ha dedicat la nostra protagonista, però tant se val. A nosaltres ens venia de gust explicar una mica la seva vida.
2: No se'n parli més.
0: Ja està. Vinga, situem-nos, va. Hem anat a picar molt alt. Estem davant d'una de les famílies més riques de Suïssa.
1: Boig! Home, això és de molt ric, eh?
0: Sí. Però és la família més rica de Sant Hipòlit. Bueno. Però, bueno.
1: Bueno. Ei. Sí. Cuidado que poder també viatgen a Suïssa, d'aquests,
0: sí,
1: eh?
0: Sí. Potser estem parlant de la quarta família més rica de tot Suïssa. Són els Schwarzenbach.
2: Els Schwarzenbach, ja sí. Es veu que són rics. I segurament... poc amables.
0: Home, amb aquest cognom, és que per més simpàtic que vulgui ser el que dius el nom, ja caus malament.
2: Un nom, pensa un nom simpàtic. Amb aquest cognom s'espatlla.
0: Sí. Josep Maria.
2: Silvestre.
0: Schwarzenbach.
2: Ui, jo.
0: La família Schwarzenbach són una colla d'estirats, unes persones que, per molt riques que siguin, sempre fan mala cara. A nosaltres ens interessa la seva filla, l'Anne-Marie.
2: Anne-Marie ja és nom de pija.
0: Té nom de pija, sí. Però l'Anne-Marie és just el contrari.
2: Ah?
0: Encara que la mossa creix envoltada de luxes, ella no s'interessa per les coses materials. És una nena que des de ben petita li agraden jocs que són tradicionalment de nens. L'Anne-Marie prefereix jugar amb quatre pals que no pas amb la casa de nines que li han comprat nova de trinca.
2: Jugar amb quatre pals no és de nen, és d'un gos.
0: Sí.
2: Gos. És que jugar amb quatre pals. Bueno...
0: És veritat,
2: sí.
0: La mare, que és una malsinada autoritària, no pot suportar que l'Anne-Marie es desentengui de tots els luxes que li ofereixen. Això de tenir una filla alternativa és un gran problema. Solució: tancar la petita Anne-Marie a un centre psiquiàtric.
1: Per què? Estaves jugant amb quatre pals.
0: Han anat de pressa,
1: eh? Que et tanquen...
0: Sí,
1: et tancaven de seguida.
0: Els pares volen tenir l'opinió d'un professional. Volen saber com és que la seva filla no es comporta com s'hauria de comportar una preadolescent rica i fastigosa.
2: És veritat. És veritat, això et preocupa molt quan ets pare.
0: Clar.
2: T'ho he donat tot, filla. I vols jugar amb quatre pals.
0: Un Schwarzenbach no pot fer el que li roti. Portar aquell cognom implica certes coses. Després d'unes quantes entrevistes amb els psicòlegs, arriben a un diagnòstic clar. L'Anne-Marie té esquizofrènia.
2: Productor? Però què diu? Però què diu?
0: Mira, en aquell temps, una noia desperta com ella, que tenia gustos i pensaments propis, estava molt mal vista.
2: Clar.
0: La mare i el pare també ho veuen clar. L'Anne-Marie és l'ovella negra de la família perquè té esquizofrènia. Almenys això diuen els doctors. És clarament un diagnòstic inventat, però que els serveix per justificar el comportament de la seva filla. L'Anne-Marie segurament no té esquizofrènia, però hem de confessar que tampoc acaba de girar rodó. Té canvis d'humor molt bruscos i sempre està absent. El pitjor de tot són els atacs que li agafen de tant en tant. La noia és una gran aficionada a la cultura i a l'art. Li apassiona la pintura. Li agrada fins a tal punt que té convulsions quan veu obres d'art extremadament boniques.
2: Ep, t'ha d'agradar molt l'art,
0: sí. A mi no m'ha passat, encara.
2: No.
0: De veure un quadro i...
2: No hi conto. Vas anar al Prado l'altra vegada, l'altre dia que vas a Madrid?
0: Vaig anar al Reina Sofia.
2: El Reina Sofia està bé.
0: Sí, sí, però el Guernica està mal posat.
2: Està
0: no
2: com
0: tens, està
2: no
0: com
2: tens
0: amb un
2: perspectiva.
0: Està en un passillo.
2: Està en un passillo.
0: No pots tirar prou enrere.
2: No.
0: I...
2: Has de fer així. No tens o l'has de mirar de biaix.
0: Hi ha uns cables a terra, perquè no t'hi acostis, que el més probable és que t'entrebanquis i rebentis el quadre.
2: Hi ha uns cables a terra.
0: Fiquen com un pam de pal,
2: sí.
0: I entre pal i pal, a l'alçada d'un pam de terra,
2: sí.
0: Un cable de ser.
2: Però si allò no frena ningú.
0: Bueno, clar,
2: home,
0: primer,
2: només si ets un gos salsitxa...
0: Allò no frena ningú. No ho veus, i
2: sí.
0: Sense cap mala intenció, tu pots anar allà caminant, no veus el cable, t'entrebanques i caus sobre el Guernica.
2: I xafes el Guernica. Cuidado, eh?
0: Que encara no entenc com no ha passat, això. Jo ho trobo molt... Està molt mal organitzat. Molt malament.
2: Molt mal... L'última vegada que hi vaig anar, no... Et podies acostar i podies tocar-lo, si volies. No
0: ah, sí?
2: Res. Sí, i tant. No passa res. El quadre l'has de tocar.
0: Mm.
2: El quadre l'has de tocar. Si no, aquí posin un vidre, tu.
0: Clar. Si no hi ha vidre, és que es pot tocar, no?
2: Sí, això és així. Si voleu, si aneu al museu, pregunteu. Però...
0: Clar.
2: Perquè vols veure... És que quiero ver el trazo,
0: claro.
2: Del maestro. El trazo del maestro.
0: Sí, sí,
2: tu li dius això a un segurata de museu i no et dirà absolutament
0: feina
2: res.
0: Feina curiosa, la del segurata de museu, també.
2: També Déu-n'hi-do, estan perfectes al cap, sí. Tots.
0: I els posen en punts, a vegades... No he trobat mai un guarda de museu a un quarto petit que només hi ha un extintor, per
2: sí?
0: Exemple? Que diu,
2: sí!
0: Què vigilem aquí, noi?
2: Això... Arriba un moment que el tio està fart d'art, no? I diu, deixa'm.
0: Va, que ens n'estem anant per les branques, sisplau.
2: Que tenim a la noia que li agafa...
0: L'Anne-Marie, que diuen que té esquizofrènia i que, bueno, agafa atacs quan veu obres d'art molt maques. Cada cop que és a un museu i observa un quadre meravellós, li agafen atacs.
2: Ai, que ha caigut la nena.
0: És que li ha agradat molt el quadre.
2: És que no m'estranya que la mare es queixi el comportament amb aquests numerets.
0: A veure, això actualment està diagnosticat, eh? La Neus ja ens explicarà quina malaltia té aquesta noia. A part d'aquests atacs que li agafen al mig dels museus, la pobra mossa ara resulta que també té síndrome de Tourette. De vegades insulta la gent o comença a cridar sense cap motiu aparent.
2: Bueno, poder la mare, si el que volia era una noia refinada... Quan tens el turet aquell dels insults, Déu-n'hi-do, eh?
0: Déu-n'hi-do.
2: Fill de puta! Fill de puta! No ens en fotem de la gent amb turet.
0: No.
2: Però,
0: no.
2: Vist des de fora...
0: No.
2: És curiós, no?
0: Sí.
2: T'agafen per sorpresa.
0: És veritat.
2: Hosti, tu, quin tio tan mal parlat. No,
0: no
2: que
0: té turet.
2: Té turet.
0: Sí que és veritat que és una mica difícil sortir amb ella a fer un vol, no? Pot posar-me un compromís, diguéssim.
2: No, pots portar l'òpera.
0: No. La seva família ja fa anys que ha decidit tirar la tovallola. La mare i el pare s'han centrat a criar els altres fills, que aquests sí que els hi han sortit com ells volien. A la pobra Anne-Marie l'han deixat de banda, sobretot la mare, que ja fa temps que ha donat la seva filla per perduda. Ara la mare està massa ocupada organitzant esdeveniments i sopars de gala per recaptar fons.
2: És molt de ric, això. Recaptar fons per als nens desvalguts, vols dir?
0: No del tot. Ah. És una causa benèfica encara més de milionari.
2: A veure.
0: La mare es dedica a recaptar fons pel partit nazi.
2: Sí. Hosti, sí, cuidado. Això és de ric, eh?
0: Sí.
2: A Suïssa, eh? Buah, nano. Bona festa, eh? Perquè que te n'adonis tard, no?
0: Sí.
2: I què? Sí, he fotut 50 euros. Per què era això?
0: Això no és lo de la Sor Lucía Caram? Ah, hòstia. Vale.
2: Hòstia. Has d'estar molt... Que no ha vist la bandera quan ha entrat.
0: Ah, no, he anat al càtering de dret, jo. Resulta que la mare de l'Anne-Marie és una admiradora de Hitler i dona diners a la causa.
1: Carai.
0: Amb aquest panorama familiar i amb problemes mentals cada vegada més freqüents, l'Anne-Marie, amb només 18 anyets, comença a consumir morfina. Primer per prescripció mèdica i després per addicció. Però ser una morfinòmana no és cap impediment perquè es graduï en Història i Literatura. L'Anne-Marie és...
2: No, vull dir que encara va millor, de fet.
0: No. No t'ho demanen.
1: No, però... Pots estar inconscient el primer semestre i no passa res.
0: L'Anne-Marie és llesta i encara conserva la mirada pura i brillant. És en aquest període on es comença a relacionar amb intel·lectuals europeus. Escriptors, pintors, fotògrafs... Clar que la noia té la vida solucionada. Amb els diners de la família no li cal treballar i es passa el dia sense fer res en concret. Xerrant i discutint sobre art, filosofia i sobre política.
2: No els veig gaire estressats a tota aquesta gent. No se't morirà d'un atac de cor.
0: No, No.
2: No. Ara no t'agafarà un ictus.
0: No. L'Anne-Marie i els seus amics intel·lectuals intenten canviar el món des d'una taverna sense fotre res de profit. Però aquesta rutina també l'acaba esgotant. Ella vol ser aventurera i descobrir món. Vol ser com en Marco Polo, un viatger que descobreix racons inhòspits del planeta i els relata en els seus escrits. El 1933 aviam. Posa rumb cap a...
1: Va, Marco Polo, cap on?
0: Cap a Espanya. Ho farà amb el seu cotxe fort i acompanyada de la seva amiga, la fotògrafa Marianne Breslauer. Totes dues viuran una road trip apassionant per Espanya.
2: Que maco.
0: I compte perquè també faran parada a Catalunya.
1: Ep.
0: Entren pels Pirineus,
1: sí.
0: Visiten Girona,
1: sí.
0: Montserrat, baixen fins a Barcelona i també passen pel monestir de Sant Cugat del Vallès.
2: Fixa't.
0: És veritat, el ric com ho olora, eh?
1: Fixa't. Ojo, la ruta Girona, Montserrat, Barcelona i Sant Cugat. No han anat pas a Canovelles, eh?
0: No. Mentre la seva amiga Marianne fa fotografies del paisatge, sí? L'Anne-Marie aprofita per escriure relats sobre el viatge. Després decideixen anar cap a l'Aragó i a visitar el nord d'Espanya.
1: I què tal? Què, els hi ha agradat o no?
0: Doncs tenen opinions una mica negatives, Jair. Penseu que l'Anne-Marie i la seva amiga són dues snobs urbanites que estan acostumades als luxes i l'ordre de les ciutats centreeuropees. Quan arriben a Espanya s'enduen un desengany bastant fort.
2: Home, a veure, si et vens de Zúric
0: sí.
2: i te'n vas a la Franja, doncs sí, pots tornar a l'Ou.
0: Som a l'any 1933.
2: A l'any 33, bueno, i espera't.
0: A Espanya passa uns moments complicats. La inestabilitat política i social ha fet que s'instaurés la Segona República. El país és una olla de grills. En un primer moment, l'Anne-Marie troba molt exòtic que Espanya sigui tan rural, amb pastors i ovelles passant per camins que encara s'han d'asfaltar. És una estampa que troba molt bucòlica. Però després s'adona que la imatge més que bucòlica és bastant miserable. Quan passa per poblets apartats dels nuclis urbans, veu la magnitud de la tragèdia. Famílies sense recursos i nens sense escolaritzar. Quan passen pels pobles, els nens s'acosten a les dues viatgeres. Els nanos mai havien vist un cotxe tan modern com aquell.
3: Qué guapo, déjame una vuelta, ¿no? Rubia!
4: Rubia!
3: Rubia!
4: Home,
3: si
4: extranjera! Déjame el Ford, pero si es del Carlos Sainz.
3: Qué guapo, y el tubo, allá tu barro, ¿no?
2: Però nano.
0: Que
2: són aquests nanos de...
0: La nostra amiga els dona carmels i els acaricia els cabells.
1: Ah, molt bé.
0: Bueno, mira.
1: Sí.
0: La imatge d'aquells nens pobres l'ha deixat molt impactada. No s'esperava que Espanya estigués així de fotuda. L'Anne-Marie escriu.
1: Ai, aviam.
0: Llegeixo, eh?
1: Aviam.
0: Els nens espanyols dels Pirineus són criatures desemparades, brutes, embolicades i ocultes en estranys barracs, amb cabells rinxolats i mirades tristes i greus, impròpies d'uns nens.
2: Hòstia, mira, maca. Si li ha faltat dir amb qualsevol cosa són feliços.
0: Són feliços.
2: Fixa't com n'hem d'aprendre.
0: Sí.
2: Amb poca cosa...
0: Se fa una foto...
2: I ja està.
0: I
2: ho penja.
0: I ja està, ho penges a l'Instagram.
2: I ja està.
0: Aquí, con...
2: Con mis amigos.
0: Con mis amigos.
2: De Senegal.
0: Que mirades de ilusión.
1: Sí.
0: La ilusión no se compra con dinero.
1: Què feu? Quan apareixen aquestes frases...
0: Voleu una punta cana i ja està.
1: És que, de veritat, quan apareixen aquestes frases, Instagram t'hauria d'esborrar el compte automàticament.
0: En fi, en els seus escrits, l'Anne-Marie afegeix coses com Espanya està molt tocada, però amb les polítiques socials de la Segona República segur que canviaran les coses.
1: Sí!
0: Arribaran anys millors.
1: I tant, nena! I tant! I tant! El 33... Espera't 3 anys!
0: Seguidament, per animar-se una mica, decideixen anar a Pamplona a fer uns vinets.
1: Molt bé.
0: Han llegit l'obra d'Ernest Hemingway, Fiesta, i pensen que trobaran a Pamplona una mica més d'ambient.
2: Sí, bueno, si fas cas de tot el que diu Ernest Hemingway, aniràs perfecte, com ell. Sí.
0: La imatge d'aquells nens analfabets i pobres les ha deixat molt tocades i cal animar-se una mica. És que quan tu veus pobres, dius, què fem, sí, els ajudem o ens anem a emborratxar?
2: No, anem a emborratxar-nos. En Marí, de veritat, que he quedat esparverada de veure aquells nens pobres.
0: No puc.
2: Jo no puc amb la misèria.
0: No, anem a prendre alguna cosa perquè m'estic marejant. I amb aquesta visita a Pamplona acaba el seu viatge a Espanya. Se'n van pocs mesos abans que esclati la Guerra Civil.
2: Ben jugat, home.
0: La pujada del nazisme a Alemanya i l'esclat de la guerra a Espanya enxampen l'en Marí viatjant per França. Des d'allà es dedica a escriure articles on denuncia el nazisme. També aprofita l'estada a França per casar-se amb un diplomàtic francès, però no cal que tireu campanes, no? Perquè és un matrimoni fallit. L'en Marí té amants a cabassos, dones i homes. El seu estil de vida fa impossible una relació estable. A més, també hi ha el tema dels problemes mentals i les addiccions. El 1938, la nostra amiga toca fons. Està desnodrida i desfeta per culpa de la morfina. Penseu que és una noia prou alta, 1,76 m. Oh, sí, és més alta que jo.
2: Carai.
0: Ah, sí, sí.
2: I
0: pesa...
2: I pesa, com tu, també?
0: Quasi bé.
2: Aviam, quan?
0: 35 quilos. M'has de menjar alguna cosa, eh?
2: Nena, m'has de menjar.
0: M'has de menjar alguna cosa, nena,
2: 35 quilos te pesen ja només les cames.
0: Hòstia de Déu, jo... Sí, sí. En aquest període és on arriben els intents de suïcidi.
2: Què dius?
0: Decideix posar-se en mans de professionals per intentar desenganxar-se de la morfina i també de l'alcohol. Durant la desintoxicació, escriu aquestes paraules. Fixeu-vos que ho fa en masculí, perquè escrivia molts cops fent servir un alter ego literari.
2: Aviam.
0: Escriu. A vegades estic tan cansat que caic en un somni profund. El somni dels animals. Sense imatges, ni somnis, ni veus, ni al·lucinacions. Desplomat sobre el llit de la terra. No et despertaràs mai. Llavors retinc la densa suavitat del somni.
2: No està bé. No està bé.
0: No està bé. Aquesta nana no està
2: bé. La nana no està bé.
0: No està bé. La nana se l'ha
2: d'ajudar. Algú li ha de dir.
0: Sí. O algú l'ajuda o ens anem a fer uns gin tònics. Però...
2: Sí, sí. Perquè jo veure,
0: jo
2: la,
0: veure
2: gent patir,
0: la gent
2: no
0: patir
2: puc.
0: No puc.
2: Jo no puc, eh?
0: Que és el que va fer el Mazón.
2: No? És que és així.
0: Ell va veure la misèria i va dir, jo això, escolta...
2: No, no és egoisme.
0: No,
2: no és egoisme. Ell no pot amb el patiment.
0: No tolera el patiment de l'altra gent.
2: Ja està. Se li ha de diagnosticar. Se li ha de diagnosticar perquè és un problema dels collons massa grossos.
0: Exacte.
2: És aquest.
0: Llavors, són gent que quan veu la gent patir han d'anar a esvergir-se.
2: No ho suporta.
0: No.
2: No ho suporta. Llavors, als reis els hi va passar pràcticament el mateix. Sí, quan van arribar allà, la reina no podia amb la misèria.
0: No podia, no podia. Es va fotre a bramar, que va fer, bueno, va fer més fang ell amb les llàgrimes del que hi havia.
2: No lloré más.
0: No lloré más, majestad. No quiero que sufra, sobre todo.
2: Sobre todo.
0: Sobre todo que no sufra,
2: que usted. Pareu tot el poble, pareu el que esteu fent.
0: Bé, la seva qualitat literària és magnífica,
2: sí?
0: Però per molt bons que siguin els seus treballs, ella no acaba de trobar el seu lloc en aquest món. La seva vida és una fugida endavant, una fugida que es pot permetre gràcies a les seves amistats i, sobretot, gràcies als diners de la família. L'en Marí ha renegat dels seus orígens, però l'herència familiar sí que li serveix per continuar vivint com una aventurera. Ara diu que vol viatjar fins a Teheran, a fer d'arqueòloga. Els pares, de veritat, que deuen estar contentíssims.
2: Home, i els veïns. La teniu la mossa, que fa dies que no ve per Zurich.
4: Mira, no puja gaire. Ara diu que ha anat a Teheran, que vol ser arqueòloga.
2: Ah, bueno, si ella està bé,
0: sí.
2: Si és el que vol,
0: sí. I de lo que ha fet,
2: si és el que ha estudiat,
0: de tot el que ha fet fins ara, és de l'únic que es pot explicar.
2: Jo no he vist gent amb tants pocs estudis que pugui ser tantes coses diferents, eh? Vaig a fer d'arqueòleg. Però escolti, si vostè
0: no s'ha d'estudiar per fer d'arqueòleg, sí,
2: però
0: no?
2: Que no, sí, home, jo crec que... I força, diria algo. Jo. Provem un dia, si vols, anem amb l'Eudal Carbonell, amb dos pinzells, i diem,
0: Eudal, què?
2: Eudal?
0: On s'ha de rascar?
2: Tu arribes amb la Bobcat...
0: Ja està.
2: I jo amb l'aigua.
0: Es trencarà un gerro. Què pot passar, que es trenqui un gerro? Sí, són tots trencats.
2: Sí, són tots trencats?
0: Sí.
2: Quina diferència hi ha entre aquest gerro rebentat i aquest que està perfecte?
0: Clar, és que a mi fa gràcia, perquè estan allà amb el pinzell i els hi surt tot trencat.
2: Sí.
0: Agafa la Bobcat, ja, nano. Les fareu més
2: després
0: dia.
2: Després de 7 anys d'excavar, hauria sigut un quart d'hora amb la Bobcat. Ra, ra.
0: I fora.
2: I després, en comptes de garballar amb aquella merda...
0: Sí.
1: agafes un sedàs gros, de veritat, gros, industrial, gros, que et surti una casa sencera.
0: Ho allarguen perquè no hi ha feina per tot l'any.
1: No hi ha feina per tot l'any, no, i estan estirant subvencions. Estan estirant... Els arqueòlegs de Catalunya
0: estan estirant subvencions. Perquè tothom sap que és dels oficis més ben pagats que hi ha.
1: Dels més ben pagats. Només que arqueòlegs que conec jo, tots milionaris.
0: Tots.
1: Va, nois, entreu la Bobcat allà a les ruïnes d'Empúries, sí, que no pot ser que hores ara encara estiguem trobant
0: Exacte.
1: Coses.
0: Exacte. I ara, i allò d'Empúries, jo, si s'hauria d'agafar ja un constructor i que ho acabi.
1: Que ho acabi. I allò convertim-ho en xalès per francesos.
0: Exacte.
1: S'acaba...
0: És el turisme que volem. Va, sisplau, concentrem-nos.
1: Sisplau, home.
0: La nena està fent d'arqueòloga. De fet, però, les notícies aquestes no acaben d'arribar fins a casa seva. Resulta que durant la seva estada a Teheran té una relació lèsbica amb una companya d'arqueologia.
1: Jo, de moment, la peli d'aquest búnquer, jo la miraria.
0: Estaria bé.
1: Perquè només estan passant barbaritats.
0: Sí. I la seva relació més sonada és la que té amb la filla de l'ambaixador turc de Teheran.
1: Carai.
0: Que no el conec, però no fa pinta de ser un home molt obert de mires.
1: L'ambaixador turc de Teheran, als anys 40, que la filla li digui que és lesbiana.
0: No ho sé. Ara estem prejutjant sense conèixer.
1: La Turquia dels anys 40 jo crec que era un... Està molt més oberta que la d'ara.
0: Durant aquest últim viatge ha fet una volta important. Ha creuat Iugoslàvia, Bulgària, Turquia, Armènia, Pèrsia, l'Afganistan i Rússia. De totes aquestes aventures en sortirà un llibre titulat Tots els camins estan oberts.
1: Oh, sí que estan oberts. Com la butxaca del pare. Noi.
0: Les seves novel·les de viatges descriuen la soledat de l'individu davant d'aquest món tan ampli. Actualment és considerada una escriptora de culte, però llavors l'Anne-Marie sempre va ser tractada com la Neguet Lleig, la noia alternativa que està mig llampada. El seu talent literari només el van saber veure al seu cercle d'amistats. Ens situem al 1942, a Sils.
1: A Sils? Al poble de la Neus?
0: No, resulta que també hi ha un Sils a Suïssa. Mira, que la, ja, ne- la, Neus, la Neus va anar a Suïssa. Ja podia haver anat a Sils, als Sils de Suïssa.
1: És veritat, t'imagines anar de Sils a Sils?
0: Com que tot el món està en peu de guerra, l'Anne-Marie no ha tingut més remei que refugiar-se a la seva Suïssa natal, que recordem que és un país neutral i un lloc prou segur per viure durant el conflicte. Mentre l'Anne-Marie està pendent de la guerra, es distreu com pot. Això d'estar en un mateix lloc l'angoixa una mica. Per sort, ara té una nova afició, la bicicleta.
1: Ah, mira.
0: Mira, vas en bici.
1: És el que...
0: Tu com vas passar a la guerra? Jo en bici.
1: En bicicleta.
0: Troba que és una bona manera de fer exercici. Això de la bici li agrada força. Un dia l'Anne-Marie surt a fer una volta, enganxa un sotrac malparit i cau de la bici amb tanta mala sort que pica de cap contra una pedra.
1: Sí que és mala sort, sí.
0: Els veïns la descobreixen tirada al mig del camí, inconscient. La porten a l'hospital on un equip de metges intenten salvar-li la vida. El seu cos aguantarà uns quants dies més, en coma. Quan es desperta, l'Anne-Marie és pràcticament un vegetal i acaba morint al cap de poc.
1: Però què és aquest final?
0: Noi.
1: Que ha viatjat per tot el món? S'ha embolicat amb la filla de l'alcalde de Turquia? I es rebenta el cap a Suïssa mentre a Sils, mentre en bicicleta?
0: Sí, noi.
1: Però què és aquesta història?
0: Mira que és ben pla, Sils.
1: Sí?
0: Hòstia.
1: Hi ha dues baixades?
0: Aquesta ha sigut la gran història de la Anne-Marie Swazenbach, filla d'una de les famílies més riques de Suïssa. Una mossa que va ser escriptora, viatgera, aventurera, cronista, arqueòloga, filòsofa... Una noia que va fer una mica de tot i que segurament no va treballar gaire de res. L'Anne-Marie Swazenbach. La voleu veure?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí, tant.
0: Guaita-la! Ui! Oi, aquesta...
1: Ho té tot. És que... Ho té tot! No cal ni que m'expliquis la història. Té els ulls de morfina.
0: Sí.
1: És que és veritat.
0: Fa una mica d'ulleres.
1: Si no ho esteu veient, és una mena de David Bowie després d'un bolo.
0: Sí.
1: Sí, sí. Cigarro a la mà.
0: Està fent amb la càmera de fotos.
1: La Leica.
0: Sí, sí.
1: Espectacular. Ens agrada, a mi m'agrada molt aquest personatge. Espero que hi hagi alguna pel·lícula, si no ja la farem nosaltres.
0: Venga.
1: Amb algú de protagonista. Ja veurem, l'Emma Vilarassau.
0: T'ho pot fer.
1: L'Emma Vilarassau t'ho fa.
0: Sí.
1: T'abarca des dels 18 als 60 anys,
0: sí.
1: L'Emma Vilarassau.
0: Em maquilles una mica i sembla que tingui 18, l'Emma Vilarassau.
1: I tant, mare de Déu, i tant. Aviam, anem a veure què en pensa el públic. Anava a dir Arnold Schwarzenegger. És que he creuat totes les consonants. Què passa?
0: Schwarzenbach.
1: Anne-Marie Schwarzenbach és digna entre el búnquer, sí o no?
5: Sí!
1: I tant que sí,
0: sí,
1: home.
0: Sí, només un vot en contra. Sí. Bueno, és un senyor...
1: D'un alemany.
0: És un senyor de Caldes de Montbui. No en podem fer cas. No podem fer cas. En fi, fort aplaudiment per Anne-Marie Schwarzenbach, que entra al búnquer.
6: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
0: No, home, no, prou. Que no, tornem-hi. Que no ho veieu.
1: Espereu, tornem-hi.
0: Que no veieu, que no. Jo no sé de música. Però ho he vist de seguida,
1: però i l'alegria, què?
0: Sí, ah, no, sí.
1: No, perquè la setmana passada va venir una gent que no va cantar. Espero que estiguin a la llista de no tornar mai més a res que fem nosaltres.
0: No ens havia passat mai.
1: Mai.
0: Que, no, això no ho sabeu vosaltres.
5: Ui.
0: Ens van enviar un correu electrònic a posteriori demanant disculpes. Sí.
5: Imagina't
0: el...
5: Ho van notar?
0: T'ho prometo. Imagina't el grau de públic. O sigui, era una gent que eren bona gent, sí, però no els hi sortia d'exterioritzar el riure. Ostres. I de passar-s'ho bé en aquell moment. Eren tímids,
1: ostres,
0: els hi va costar.
1: Eren molt catalans.
0: I van enviar... De veritat. Van enviar un correu a posteriori. Moltes gràcies, ens ho hem passat molt bé, ha sigut una experiència fantàstica. Em sap greu no haver-ho demostrat més. Ostres. Van venir a dir alguna cosa així. No passa res.
1: No, ànims. Bueno, un aplaudiment tampoc, perquè els que ho van passar malament vam ser nosaltres, eh? No, per tant, molt bé el públic d'avui. Sí. El que passa és que, Neus, digue'ls-hi com es canta la cançó.
5: Bueno, a temps, bàsicament, a temps. A l'escola es fa molt, no patiu. Es diu que molt bé quan no està bé, d'acord? Però ho podem tornar a intentar.
0: No, és igual.
5: Ah, no sé, el director em diu que ho intentem.
0: No.
5: Doncs vinga. Ah, som-hi.
0: Oh, tu, anar donant segones oportunitats, també. Escolta, que ho ha fet malament? Doncs suspesos, ja està, no passa res.
1: Que tornin demà i demà la cantem.
0: Sí. Demà ho provem una altra vegada.
1: Demà ho provem.
5: Anem a parlar de la malaltia de la nostra amiga. La de caure
1: esternellat
5: a terra quan veu una
0: obra d'art. Quan veus un quadre. Això té un nom, eh?
5: Sí, sí. Qui la pateix té palpitacions elevades, taquicàrdies, molta felicitat, com el nostre públic, molta emoció i sentiment, i com ella doncs pot arribar a patir convulsions o desmais.
0: Hòstia.
5: Això és per culpa de l'acumulació de bellesa i massa gaudi artístic.
0: Vale.
5: Molt guapo i...
1: No passa amb l'MDMA, també?
5: Això no ho sé, perquè jo no prenc drogues. Doncs passa tant que no es pot gestionar. Vinga, anem amb la pregunta, a veure si ho saben, la gent de la Bisbal d'Empordà.
0: Vinga, endavant.
5: Vinga, va. Com es diu aquesta malaltia relacionada amb l'art? Vinga. Ui, fan unes cares, noi.
1: Que sí que la sabeu.
5: Opció A, síndrome de Stendhal. Opció B, articopsi. I opció C, síndrome del Gaudi.
7: No en tinc ni idea.
1: Jordi és matemàtic.
0: Matemàtic.
7: L'art i les matemàtiques...
1: No van, eh?
5: Què us sembla?
8: La primera, quina era?
5: Doncs mira, síndrome de Stendhal.
7: N'hi ha un que es diu Stendhal de síndrome, segur. No sé si és aquest o no. Els altres no em sonen per res.
5: Vinga. Anem a veure si és la A. Estan molt, molt contents perquè, no s'ho esperaven. Doncs es diu així perquè l'autor francès Stendhal, del segle XIX, ho va descriure després que li passés en ell. Van a veure la basílica de Santa Creu a Florència.
0: Oh, que maco.
5: I heu anat vosaltres?
1: Sí, i tant, preciós.
5: I li va agafar... Li
1: va agafar un parraque,
5: sí,
1: eh?
5: Sí, marejos, taquicàrdia, suor, i va haver de marxar i deixar d'admirar el monument per poder-se recuperar. Me'n vaig un moment i,
1: Sí. Molt bé. Hi ha gent que li passa, hasta Montserrat. Ha passat
5: ah, sí?
1: Sí,
5: home, sí, aquestes coses... No, home, ja ho sé. Sí. Vinga, va, estic obligada a parlar del lloc que la va matar, que és la bicicleta.
1: Sí,
5: la bicicleta. Parlem de la bicicleta, perquè si no fos per ella, l'Anne-Marie hauria tingut una biografia més llarga i vés a saber on hauria mort i què hauria fet, perquè
1: endavant.
5: Tenia molta corda.
1: No, bicicleta, entrevista de bicicleta.
5: Sí, exacte. Sabem que el país on es va més en bici és els Països Baixos. Països Baixos.
0: A Holanda.
5: A Holanda.
0: Van amb bicicleta.
1: És tot pla.
5: És tot pla i més van...
1: Bicis molt grans,
5: van fumar.
1: Bicis,
5: sí.
0: que poc té a veure. Que té a veure anar fumat, anar
5: en
0: bicicleta.
5: Bueno, que també en vas amb molta alegria, no? Ah, sí. I dius, hosti, anem bici, que te'n fa més gràcia. Bueno, és igual, a Holanda, sí. Per això us preguntaré pel segon país que va més en bicicleta, perquè el primer era massa evident. Llavors la gent de Castelldefels... Atents a la pregunta.
2: Això ho han de saber, la gent de Castelldefels.
0: Castelldefels, la quin majoria és... de gent va en bicicleta.
5: Sí, home, sí. Quin és el segon país on es va més en bicicleta? Opció A, Espanya. Opció B, l'Índia. I opció C, Mèxic.
7: Pensava que era la Xina. És veritat. És veritat.
0: Ara, si voleu, la podeu dir, però...
5: La
0: ve,
5: la ve.
0: Home,
7: la Índia, suposo.
0: Home, és arriscar-se molt triar un país que no surten les tres opcions.
5: És la ve, és la Xina.
0: Està molt convençut, eh?
5: Quina és?
7: Diguem la Índia, no?
5: Vinga, la ve, la Índia.
0: El públic està en ratxa, eh?
5: Sí, eh? És l'estudi Statista Consumer Insight que ho demanen per internet a les persones entre 18 i 64 anys el seu ús en bici del 23 al 24.
0: És una consulta que es fa per internet?
5: Uita, el pots veure aquí. Ara ens ensenya.
0: I la...
5: Uita!
0: Països Baixos...
5: Ho veieu o no? Estan empatats amb Alemanya, eh? L'Índia.
0: Mira.
5: Ho veieu?
2: Alemanya, Brasil, Mèxic també, eh? Ah, Itàlia.
5: I Espanya també surt.
0: Sí. La Xina també surt per davant d'Espanya i per darrere d'Itàlia.
5: Sí. Què, us ho esperava? Us ha sorprès?
2: Allò de Mèxic m'ha sorprès moltíssim. Perquè...
0: Els Estats Units van a la cua, eh? Aquelles cadires...
2: No compta com a bicicleta.
0: Aquelles cadires...
2: Allò, el bicicle de gordo.
0: Allò no compta com a bicicleta, eh?

0: Avui ens ha vingut a visitar un convidat que va treballar a un taller de SEAT durant dos anys, posant 200 portes a uns quants Eivisses que li col·locaven al davant. Va estudiar Ciències Polítiques, també. I en part ho va fer per aturar el feixisme, que és la fòbia més gran que té.
1: Bueno, de moment li ha sortit més bé lo de les portes.
0: Sí, de moment no ens n'hem sortit tant amb l'altre. Tot i això va deixar-ho perquè no volia pagar la matrícula al rei, va deixar d'estudiar, va dir que com que el signava el rei, ja passo.
2: És bona excusa, eh?
0: És un amant de la música d'Ovidi Montlló i s'ha fet conèixer a través de la política. I atenció, perquè és un dels pocs que conec de polítics que va estudiar en una escola de primària pública.
1: Mira,
0: que ja així et descartem uns quants. Home, sí. No conec gaire ningú jo que sigui. Que per cert li agrada tant l'Ovidi, que forma part d'un grup de música on toca la guitarra. S'anomena Ovidi 3 o Ovidi 4, no sé si segons depèn de quan són, no? Llavors va canviant el número. Sonen així.

0: bé, això sempre
1: ja està, eh? Polític i músic, eh?
0: Sí?
1: Ja només pot ser Duran i Lleida o...
0: No, però és de la pública, he dit.
2: Sí, i Duran i Lleida, pel que vaig veure jo, tocava death metal.
0: Bé, el nostre convidat té el seu avi com a referent, un home que militava al Partit Comunista i que va ser condemnat a dues penes de mort. Gràcies. Afortunadament, el temps ha canviat i el nostre convidat no ha de patir gens ni mica si diu alguna cosa contra l'estat espanyol.
1: No! I ara?
0: Tot i que va ser diputat al Parlament durant els anys 2012 al 2015, explica que cobrava més fent de planxista que de diputat.
1: Mira.
0: També en descartem uns quants aquí. Tot i això... Malgrat que sembla que passa desapercebut, el nostre convidat pot dir que l'han espiat anant i tornant. El seu mòbil està tan punxat que sembla un colador. Alguns polítics espanyols tremolaven al sentir-lo parlar i suposo que creien que podia canviar el món o alguna cosa, i m'imagino que per aquesta raó doncs van moure els fils necessaris per tenir-lo controlat. De moment nosaltres el tenim aquí tancat i la gent que ens ha vingut a veure, el públic, no porta mòbils.
1: No.
0: No sé si mai sabran que és aquí, que ens ha vingut a visitar. Però per si de cas... Rebem amb un fort aplaudiment a David Fernández! David, Què, David, t'ha agradat la teva presentació?
3: Moltes gràcies, Neus.
0: Això de l'Ovidi és veritat, eh? Que depèn dels que sou.
3: Depèn dels que som. Sí, ara som 5 perquè està el Tati Soler.
0: Ah!
3: També, que és un plaer.
1: Us dieu
3: un regal de l'hòstia.
1: Sí. Ovidi 5.
3: Ovidi 5, però ja estem més dissols que Convergència.
0: Clar, però s'ha de saber molt abans, no? De, ostres, anirem a actuar allà. I s'ha de saber quan sereu, perquè si no, qui vindrà? Un moment.
1: Els Ovidi 3, Ovidi 4.
2: Ovidi 3, Ovidi 4, s'ha de saber. El mateix, Maroon 5 fan el mateix, em sembla.
0: A veure, vam demanar a en David que ens expliqués una cosa que la gent no sol saber d'ell. Així que jo us faré tres afirmacions i vosaltres m'haureu de dir quina és la certa.
1: Aviam.
0: Això va per la gent de Caldes de Montbui.
1: A l'última fila del búnquer.
0: Aviam. Preparats o què? Vinga. Opció A. En David té un germà bessó. Opció B. En David i la Judit Nederman són cosins llunyans. I opció C. En David pateix la síndrome de Stendhal, però molt més rebaixada. O sigui, no se'ns desmaia.
1: Ostres!
4: No sé.
1: Cuidado, eh?
4: La Nederman... Hòstia.
5: També que ho hagi ocultat, que té un bessó tant de temps, és raro.
4: Igual no sé, és el bessó el que vingui.
5: No sé. Potser la B, no? Que...
4: A veure,
5: la B. Venga, la B,
4: la
0: B. Vinga, anem a veure si és la B.
1: No!
0: David, s'ha dit que és molt estrany que ocultis.
1: És molt estrany que hagis ocultat tota la vida que tens un germà bessó.
3: És que és addicte a la morfina i va en bicicleta.
2: El té tancat.
0: Sou d'aquells idèntics o...?
3: No, som bivitalins, que es diu. Tot i que també tinc una síndrome, eh? Semblant a la d'Estendhal, però és la d'Amazon. Però és a la inversa, és a dir, quan veig l'horror, no?, i la vergonya em començo a convulsionar. Porto un mes convulsionant cada cop que encenc la tele i les apaga. Però tinc un germà bessó.
1: Carai, com es diu? Pots saber com es diu?
3: Es diu Pau.
1: En Pau. David i en Pau. Molt bé, els pares, aquí.
3: Sí.
1: Molt bé.
3: Sí.
1: Noms normals. Sí. Perfecte. David i en Pau. En fila han encertat la primera i la segona fila del búnquer, per tant, ells i només ells podran aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer! El pack per fer una bona calçotada. Calçots, mongetes seques, all i oli, que seran...
2: Per qui encerti la cançó de la Neus.
1: Tornarem. Aquí és, aquí és.
6: Relax,
1: amb
6: gusto.
1: Relax,
0: sí.
1: Sí, ara qui li ha de donar?
0: Ha dit, tornarà, som tots que tornem.
1: Sí.
7: Però ella li tornarem.
0: Ha sigut ell.
4: No, ell.
1: Mira, us ho repartiu, eh? Entre,
0: sí, ja.
1: Entre l'Albert i la Ju, repartiu les mongetes i l'allioli, la salsa de calçots, la cançó era Tornarem, dels Lacs amb Bustó. Fort aplaudiment per ells i per la Neus.

0: l'estiu ets tu. Quan em mires i somrius. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
2: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
3: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
2: I se't transmet el fred a la mà?
3: Suposo.
2: Oh.
4: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Vine al Graditeo Urban Esports Festival del 17 al 19 de juliol al Circuit de Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana. Amb l'experiència Cupra en exclusiva. Condueix un Cupra, sent l'adrenalina als seus simuladors i gaudeix de música en directe. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graditeofestival.com. Organitzen Esport i El Periódico.

0: i Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
1: Molt bones, bunkerins i bunkerines.
2: Sí.
1: A veure, estava veient el programa, el primer programa que van venir els Tallets, i veu estar parlant amb ells sobre el tema dels àudios de WhatsApp. I ells van mencionar que tenen un amic, un tal Cornet, que és un pesat i que envia uns àudios llarguíssims. Bé, jo sóc en Cornet. En primer lloc he de dir que tenen tota la raó del món. Sóc conscient que em faig molt pesat amb els àudios. No només m'ho diuen ells, els meus altres amics també m'ho diuen, la meva mare també, la meva parella, m'ho diu tothom, que hauria de fer una exercici de síntesi.
2: Sí.
1: I estic treballant, de veritat.
2: Bé,
1: intentarem fer-me molt llarg ara.
3: No, sí.
1: Però simplement vull aclarir que no veig que té de dolent un àudio a WhatsApp. Jo puc entendre que si es fa massa llarg sigui molt pesat. Però, francament, ja està bé de criminalitzar els àudios de WhatsApp. A gent com a mi ens ha solucionat molt la vida.
2: Sí, sí.
1: No només fer-los, sinó escoltar-los.
4: La resta no.
1: No sé, què en penseu? Jo prefereixo mil vegades més un àudio de 3 minuts o de 10,
2: Cornet.
1: Abans que un textaco llarguíssim.
3: Ai, com xerra, Déu meu.
1: I a l'hora d'escriure també. O sigui,
2: ja està.
1: M'és molt més fàcil enviar un àudio que no tirar-me un jove.
2: Però com? Prou, Cornet.
5: Com va obrint el punyatero,
2: sí.
3: No sembla que pugui.
2: És veritat que t'atrapa una mica la locució.
5: Sí.
2: Et quedes a escoltar-lo, eh?
5: Hi ha molt de punicoma.
2: Sí.
5: Ostres.
2: Bueno, tu, David, també ho tenies una mica, això, eh? No?
4: Jo com una persona.
2: Quan parlaves, jo recordo escoltar-te al Parlament i tal, i pensava, s'està posant nerviós l'altre perquè...
4: Per la xapa. És victòria per esgotament, que és una tècnica habitual. Ja, el canya és marxant, la rimada ja desesperada.
2: Ja comença a xerrar aquell un altre cop.
5: És veritat, però ho tens molt estructurat al cap o vas tirant milles?
4: No, vas tirant milles.
5: Aquesta habilitat és...
3: Perquè ho té claríssim, entenc el que has de dir.
4: Hi ha tantes vergonyes i infàmies que si comences... Fas la carta als corintis.
2: Sí, però començar a xerrar sense saber on acabaràs...
5: No, això fa molta por.
4: Però això és com el procés. Saber com comença però no com acaba.
2: Clar.
3: Bueno, malament.
4: Exacte.
3: Però juga també amb els silencis, eh?
2: Sí.
3: Vull dir que també t'he vist moltes vegades fent silencis incòmodes. Poder per tu no, però per la resta són incòmodes.
5: Sí que passava. Sí que passava. Cada cop dius...
3: Sí.
5: Ui, cuidado.
2: Ha acabat o no?
5: I tothom...
3: Què passa?
2: N'envies d'àudios de WhatsApp, tu, David?
4: Hòstia, els odio bastant.
2: Els odies, eh?
4: Els odio bastant, sí. Més que res per saturació, perquè són molts, sí, perquè...
2: Clar.
3: Que tens molta gent que et parla per àudios.
4: Sí.
3: Sí, eh?
4: Sí. En aquest món nostre...
2: Doncs ja sabeu,
4: eh? De les manis i de les assemblees i així.
3: Assemblees hi ha molta gent, eh?
2: No els hi envieu més notes d'àudio, sisplau.
3: Envieu-li el bessó.
5: Deixeu-ho escrit, perquè a més hi ha constància després.
2: Sí, exacte.
4: A vegades contesto podcasts, no, sisplau.
3: Ah, sí. En Jordi de la Bisbal d'Empordà té una pregunta.
2: Jordi.
6: Sí, que també va molt lligada amb el convidat d'avui, perquè ell va ser dels primers que va portar una samarreta amb lemes al Parlament.
2: Sí.
6: I a mi m'agrada molt portar-ne, no?
5: Què portes avui?
6: Malabufa.
2: Una dessuadora que posa malabufa.
6: En tinc alguna altra que també diu no m'atabalis.
2: Sí,
3: molt bé.
6: I la pregunta va amb això. Si haguéssiu de tenir alguna samarreta que us defineixi amb alguna expressió catalana, quina portaríeu?
3: La meva Brooklyn no, eh? Diu Brooklyn avui.
2: La meva posa mi creu que me l'han regalat. Que venen maquinària de jardineria.
5: I aquesta
3: l'altre suís. Ah, mira, avui ja va
5: perquè
3: bé.
5: Avui anava d'allò. Jo tinc una tassa per fer el cafè que diu a cagar la via.
2: A cagar la via està bé.
5: Cagar
2: la via. Jo tinc vàries també d'aquest estil, sí.
5: Ostres, David, tu en tens moltes de samarretes.
4: Moltes.
5: El teu
4: moltes.
5: Armari és molta samarreta?
4: El fons d'armari és un cràter, sí.
5: Clar.
4: He hagut de fer alguna vegada, he hagut de treure i tota.
2: Treure,
4: sí? Treure, sí, clar, renovar, perquè hi ha un moment en aquells que em regalen moltes samarretes.
5: Clar.
4: Quan vaig plegar les vaig comptar i eren 300.
2: Hòstia, una per cada dia de l'any, quasi bé. Mira,
3: Passa que li has de regalar una persona que tingui la ideologia semblant a la teva, perquè de rimades no t'ho portarà pas, allò.
4: Sí, home, recordo que les vaig portar arrels a la fundació televisió i, i vam haver de seleccionar dient, que ja estan prou amenaçats quan dormen al carrer.
2: Com perquè, a més a més...
4: I encara es posaran la samarreta de, no sé, independència i socialisme, sí, i clar, li fotran la pallissa.
2: Exacte, no, a més de...
4: Sí. Jo posaria, no sé, no sé quina posaria... Mira, socialista, jo, d'entrada no, saps? I ja està.
2: D'entrada no, està bé.
0: Us prometem que si escolteu el búnquer traureu un 10 a la selectivitat.
2: El gat ha trencat el pot de verí i s'ha mort. I alhora el gat no ha trencat el pot de verí i encara és viu. Si tu no has vist a l'interior...
5: Oh, clar, si no ho veig.
2: Clar.
5: Si no ho veig, també pot haver-hi un Romario dintre d'aquella caixa.
0: És que clar. El búnquer. Cultivant el futur del país des de fa 5 temporades. Amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell, que ella sí que és professora de veritat.
7: Bon dia. Per què no hi ha emissores de ràdio per la canalla? N'hi ha de música heavy, de rock, de techno, que tot el dia fan notícies, que posen música urbana, de feixistes d'aquests, copes i merdes d'aquestes, i no hi ha emissores de ràdio per la canalla. Jo què sé, fins als 12 anys, per dir alguna cosa. Hi ha multitud de grups que hi ha hagut ara i que durant els anys, i molta música, i es podrien fer molts tipus de programes.
2: Sí.
7: És un target que valdria la pena investigar.
2: Com ho ha fet per enviar una nota d'àudio des del walkie-talkie?
5: Des d'un walkie-talkie de 1984. Sí, sí. Era aquesta qualitat.
2: No ho sé, pèssima, la veritat. Qualitat pèssima. És veritat, no hi ha una emissora igual que sí que hi ha l'X3 o l'S3, no?
3: Yeah.
4: Però Ricard Ostrell no és per menors de 12 anys.
2: És... Li haurien de preguntar amb ell, li haurien de preguntar amb ell.
5: En principi...
2: No hi vas als matins, no hi vas.
4: No, no pas.
2: Però...
4: És que tinc 50, no puc anar perquè és per menor de 12.
5: però els nens han de...
3: A veure, jo
5: vaig... Necessiten algú concret per ells o han d'estar oberts a tot?
3: Endavant. Jo quan vaig dir
2: professora.
3: És que jo treballo a la ràdio, sí. Em va dir, per què? Que ets antiga.
2: Antiga, eh?
3: Llavors ells veuen, jo antiga, perquè treballo a la ràdio, veuen un format antic en la ràdio.
2: Bueno,
3: sí, que,
5: clar... I
3: hi ha
5: canvi...
3: kids, no? Kids XS,
2: kids XS
3: van,
2: sí.
3: Això, però és més pels pares o...?
2: És més pels pares, clar. Sobretot.
4: Sí, però els nens són benvinguts. Sí.
2: Però els nens són benvinguts a tot arreu.
5: Jo sé, o menys a la copa.
4: No, no. Sí, són molt
2: Brico Heroes s'ho miraven els nens. El búnquer l'escolten els nens, també.
4: Que m'estranya, però bueno, sí.
2: Bueno, però escolta,
5: sí,
2: els pares són ben lliures. L'altre dia estava actuant no sé quin poble i em va dir un pare, diu, li poso el búnquer a la nena. Dic, quants anys

0: que hi ha major la lletra, no?, lligada, sí, i aquestes coses. Mm-hmm. Hosti, jo no sé com... No? Hi havia un tio de Nintendo, el que va fer el Comecocos, va dir, això és una xorrada de que el Comecocos afecta la infància, i el 87 va dir, si això fos veritat, dintre de 15 anys, aquests nens estarien en llocs foscos, ballant música electrònica repetitiva i menjant pastilles.
1: I estem allà, més o menys. Ostres. Sí, sí.
0: 1987. Aleshores, no, veig que estan exposats a una acceleració, no?, del món digital. L'altre dia llegia, no?, que no poden, que l'atenció són 8 segons.
2: Sí,
0: no?, que estan
2: 8
0: segons i necessita un altre estímul. I aleshores, aquesta sobreestimulació, que no ni per la cocaïna ni per les pastilles, doncs, no sé.
3: 8 segons són pocs.
0: No sé com acabar.
1: Home, 8 segons d'atenció.
2: Sí, ja t'ho asseguro jo, vas fent una cosa i ja veus els nens adormits. Però
1: que...
2: riurem aquí!
0: Sí, perdoneu, que veníem.
1: Bueno,
0: però bé, la veritat em anava sempre de la boca del nen i de la nena i del borratxo.
1: Això és veritat,
2: sí, sí.
1: Això és veritat. Nens i borratxos no menteixen mai.
2: No, i a vegades que sapigueu que la canalla explica coses de casa vostra. Tingueu en compte. No, perquè, clar...
1: Tanto aquí.
2: Hi ha coses que sapigueu només, ja està, que nosaltres ho sabem i vosaltres no.
1: Cuidado que diem a casa.
2: Exacte.
1: Cuidado. Neus, no sé si algú vol fer alguna pregunta.
2: Sí, mira, en Josep Maria es diu,
1: Josep
2: de Caldes de Montbui.
1: Oh, que bé.
4: Sí, és pel David. Bàsicament, aquella... T'ho han dit moltes vegades. Aquell cop que vas llançar aquella espardenya, aquell senyor tan important d'Europa, no se't va fotre sobre tot el servei secret i et van enviar a Guantánamo?
3: Ens ho van preguntar molts, això.
0: Sí, no ho recordo. Però, sí, no ho recordo. Sí que recordo una cosa que després... És curiós, no, Guantánamo no, però me'n recordo que l'endemà... Me'n recordo, mira, dues coses. Una, que jo mai li vaig ensenyar la sabatilla. Que
1: és veritat.
2: No? Clar, és que això és una cosa...
0: No, vaig fer el gest.
1: La va ensenyar. La va ensenyar.
0: Si no, segurament estaria aquella mateixa tarda a l'Audiència Nacional.
1: I... Sí que a George Bush, un periodista, sí que li va llançar.
2: D'aquí venia.
0: De fet, era un homenatge, perquè els països àrabs, en la cultura d'odi al poder del poder... La xancleta és una cosa que és molt humiliant, no?
1: Sí.
0: Però sí que me'n recordo que no havia arribat la mitjanit i em va trucar, i ho agraeixo, un periodista del País, de la redacció de Catalunya, i em va dir, he intentat aturar l'editorial de demà i no hi ha manera, que era una teoria que es deia matonismo. No?
1: Matonismo.
0: Sí, i era jo, el maton, i vaig dir, hòstia, un tio que ha fotut fora 80.000 famílies de casa seva, un tio que s'ha enriquit amb les Black Card, un tio... I ja està. I en veritat, si ho mires al revés, aquest sí que va estar a presó.
1: Sí.
0: I encara li queden unes quantes causes, però és el cap de turc, perquè tota l'estructura financera, i, o sigui, de Catalunya Caixa, ningú ha pillat catxó, ni ningú. Per tant, pensem que es va fer justícia, i en veritat era per tenir l'excusa de dir que en algun moment s'havia fet justícia.
1: Bueno, i va estar a la presó, quan hi va estar.
0: I va estar, hi ha estat a la presó, i va coincidir, de fet, amb els presos polítics catalans.
1: Mira, sí. Bones tertúlies, ben dinat allà al menjador.
0: Sí. Bones tertúlies, sí,
3: que els narcos deien, cuidao, que salen los...
1: Hem de deixar aquí. Ens queda només un minut per fer quatre preguntes que teníem preparades per en David.
3: Va, tenim preguntes. Demà seguirem, però David, vas treballar en un bar a tocar de la Sagrada Família?
0: La primera feina en negre i és quan va començar la meva turismofòbia, perquè ja era l'any 90 a la Barcelona Preolímpica. I sí. I a més en dos torns. Vull dir, era una parada. Els autobusos allà parant.
2: Sí. Aquí hi ha una altra pregunta que diu, fa la sensació que no t'alteres ni estan enfadats.
1: És veritat.
0: M'altero poc, però quan m'enfado, que és, no sé, un cop cada 10 anys, surto fugint perquè m'espanto jo.
1: Sí?
0: M'espanto de mi i em fa por.
2: Del crit, eh? Sí, has arribat a cridar, David?
0: Sí, he arribat a... Sí, i amb el mazón, pues, no us explico.
2: Mazonismo.
0: Mazonismo, sí. No puc dir perquè col·lideix amb el codi penal.
1: En fi, ho deixem aquí. Si us heu quedat amb ganes de sentir el David, demà ens tornarà a acompanyar al búnquer i tornarem,
0: estupendo,
1: com sempre, a la 1 del migdia, Catalunya Ràdio. Que vagi bé. Adéu-siau.
2: Adéu.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
5: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
7: Se va a tener a tu casa, la pelota hacia adentro, rebota el balón, le queda a Harry Kane, lo presiona Enzo Fernández, mete el viandazo largo, dale, corre el Nico que se le va, dale, a Chavo, fuera.
3: Això és Catalunya Ràdio, eh? No ha passat res amb el vostre dial, això és Catalunya Ràdio i estem vivint la passió de l'Argentina, que ara mateix és a instants segons de classificar-se per la final del Mundial després de protagonitzar una altra remuntada èpica en aquest Mundial, no és la primera, i ara mateix l'Argentina ha guanyat 2-1 a Anglaterra a la pròrroga, passen 9 minuts a 90, estem ja superant el temps afegit, però és que el segon de l'Argentina ha arribat amb temps afegit i arribarem segurament

0: els 10 o 11 minuts d'afegit. El partit l'està seguint també el Joan Fito. Joan.
1: Pilot ara mateix a l'atac dret de l'Argentina. Serà servei de banda favorable a Anglaterra, que apura les opcions. La posa en joc el conjunt anglès. Ha marcat Argentina al minut 92, ja el temps afegit. Ara és Anglaterra qui intenta l'última jugada d'atac. Som al 99 amb 50 segons. Compte que recupera Argentina, és Messi.
0: Se n'anirà a la córner a perdre temps. El pressionen els jugadors de l'Anglaterra. De moment la manté Messi, perd la pilota, busca la falta. De moment no li dona l'àrbitre.
1: I ara és Elliot Anderson qui buscava la puntada llarga, no troba cap company, recupera la pilota al Dibu, que una altra puntada llarga cap al camp anglès, passa un minut dels 9 que ha afegit l'àrbitre, de moment deixa...
0: La banqueta argentina tota dempeus demanant, reclamant-li a l'àrbitre que xiuli el final, passa un minut i mig dels 9 que havien afegit.
1: La penja Anglaterra buscant Harry Kane, no aconsegueix controlar-la al davanter del Bayern, rebutja Argentina, els futbolistes argentins que demanen a l'àrbitre que assenyali el final, no ho fa, sembla que li deixarà una acció més a Anglaterra, que servirà de línia de banda al mig del camp.
0: Passen 10 minuts i mig del temps reglamentari, Joan.
1: La posa en joc Anglaterra, buscarà la jugada per banda dreta, rebutja Argentina, intenta el control Messi, tot això passa al centre del camp. Messi, que lluita la pilota, amb Consa la guanya Anglaterra, la té Pickford amb camp propi.
0: El cercle central la penjarà el porter anglès.
1: La controla Pickford, la penja amb l'esquerra Pickford, buscant algun jugador anglès, la intenta caçar el Dibu, compte que se li escapa el Dibu, pilota
0: falta, suant... falta sobre el porter de l'Argentina, que pràcticament està celebrant aquesta classificació per la final del Mundial, la classificació èpica de l'Argentina, que perdia 1-0, faltant 5 minuts, havia marcat Anglaterra, Anthony Gordon. Els primers minuts de la segona, Argentina ha reaccionat, Anglaterra ha fet el pas enrere, Argentina ha pogut empatar amb un gol d'Enzo Fernández a 5 minuts pel final, i en el primer minut del temps afegit, centrada Messi amb la dreta, rematada de cap de Lautaro, que havia estat suplent, i ha sortit amb 1-0 en contra per fer el 2-1 i generar l'èxtasi a Atlanta i a tot el món on hi hagi argentins.
1: 11 minuts i 40 segons passen del 90, n'ha afegit nou l'àrbitre, per tant passen 3 minuts per acabar. Acaba el partit, Argentina jugarà la segona final del Mundial de forma consecutiva. Leo Messi de genolls al centre del camp, Atlanta celebrant, hi van tots els companys. Argentina jugarà la final del Mundial, plora Enzo Fernández. Diumenge a les 9, Argentina-Espanya a Nova York.
0: Argentina classificada per la final del Mundial a l'Argentina. Només podia ser d'aquesta manera, semblava que ho tenien perdut. Faltaven 5 minuts i perdien 1-0 contra Anglaterra, que pràcticament s'ha dedicat a defensar-se, només a defensar-se, després d'avançar-se en el marcador. Argentina ha tingut fe, com en altres partits en aquest Mundial, com per exemple contra Cap Verd, com per exemple contra Egipte. També als quarts de final va patir contra Suïssa, però ha resistit, ha competit i ha acabat guanyant, capitanejada per Messi. Potser no ha fet el millor partit, però ha estat clau en l'assistència del 2-1, una centrada deliciosa amb la dreta per Lautaro, que només ha hagut de rematar la pilota des de la frontal de la petita per fer un gol històric per l'Argentina, que es classifica per setena vegada la seva història per la final del Mundial. De moment, el balanç és de...
1: 3-3.
0: 3 victòries, 3 mundials i 3 derrotes, que van ser l'any 1930
1: contra Uruguai,
0: que no ens en recordem.
1: No.
0: L'any
1: 1990 contra Alemanya,
0: a Itàlia,
1: i l'any 2014, la primera de Messi, que arriba a la final contra Alemanya també.
0: Plora Anthony Gordon, que havia fet el gol de la selecció anglesa al minut 10 de la segona, un bon gol del nou jugador del Barça, i ho celebren els argentins, i de quina manera, a Atlanta, perquè s'han classificat in extremis, patint moltíssim, però competint com cap altra selecció en aquest Mundial, perquè ho tenien perdut, ho tenien molt complicat, i han tornat a reaccionar. Hi ha certa tensió a la gespa, Joan, entre Bellingham...
1: Sí, Bellingham recriminava alguna cosa, algun futbolista argentí molt enfadat. Sí. Bellingham, un partit de Bellingham on també ha passat una mica intranscendent.
0: Sí, sí, com bona part dels jugadors importants de la selecció anglesa. A veure, passen 5 minuts de les 11 de la nit, ha estat un inici diferent del club de la mitjanit. No sé si podem saludar ja el Ricard Torquemada i l'Àlex Dalmas.
2: Bona nit.
3: Bona nit, què tal?
0: Com esteu?
2: Home, emocionadíssim, excitat, o sigui, em costarà dormir. Increïble el que hem viscut, eh? Val la pena esperar 4 anys per veure coses com aquestes.
3: Sí, igual, és impossible no emocionar-se amb un partit així, amb una semifinal com aquesta, amb Messi veient amb llàgrimes, amb aquesta Argentina que té àurea, que té aquesta capacitat de competir. Bé, és un Mundial que està tenint de tot, no? Hem parlat moltes vegades de que estan apareixent les grans figures, però és que a més ens porta, jo crec, la millor final possible.
0: A veure, em diuen que a Atlanta podem saludar a l'estadi on l'Argentina s'acaba de classificar per la final del Mundial. La Sònia és Alma. Sònia, bona nit.
4: Bona nit.
0: Què? Com has viscut?
4: Uf, primer de tot em sembla increïble com Argentina és capaç d'aferrar-se al Mundial com ha fet en absolutament tots els partits d'aquest Mundial, però avui el rival no era Egipte ni era Suïssa, era tota una Anglaterra, però l'ambient de l'estadi, us ho podeu imaginar, espectacular. No han callat en cap moment, ni tan sols quan s'ha de dir marca Anglaterra, es veien fora, perquè per mi els millors minuts d'Argentina han arribat després, a partir del 0-1.
0: Quan ha reaccionat,
4: és quan Argentina ha començat a tenir oportunitats i a intentar que passés alguna cosa, perquè la primera part ha estat bàsicament per part de tots dos equips molt tensa i que no passa res.
0: Ara s'estan a la gespa els jugadors de l'Argentina, Messi al capdavant de tots, davant d'un dels gols de l'estadi d'Atlanta, on s'ha jugat el partit aquesta semifinal, celebrant amb l'afició argentina, que crec acabarà que era majoria, Sònia.
2: Acabarà el club i els tindràs aquí encara, Xavi.
5: Sí, sí, segur, segur. És que...
4: Home, sí, sí. No, a mi m'ha sorprès perquè us haig de dir que aquests dies Atlanta només que veia samarretes d'Argentina i després ha aparegut un bon gruix d'anglesos, però... jo crec que el percentatge era de 80% d'argentins per un 20% d'anglesos i el clima de tensió durant tot el partit ha estat molt alt, però afortunadament no hi ha hagut incidents a la graderia i jo crec que, a més, la victòria d'Argentina, tenint en compte que som majoria, ajudarà que tampoc no hi hagi tant després del partit.
0: Avui no sé si ha plorat o no Messi. Ha plorat més d'un jugador de l'Argentina, Joan.
1: De fet, ara enfocaven a Messi un primer pla i se li veien les llàgrimes encara caient dels ulls. Quan ha acabat el partit ha plorat una miqueta, però sobretot el que ha plorat molt era Enzo Fernández, molt emocionat al final. La cara de Messi ara és d'absoluta felicitat.
0: Èxtasi, sí. Mirant segurament cap a on està allotjada la seva família, a la zona de la Sònia Gelmà, per celebrar amb la seva gent aquesta classificació històrica. Quin Mundial de Messi, quines emocions.
2: Quin partit, per favor.
0: Que és... aviam, aquest partit no passarà a la història del futbol.
2: Home, la segona part la revisaré jo demà com tocarà. A mi la segona part de l'Argentina m'ha captivat, o sigui, m'ha semblat, perquè és veritat, tot comença quan marca Anglaterra, una concessió de Nahuel, però abans d'aquesta Julián ja té dues rematades, una li treu Pickford i una va fora, que ja Argentina...
0: I un altre cop de cap, crec que ha estat de
1: Nico González. Sí, de fet, aquesta rematada que diu el Ricard de Julián, tot just començar la segona part del minut 46, és el primer xut a porta en tot el partit dels dos equips.
2: Sí, la primera part és veritat que està enfangada, però el tema de la segona part, el que ha fet Messi a la segona part, l'Argentina ha fet dos gols, però ha fet dos pals, eh?
0: Sí. És que just abans del 2-1, McAllister ha xutat el pal i Pickford no hi podia fer res.
2: I abans del cap al pal, però és que Messi ha fet diagonals contra Gordon, Anderson i Bellingham i se'n va, o sigui, no sé, canvia el ritme en el moment adequat i en el lloc adequat, perquè són bèsties físiques, com els hi pot canviar de ritme en una diagonal senzilla que saben que li continuarà driblant cap a dintre i se'n va, és que és, o sigui, a mi, jo el que he vist en Messi en aquest Mundial no li he vist en cap Mundial. Jo vaig dir quan vaig veure el contra Algèria, i avui ho dic encara més reforçat, a mi m'ha generat més emoció aquest Messi que gairebé que el del Gamper. O sigui, jo el que he vist avui, la segona part, d'aquest animal, d'aquest extraterrestre amb 39 anys, que gairebé no pot esprintar ni canviar de ritme perquè no té la velocitat ni l'energia que tenia.
0: En el 2-1 guanya la línia de fons per centrar amb la dreta, com ho fa Lamin.
1: Sí, a Spence.
2: I posa la pilota dolça. És que li diu, en l'1-1, o sigui, el magnetisme és tal que Anderson aclareix la frontal, que és una responsabilitat seva.
0: En Benzo, que és un tio que... Vaja, el córner d'on ve aquesta jugada és un xut Benzo que desvia Pickford.
2: I tu dius, ostres, ja té un 2 contra 1, o sigui, és Bob, té 39 anys, amb un 2 contra 1 en tenim prou, i amb un 3 contra 1 no cal anar a fer el 4 contra 1, però el pànic que genera per tot el que fa, fins i tot amb l'edat que té, fa que Anderson marxi i li deixi un doble penal a Enzo Fernández. O sigui, no sé, jo m'ho prometo a mi mateix que demà al matí tinc una reunió amb Bernat Soler, però abans veig la segona part, un altre cop.
0: o pots aprofitar aquesta nit si no tens son, amb aquesta excitació que ens ha envaït a tu. A veure, estem tan emocionats que per moments això ha semblat Ràdio La Red. Quina ràdio teníem punxada? Hem punxat al principi. No, no, no, Txentu, Salva. Quina ràdio era? Rivadavia, Ràdio La Red... TIC Esports, Torneos i Competències, TIC Esports, que crec que era una tele, era una ràdio, però vaja. Ha semblat que començàvem des de Buenos Aires, i no, no, hem començat des de Barcelona, des de Catalunya, perquè això no és Ràdio La Red, ni és TIC Esports, això és Catalunya Ràdio, això és el Club de la Mitjanit. És que li falta...

0: Passen 11 minuts de les 11, és una nit especial. Tindrem el club obert fins les 12 aquesta nit, on l'Argentina ha fet un altre miracle i s'ha classificat per jugar la final del Mundial aquest diumenge contra la selecció espanyola. Ha guanyat 2-1 a Anglaterra, un partit que ha començat perdent. Ha marcat Anthony Gordon l'1-0 al minut 10 de la segona, rematant el segon pal, una centrada des de la dreta. Bon gol d'Anthony Gordon, el seu primer al Mundial. L'empat l'ha fet Enzo Fernández amb aquesta jugada que ara relatava el Ricard Torquemada. Al minut 40 de la segona ja entrava l'angoixa als argentins. Gran xut d'Enzo des de la frontal, netejada per Leo Messi, que ha pogut atreure l'atenció de 2-3 jugadors anglesos que han deixat descoberta aquesta zona perquè Enzo enganxés un xut fortíssim per empatar el partit. Xut al pal quan ha començat el temps afegit de McAllister per l'Argentina, que ha continuat atacant i atacant i atacant, i Anglaterra, doncs, sense sortir de la seva pròpia ara pràcticament. Ara parlarem també de la segona part que ha fet Anglaterra. I Lautaro, de cap, després d'aquesta centrada dolça de Messi, al minut 92 ha fet el gol de la victòria i ha provocat l'èxtasi a tots els argentins del món. La primera part ha estat molt lletja, la segona part molt emocionant. Això és el que té el futbol, això és el que té el Mundial, que en genera aquests moments que diria que són inoblidables. Serà la setena final per l'Argentina, la segona per la selecció espanyola. Serà una final inèdita. Havien de jugar la finalíssima fa uns mesos a Qatar. Aquell partit no es va arribar a jugar, doncs es troben en el partit més important del món, que juga només cada 4 anys. A la selecció espanyola avui estan pendents de Lamine Yamal, que ahir va fer una molt bona semifinal contra França, va forçar. Espereu, que tenim a Scaloni. Scaloni a Teledeporte.
1: A nuestra gente. El otro día dije que este grupo no deja de sorprenderme, la verdad. Y te digo la verdad, vamos a intentar ganar, vamos a dejar todo, pero ya después de esto es muy difícil. Es muy difícil intentar que la gente entienda lo que demuestran los jugadores. Es impresionante.
2: Mira lo que es esto. ¿Cómo nos vamos a entender?
1: Somos únicos, de verdad. Y no es arrogancia, ¿eh? Es corazón. Somos únicos. Esto es, esta gente hoy nos llevó a ganar el partido, así que agradecido.
2: Te felicito por todo. Gracias por esta selección. Gracias por ser como sos. Gracias porque cuando estábamos perdiendo y nos íbamos a casa, el equipo afloró en todo su talento, en todo su potencial.
1: Es lo que se intenta. La camiseta lo amerita, dar todo hasta el final, no guardarse nada, y han demostrado una vez más que lo sienten como uno más, así que contentísimo.
2: Gracias, gringo.
1: Chao.
0: Scaloni, en una entrevista emesa per Teledeporte, Televisió Espanyola, a un canal argentí. Ara Scaloni es troba al mig del camp amb Messi i tots dos fosos en una abraçada que sembla interminable. La resta de jugadors de l'Argentina encara sobre la gespa, saltant, votant, cantant, cridant, mirant cap a les graderies de l'estadi d'Atlanta, dirigint-se als seus aficionats. Diria que cap argentí que avui ha estat a l'estadi d'Atlanta ha marxat cap a on vulgui que hagi de marxar. Tots ocupen la seva localitat encara. És una nit històrica per al futbol argentí, una nit històrica per Scaloni. Ara parlem d'Scaloni perquè em sembla que té una transcendència i una dimensió que semblava poc valorada, però que després d'aquest segon Mundial, des de la banqueta argentina, l'hem de valorar, sí o sí. Us deia que a la selecció espanyola l'altre finalista està pendent de Lamine Yamal, que ahir va acabar amb molèsties, mig coix, després del partit. Diuen que no té res, que podrà jugar a la final. Connectarem amb el Roger Arbusà perquè ens aclareixi que Lamine està bé. I també m'agradaria fixar-me en el preu de les entrades per la final, perquè ja havíem sentit algunes barbaritats, però per la final ja és una cosa fora de mare. Preus oficials de la FIFA per aquest diumenge a la final a Nova Jersey, Espanya-Argentina. Oficials, eh? Opció de 6.000, opció de 8.000 euros. Clar, els argentins viuen aquestes passions i aquestes emocions que al final fins i tot algú podrà dir que els hi surt a compte, però és una autèntica barbaritat que hi hagi aquests preus per veure un partit de futbol. Fa una estona que hem començat i ens queda encara menys del que és habitual.
3: El Club de la Mitjanit, edició mundial, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.

0: Quina nit! Som al Mundial al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio cada nit de Mundial. Vam començar l'11 de juny, el primer dia, i seguirem fins al 19 de juliol, fins aquest diumenge. Queden 4 dies, el dia de la final. És l'edició del dimecres 15 de juliol. Potser, a partir d'ara, Diada Nacional de l'Argentina, després del que han viscut. Avui és el dia del Sergi Andreu, per això avui el Sergi Andreu fa 50 anys. Si el veieu en aquesta estona del que queda de dia, el podeu felicitar. Digues, digues, Ricard.
1: Els escollits.
0: Els escollits, exacte. Sí, sí. Hi ha el Ricard Torquemada, hi ha l'Àlex Dalmas. No sé si podem recuperar la Sònia Gelmà. Sònia?
2: Aquí estic, desplaçant-me cap a la zona de premsa i confirmo que mentre la graderia està plena d'argentins a l'exterior, cap a les escales i les rampes, està plena d'anglesos que marxen decebuts cap a casa.
0: Quina cara fan els anglesos?
2: No, de decepció, però et dic que, tot i que ho viuen amb passió, és que és molt especial el que viuen els argentins. Ja avui he vist gent plorar a les graderies amb cada gol de l'Argentina, vull dir que... I que ho entenc, és una final de Mundial al que accedien, però tinc la sensació que els anglesos ho viuen d'una altra manera, tot i que per ells també era el partit més important, deien avui en algun mitjà de comunicació, des de la final del 66. Tercer intent que es queden a les portes d'una final.
0: Sí, sí.
2: Consecutiu des d'aleshores.
0: Ara en parlarem de la segona part que ha fet l'Anglaterra, Tuchel, que ha confirmat. A mi és un entrenador que m'agrada, però és veritat que té aquesta fama una mica de garrepa en segons quins contextos, i avui ho ha confirmat. Sònia, suposo que ho perceps en l'ambient. Tots els jugadors de la selecció argentina encara salten, criden, canten, voten davant d'un dels gols, davant d'una de les porteries de l'estadi d'Atlanta.
2: Bueno, mentre sortíem se sentia evidentment que dins, diríem, encara...
0: Espera, que hi ha Lautaro que està plorant abans d'aquesta entrevista.
3: Es muy fuerte, verdad. La primera vez que mi viejo me compró un par de botines, siempre soñé con hacer este gol.
0: Parlado, claro, ¿eh?
4: Está mirando Mario, está mirando Bahía, está mirando tu familia. Es una locura Argentina,
0: está muy emocionado.
4: Es una locura este equipo.
3: Para mi vieja que... Del día también que yo me fui a Racing. Jamás dejó de tender mi cama. Y eso para mí vale más que un gol. Que una final. Tengo amigos hijos ahí que me han cambiado la vida y que han llegado.
0: Sentiu de fons el bombo tocat per Lisandro Martínez.
3: Disfruto, mi hija me hizo bajar un cambio. Mi hijo tres cambios y hoy soy un hombre, disfruto de la vida.
0: És Lautaro que avui ha estat clau, ha fet el 2-1, gol de cap, li ha fet una centrada fantàstica a Messi.
3: Lo soñé, te lo juro, se lo dije. Alexi que iba a hacer un gol, se lo dije. A Facu Medina en el banco que iba a entrar y no iba a ganar y... Muy difícil hoy. Me quedó a mí. Enzo hizo un golazo también y... Al final, ahora que estoy más tranquilo, te digo que este equipo sigue demostrando de que está hecho.
4: Te aprovecho ahora que estás tranquilo. Este equipo...
0: Lautaro había estado suplente. La verdad es que la relación de Lautaro Martínez con la selección argentina, doncs porque ya el precedent d'Higuaín es el que Messi acosta. No ha tingut gaire sort mai, no ha estat gaire protagonista, no va ser a Qatar i va fallar alguna ocasió clara a la final. Avui sí que ha estat clau amb aquest cop de cap, Joan.
5: Sí, Lautaro, que no està titular en cap dels tres partits d'eliminatòries. Avui tot just ha jugat 9 minuts, però, com deies, ha fet el tercer gol en aquest Mundial, rematant una centrada de Messi, pràcticament sol des de la frontal de la petita. Tres gols de Lautaro, classificada Argentina per la final d'aquest Mundial.
0: Està envaït per l'emoció. Hi ha moments que com mig s'ofega per intentar explicar el que vol explicar.
4: El domingo.
3: Disfruten, gràcies.
0: Marxa Lautaro Martínez després d'aquesta entrevista. Per on para, Sònia?
2: No. La zona de premsa per poder tenir millor so. I des que jo us puc dir que la celebració continua allà fora, eh? Hi ha hagut afició argentina que no sé si no han entrat. Hi ha moltíssima gent a Atlanta i després amb aquests preus confien en que baixi la revenda del Tibor, però es queda fora. I aquí veig un celebrant ara mateix aquest accés a la final mundial.
0: Tenim problemes de comunicació. Sònia, busca una zona on hi hagi una mica millor de, una mica millor cobertura i tornem a parlar amb tu des d'Atlanta, que és qui millor ens pots explicar què és el que estan sentint ara mateix els argentins. Dèiem que hi havia el Ricard Torquemada amb nosaltres, l'Àlex Dalmas, i aquesta nit també ens acompanya el Francesc Lara, que és especialista en dades. Francesc, com estàs?
1: Bona nit, Xavi,
0: veure,
1: molt bé.
0: Quina dada t'agrada més després de veure el que has vist en aquest Anglaterra 1, Argentina 2?
1: Doncs mira, ja ho heu apuntat al principi del programa, serà la setena final d'Argentina. Argentina fins ara, quan ha arribat a semifinals, sempre ha arribat a la final. Mai ha quedat ni tercera ni quarta. I per altra banda, hi ha una dada que m'ha cridat molt l'atenció, i és que hem parlat que a la segona part sí que hi ha hagut molta acció, a la primera poca, pocs xuts de porta, i és que per primera vegada en 60 anys un partit del Mundial arriba als 30 minuts de joc sense cap xut a porta.
0: La primera part ha estat molt dolenta, la segona part no ha tingut més emoció perquè és que pràcticament no pot existir ja un límit d'emoció com la d'avui. L'Aina Grau és a la producció, el Salva Pou és a l'estudi 5 de Catalunya Ràdio i al control central hi ha l'Andrea. Hi ha l'Andrea Martínez, com aquests últims dies, també hi ha el Joan Fitó, ja l'heu sentit. I entrem de ple en l'anàlisi i el que vulgueu d'aquesta bogeria que és l'Argentina en aquest Mundial.

0: Àlex, a tu la segona part de l'Argentina, tan entusiasmat, tan emocionat, tant com ara ens explicava el Ricard Torquemada?
1: M'ha agradat, sí. Jo crec que és un partit que té moltes derivades, eh? Començant per les alineacions, on jo crec que Anglaterra ha mogut millor que Argentina. A mi em sorprèn que Scaloni, que té un mèrit extraordinari, després en parlarem i n'hem parlat molts dies, molts programes aquí, a l'arribar a les eliminatòries ha trencat aquest motlle que hem parlat moltes vegades. Avui ha tornat ha donat entrada a Juliano per banda dreta, però ha estirat per banda dreta, ha tret a De Paul, i la banda esquerra, que és la banda contrària per on acostuma a caure Messi, l'ha deixat sense amplitud un dia més, un partit més, i són recurrents, no? M'ha agradat molt la segona part d'Argentina, a la que ha tornat en aquesta estructura que tant li ha donat, no? Ha tornat a obrir amb Nico per l'esquerra, ha buidat una mica la banda dreta perquè aparegués Messi a rebre, li ha posat a De Paul per darrere, les arribades de McAllister, i allà ha estat molt, molt superior. Capítol a part té el plantejament d'Anglaterra, que jo crec que s'ha mogut millor la primera part. Crec que Tuchel ha estat bé optant per canviar les bandes. Avui hem vist a Spence nou, a Rogers nou, que no havien aparegut, i ha mogut bé les seves peces, però la segona meitat, a partir de que marca, passa del 4-2-3-1 a un 5-3-2, i després doncs treu a tres centrals, treu a Barn per defensar les entrades, i passa un 5-4-1, allà s'ha tirat endarrere. Argentina ha olorat aquesta sang, i Argentina té Messi i té l'èpica. Jo he comptat mentre estàveu parlant, i Argentina, dels 19 gols que ha fet, perquè és la selecció que més gols ha fet, 11 han arribat a partir del minut 80, que és una autèntica bogeria. Per tant, té a Messi i té a l'èpica.
0: A mi em sembla, Ricard, que el partit Argentina ha guanyat molt més, però molta distància més, a partir de l'emoció que no pas de la tàctica.
2: Bé, és possible, però jo crec que quan Scaloni torna a posar un receptor a l'esquerra, Anglaterra no detecta on li fa mal Messi. No sé, sí. jo tinc la sensació que quan ajunta passades, l'Argentina s'ha sentit més còmode que Anglaterra en tot el partit. És que quan ajunta 3 o 4 passades, de seguida troba profunditat. Jo crec que tàcticament és una selecció una mica infravalorada, perquè l'emoció, com dius, és tan potent que fa la sensació que és Messi l'èpica. Jo crec que Argentina té moltes més coses que Messi i l'èpica, que són les coses que probablement governen això. Scaloni li ha passat la mà per la cara a Tuchel la segona part, o sigui, cada cop que Tuchel s'equivocava, Scaloni encertava amb un canvi, fins i tot quan ja ha estirat amb Tagliafico per el canvi perquè Nico tingués molt més recorregut, perquè Julián pogués anar de fora cap a dintre, perquè Lautaro carregués l'àrea. El que diu l'Àlex d'on s'ha fet el nus és per la jerarquia de Paredes, McAllister i Enzo Fernández. És veritat que Scaloni no ha trencat aquestes jerarquies i ha preferit sacrificar, diríem, una banda a l'esquerra, que li ha tret molta alegria ofensiva a l'Argentina, per anar creixent durant el partit i per acabar ocupant la banda esquerra quan acaba a la recta final dels partits. És a dir, totes aquestes remuntades de l'èpica, totes tenen els carrils exteriors ocupats, els carrils interiors ocupats, carregar l'àrea amb dos davanters, i després el diagnòstic de Messi al terreny de joc. És a dir, si pensem que l'Argentina s'ha fet un nus al principi dels partits amb els tres migcentres, hem de valorar que Argentina acaba com ningú als partits. O sigui, tàcticament governen, dominen, t'empenyen, t'enfonsen, i sobretot perquè tot gira al voltant de Messi, això és una evidència. O sigui, tot està preparat per Messi. Jo crec que a Tuchel avui se li ha anat la mà. Una cosa és que acabis amb Mèxic 7 minuts defensant amb tercer central, una altra cosa que amb Noruega acabis amb tercer central, i una altra cosa, i hi ha la cosa que no pots fer en una semifinal, és que has xutat una vegada a porteria, dues amb un xut de Rice, la de Gordon, que et concedeixen el Nahuel, i et penses que Messi aguantaràs 25 minuts més afegit defensant amb Consa, Stones, O'Reilly, Barn, i et fa un gol Lautaro al segon pal entre Consa i Stones a dintre de l'àrea petita. Més coses no poden passar. Estava amb tres canvis. Ha tardat després 5 minuts en tornar a posar davanters, a trencar la línia de 5 per reaccionar. O sigui, Tuchel per mi ha quedat absolutament superat per Scaloni en aquesta segona part.
0: Mira, m'envia un bon amic de tots nosaltres una referència. Sabeu que fa unes setmanes va veure la inauguració de la Sagrada Família amb la visita del Papa va prendre molta dimensió la frase de Gaudí: primer l'amor, després la tècnica. Doncs sí, això és el que li ha vingut al cap al nostre amic veient avui la remuntada de la selecció argentina. No em vull ni imaginar com està ara Buenos Aires, però és que a Barcelona tenim un petit districte de Buenos Aires quan hi ha partit de l'Argentina. Els argentins, en tot aquest Mundial, tots els partits els han seguit en comunitat i hi havia moltes opcions, però potser la més popular, i no d'aquest Mundial, sinó des de ja fa anys, és un bar del Poble Nou que es diu l'Ovella Negra, que és de la mateixa franquícia que la històrica Ovella Negra del centre de Barcelona, que és al costat on viu aquest amic de la frase de Gaudí. I tenim un infiltrat a l'Ovella Negra rodejat d'argentins embogits, m'imagino. És el Carles Valdés. Carles, bona nit.
3: Hola, bona nit, com esteu?
0: Molt bé, tu has sobreviscut als argentins?
4: Un minuto de silencio!
3: Perdó, que no t'escolto.
0: Dic si has sobreviscut, Carles.
3: He sobreviscut, ha sigut una experiència increïble. Estem aquí amb els argentins que ho estan deixant tot. És increïble la facilitat que tenen com per creure en aquests minuts finals. O sigui, estan alentant fins a l'últim minut. Ha sigut increïble.
0: Ens has enviat un vídeo, crec que era de la celebració, no sé si el podem
5: penjar a xarxes. Ja està penjat a les xarxes socials.
0: Ah, busqueu-lo perquè segur que val la pena.
5: @clubmitjanit,
0: aquest vídeo del Carles Valdés, quan són 11:45 de la nit, el Carles ha viscut rodejat d'argentins. Eres l'únic català, l'Ovella Negra, aquest vespre nit, Carles?
3: Doncs no ho sé, jo crec que algun més hi havia, he vist alguna sabreta del Barça de Messi, però majoritàriament, òbviament, Argentina. De fet, els pocs anglesos que hi havia els has separat en una altra sala, entenc que per seguretat, però ha sigut un ambient increïble, la veritat.
0: I dius que els argentins hi creien fins al final, tot i que faltaven 5 minuts i perdien 1-0.
3: Sí, qualsevol aficionat del futbol crec que això que hem viscut avui aquí és algo que és increïble, perquè crec que en qualsevol situació, al minut 86, perdent 1-0, estaria l'afició pues més callada i tot, i estan animant fins al final, i crec que això és el que ha fet la selecció argentina, no? Li diuen la infartoneta aquesta, no? De l'Escaloni.
0: Infartoneta, no? Havia sentit això.
3: Sí, i és increïble, perquè és que és creure fins al segon final, no?
0: El Carles Valdés és bon amic, juguem junts a futbol, als Senglars de Vallvidrera. Va tenir una intervenció, Ricard, a la final de la Copa de Sevilla l'any passat. Es va colar a la TDT així com sense convidar-lo, Carles?
3: Èpic.
0: Avui t'hem convidat. Carles, tu ets de l'Argentina o ets de Messi? Tu ets molt de Messi.
3: Jo soc molt de Messi, la veritat. O sigui, jo soc molt fan de Messi i soc d'aquestes persones que encara no ha superat el fet de que la porta no fes aquesta cosa bruta, amb Messi, no ho he superat. Somiava amb la despedida de Messi, l'acomiadament de Messi en un estadi ple, i la veritat que en situacions d'aquestes pues, em surt sincerament la vena Messi i apoyar Argentina 100%.
0: Escolta'm, i els argentins, per exemple, el primer gol, què han criat més, el primer o el segon?
3: Els dos ha sigut una autèntica bogeria. Bueno, veure els vídeos, t'envia dels dos. Els dos ha sigut increïbles. Però la sensació ha sigut aquesta, la sensació estranya. Jo he vist molts partits de futbol, però la sensació estranya i màgica ha sigut que s'estigués creient fins al final. Inclús creient en la remuntada, quan s'ha marcat el primer gol, l'ambient era com que se sabia que s'anava a remuntar, i crec que això també ho fa el fet de que cada partit d'Argentina d'aquest Mundial, o gairebé que no sé quants n'hi ha hagut, però 3 o 4 que s'ha remuntat, i això crec que...
0: Anava en camí de la tercera pròrroga, Carles, camí de la tercera pròrroga. L'han evitat al minut 92 amb aquest gol de Lautaro Martínez. Escolta'm, Carles, diumenge repetiràs a la final o què?
3: Segurament. Vindrem per aquí a veure què tal l'ambient i tot, i a veure com va.
0: Gràcies, Carles. Acaba de gaudir de la nit, que segur que ho saps fer.
3: Molt bé, una abraçada a tots.
0: Una abraçada. A veure, parlàveu d'Scaloni i de la influència tàctica i la cosa tàctica d'aquesta selecció argentina, que a mi em desprèn molta emoció. No li sé trobat tants detalls tàctics, però vaja, Scaloni és que és un tros d'entrenador, és un tros de seleccionador i em sembla difícil que algú no el volgués com a responsable tècnic del seu equip. Ricard, Àlex.
2: Jo crec que no sé què t'he pensat, però a mi m'ha captivat, a mi m'ha seduït i reconec que tenia un prejudici i m'ha guanyat en aquest Mundial. No em va guanyar el Mundial del Qatar, vaig tenir una sensació que era pragmàtic i malgrat tot el que estem dient i que s'hagi pogut equivocar tàcticament perquè nosaltres siguem molt ortodoxes en l'ocupació dels espais, amb l'amplitud, a mi em sembla que té criteri, que té un cos tècnic que l'ajuda i que pren decisions, i qui pren decisions s'equivoca. Ha fet un tratge a mida per Messi i està aconseguint una cosa que és gairebé, vaja, i que jo no m'ho podia imaginar, que l'Argentina jugués la final d'aquest Mundial amb Messi a aquest nivell. Xavi, 8 gols, 5 assistències. O sigui, això vol dir que Messi ha generat 13 gols.
0: Sí, sí.
2: En quants partits han jugat?
0: En 7 partits, gairebé, gairebé doble dígits per partit.
2: Sí, o sigui, sembla un mal son, això, vull dir, o un bon son, però vull dir, això no sembla real, m'he de pessigar. I jo crec que Scaloni té una part alta de responsabilitat en això que ha aconseguit la selecció argentina, en cohesionar un grup, en trobar alternatives. Mira, hi ha un punt que sí que m'ha grinyolat, que és el de la gent jove. Tinc la sensació que amb Nico Paz, Barco i Juliano, que ha aparegut avui, han tingut molt pocs minuts, no? I és com si ells se'ls hagués endut d'Erasmus allà a l'excursió i hagués dit, escolta, mireu-ho tot de prop, que després us tocarà a vosaltres. Però que en una selecció tan veterana, amb un problema de dipòsit de benzina, amb dues pròrrogues, no hagin aparegut els grans talents argentins, això m'ha cridat molt l'atenció, però no ha tingut dubtes. Avui l'ha posat a Juliano de titular, contra tot pronòstic, i ha estat com la primera gran aparició d'un dels tres.
0: Àlex Scaloni.
1: Sí, per mi és molt bo, per mi és molt bo. No, és indubtable que una selecció que fa el que està fent, encadenant doncs, aquests mundials, Copa Amèrica, hi ha molta cosa de l'entrenador. Crec que és un nou tàcticament i és un nou en la gestió, i això és molt difícil de trobar en un entrenador, per tant el situaria dalt de tot en tot plegat. Crec que ha sabut trobar una estructura ideal per potenciar Messi, n'hem parlat moltes vegades, per donar-li l'espai, per donar-li aquests camins de recepció, però a la vegada no fer-lo exclusivament depenent de Messi, no? Sinó que hi ha altres factors que també et poden fer mal. Per mi, clarament, i crec que ell ho sap, l'Argentina funciona millor amb aquesta amplitud per l'esquerra, però és possible que, com diu el Ricard, moltes vegades formi part d'un pla de partit on tu prefereixes acabar així i començar-lo d'una altra manera. Però per mi l'estructura que ell va trobar en un moment determinat, posant a Messi per dins, posant aquests dos migcampistes més endarrerits per poder-li donar pilotes, posant-li un interior molt proper per saltar les pressions que Messi no pot anar, donant-li aquesta part dreta, mig dreta del camp i posar-li una esquerra d'amplitud, crec que és ideal per Messi, que, com diu el Ricard, no tenim cap dubte que és el millor jugador de la història, però és que a més potenciar-lo amb 39 anys i que t'acabi fent els registres que t'acaba fent, em sembla que hi ha molt mèrit de l'entrenador. Per tant, sí, és el Mundial de Messi, però dins del Mundial de Messi hi ha bona part per Scaloni.
2: Xavi, perdona, és que avui destrosso el programa. Vull fer una reflexió, perquè fixa't que això ha passat contra Anglaterra 40 anys després i no hem apel·lat encara al relat que arribarà, el relat maradonià. O sigui, ens ha superat el futbol, el record, a la memòria, tot aquell
0: i els argentins
2: argentí.
0: També ha semblat. Correcte. En la celebració, els jugadors. Correcte. Els aficionats
2: no ha aparegut Diego ni les Malvines,
6: els jugadors a la celebració, ara no sé quin jugador, però ja tenia una pancarta els jugadors a sobre el terreny de joc que posava les Malvines són argentines
0: i estava prohibida, oi Sònia, que estava prohibida qualsevol manifestació al voltant de les Malvines?
7: Estava prohibida que entrés qualsevol pancarta o bandera amb algun tipus de lema relacionat amb les Malvines. Es veu que els jugadors no els han registrat.
0: Saps quin jugador és o no?
6: Giovanni Lo Celso.
0: Ah, Lo Celso, sí, el del Betis.
6: Sí. Lo Celso.
0: Lo Celso. Escolta'm, però doncs Messi... no he vist gaire crispació, ni baralles, ni res, no?
7: Home, durant el partit, sí.
0: No, a la primera part. A la primera part,
7: I a la segona, després del segon gol, això és possible per televisió, no s'hagi vist, però haureu vist que hi ha hagut un jugador, crec que ha estat Rodrigo de Paul, que ha vist targeta groga. Després del segon gol d'Argentina s'ha acostat a Bellingham i li ha estat dient quatre coses mentre Bellingham estava al cercle central a punt de servir.
0: Bellingham també s'ha enganxat amb el Colo Barco, però ja un cop acabat el partit. Però el que em referia, Sònia, a les imatges que ens han arribat, no desprenien que hi hagués baralles, conflictes, ni records del que va passar el 86 ni del que va passar el 82 amb la Guerra de les Malvines.
7: Jo, si voleu, en el moment de la celebració potser no, perquè estan ara màgicament centrats en que acaben d'accedir a una final del Mundial i puc entendre que passa per sobre de tot, però a mi m'ha semblat que la rivalitat al camp entre els jugadors de... sobretot els argentins, et diria, tot i que és veritat que els anglesos també, vull dir, s'hi han posat fort, però per part dels argentins allà hi havia comptes pendents que anaven, per mi, més enllà d'un simple partit de futbol. És a dir, ahir veies Espanya-França i no tenia res a veure.
2: No, però és una Argentina-Anglaterra i l'Argentina-Anglaterra...
7: Clar, però això és una rivalitat també futbolística molt antiga.
2: Vull dir que anem a Simeone Beckham, o sigui, cada partit Argentina-Anglaterra un Mundial ha tingut algun capítol que probablement neixen això que dius, Sònia, no vull dir que... Però vull dir que hi ha una Argentina...
7: No, i neix abans de les Malvines, també, segurament, eh? Hi ha el 62 i el 66,
2: clar,
7: sí.
2: Correcte. Sí. Vull dir, tota una història.
7: Estic d'acord, si anava per aquí, és veritat, jo estava referint-me a que per mi hi havia una rivalitat allà molt evident entre els dos equips, que anava més enllà del futbol, però no només segurament pel conflicte de les Malvines, perquè efectivament fa 40 anys d'això i molts dels jugadors...
0: Parla Harry Kane, Harry Kane i Abazón.
8: ...y eso no ha sido suficiente. We've worked so hard to be here. Hemos trabajado muy duro para estar aquí. Last bit of running, sweat, blood, tears, whatever it is. Y hemos intentado darlo todo. Pero lo cierto es que es duro despedirnos así. Bueno, hemos empezado con esa presión alta, especialmente en esa primera parte. Después, en la segunda, creo que nos han metido mucha presión. No hemos conseguido ganar balones y controlar el partido. Y después no hemos conseguido defenderles bien en ese uno contra uno, en ese hombre a hombre. Pero creo que al final no ha sido suficiente. Después de aguantar atrás en esos dos últimos partidos, ¿cómo has visto esos últimos minutos? Bueno, creo que teníamos que estar preparados para cualquier momento en el partido. Sabíamos que ellos iban a intentar buscar el gol de esa forma, con esos centros. Y no hemos conseguido volver al partido. ¿Qué es lo que podéis aprender de este partido? Bueno, creo que hemos tenido muchos buenos momentos en este torneo. Hemos tenido buenos partidos.
0: Hemos llegado a... decebut, evidentment, després d'aquesta eliminació, perquè és dura, tenien la final a la mà, 5 minuts pel final del partit, però Anglaterra ha fet un pas enrere massa evident. Tuchel ha enviat el seu equip a defensar la seva pròpia àrea, trepitjant l'àrea, i això els ha condemnat. A vegades ser tan garrepa i tan conservador té càstig.
2: Xavi, que per cert, Tuchel ha fet que Kane perseguís Paredes durant 70 minuts per tot el camp, o sigui, a la sortida de pilota, que és una cosa que també m'ha cridat l'atenció, que tu tinguis Harry Kane i amb 32 anys l'obliguis a perseguir Paredes en una pressió. Home, no ho sé, has de valorar una miqueta... Avui Tuchel a mi m'ha desarmat. A més, l'he vist molt excitat a la primera part, com diu la Sònia.
0: Estava molt nerviós, sí.
2: L'entrenador ha de baixar una mica els ànims perquè els argentins volen atrapar-te, volen enfangar, i els anglesos han caigut a quatre potes.
0: A veure, Gordon també l'hem vist tan desolat. Jo tinc ganes que parli Bellingham, perquè Bellingham ja ha guanyat la semifinal. Als quarts de final li va fotre canya al seu seleccionador, a Tuchel. Doncs a veure si xerra avui, a veure què és el que diu el jugador del Madrid. Estava molt trist Gordon, que ha fet el gol d'Anglaterra, un bon gol, i que era el seu primer gol del Mundial, Francesc.
9: Correcte, Gordon, que fins ara acumula 4 titularitats, una suplència i un partit no disputat contra Panamà. Ha fet el seu primer gol, això sí, portava 3 assistències fins avui.
0: A Bellingham va assistir l'altre dia, tot i que això de comptar les assistències, com les compteu als que us agrada el bàsquet, que avui li has dit
6: aquí... El gol d'Enzo Fernández, assistència de Messi. Dins i assistència de Messi, sí, i m'has mirat bastant malament.
0: Bé, és igual.
10: El d'avui, pal, perquè és un
0: encara. El de Gordon a Bellingham és una bona passada, per mi i el de Gordon a Kane.
1: I la de Kane,
6: sí, la de Kane encara és pitjor.
10: Hauríem de diferenciar el concepte. Una cosa és passada prèvia a gol,
0: correcte,
10: podria ser totes.
0: Exacte.
10: I una altra cosa és...
0: L'assistència té un mèrit, no? Et convida a fer gol. L'altre dia a Bellingham, però vaja, no és el debat. Anem a Buenos Aires. Anem a Buenos Aires. Joan Biosca, bona nit.
11: Hola, Xavi, què tal? Bona nit.
0: Què? Com ha anat això?
11: Uf, terrible. Argentina sent Argentina, amb aquesta passió que comentàvem, amb aquesta empenta, amb aquesta èpica, ha sigut d'infart, realment d'infart, amb una fanzone aquí a Buenos Aires, muntada per l'Ajuntament de la capital argentina, que s'està començant a buidar, però música, com podeu escoltar, festa, serà llarga, i les imatges que estem veient de l'obelisc al centre de Buenos Aires són èpiques, ple a vessar al centre de Buenos Aires, aquesta zona, gairebé ja pensant en aquesta final contra Espanya.
0: I on és exactament? O sigui, tu has seguit el partit a la fanzone, al centre de Buenos Aires.
11: Sí, hi ha dos o tres fanzones que ha muntat l'Ajuntament de Buenos Aires en diferents barris per fer una mica d'ambient i de caliu. Estic a la més gran, que està a l'Avinguda Libertador i Sarmiento, que és una zona camí del centre molt important, una plaça molt gran. Jo calculo que hi havia 3.000 persones aquí tranquil·lament, molta emoció, i han marxat ràpidament cap al centre de Buenos Aires, cap a la zona de l'Obelisc, i les imatges que estem veient són increïbles. Els argentins estan desfermats, eufòrics, volien guanyar aquest partit com fos pel record de les Malvines, per tot el que significa l'Anglaterra, la història de l'Argentina, ho han aconseguit, i ara aquest partit que també consideren que és molt somiat contra Espanya. Penseu que si no és la meitat dels argentins, un terç tenen ascendència espanyola i molts ho viuen també amb una dualitat, però clarament estan per l'Argentina.
0: I els veus optimistes de cara a la final? Ja has tingut temps en aquests 3/4 d'hora de palpar sensacions entre els aficionats argentins sobre la final de diumenge?
11: No pel joc, però sí per l'èpica i per allò que diem els catalans de pit, i que no ho diré,
0: amb ser
11: de
0: sí.
11: casa. Exacte. Doncs aquesta és la narrativa dels argentins, aconseguir les coses amb, no tant amb el cap racionalment, sinó amb aquesta emoció argentina que d'alguna manera està revalidant, ens agradi o no, el que significa el futbol argentí i aquesta forma de ser argentina, aquesta idiosincràsia, no? De fer les coses amb patiment, amb infart, agònicament, i això als argentins els encanta.
0: Gràcies, Joan Biosca. Pararem aquests dies, abans de la final.
11: A disposar, el que calgui.
0: Marxem un moment i quan tornem ja comencem a mirar com ens imaginem aquesta final de diumenge a Nova York, a New Jersey, i entre Espanya i Argentina.
12: El Mundial, el Club de...

El pare o la mare han perdut audició? Els avis s'aïllen perquè ja no hi senten com abans. Descobreix els nous audiòfons de Cotet amb tecnologia 4D. Ara i per temps limitat amb un 60% de descompte. Amb Cotet, torna a connectar-te a la vida. Cotet, una nova forma de sentir.

0: ràdio t'acompanya allà on vagis. Perquè l'estiu
1: ets tu. Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Vine al Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al Circuit de Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana amb l'experiència Cupra en exclusiva. Condueix un Cupra, sent l'adrenalina als seus simuladors i gaudeix de música en directe. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com. Organitzen Esport i El Periòdico amb el patrocini de Cupra.
3: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
4: 5, 6, 17, 34, 36, sols 3 i 11.
3: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
5: El Club de la Mitjanit, edició mundial.

0: En 12, les 12 en una nit emocionant, especial, històrica per als argentins i una mica també per nosaltres, perquè aquestes emocions s'enganxen a la memòria i són difícils d'oblidar. Soni, encara ets a Atlanta, a l'estadi, esperant que surtin els jugadors, que dic jo que els argentins triaran molt a sortir.
1: Els argentins triaran, perquè és que fins fa 10 minuts jo crec que han estat sobre la gespa celebrant-ho. Es veia un Messi eufòric, ho comentaves abans. I, per tant, avui és d'aquells dies, per això, que a la zona mixta passen tots. Bé, t'haig de dir que en els Mundials Argentina...
0: Estan obligats, no?
1: Tots, i bé, sí, no estan obligats tots però... a passar per la zona mixta, no per aturar-se, però que la majoria de jugadors argentins s'aturen en totes les zones mixtes. A Leo Messi pràcticament el sentim a cada partit i no tinc cap dubte que avui també el sentirem. El que no sé si serà abans de la mitjanit.
0: No crec. Vull fer una rectificació. Fa uns dies vam dir que hi havia un periodista argentí que li preguntava a Messi per aquella... decisió d'anar cap a la dreta el dia d'Egipte. Manu Hernández va dir que era argentí i el Doncas em va corregir, és veneçolà. D'acord? Tenia pendent fer aquesta rectificació. El francès Lara té a mà els precedents entre Espanya i l'Argentina en tota la història en partits oficials.
2: No, en partits, perquè només s'ha trobat una vegada el partit oficial.
0: Per això digue'm primer el partit oficial.
2: En partit oficial s'ha trobat una vegada, Mundial del 66, va guanyar Argentina
0: 66 o 60...
2: 66.
0: A Anglaterra, Argentina 2, Espanya 1. Correcte. Va guanyar Argentina, victòria d'Argentina, eh? Es va jugar a Anglaterra. I en el total de partits?
2: En el total de partits s'han trobat 14 vegades, 5 victòries d'Espanya, 7 d'Argentina i 2 empats.
0: Mira, balanç favorable a l'Argentina. Què deia Ricard?
3: Que nosaltres no l'hem viscut, el del 66.
0: No.
3: El primer cop que ens trobem al partit. Avui pensava la memòria...
0: Espera, no sé si la Sònia el va viure, el 66.
1: No sé si ma mare havia nascut. Mira, estava pensant...
0: Va. A veure, va, en 10 minuts. Tenim 10 minuts per acabar el programa. Com us imagineu la final de diumenge? Espanya-Argentina, a les 9 de la nit a Nova Jersey. És un partidàs amb dues grans seleccions, amb Lamin, amb Messi, Ricard...
3: Espanya molt favorita.
0: Molt?
3: Perquè és que crec que Espanya tindrà la pilota i el que haurà de fer és no entrar en el terreny dels argentins. És que un equip com Espanya, que té tanta pilota, perquè l'Argentina la tingui, li costarà molt. Tinc la sensació que Espanya és una selecció molt pacient, que té més pilota que t'ataca. I això a l'Argentina li farà mal, perquè la desgastarà, o així m'ho imagino, amb esforços i recuperacions molt llargs. Quan la recuperi haurà de buscar Messi molt ràpid i els centrals i Rodri aquest terreny de les vigilàncies l'han treballat i l'han dominat durant tot el Mundial. És a dir, en la teoria veig molt difícil que Espanya no sigui la gran candidata. Clar, el partit es pot decidir per una jugada, perquè Espanya no remati, perquè no estigui efectiva, perquè Messi aparegui i l'Argentina sigui molt contundent, però en línies generals crec que Espanya és la favorita, per mi, de manera clara. Si més no per futbol, per l'emoció, doncs això ja no ho domino.
0: Sí. Àlex?
4: Sí, a veure, ja sabíeu que abans de començar per mi la favorita era Espanya, doncs evidentment a la final considero també favorita Espanya. Jo imagino un partit, una guerra de ritmes, no? Una Espanya que li interessarà posar un ritme alt, pocs tocs...
0: Espera, se parla el Dibu Martínez, el porter de l'Argentina.
5: O lo que la gente... Sabía que era un partido especial para la gente, pero para nosotros no hacemos final.
6: Perfecto. ¿Y ahora para qué estamos?
5: No, ahora queda disfrutar, amigos, queda disfrutar. Recién lo dije, es muy difícil llegar a ser campeón del mundo, casi imposible. Y volver a estar en una final del mundo, la verdad es meritorio para todo el país, para toda mi familia, para todos los compañeros. Queda disfrutar estos días y después prepararnos.
6: ¿Qué se dijeron con el capitán recién festejando?
5: No, con todo, que no nos vamos a caer ahora.
6: Vamos,
0: és el Dibu Martínez, el porter de l'Argentina, que jugarà diumenge a la final. Perdona, Àlex, que t'he hagut d'interrompre.
4: No, i ara deia que imagino una guerra de ritmes, perquè Argentina voldrà un ritme baix, a Espanya li convé un ritme alt i, per tant, molt combinatiu. També veig, imagino l'Argentina ja amb aquest pla de partit que l'estem veient els últims tres, no? Amb tots els migcampistes i segurament podent acabar en una... hipotètica segona part on vas per sota o estàs igualat amb aquest vestit que comentàvem, imagino un Messi rebent molt més a banda dreta del que li hem vist en tot el Mundial, precisament per el que comentava el Ricard, no? Perquè no crec que Espanya li concedeixi molts espais entre línies i que anticipi molt, per tant l'obligarà una mica a anar a la dreta. Crec que Espanya buscarà molt la profunditat i crec que Espanya li pot fer molt mal a Argentina fent-lo girar, fent girar aquesta estructura de costat a costat o fent-la anar molt llarg. Pateix molt a les transicions, no té ni les mateixes cames ni les mateixes velocitats. Així que, bé, espero això. I espero una Argentina també intentant aprofitar molt una cosa que li ha donat molt rèdit en aquest Mundial, que és la pilota aturada.
0: Àlex, ens guardem per demà el que havies previst d'explicar-nos sobre Dani Olmo i el Mundial, el tros de Mundial que està fent el jugador de Terrassa.
4: I tant que sí, avui que és sí. Dia Messi.
0: Sònia, tu t'imagines majoria argentina diumenge a la final respecte a l'afició espanyola?
1: Dóna-ho per fet. Dóna-ho per fet.
0: Amb molta diferència,
1: sí, sí. A la ciutat segur, a la ciutat
0: Argentina,
1: segur, perquè és que tots argentins, tots els argentins que són aquí marxen cap a Nova York. Una altra cosa és que
0: trobin entrades. Són milers i milers, no? O sigui, ens estem imaginant 50.000, per exemple.
1: Avui dins de l'estadi jo crec que hi havia tranquil·lament 40.000, i fora de l'estadi se n'han quedat un munt sense entrada que també van acompanyant la selecció a la ciutat segur. I després a l'estadi ho veurem, perquè per Espanya també és molt especial i l'afició espanyola també suposo que es desplaçarà, però no són aquí ja, és a dir, n'hi haurà, vull dir que aquí hi ha hagut una quantitat d'espanyols però relativa a cada partit que ha jugat la selecció espanyola. En el cas d'Argentina han estat tots a cada partit i jo sí m'imagino, i deixa'm dir que per mi Espanya és futbolísticament superior, però que Argentina té aquest intangible, que és que jo els he vist eliminats pràcticament a cada eliminatòria, sí. I en totes han resistit.
0: És que, a veure, anem a repassar eliminatòries de l'Argentina, Sònia.
3: Vosaltres diríeu, com vau dir, Espanya és l'única que pot guanyar França, Argentina és l'única que pot guanyar Espanya?
0: És una bona, és un bon resum. A veure les eliminatòries de l'Argentina. Setzents?
7: Cap Verd, 3-2 a la pròrroga.
0: 3-2 a la pròrroga. Vuitens?
7: 3-2 Argentina al partit, però el 78 perdien 0-2.
0: Contra Egipte.
7: Contra Egipte, correcte.
0: I a quarts?
7: 3-1 contra Suïssa a la pròrroga.
0: I
7: també.
0: Avui, a semifinals, perdien el 40 de la segona 1-0 i han guanyat sense necessitat pròrroga 2-1 en un altre miracle argentí en aquest Mundial.

0: Catalunya Ràdio Rural Mundial.
1: A tu per deixar-nos compartir aquesta nit, tu. Adéu.
2: Gràcies, bona nit.
0: Sònia, et quedes a Atlanta, a l'estadi.
3: A controlar, em quedo a controlar els argentins, que la tarda de vespre pinta que serà llarga, i demà ja volem cap a Nova York.
0: Molt bé, gràcies, Sònia. Una abraçada, fins demà.
3: Vagi bé, bona nit.
0: Ens queda el tour.
4: El seguiment del tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
0: A veure, avui el tour s'ha viscut l'etapa més llarga, no, perdona, més ràpida de tota la història del tour.
5: A 50,9 de mitjana, és a dir, han recorregut els 165 quilòmetres, 161 quilòmetres de l'etapa d'avui en poc més de 3 hores. El rècord era de l'any 1999, per tant, 27 anys de vigència. Etapa, la d'avui, decidida a l'esprint, l'ha guanyat el noruec de l'1X Søren Barentskiold. De tot plegat, crida l'atenció unes declaracions de Pogacar, que ha dit, literalment, que s'ha cagat a sobre,
0: sí?
5: De lo ràpid que han anat. Sí, m'he cagat a sobre, perquè ha estat a punt de caure amb un bidó,
0: sí,
5: durant l'etapa, i ha dit això al final de l'etapa. Segueix Pogacar, líder de la classificació general, 3,36 de marge respecte a Vingegaard. Demà, 179 quilòmetres, etapa també plana, tot just tres ports de quarta categoria.
0: Demà pinta sprint, com,
5: sí,
0: avui.
5: Com avui.
0: Dissabte i diumenge ja hi haurà
5: diumenge
0: muntanya.
5: Diumenge és el dia bo.
0: I és el dia bo perquè és la final del Mundial. No, deixa't d'històries amb el tour i la muntanya. El tour, que el tour està decidit, sí, si guanyarà, sí, sí, Pogacar. No té emoció. El que té emoció és el Mundial.
5: Avui deia l'Isaac que quan guanya Pogacar, guanya Espanya també.
0: Sí.
5: Etapa que guanya Pogacar al tour ha coincidit amb les victòries d'Espanya al Mundial.
0: Bé, però és que Pogacar guanya moltes etapes,
5: sí,
0: al tour.
5: Moltes.
0: Gràcies, Francesc Lara.
6: Moltes gràcies, Xavi.
0: Fins una altra. Ens envia el Martí Cuní, company tècnic d'aquí de Catalunya Ràdio, tres vídeos a la plaça Catalunya, envaïda d'argentins celebrant la classificació de la seva selecció per la final. No em vull ni imaginar l'ambient des d'aquesta nit fins al diumenge a la nit. Serà una final històrica i la viurem aquí en directe, tota la final, a Catalunya Ràdio.
7: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
0: Moment de tancar el Mundial al Club de la Mitjanit d'avui. Com cada nit ho fem amb una cançó que té a veure amb la història dels Mundials, seleccionada pel Salva Pou, que és el responsable tècnic i musical del programa, i avui el Salva no podia escollir una altra cançó que no fos aquesta. La cançó més gastada de la història dels Mundials. El Muchachos, que els argentins van popularitzar i van gastar fins a la sacietat fa 4 anys en el Mundial de Qatar. Aquest any han canviat de cançó, però tots recordem amb pesadesa el que van arribar a cantar aquest Muchachos.

0: Deixem les notícies de les 12 i l'Ofici de Viure i el Gaspar Hernández. Bona nit i que descanseu, si és que ho voleu i no sou argentins. Porteu-vos bé i passeu-vos-ho millor. Fins demà.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
2: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Els bombers estabilitzen els dos incendis que s'han declarat aquest dimecres a Sant Quirze Safaja, al Moianès i a Querol, a l'Alt Camp. Durant les pròximes hores, els efectius remullaran la zona i asseguraran el perímetre aprofitant la millora de les condicions climatològiques. A Sant Quirze Safaja, el foc ha cremat un centenar d'hectàrees i ha obligat a desallotjar una casa de colònies, un centre de menors i un càmping. Joan Reyes és el cap de planificació dels bombers.
3: Vespre de nit, doncs, ens dona oportunitat, baixa la calor, pugen les humitats, aprofitarem molt bé aquestes hores de treball en que les condicions meteorològiques són favorables i demà veurem, no?, el pic del migdia, novament uns dies amb onades de calor, amb temperatures molt altes, i allà aquí passarà, doncs, la prova del cotó, no?, si el perímetre que treballarem bé aquesta nit, doncs demà passa la prova de foc, no tenim represes.
2: En el cas de l'incendi de Querol, a l'Alt Camp, les flames han estat dos nous focus de l'incendi de Guamúrcia de diumenge. Les represes han cremat 14 hectàrees que han fet pujar a 162 les hectàrees cremades pel

0: Més notícies, Oriol Pujol.
1: Aquest dijous serà un dia clau per a l'amnistia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà si aquesta llei és aplicable a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i els altres líders del procés a les causes vinculades a la malversació i també si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. La resolució pot aplanar el retorn de l'expresident de la Generalitat exiliat a Bèlgica des de fa gairebé 9 anys. En funció del que digui aquesta sentència europea, el Tribunal Constitucional pot demanar al Suprem que amnistia Puigdemont i que li aixequi l'ordre de detenció.
0: En clau política, aquest dimecres s'ha publicat una enquesta electoral molt reveladora, l'últim baròmetre del CIS, malgrat els casos que esquitxen l'entorn de Pedro Sánchez i la condemna a l'exministre Ábalos pel cas Mascaretes, d'acord amb el nou sondeig, el PSOE amplia la distància respecte al PP. Segons el CIS, si ara es fessin eleccions al Congrés de Diputats, el Partit Socialista guanyaria els comicis amb el 33% dels suports, 8 punts més que el PP. Vox es mantindria com a tercera força, baixaria mig punt, Esquerra en pujaria gairebé un, mentre que Junts recularia unes dècimes i el mateix li passaria a Sumar.
1: La campanya de vacunació de la grip i la Covid començarà el 5 d'octubre, una mica més tard que l'any passat, a causa del retard de producció de les vacunes, després que l'OMS hagi recomanat actualitzar-les al virus que ja circula. La vacunació començarà per als col·lectius més vulnerables, les persones que estan en residències i també els més grans de 80 anys, així com nens i embarassades. Aquest any es podrà demanar cita prèvia a partir del 27 de juliol. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha explicat que s'indicarà especialment en la vacunació de mestres i professors perquè aquest col·lectiu és de risc.
2: Mestres i professorat de secundària que pateixen l'impacte de la infecció perquè, com justament veieu abans, els nens són els que més s'infecten i són els que transmeten. No? Estem en converses amb el Departament d'Educació per poder veure com promocionar també la campanya entre els docents.
0: França ha aprovat finalment aquest dimecres la llei que regula l'eutanàsia i l'ajuda a morir. El text ha tirat endavant a l'Assemblea Nacional després d'un periple parlamentari iniciat el 2025. La nova legislació francesa permet l'eutanàsia i el suïcidi assistit a persones majors d'edat que pateixin una malaltia greu i incurable en fase avançada o terminal i amb un patiment que considerin insuportable. Una última entrevista imaginada entre Montserrat Roig i Maria Aurèlia Capmany. Aquesta és la proposta teatral que s'ha estrenat aquest dimecres a la Sala Atrium de Barcelona dins la programació del Festival Grec.
1: Es tracta d'un text de Marc Monegal dirigit per Raimon Molins que parteix de la idea d'una conversa fictícia entre dues grans pensadores de la Catalunya del segle XX. L'entrevista se situa el dia de la inauguració dels Jocs Olímpics del 92, quan feia poc més d'un any que havien mort. Roig tenia 45 anys i Capmany 73. L'actriu Anna Güell ha explicat a Catalunya Ràdio el punt de partida.
3: Suposada entrevista, no? Quan elles ja no hi són a la realitat, no? Que és una mica abans de l'inici de les Olimpiades, perquè d'alguna manera elles han treballat per aquesta Barcelona preolímpica i llavors es fan aquest joc, tornar-se a veure i tornar a parlar sobre tot, no?
1: En aquesta entrevista hipotètica, Montserrat Roig i Maria Aurèlia Capmany parlen de feminisme, la llengua, la política, les classes socials, la literatura o el periodisme. L'obra es podrà veure a la Sala Atrium fins a finals de juliol.
0: I als esports, l'Argentina de Leo Messi serà el rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol de diumenge. A la segona semifinal, els actuals campions s'han imposat per 1-2 a Anglaterra, remuntada inclosa als últims instants amb gols d'Enzo Fernández i Lautaro Martínez, que han capgirat el que havia fet el segon temps al blaugrana Gordon.
1: L'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, ha arribat aquest dimecres a Barcelona per passar en revisió mèdica aquest dijous. Pas previ a firmar pel club, pel Barça, fins al 2031.
0: El Barça femení, la davantera noruega Caroline Graham, ha renovat fins al 2028. Txell Font fitxa pel Badalona Women, la portera de 21 anys, arriba procedent del Barça B.
1: I més bàsquet, perquè el base argentí Nico La Provitola torna al Joventut fins al 2029, un cop desvinculat del Barça.
4: Fins aquí les notícies.
5: Sacsejar la història. Transformar la fotografia. Visita l'exposició de la col·lecció Fòrum al Museu d'Art Modern de la Diputació a Tarragona, una de les mostres de fotografia més rellevants del país. Més info a dipte.cat/mand. Diputació de Tarragona, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
6: Els solidaris apostem per les entrevistes en profunditat.
7: No tengo el VIH ni la hepatitis C, ¿eh? Y yo me he hecho 50 clientes en un día, con 12 años.
6: Donem espai als testimonis en primera persona.
8: Fins al punt de voler marxar de casa el pare i el pare no deixar tocar la mare, arrencar els telèfons, treure internet.
6: Fem reportatges.
9: Fem dansa cristiana. Sents que Déu està dins de tu, és algo inigualable.
6: I denúncia.
10: Si a ti te tenen un sitio así y te están diciendo todo el día tú eres mala, llega un momento que te lo crees.
6: Els solidaris ens fixem en temes d'impacte social.
11: I fins tot gent que tenim rendes altes, tenim problemes per arribar a final de mes.
6: Aquest estiu podreu recuperar alguns dels programes més escoltats d'aquesta temporada els diumenges a les 4 de la tarda.

0: Som 3CAT. La Vermella, un podcast del doblatge en català.
1: Jo, de jove, també vaig perdre gent que estimava. Tota la meva família. Mira, jo vaig fundar aquest regne per tenir un lloc on tothom estigués segur.
2: Senyor Fowley, entenc perfectament que això abans li funcionés, però el món ha canviat una mica. Ja no es pot asseure a xerrar amb un altre mascle, posar en dubte la meva masculinitat i pensar que la inseguretat m'atabalarà tant que no sabré ni de què parlàvem.
1: El meu pare sempre deia que la manera com fas una cosa és la manera com ho fas tot.
3: Avui ens visita a La Vermella un actor de doblatge que porta més de 30 anys a la professió i que ha participat en moltes sèries i pel·lícules. Ha posat la veu de forma habitual actors com Robert Pattinson, Chris Pine o Justin Timberlake, entre molts d'altres. Manel Gimeno, moltes gràcies per acompanyar-nos avui aquí.
4: Bon dia, moltes gràcies a tu, al contrari.
3: Manel o Manuel Gimeno?
4: Una bona pregunta. Jo em dic Manuel. Que és com es deia el meu pare i el meu avi patern i el meu besavi patern i rebesavi, etc. Tothom amb qui em relaciono en català tradicionalment em diu Manel. Els amics de l'escola de petits, amb els quals encara tenim molta relació, em diuen Manu. Alguns companys de feina em diuen Manolo, que et diria que no m'agrada gens. I un company que m'estimo molt, que és el Jaume Villanueva, em diu Manolito. Però, ja et dic, jo em dic Manuel, la gent que parla amb mi castellà em diu Manuel, els amics que em parlen en català em diuen Manel, i els col·legues de tota la vida em diuen Manu.
3: I el doblatge, què és per tu?
4: Home, el doblatge per mi és el meu ofici, és allò que jo faig, et diria que cada dia, ara mateix potser no cada dia, però és el meu ofici, sens dubte. Un ofici que va començar que jo era molt jovenet, per tant, primer era més una activitat, diríem, extraescolar, no? Perquè els que hem començat de petits, evidentment, no hem estat entregats a un horari laboral en el doblatge, sinó que hem anat fent, no? I va passar d'això, doncs, de fer coses de petit, a fer-ne més d'adolescent, a, durant la universitat, veure que començava a tenir molta feina i decidir aleshores que, bé, que ho convertiria en el meu ofici, en la meva professió. M'agrada més ofici, però, bueno, també podem dir que és la professió.
3: La teva mare és la Maria Lluïsa Rosselló.
4: Sí.
3: I ella també era actriu i directora de doblatge, no? Fins que es va jubilar.
4: Sí.
3: Vas entrar a la professió gràcies a ella o com va anar?
4: Doncs jo vaig començar, evidentment hi ha un vincle directe, que és que ma mare s'hi dedicava, per tant, això és ineludible, en un moment en què l'Antonio Lara necessitava algun nen. Ja ho saps que hi ha hagut més actors i actrius que encara treballen i que són de la meva quinta i més grans i alguns més joves que han començat de nen. I hi havia un moment, això que et deia, que l'Antonio Lara necessitava un nen. I llavors li va dir a la meva mare, escolta'm, tu tens un fill que és molt petit, no? Perquè li deia, perquè jo tinc dos germans que són molt més grans que jo. Sí, sí, tal, escolta'm, doncs és que m'aniria bé si volgués fer alguna cosa i d'això. Jo no havia tingut mai cap interès en fer res. De fet, ja m'ho havia dit molts cops l'Albert Trifol, perquè ma mare al principi començava a l'Ever. Al començament, perdó, treballava a l'Ever. I jo no havia mostrat mai cap interès. Al contrari, era una cosa que a mi em feia vergonya i que no em semblava gens de venir-me de gust, no? I va haver un moment, doncs això recordo, que l'Antonio Lara li va preguntar això a la meva mare i la meva mare m'ho va dir. I quan la meva mare m'ho deia, tampoc no feia cap insistència, és a dir, em deia, escolta, mira, m'han dit si t'agradaria tal. I jo les primeres vegades sempre vaig dir que no volia. Fins que un dia que m'ho va dir, vaig dir, doncs mira, potser sí que ho provaria.
3: Quants anys tenies?
4: 9 anys.
3: 9 anys?
4: Sí, la primera cosa que vaig gravar, 9 anys, que van ser uns tràilers d'una pel·li de cinema a Sonobloc, i que va ser amb l'Antonio Lara.
3: I quins van ser els teus mestres o referents?
4: La primera persona que va confiar en mi, o les primeres persones que van confiar en mi seriosament perquè jo pogués fer doblatge en català, perquè jo havia començat fent doblatge en castellà, van ser el Jordi Vila, el Jordi Vilaseca i el Joan Pera. que van tenir molta confiança en mi, perquè ja ho saps tu, que el doblatge en català, doncs quan un comença té unes dificultats, perquè clar, t'has d'acostumar a la manera de tot, no? A les vocals, i encara que parlis català, al principi, sí, jo era més de parlar castellà amb els amics, no? I al principi, doncs, hosti, m'hi havia de fixar molt. I ja dic, i van ser el Jordi Vilaseca i el Joan Pera que em van dir, tu això ho faràs i ho faràs bé i no tindràs cap problema.
5: I què vas aprendre de Jordi Vilaseca?
4: D'en Jordi Vilaseca, home, vaig aprendre, primera, una concepció del sentit de l'humor finíssima. Era un personatge amb un humor britànic que m'agradava molt. Et diria que molt inspirat en el Figue, en el nostre estimat Figuerola, i vaig aprendre, doncs, bé, a fixar-me molt en les entonacions, en les maneres, en les comes, en la musicalitat del català. I sempre m'ho vaig passar molt bé amb ell, de veritat.
6: Una política contemporitzadora els farà més agressius. Els soviètics s'envalentiran i encara ens voldran collar més. Hem de retirar els míssils de la manera que sigui. Crec que la solució està en una combinació de pressions internacionals i d'acció per part nostra fins que cedeixin. O els ataquem.
0: Jordi Vilaseca i Anguera va ser un actor de doblatge en català que va néixer el 17 de juliol de 1947 al barri de Sant Andreu de Barcelona. Abans d'entrar en doblatge havia fet teatre, va debutar amb la companyia de Pau Garsavall i va treballar per Adolfo Marsillach. Després es va iniciar al teatre de revista amb l'obra Charlie no te vayas a Sodoma, espectacle satíric i polític poc després de la mort de Franco, aconseguint un èxit inqüestionable, fent temporades a Madrid i Barcelona. Això li va obrir la porta al Teatre Victòria, on es convertia en la màxima atracció i cap de cartell durant més de 5 temporades, compartint escena amb artistes com Sara Montiel o Bàrbara Rey, amb títols com Polvo de Estrelles, Luz Verde o Sexomania. En doblatge va començar als anys 80 amb sèries com Ràdio Cincinnati, Hotel Faulty o A Cor Obert, on va doblar un jove Denzel Washington. I l'any 1990 va participar en la pel·lícula d'animació Astèrix a Bretanya, en el paper de Juli César.
7: Roma triomfa per tots els costats del mar. A hores d'ara he conquerit la Gàlia sencera.
8: Tret d'un petit poblet que encara resisteix, oi?
0: Però segur que molts el recordaran per ser la veu d'en Freezer a Bola de Drac Z en el doblatge de 1991.
9: No sé ben bé per què t'he fet l'honor de lluitar amb tu. Ets com tots els altres. Per aquesta raó em desfaré definitivament de tu. Així que ho hagi fet, em dedicaré a tots els teus companys. Així no sentiré parlar mai més dels guerrers de l'espai fins a la fi dels temps.
0: A més, també va dirigir molts doblatges, com el de Bonanza, alguns episodis del detectiu Conan, Sakura, la caçadora de cartes, o Sailor Moon. I és que tenia molta facilitat per als personatges d'animació en general, com a la sèrie Vicky el Viking, on va fer en Harvard, el pare d'en Vicky, a qui li posava la veu Núria Domènech.
10: Per què ho dius? Trobo que és un castell molt petit i està molt tronat. Jo m'estimaria més no entrar-hi.
11: Què vols dir? No t'entenc. Ah, ja ho sé. Torres està mort de por, oi que sí, fill? De castells així no se'n troben. Segur que hi arreplegarem una pila de coses.
0: En total, va participar en un miler de títols entre sèries i pel·lícules de doblatge en català. Va morir el 24 d'agost de l'any 2011, a l'edat de 64 anys. Per la seva prolífica carrera i la seva inconfusible veu, Jordi Vilaseca, sens dubte, una llegenda del faristol del doblatge en català.
5: Jordi Vilaseca ja va morir i també representava una generació, no?, d'actors i de manera de fer i de directors,
4: sí,
5: o no?
4: Sí, absolutament, absolutament. Et diria que era un perfil d'actor i de director molt determinat d'una època que ara no en tenim. El Vila, perquè tot i que es deia Vilaseca, tots li dèiem Jordi Vila, ell havia fet molt teatre i havia explicat moltes batalles que, si no recordo malament, eren de cabaret, d'estil El Molino i tots aquests llocs, no? I m'havia explicat històries de quan feien números, doncs, com de transformisme, i aquestes sales, insisteixo, com El Molino, les omplia, doncs, gent de tota mena, inclosa la burgesia i la gent de la zona alta, que baixaven i que allò els hi semblava la cosa més divertida del món. I el Vila sempre m'explicava moltes històries a aquest respecte.
5: Clar, eren actors i directors que venien del teatre. del teatre català, no? que sempre s'ha fet a Barcelona, no?
4: Sí, sí.
5: Repassem alguns dels actors a qui has doblat més vegades.
4: Som-hi.
5: Per exemple, Robert Pattinson, en una vintena d'ocasions, i, lògicament, a tota la saga Crepuscle, al costat de la Isabel Valls, que posava la veu a Kristen Stewart.
12: I ara la que està trista ets tu.
13: Vinga.
12: Perdona, és per veure si t'entenc. Em costa una mica.
13: Que portes lentilles?
12: No.
13: L'altre dia tenies els ulls negres i ara els tens com marrons daurats.
12: Sí, ja ho sé, són els fluorescents.
5: En total són 5 pel·lícules i s'han doblat totes en català. Com et va arribar Robert Pattinson i com et va arribar Crepuscle allà pels 2000?
4: Doncs mira, me'n recordo molt bé. Jo estava a Soundtrack, a la Gran Via de les Corts Catalanes, i em van venir a trobar i em van dir: tenim un tràiler d'una pel·li, una cosa molt especial, que les clientes, tinc el record que m'ho van dir en femení, tenen molta confiança i moltes expectatives amb aquesta pel·lícula. El protagonista és un vampir, però un vampir peculiar, diríem, no de manual. I bé, els agradava molt la teva veu, t'han sentit, no sé en quina pel·lícula m'havien sentit, però els agradava molt, i, bueno, els agradaria que fessis el tràiler i sentir a veure com queda això. Dit i fet, em van dir això, van baixar a una sala, van portar el guió, i bé, vaig mirar aquell tràiler que realment em va cridar molt l'atenció, perquè era, efectivament, no era el vampir que penses quan penses en Dràcules o companyies, no?
5: Clar, tu havies llegit els llibres o sabies de què anava...
4: No, jo no en tenia cap notícia. Tampoc sóc molt conscient fins a quin punt eren famosos els llibres, aleshores.
5: I el Robert Pattinson l'havies doblat alguna vegada o tampoc?
4: No, jo diria que abans d'això el Robert Pattinson només havia fet aquell paper que fa Harry Potter, que té un paper petitó, i jo no l'havia vist en res més. I no, jo diria que va ser el primer cop que el vaig doblar.
5: I vas fer aquesta prova davant de les clientes, diguem, sí, sí. I et van dir que sí, o van fer més proves? O...
4: No, jo vaig fer com a prova, vaig fer el tràiler, el vaig escoltar les vegades que fes falta, i el vaig gravar fent allò que ja saps, no? Doncs parlant molt fluixet i mirant de ser allò que elles demanaven, no? Que havia de ser un noi amb aquella veu tan suau i tan agradable o tan atractiva, o digue-li com vulguis, perquè l'altre, doncs, com tots sabem, acabi perdudament enamorada, no? I els hi va agradar molt, i dit i fet, van venir les pel·lícules i les vaig fer.
5: I aquestes clientes tenien part de raó, perquè després van venir, va ser un èxit aquesta saga, de taquilla i de tot, i van venir més pel·lícules.
4: Totalment.
5: T'imaginaves l'èxit de Crepuscle?
4: Jo no puc dir que m'imaginés l'èxit, perquè quan vam gravar la primera pel·lícula em va semblar... Que era molt, no sé, et diria, massa dulcificada, però sí que vaig veure de seguida que el Robert Pattinson era molt bo. I puc dir-te que jo era l'únic que ho deia. Tothom deia, uf, aquesta pel·li, uf, això, esto es un pastel, anaven dient, menudo pastel, que és veritat que ho deien molt durant la gravació.
5: Clar, era molt, molt romàntica, més, no? Aquells planos, aquelles seqüències tan llargues, amb poques paraules, aquelles mirades, no? Tot allò, aquella veu xiu-xiuejada.
4: Tot tan exagerat, clar, que és el que busca, i l'efecte és aquest, i clar, al final entenc que és una cosa destinada majoritàriament al públic adolescent, on efectivament doncs, tot està més a flor de pell, els sentiments, no? Doncs clar, tot això. Però jo sí que vaig veure això, que era molt bo, que ho feia molt bé, perquè jo pensava, és que clar, fer el paper que fa és molt difícil, perquè de vegades aquests papers que semblen tan, això, tan romanticons i tan, no, tan dulcificats i tal, jo ho deia que era molt bo, i tothom deia que eren com molt pesats, no, tant ell com ella, i efectivament, després s'ha vist que el Robert Pattinson és un tio molt, molt solvent, és un gran actor.
5: No sé si vas notar algun tipus d'èxit a través dels seguidors, o et van reclamar més a través d'haver fet això, o no?
4: No sé si em van reclamar més. És veritat que aquesta pel·lícula va venir quan feia uns anys que jo havia començat a fer coses xules de cinema, amb papers protagonistes, i no sé si si va venir més feina, perquè això sempre és molt difícil de mesurar, perquè de vegades no saps si és per aquesta pel·li o per l'altra, o perquè ha coincidit i hi ha molta feina en general, no? Però sí que et diria que va ser el primer moment que vaig percebre que m'havia tornat en reconeixible. És a dir, que de sobte, no?, la gent deia, hosti, tu, el de Crepúsculo. I això sí que ho vaig notar.
5: Et reconeixien per la veu o pel carrer?
4: M'han reconegut diverses vegades i sempre et diria que, o les primeres, sempre va ser per Crepúsculo. Sempre.
5: I què et diu la gent quan doncs, t'has reconegut?
4: Doncs mira, un dia estava comprant un casc per la moto allà al carrer Aragó i el noi que m'atenia em va dir, perdona'm, tu ets actor de doblatge, no? I li vaig dir, sí, és que t'estava sentint parlant amb el company i ja m'ho he pensat, és que la meva nòvia és molt fan de Crepúsculo. I això m'ha passat també en un taxi un altre dia. M'ha passat a força llocs, eh? A força llocs. Hi ha... Per sort tenim molta gent que admira la nostra feina i que ens coneix.
5: Una de les últimes pel·lícules de Robert Pattinson és The Batman, on s'ha posat en la pell de l'heroi de la ciutat de Gotham i el multimilionari Bruce Wayne.
14: És la rata que busquem. Ara l'enigma sap qui és. Si trobem la rata, potser el trobarem a ell. El Gil està molt nerviós. L'assassí ataca gent relacionada amb aquell cas. L'enigma no va contra tu. No ets corrupte.
5: Allà estaves com molt, molt obscur, o ell estava molt obscur, la veu més baixa que mai, sí. No? Batman és especial.
4: Sí, Batman és especial. Primera, perquè és un personatge que entre els superherois, jo no en sé massa de superherois, no hi tinc un interès especial, però entenc que Batman és com un superheroi molt emblemàtic i que té, sobretot en el món cinematogràfic, un pes molt important. I la veritat és que sí, és un Batman, per mi, molt, molt interessant, molt policíac, no? Molt detectivesc. I entenc que és un Batman on el personatge té un dolor intern molt, molt, molt important, molt, molt intens, clar, han assassinat els seus pares, evidentment, això... Però segurament que s'accentua aquest mal o aquest patir més que en qualsevol altra pel·lícula. I efectivament, com dius, clar, això provoca una interpretació d'un actor que parla des de molt a baix, des de molt endins, i bé, crec que quan la vam doblar ens vam limitar, com és habitual, no?, a intentar seguir això al màxim. És veritat que és una cosa difícil, eh? De vegades són molt vistosos els papers més estrafolaris, no?, més cridaners, més... I de vegades crec que no, la gent no valora suficient que aquest tipus de papers, que semblen com molt...
5: plans.
4: Molt plans, molt baixos, que sembla que hagin de passar molt desapercebuts, són molt difícils, eh? És molt difícil mantenir l'atenció, i més en una pel·lícula tan llarga, amb aquest tipus de papers. Jo estic molt content de la feina, la veritat.
5: Per fer doblatge també t'has de posar, lògicament, a la pell dels personatges que interpretes, i aquí hi havia aquesta obscuritat, no? Però amb la veu? Com es transmet aquesta obscuritat? O vas haver de buscar en el teu... les coses teves obscures, en el teu interior? O...
4: Doncs mira, primera et diria que vaig demanar veure la pel·lícula i que la vaig veure en versió original, evidentment, abans de fer-la. Que em va agradar molt la pel·li. Tot i, com et deia abans, no està especialment interessat en les històries de superherois. I jo de seguida el vaig veure molt fosc i et diria que des del primer moment el vaig entendre molt bé. Em va agradar molt com ho feia, però a mi m'agrada molt el Robert Pattinson. I llavors em va agradar tant que em van venir unes ganes tan grans de que arribés la pel·li, de doblar-la i d'estar ja fent-la, que, no sé, et diria que no... Bé, que
5: tens una part fosca, també.
4: No, però jo... No, home, no et diria això. Suposo que tots igual tenim un raconet, no?, una miqueta fosc en algun racó de la nostra ànima. Però jo puc entendre, per exemple, jo entenc molt bé la pèrdua del pare, evidentment no a través d'un assassinat, perquè el meu pare es va morir quan jo era molt petit, i empatitzo ràpidament amb algú que té un mal interior, doncs, d'haver perdut el pare o la mare de jovenet, no?, que és el cas del Bruce Wayne, que perd els pares, que ell és molt jove.
5: Clar, tu quants anys tenies quan vas perdre el teu pare?
4: Jo tenia 9 anys.
5: Clar, és molt petit.
4: Sí, era molt petit, sí.
5: I què recordes d'aquell moment?
4: Home, doncs recordo una sensació, clar, molt estranya per un nen que estima molt el seu pare i pel qual el pare és un referent molt important, i que de sobte, clar, el pare desapareix i no tornarà mai més, i no el tornaràs a veure mai més. Recordo el dolor dels grans, de la meva mare, dels meus germans grans, d'oncles, tietes, avis... Ho recordo perfectament. I el que recordo molt especialment és que a partir d'aquell moment, a les nits, jo quan me n'anava a dormir... feia força, no? Perquè m'entenguis, feia així com...
15: Amb les mans tancaves els punys.
4: Tancava els punys, feia força. I llavors jo intentava concentrar-me molt, molt, molt, molt, molt per veure si jo podia arribar a percebre que era estar mort. Perquè jo pensava, clar, com que el meu pare és mort, clar, i ara no és físicament, però qui ho sap si d'alguna manera és, jo pensava, com deu ser estar mort? Perquè clar, els morts ja no fan res.
15: Clar,
4: no hi veuen, no hi senten.
15: Clar, des d'aquella inconsciència del nen o ingenuïtat, no és que volguessis morir-te.
4: No, en absolut, en absolut.
15: És que senzillament volies...
4: Jo volia entendre.
15: Apropar-te,
4: sí.
15: Potser.
4: Jo et diria que sense tenir-ne ni idea, el que intentava, sense tenir-ne ni idea, insisteixo, era algun tipus de meditació fins a l'extrem, no?, d'aquell punt d'arribar a separar-te del cos. I jo feia això, tancava els ulls, apretava els punys i pensava, a veure si jo puc arribar a percebre que deu ser estar mort. El que jo volia era saber si es podia arribar a percebre el no sentir res del teu ésser físic. Per tant... sense tenir-ne, insisteixo, absolutament ni idea, estava perseguint una cosa que és la meditació més transcendental, no?
15: I el doblatge ha sigut una bona eina, fins i tot terapèutica, per omplir, creus, aquest buit? O l'has omplert d'una altra manera o no té res a veure?
4: Jo no sé si té res a veure, no sé si d'alguna manera ha servit. Sí que ha servit en el sentit que m'ha donat un propòsit, m'ha donat un modus vivendi, m'ha aportat moltes coneixences, doncs, de tots els companys i companyes amb els quals he treballat i amb molts dels quals hem fet amistat. Però sí que hi ha un tret curiós. El meu pare era arquitecte i jo de petit, de seguida, jo vaig entendre, d'una manera segurament molt natural, que jo seria arquitecte com el meu pare. Jo, abans d'anar a escola... moltes vegades el meu pare se m'enduia al despatx els matins, i jo havia estat al seu despatx amb ell, i jo era un nen molt creient, que no molestava, i tenia molt bona relació amb ell. I curiosament, havent pensat, i després d'haver mort el meu pare, encara continuar pensant que jo seria arquitecte, clar, va aparèixer el doblatge, com et deia, que va ser aquesta mateixa edat, i finalment he acabat seguint les passes de la meva mare, cosa que em fa especial il·lusió.
15: Parlem de més actors a qui has doblat. En algunes ocasions, per exemple, Justin Timberlake, a la xarxa social.
16: Però Case Equity tindrà el que es mereix. Vaig enfonsar les discogràfiques amb el Napster. Case Equity pagarà els seus...
17: Perdona, no vas enfonsar les discogràfiques. Van guanyar ells.
16: El judici.
17: Sí.
16: Tu ara compraries una botiga de discos?
15: Per què és difícil posar-se davant d'un micròfon i doblar una pel·lícula?
4: Jo et diria que és un ofici molt especialitzat. És a dir, dins de l'ofici d'actor hi ha moltes vessants i un pot fer moltes coses. El doblatge, segurament és la menys coneguda o la menys popular, no? És difícil perquè la teva llibertat és limitadíssima. Tu tens un referent, que és la versió original. Estem molt acostumats a l'anglès, però pot ser en qualsevol altre idioma, que parla per si sola, que diu el que diu, que està feta com està feta. I clar, tu has d'intentar copsar totes aquelles intencions, tot aquell missatge d'allò que tu sents, i traslladar-ho al teu idioma. I això és molt difícil, perquè a més ho has de fer amb un temps limitat, amb una sincronia determinada, i clar, el freestyle no hi té cabuda. Per tant, això és una dificultat afegida.
15: I què és el que més t'ha ajudat a millorar a tu amb els anys, si has anat millorant o evolucionant, si ho has notat?
4: Sí, totalment. Jo crec que quan comences en el doblatge, segurament com en el teatre i en la televisió i al cinema i on sigui, no? D'entrada tothom és dolentet i tothom fa el que pot. I la gent que té vàlua per dedicar-se a aquest ofici, tothom evoluciona. I hi ha una evolució amb els anys. I a més hi ha moltes evolucions, no? Com, clar, perquè la veu també evoluciona. La veu de fer Crepuscle l'any 2007, doncs no és la meva veu d'ara de l'any 2024.
15: Clar, és que això t'anava a dir. No té res a veure. No, bueno, sí que té a veure, però hi ha evolucionat,
4: clar,
15: no? Hi ha uns matisos.
4: L'edat és una altra.
15: No sé qui va dir que cada dos anys o cada dos o tres anys, la veu feia un petit clic, o feia un petit canvi quan hi treballes sovint, quan l'estàs educant, quan és el teu instrument i la teva eina.
4: Doncs segurament, no ho discuteixo, em sembla més que possible.
15: Ara parlàvem de Justin Timberlake, que també el vas doblar en una pel·lícula a la qual el títol original és Friends with Benefits, és a dir, Amics amb Beneficis, de l'any 2011.
13: Escolta, quin és el teu tipus de dona?
18: No, jo no m'hi fixo, això. A mi m'interessa l'interior.
13: A veure, què et sembla aquella?
18: Ah, sí, deu tenir un bon interior.
15: I en castellà la van traduir amb el títol Con derecho a roce. En català, Amics amb dret a alguna cosa més.
4: Exacte.
15: Et van sorprendre aquests títols? O
4: no,
15: com?
4: No em van sorprendre, perquè a mi m'agrada molt l'anglès i jo coneixia, abans d'aquesta pel·lícula, l'expressió Friends with Benefits, perquè l'havia fet servir molt amb una amiga meva. I aleshores, clar, jo sabia perfectament que Friends with Benefits era en castellà Amigos con derecho a roce. Sí,
15: tal qual, és així, tal, eh?
4: Sí.
15: Amb beneficis vol dir allò, no?
4: Que... Clar, exactament, no? Perquè són uns amics que em poden treure una miqueta més de profit, no?, de l'amistat.
15: Exacte, un partit sexual sense arribar a ser una parella estable.
4: Exacte, sense arribar a ser una parella sentimental, per dir-ho així, no? I és veritat que en català, ara que ho has dit, no recordava la traducció era aquesta.
15: Amics amb dret a alguna cosa més.
4: Sí, és que clar, no la tenim, aquesta expressió. Clar. No la tenim en català.
15: I els títols de les pel·lícules, com es trien? Com funciona en el món del doblatge? Perquè sempre hi ha hagut molts canvis, no? Hi ha molts exemples de pel·lícules que en original no tenen res a veure amb el títol com després s'ha traduït, tant en català com en castellà.
4: Sí, mira, és molt interessant aquesta qüestió, perquè normalment, o per norma general, quan hi ha una traducció que sobta molt d'un títol original, la gent són molt ràpids en culpar-nos a nosaltres, al doblatge, a la traducció. I clar, la gent ha de saber que les distribuïdores tenen equips de màrqueting que pensen i decideixen com en cada país concret poden vendre la seva pel·lícula i quina és la millor manera. I després també hi ha una qüestió eminentment pràctica, que és la de títols que ja estan registrats. Clar, si ara algú fa una pel·lícula, m'ho invento, que la traducció textual de l'anglès al català és El nom de la rosa, i El nom de la rosa, efectivament, ja està registradíssim, doncs aquesta pel·lícula, si no tenen manera d'aconseguir drets, etcètera, etcètera, no li podran posar aquest títol. Per tant, no és culpa, és a dir, els traductors ja en saben de traduir i moltes vegades saben la traducció exacta i perfecta i indiscutible d'un títol anglès o d'un títol de qualsevol altre idioma, però perquè és un títol que ja està registrat o que fa menció en una altra pel·lícula, perquè l'equip de màrqueting considera que, bueno, que no és adient en aquest país aquest títol, doncs canvia.
15: Sí, perdona, digues.
4: Sí que de vegades també hi ha errades, perquè me'n recordo d'una pel·lícula que és... em sembla que és la segona pel·lícula de Transformers, on hi doblo el Shia LaBeouf. Diria que és la segona, que es diu Transformers, el lado oscuro de la luna. I clar, això és una traducció per a mi incorrecta, que he vist molt sovint amb aquest concepte, que el vaig veure fa poc també en un llibre que no sé si es deia precisament el lado oscuro de la luna, i és que clar, en castellà... no es parla del lado oscuro de la luna, és la cara oculta. I de l'anglès dark side, la gent ha acabat dient el lado oscuro. I no és el lado oscuro, és la cara oculta.
15: I a més el costat fosc és una altra cosa.
4: Exacte.
15: Amb el tema de la guerra de les galàxies.
4: Ah, exacte.
15: I tornem un altre cop a l'obscuritat, eh?
4: Totalment, totalment.
15: Ho veus, eh?
4: Home, Batman i Darth Vader, eh?
15: Sí. Clar, està per allà. Una altra pel·lícula on també hi vas participar, i aquí sí que van conservar el títol original, és Ressaca a Las Vegas, la 1, i Ressaca 2, ara a Tailàndia, posant la veu a l'actor Zach Galifianakis.
19: Doug, vull que sàpigues que sóc una tomba segellada. Del que passi aquesta nit, no n'explicaré mai, mai, mai, mai res.
20: D'acord.
19: És igual el que passi. És igual si matem algú.
20: Què?
19: Ja m'has sentit. És la ciutat del pecat. No en diré res a ningú.
20: Gràcies.
19: No, gràcies a tu. T'estimo moltíssim.
15: És el personatge més rar i friki que t'has trobat mai? La tens present, la pel·lícula?
4: La tinc molt present perquè són unes pel·lícules molt divertides. Una... com per dir-ho col·loquial, una anada d'olla de pel·li. que em fan molta gràcia, i la veritat és que tinc molt bon record de les dues pel·lis i amb totes dues m'ho vaig passar molt bé. No sé si seria el més estrafolari o llampat. Ja n'he fet de coses rares. Tinc molt bon record, ara que dius, d'un personatge també molt, molt, molt xerraire, molt dinàmic, molt bam, bam, bam, com molt atabalat, que era el Doctor Who. Que unes temporades, no recordo si dues o tres, el Doctor Who, el vaig doblar jo, que és un actor... Ara no et sabria dir el nom, això que és... No et sabria dir el nom. Que després ha fet moltes coses i que m'agrada molt.
15: Matt Smith. Mira. De fet, aquesta sèrie britànica és una icona del gènere de ciència-ficció i que tu vas doblar el protagonista, interpretat per ell, a les temporades 5 i 6, i per qui no la conegui, el Doctor Who explica les aventures d'un viatger del temps que és alienígena i conegut com el Doctor i que viatja amb una nau temporal, que és la TARDIS, que per fora s'assembla a una cabina de policia.
20: A veure, un planeta d'aquesta mida, dos pols, el clàssic nucli líquid... Els caldrà una ona de fissió del 40%, però primer hauran de reunir l'energia, oi? Si pensem que és una nau espacial de mida mitjana, seran 20 minuts. Tu què hi dius?
15: Va marcar aquesta sèrie perquè és una de les més importants, no?, del gènere. Ha tingut molts seguidors, hi ha una fanbase també molt elevada.
4: Sí, sí. Mira, és una sèrie que em va agradar moltíssim, molt. El personatge m'encanta. Jo sóc un tio que de seguida parlo molt ràpid i pam, pam, pam, pam, pam, i bombardejo quan xerro. I ell també ho fa, i llavors això m'agradava molt a mi. Molt dinàmic, no?, amb les seves dèries, i això m'agrada molt a mi dels personatges. I aquí, tornant a aquella pregunta que em feies abans, no?, de si amb Crepuscle havia tingut més reconeixement, amb el Doctor Who vaig notar que hi ha un els afeccionats al Doctor Who són una legió tremenda de gent.
15: Sí, sí, sí, hi ha molts seguidors a tot el món i gairebé és com una sèrie de culte, no?
4: Totalment. Vaig estar en unes jornades on ens van convidar el Xavi Fernández i el Carles Di Blasi, que han estat els doctors en altres temporades, i la veritat és que la gent ens va tractar molt i molt i molt bé, molt contents de conèixer-nos. Bé, et diria que una sensació d'aquelles de dir, carai, quina estima té la gent per la feina.
15: On va ser això? En algun saló del manga? No, o no? O era una cosa especial?
4: No, això va ser un esdeveniment especial del Doctor Who que van organitzar molt a prop d'on estem avui. Era aquí en un local, si no em fa la memòria, l'Avinguda de Madrid, en un hotel, en un saló molt, molt gros, i ja et dic, ens ho vam passar molt bé i ens van demostrar un afecte i un carinyo brutals.
15: O sigui que era un esdeveniment únic, muntat a mida, no?
4: Sí, sí, sí.
15: A través de xarxes, m'imagino, i amb vosaltres.
4: Amb el club de fans del Doctor Who, o no recordo quin nom tenen.
15: Clar, perquè clar, de fet aquí es van doblar les 6 primeres temporades pel canal 3XL, si no recordo malament. Però clar, és que la sèrie original té com 38 temporades. No sé si...
4: És la sèrie més llarga de la BBC, em sembla, històricament.
15: Home, podria ser, perquè, com dius tu, també han anat passant diferents doctors, no?, diferents actors, i encara no sé si la van emetent. S'hauria de doblar tota en català?
4: Doncs no ho sé, perquè, clar, em sembla que hi ha doctors just dels anys 50. No sé si ara trobaríem la gent per doblar-los, però si totes són com les temporades en les quals jo vaig treballar, em semblaria magnífic, perquè és una sèrie que em va divertir molt.
15: Parlem de més sèries. Una on hi has participat recentment aquests últims anys ha sigut The Boys. Allà has doblat l'actor Chase Crawford en el personatge del Profund.
21: Te'n recordes de quan eres jove i el món estava ple de possibilitats? Abans dels errors, els desamors i les decepcions. I si poguessis tornar a aquella vida? Jo estava ple de ràbia, d'inseguretat, d'incertesa. Però gràcies a l'església del col·lectiu, ara sé quina mena d'home vull ser.
15: Qui no hagi vist la sèrie, The Boys és una paròdia totalment anada d'olla, també ara que ho comentàvem, de la vida dels superherois, i tu fas el que té el superpoder de respirar sota l'aigua. Què vas pensar la primera vegada que vas fer el Profund i que vas veure The Boys?
4: Doncs mira, des del primer take hem rigut molt amb The Boys, perquè... és tremenda la sèrie. I clar, com que és aquesta caricatura, no?, de superherois coneguts, perquè al final són caricatures, clar, el meu és una mena d'Aquaman, no et diria de saldo, però amb la problemàtica vital de qualsevol persona d'aquest món que ha d'anar a la feina i que ha de fer la seva feina i que avui no està content amb la feina i que avui demà està deprimit i que avui té... un molt mal dia i tot i això ha de fer la feina, no? I en aquest cas, clar, ser superheroi.
15: I a més, amb uns vicis obscurs també, sí. Perquè, clar, l'escena del pop, molt parlada i molt comentada, tu la vas haver de fer.
4: Efectivament, efectivament. No voldria fer allò com es diu spoilers, però és un tio molt peculiar, al profund. Té uns gustos sexuals peculiars. És un home que, com saps, ha tingut també problemetes amb l'alcohol, ha tingut depressió,
15: clar,
4: no
15: clar.
4: Ha tingut sort amb les dones...
15: Però l'escena del pop, quan la vas veure, te la vas trobar en pantalla, el Tito Trifol, que és el director, et va posar en situació abans, et va dir, no, mira't això.
4: Jo et diria que en algun moment que vaig veure el pop, la peixera amb el pop a dins, vaig pensar, ai, senyor, què acabarà fent amb el pop? I llavors,
15: efectivament.
4: Jo et diria que vaig fer el comentari i el Tito devia dir, no, ja ho veuràs i ja, el que farà amb el pop.
1: Ei, reina, estàs bé? Què passa?
2: Que vols que folli amb un coi de peix?
1: Ei, primer, és un mol·lusc. I segon, té sentiments. Tranquil·la.
2: Quan fa que et tires això d'amagat meu?
1: No és això, és ella. No li faltis el respecte.
15: Bé, parlem d'animació ara, perquè també has participat en diferents pel·lícules, com per exemple Frozen.
4: Mm-hmm.
15: Allà vas posar la veu al personatge del Kristoff.
22: Però en canvi els rens fan més festa. Sven, creus que tinc raó?
23: No estic ben segur, però el més potent ets tu.
22: M'has enxampat. I ara anem al llit.
23: Al llit.
22: Que tinguis bona... Ni...
24: Quin duet.
15: Fer animació és diferent que doblar pel·lícules?
4: Sí, és molt diferent. Primera, per un motiu pràctic i directe, no? Que és que, clar, quan dobles actors de carn i os, els veus, si tens la sort de veure'ls, perquè ja saps que molts dies no veiem res perquè tot és en blanc i negre i tapat i té ratlles i hi ha cercles i no ens deixen veure res, però quan els veus, els ulls, les celles, la mirada, la postura, diuen molt. Quan fas dibuixos, clar, el dibuix, tota aquesta vida física no la té, li dona la veu, per ben dibuixats que estiguin. I hi ha dibuix molt realista, no? Però per norma general l'animació, clar, no és la cara d'una persona. I aleshores això ja té una dificultat afegida. Quina altra dificultat li trobo sempre? Precisament per la necessitat de dotar de vida aquell ésser inanimat, jo crec que la interpretació sempre acostuma a ser més intensa, més profunda, més treballada, amb més matisos. I això, evidentment, doncs és una dificultat afegida. És a dir, et diria que mai no va la badar quan estàs doblant, però en l'animació jo sempre he notat, no et diria una tensió, però sí una atenció especial. És a dir, cal estar més atent, cal... Ja en l'animació veiem, sobretot amb coses superproduccions, com a vegades una frase o una intervenció d'un personatge te n'adones quan l'escoltes 3, 4, 5, 6 vegades, hosti, que l'han feta amb un munt de preses diferents. I clar, tu la vols fer d'una tirada i la dificultat és molt gran, perquè ja es fa servir molt en l'animació molts canvis d'entonació que segurament amb l'actor físic no són tan necessaris. Per mi és aquesta la dificultat.
15: Bé, ara parlàvem de Frozen i no deixem l'animació perquè justament a Cars 3 pot ser que doblessis a Lewis Hamilton, el pilot de Fórmula 1 que hauria de fer la típica frase que fan Star Talents, o no?
4: Doncs sé que vaig fer a Cars una intervenció molt breu i ara que ho dius, doncs devia ser Lewis Hamilton, sí.
25: 74 quilòmetres per hora, 102 quilòmetres, fora d'abast, fora d'abast, fora d'abast.
15: Clar, en aquest cas, és un Star Talent que no té res a veure amb el món artístic, però que sí que té a veure amb el món de la Fórmula 1 i dels cotxes, no? I clar, Cars anava justament d'això. Creus que vas millorar el doblatge original, en aquest cas?
4: Doncs mira, no t'ho puc dir perquè va ser una intervenció molt breu, com et dic, i no en tinc massa record. Sí que et diria que malament no estava, perquè si hagués estat malament ho recordaria, perquè quan sento coses que estan molt mal fetes, per bé o per malament, se'm queden gravades.
15: Clar, però és com quan van posar, per exemple, a Ferran Adrià a doblar un personatge de Ratatouille perquè passava a un restaurant.
3: La sopa és excel·lent.
6: Tenim un foie boníssim.
3: Ja el conec, el d'aquí és un clàssic. Què ha creat el xef avui?
15: O justament Antonio Lobato, que em sembla que també va fer alguns takes a Cars en castellà perquè és una pel·lícula de cotxes. Què opines de tot això?
4: Doncs mira, opino que... jo sempre penso que en qualsevol feina, en qualsevol camp, les persones més indicades per dur a terme la feina són els professionals d'aquesta feina, els professionals d'aquest ofici. Nosaltres fa molts anys que vivim, sovint patim, aquesta cosa de voler un star talent, de voler una persona coneguda, com per fer valdre el doblatge, no? O perquè la versió doblada tingui una importància. Mira, al final, les pel·lícules són d'un client, són d'una distribuïdora. Tenen un, per dir-ho així, propietari, que té el dret a decidir si vol treballar amb tu, amb mi, amb aquell de més enllà, o amb un famós que simplement, doncs, li ve bé perquè pot vendre la pel·lícula dient amb la veu de no sé qui és famós. Jo prefereixo que ho facin professionals. També s'ha de dir que ens hem trobat a vegades, i ho hem vist, que famosos que no tenen res a veure amb el nostre ofici, hosti, han doblat amb una solvència perfecta, és a dir, que han tingut molta gràcia, que ho han fet molt bé, i desgraciadament coneixem casos tots de haver fet servir un famós que realment no té cap gràcia i no serveix gens ni mica, i allà ha quedat allò un nyap, no?
15: Més curiositats. Per exemple, també has participat al recent doblatge de Retorn al Futur, gairebé 30 anys després, on tu vas doblar el personatge de Biff Tannen.
7: Tu, que parlo amb tu, McFly, puça irlandesa.
8: Hola, nois.
7: M'has acabat els deures, McFly? Toc, toc, toc, toc. Hi ha algú aquí. Fes servir el cap, McFly. Fes servir el cap. Sí. Els necessito per passar-los en net. Què vols que faci? Que entregui els meus deures escrits a mà per tu?
15: Creus que s'han de doblar pel·lícules quan ja han passat tants anys? Perquè, clar, estem parlant d'una pel·lícula dels anys 80 i que es va doblar, doncs, potser 30, no? 30 o gairebé 35 anys més tard. O no val la pena, ja, a les pel·lícules aquestes de fa més d'X temps?
4: Dir si val o no val la pena no t'ho sabria dir, perquè hauríem d'analitzar tants factors, no? De si hi ha molta gent que ja està interessada en veure-la, si qui la ofereix en traurà un rendiment o no el traurà, però sí que et diria que quan una pel·lícula està doblada en el moment, el context temporal és molt important. I, per exemple, per mi, les pel·lícules que jo he sentit de petit tenen unes veus que jo associo a aquell moment. Clar, quan jo mateix, aquest cas que dius de Retorn al Futur...
15: Home, una pel·lícula mítica.
4: Mítica.
15: Dels anys 80.
4: Clar,
15: mítica. Per una generació de... Vull dir...
4: La doblàvem, quan l'estàvem doblant, clar, què em passava? A mi, content de fer-la, perquè jo sempre estic content de tenir feina, però, clar, per mi, més que doblar el Biff Tanner, jo tenia la sensació que doblava el Jordi Ribes, perquè per mi, clar, jo el veia i sentia el Jordi Ribes, que és qui jo he sentit quan les vaig veure de petit. I aleshores, clar, era aquesta sensació de dir, hosti, l'estem doblant ara, clar, no la fa el Jordi, perquè, clar, per edat, ara no li va bé fer-la i la faig jo, però per mi és com si doblés el Jordi, era tot plegat molt estrany. No et diria que no s'hagin de doblar, perquè això al final depèn, escolta, de qui la vol doblar, però sí que quan estan doblades en el moment, després, en el record que et queda, està tot com, no sé, com molt integrat en aquell moment temporal.
15: I hi va haver una època que et vas posar a dirigir el doblatge d'algunes pel·lícules en català, com, per exemple, el curiós cas de Benjamin Button, o fins i tot la pel·lícula 300. Com és que vas tenir... Perquè ara no dirigeixes tant, o no dirigeixes?
4: No, jo vaig començar a dirigir en un moment donat en què una sèrie de clients que em coneixien perquè els havia fet protagonistes en pel·lícules de cinema van preguntar si jo els dirigiria una pel·li. I així va ser com vaig començar. I m'ho van dir, ho vaig trobar molt interessant, em va semblar un repte, jo era molt jove perquè vaig començar molt jovenet a dirigir, i vaig anar fent, i durant uns anys vaig combinar la feina al faristol amb la feina de fer publicitat amb la direcció i l'ajust, perquè totes les primeres pel·lícules que vaig dirigir també les vaig ajustar. Després hi va haver un moment que per falta de temps vaig deixar d'ajustar, i finalment va arribar un moment en què vaig decidir aturar la meva labor com a director.
15: Per què?
4: Per una qüestió, et diria, de saturació. Saturació en els processos, en les velocitats, en les exigències on primava la velocitat més que la qualitat, on vaig descobrir que l'esforç conscient d'algú que s'entrega molt de vegades no té el valor que un considera que hauria de tenir. Una sèrie de factors, eh? No per, tampoc perquè estés ofegat de feina i no tingués dies per respirar, no, però per un cúmul de circumstàncies.
5: I tornaries a dirigir o no?
4: Sí, de fet, aquesta setmana m'han ofert dirigir una sèrie i encara ho estic pensant, la veritat, i hem de parlar de les condicions i encara no sé si ho acabaré fent, però és possible que ho faci.
5: És a dir, que et veus dirigint en un futur i no tanques per la porta.
4: Podria, em faria il·lusió de dirigir, de tornar a dirigir, doncs tornar a treballar amb companys que m'estimo molt, amb els quals he treballat des de petit i amb els quals després he treballat també dirigint-los. Jo he tingut la sort de dirigir gent mítica d'aquest ofici encara, cosa que estic molt content.
5: Com per exemple?
4: Doncs mira, la Rosa Guinyón, la Maria Luisa Solà, el Manolo García, el Camilo García...
5: I quan has tingut aquests pesos pesants, del doblatge i de l'ofici al faristol, i tu, clar, ets més jove i els has de dirigir, et fa respecte, els dones indicacions, prefereixes no dir res i que facin?
4: Mira, jo et diria que respecte, no sé si em fa, però respecte li tinc a tothom a sala. És veritat que quan entra algú que té una carrera de dècades, home, és un punt afegit, perquè saps que són gent que tenen un currículum molt important. Però el que sí que he fet sempre, amb els grans, amb els no tan grans, i amb els petits i amb els més petits, és sempre dir que jo la meva funció era ajudar. És a dir, jo estic aquí com a director per ajudar, i jo ajudo. I sempre em vaig centrar molt en això, perquè jo, en la meva experiència, moltes vegades observava directors, directores, que semblava que, per comptes d'ajudar, vinguessin a sala a posar dificultats. En el tracte, en la complexitat, en el mal explicar-se, no? en les indicacions estrambòtiques. I, per tant, jo sempre tenia això molt present de no fer coses d'aquestes i jo sempre deia, jo vinc a ajudar, jo t'ajudo. Jo miro d'entendre el take que estàs assajant i t'ajudo. Clar, no tothom necessita la mateixa ajuda. Doncs segurament la Maria Luisa fent segons quin take doncs necessita menys ajuda doncs que una altra persona, segurament, i sobretot que una persona que porti poc temps, no?
5: Bé, ja anem acabant. Què és per tu la màgia del doblatge?
4: Per mi la màgia del doblatge és una cosa claríssima, que és fer creure als altres, o fer creure a qui sigui, que una persona que estan veient parla amb una veu que no és la seva, però fer creure aquesta persona que ho veu, que aquella persona que veu té aquella veu, això per mi és la màgia del doblatge.
5: Manel, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres i que et vagi tot molt bé.
4: Un plaer, moltíssimes gràcies a tu.
0: Els núvols venen apilotats. Agafo un mocador per dues puntes i hi faig un nus. Després un altre. Fluixos tots dos, però dic que els estrenyo. Un altre en faig d'igual i estiro sempre el mateix bec. Tapo els nusos. Llanço el mocador en l'aire i els nusos estan desfets. Ah, llibertat! Comiat, d'en Joan Brossa.
8: La Vermella, un podcast del doblatge en català.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
2: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Els Estats Units bombardegen l'Iran per cinquè dia consecutiu amb la intenció de minvar les capacitats militars de la República Islàmica i dificultar que ataquin més vaixells comercials a l'estret d'Hormuz. El Comandament Central Militar nord-americà ha informat de dues onades d'atac aquesta nit. Les forces nord-americanes han utilitzat munició de precisió contra sistemes de defensa costanera i dipòsits i plataformes de llançament de míssils ubicats en una petita illa davant de l'estret. El president Donald Trump amenaça atacar infraestructures energètiques i viàries, tot i que no precisa quan es faria.
3: No m'agrada posar terminis, però ho saben de sobre, ja saben de què va, val més que es portin bé.
2: L'Iran ha tornat a atacar objectius dels Estats Units a Jordània, Kuwait i Bahrain i adverteix ara que podria bloquejar altres vies regionals de transport marítim, a més de l'estret d'Hormuz. Repàs ara altres informacions, Ana Alfonso.
4: Una dona i els seus dos fills menors d'edat han mort a Roncal, a Navarra, ofegats mentre es banyaven en una presa. La Guàrdia Civil investiga les morts i estan practicant diligències per aclarir què ha passat. Segons han informat els serveis d'emergències, els fets han passat a quarts de 5 de la tarda. Fins a la presa de Roncal s'hi han desplaçat els bombers, dues ambulàncies, un helicòpter medicalitzat, la policia foral i la Guàrdia Civil. L'Ajuntament de Roncal ha declarat 3 dies de dol oficial.
2: I més de mig miler de persones han assistit aquest dimecres al vespre al minut de silenci que s'ha fet a Manlleu, Osona, per recordar els dos germans d'11 anys que...

0: Dilluns es van ofegar al riu Ter, a la zona de la Devesa. Hi han assistit el conseller de Justícia i molts alcaldes de la comarca, i també hi ha hagut molta presència de la comunitat ganesa i de la comunitat educativa on estudiaven els menors, com ara companys de classe i mestres.
1: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciarà aquest dijous sobre si la llei d'amnistia és aplicable a Puigdemont, Junqueras i als altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació. El Tribunal Constitucional espera la sentència europea per decidir si mou fitxa pel que fa a la seva situació judicial i demana al Suprem que els amnistiï. L'advocat general de la Unió Europea, que en la gran majoria dels casos orienta la decisió final dels jutges europeus, ja va avalar la llei d'amnistia.
0: Els bombers han aconseguit estabilitzar els dos incendis que s'han declarat aquest dimecres a Sant Quirze Safaja, al Moianès, i a Querol, a l'Alt Camp. En les pròximes hores, els efectius remullaran la zona i asseguraran el perímetre aprofitant la millora de les condicions climatològiques. A Sant Quirze Safaja, el foc ha cremat un centenar d'hectàrees i ha obligat a desallotjar una casa de colònies, un centre de menors i un càmping. Sis de cada 10 empreses veuen com a l'hora de contractar hi ha candidats que renuncien per la dificultat de trobar habitatge a preu assequible.
1: Això ha frenat el creixement de la meitat de les pimes. Són dues de les conclusions de l'enquesta que ha fet la patronal Pimec. El president de l'Observatori de Catalunya, Oriol Amat, ha explicat al Catalunya Vespre que la situació també provoca pressió sobre els sous.
2: Hi ha també una part important de persones que renuncien inclús quan ja tenen l'oferta i, per tant, les empreses troben que han d'incrementar, diguem-ne, la retribució.
1: La poca oferta d'habitatge fa que augmentin els desplaçaments en unes vies que sovint ja estan saturades o que tenen transport públic poc fiable.
0: Esports, l'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol de diumenge. A la segona semifinal, jugada aquesta nit a Atlanta, els actuals campions s'han imposat per 1-2 a Anglaterra, amb remuntada inclosa als últims instants, amb gols d'Enzo Fernández i Lautaro Martínez pels argentins, que han capgirat el que havia fet també a la segona part el nou blaugrana Gordon.
1: L'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, ha arribat aquest dimecres a Barcelona per passar aquest dijous la revisió mèdica, pas previ a firmar pel Barça fins al 2031.
0: I el Barça femení, la noruega Caroline Graham, ha renovat fins al 2028. Txell Font fitxa pel Badalona Women i la portera de 21 anys arriba procedent del Barça B.
1: En bàsquet, el base argentí Nico Laprovittola torna al Joventut fins al 2029, un cop desvinculat del Barça.
0: I el Tour triomfa l'esprint pel noruec Søren Ferenskiol a l'onzena etapa després dels 161 quilòmetres de perfil pla entre Vichy i Nevers. Ha estat l'etapa més ràpida de la història del Tour, amb una velocitat mitjana de 51 quilòmetres per hora. Cap canvi a la general, on continua manant amb autoritat l'eslové Tadej Pogacar.
3: Fins aquí les notícies.
4: Guàrdia, amb Enric Calpena.
5: Quan Àtila i els uns van irrompre les fronteres.
6: L'estiu no atura l'enguàrdia. Episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
4: Enguàrdia. Dissabte i diumenge a les 3 de la tarda.
6: Una hora d'història que us captivarà.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
7: Aquest dijous al matí, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciarà sobre la llei d'amnistia als líders del procés. I al matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 10, farem un especial informatiu amb Ricard Ostrell per seguir-ne l'última hora. Amb un ampli desplegament, us oferirem totes les reaccions i l'anàlisi en profunditat. El posicionament de la justícia europea sobre la llei d'amnistia aquest dijous a partir de les 10, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Catalunya Ràdio.
3: Som
7: 3CAT. Som 3CAT.
8: El silenci és molt sorollós.

0: Totes les famílies tenen els seus silencis, però gairebé sempre pensem que l'herba del veí és més verda. Per això, quan veiem algú conegut, amb èxit, ens costa imaginar que la seva vida no ha estat tot un viure entre cotofluixos. Avui ens acompanya la periodista i guionista Natza Ferrer, que acaba de publicar la seva història en forma de novel·la. I així ha donat veu, jo crec, a tota una generació. A l'última vegada que et dic adeu, explica com la Natza, des de petita, va haver de conviure amb l'addicció a l'heroïna del seu germà. I aquest camí està ple de ràbia, d'odi, de tristor, de soledat en primera persona.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: I comencem amb aquesta cançó de Lorde, que justament es diu Sober, que és la paraula de moda, que em fa molta gràcia perquè la fan servir molts actors, sober, sober, sobrietat, se'n parla molt. Ho canta Lorde i la Nansa Ferrer ha fet a la seva manera un relat, jo també crec que sobri, de tot allò que va viure, amb cruesa, sense miraments, directe al cor, un acte de generositat del que ara parlem amb ella. Queen of the weekend, ain't a pill that could touch your rush. Nansa Ferrer, com estàs?
1: Molt contenta de seguir, una altra vegada.
0: Ens fa molta il·lusió que hagis vingut a parlar d'aquest llibre, que jo ara et deia que encara estic que no toco ni quarts ni hores.
1: Aquest ja t'he vist
0: sí,
1: bastant impactada.
0: M'ha impressionat molt com ho expliques i tot el viatge que has fet.
1: Sí. És impressionant. Jo ho considero, vist des de fora i de totes les persones que des de fora se l'han llegit, crec que és impressionant. I és un llibre que busca arribar, d'alguna manera, de la que sigui, però busca arribar, i crec que s'aconsegueix.
0: Tu ets la protagonista d'aquesta història, que hauries preferit no ser-ho. Tu i la teva relació amb aquest germà heroïnòman que va morir als 45 anys i que va marcar tota la teva vida i la teva família, amb aquest relat incòmode, cru, directe, que commou, emociona. Jo, fa uns mesos, et vaig entrevistar també aquí a Les Dones i els Dies i me'n recordo que vam parlar de la família perquè era un programa d'aquests de divendres. I clar, sí que vas dir que ja s'havia mort un germà, però no vas dir res. I ara, quan llegia això, pensava, què li passava en aquell moment, quan va fer l'entrevista aquí a Les Dones, què li passava per dins? Perquè m'imagino que tu ja estaves escrivint el llibre.
1: No ho sé, perquè aquest llibre l'he gestat molt mentalment i a l'hora d'escriure no ha estat tan llarg el procés. Ha sigut un procés mental molt més llarg. Jo feia molts anys que el tenia al cap i m'hi posava i no me'n sortia, però no se m'anava del cap. I això m'impedia treballar amb altres coses literàries, diguéssim. I al final vaig posar fil a l'agulla i vaig dir, això ho he de treure ja.
0: I quin creus que és el cuquet? És a dir, hores de teràpia, pensaments, o sigui, és a dir, alguna cosa que et tornava, què és la llavor? De dir, ara és el moment de publicar-ho, perquè això no és d'ara, això ja fa molt temps que va passar.
1: No, s'ajunten moltes coses. Primer, perquè som una generació, les que hem viscut tota aquesta història en primera persona, això trigues molts anys a refer-te, de la mort d'un germà, trigues molts anys a refer-te de la teva pròpia història. És molta teràpia. Si tens la sort, vas avançant en la vida i aconsegueixes una certa estabilitat emocional, però és molta, molta teràpia, perquè la ràbia que hi ha en el llibre, que ja en parlarem, però la ràbia que hi ha és molta i és durant molts anys, i per tant això s'ha de treballar. Llavors, primer fas un procés tu. Fins que no fas aquest procés, per això a vegades em diuen és un llibre terapèutic. No és un llibre terapèutic, perquè jo la teràpia l'he fet prèviament. Si no, no hauria pogut escriure aquest llibre amb aquesta sobrietat, amb aquesta concisió. No és un llibre que a mi m'hagi ajudat. Al contrari, de fet, quan l'estava escrivint, em venien unes coses que fins i tot jo em sobtava, no? De encara està així, però que l'he treballat com molt... És curiós, perquè el llibre parla exclusivament de les emocions i, en canvi, l'he treballat molt amb el cap.
0: Amb el cap i també fent la tria, perquè hi ha fragments en el llibre de diaris, de cartes del teu germà als teus pares, a tu escrivint-li a ell. Hi ha una tria, m'imagino que hi ha moltes altres coses. Tu has volgut triar què hi posaves i què no hi posaves.
1: Totalment. I això ha sigut una feina molt interessant des del punt de vista literari, perquè sorgien moltes altres coses, no? Tu, abans que parlàvem, deies, hòstia, la família és el gran tema.
0: Per mi,
1: sí,
0: però...
1: No, és que, bueno, la família és el gran tema en general. Però quan obres el tema de la família et comencen a sortir unes branques que te'n vas a parlar de moltíssimes altres coses. I aquí lo interessant era acotar molt bé de què volia parlar, per no anar a parlar de coses que no venien a cuento en aquesta història. No? Llavors ha sigut una feina molt de retallar i molt de tenir clar de no sortir de l'afluent que jo m'havia marcat.
0: Que t'havies marcat, perquè d'entrada sí, però ja, a part d'explicar la història del teu germà, que ara anirem a parlar de tota aquesta ràbia, que a més estàs a Les Dones i els Dies i jo et deia la ràbia, és un sentiment que a Les Dones no se'ns ha deixat tenir gaire. De fet, sorprèn quan alguna dona és rabiuda o expressa les coses. Però a mi hi ha una cosa que em frepa ja des de l'inici, que és que d'alguna manera tu parles d'aquesta família, però sempre com si amb un sentiment de sentir-te fora. Dius, molt abans abans que es morís el meu germà, la relació entre nosaltres agonitzava de maneres divergents. El meu únic grup fa temps que es va dissoldre i ja no pertanyo enlloc. No és un problema, només un abisme. Aquesta mirada de soc de la família, però sempre m'he sentit una mica que no hi acabo de ser.
1: Bueno, és aquesta... Jo tinc un problema amb els grups. Sempre he tingut un problema amb...
0: Com el Groucho Marx, eh?
1: Sí. Sí, sí, sense tant bigoti, per això. Però sempre he tingut un problema amb els grups. Llavors, jo reconec que l'únic grup que realment he format part, de veritat, és la meva família. Aquí sí, perquè ja hi tenia dret, sent de la família. Però ha sigut una família que hem viscut vicissituds diverses, complicades... I amb la mort del meu pare, que és molt abans que la mort del meu germà, es trenca, la família comença a trencar-se, comencen a obrir-se escletxes profundes, no? I a partir d'aquí tothom salva les seves vides una mica com pots.
0: I aquest llibre, com l'han viscut? N'has parlat? Els has demanat permís?
1: No, he demanat permís.
0: A la guerra,
1: No.
0: Tu demanes
1: permís? No, a la guerra no, tinc 54 anys, ja. Fa molts anys ja que no demano permís.
0: Tu demanes perdó, coses. Però no permís, si un cas.
1: Ni perdó a la família, no, jo no tinc per què demanar perdó, no, jo no demano ni perdó ni permís, demano perdó quan he fet una cosa malament, però no és el cas.
0: Tenies ganes d'explicar la teva història, això és molt important. Ningú et pot dir una altra cosa perquè al final tu estàs explicant el teu, la teva ferida,
1: sí.
0: o la teva... tot la conversa, perquè per mi també és un llibre de conversa amb aquest germà i amb tu mateixa, de tota aquesta incomprensió, ràbia... i tot això que hi havia dins.
1: Sí, sí, i és una mica el que diu, sí, o sigui, de tota la meva família, vull dir que no els involucro en aquesta història, més que hi eren, però no parlo específicament d'ells. És molt entre el meu germà i jo, i en tot cas el meu pare, o sigui, entre jo i els meus morts, diguéssim. Però sí, això que deies també de les cartes, els diaris, una mica aquest material familiar i personal, que això tot és real, el que hi ha escrit aquí, no ho he transcrit, diguéssim, no m'ho he inventat, està molt seleccionat, però aquí he viscut una sensació molt desagradable, que ho explico a vegades, que amb els diaris, per exemple, jo ara els diaris, ara ja tinc previst endur-me'ls i cremar-los tots, absolutament, els meus diaris personals, perquè el viatge a la meva joventut, a la meva adolescència, no ha sigut gens maco rellegint els diaris. No ho recomano. És una nostàlgia... Em va generar una tristesa profunda tornar allà.
0: Clar, tu expliques coses molt fortes en aquest llibre, que el recomanem molt.
1: No, totes.
0: Però n'hi ha una, si vols, que és que tu vas amb el teu germà a acompanyar-lo a comprar drogues sense saber què estàs fent. Ell sempre diu, ara vinc, ara tornaré d'aquí una estona, i tu et quedes allà esperant que... És una imatge que frepa molt perquè tu tens pràcticament 6 anys o així.
1: Sí, jo tinc un record molt vaga d'això, però és menys dramàtic del que és, en realitat, no?
0: Sí, sí,
1: el
0: sí.
1: Que passa anem
0: a fer un encàrrec.
1: Sí, anem a fer un encàrrec, vull dir, com qui va a buscar un trajo a la modista, doncs en lloc sí. d'anar a buscar...
0: O la tintoreria,
1: exacte. Doncs sí. vas a buscar droga i a mi em deixa a la porta de no sé on, al carrer, em deixa al mig del carrer esperant, no? Que ara torno. I jo tinc el llibre, hi ha un tema que a mi m'interessa molt i que hi entro sovint, que és el tema dels records. O sigui, els records, entre els records i la veritat. Saps?
0: Que els records és un material que...
1: El record no
0: que...
1: és la veritat.
0: Clar.
1: El si record és el que tu recordes. Però el record és el que et forma la vida. Encara sí. que no sigui la
0: Perquè
1: veritat.
0: Perquè ens creem sempre, ens estem escrivint una història a nosaltres mateixos.
1: Totalment, però jo això ho trobo molt interessant, de que no basem la nostra existència en la veritat ni en els fets, sinó en el record que tenim del que se suposa que va passar.
0: I clar, un primer record d'aquests, perquè suposo que és un dels primers amb el teu germà, amb la sensació aquesta d'estar passant alguna cosa que no acabo d'entendre, té a veure amb l'espera. I un amb l'espera s'impacienta i li agafa ràbia.
1: Sí.
0: I és un d'aquests sentiments que dèiem, primers de llibre, de la ràbia, i a més dir-ho, tu ho has dit, ho dius així de contundent, jo volia que el meu germà es morís, jo no el suportava, jo no m'agradava veure'l.
1: Perquè era molt dur, o sigui, perquè això, una situació diària permanent d'aquestes és duríssima, una persona addicte a aquests nivells, no saps mai si t'arribarà viva o morta a casa cada nit, genera una situació familiar molt, molt tensa. Jo visc aquestes situacions quan, entre que sóc nena i adolescent, però encara sóc molt petita per entendre les coses.
0: I clar, tu dius que és sinònim de bronca, sempre que està
1: sempre
0: el teu germà.
1: Sempre, per mi, clar, sempre. Jo aquelles edats l'associo que quan ell apareix és que hi haurà una bulla a casa que ens marcarà tots i ens posarà tots de mal humor i es crearà una tensió, no? Llavors és associar aquella persona amb el mal rotllo. Llavors jo quan el veig venir és com que fa aquí que marxi, perquè fins estàvem tranquils i ara deixarem d'estar-ho, no? És normal, és normal, és el que vius. I aquesta cosa d'espera que dius, clar, és l'espera permanent a que això s'acabi d'alguna manera, no? Que es desenganxi, que es curi, que es mori, és igual, qualsevol opció perquè s'acabi tota aquesta
0: tensió. Tu hi ha una carta que no sé en quina edat tenia quan li vas escriure, però em fa gràcia perquè les bronques pràcticament dius a veure si ho fas bé aquesta vegada, no?
1: Sí.
0: No sé com ho dius.
1: Però amb molta... no sé com dir-t'ho,
0: amb amor.
1: Amb molt d'amor, amb molt d'amor, de dir, va, per favor, ara sí. Amb molt d'amor.
0: Ara que dius amor, es pot estimar algú que t'ha fet això? O que...
1: És que no m'ho ha fet a mi.
0: No t'ho ha fet.
1: No m'ho ha fet a mi. A mi no m'ha fet res. A mi no m'ha fet res. No és una situació en la que et fan una cosa a tu concretament. El primer que pringa és ell. I el primer que es destrossa totalment la vida és ell. Nosaltres anem de rebot amb el PAC, però a mi personalment no m'ha fet res. I a mi el que m'ha fet és marcar-me la vida, aquesta situació, i veure coses molt dures al llarg dels anys i que m'acompanyi una imatge que preferia no tenir. Sí. Però a mi...
0: Sí, t'has fet la pregunta aquesta mentre escrivies de...
1: Però
0: jo
1: me la
0: faig,
1: sempre me la faig. Jo sempre
0: me
1: la faig.
0: I no tens resposta per això.
1: Sí, segurament l'estimava, però no sé distingir molt bé quan hi ha relacions de sang com aquestes, quina és la frontera i quin és l'amor que sents de veritat o el que sents imposat perquè és família,
0: clar,
1: no?
0: Ho dius, no?, que la família se l'estima primer per obligació. Me l'he estudiat, el llibre.
1: Totalment, ostres, millor que jo, eh?
0: Que el llibre se l'estima per... Ai, a la família se l'estima per obligació i després ja no sé si per què l'estimes.
1: Però és veritat, és veritat. Tenim un pes social molt fort, no? Fa poc sentia un polític tornar a dir que la família era el pilar de la nostra societat, que dius, però estàs boig, o sigui, què dius, no? O sigui, les famílies on la violència sexual on té més lloc és a la família. O sigui, què estàs dient? La família és el pilar de destrucció, bàsicament, de l'ésser humà, en tot cas.
0: I totes les famílies s'assemblen a la desgràcia, no? Com deia la frase de la Karenina.
1: I hi ha famílies que estan molt contentes amb si mateixes i s'entenen, però a veure, grates una mica i tots tenim unes famílies que déu-n'hi-do, no? Llavors, hòstia, encara continuar amb la idea aquesta, no?, de catòlica, de la família i la Sagrada Família i la família. És que més igual ni com siguin les famílies, ni que siguin modernes, ni dos dones, ni dos homes, ni tres no sé què i tres periquitos. No. La família no acostuma a ser un bon invent. No.
0: La família s'ha d'abolir.
1: És el grup.
0: És el que sembla
1: el grup.
0: El subtítol de l'última vegada que et dic adéu
1: és
0: la família s'ha d'abolir.
1: No té subtítol perquè el títol és molt maco i no vull que me'l destrossis. Però no és la família, és el grup. És l'ésser humà a dintre un grup. L'ésser humà a dintre un grup crea relacions estranyes.
0: No ens agrada. Natza Ferrer. El que dic la Natza Ferrer?
1: No.

0: parlant amb Natza Ferrer, que també riem.
1: Estem rient molt. Això diem-ho, per favor, perquè sí. Hi ha una cosa que trobo...
0: No, no
1: que...
0: és un drama, hi ha molt sentit de l'humor, també.
1: És un drama, a veure, és un drama.
0: Sí, és però, un drama. Però,
1: sí que he volgut donar...
0: Però escrit per Natza Ferrer.
1: Escrit per Natza Ferrer, que això
0: que
1: vol dir...
0: Que li pregunten als amics que per què no va sopar el dia de Nadal i els diu, no, es queda per anar a buscar els papers de la funerària. Vull dir, és aquesta persona.
1: Bueno, clar, és aquesta persona, però no és aquesta persona, és la vida que és així. Llavors, sí. Jo també he volgut transmetre que dintre de tot drama hi ha comèdia, no? I és tota l'estona estem vivint en una tragicomèdia. Jo m'hi trobo cada dia, t'ho dic de debò. Clar.
0: I també dius, i també hi ha una crida, ei, no diguem que, per exemple, que la mort és un decorat, no? Expliquem les coses. És a dir, ja n'hi ha prou d'adornar i endolcir les coses. Les coses són com són.
1: Sí, jo crec que és jo, bueno, no ho sé, però jo crec que estem en un moment molt, molt, molt ensucrat i que, hòstia, convé que ens posem una mica, no?, tocant de peus a terra i, escolta, que la vida té coses boníssimes, però en té de molt xungues, entomem-les una mica, també. I si no les entomem, fem el que podem, però no les ridiculitzem d'aquesta manera, que jo passo vergonya aliena quan sento la gent dient segons què.
0: Natza Ferrer, aquest l'última vegada que et dic adeu, aquest llibre editat per Angle Editorial, explicant la teva història amb el teu germà, tota aquesta relació. Abans deies que t'assemblaves molt al teu germà que va morir i portes malament també...
1: Físicament,
0: sí, sí, físicament. Sí. Aquest mirall, també, que la veu teva s'assemblava a la teva mare o a les teves germanes. És a dir, aquesta semblança, aquest jo no vull pertànyer en aquest lloc...
1: També... No és tant de no vull pertànyer, és assumir que hi pertanyo, però és l'estranyesa aquesta, que si ens hi fixem la tenim tots, de com amb persones que pot ser que coneguis molt poc o que gairebé no coneguis, tinguis aquests trets tan característics que et defineixen com a part d'allò.
0: Hi ha un moment que fins i tot et preguntes tu si d'alguna manera has heretat aquesta manera de fer del teu germà. No ho dius directament, però és com si et preguntessis jo també puc ser addicte a alguna cosa?
1: Sí, home, perquè fa molta por. Clar, i perquè les addiccions són hereditàries. són coses que poden ser hereditàries.
0: Tu que ets addicte.
1: Jo sóc addicte...
0: A veure, explica-ho ara aquí a les dones i els dies.
1: No,
0: exclusiva.
1: Pues et diré el més fàcil, que és els M&M's. Tinc una addicció als M&M's i ara n'han sortit un de petits que no puc deixar de menjar M&M's. O sigui,
0: sembla bastant tolerable,
1: acabaré
0: això.
1: Acabaré fatal, dic la confessable, la no confessable.
0: No me la diràs, no, perquè és, no, faràs és un molt, altre llibre.
1: És molt poc atractiva. O sigui, jo crec que és molt més pervers això dels M&M's que altres coses.
0: Escolta, el que sí que hi ha en aquest llibre, abans de que tot sigui humor en aquesta entrevista, és també unes ganes de fer justícia i d'explicar que el que va viure ton germà i moltes altres persones en aquella època de l'addicció a l'heroïna als 80 és perquè algú hi vaja, i els cossos de seguretat, etc, l'estat, molta gent va mirar una altra banda. Això també hi és en el llibre.
1: Sí, jo no vull fer justícia, no, jo vull dir, jo prou feina tinc amb escriure un llibre, vull dir que no, la meva ambició és, no és aquesta. Sí que queda clar que la droga continua existint, a més aquests dies ho estem veient, tot el pollastre que s'ha muntat a Mèxic, per exemple, i que la droga continua existint com un problema greu, no només pels addictes, sinó pel sistema, perquè fomenta una corrupció de l'alçada d'un campanar, i això jo ho recordo haver parlat amb el meu germà, i com el meu germà és The Wire, o sigui, si heu vist la sèrie The Wire, s'explica molt bé, o sigui, comences per baix i vas pujant i aquí, no? I aquesta corrupció, la perversió aquesta del sistema, la mateixa gent que et pot fer un anunci dient que no a les drogues, és la mateixa gent que després pot estar cobrant d'un narcotraficant, no? Que això és el que explica la sèrie. I això no s'acaba, això continua. Llavors, és un dels altres temes als que no hi fem front, el tema de les drogues, no? I què és una droga, quin tipus de drogues, etcètera, etcètera. I això no crec que se solucioni. No, jo no veig solucions en res, ara, bàsicament, en res. En cap dels temes que tenim fronts oberts no veig cap solució.
0: Però la Nats explica que, per exemple, de tot això, de totes aquestes seqüeles de la relació amb el teu germà, també avui ara, quan ve algú i et demana diners,
1: sí, això és...
0: o hi ha un odi que encara surt allà.
1: No és un odi cap a la persona, és un trauma. És un trauma.
0: Tens el record, no?
1: Sí, d'aquesta manera de parlar. Això ho he parlat amb psicòlogues. S'activa. Jo tant al llibre també explico que durant una època venien molts exaddictes a casa meva perquè no estava, ella estava en una associació per rehabilitar-se i no sé què, no sé quantos, i a mi em feien estar amb tota aquesta gent que era com veure el meu germà reproduït amb molta gent i a sobre haver de fer bona cara i a sobre haver d'aguantar i no sé què. Tot això, que jo ho vaig anar portant com podia, malament, bàsicament... Després em va quedar un efecte que no té a veure amb la persona que s'acosta, no té a veure. Té a veure amb que se'm genera una cosa de dir ho vull lluny, ho vull llunyíssim. Saps?
0: Sortiu d'aquí.
1: És molt difícil d'explicar i és molt lleig. O sigui, ho explico també perquè és, no, pot semblar molt lleig, perquè és aquesta cosa ensucrada, home, no, pobret, no, que malament... Òbviament que jo sóc una persona empàtica i tinc compassió del personal.
0: Però a tu et passa això
1: però
0: i volies explicar-ho.
1: Però això em passa això i no sóc l'única persona a qui li passa això. I això pot passar, pot passar.
0: Clar, amb aquestes coses que et suposo que t'han anat sortint amb els anys, també expliques en el llibre, parles de la relació amb els diners, amb la família, amb tot allò que es podia vendre. Que això és una cosa que expliquen molts germans de persones que han passat per l'addicció. Però és que fins i tot tens la típica capseta amb un candau que allò amb la cadena de la comunió, totes aquestes coses volen, i aquí sí que es crea una frustració i també tot un dolor de dir això perquè m'ho estàs fent a mi.
1: Sí, perquè és la sensació aquella de dir a mi no m'ho facis, i per què a casa? No puc estar a casa amb les meves coses? Doncs no, hi ha un moment que no pots estar... A veure, que nosaltres teníem quatre coses i era això, la medalla de la comunió, que segurament tampoc l'hauria conservat posteriorment. Però és aquesta cosa d'estar a casa teva i haver-ho de tenir tot tancat, haver de vigilar, haver d'estar pendent... Clar, no és agradable viure així a dintre de casa teva, però de la mateixa manera que tu ho has de fer, l'altre no pot evitar agafar-ho si és que ho necessita. No hi ha miraments. Quan el tema principal és comprar l'heroïna, la resta és una mica igual.
0: El més curiós és que ella es va desenganxar de la droga i després...
1: De l'heroïna.
0: Sí, i després va agafar la sida. També en un moment, estem això, 80s, etc.
1: És que era aquella època, estava tot lligat.
0: Clar. Però que m'imagino que també molta incomprensió per això, perquè com aquell que diu havíem vist a Rock Hudson, que s'havia mort i...
1: No l'havíem vist encara,
0: no,
1: jo crec.
0: No, allò, la revista de la Ola, jo me'n recordo
1: veure. Sí, però va ser posterior,
0: crec. Vaja, que no se'n parlava, era una cosa estranyíssima.
1: Bueno, i si se'n
0: no
1: parlava, se'n parlava fatal, feia una por que et mories, clar, i tu el que anaves veient és que era una epidèmia que s'anava morint gent, i que no sabíem com es transmetia aquella malaltia i que tu tenies una persona amb aquella malaltia també dintre casa compartint el teu lavabo i que no tenies cap informació i que només et deien no pateixis, no pateixis. I jo, que ja he nascut patidora d'inici, clar, patia moltíssim i això s'afegia a la ràbia i el neguit i la cosa a sobre... De que a mi em semblava insuportable de dir a sobre de tot el que hem hagut d'aguantar, ara jo em moriré, jo pensava, jo em moriré per culpa d'aquest, que jo no he fet res, ni he tocat una agulla, no? Clar, tot això...
0: Sentiment d'injustícia, també, de per què m'ha educat a mi.
1: Sí, però d'una injustícia també molt naïf, perquè després és molt de joventut, perquè després ja saps que això, vamos, toca a qui toca i que no és una qüestió perquè tu siguis tu, però si això t'agafa la preadolescència, l'adolescència, que tu ets la persona més egocèntrica del món, tot et sembla que s'ha fet i s'ha orquestrat per fer-te tu la punyeta, no? I en aquell moment era un moment molt d'explosió en el que es va juntar tot això. No, l'heroïna, la sida, o sigui, tot era un còctel que li poses a davant a un adolescent com jo, que ja era un adolescent que no la vulguis tenir a casa, un adolescent com jo, llavors ja era un caldo de cultiu molt bèstia.
0: I a més aquestes organitzacions com el Patriarca, o sigui, és a dir, gent també que fa negoci de desintoxicar.
1: Sí, però en aquell moment no hi havia alternativa, en aquell moment et salvaven la vida. Va funcionar. No, no hi havia alternativa, després es va veure que era una secta, després, però no hi havia... Estem parlant d'una època que no hi havia res, No hi havia absolutament res. Pensa que no hi havia ni caps. O sigui, els 80, 90, ara perquè hi ha molta gent que se'ls mira amb nostàlgia musical, però, hòstia, van ser uns anys molt grisos, eh?
0: Només Cine Kinky i allò i La Bola de Cristal, però poques coses més podem aprofitar,
1: sí,
0: crec.
1: Sí, però La Bola de Cristal també veies cada penjat que entrava en directe, que té la Marina.
0: També tens raó, també tens raó.

0: Parlem amb Natza Ferrer, l'última vegada que et dic adéu a aquest llibre, que jo us ho dic, que porto dies que no dormo, perquè estic llegint-lo i m'impressiona molt i m'ha emocionat molt. Vull que parlem de la família, jo et deia abans, a micro tancat, que és...
1: Quin problema tens tu amb la família?
0: Jo, a veure, amb la meva, molts,
1: sí, no, parlem-ne.
0: És que
1: jo la meva ja l'he escrit, però la teva no està escrita, i jo crec que pot interessar més a l'audiència.
0: Ja ho llegiràs, ja ho llegiràs. La cosa és que m'agrada perquè parles dels silencis, d'aquests cinc germans, aquesta família nombrosa, i de com aquesta situació també us fa mal a tots.
1: Sí.
0: Sí, és a dir, que cadascú ho viu d'una manera.
1: Sí, sí, totalment. Però no sabem molt com cadascú, perquè la comunicació també és un... Ara també és aquests contrastos generacionals, no? Ara que els pares d'avui en dia
0: tot,
1: es parlen
0: explica de
1: que
0: tot.
1: Potser massa, no? També sí. De dir, home, hi ha algun...
0: També venim de famílies que no es tocaven gaire, també parles
1: totalment,
0: d'això en el llibre.
1: Totalment, la teva també.
0: Home.
1: Clar, tots veníem d'aquesta cosa com molt reprimida, sí. En el parlar, en el tocar-se i tal. Llavors tothom ho vivia una mica en el seu món, i suposo que amb els seus amics i amb el seu entorn, però entre nosaltres no hi havia grans converses. Quan hi havia un cataclisme, hi havia alguna reunió familiar i tal, però no, tu no et llevaves i et deies com et sents avui, no?
0: No, això no m'ho han preguntat
1: jo
0: mai.
1: No ve... Ni ara, eh?
0: Això... O sigui, no, no.
1: Ni
0: no,
1: ara,
0: no.
1: Perquè se't fa no, estranyíssim.
0: No, és que si m'ho pregunten, penjo. Dic, m'he equivocat, sí, m'he equivocat, sí. De número.
1: Totalment, totalment.
0: Vull dir que som aquesta... Vull dir que els 80...
1: Que ho diem portar... rient, sí. però que és veritat que tot això no ajudava molt. Tampoc ens portaven al psicòleg, saps? Mm-hmm. Vull dir, no s'hi anava al psicòleg.
0: No.
1: Més o menys, si tu aprovaves els estudis,
0: ja
1: anaves
0: bé,
1: fent,
0: sí.
1: I tal, tu eres... ja anaves tirant. A veure, i quan ets l'última de sis, mm-hmm. M'entens? I a dalt hi ha molts altres fronts.
0: No, això t'anava a dir. Tu també hi ha una lectura que vas fent de com és que no vivim millor, com és que no tenim tres cotxes Porsches a casa. El meu pare és metge, tothom em diu que el meu pare té molts diners i resulta que jo no em veig cap de diners.
1: Això em feia molta ràbia, això em feia molta ràbia. Això és un dels capítols divertits, trobo, del llibre, perquè, òbviament, els diners és un tema del qual tampoc se'n parla, fixa't-hi, eh?
0: No, clar, és que hi ha molts secrets.
1: No, sí, però no se'n parla socialment, és un tema que se'n parla poc dels diners.
0: Absolutament,
1: sí,
0: i quan
1: sí.
0: Cobres, això és molt català.
1: Això és molt
0: preguntar
1: català.
0: Quan cobres amb algú aquí, et posa a una presó, allò,
1: sí, sí, sí,
0: a res,
1: sí,
0: al cap de mitja hora.
1: Tot és molt secret.
0: Sí.
1: Però sí, clar, jo havia de formar part d'una elit catalana que jo no veia que formés, perquè jo anava al col·le del barri, nosaltres no em faltava res, vivíem bé.
0: T'ho deien, no? Que no et queixis, no et falta res.
1: Sí,
0: falta
1: sí.
0: Alguna cosa?
1: No em faltava res, no em faltava res, però no vivíem en aquella abundància d'alguns metges que jo veia amics dels meus pares que veia, home, però què, aquests...
0: Se'n van a Tailàndia a l'estiu, no?
1: Sí, no era tant això, allò de Tailàndia, però jo què sé, les piscines, no? Que algú tenia piscina, i dic, hòstia, doncs tenir piscina que era un luxe. No sé, aquestes estupideses de, sí. Relacionades amb el luxe. Però no, el meu pare tenia altres maneres de fer, d'exercir la medicina.
0: Però ara suposo que te'n sents molt orgullosa d'aquella manera de fer.
1: Jo crec que fins i tot abans, eh? O sigui, a mi això va ser una lliçó que em van donar a casa... Molt, molt espectacular. Molt. En aquest sentit, molt. També és veritat que després jo, afortunadament, he sabut gestionar millor l'economia familiar que els meus pares, que tampoc la van saber gestionar molt bé. Eh? O sigui, era una mica una despreocupació. Com... Vaig haver d'aprendre-ho perquè jo també vaig formar part d'una altra generació. Però sí que en aquest sentit, la lliçó de tu què et falta, no? Si et falta alguna cosa, digue-m'ho, em deixava sense resposta.
0: El que sí és cert és que si ens referim als silencis, el silenci també sobre el secret familiar, que era aquest germà amb l'addicció a l'heroïna, això sí que és molt també... No sé com se'n parlava d'això i tampoc no sé com se'n es referia des de fora.
1: No, des de fora.
0: Perquè a vegades
1: no
0: es diu aquella dona que tenen una desgràcia a casa.
1: Sí, no està bé. No està bé, però no se'n parlava. Però és que fins i tot dintre de la família, amb les àvies, no se'n parlava, eh? No se'n parlava.
0: No.
1: No, no està bé. O sigui, aquesta és aquella cosa, és un genèric, no? No està bé, doncs abraça moltíssimes coses que com a resposta, per segons què, o per algú que és molt pesat, jo ja ho trobo bé, no? Què li passa? No està bé.
0: No està bé.
1: Però en aquell moment era un no està bé perquè no, ningú ho deia. I tu no sabies, al teu voltant, després ho has sabut, no? Tenies gent que tenia germans, el mateix panorama a casa. No tenies ni idea.
0: Suposo que...
1: O sigui, externament no es notava.
0: I això amb les entrevistes ara et deu passar, que se't deu costar algú i va dir, jo tampoc t'ho vaig comentar, però estàvem vivint el mateix a casa meva.
1: I moltíssima gent que m'està escrivint, que m'està escrivint i està dient, és que has escrit la història de la meva família. O sigui... I una mica aquest llibre que no té noms, no? Que és una voluntat expressa, el fet de no posar noms, també era una mica, era per diverses raons. Una raó és perquè els noms de veritat no els volia posar, posar noms ficticis se'm feia raríssim canviar els noms, i llavors vaig començar a optar per no escriure'ls i a veure com funcionava. I a mica en mica anava escrivint i anava funcionant, i vaig decidir que no n'hi hauria cap. I també hi havia la voluntat en aquesta història de no posar noms, de que, com has dit al principi, això també és la història d'una generació i és la història d'una època. I jo crec que també el fet de que no hi hagi noms concrets també vol dir que cada personatge és molta gent, perquè pràcticament el mateix context...
0: Ho van viure
1: molt semblant.
0: El títol, t'he de preguntar pel títol. L'última vegada que et dic adéu... A què li estàs
1: maco,
0: dient
1: no?
0: Adéu? És molt bonic aquest títol. A què li estàs dient adéu? El teu germà, o moltes altres coses, o aquesta pena i aquesta ira i tot aquest sentiment que has tingut dintre durant anys?
1: Tot això que portava al cap. No sé qui a la presentació em va preguntar això, ja li has dit adéu? I jo respondria, literàriament li he dit adéu. Literàriament sí.
0: Literàriament?
1: Sí.
0: Però en el cor, suposo que...
1: El cor, com bé saps, tria els seus camins. Jo no sóc capaç ni de dirigir-lo.
0: Natza Ferrer, moltes gràcies.
1: Gràcies a tu, sempre.
0: Merci.

0: Encara estem amb la pell de gallina d'aquest llibre del Natza Ferrer, l'última vegada que et dic adeu, però toca donar la benvinguda a l'Helena Sotoca, que sempre ens fa il·lusió que vingui, perquè sempre ve amb històries boniques. El Ferran també, el Ferran va dir, el nostre tècnic, també fa així amb el cap, dient que li agrada molt l'Helena Sotoca. Helena Sotoca, estàs aquí jugant a casa, jugant a casa.
1: Bona nit.
0: Bona nit. Ara canviarem absolutament de tema, venim a parlar de les addiccions a l'heroïna dels 80, de com es vivia tot això en una família, però hi ha una altra addicció, jo crec, que és que, si volem explicar-ho així, i ja molt metafòricament, que les dones, jo crec que a vegades ser massa guapes ens porta problemes.
1: Sí.
0: Tu no ho penses, això?
1: Sí, o sigui...
0: A tu et passa, no, això?
1: A mi no, jo no sóc massa guapa, jo no sóc ni molt menys massa guapa.
0: Perquè estem a la ràdio, si no la gent em donaria la raó. Escolta, sí, digues.
1: Sí, no, deia que avui... Això sí, vinc a parlar-te precisament d'un tema que toca molt el nostre aspecte i, a més, a vegades ho fa amb més o amb menys subtilesa, no? Però jo, almenys jo, no paro de veure-ho a tot arreu, no? I és el fet que moltes vegades, com no sé si a tu també et passa, però tinc la sensació de que a les dones, sobretot parlo d'ambients laborals, però també creatius o de poder, com que se'ns valora abans pel nostre aspecte que pel valor professional o intel·lectual.
0: Això passa, no sé si a la ràdio... Si vols t'ho explico un dia. Però sí que ajuda que siguis així guapota de cara. Escoltàvem aquesta cançó de La Bruja, de Lucía Fumero, que diu que té wifi directe amb la seva...
1: Com diu?
0: Àngel de la Guarda, no me'n recordo, però explica'ns una mica com funciona això que diu en aquesta cançó de ni massa boniques ni massa lletges. Diu alguna cosa així en aquesta cançó?
1: Sí, mira, doncs això és que és una cosa que sempre ha estat passant al llarg de la història, no? Això de mirar, doncs, el nostre aspecte físic, no? I tenim casos amb noms i cognoms dels quals ara parlarem, no? Però abans de parlar de casos concrets que ens poden ajudar, doncs, a il·lustrar, etc., jo volia posar sobre la taula les dades, no? Perquè es vegi clar que no és una impressió que tenim només.
0: Mira, això m'agrada. Comencem amb l'objectiu i després ja, si vols, parlem d'aquestes històries particulars.
1: Sí.
0: Em sembla que tot això ve, a part de que sempre hem tingut aquesta sensació, tot això que diem avui ve d'un estudi.
1: Sí. Quan vaig començar a llegir sobre aquest tema, me'n vaig trobar un estudi que estava publicat l'any 2024 en què les autores van estar finíssimes, perquè van enviar 3.155 currículums ficticis i amb foto, i això de la foto és molt important, ara ja ho veuràs, ofertes de feina reals de l'àmbit espanyol.
0: O sigui, currículums falsos per aconseguir feina amb unes fotografies, entenc, d'unes senyores guapíssimes despampanants.
1: Bueno,
0: hi havia de tot.
1: No, atenció.
0: Les fotos eren falses, no tenien a veure amb el currículum.
1: Exacte,
0: res
1: a veure.
0: I, escolta, què volien aconseguir amb això?
1: Doncs la seva intenció era fixar-se en la relació entre l'atractiu i les possibilitats d'aconseguir la feina, no? Però també en si el tema de l'aspecte físic afectava igual a homes i dones. I llavors la gràcia és que van enviar aquests currículums que eren pràcticament iguals pel que fa als mèrits, no? A la biografia, el que havien estudiat, on havien currat.
0: L'experiència.
1: Sí, però canviaven el nom i la foto de la persona.
0: Escolta, em tens molt intrigada. I què va passar aquí? Què va passar?
1: Bueno, primer de tot és que els homes més atractius eren els que més possibilitats tenien d'aconseguir la feina. I en molts casos, si hi havia dos perfils masculins iguals, com que sempre quedava més ben posicionat el més guapo, bàsicament. Però, atenció amb les dones, les que més entraven dins del cànon de bellesa eren descartades. Fins i tot les que tenien el mateix currículum que els guapos, que sí que havien sigut triats.
0: És a dir, molt bé, enginyera, per dir alguna cosa, has fet tot això, tens tota aquesta experiència, però ets massa guapa.
1: Ets massa guapa.
0: Em destarotaràs el galliner.
1: Sí, potser si eres massa guapa, passaves la primera fase, però després sempre entrarà l'home guapo, no? Mm-hmm. Perquè les que no entraven en el cànon, aquestes normalment eren directament descartades des de l'inici.
0: I escolta, Helena Sotoca, aquest estudi és que m'està agradant molt, jo crec que me'l vull llegir tot. On he d'anar o qui l'ha fet aquest estudi?
1: Mira, aquest és un estudi, ja et dic, publicat l'any 2024 de les universitats de Granada i Toulouse.
0: Doncs escolta, molt interessant. És a dir, que per als homes la imatge funciona com un valor afegit, que ja és terrible.
2: Que ja és molt dur
0: però...
2: per ells també.
0: Exacte, però és que per a les dones és directament un filtre de legitimitat, com si ja només veient la teva foto poguessin saber els de recursos humans si faràs bé la feina o enfonsaràs l'empresa.
2: Tal qual.
0: Les guapes enfonsen l'empresa.
1: Bueno, ojo, eh? Jo, al final, fa com molt riure, perquè és tot molt absurd, no? Encara que sigui de frustració, no? Amb les conclusions de les autores ho tenien molt clar. Bàsicament, proposaven que els currículums havien de ser anònims i sense foto.
0: Però a qui li recomanaven? A les empreses o li recomanaven a la gent que vol entrar a una feina?
1: Com una bona pràctica de les empreses, perquè al final clar. Tu no pots triar. Normalment el currículum et diuen com ha de ser, no?
0: Llavors... I tu creus que les empreses els hi fan cas o què?
1: No, jo penso que no. Bueno, fa molt que no busco feina.
0: Ai. Escolta, és cridaner que també si ets massa atractiva et consideren inadequada per una feina.
1: Exacte. Doncs jo no ho sabia, però això té un nom, a més. És Beauty is Beastly. Que mira els anglesos, que els agrada molt, ja saps que amb això de les paraules inventar-se coses...
0: Sí, la bellesa és una bestiesa,
1: sí,
0: o és una bestialitat?
1: És que la traducció és molt difícil, jo crec, així com literal, no? Però vindria a significar més o menys, no?, que seria la bella, no?, la beauty...
0: La guapa.
1: Sí, és la bèstia en un context laboral, no? És a dir, que vindria a significar que la bellesa penalitza. I aquest terme és de la psicòloga Madeleine Hellman, que durant els 90 i els 2000 va estar fent diversos estudis sobre aquest tema.
0: I escolta, i sabem per què passa això? Per què no volen dones massa guapes en determinades posicions de feina? Que és el tòpic? És el prejudici? Què passa aquí?
1: És molt trist. Això va de que tenim un cap molt quadrat a vegades.
0: Prejudicis, no?
1: Sí. Això passa especialment quan les dones volen accedir a llocs de feina tradicionalment molt masculinitzats, no? Segons Hellman, la bellesa, i especialment la bellesa en un sentit, anem a dir, clàssic de la paraula, no? Una bellesa molt femenina, doncs xoca amb l'estereotip d'autoritat, no? Aquestes dones al final són percebudes com doncs poc competents, poc fiables o amb poca capacitat de lideratge.
0: I suposo que també té a veure el fet de que com són ambients on hi ha molts homes, tampoc volen que aquestes dones aparentment tan guapes o femenines o el que sigui, puguin, jo ho deia això una mica en broma, aquesta idea d'esvalotar el galliner, no? Vindrà aquí i aquests homes no treballaran. I és que trencar una mica els esquemes i ja s'atabala tothom.
1: Sí, i tant és així que a un estudi del 2014, amb un nom que em va agradar molt, em va fer riure molt. Es diu Don't hate me because I'm beautiful, és a dir, no m'ho diguis perquè sóc bonica. Va veure que concretament, quan es tracta de professions més masculinitzades, si les candidates no compleixen amb el cànon de feminitat, és a dir, com una mica al contrari, doncs molt millor. I a què es deu això? Doncs justament el que mencionaves. Si és una dona amb aspecte més masculí, ja sabem, molt entre cometes, no?, evidentment, doncs els quadrarà més amb el que es podria esperar.

0: Ens va molt bé aquesta música, m'està aixecant una mica els ànims perquè ara he pensat que vaja, que ho tenim molt complicat les dones. Aquests són dos estudis científics dels que parlaven, que els hi han acabat doncs, fent aquestes denominacions, no m'ho diguis perquè sóc bonica, o aquest altre, doncs això, que ser massa atractiva et converteix en una bèstia, déu-n'hi-do. Aquesta dona que sentim ara ens serveix per aixecar els ànims pel que m'expliques, és la Marisa Monte, però amb dades com que fa més mal tot, i ara me posaràs dades aquí,
1: sí.
0: O què?
1: No, ja estem de dades. Ara et portaré un exemple molt, molt clar, que ho veuràs molt clar, doncs d'aquesta mania que tenen alguns de fixar-se abans en el nostre físic que en el nostre treball, o, bueno, diria les nostres capacitats intel·lectuals de resoldre el que calgui resoldre la feina.
0: Comencem per la literatura,
1: va. Vinga, va. Llavors parlem de la magnífica escriptora Emilia Pardo Bazán, arxiconeguda per Los Pazos d'Ulló, però que no només ha escrit això, perquè va ser una tia doncs, molt prolífica. I, de fet, he dit escriptora per englobar com tot el que feia, però si desgranem tenim que va ser de tot aquesta dona. Va ser que sí, novel·lista, periodista, assagista i puc seguir, crítica literària, poeta, dramaturga, traductora, editora, etc. Va ser de tot, ho va fer tot, catedràtica, conferenciant.
0: Parlant de currículums, compta amb el currículum de l'Emilia Pardo Bazán. Sort que en aquella època de l'Emilia Pardo Bazán les fotos eren blanc i negre. Potser això t'ajudava, tu creus?
1: Pues allà no gaire. Allà no gaire. Bueno, sí, aquesta dona no, és que no va parar de treballar i va ser una intel·lectual molt, molt valorada i molt estimada, però... Saps què no va poder afegir al seu currículum?
0: A veure, explica'm.
1: Doncs, acadèmica de la Reial Acadèmia Espanyola. I mira que ella ho va desitjar molt, ella va voler molt ser acadèmica i va haver-hi diversos intents de formar-ne part, però mai no va arribar a ser acceptada.
0: D'això un dia hem de fer un programa, perquè encara a dia d'avui a la Reial Acadèmia Espanyola de les Letres ja et dic jo que hi ha tres senyores.
1: Sí,
0: tres,
1: poquetes, tres, poquetes. Sí, sí,
0: entre elles Carme Riera, la nostra escriptora mallorquina, però vaja, poca
1: poquetes.
0: Cosa.
1: Exacte.
0: Vaja, oficialment, quina era la raó?
1: Bueno, en aquell moment no estava permès que les dones fossin acadèmiques, tal qual. O sigui, en principi no hi havia, no hi havia més que pensar. Eres dona, no podies entrar. De fet, ja...
0: Ets de mal fiar. Segur que posaves la coma on no tocava.
1: On no tocava. O els accents al revés. Gertrudis Gómez de Avellaneda ja havia sigut rebutjada, però no contents. I això és el que té a veure amb el que estem parlant avui. Amb tenir uns estatuts de l'acadèmia, doncs, qüestionable, sobretot des de la mirada d'avui, el mateix director, Alejandro Pidal, va afegir la seva opinió, no? Que, bueno, al meu parer era bastant cutre i fastigosa sobre el tema, si m'ho permets.
0: A veure, sé que te'n mores de ganes, llegeixem. Què va dir aquest senyor per no acceptar a Emilia Pardo Bazán, aquesta escriptora galega?
1: Avui que tinc les cordes vocals així, com que puc baixar molt, puc posar veu de senyor i tot,
0: Vinga, va, fes-ho.
1: Vinga, va, llegeixo per no canviar ni una coma del que el va dir. Diu, l'acadèmia té els seus estatuts. A més, per triar acadèmic, no només es miren els mèrits, això també passa per altres càrrecs. Per exemple, per ser bisbe no es pot ser lleig. Conec un sacerdot molt virtuós i molt intel·ligent i il·lustrat que no ha pogut ser bisbe perquè és lleig. Ningú deu veure molèstia per la comtessa, que la comtessa és Emilia Pardo Bazán, ni menys preu del seu valor si no és triada com a acadèmica.
0: Molt bé, doncs escolta, no pots ni escriure ni estar a la Real Acadèmia perquè no tens els cànons de bellesa que es necessiten al seu moment.
1: Tal qual.
0: Sí, sí. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do com hi anaven. Sí, no és perquè siguis poc valuosa com a escriptora, sinó perquè ets dona i lletja.
1: I és per a què tinc més, Perquè, bueno, com ja et deus haver imaginat, no va ser l'únic a qui no li va agradar la idea d'una dona entrant a l'acadèmia i Clarín, el famós Leopoldo Alas Clarín, que jo el conec de l'institut, més o menys, però bueno, va escriure, no hi ha dubte, que hi ha dones amb molt talent, però sense ofendre ningú. No hi ha dubte que, en general, comparades amb els homes, es queden petitones. El que sí que són elles és més guapes. I no totes, perquè n'hi ha cada una... Però per llestos, nosaltres, diu.
0: Que maco, Clarín.

0: i estos nosaltres. Això deu aclarint, però jo crec que, encara que sembla que fa molt temps, que parlem de tot això fa molt temps, hi ha algun prejudici, hi ha alguna cosa que s'ha quedat aquí perquè estem encara batallant amb tot això.
1: Sí, total, total. I veus que sempre hi ha alguna cosa a comentar amb el nostre aspecte físic? Bueno, doncs a priori, en un debat com el que hi havia en aquell moment sobre si les dones eren prou talentoses o no per entrar a l'acadèmia, la bellesa a mi em sembla que no era gaire pertinent. Però, com veus, és la forma perfecta per atacar-nos, per fer-nos mal i per tancar-nos portes, també. De fet, i parlant d'atacs, la premsa va ser molt cruel en aquest sentit amb Emília Pardo Bazán.
0: A veure, no només... A veure, a mi em sembla que aquests dos senyors ja van ser bastant cruels, però la premsa d'aquell moment què va dir?
1: Doncs
0: em poso les mans al cap, ja.
1: Durant anys van anar apareixent caricatures. Tenim un munt de caricatures de l'escriptora que, al meu entendre, doncs, anaven molt més enllà de l'humor. El típic humor mac o afectuós que solen contenir aquest tipus de retrets, no? A mi me'n recordo que m'han fet alguna caricatura i m'ha agradat molt. He dit, ai, que bonica. És veritat que tinc les dents grans, no? Però clar, sempre la pintaven, bueno, molt grossa, fins a l'absurd, i amb un nas, doncs, completament deformat.
0: Un nas completament deformat, així dibuixava una Emília Pardo Bazán, grossa, sempre al físic, perquè suposo que era per aquí on la podien atacar.
1: Clar,
0: més, no?
1: Exacte, perquè com escriptora i com professional, com intel·lectual, era gegant i realment molt apreciada i molt respectada. I, bueno, l'escriptor Juan Valera també va fer referència al fet que la seva circunferència, va dir literalment, referència a les natges, no hi cabrien en les tradicionals cadires de braços. I mira, ahir li donaré la raó, perquè és veritat que moltes vegades els espais no estan fets per tothom.
0: Exacte, de fet aquí a la ràdio ens passa que també tenim aquestes cadires amb aquests braços i a vegades les coses es compliquen. Uh-huh. Escolta, Helena, per acabar aquesta secció i per acabar de parlar de tot això que dèiem, explica'm alguna cosa una mica optimista. Les coses han canviat, ja, això ja no passa
1: tant. Han canviat. Bueno, jo, primer de tot, et volia dir que Emília Pardo Bazán va ser una dona que va ser una de les grans precursores del feminisme en aquest país. I a més, bueno, va tenir... O sigui, la premsa li va donar molta canya amb el seu aspecte físic, però després va tenir molt de suport, era molt apreciada, també per companys. O sigui, vull dir, ella no va ser una persona que va viure allà als marges, no. Va ser una persona molt important a nivell intel·lectual també, però li van tancar per sempre les portes de l'acadèmia. I és que, com ella mateixa deia... Què diferent hauria sigut la meva vida si a la meva targeta digués Emilio en lloc d'Emília?
0: Doncs sí que hauria estat molt diferent, però nosaltres no et volem Eleno, et volem Helena. Helena Sotoca, fins molt aviat, explicant noves històries sobre el feminisme, sobre l'art, sobre la literatura, sempre a punt. Nosaltres ho deixem aquí, aquest programa que hem fet Les dones i els dies, l'equip de sempre, Mireia Dalmau, Roser Pereira Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Nil Via, Ferran Badia, qui us ha parlat? Montse Virgili. Moltíssimes gràcies. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
2: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Aquest dijous serà un dia clau per a l'independentisme. D'aquí a poques hores, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea s'ha de pronunciar sobre si la llei d'amnistia és aplicable a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i els altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació. Així com la sentència pot tenir un efecte directe pels 12 activistes del Consell de Defensa de la República, la situació és més complexa pels líders polítics afectats pel delicte de malversació. El Tribunal Constitucional espera aquesta sentència europea per decidir si mou fitxa pel que fa a la seva situació judicial i demana al Suprem que els amnistiï. Depenent de com declara sigui la resolució d'aquest dijous del Tribunal Europeu, el Tribunal Suprem espanyol tindrà més o menys marge per acudir de nou als tribunals comunitaris i dilatar així el retorn de Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig a Catalunya. Repàs d'altres informacions, en Alfonso.
3: Els bombers estabilitzen els dos incendis que s'han declarat aquest dimecres a Sant Quirze Safaja, al Moianès, i a Querol, a l'Alt Camp. Durant les pròximes hores, els efectius remullaran la zona i asseguraran el perímetre, aprofitant la millora de les condicions climatològiques. A Sant Quirze Safaja, el foc ha cremat un centenar d'hectàrees i ha obligat a desallotjar una casa de colònies, un centre de menors i un càmping. Joan Reyes és el cap de planificació dels bombers.
4: Vespre a la nit, doncs, ens dona oportunitat, baixa la calor, pugen les humitats, aprofitarem molt bé aquestes hores de treball en què les condicions meteorològiques són favorables i demà veurem, no?, el pic del migdia, novament uns dies amb onades de calor, amb temperatures molt altes, i allà aquí passarà, doncs, la prova del cotó, no?, si el perímetre que treballarem bé aquesta nit, doncs demà passa la prova de foc, no tenim represes.
2: Tot i que ja s'ha superat el pic de calor de la tercera onada, el risc d'incendis manté el nivell màxim en 107 municipis per aquest dijous. L'última actualització del Pla Alfa dels agents rurals es manté el risc més alt a les comarques de Ponent i la Catalunya Central. També es manté prohibit l'accés a 6 espais naturals, mentre reobren els de Montserrat i el de Sant Llorenç del Munt.
3: La presidenta del PSOE, Cristina